els imprescindibles de Ràdio 4.

0: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
7: Ràdio 4. Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut a Ràdio 4. Encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
8: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
9: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
10: Què hi vols dir?
11: No sé res de tu.
12: Ho descobriràs.
13: Els bons llibres us han d'incomodar.
14: A tu què et sembla, això?
15: No ho sé, no sé què pensar.
16: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
7: Sota Sospita, amb Laura González. Bé, doncs encetem el nostre pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes com la teva. El Sota Sospita és possible gràcies a la realització tècnica de l'Esther Bages i plegades, escolta, doncs intentem millorar aquesta estona, amanir-la i que ens fem mútuament companyia. I comptem, com cada dissabte, per fer tot això amb el Jordi Coromines. Avui toca sessió d'història i biografies i en aquesta ocasió dediquem uns minuts a parlar del moviment veïnal. Ja sabeu que estem recorrent, diguéssim, no?, en aquesta, fent un recorregut per la segona part del cicle passat. Doncs bé, avui parlem de com d'important van ser les reivindicacions de les associacions, de les agrupacions de veïns per tal d'aconseguir millores d'infraestructures i serveis bàsics per a la ciutadania. Sobretot estem en els anys 70, eh? Parlem d'enllumenat, transport públic, escoles, centre d'atenció primària, asfaltat de carrers. Doncs sí, tot va ser possible en part gràcies a les lluites veïnals. Com no, avui al Sota Sospita també fem el rastreig habitual de la música en català, les commemoracions, rebrem la Meritxell Falgueres arribant al final, la nostra sommelier, i primer filosofem amb la frase del dia. Hem escollit aquesta de la Hipàtia d'Alexandria: defensa el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera errònia és millor que no fer-ho. Bé, Hipàtia d'Alexandria, la primera matemàtica de la història, no? Astrònoma, filòsofa, el càlcul, l'observació, la bellesa de l'univers i de la ciència, tot això la feia pensar molt, però tot això no estava exempta de vincle i de compatibilitat. És una referent des de l'Alexandria del segle IV, va immortalitzar la seva manera de pensar, va inventar la màquina de destil·lar aigua, va ser una de les ments més brillants de l'escola neoplatònica, va ser defensora dels drets de les dones, va rebutjar les imposicions de la religió i per això va ser assassinada, i defensa en aquesta frase el dret a pensar. Fins i tot a pensar malament, que és el més curiós. I un es pregunta, si no hem fet un pas evolutiu extraordinari, que hem passat de pensar a gairebé no fer-ho. En fi, subcontractem el pensament, no? Ara ja no ens equivoquem nosaltres, fins i tot, sinó que ens equivoquen, no sé, les notificacions, o s'equivoca l'algoritme. I això és molt eficaç, escolta. Pensar que durant segles havia estat una activitat humana central, gairebé un vici indispensable, avui és com una opció cansada, poc optimitzada, és que no tinc temps. Hi ha dies que un no pensa, només consulta, no? Agafes el mòbil i allà ho tens tot, actualitzes la pàgina. I si el dubte persisteix, escolta'm, sempre queda el recurs d'ho he vist al TikTok, deu ser cert. El sistema, a més, neocapitalista, ho ha entès molt bé. Pensar és lent, contradictori, sobretot poc escalable, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, consumir idees prefabricades és eficient, net, ràpid, automàtic. No cal decidir, l'algoritme ja ha fet la feina, ja ha pensat per tu, ja t'ha dit quina ha de ser la teva opinió. Nosaltres fem un like i au, cap a la següent cosa. I així, entre notificacions, continguts curats i veritats en streaming, el pensament s'ha tornat gairebé un acte artesanal. Una cosa rara. No sé, és resistència. Com fer el pa a casa, com escriure cartes en lloc d'enviar whatsapps. Sí, pot ser que encara existeixi el pensament, però és estrany. Potser Hipàtia no estava defensant només el dret a pensar en si i el dret a equivocar-se, sinó el dret a no ser interromput mentre ho fas. És quelcom subversiu, potser, pensar, però no ens hauríem d'oblidar que moltes vegades això és el que ens fa humans. No volem estar lluny de la màquina? Doncs practiquem una mica el pensament. I vinga, va, avui t'explico que és 13 de juny, tot el dia, és el 164è dia de l'any, falten 201 encara d'aquest 2026, i que sàpigues que és el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'Albinisme. I per què t'has de sensibilitzar? Home, si poguéssim, li preguntaríem al floquet de neu, li hauríem preguntat què li semblava això de ser el mico raro del zoo i estar exposat contínuament, no? Que sàpigues que a l'Àfrica pot ser un problema vital, que arreu del món les persones albines poden patir maltractament i discriminació, que a més el risc de contraure

Què has de fer per prevenir-ho? Doncs es recomana, es insta, podríem dir, des de la comunitat mèdica, a no prendre el sol entre les 12 i les 4 de la tarda a l'estiu. No quedar-te sota el sol durant llargs períodes de temps. Protegir-te molt amb cremes solars d'alt factor de protecció. Fer servir ulleres de sol, parasols, roba per protegir-te del sol, beure aigua amb freqüència per hidratar també la pell, evitar aquelles sessions de solàrium que són dolentíssimes, i si trobes qualsevol signe d'alerta, doncs vés al metge, vés al dermatòleg. Concretament s'han de vigilar aquelles marques a la pell que canvien de color, de tamany, de forma. I vinga, va, et diré un altre dia internacional que segurament et vindrà més de gust celebrar, que és el Dia Mundial de la Ginebra. Sí, sempre és el segon dissabte del mes de juny. Els amants de la Ginebra a tot arreu, doncs, acostumen a organitzar esdeveniments, alguna cata, promocions, activitats relacionades amb aquesta beguda, que és un destil·lat que s'obté principalment a partir de grans de cereals, i se li afegeixen aquestes baies de ginebró que li donen el seu característic sabor i que s'ha convertit, a més, en els darrers anys, la Ginebra en la beguda per excel·lència. Les cocteleries, amb totes aquestes característiques, decoracions, perfils de gust, etc. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4, anem a les novetats musicals. Na, na.

0: Escoltes, no hi ha pla B. Buhos i Leire Martínez col·laborant en aquest nou single de la banda catalana.
1: Que puc canviar el meu destí, doblego la realitat fins que es torna veritat.
2: És la vida que jo he escollit per mi.
0: Tota una sorpresa el fet que la vocalista guipuscoana formi part d'aquest nou projecte musical de Buhos, l'excantant de La Oreja de Van Gogh, unida als de Calafell. Aquesta cançó, estàs escoltant No hi ha pla B, convida l'oient a perseguir el camí que cadascú es marca, no? Amb aquesta motivació, buscant la felicitat, allò que dona sentit a la vida. El missatge de la tornada és clar. Si saps on vols anar, posa't a caminar.
2: Són les ferides. Ara sortiu les partides, som a la pena arriscar.
0: Buhos, que es troben celebrant els seus 20 anys de trajectòria, i Leire Martínez, la seva nova etapa en solitari.
1: I vull deixar de castigar-me per no haver estat valent.
0: Continuem rastrejant les novetats de l'escena musical en català i sentim a continuació T'he somiat, un nou single de la banda Mosaic.

0: De nou, una cançó que ja ens transporta a l'estiu, oi que sí? T'he somiat, nou treball amb aire estival, evocant doncs, les nits de calor, les amistats, moments que no s'obliden.
1: Quan tocava com una nit d'estiu.
0: De fet, aquesta cançó és una invitació a reviure aquests moments especials que només succeeixen a l'estiu.

Santa Fe i l'Amliqui continuen desplegant l'univers de Bruixes amb aquesta nova cançó, amb aquesta daurada, amb una base de reggaeton, textures mediterrànies,

és que tots els artistes i bandes estan donant la benvinguda a l'estiu amb els seus nous temes, en aquest cas les valencianes. Bèrnia i el Diluvi, aquesta col·laboració que és una invitació a tornar a aquest lloc en el que tot cobra sentit.

Somriu, no?, que ja arriba l'estiu, tot i que per molta gent és més aviat, no sé, com una tortura per això de la calor, etc. Però vaja, aquesta cançó neix d'un sentiment compartit, l'arribada d'aquesta estació com un moment de retrobament en aquell lloc especial on tot sembla mantenir-se intacte, la cala, l'olor, la paella, la llum de la posta de sol.

Amb l'estiu de les bandes Vèrnia i el Diluvi, tanquem el nostre rastreig d'avui per l'escena musical en català. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4.

0: Nova sessió d'Història i Biografies amb el Jordi Corominas, com no, repassant el passat per reconstruir-nos, no? Per saber com som en funció del que vam ser.
1: Ah, exactament.
0: I tot això que estem sempre tan important, perquè la gent moltes vegades diu, però per què necessitem la història, home?
1: Ah, amigo.
0: Home, no sé, pots ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra o pots ensopegar mil.
1: 52.014,
0: exacte,
1: per exemple.
0: Exacte, no? Però per saber quines són les coses que van succeir i que ens defineixen, bàsicament.
1: I que, a més, ens lliguen molt amb el present, perquè, per exemple,
0: absolut,
1: avui parlarem de la feina dels veïns al final del franquisme,
0: sí,
1: centrant-nos a la ciutat de Barcelona, perquè és on es van donar una sèrie de moviments molt forts, més que res per concentració de població,
0: sí,
1: canvis estructurals de la dictadura i uns desastres de planificació increïbles.
0: Clar, però que van ser molt importants, o sigui, sempre parlem de personatges il·lustres, de polítics, de grans intel·lectuals, però la gent del carrer, els veïns, van ser la clau per aquest desgast definitiu del franquisme i per aquesta modernització i actualització de les condicions de vida de la ciutat, dels carrers, de les infraestructures.
1: Sí, sí, sí, tal qual.
0: Un exemple molt clar que coneixereu tots. Heu vist, no, en els darrers anys, la pel·lícula del 47.
1: Ah, exactament.
0: Doncs és un molt bon exemple de com els veïns, amb la seva insistència, fortalesa i des de la individualitat i la col·lectivitat, fan política, però política de la que ens serveix a tots.
1: Clar, clar.
0: Vull dir, aconseguir que un autobús arribi a Torre Baró perquè la gent d'allà, pobres, havien de fer mans i mànigues per arribar a la ciutat, per treballar, pel que sigui.
1: I és política de tocar de peus a terra, mai més ben dit.
0: D'anar
1: al carrer i entendre el, cosa que, per desgràcia, molts polítics actuals,
0: sí,
1: no practiquen, ho sabem.
0: No sé, avui dia, no? Tots sabem que tenim les associacions de veïns que neixen en aquest moment. No sé, una cosa, les associacions de pares i mares a les escoles,
1: clar,
0: també són d'aquesta època. Vull dir, tot aquest teixit associatiu que ens permet participar, o no sé, en el meu barri suposo que ho fan en tots, però moltes vegades el que són les reunions dels regidors del barri són a porta oberta, llavors els veïns diuen la seva.
1: Sí, no, a veure, aquest és un tema que ja anirem, perquè, per exemple, el que passa al present és que les associacions de veïns,
0: sí,
1: moltes vegades s'han desnaturalitzat, almenys aquelles que als anys 70 van ser importants, mm-hmm, ara moltes vegades se les ha menjat el teixit municipal per subvencions,
0: sí, bueno,
1: perquè...
0: És que tot està una mica desvirtuat en,
1: clar,
0: aquest sentit. Pensem en els sindicats en general.
1: Bueno,
0: no?
1: Sindicats, ha canviat una mica
0: les federacions sindicals, no?
1: Ha canviat la torna, diguem.
0: Parlem d'aquests dos grans noms i sigles que coneixem perfectament, que van ser tan importants en el,
1: sí,
0: seu paper en el segle passat i que avui dia sembla que vagin de la mà moltes vegades del govern. Vull dir, la cosa ha crescut molt, s'ha institucionalitzat, les branques, diguéssim,
1: sí,
0: uneixen tot el sistema i...
1: Però és que ara ho has dit molt bé, perquè, clar, com que aquests sindicats, per, uh-huh, exemple, el dels sindicats és el mateix que el de les associacions de veïns.
0: Correcte.
1: És a dir, passa molt de temps, de cop i volta es mig mimetitzen amb el poder perquè es tornen normatives. Què passa? Que han de sorgir, en el cas del que estem parlant, associacions de veïns alternatives.
0: Ah, això mateix.
1: Que és el que, de fet, ha començat a passar a la ciutat de Barcelona, paradoxa, però tampoc tant, durant els dos mandats de Barcelona en Comú,
0: mm-hmm,
1: que semblaven molt progressistes, però què passa? De cop i volta, quan tu manes, diguem que no pots adoptar mecanismes de baix, perquè trobes que quan ets a la cadira del poder,
0: mm-hmm,
1: hi ha unes determinades seqüències i inputs que et venen de marca i que tu t'has d'adaptar a ells, punto.
0: I ja està.
1: I llavors,
0: i no hi ha més, si funciona, clar, com funciona.
1: Llavors ha d'haver-hi gent des de baix que pressioni per canviar les coses.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Llavors, estem, ja sabeu, estem encara en el franquisme, pròpiament, estem ja en els anys 60 i 70.
1: Sí, sí.
0: I després d'uns anys de foscor absoluta, aquests anys de moviments migratoris, aquests anys de creixement de les ciutats, no? I en concret estem a Barcelona, aquests anys de proliferació d'aquest teixit social que diferencia la burgesia més minoritària amb aquesta gran classe social treballadora, doncs bé, van passant els anys i comencen a intentar fent servir la seva veu.
1: Sí.
0: Per què? Doncs perquè han passat de viure a les barraques a viure en aquests pisos de la perifèria que s'han instal·lat en grans solars que no tenen enllumenat, que no tenen places, que no tenen un metge, que no tenen escoles de qualitat. I a mesura que van passant els anys i s'adonen també, no? Van agafant aquesta força, perquè al principi venien amb la maleta de cartró i en silenci, sí, com aquell qui diu, sí, per aconseguir, sí, una feina i prou, però a mesura, de manera lògica, que es van bé convertint o adonant de la seva identitat com a col·lectiu, doncs comencen a reclamar, a ajuntar-se. Això passava, va passar a Belviche, va passar, sí, a moltes zones, de dir, escolta'm, jo vull viure amb dignitat. Vull dir, jo que treballo a la casa d'una senyora benestant, jo per què he de travessar la ciutat de la manera que la travesso? Per què jo he d'arribar a casa sense una llum que sí, em faci sentir, no sé, una mica segura? Per què no tinc un metge aquí prop? Per què una sèrie de coses que són lícites. Ah,
1: això que has dit de la llum, sí, té la Marinera, perquè mirant una pàgina, que és la Gaseta Municipal, que és a veure on es recullen setmana a setmana les decisions municipals, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, si es comproven les dels anys 60 i 70, gairebé cada setmana hi ha un apartat que és estem asfaltant i enlluernant aquest carrer. Uh-huh. És a dir, fins a aquell moment no passava això. D'acord. Hi havia molts carrers que eren sorra. Si anéssim a barris, com ara anirem al Carmel, al carrer Llobregós,
0: clar,
1: era tot
0: Besòs,
1: sorra.
0: Dèiem a Bellvitge, al Poble, sí, Nou, el que ara coneixem com a Nou Barris.
1: Clar. Bueno, no, amb els Nou Barris també en parlarem. Però el tema de Bellvitge...
0: Que són 12 barris ara ja, eh?
1: Són 13 ja. 13
0: ja? Mare meva.
1: El tema quin és? Amb el que has dit de Bellvitge, sí, Bellvitge, imagineu una esplanada brutal. Tal, es venien als pams de terreny als anys 50-60.
0: Hi havia el Porcioles, que tenia un despatxet allà, sí, sí, donant pisos barats, però construïts de qualsevol manera, a tots els que havien viscut en barracons, però que ja tenien una feina a la fàbrica, i llavors es podien pagar per sort aquell pis, i llavors doncs anava signant hipoteques.
1: Però problema que no hi havia equipaments. Llavors, per exemple, a la novel·la Los Mares del Sur, que és de l'any 79, sí, del Vázquez Montalbán, la prota, bueno, una de les protes, que és l'Anna Briongos, uh-huh, viu allà, i de cop i volta, què passa? Diu, mira, és que jo directament aquí el que tinc, l'única cosa que tinc és un lloc on dormir i un autobús que em porta el que deies tu, de la feina a casa i de casa a la feina. No tinc res més. Llavors els veïns el que fan, i d'això parlarem avui, ja ho estem fent, de fet, és el que deia el Javier Pérez Andújar a Paseos con mi madre, que diu, en aquella època, i encara avui en dia s'hauria de fer, sí, quan no hi havia una plaça, quan no hi havia un CAP, quan no hi havia una escola, quan no hi havia un banc, quan no hi havia determinats serveis que són essencials per una vida quotidiana i de barri, mm-hmm, tu, com a ciutadà, fins i tot durant el franquisme, que és el que trenquen les associacions de veïns, no? El que això suposa, demanar-ho, és, i si t'ho donen més, és democràcia.
0: Exacte.
1: Llavors, si t'ho treuen, la democràcia minva. El que fan les associacions en aquell instant és dir, ei, nosaltres som una dictadura, però hem de reclamar coses que creiem, clar, que són nostres.
0: Li podem dir associacions perquè després s'ajuntaran pròpiament, no?, a partir de la Federació d'Associacions, clar, de Veïns de Barcelona, etc., però és moviment veïnal en general, sí, no?, sí, durant, sí, el franquisme, que creix en els 60, que es consolida en els 70 i és una resposta a aquesta precarietat de la que estem, mm-hmm, parlant, sobretot en els barris perifèrics de la ciutat de Barcelona, de l'àrea metropolitana, impulsada per la immigració, aquesta resposta, i per l'absència d'aquests serveis bàsics. Tot això és un pilar clau per l'antifranquisme, diguéssim, per la lluita de la dignitat ciutadana i per la consecució de la democràcia.
1: Exacte. I tenim un punt abans de posar un tema que és important perquè ens entengueu com s'executen aquestes transformacions. És a dir, existia abans dels anys 70 un teixit veïnal? Sí, es reunien. Clar, el problema quin és? Que és que eren senyors burgesos que quedaven al...
0: Ah, sí?
1: Sí, quedaven a l'Hotel Oriente de la Rambla, que és on havien anat estrelles com el Clark Gable i...
0: Molt bé.
1: I els germans Grimm, em sembla. No, els Andersen.
0: Els Andersen.
1: I quin és el tema? Doncs que reunien allà, llavors els hi deien, despectivament, els bombillaires. Però per què? Perquè decidien a quins carrers posaven il·luminació per Nadal.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, entre ells, per exemple, i sempre acaba sortint, bueno, de moment no ha sortit gaire aquest any, però sí, jo dic que sempre acaba sortint, apareix el Joan Gaspar. Ah. O sigui, el Joan Gaspar era un d'aquests senyors de teixit veïnal de, entre cometes.
0: Molt bé.
1: Què passa? Que cap a l'any 70...
0: Ja hi era, llavors?
1: Sí, sí, era molt jove. A veure, el Joan Gaspar, sembla que no envelleixi, però... però sí.
0: Senyor Barnes, home, senyor... sí que sembla que envelleixi,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, sí, el que passa que com que és així, ah, li té aquella cara, no?, de Mr. Barnes, com has dit tu. No, el tema quin és? Que cada cop i volta, l'any 70-71, comencen a arribar allà a la Rambla gent dels barris que han anat fent les seves associacions. Per exemple, la Laura parlava de Nou Barris. Nou Barris, que ara són 13, efectivament.
0: Sí, eren nou, i eren nous.
1: Eren nou,
0: en joc de paraules.
1: Eren nous, nous, però a part és que quan diem Nou Barris, que és el districte, això d'on surt? Surt dels Nou Barris.
0: Sí.
1: Clar, l'origen era aquest, perquè eren los nueve barrios, però clar, clar, en català són els nou nou, no?, en certa manera.
0: Sí.
1: I què tenim? Doncs imagineu i penseu, eh? I ara amb això us deixem descansar una mica amb la música. Al metro. Al metro dels anys 70.
0: Els no que... arribava allà, eh?
1: No, no arribava, clar. Els que sou de la perifèria de Barcelona, Besòs, anem a dir-ho així,
0: sí.
1: Línia groga. La línia groga del metro. Arriba al fons 10 a l'any 73-74, el Guinardó 74, Lluc Major el 82,
0: sí.
1: I anem fent així.
0: Jo ja hi era, Lluc Major. Clar, vaig arribar abans que el metro.
1: Però Lluc Major, és a dir, neix l'any en què els socialistes arriben al poder a Espanya, perquè
0: sí,
1: em feu una idea,
0: correcte,
1: no? A veure,
0: correcte.
1: És bastant significatiu.
0: Perquè entenguem el context en el que ens ubiquem avui, que anirem a alguns exemples,
1: sí,
0: no?, d'aquest
1: sí,
0: moviment
1: sí, sí,
0: veïnal, que és aquesta lluita col·lectiva per millorar les condicions de vida dels ciutadans, té a veure amb asfaltar, millorar, clavegueram, escoles i transports, els barris, no sé, dotar, sí, en general, de serveis, d'infraestructures, per que la qualitat de vida de les persones que, diguéssim, són el motor de la ciutat, sigui més digna.
1: Ah,
0: això ve del xabolisme i de l'infrahabitatge, i clar, arriba un moment que diem, que diuen, escolta'm...
1: Diuen prou.
0: Clar, llavors... Bàsicament, les reivindicacions seran aquestes, a través de diferents associacions, no? Vull dir, millorar l'urbanisme, l'enllumenat, com dèiem, les xarxes de sanejament, les zones verdes, millorar les connexions de l'autobús...
1: Fins i tot posar un semàfor.
0: Sí, exacte. Els centres d'assistència primària, en fi...
1: Coses que ara ens semblen increïbles, però que encara s'han d'anar...
0: Que ara tenim a tot arreu.
1: Sí, però també s'ha d'anar reivindicant encara. Aquest és el tema, no? Que la lluita veïnal mai s'ha d'aturar. Mentrestant, fem un relax, ara Chan Paradise.

0: amb aquest Paradise, he anat a mirar la relació del Joan Gaspar amb això que deies, no? D'aquesta reunió de burgesos a l'Hotel Oriente. Clar, tenint en compte que era un hotel de la família, de l'empresa familiar, ell era director des de 1969, amb 25 anys, d'aquest hotel. I llavors ell va aglutinar una sèrie de persones, m'imagino, no?, d'aquesta burgesia per, doncs, contribuir a això. Doncs mira, ara anem a enllumenar el carrer, aquesta part de la Diagonal.
1: El que dèiem, els bombillaires.
0: Sí, els bombillaires.
1: Que de fet, en aquella època, i això ho podeu cercar per internet, és molt curiós, carrers molt propers a l'Hotel Oriente, com Nou de la Rambla, Conde de Asalto, tenien neons a l'entrada, que deien, pues, el carrer, no? Ara tenim una placa. A l'època hi havia fins i tot aquestes il·luminacions que eren bastant quichorteres, però és que Barcelona tenia un punt així també de neons i històries vàries. Per cert, Gaspar surt, i aquí, anècdota que és molt brutal, a una pel·lícula de Barcelona del director italià Michelangelo Antonioni. Aquí es diu El reportero, hi ha Jack Nicholson, hi ha Maria Schneider, i el Jack Nicholson arriba a Barcelona, i de què fa Gaspar? Gaspar fa de recepcionista d'hotel.
0: Oh, que bo.
1: Toma ja, l'any 75. I clar, de cop i volta potser esteu mirant la pel·li, que es troba en alguna altra plataforma i el veieu. Doncs sí, és Joan Gaspar, ho confirmem, no?
0: Jo crec que seria molt interessant també mirar aquest moviment veïnal d'aquests anys 60 i 70, perquè van fer una cosa molt interessant que avui dia som incapaços de fer, no? Que és ajuntar-se pel bé comú.
1: Correcte.
0: Moure's, mobilitzar-se, treballar conjuntament, creure que tot era possible, i mira que el context més d'un no podia ser, perquè encara estàvem amb el franquisme, exacte, amb el que allò suposava, i reclamar el que et correspon, que és qualitat de vida i dignitat.
1: Sí,
0: cosa que avui és impensable que fem això. Vull dir, avui quan un col·lectiu professional es manifesta només aquest col·lectiu professional. I no tot. Vull dir, l'altra meitat es queda en el sofà de casa. No hi ha xarxa. Com que vivim en aquest ultracapitalisme o neocapitalisme, mentre podem tenir un mòbil i comprar-nos quatre coses i unes bambes de marca, no hi ha qui ens mogui.
1: No, molt ben dit.
0: Llavors, fixa't com en el passat, amb totes aquestes dificultats de context polític i social de l'època, etc., i precisament perquè hi havia moltes coses a fer, i avui també, perquè avui és més difícil que mai adquirir, per exemple, assolir una vivenda, és més difícil que mai, o que fa uns anys, arribar a final de mes sense dificultats, els índexs de pobresa han pujat estrepitosament.
1: De manera brutal.
0: Vull dir, som borregos en una societat que ens ens deixa endormiscats.
1: Bueno, el tema zombi, no?
0: Mentre que només consumeixis ja està tot fet. Vull dir, oh, perdó, però bé faríem de mirar-nos en aquest mirall del passat recent per actuar com llavors.
1: Clar, no,
0: milions aniria.
1: Però mira, ja que parlem de l'especulació, per anar posant exemples concrets. A veure, sí que és cert que, per exemple, l'any 73, i això és una història curiosíssima perquè l'han explicat molt poc. És a dir, l'any 73 els veïns, atenció, de Torre Baró, pensareu en el 47, però l'any 73 és abans que el 47, i del Carmel ocupen un ple municipal. L'alcalde Porcioles és dimitit, perquè no dimitien, és dimitit pel general Franco poc després. És a dir, el fet de l'acció veïnal contra la dictadura...
0: Sí, exerceix una pressió, exacte.
1: Per què genera aquesta protesta i aquesta ocupació? Per especulació, tant al Carmel com a Torre Baró. És a dir, és gent que, per exemple, al Carmel es comença a construir el túnel de la Rovira, i què passa? Que la concessió es dona a un senyor que es deia Enric Massó, que després serà alcalde, a la seva empresa. Els veïns del Carmel, que fins als anys 60 no havien tingut transport públic, veuen que les cases comencen a escardar-se. I mentrestant resulta que una altra empresa comença a pensar en fer blocs de pisos en aquella zona, que és impossible fer macroblocs perquè és que el terreny no dona de si, no? Estem en pendents que són vertiginoses. A Torre Baró...
0: Després recordeu-vos del sotrac que demostraria com es va fer tot allò, saps?
1: A Torre Baró, doncs al costat de Torre Baró es va fer, i a més el promotor va ser Juan Antonio Samaranch, Ciutat Meridiana. Home, realment allà passa una mica com a Bellvitge, acaben fotent una sèrie de blocs de pisos i què tenim? Doncs res més. Ara tenen metro, però això és des de fa molt poc. És des de fa molt poc. Llavors ocupen. Però altres exemples. Un centre cívic de vora la Sagrada Família, que era una fàbrica, la Sadeta, ara és un centre cívic. A l'època el volien enderrocar per fer pisos. Què fan els veïns de la zona? No.
0: Clar, llavors fixa't que eren moviments d'alguns, alguns, jo què sé, al voltant de la parròquia del barri, per exemple, no? D'altres associacions d'obreres, sindicats, dones mestresses que s'ajuntaven també per reclamar les seves, allò, afiliats a no sé, a algun partit. Hi havia era com molt heterogeni.
1: Jubilats,
0: exacte,
1: també.
0: Exacte. Hi havia moltes formacions pràcticament clandestines, llavors, perquè no estava legalitzat tot això, però que no fan el xup-xup, aquest caldo de cultiu per aquestes protestes, i llavors de cop, doncs això, ocupen un solar reclamant que hi hagi una escola, o segresten l'autobús, o no, comencen a fer tot això amb uns anys que contribueix a un desgast definitiu, perquè tal com tu bé deies, primer es treuen el Porcioles de sobre.
1: Exacte.
0: I després, tot això genera també, com t'ho diria...
1: Efecto llamada,
0: un,
1: no?
0: No, un estat d'ànim,
1: sí,
0: col·lectiu, que empeny.
1: Dones una prensida,
0: a més protesta,
1: sí.
0: Exacte, no? És com ajudar a que les coses es moguin.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: a pensar,
1: sí.
0: I clar, d'altra banda la gent pensa, bueno, Franco no pot estar sempre, vull dir, arribarà un moment que aquest senyor...
1: I d'altra banda és el que estàvem explicant.
0: I això és una empenta molt gran.
1: Sí, però tota l'estona en relació a que, a més, està canviant el... A veure, la dictadura gairebé contra la seva pròpia voluntat, per
0: sí,
1: d'alguna manera...
0: Sí, perquè Europa ja la mirava, clar. Hi havien arribat els turistes, havien de donar sensació de modernitat, llavors comencen a fer petites concessions que d'això sí. Diuen, doncs ara és la nostra.
1: No, i l'obertura produeix una bonança econòmica que crea, a pesar de la dictadura, perquè la dictadura s'havia encarregat de destrossar-les quan acaba la guerra, parlo de les classes mitges, els anys 60 surten, però, ojo, és aquí a la perifèria, no tenim la classe mitja, tenim classes baixes,
0: sí.
1: Que diuen, i nosaltres què? Llavors, si vosaltres no us preocupeu i, a més, esteu fent quelcom que encara veiem avui en dia i que per això la lliçó dels anys 70 és tan important, que és una especulació salvatge, nosaltres demanem espais. Perquè dins de lo que és l'urbanisme progressista hi ha quelcom que jo defenso moltíssim, que és el dret a la ciutat. És a dir, si tu a mi directament, per exemple, en el Nou Barris actual hi ha un carrer que és el carrer de la Maladeta. Mm-hmm. Allà hi havia una espècie de rambla. Van fotre... Hi havia un hort. Aquest hort el van treure perquè volien fotre pisos. Aquell hort era encara ressaca d'aquella acció veïnal, no? Als anys 70, als Nou Barris, què passa? Hi ha un espai enorme i la gent diu, ei, aquest espai podria ser una plaça meravellosa. Acaba sent la plaça Sawyer.
0: Fixa't.
1: Que és la...
0: Ara,
1: són,
0: dia,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Ara diuen que són tres places, però és una, no? Que
0: sí, sí, sí,
1: és com
0: sí,
1: la
0: sí.
1: Més gran de la ciutat. I és perquè els veïns van dir, ei... Nosaltres ho necessitem, o en el cas de Nou Barris, que és molt exemplar, l'Ateneu.
0: Mm-hmm.
1: L'Ateneu era una planta asfàltica.
0: També.
1: Doncs diuen, ei, volem un espai per cultura de barri, etcètera, etcètera, i el fan seu. I són ells qui mouen fitxa, perquè en aquells moments són ells els que han de crear democràcia, no? No existeix, i per tant ells se la treuen de la màniga.
0: Amb la qual cosa, al final, l'Ajuntament es veu forçat o obligat a assolir doncs, fàbriques, terrenys industrials, sí. Ferroviaris, i anar a poc a poc transformant amb motiu d'aquestes protestes i d'aquestes reclamacions per part de les associacions de veïns. Estic pensant en una persona que sí que va ser dirigent d'associació de veïns, mm-hmm. Però clar, era de Sarrià.
1: A veure.
0: Estic parlant de Joan Antoni Samaranch.
1: Sí.
0: Clar, llavors, diguéssim, després va saltar la política. Però,
1: Samaranch, fot el camp, li deien.
0: És un altre tipus de... No?
1: Sí, clar. No, sí, sí. El Samaranch va ser un perjudicador. Estem anem a dir-ho així, o sigui, no va ajudar gaire. No, a veure, hi ha molts episodis i, a més, gairebé fa coses saltar-se en algun, però és que n'hi ha moltíssims,
0: mm-hmm.
1: i la sort, com es deia, anava per barris, però tots estaven molt mobilitzats. Per què? Perquè és un moment on efectivament hi ha una sèrie de plans porcionistes que són molt fotuts. Per exemple, ara Gràcia, i que ningú s'emprenyi, ara Gràcia s'està tornant al paradigma de la Barcelona actual, en el sentit no de combat, sinó de que deixes un decorat, no? Hi ha una gentrificació salvatge i bueno, diguem que l'esperit d'abans s'ha perdut. Però als anys 70, Gràcia, que era una vila de debò,
0: mm-hmm, sí.
1: Doncs el Porcioles li dona per intentar fer una autopista urbana que vagi de les Ceps a Joanic.
0: Uh-huh.
1: Es liden la via zero, la via O. Els veïns diuen, ei, ni de conya, ens talles el barri en dos, no?
0: Sí.
1: I ho aturen.
0: Veus?
1: Ho aturen. Veus? L'exemple de Gràcia és un. Però
0: molt important, molt important, que abans ho hem dit com de passada, els pares i mares d'alumnes,
1: bueno.
0: També, no? Que, vull dir, avui dia tenim a tots els barris, per exemple, a escoles
1: sí, sí.
0: Per infants, és a dir, llars d'infants, perdó, llars d'infants. Les públiques n'hauríem de tenir més, probablement,
1: i
0: però vaja.
1: I les concertades del CPEC sí, en aquella època surten.
0: Però clar, vull dir, què havies de fer si tu havies d'anar a la fàbrica i tenies un nen petit i l'havies de deixar en algun lloc?
1: Clar.
0: Doncs això també és producte d'aquestes mobilitzacions i d'aquestes protestes dels pares i mares que diuen fem alguna cosa, perquè així no es pot.
1: I fins i tot, a veure, ara tractarem més el darrer terç, no? Però el poble nou que nosaltres ens acull, que tenim? Doncs el Manchester, que bueno, ens acull així, no?
0: És que ha canviat
1: no?
0: tant el poble
1: clar,
0: nou,
1: clar, però,
0: mare meva, la... jo la meva família que és d'aquí, és que no té res a veure.
1: Però deien, el Manchester català.
0: No res que, a veure.
1: Però què li passava a aquest lloc?
0: També
1: passava...
0: dic una cosa, avui que he esmorzat en un bar d'aquí, que hi ha tots els expats, m'entens?
1: Bueno, sí, l'horror.
0: I que et costa...
1: Un chai latte.
0: No, un mini... Sí, aquestes coses, no? Sí, aquestes coses.
1: Que són d'ells, és llenguatge expat.
0: No. Clar, entre poc... Jo crec que li hem donat la volta a la truita, d'alguna manera. Jo recordo de quan anava a la casa de la meva iaia, evidentment al costat hi havia un descampat
1: sí,
0: tremendo,
1: clàssics.
0: Que s'enfangava això fàcil i tal qual, però vaja, vaja, vull dir, després hi havia la fàbrica...
1: Correcte.
0: I les vies del tren per anar al mar, que dic, allò no li podíem dir platja ni res,
1: sí.
0: Era una altra cosa. Després els carrers empedrats aquests, que clar. Jo me'n recordo, saps, que quan anaves amb el cotxe, quan anava amb el carro de la compra al mercat amb la meva iaia,
1: que deia, sí.
0: Però això és horrible, per anar amb el carro, m'entens? En fi, i clar, ara és veritat que té tot una cara com molt europea, molt amable,
1: molt de disseny,
0: però per contra, i això també ens hauríem de queixar, que no és quelcom que no passi a altres ciutats europees, perquè te'n vas a Berlín i passa igual, però aquesta gentrificació i aquest expulsar la gent de tota la vida perquè els professionals lliures
1: sí.
0: d'altres llocs doncs no els importa pagar 1.500 o 2.000 per un lloguer i estan la mar de contents d'estar aquí al costat de la platja.
1: Aquestes obrim per ser un meló, perquè Barcelona...
0: I no protestem com ho feien abans.
1: Sí, no, a Barcelona, per determinades condicions, diguem que això passa més, perquè té platja, per temperatures, sí. per milis, perquè diuen que l'alcohol és barat, o fins i tot, no? Mm. En fi, anem amb Maroca Floating i continuem.

0: Estic llegint un dels articles que m'has passat per documentar-nos de cara a la sessió d'avui. Trobo, està molt centrat, a més, en Nou Barris, per això me l'has passat.
1: Sí, aquest sí.
0: Però clar, les reivindicacions van més enllà, no? Vull dir, fins i tot en no a les estafes immobiliàries.
1: Clar, no, perquè hi ha una especulació salvatge en aquella
0: època. Clar, molta especulació. Llavors aquí... És molt interessant, però parla també d'això, van segrestar a una, altres línies d'autobús, sobre la infracció urbanística de la immobiliària Castro perquè construïa pisos que eren molt xungos. Allò que explicaves de anem a fer aquesta carretera que dividirà el barri de Canyelles en dos, no ho volem.
1: Sí,
0: no
1: també.
0: Volem ser una segona Meridiana. La Prospe, no?, que deies que, a veure,
1: és que
0: estem molt densificats, necessitem una mica d'aire.
1: La plaça, a veure, la plaça que ara és dels treballadors i les treballadores de la Harry Walker és una
0: el meu carrer, Passeig Urrutia, va ser el 76 quan van instal·lar els semàfors per petició
1: clar,
0: també
1: tema dels... semàfors, és que és el que deia.
0: Clar, és que...
1: És molt bèstia que no hi havia semàfors, podies palmar-la directament si venia un cotxe a lo loco. No, i del Porcioles fins i tot va arribar a pensar fer una autopista urbana que anés, jo no sé com la volia combinar, però em sembla que amb túnels, de Montjuïc al Tibidabo. Perquè ens fem una idea, és de bojos, no? És totalment de bojos, però clar, no pensaven als barris. Aquí també hi ha una demanda que els ajuntaments democràtics no han considerat tant com li agradaria a la gent, que és que els veïns moltes vegades demanen que, ok, volem equipaments, però també per generar identitat, volem que es conservi el patrimoni dels llocs. Als barris no hi ha el patrimoni que van a veure els turistes, però potser per això és més important, perquè genera identitat de barri i mostra els orígens dels barris i fa que Barcelona sigui una ciutat plural, no? Doncs, què sé jo, i què passa amb aquests equipaments que poden transformar-se per tenir funció al present? Cas dels anys 70, i anem a l'Eixample, no anem als barris, la Casa Golferix.
0: Sí.
1: La Casa Golferix, qui la volia destrossar per complet? Oh, quina sorpresa, Núñez i Navarro. Els veïns diuen prou, i els veïns aconsegueixen salvar-la. Avui en dia és un centre cívic. Per exemple, a Vilapiscina, parlo així de memòria, hi ha Can Basté. Can Basté és una masia, ara és un centre cívic. Ara malauradament, l'alcalde Collboni ha tirat l'estació de mercaderies de la Sagrera, se l'ha carregat, era del 1918. Allà podien haver fet vivendes, un teatre, mil coses. Per què? Què va passar? Doncs que no van fer cas als veïns.
0: Mira, no sé, a Ciutat Meridiana, per exemple, o sigui, demanar un cementiri.
1: Clar, és que...
0: Clar! O sigui, no volem anar amb Montjuïc.
1: Ah, clar, clar, exacte.
0: Vivim a l'altra punta.
1: Sí,
0: m'entens? No tenim cotxe, no tenim bons transports. O sigui, poseu-nos un cementiri aquí.
1: Això són qüestions de calaix.
0: I aquí passa, per exemple, el 1974, un centenar de joves, aquí mateix, a Ciutat Meridiana, van fer una representació teatral per demanar un ambulatori, allò, un centre d'assistència primària.
1: Clar. Bueno, però mira el Raval, que encara es demanava un nou CAP, no? Fa poc.
0: Sí,
1: clar,
0: bueno,
1: clar.
0: És que el tema de la salut i de com la portem en els darrers anys, en aquest sentit,
1: sense
0: també té...
1: Sense anar més lluny. A veure, i tema escoles. Per exemple, una persona que la Laura i jo hem tingut el plaer de conèixer i n'hem parlat aquí com el Nazario, havia una vegada em parlava que ell va arribar a Barcelona i el van destinar a Ciutat Meridiana com a profe, i deia no, estàvamos en unos barracones, diu, jo no era una escola ni era res, a la zona franca, 3/4 del mateix. Aleshores, els veïns, ho dèiem, parlàvem de les guarderies, parlàvem de les concertades, però no només, és a dir, dona'm instal·lacions dignes perquè els meus nens puguin aprendre en condicions. I aquest problema, sí, l'hem anat solucionant, però jo recordo fa menys de 10 anys de veure barracons a Gràcia.
0: Jo recordo barracons de petit encara, però hi ha barracons i després barraques encara.
1: Barraques encara en veiem.
0: Barraques també, saps? I molts carrers sense asfaltar encara.
1: Clar.
0: Vull dir...
1: Bueno, tema Carmel...
0: Que fa 4 dies que la cosa, més o menys.
1: Sí.
0: I clar, ara que tenim les coses bé...
1: Però per què ho estàvem dient? Que clar, dona la sensació, ei, tot ha millorat molt, efectivament. Tu ara et poses a caminar per Nou Barris,
0: pel
1: Guinardó, i dius, ei, el que és l'espai urbà ha millorat moltíssim.
0: Evidentment.
1: Però, problema, per exemple, i això ho diem sense afany de crítica, perquè a mi m'agraden, O sigui, les superilles m'agraden. Però problema, està comprovat estadísticament que si tu poses verd d'aquesta manera, el que fas és que augmentes el preu del lloguer.
0: És que això és el que s'havia de regular perquè no passés.
1: Llavors s'ha de regular.
0: Què passa? Que si tu ets un veí de tota la vida i tu pagues un lloguer de 100, en el moment que et posen verd ja t'han de fer fora.
1: Clar, clar, és que és al·lucinant.
0: Per què?
1: Clar.
0: Per què?
1: A Consell de 100 no passa tant perquè ja són rics. Perquè ens entenguem.
0: Ja.
1: Però si tu
0: ja
1: el poses...
0: Ja, ho desconec.
1: No, és que és una cosa de renta. És a dir,
0: vull dir, tu vas per Nou Barris, no per res, eh? Que és el barri amb la renda per càpita més baixa, suposo, sí, de Barcelona. I tu mires a les immobiliàries, perquè jo això m'aturo i ho miro, sí, els també, preus dels pisos, i et poses les mans al cap i dius, com pot ser que aquí, tenint en compte el que cobra la gent, es pagui això, bueno, per
1: i
0: pisos?
1: No, no, que hi ha
0: es
1: coses de 500.000 euros i més.
0: Per favor.
1: Sí. A veure,
0: i si són pisos molt barats i molt tal, estan en les condicions que estan.
1: En aquest sentit, dues coses.
0: O sigui, hauríem de recuperar aquesta empenta del moviment veïnal.
1: Anava a dir, dues coses. A veure, ara, no, que m'encanta que et posis així. L'any 79... L'any 79 hi ha eleccions municipals, ja en parlarem en el seu moment.
0: Sí.
1: Molts líders de les associacions veïnals passen a formar part de les llistes del PSUC o del PSC.
0: Sí.
1: Així se les anul·la una mica, aquestes associacions, però si anem avui en dia, per exemple, amb el tema de la vivenda, que és el gran problema, cada cop es veu més misèria al carrer i gent que hi dorm, i aquí tenim un... A veure, és una crisi.
0: I tant.
1: Tema, el sindicat de llogateres està recollint, i com la PA abans, no? Està recollint l'esperit de les associacions de veïns. És a dir, ens unim tots, junts som més forts o fortes, com vulgueu dir-li.
0: Sí, però tots i totes no, eh?
1: No.
0: Vull dir, uns quants.
1: Per
0: desgràcia.
1: Però ens hem d'ajuntar per combatre, i no només la cosa de fer una perfa un dia perquè uns senyors volen fer co-living allà, sinó que és que hem de lluitar a tots els barris i s'ha de fer un foment d'aquesta idea justament per crear una justícia social i una redistribució de la riquesa. Bé, és complicat, però escolta... També, de fet, i això és important, fa poc van sortir unes enquestes que diu que, almenys a la ciutat de Barcelona, la gent és més conservadora, menys feminista en relació als darrers anys. És una,
0: sí,
1: una cosa molt brutal, i que molts nouvinguts també ho són encara més. És a dir, són encara menys feministes i tenen un...
0: Això sí que m'ho crec.
1: Sí,
0: bàsicament per una qüestió cultural.
1: Sí, tenen una vessant més conservadora.
0: Però això aconsegueix consistir en la integració, saps? Que és un altre tema que no s'ha tractat mai.
1: Bueno, és que està...
0: I llavors, més enllà de que tu facis un examen, que no sé quan, perquè jo conec una mm-hmm. bé, una molt coneguda que el va haver de fer i tal qual,
1: sí.
0: I perfecte, estupendo, però crec que ens quedem curts amb això.
1: Sí.
0: Vull dir, no és un coneixement del context històric, sinó és una assimilació, saps?
1: No, i és una qüestió també més enllà dels que vinguin o dels que hi siguin. És a dir, sí. És una qüestió d'individualisme.
0: Clar, no, però que ens quedem moltes vegades amb el debat superficial de si burca, si no...
1: Sí, no,
0: no es tracta, no es tracta d'això.
1: Això són maniobres d'escapisme.
0: Absolutament. Ah. Vull dir, es tracta de que sí, som terra d'acollida, absolutament, ho defensaré, formen part del teixit social necessari, però crec que s'ha fet quelcom molt malament des de la política.
1: El tema de l'integrar, vols dir?
0: Pel que fa a la integració.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, no, que estic d'acord.
0: Vull dir, si tu afavoreixes els guetos, si tu afavoreixes que determinats grups continuïn sent la pobresa, al final estigmatitzes.
1: Totalment.
0: I mantens una sèrie de coses. Llavors dius, no, és que hi ha menys feminisme. Sí, clar. Sí, clar, depèn de quines cultures, fins i tu no li pots demanar a algú que vingui del nord, o sigui,
1: i no és una qüestió, no només és una qüestió de joves i nouvinguts, sinó de fer polítiques pedagògiques, exacte. I el tema de l'individualisme, que en relació, i amb això acabem, dels anys 70...
0: No hem parlat de la Federació d'Associacions de Veïns, però vaja, és igual.
1: Es funda l'any 72
0: i ja està.
1: I podeu llegir un llibre, aquí ja cerqueu, sigueu curiosos i navegueu per internet, del Marc Andreu, que en parla molt bé. No, anava a dir, als anys 70 el punt col·lectiu arriba a un moment àlgid. A l'any 2026 la societat ha generat un individualisme que és salvatge i que dificulta que es puguin fer aquestes accions col·lectives que són tan importants i que, en realitat, perquè ens entengueu i perquè parlem també de les associacions de veïns, són història del país, sí, però també el passat sempre acaba parlant al present, i jo crec que aquesta és la importància de xerrades com les que cerquem de promoure aquí. I bé, dit això, si et sembla, ens n'anem amb una cançó que pot sonar a calculadora o cosa així, però no, és Jungle, Casio.
0: Adéu, Jordi Gromina, fins la setmana vinent. I amb Casio arribem a la una, serà el moment del butlletí informatiu. Fins ara mateix.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
3: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
3: estem en la tardor.
0: Bon dia.
3: Bon dia per algú.
4: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
5: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
6: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Ràdio 4.
7: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
8: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
9: Sóc aquí per complir els teus somnis.
10: Sota sospita.
11: Això és surrealista.
10: Amb Laura González.

Vinga, va, engeguem la segona part del Sota Sospita. Com sempre, a aquesta hora ens agrada, doncs, acabar gaudint al màxim de la vida, dels plaers de la vida, i per això comptem sempre amb la Meritxell Falgueras.

0: Què tal, Mary? Avui anem a un lloc tan especial, tan maco, amb aquelles vistes.
1: És que...
0: amb aquell glamour.
1: Laura, a mi m'està passant una
0: amb
1: cosa molt...
0: amb aquella oferta gastronòmica, per favor.
1: Molt estranya, que és que cada vegada el personatge se m'està menjant. O sigui, jo cada vegada...
0: te l'has de menjar tu, el personatge, home.
1: Cada vegada soc més Wines and the City.
0: O sigui, pues ja està bé.
1: A més, no us puc dir...
0: tothom però... voldria ser Wines and the City.
1: Cada vegada m'agrada més, igual que la Sarah Jessica Parker s'enamorava a Nova York, jo cada vegada m'enamoro més de Barcelona.
0: Jo també, eh?
1: Us haig de dir que Barcelona dir, també s'enamora de mi.
0: És molt de barcelonins queixar-nos molt de la ciutat, però jo, que m'agrada molt viatjar...
1: home, de les obres, o sigui...
0: bueno, el que tu vulguis, vull, acabo de venir de Berlín i no saps la d'obres que hi havia per allà.
1: Ai, doncs jo, mira, saps? Entre Sants Estació, fins i tot...
0: és que res a veure, res a veure, o sigui, moltes més... però és que vagis on vagis, perquè l'any passat que vaig tornar a París i estava tot... estava tot,
1: no,
0: i llavors
1: raó,
0: Barcelona és
1: que...
0: còmoda,
1: han d'haver-hi
0: maca, fa sol, tens bona gastronomia, tens espais com l'hotel Miramar,
1: sí,
0: que poc l'aprofitem els barcelonins.
1: Poc.
0: I hauríem de fer-ho
1: més. Però perquè no caiguem.
0: Tu sí, Esther?
1: No
0: caiguem.
1: Perquè
0: molt bé.
1: Penses, ui, Montjuïc, mira, a Roma hi ha Vila Borghese, que la gent va molt. I Montjuïc, home, tens la Fundació Miró, tens la Caixa, que hi ha expos, com per exemple aquesta última de Matís. Tens
0: dius,
1: el poble
0: mira,
1: espanyol.
0: M'estava explicant l'Esther, que una habitació amb el jacuzzi fora... però jo vull anar aquí també.
1: Veure,
0: tenim
1: l'Eugeni Serranos, a veure, Hotel Eugeni, Miramar, Montjuïc.
0: Benvingut al Sota Sospital, director de l'Hotel Miramar, el tenim aquí amb nosaltres. Un plaer.
2: Un plaer, el plaer
0: un
2: és plaer. Meu.
0: I... vull dir, és veritat que és un dels llocs més xulos per gaudir de la ciutat.
2: Bueno, jo què has de dir, no? L'Hotel Miramar per mi és part de la història. Jo també comparteixo amb vosaltres, sóc un enamorat de Barcelona, no? O sigui, és una ciutat tan, tan especial, amb tanta història, no? On pots realment trobar de tot, no? I una d'aquestes peces, pues, és l'Hotel Miramar, no? Ballant tota la ciutat de Barcelona, no? Entre el mar i la muntanya, rodejat de vegetació...
0: Uh-huh.
2: Bueno, nosaltres parlem d'un oasis urbà, eh? Un
0: així
2: oasis
0: és.
2: Urbà.
0: Així és. I a més, que abans del micròfon que parlàvem, no? Dius, l'antiga casa vostra. És veritat, vull dir, és un lloc històric en molts sentits.
2: Bueno, és un lloc màgic històric, no? L'Hotel Miramar va néixer el 1829 amb motiu de l'exposició universal com a restaurant per acollir aquelles grans trobades de polítics, no? El senyor Cambó, que va liderar l'exposició mundial de 1829, doncs, bueno, va voler muntar un lloc de reunions, un lloc més amè, i així va néixer l'Hotel Miramar. És cert que abans del 29 ja operava com a restaurant, però oficialment el va inaugurar Alfons XIII l'any 1929, i agafem aquesta data, no? També van rodejar els jardins amb el paisatgista, el senyor Forestier, que a part dels jardins de Montjuïc i dels magnífics jardins que tenim a l'Hotel Miramar, pues ha fet com altres peces molt icòniques, no? com a Sevilla o altres contrades del nostre país. I després hi van ficar tres escultures al mig del jardí, no? La fertilitat, la serenitat del senyor Josep Clarà i la pomona del senyor Pau Garballo, no? En triangle amb la font. Després, aquest restaurant, que va acollir tot tipus de polítics, reis, diplomàtics, i que ha passat tota l'alta societat de Barcelona, pues es va transformar en els estudis de televisió...
0: correcte.
2: ...espanyola a Catalunya, no? Això ho datem al 1958, per posar-li una data, no? Sí que és cert que potser ja superava abans. I, bueno, perquè han passat grans personalitats. Ara amb el nom Àngel Casas o milions d'altres, no? L'altre dia va vindre el senyor Javier Mariscal a gravar una entrevista també que li feia molta gràcia,
1: sí,
2: no? Estar a l'antiga casa de televisió espanyola,
0: clar, els antics,
2: no?
0: Estudis, no? Que després del 83 anirien a parar a Sant Cugat i ve a continuar, diguéssim, la història. Però clar, és un edifici que ha acollit, doncs, una part de la història recent de Catalunya, avui convertit en l'hotel amb les millors vistes, sens dubte.
1: Amb les millors vistes?
0: Absolutament.
1: De llarg.
2: Jo què haig de dir? Soc un enamorat de l'hotel i de la ciutat, no? I,
1: però
2: evidentment...
1: la gent no hi cau, que ha estat a prop, que és paral·lel, tires cap a dalt
0: i ja està.
1: Si és que és Sants Montjuïc.
2: Exacte. O pots agafar el telefèric, no? Vull dir que també és un dels valors afegits que tenim. jo penso que ara estem apropant més l'hotel a la ciutat.
1: Home, un moment, és que sou 5 estrelles, gran luxe. Aquestes coses sempre la gent li fa una mica
0: no,
1: clar, com...
0: No tothom hi pot accedir, clar. També és veritat, bueno, tenim... no? Econòmicament...
2: Bueno, jo penso que al final, evidentment, no és per tots, com tot arreu, però bueno, penso que al final vindrà a disfrutar el nostre restaurant, que li hem donat el mateix nom, Estudio, no? En homenatge als Estudis Miramar. És pràcticament a l'abast de tothom.
0: Sí.
2: O vindrà

0: Jo tinc tres amigues amb esclerosi múltiple.
1: Saps que...
0: Tres.
1: Precisament.
0: Vull dir que no, i no és que tingui 100 amics, m'entens? O sigui, tres. És a dir, destinar recursos per aquesta malaltia, la de les mil cares. Li diuen, no?
1: Sí.
0: Jo crec que és quelcom necessari i interessant perquè cada vegada hi ha més gent diagnosticada.
1: Totalment.
0: I perquè no saps per on et pot sortir,
1: és
0: com
1: que,
0: aquell qui
1: mira, diu. Precisament és una iniciativa que, juntament amb l'Hotel Miramar, hem fet Mujeres del Vino, perquè ja ens ho explicarà la Ídia, la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que afecta principalment a les dones joves.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs mira, tenim la Iria per telèfon perquè ens ho certifiqui. Iria, benvinguda al Sota Sospita.
2: Hola, què tal? Bon dia a tots.
0: Bon dia. Des de la Fundació Esclerosi Múltiple anem a parlar d'aquest esdeveniment solidari per tal de recaptar diners per a la lluita contra aquesta malaltia. És veritat que afecta més a dones joves?
2: Sí, és veritat. I ara quan deies que tenia tres amigues...
0: No, sí, tres. Fantàstic.
2: Són dones. Mm. I és cert, el 70% de les persones que es diagnostiquen són dones i a més joves. Entre els 20, 30, 35 anys és quan arriba el diagnòstic. Per tant, és un bon sotrac, no?, en la vida de qualsevol dona que està creant el seu projecte vital a tots els nivells, no?, laboral, personal, plantejant-se ser mare, no ser mare...
1: Mm-hmm.
2: I tot això doncs arriba i, bueno, al final és una malaltia neurodegenerativa que la tindràs tota la vida.
0: Mm-hmm. Entre la Meri, la Iria i l'Eugènia, expliqueu-nos una mica aquesta iniciativa. Hem de reservar-nos la data del proper 17 de juny.
1: Doncs sí, el que farem és, doncs, com dèiem, fer bullir l'olla, tots per l'esclerosi, i començarem de 6 a 7, que farem uns wine talks, que li hem dit, que són xerradetes de 12 minuts, molt picadetes, dels màxims experts mundials de vins. Per exemple, tenim el Ferran Centelles, de la Bullipèdia, tenim la Mireia Torres, que és no només la cinquena generació, sinó és una experta en I+D. El François Chartier, que segur que us sona perquè és el millor sommelier del món, i és canadenc, i ens parlarà sobre els aromes i els vins. Penseu que precisament ell va estar també estudiant el bulli i té un llibre sobre molècules que és super especial. Tenim el major expert de la Universitat de Davis sobre intel·ligència artificial, que ens explicarà com serà la nostra elecció del vi en el futur. Tot això una hora, i després de 7 a 10 per poder degustar aquesta posta de sol, tenim més de 10 bodegueres de dones del vi tan importants com la Marta Casas de Parés Baltà. Tenim la Gravera amb la Pilar Salillas, Clos Figueres amb l'Anne Cannon, Bodegas Bilbaïnes, Pere Ventura, Can Bas, Merum Priorati, el nucli fort de dones del vi, que estaran donant de degustar les seves millors anyades, les seves millors collites, i hi haurà també un pica-pica, i bueno, al final volem ser com un tardeo amb glamour, però sobretot brindant per una bona causa. No és econòmic, però és que el que no vulguem, el que no estem buscant és el jijijaja, sinó busquem doncs poder aportar...
0: Compromís solidari, vull dir, 75 euros tampoc em serven desorbitats, eh? De totes maneres, Iria, per exemple, per apuntar-nos, i ara anirem a l'espai que acull aquest esdeveniment, per apuntar-nos, què hem de fer?
2: Mira, podeu entrar a la web de la Fundació, que és fem.es, que és molt fàcil, i allà ja tenim destacat aquest esdeveniment. I a partir d'aquí clicar i comprar tots els tiquets que vulgueu. Serà un esdeveniment molt exclusiu. Jo crec que, bueno, gràcies a la col·laboració de Mujeres del Vino, del Hotel Miramar, és un acte molt especial. I ens fa especial il·lusió perquè nosaltres estem ja aquí a les portes del Mullet per l'Esclerosi Múltiple, que ja té 33 edicions.
0: És veritat, el Mullet.
2: Sí, i el Mullet ja no només el fem a la piscina. El Mullet és tots ens hem de mullar, no?, i és un luxe que Mujeres del Vino s'hagi volgut mullar amb nosaltres també, com a, no, representatiu del col·lectiu de dones també, amb aquesta empatia, no, amb dones que viuen amb esclerosi múltiple, i és un esdeveniment molt especial. Per tant, jo crec que ser-hi serà memorable. I que
0: enguany el Mullet, el Mullet quin dia és?
2: És el 5 de juliol.
0: 5 de juliol, perfecte.
2: El 5 de juliol, a més de 500 piscines de Catalunya. Però això, ara ja tenim restaurants que es mullen, tenim supermercats que es mullen, qualsevol persona

0: Tona. A nivell particular, a nivell d'empresa, es pot mullar. Llavors, aquest esdeveniment serà dels primers. Al juny ja comencem a fer les primeres activitats del mullat i el dia 17 doncs, serà gairebé com el tret de sortida
1: Molt
0: del
1: bé.
0: Mullat d'enguany.
1: Eugeni, explica'ns com esteu preparant aquesta jornada tenint en compte aquest espai emblemàtic del que parlàvem, l'Hotel Miramar, que acollirà doncs, aquest acte solidari per la Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Bueno, nosaltres amb molta il·lusió, molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra a una causa tan noble i que està, bueno, i que pateix tanta gent, en especial dones, no? com ja han comentat. El menú, el pica-pica, que l'hem fet també amb molt de carinyo, estarà fet per una dona, la nostra xef Marta Rabasseda. I bé, els hi obrim les portes, que se sentin com a casa seva, intentar cuidar al màxim tots els detalls, com sempre, i que formin part d'aquesta història, no? De
1: a la
2: Barcelona
1: estarem?
2: I de l'hotel.
1: Oh,
2: bé, anem a acabar. Exacte. Tenim l'Hotel Miramar, que el 2006, que no ho hem dit, va ser quan Òscar Tusquets li va fer aquesta reinterpretació i ho va convertir en el que ara actualment és l'Hotel Miramar. A sí. part de moltes habitacions, té uns espais màgics, no? Com dic jo, com m'agrada dir. No? I tenim un pati molt, molt especial, que és el pati dels Tarongers, on tenim una petita font central d'aigua, on als laterals també hi ha unes fonts d'aigua, on es veu el mar, on gaudeixes de tota la natura, i hem pensat que és un espai idoni per fer els tastos on també es pot disfrutar, com bé ha dit la Meritxell, de les vistes i de la posta de sol, no? I això és una miqueta el que hem fet, no? Preparar molt de carinyo tot, intentar posar el nostre gra de sorra i oferir-vos, obrir-vos les portes de casa nostra, no? Amb aquest pati dels Tarongers tan emblemàtic que tenim, perquè maridar que la vetllada sigui un autèntic èxit, no?
1: Ho serà, sens dubte. Li vull preguntar també a la Iria, aprofitant que tenim aquí la Iria de la Fundació Esclerosi Múltiple, des del 1989 intentant treballant per reduir l'impacte de la malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones diagnosticades. Aquests diners recollits en un acte com aquest van a parar a la recerca? Et puc preguntar què van a parar?
0: Sí, principalment nosaltres tenim dos projectes grans, no? Un és la recerca, com deies, perquè hem de pensar en l'ara però també en el futur. S'ha invertit molt en recerca però encara queda molt camí per recórrer, perquè sí que el diagnòstic ara és molt diferent de fa 20 anys que no hi havia cap medicament, però encara hi ha molta gent que progressa i al final és una persona jove que va acumulant discapacitat i que la seva vida doncs pot canviar molt degut a la malaltia. Per tant, hem d'invertir en recerca. Però després, ara hem d'actuar i la persona que està vivint ara la simptomatologia, dificultats per caminar, dificultats per parlar, per empassar, dificultats de visió, depèn d'on t'afecti del sistema nerviós central, els símptomes, per això de les mil cares, que comentàveu abans.
1: Sí.
0: Per tant, tenim projectes, que és l'altre projecte de neurorehabilitació, no? Per recuperar, per intentar frenar tot això que et va provocar la malaltia, no? Amb fisioterapeutes, amb logopedes, amb infermeres, hi ha tota una sèrie de professionals, psicòlegs, treballadores socials, tot el tema laboral, no? Si has hagut de... o et fan fora de la feina, perquè malauradament encara hi ha situacions en les que per desconeixement hi ha acomiadaments, acompanyem també a la persona, no? a reorientar-se professionalment, perquè al final és una malaltia que afecta a tota la vida, a tots els aspectes de la vida, i els has d'acompanyar, doncs, perquè ara t'afecta d'una manera, però potser d'aquí uns anys tens una altra afectació. Doncs a la Fundació sempre hi som allà al costat, no? Per dir, ara em necessites, som aquí. Ara, doncs, ja tens eines, continua la teva vida, no? Perquè sí que sempre estarà amb tu, però l'objectiu és tenir el màxim de la qualitat de vida i que puguis seguir doncs, gaudint de com fem tots, no? de la vida que tenim. Per tant, els diners invertits aniran tant a recerca com al que és aquest acompanyament a tots els aspectes de la persona.
1: Doncs, Iria, moltíssimes gràcies. Recordem això, aquest acte solidari de la mà de la Fundació Esclerosi Múltiple amb la participació de Mujeres del Vino i de l'Hotel Miramar, dia 17, a partir de les 6 de la tarda. Mm-hmm. Entreu al web fem.es i podreu allà aconseguir les entrades a 75 euros doncs, per una causa necessària que té a veure amb la recerca i l'acompanyament de les persones diagnosticades amb aquesta malaltia, la de les mil cares. Iria, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
1: Ens quedem una mica més gaudint de l'Hotel Miramar, si
2: I
1: us sembla,
2: sí.
1: Perquè, clar...
3: Explica'ns, a veure, podem anar a fer un bio, la posta de sol, un còctel, un afterwork, explica'ns cosetes.
2: Bueno, evidentment.
3: Per fer les Calibrat Shows de Barcelona,
2: esteu a casa vostra i és part de Barcelona, de la ciutat, ja més enllà del negoci hoteler. L'Hotel Miramar té el lobby bar, que li diem Champagne Bar, amb una terrassa espectacular que té vistes al mar, uh-huh. on està oberta per tots els públics. De fet, estem molt contents perquè tenim molta gent de Barcelona. L'Hotel Miramar, us haig de dir que l'hem reformat, totes les habitacions i zones comuns, les uh-huh. 75 habitacions que tenim, les hem acabat just, està recent reformat, amb una reforma integral. Hem obert l'1 de març i bé, i ara ho estem comunicant, no? I ara ho estem donant a conèixer, no? Estem en aquesta fase, amb un reposicionament express, no? Perquè l'hotel ja té molta trajectòria, molta solera i ja és un punt de trobada. Però sí que és cert que aquests mesos que hem estat tancats per les reformes, aquests 4 mesos, pues, evidentment, algun cara pot pensar que està tancat. No, estem oberts.
1: Està obert.
2: Sí. Estem oberts des de l'1 de març, sou tots benvinguts. Ara hem passat la setmana de les terrasses, on ha passat molta gent de Barcelona i ha tornat a redescobrir la joia del Miramar. Mm. I bé, tenim, com bé has dit, unes postes de sol. Jo penso que no tenen res que envejar les Divisa. Aquí lo dejo. I és obert per tots els públics, no? El Champagne Bar, l'estudio, després hem fet un spa amb Natura Vicé, sí, també marca Barcelona. Per nosaltres és molt important, no?, la marca Barcelona, i cada vegada més, no? I bé, no podia ser d'una altra manera que anar de la mà de Natura Vicé a l'spa, no? Un spa amb 8 cabines de tractament, amb les meravelloses mans dels nostres terapeutes, amb una zona d'aigües també reformada on hem ficat un hammam nou, una sauna. Tenim una piscina interior que pràcticament és olímpica, no? I l'spa també és per tots els públics, entrant a la web de l'Hotel Miramar.
3: Clar, pots entrar encara que no
1: estiguis... Jo puc gaudir de les instal·lacions de l'hotel encara que no estigui allotjada a l'hotel, eh?
3: Les pots demanar als Reis, encara que falti molt.
1: No, clar, evidentment, però és que a més, o sigui, pràcticament pots anar a passar un cap de setmana com aquell qui diu a Montjuïc, la muntanya màgica, sí, perquè més des de l'hotel. Mira, ara me'n vaig a la Fundació Miro. Sí. Ara agafo el telefèric, no? Ara me'n vaig al castell.
3: Total.
1: Ara al Menac.
3: Al Menac.
1: És que l'entorn, ara els jardins, mossèn Costa Llobera, vull dir, és que tot l'entorn és com un lloc tan
3: com Vilaborghese i a Roma, però exacte. És que l'hem de conquerir més. És veritat que abans hi havia la muntanya màgica, no només estava el Tibidabo, sinó també hi havia el parc d'atraccions allà.
1: O sigui, la muntanya màgica és Montjuïc. A mi deixeu-me estar.
2: No, és Montjuïc.
1: Ai, sí.
3: Ja ha quedat una mica oblidada i és que mola molt. Jo cada vegada que vaig amb els meus fills em diuen...
1: Però és que la propera vegada vinc.
2: No, i tant.
1: Vinc, perquè jo cada vegada que tinc algun amic de fora el porto per Montjuïc i a tots els encanta. I ara mira, i això és la Fundació Miró,
3: a més,
1: és meravellós, i tothom queda bocabadat i diuen, és que la propera vegada vinc. Clar, puges amb el telefèric, tal qual, però és que és igual, vull dir, vas a prendre, jo què sé, un arròs d'aquell de sobrassada de Gés Reina amb trompetes de la mort, que el tenen a la carta del restaurant de l'Hotel Miramar.
3: Sí.
1: I veus el mar. No sé, vull dir...
2: Bueno, us haig de confessar que quan han estat els presidents ara fa poc aquí per Barcelona, van demanar el Miramar, no? I van dinar al nostre restaurant i contra tot pronòstic per protocol i en tot el conflicte que es va generar, no?
1: Clar,
2: ells van
1: voler
2: estar a la terrassa, no?
1: Home, jo, si jo fos president, també faria mateix.
3: Clar, però és que l'Eugeni Serranos ara està al Miramar, però Miramar Montjuïc, no el Miramar el del Paco Pérez que està llançant. Però tu portes una trajectòria en el món de l'hostaleria que també té la Marinera, Explica-li una mica a la Laura, perquè jo l'he vist a molts jocs,
2: aquest senyor. Aviam, soc hoteler per les venes, és la meva passió, amb 14 anys em vaig enamorar de l'ofici i, evidentment, pues m'he treballat, no? He estat a molts destins, no? De fet, Vaig deixar Espanya, vaig anar a Dubai, vaig anar a portar el pavelló espanyol i el pavelló mexicà a l'Expo, on vam guanyar un premi per cada pavelló a la part de restauració. Vaig tindre la sort, doncs, de liderar aquests projectes i al final, com a casa no s'està enlloc, com a Barcelona no s'està enlloc.
1: Sí,
2: i vaig haver de marxar pel Covid. Tot s'ha de dir que el Covid em va desesperar una miqueta i vaig marxar, no? I també perquè sóc una miqueta inquiet. I quan em van presentar aquest projecte del Miramar, aquest reposicionament, aquesta millora de les instal·lacions... Pues,
1: ulls tancats, no, evidentment. Ulls tancats. Moltíssimes gràcies, Eugeni, per venir avui al Sota Sospita, per parlar-nos d'aquest esdeveniment de la mà de Dones del Vi i l'Esclerosi Múltiple, la Fundació, per explicar-nos les meravelles d'aquest hotel i aquest emplaçament, d'aquest edifici històric i d'aquest espai de luxe. I fins aviat, espero. Ens veiem a l'hotel, la propera.
2: Exactament.
1: Gràcies.
2: Esteu tots convidats.
1: Fins aquí al Sota Sospita. Mira, avui marxem amb Lian Le Havas i la seva versió de White Fishes. Arribem al migdia amb l'informatiu a dos quarts de dues. Adéu-siau.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes un cap de setmana més aquí a Ràdio 4 a escoltar el Més que Esport, que cada dissabte i cada diumenge us acompanya a aquesta hora i durant 30 minuts des d'ara mateix i fins a 3:15 de la tarda. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui, aprofitant que ja hem arribat al mes de juny, us proposem sortir a navegar pel mar, però no en qualsevol embarcació, sinó en una de les més singulars del litoral mediterrani i que és autòctona, el patí a vela. Es tracta d'una embarcació única i una icona del nostre mar que enguany fa 100 anys i amb aquest motiu i amb la seva designació com a Ciutat Europea de l'Esport 2026, el Vendrell acull el passat cap de setmana i aquest mateix la 88a edició del Campionat de Catalunya de patí a vela.
2: En el marc de la designació del Vendrell com a Ciutat Europea de l'Esport 2026 i del centenari del naixement del patí a vela, la ciutat tarragonina acull per primera vegada el Campionat de Catalunya Sènior d'aquesta disciplina sense timó, que va començar el passat cap de setmana i clourà aquest primer del mes de juny a la platja de Sant Salvador. El Campionat de Catalunya de patí a vela és una de les competicions més arrelades al territori i enguany s'emmarca en un any especialment rellevant pel municipi del Vendrell. L'esdeveniment és un dels actes esportius més destacats de l'any i reforça la projecció del municipi com a territori compromès amb l'esport, el mar i la sostenibilitat. I especialment sostenible és el patí a vela, un vaixell singular que no té motor ni timó i que es va crear a les platges de la Barceloneta i Badalona a la dècada dels anys 20 del segle passat, ara fa 100 anys, a partir dels patins a rem que s'utilitzaven com a embarcacions recreatives. El campionat arriba, doncs, en un moment de reconeixement institucional del patí a vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la província de Tarragona que ho fa i en la quarta de Catalunya després de Badalona, Barcelona i Cubelles.
0: Més que esports. Amb Marc Alluc.
1: Doncs avui recuperem un dels temes històrics del programa, que és el turisme i l'esport, perquè l'esport ens ajuda a conèixer doncs, el territori, en aquest cas el Vendrell, però també a conèixer més a fons el que és el patí a vela en aquest centenari del seu naixement. Ens acompanya aquí a l'estudi l'Edu Sánchez Vilavecchia, president de l'associació Patí Vela Sant Salvador. Què tal, Edu? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, encantat.
1: Organitzadora d'aquest campionat, que ja s'està fent des del cap de setmana passat, no?
3: Sí, sí, sí, super, super organitzat i amb molta sort de poder acollir-lo.
1: Doncs qui també, imagino, està contenta d'acollir aquest campionat és la nostra segona convidada que ja ens acompanya en aquest cas des del Vendrell, la Mariona Figuera, regidora d'Esports de l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Tarragona. Què tal, Mariona? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Contents?
4: Bé, molt bé. Molt
1: contents de tenir aquest campionat al Vendrell? Sí?
4: I tant, la veritat que sí. A més, el passat cap de setmana ens va fer un temps fantàstic, que encara fa més grans aquests campionats i a veure, esperem doncs, que acabem la mar de bé aquest campionat.
1: Efectivament, esperem que sigui així. De fet, parlem amb l'Edu i amb la Mariona abans que l'Edu, que no només és organitzador, sinó també participant, no?
3: Sí, sí,
1: estàs
3: també
1: a les regates i, per tant, abans que puguis tornar a les regates estem amb tu. Edu, des de quan i per què el patí a vela?
3: Bueno, el patí a vela a Sant Salvador té una tradició antiquíssima que ha passat d'avis als nostres avis, als nostres pares, nosaltres mateixos de ben jovenets, i era un vaixell que fèiem de recreatiu per anar a banyar-te al fons, per anar a disfrutar del mar, del vent, de la navegació. Però sí, bueno, el bo del patí a vela és que és un vaixell tan singular per la falta de timó, perquè tu només portes una vela sota el braç, no té botavara, no té orsa, no té timó, només tens una escota, i llavors tu, amb el teu pes, et vas bellugant i pots fer mils maniobres i pots anar a qualsevol lloc. disfrutar d'una navegació de passeig, com també si bufa vent o bufa castanya, com diem, pots disfrutar molt d'una navegació molt més agressiva.
1: De velocitat,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Però tot dependrà del vent. Ara ens deia la Mariona que el cap de setmana passat va fer bon temps. Quin seria el millor temps per una competició de patir a vela?
3: Depèn de qui
1: també esteu pensant sempre
3: en el vent. Depèn de qui li preguntis. Si em preguntes a mi, jo prefereixo tindre molt de vent perquè jo em defenc millor amb les meves qualitats que tinc de navegar, doncs jo m'agrada més treballar o navegar molt de vent. En canvi, si parles amb segons qui, que són segurament molt més tècnics que jo, amb poc vent has de ser molt més precís, molt més tècnic, la situació de la vela. Podem bellugar molt el màstin, la vela, llegir els roles del vent, llegir la corrent del mar. Llavors, amb poc vent, tot això és molt més sensible.
1: Clar, clar. O sigui que depèn del tipus de navegant.
3: Del tipus de navegant. A les regates hi ha primeres i segones. Hi ha gent que està a primera i gent que estem a segona. Clar. Amb opció o no de passar a primera. Llavors, la gent de primera...
1: Pel nivell, no? Pel nivell.
3: La gent de primera que porta potser 30, 20 anys navegant, tenen unes qualitats tècniques que molts ens agradaria tenir, però bueno, que estem aprenent i també ens ho passem molt bé amb ells.
1: Mariona, ens deia l'Edu que a Sant Salvador hi ha hagut tradició del patir a vela des de sempre i la ciutat del Vendrell, doncs ara ho explicàvem, a banda de ser ciutat europea de l'esport 2026, que és un fet important, m'imagino per vosaltres, doncs també heu declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell. Què significa realment el patir a vela pel Vendrell?
4: Bueno, precisament es va fer aquesta acció per preservar, no?, i mantenir aquesta tradició a les nostres platges. A més, ara tenim l'entitat que està fent molt bona feina i també una demostració i un agraïment a l'entitat va ser fer aquest pas de declarar el patí embarcació emblemàtica del Vendrell, no? Llavors, jo crec que és molt important que vagi passant generacions a generació i a més, doncs, fent coincidir aquest nomenament, no?, aquesta designació amb el fet de ser Ciutat Europea d'Esports, doncs encara ho fa més rodó i més bonic.
1: No sé si també anar a Vegas o no, Mariona?
4: No, jo...
1: No. Tu veus les de fora, no?
4: Vaig poder pujar una lanxa,
1: ah, sí?
4: Sí que he pogut... Sí, vam veure la primera regata des de dins de l'aigua, poder-ho viure... a prop dels patins, és una experiència increïble, i el passat mes de setembre sí que vaig poder gaudir d'un passeig amb una membre d'Amblana, una membre de l'associació, i la veritat que són experiències increïbles. Vull dir, el patí, com deia l'Edu, no té timó, no, evidentment és a vela, no té motor, controles amb el teu cos, llavors ho fa una experiència increïble.
1: A més, molt sostenible, no? Perquè el que dèiem, no té motor, no, fins i tot ens explicaven que s'utilitza com a eina científica, és a dir, que el patí, que molta gent, Edu, suposo que, jo no sé a quina edat vas començar tu, o si ho has fet des de petit o no.
3: Des de jovenet, patí,
1: des de ben jovenet.
3: Sortia amb un de la platja que es diu Nelson Camderà i amb l'Andrés Feu, que són mítics d'aquí de Sant Salvador, Sergi Puigserra, amics, amb patins de coneguts o de familiars. Ja. Llavors sortíem amb 13, 14 anys i començar a aprendre a gaudir d'aquest vaixell.
1: No, ho dic perquè realment ha de tenir la seva tècnica, perquè com tu deies, no té timó, clar, la gent es pregunta, com es fa perquè vagi a la dreta, a l'esquerra, amunt i avall i tot això, no?
3: Bueno, al final nosaltres aprenem a base de també una mica de veure com ho fan els pares o familiars
1: i
3: a base de ficar-te i de cometre errors. Si no aprens.
1: Ja.
3: Però al final és una manera segura i sempre vigilant que les condicions siguin òptimes per no tindre a posar-te en perill. I al final és un tema de pràctica, és qüestió de sortir i que t'agradi molt. Si t'agrada molt, ho aprens d'una manera molt, diria jo, inconscient, també.
1: Ja, o sigui que et vas absorbint allò que veus.
3: Sí, parlem de navegar. Navegar i fer regates no té res a veure.
1: No té res a veure,
3: res a veure.
1: O sigui, una cosa és navegar de forma lúdica, diguéssim, l'altra és competir.
3: Sí, en el meu cas, jo he navegat fins fa 2 anys i vaig començar a fer regates sèries. Sèries vol dir que venen de Catalunya, d'Espanya, d'europeus i a més fa 2 anys.
1: O sigui, fa 2 anys que competeixes a un nivell important, diguéssim.
3: Bueno,
1: no?
3: Sí, com uns quants de Sant Salvador.
1: Sí.
3: Nosaltres fèiem unes regatetes a Sant Salvador, que és a l'Open Sant Salvador, que és famós perquè és l'única regata que sortim. És una festa al poble, a més, on col·laboren comerços, entitats, Ajuntament del Vendrell, tots els comerços del barri. Tenim 80 patins, és la regata més quasi més nombrosa amb el Camí de Catalunya del territori, però la condició... El fet singular és que sortim tots des de platja. Llavors, la imatge d'abans de la sortida és que tens 80 veles muntades al litoral i és una festa al patí. Allà guanyar està molt bé, tothom vol guanyar.
1: Però no és el més important.
3: Però no és el més. I és una regata molt vistosa, doncs també pel públic de la platja i també d'agraïment pels locals, no?, que ens estan ajudant molt i sense ells no podríem fer-ho, perquè necessitem recursos de tota mena.
1: Mm-hmm. Per tant, aquesta festa del Patí, suposo, Mariona, des de l'Ajuntament, també és un dia especial.
4: I tant, totalment, el que comenta l'Edu, no?, aquesta de l'agost, que fem a l'agost, o sigui, un cop estan navegant des de fora, des de la platja, és maco i es veuen les veles i és fantàstic, però el fet aquest de sortir de la sorra, uh-huh, no? Te'ls imagines pràcticament 100 patins a la sorra, preparats per sortir amb les veles aixecades i que just entren tots a l'aigua allò, un darrere l'altre fent, uh-huh, fent una sanefa, no? Aquesta imatge és espectacular, vull dir, la traiem sempre que podem perquè és increïble, uh-huh, i un dels fets que ens va també permetre ser Ciutat Europea d'Esport va ser aquesta aposta pels esports d'aigua i en especial doncs, el patí, està clar.
1: Mm-hmm. Però el Vendrell té moltes altres coses fora de l'esport importants, com per exemple això que sonarà ara.

0: perquè és el violoncel d'en Pau Casals, un català internacional i mític que va néixer al Vendrell, Mariona. Suposo que sempre, a més, dins del que és el Vendrell, doncs també hi ha molt llegat, no?, de Pau Casals.
1: Sí, sí, totalment. A més, un any especial també, celebrem el seu 50è naixement. Sí. Llavors, bueno, l'hem denominat un any de grans esdeveniments al Vendrell, així que bé, el mestre sempre està present i mira, amb el patir doncs podem fer servir la frase que hi deia, no?, que conservem les tradicions que són l'ànima de nostra terra, doncs...
0: I és el que esteu fent.
1: Li seguim l'exemple, no? Ho intentem.
0: Seguim l'exemple d'un vendrellenc universal, no, Edu? Com és Pau Casals.
2: Sí. Molt conegut des de ben petits. Coneixem el seu museu, coneixem ara l'auditori, que es va inaugurar fa uns anys, i està en memòria de tothom, el Pau Casals, com també podria dir, no, com patrimoni del Vendrell,
0: clar,
2: patrimoni de Sant Salvador, perquè està allà a Sant Salvador.
0: Ho és. No sé si anàvem a patir, eh?
2: Allà hi ha un restaurant que es diu Vila Casals, que és on ell tenia la casa de convidats, i ell també és un gran col·laborador del patí català, quan fem regates, o patí a vela, perdó, i sempre està, bueno...
0: En el record
2: ajudant.
0: De tothom, no?
2: Sí.
0: En el record de tothom. Doncs ara parlarem més del fet esportiu, del que és el patí a vela, d'aquestes regates, però abans de deixar la Mariona que continuï amb les seves tasques, vull que ens expliquis una mica, ara estem al mes de juny. Mariona, suposo que arriba la temporada alta. Com ho teniu de cara a aquest estiu al Vendrell?
1: Bé, tant esportivament com després amb temes de turisme, no? És un estiu mogudet, venim d'un cap de setmana ja molt intens, també amb el patí, però amb altres
0: regates.
1: Competicions que
0: també
1: hem tingut, però la veritat que molt contents, perquè també ens estan situant en el mapa, no?, tots aquests actes esportius de gran nivell que estem acollint a casa nostra, i a més, doncs, amb el clima que tenim fantàstic, doncs, i les festes, no?, cultura popular també i de més, doncs, bueno, som un gran destí turístic i bé, treballant força per acabar els preparatius d'aquest estiu i poder gaudir al màxim.
0: Si algú que ens està escoltant no hi ha anat mai al Vendrell, què és allò que li diries que és imprescindible que no es pot perdre? Si va passar un dia, un cap de setmana, o si, doncs, aprofitant que ja en regates va a veure el patí a vela i vol conèixer la ciutat?
1: Jo crec que les nostres platges són increïbles, no? I més si vas cap a la zona aquesta de Sant Salvador o després a Comarruga, on tenim el port marítim, doncs tens tot el món de la vela, que és fantàstic veure'ls. I seguim a les platges, al Museu Vila Casals, crec que és increïble veure la història de Pau Casals des de primera mà. I si anem al nucli històric del Vendrell, doncs tradició, cultura, els carrers aspiren. Terres d'Àngel Guimarà, també.
0: També. Un altre il·lustre, no?
1: Un altre
0: fill il·lustre.
1: Sí, tant. Sempre ho diem, potser no tenim grans monuments, però sí que tenim grans fills il·lustres.
0: I és,
1: aquests són els nostres tresors. Llavors, bueno, cultura, tradició, passejar per museus, viure la història... Jo crec que som un gran destí turístic i convidem a tothom a venir a viure, a més també any de centenari de la Colla Castellera.
0: Esteu de celebració en celebració, no?
1: Sí, no, ja ho vam denominar així, any de grans esdeveniments, perquè eren, bueno, quan vam començar a fer el llistat van passar més de 40 efemèrides i és bastant bèstia.
0: Déu-n'hi-do, esteu distrets. Li preguntava si era perquè l'Edu parlava molt de Sant Salvador, si tu no ets del Vendrell, però deus anar a força.
2: Jo des de fa 2 anys visc a Sant Salvador.
0: Sóc
2: el barceloní que ha estiuejat, els seus avis estiuejaven a Sant Salvador i fa dos anys em vaig instal·lar. Baixo a Barcelona 3 o 4 vegades a la setmana a treballar, però estic allà instal·lat.
0: Molt bé, doncs...
1: Tenim molta segona residència
0: també,
1: i després s'enamoren del nostre municipi i
0: s'hi queden.
1: No, que acaben vivint aquí.
0: I segur que està encantat. Escolta, Mariona, ja per acabar, a banda del patí, suposo que el cap de setmana passat van anar molt bé, no?, les regates. Ara ens donava més detalls l'Edu, però ho vau gaudir?
1: Sí, la veritat que moltíssim, sense cap incidència que poguéssim destacar. Així que molt contents per la feinada que han fet, no?, tant l'associació, l'aposta de la federació i la DIPAP. Així que un cop més, doncs, un agraïment a l'entitat, no?, el Patí de Sant Salvador, per involucrar-se tant i portar-nos aquest campionat a casa.
0: Escolta, i a banda del patí, alguna cosa que vulguis destacar a nivell esportiu de totes aquestes celebracions que esteu fent per l'any en què sou capital de l'esport?
1: Bé, ara el juliol, que no s'ha presentat, però queda poquet, tindrem el 3x3 pro de bàsquet també a les nostres platges, especialment a Coma-ruga. Tenim la triatló, tenim una mitja marató a peu pla, pràcticament, que serveix per venir a fer marca. Convidem a tothom a venir i anar allargant temporades.
0: Molt bé. Doncs queda dit, ja sabeu que si aneu al Vendrell no us avorrireu i que si ara mateix esteu a prop, doncs que us acosteu, no? Que s'acostin per veure les regates, no, Edu?
2: Dissabte i diumenge estem... Bueno, avui i demà
0: estarem
2: allà.
0: Avui i demà tot el dia esteu per allà, per tant...
2: Sí, hi haurà un espectacle...
0: Tot un espectacle.
2: Abans, durant la regata i després.
0: I després. Ara ens ho expliques. Mariona Figuera, regidora d'Esports del Vendrell, gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio 4 i al Més que Esport, i que vagi molt bé tot aquest any i aquest cap de setmana especialment amb les regates.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu, Mariona.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Sentíem allò tan clàssic que és el cello d'en Pau Casals, no?, per il·lustrar una mica el que és el Vendrell, que és el que han fet fins ara, sobretot parlar del Vendrell des del punt de vista turístic i esportiu. Però ara la marxa ens la posa l'Edu amb la cançó que li hem demanat. Una cançó, Edu, i què? Explica'ns.
1: Bueno, és que aquesta és una de les moltes cançons que potser, quan, com et deia abans, durant la regata i després del regata, pues, som un grup que, a part de la serietat de muntar regates, de fer coses per la sostenibilitat, pel poble i demés, pues, després de l'aquesta, sobretot de l'Open de Sant Salvador, i avui a la tarda hi haurà un concert de música que venen...
0: La música que no falti,
1: La Sant Band, que és una banda d'aquí, de Sant Salvador, de veïns d'aquí, pues sempre hi ha el post-regata, que és, hi ha un ambientasso, per dir-ho d'alguna manera, brutal, i la gent, a part de disfrutar del mar, també vol disfrutar del post-regata, pues, que fem un dinar... potser estem 100 i escaig persones dinant perquè tenim molts voluntaris i després hi ha, pues, una mica de música i quasi hasta equipo doler,
0: no? Ja, però... no, perquè és sorpresa, no? Si no, desvetllem les sorpreses. Sí. I aquesta cançó també sonarà o què?
1: No
0: o
1: ho sé, però en altres edicions...
0: La Grange, es diu.
1: Sí, de ZZ Top, és un grup així canyero. Quan fem la regata de l'Open de Sant Salvador, que és una regata més esbojarrada, potser no tan
0: més
1: sèria...
0: Més lúdica, no?
1: Pues, hi ha unes barques de coneguts de la Manuela, que és un tardeo molt famós que hi ha a Sant Salvador, que els seus socis, diguem, passen amb la barca amb altaveus i posen música d'aquest tipus perquè 5-10 minuts abans de sortir, pues, la gent està molt animada, amb ganes de sortir, de passar
0: el sopipa. Que s'activi la gent, no?
1: Sí.
0: Fantàstic, o sigui, és tota una festa, a més d'un campionat. Però ara parlem del campionat de Catalunya, però abans parlem del que sou vosaltres, Associació Patí Vela Sant Salvador.
1: Sí.
0: Explica'ns què sou exactament.
1: Nosaltres som una associació... Nosaltres vam començar a organitzar regates a través de l'Associació Veïns de Sant Salvador, amb la presidenta, que és la senyora Pagès, la Victòria Pagès. I quan vam veure que vam començar a fer regates de 14 patins, que això se'ns disparava any rere any, vam decidir, per fer-ho d'una manera més, una mica més com diria jo, més, no millor, sinó més organitzada, més autònoma, fundar l'Associació Patí Vela Sant Salvador. I això ens vam reunir amb uns quants veïns de Sant Salvador, ho vam proposar, és una associació sense ànim de lucre, i va sortir que sí. Llavors ara tenim més o menys uns 100 socis, ara portem, penso que... No sé si... Sóc un desastre per les dates.
0: No te'n recordes de quan
1: anys,
0: va començar.
1: Potser, i a més som uns 100 socis, que la quota és irrisòria, que el que fem és cobrim l'assegurança que hem de tenir i al final fem aquestes regates... O sigui, l'associació s'ha creat per fomentar la navegació a vela a Sant Salvador i a més fem altres activitats com ajudar a col·lectius vulnerables, a nens en risc d'exclusió i ajudar, per exemple... col·laborar, no ajudar, col·laborar amb altres entitats que volen fer coses i potser no coneixen el patí a vela i gràcies al patí a vela doncs, poden gaudir d'aquest vaixell.
0: De quina manera, perquè ens interessa molt en aquest programa, és més que esport, precisament per aquesta vessant que té l'esport, doncs de poder col·laborar amb moltes coses o de ser solidari, de quina manera podeu ajudar, deies, per exemple, nens amb risc d'exclusivitat i tot això?
1: Estem en contacte amb diferents col·lectius i un, per exemple, és el Casal Jove del Vendrell, que són amb nens de risc d'exclusió social, doncs que fem... És una mica complicat, però ho aconseguim fent, que vinguin a la platja, els socis posem els vaixells, ens posem a nosaltres mateixos, posem les armilles perquè ells puguin gaudir d'una explicació de com funciona aquest vaixell i sortir a navegar, que disfrutin de sentir el silenci, només el roce... com llisca el patí sobre l'aigua, no? I bueno, és una manera que ho fem amb molt a gust i a més penso que s'ha de fer tot això.
0: I algú potser li agradarà
1: bueno,
0: i anirà a patir.
1: Sí. Igual que ens fan altres activitats amb per exemple també tenen els nens amb infància robada, nens víctimes de violència, no? Pues jo penso que són propostes per ajudar que entre tots, entre el patí, com hi ha l'equitació, com hi ha d'altres coses, pues, que es pots ajudar la gent i ensenyar pues, què és un patí i què és el mar i per què és sostenible.
0: I per què és sostenible? Explica-ho.
1: Bueno, és sostenible perquè no va motor.
0: Això, per
1: això és principal.
0: Això és el més
1: després
0: important.
1: Després perquè pràcticament tots estan fets de fusta. Ara ja s'ha innovat i hi ha patins de fibra 100% o híbrids, tenen els cascos de fibra i la coberta de fusta. És sostenible perquè també hem fet bueno, no sostenible per això, però hem fet campanyes de recollida de plàstics de l'aigua. Hi ha una noia que ara no em sortirà el nom.
0: Recordo, sí, ho vam parlar perquè vam parlar del documental, que va fer, va venir el Gerard Esteve, el president Esteve de l'UFEC.
1: Sí, sí.
0: I tampoc recordo el nom d'aquesta noia, però
1: sí,
0: ja
1: va inventar una artilogia per, mentre vas navegant, anar recollint microplàstics
0: que pràcticament no es veuen, però que n'hi ha moltíssims, a més, sí. A més, malauradament. No?
1: I a mi un biòleg em va dir fa uns anys, i crec que no m'equivoco, que, per exemple, les sardines són més petites perquè mengen del plàncton, hi ha molt microplàstic.
0: Ja, ja.
1: Llavors, bueno, intentem fomentar... Doncs un dia recollida de plàstics, un altre dia els nens d'exclusió social, un altre dia venen les loves de mar, que és una comunitat de dones que fomenten la navegació la navegació. Llavors venen un dia i fem el bateig del mar, no? Del mateix del patí a vela. Venen amb dones que no han pujat
0: que mai a la vida
1: mai han pujat amb un patí, yeah. Llavors també posem els patins, posem els patrons, els expliquem i sortim a navegar amb elles. Fem coses perquè és una manera també de col·laborar amb
0: clar
1: gent
0: que
1: ho vol fer.
0: Clar que sí, i de mantenir una tradició, com explicàvem, que ve de molt lluny i que justament aquest any en fa 100. Sí. Per tant, suposo també, dintre del que és el centenari del patí, doncs esteu involucrats, no?, d'alguna forma.
1: Bueno, sí que estem involucrats perquè s'han fet moltes festes. A Barcelona penso que la DIPAF, que és l'Associació Internacional de la Classe del Patí a Vela, amb la Federació Catalana de Vela, doncs, amb la Copa Amèrica que es va fer l'any passat, van col·locar patins en diferents llocs de Barcelona, van fer la regata dels 300 l'any passat aquí al Port Olímpic, amb 300 patins.
0: Ho vam parlar justament coincidint amb la...
1: Amb el Gran Dalton,
0: amb la Copa Amèrica, que sembla que ell es va quedar bastant impactat, per allò, aquella imatge que es veia a la platja de Barcelona.
1: A mi em van explicar que aquest senyor un dia va sortir a navegar i va veure un personatge que anava caminant a sobre d'un barco i era un noi que estava navegant amb un patí.
0: Clar,
1: i va preguntar,
0: què és això,
1: esto?
0: No?
1: Sí, perquè no porta timó, no porta res. Clar, i llavors li van explicar
0: al·lucinat.
1: I es va, entre cometes, enamorar d'això. Ja. Llavors va parlar amb el Gerard Esteve, va parlar amb els del Patí Vela a Barcelona, amb el Natació Barcelona, i es va interessar molt. Sí,
0: Perquè al final és autòcton, dèiem nosaltres, singular. Això no es veu a cap altre lloc del món, el Patí a Vela?
1: A Europa hi han.
0: A Europa n'hi han.
1: A França, i et diria que a Holanda o Bèlgica.
0: Sí.
1: I després hi ha un noi que ha comprat un patí que se'l vol endur a no sé on d'Indonèsia.
0: Però tot ha començat aquí.
1: Tot va començar aquí, a Barcelona, Catalunya.
0: Badalona, no?
1: A Espanya i a Galícia... A Càdiz, Andalusia i a València, que el campionat d'Espanya es fa entre, per exemple, València... Andalusia, Càdiz i Catalunya, l'Espanya. Perquè així també hi ha molts patinaires a Càdiz i a València.
0: Clar, no, i està molt bé que hi hagi aquest intercanvi.
1: I és
0: complicat
1: traslladar-te. Nosaltres uns quants vam anar l'any passat al campionat d'Espanya, que va ser a Càdiz, ens ho vam passar bomba. Aquella gent són molt...
0: Són divertits, no?
1: Tremendo, sí, sí.
0: La festa no falta després.
1: Bueno, hi ha molt bon ambient, a més.
0: Sí.
1: La mitja edat són ja grandets, de 40, 50, 60 anys, i són gent amabilíssima, sempre estan... per ajudar. Dins de l'aigua hi ha competició. Aquí,
0: no hi ha enemics. La competició
1: pocs,
0: és la competició.
1: Pocs favors. Es fan
0: passen més. A ser rivals.
1: Però després molt bona, molt bona gent.
0: Escolta, estàs parlant que hi ha una mitjana d'edat més aviat alteta, però clar, perquè això continuï, hi ha d'haver base. Hi ha nens i nenes que comencen amb això?
1: Bueno, hi ha el
0: patí
1: júnior. Llavors hi ha pares que sí que s'impliquen més.
0: Sí.
1: No hem d'oblidar que això és costós en recursos econòmics,
0: clar.
1: Temps, material i desplaçaments.
0: Perquè llavors, el petit te l'has de comprar.
1: Te l'has de comprar. Hi ha algun... No sé si algun club fa classes particulars amb patins de socis, però valen diners.
0: Sí, sí, tant i tant.
1: Llavors, al final, jo penso que molts nois joves... Ja tenim flota jove que està fent regates. De noies, de nois, més nois que noies, però que s'estan animant. Però jo penso que, com jo, molts joves que de petit gaudies més de sortir a passejar, de banyar-te al fons del mar i demés, ara, ostres, doncs t'interessa més... Bueno, tens més curiositat per les regates, no?
0: I com van anar les regates del cap de setmana passat? Perquè dèiem que tu ets un dels participants, ens deia la Mariona que va fer molt bon temps.
1: Sí.
0: No sé si per tu sí o no, perquè no hi havia molt de vent,
1: va
0: o no?
1: Va fer molt bon temps, però per mi no...
0: Faltava vent.
1: Em faltava una
0: faltava
1: mica
0: de vent. Faltava una mica de vent.
1: Però bueno, em vaig defendre. Com t'he dit abans, hi ha primeres i segones, es fan un camp de regates on participen els primeres, van juntets, i 5 minuts després sortim els segones, per no anar junts. Llavors, els tres primers de segona... de la classificació pujaran a primera l'any que ve.
0: Ah, molt bé.
1: I la regata va anar molt bé, home, va ser molt tècnica, bé, teníem 80 patins, quasi 78 a l'aigua, entre les dues flotes, i a primera va el Jan Hendrik, que penso que és, sí, és de Sitges, i que va primer a la categoria de primera, i a segona la Cristina, no em sortia algun nom, del Patí Vela Barcelona, que a part de navegar superbé, doncs tenen un pes més reduït que amb poc vent també els afavoreix una miqueta.
0: Clar,
1: però a més tècnicament hi ha ella, hi ha l'Anna, hi ha la Berta Suau, que naveguen superbé. I tenen, a més, el handicap del pes. Després elles, amb una mica de vent, no ho passen tan bé, però es defensen molt bé, també, perquè saben molt.
0: Escolta, i el teu objectiu és pujar primera o què?
1: Jo tinc la sort que ja vaig pujar primera passada regata, a la International Adipap, que es va fer a Sitges ara fa un mes, i bueno, em vaig classificar per pujar primera. El que passa que aquest any encara no pujo primera fins que no passa l'any.
0: O sigui, que estàs allà, però encara no, sí, encara sí, no sí. Pots dir. El que et sigui que estàs és preparat per les regates d'aquest cap de setmana
1: sí.
0: I ara... per gaudir també del que és el patí i d'aquest centenari, no?
1: I tant.
0: Patí.
1: I disfrutar de tota aquesta gent que és amabilíssima i dels col·laboradors que ens han ajudat moltíssim.
0: Doncs mira, parlant de navegar...

0: La meva força és el mar, són els lacs en Buston, que també són del Vendrell.
1: I tant. Temi Fortuny, el cantant, sí, el sempre cantant. El tenim allà al Can 60, que és un bar que, bueno, és la nostra seu.
0: La vostra seu de l'associació.
1: De Pativela, i és, sempre està gaudint del...
0: I l'heu pujat al patí o no?
1: Jo no sé si ha pujat, potser no sí, deixat, però no l'he vist gaire vegades a prop de l'aigua, el Temi.
0: Millor que canti, no?
1: Sí, no sé si millor canti.
0: No. Molt bé, doncs Edu, que vagi molt bé també aquest cap de setmana de regates. Felicitats per aquest centenari del Patí a Vela i també al Vendrell per aquesta ciutat europea de l'esport. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Doncs avui us deixem amb l'Axe en Buston, que són del Vendrell. Nosaltres tornem demà. Adéu.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i periodisme.
10: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy i... jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
0: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena, nena, nena, nena.
16: Ràdio 4.
17: Eva, què t'han dit a seguretat quan han vist aquest floret?
18: Han obert molt els ulls. I m'han dit, no cal que el passis pel control, perquè és evident que això... Ja sabem el
17: ja
18: que és,
17: que és
18: no cal rajos X, no?
17: Déu-n'hi-do, això què fa, un metre? Més d'un metre.
18: Jo diria que una miqueta més.
17: Més d'un metre. Mm. I d'on ve aquest floret?
18: Mira, me'l va regalar un amic. De fet, és l'únic objecte, et diria així, com de valor sentimental que tinc a casa. És que no en tinc.
17: No
18: I va ser un
17: res.
18: Regal tan... Em va fer tantíssima il·lusió. No m'ho esperava que em regalessin.
17: Perquè fas esgrima.
18: No vaig esgrima. Ah. No, porto una espada d'espadir, una mena de floret tatuat
17: sí.
18: al braç.
17: Sí, ja
18: de quan
17: veig.
18: Vaig escriure Boulder. I aquest amic meu doncs, va pensar que em faria molta il·lusió tenir un floret de veritat i allà el tinc penjat al capçal del llit, la veritat.
17: Al capçal del llit?
18: Em va semblar un lloc molt escaient.
17: Què dius?
18: Sí, no sé, hi quedava bé.
17: No és gens romàntic, això.
18: No, això és molt romàntic, trobo jo.
17: Ah, sí?
18: No? Molt decimonònic, potser, diria.
17: Això sí, això sí. Tens més tatuatges?
18: Sí, tinc algun altre més.
17: A on?
18: No hi entrarem, en això.
17: Relacionats amb els llibres, també.
18: No. Volia escriure, estava escrivint el llibre Boulder i Boulder és una dona que porta l'illa de Xiloé tatuada al pit, no?
17: Sí.
18: I jo corria per Buenos Aires i vaig pensar, ostres, potser podria introduir un capítol explicant el moment del tatuatge, no? Dic, doncs vés aquí a qualsevol d'aquestes cantines i
17: o sigui, te'l vas fer a Buenos Aires.
18: A Buenos Aires, sí.
17: Ah-ha.
18: I finalment el capítol aquest no va aparèixer i m'he quedat amb el floret.
17: Servirà per qualsevol altra història, no?
18: Sí, no, al final serveix per mi, no? De fet, el floret era l'instrument d'entrenament, no? Per després la gent, bueno, al segle XVIII, els nobles que es volien batre en duel, no? I a mi el duel em sembla una activitat molt, molt entretinguda. M'encantaria sortir al carrer i trobar-me un duel.
17: Afortunadament han desaparegut els duels, eh?
18: Bueno.
17: Les xarxes socials
18: sí,
17: una
18: mira,
17: miqueta,
18: no hi entro, no hi entro,
17: duels.
18: Em quedo amb els florets, jo.
17: Avui la nostra irrepetible, amb floret inclòs, és l'escriptora Eva Baltasar.

0: Eva Baltasar, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Et dic que és l'objecte més original que ens han portat mai, eh?
1: Mira que bé.
0: Molt bé, molt bé. Poeta, escriptora, una de les veus més influents i llegides de la literatura catalana. Molta poesia abans del tríptic de novel·les per Magel, Boulder i Mamut, publicats per Club Editor. Tot va començar amb el poemari Laia i ara acabes de publicar la novel·la Peixos. Ho explicarem de mica en mica al llarg d'aquesta conversa. Sé que t'agrada molt l'aïllament, per tant, no t'agrada l'exposició. I, per tant, t'agraeixo moltíssim que estiguis aquí avui a la ràdio. Vens de Cardedeu.
1: Gràcies. Vinc de Cardedeu.
0: Per què t'agrada l'aïllament, Eva?
1: Perquè vaig passar bona part de la infància bastant aïllada i és un... sé estar sola i m'agrada. És el que... Per mi és casa, l'aïllament, no? També em permet connectar amb mi, tinc un món interior força ric, diria, i també és necessari per escriure,
0: ja.
1: Molt necessari. No només el moment que estàs escrivint, sinó un aïllament així perllongat al llarg del temps, doncs perquè permet aquesta obertura per on es mostra l'escriptura.
0: Hi ha molts escriptors que escriuen a Barcelona.
1: No, segurament també podria fer-ho.
0: I d'alguna manera es deuen aïllar, no? Suposo
1: que sí. Clar. Sí, al final, capdavall, jo el que necessito és tenir temps propi i l'habitació pròpia,
0: sí,
1: la de la golfa.
0: Sí,
1: tenint temps, jo puc escriure, podria escriure, crec, en qualsevol lloc, però això, ja. Una cambra aïllada, i hores, moltes hores.
0: Et deu semblar que tots estem bojos, no?, a la ciutat?
1: A veure,
0: connectats contínuament.
1: No, bojos no, és el que hi ha. Les meves filles estan connectades contínuament també. I no em semblen boges, no? Estem en aquesta època. Jo simplement que he intentat, doncs això, no entrar a les xarxes, preservar, jo necessito silenci, necessito quietud, per tant és una cosa que a mi no em fa bé. No considero que els altres siguin bojos, si creieu que us fa bé.
0: Ja dic jo que sí que estem bojos una mica. I hem de dir que acabes de publicar Peixos, com deia, la teva cinquena novel·la amb Club Editor, després de la trilogia i d'Ocàs i Fascinació. T'ho he dit a micròfon tancat, però m'ha meravellat aquesta història, una història d'amor molt potent. Però digue'm, si us plau, que mai has viscut una història com aquesta.
1: Mira, et diré que n'he viscut de pitjors.
0: De pitjors?
1: Sí. I tantíssima gent, M'estic trobant amb lectors també que han viscut...
0: Que t'ho
1: expliquen. Sí. Hi ha històries, hi ha relacions molt monstruoses pel món. I està bé, perquè al capdavall...
0: Està bé?
1: Sí, home, està bé que n'hi hagi, la vida és així. És a dir, si aconsegueixes aprendre d'això, jo ja no en repetiré cap de tan monstruosa.
0: Això sí.
1: Clar. Ja està, és a dir, és allò que, mira, parlant d'amics i enemics,
0: quantes?
1: No?
0: La primera no va servir de lliçó?
1: No, em va costar molt aprendre.
0: I la segona tampoc.
1: Ai, que em va costar aprendre. Moltes hòsties. Mira, tinc 47 anys, a punt de fer-ne 48. Bueno, ja. encara estem a la meitat del metro, que diuen, no? Bueno, doncs ja n'he pres una mica i és molt.
0: Ja n'hi ha prou, eh?
1: Ja n'hi ha prou,
0: ja
1: sí.
0: Ha prou.
1: Sí.
0: No fas autobiografia.
1: No. Jo sempre explico que parteixo de paisatges de la meva pròpia vida.
0: Mm-hmm.
1: Paisatges, i a partir d'allà ja ficciono.
0: Però hi ha moltes coses que concorden.
1: Sí, hi ha cosetes que concorden.
0: Moltes.
1: I em fa gràcia perquè després els lectors diuen, ostres, aquí, com t'has passat, no? I dic, doncs... I penso, carai, doncs ho vaig adulcorar una mica perquè no semblés tan greu, segueix semblant greu, no?
0: Sí,
1: o et troben en llocs que són totalment imaginats, en fragments que són totalment ficticis, no? I en canvi, en llocs on potser sí que has mostrat una miqueta una esclatxeta, allò es passa per alt.
0: Aquí t'ho has posat una mica fàcil perquè la veu narradora és una escriptora com tu.
1: Sí.
0: Aquí hi ha moltes coses de tu, segur.
1: Sí.
0: No?
1: Tota...
0: I coincideixes.
1: Sí, tot el que fa referència a la reflexió sobre el fet d'escriure,
0: sí.
1: Que és

0: Pot ser que una cosa que ha passat no hagi passat. No? És un quàntic, això. És meravellós, eh? Jo dubto de coses de la meva vida.
1: Sí.
0: Que passades pelsades de l'escriptura, ja no sé si van ser o no van ser.
1: Uh-huh. O com van ser, no?
0: O com van ser. Clar. Per tant, desitjo creure que són tal com les he escrit.
1: I aquesta escriptora s'enamora de la Victòria, que dedica només uns mesos a treballar en un lloc per vendre peix fregit. També es dedica a la pintura. Tu has dit moltes vegades allò de «és ella», que és el que diu l'escriptora,
0: sí,
1: de la Victòria.
0: Quan la veu, sí, sí, tens aquella mena de revelació, veus aquella persona i dius «ja està, és ell o és ella», no?
1: Sí, t'ha passat?
0: M'ha passat.
1: I per després tant... han sigut monstres.
0: Exacte. Per tant, està clar que l'únic amor, l'amor...
1: Serà el proper o la propera monstra,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte. Ja. No, no, també m'ha passat de pensar que és ell o és ella, i realment, doncs, sí, va ser-ho durant un temps determinat, no va ser un monstre, va ser meravellós, però es va acabar,
1: clar,
0: no? L'amor també saber acomiadar, si cal.
1: Home, i l'amor, a més, no ens deixa veure com és la realitat.
0: Exacte, l'enamorament, sobretot.
1: O l'enamorament,
0: clar. L'enamorament és una malaltia i és meravellosa. A tots ens encanta estar enamorats, no? I tenir aquella sensació de... que ets gairebé una superpersona, no? Perquè no dorms i estàs bé, no menges i et trobes bé, no? I estàs completament obsessionada amb aquella persona que tens al davant, i tot el teu món comença a orbitar al seu voltant, no? I és el que vol l'enamorament, un vincle molt ràpid. I a partir d'aquí és on, quan es pot començar a construir l'amor, no? Però mentre t'estàs enamorat ets sec.
1: Tinc un dubte. La Victòria s'enamora de la narradora?
0: Jo, la narradora no ho expressa. Podem pensar que sí, podem pensar que no.
1: Per això.
0: Jo penso que està molt enamorada de si mateixa, la Victòria. És complicat.
1: És el que jo penso, sí, sí. Així és la gent manipuladora, no?
0: Sí, sí, aquest perfil narcisista que diuen avui en dia, no?
1: Sí, sí.
0: O maltractador, també, bueno, és una mica d'una barreja de tot.
1: Llegeixo un fragment, només un petit fragment, perquè tampoc vull destripar res d'aquesta novel·la. Diu: «No penso concedir-li cap més brindis, però alhora m'he rendit. La part de mi que no acata promeses em lliga. Sé que sóc de la Victòria, que li pertanyo com una ànima a l'infern. No vull anar cap a ella mentre hi vaig, mentre enganyo i disposo sortides. Estic perduda, enamorada. Estic enamorada i estic perduda. Tremolo i vull llançar-me. La miro i m'hi tiro».
0: L'amor,
1: És perdre's, no?
0: És perdre's.
1: Però està bé perdre's.
0: Pots perdre't. Sí, és clar. I retrobar-se. I no acabar destruït en aquesta pèrdua.
1: Recomano molt als oients la nova novel·la d'Eva Baltasar, Peixos, publicada per Club Editor en català i Random House en castellà. Però això no és tot, Eva, perquè ara és a la cartellera, a la Sala Texas de Barcelona, fins al dia 28, la versió teatral de Permagel, que es va publicar el 2018.
2: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, menteixo i pregunto, és el meu estil.
1: És una de les grans apostes de la temporada als teatres, protagonitzada per una excel·lent Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spunsberg. Què et va semblar la primera vegada que les vas veure sobre els escenaris?
0: Mira, la vaig veure el dia de l'estrena,
1: sí,
0: i em va meravellar, perquè jo estava precisament... No sabia res, no vaig participar en res de l'adaptació.
1: És curiós, això.
0: Sí, no.
1: No vas voler, no voler saber-ne
0: no,
1: res.
0: No, vaig pensar, aquesta és l'obra que faran elles, no? Jo ja vaig fer la meva obra i sobre això, llibertat, no? El creador també, per... No sé, sorpreneu-me, i molta confiança també en la Victòria i en la Maria Rodríguez. I em va... Ara, mira, una cosa, és molt senzill. Jo, quan pensava en la protagonista de Permagel, em veien a mi, sense ser la meva història, però em veien a mi i posava la meva cara... I ara hi poso la cara de la Maria Rodríguez. M'ha alliberat molt.
1: I aquesta que no és teva.
0: Sí,
1: no?
0: I em va commoure molt, també. I em va semblar meravellós el canvi estructural que van fer. A mi em semblava un llibre complicadíssim de dur teatre. Qualsevol llibre m'hi sembla, però aquest més, no? Que té molts salts temporals.
1: Sí. És diferent, és molt diferent.
0: Sí, sí. I bé, li han donat tota una seqüència temporal, no? I la Maria, que fa tots els papers de l'auca tan bé, no? Que te la creus tant, és meravellós.
1: I és tan difícil parlar del suïcidi?
0: Sí.
1: Tan difícil?
0: Fixa't que...
1: Perquè és tabú.
0: Sí, això m'ho deien molt quan va sortir publicat el llibre. Oh, com que valenta, no? I pensava, no, valenta no, al capdavall és un

0: tema que m'interessen a mi, tema que jo no he pensat mai ni molt menys en suïcidar-me, no? Però la mort sí que és un d'aquells temes que t'acompanyen al llarg de la vida i reflexiones. I jo, clar, vaig escriure el Permagel, de fet, sense saber que seria una novel·la, sense saber que seria publicada ni llegida, per tant, amb una llibertat absoluta, no? I vaig tractar aquells temes que m'interessaven a mi. Jo el que vaig començar a escriure i vaig descobrir una veu que em seduïa molt, que és el que he seguit fent després amb les altres novel·les, i vaig dir... dona, on em portis, jo vinc amb tu, no? I em va portar a passar per aquesta passarel·la del suïcidi, també.
1: En algun lloc has dit que la memòria és una construcció. Ara veurem què construeixes amb nosaltres. Tirem la vista enrere.

0: Vivaldi et porta a la infantesa.
1: Sí, sí, sí. A casa meva escoltàvem música clàssica i els Beatles. Ja està. Està bé, no està malament.
0: Que també són uns clàssics,
1: sí, sí,
0: ja, els Beatles.
1: Sí, no, i tant, no? Llavors, aquesta versió de Max Richter, que sí, a mi m'encanta, a més, la pista aquesta de la primavera, no?, que és quan sembla que ha d'eclosionar alguna cosa, ha de brollar alguna cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: hi ha com
0: sí,
1: una energia allà concentrada, molt incipient, que sortirà per alguna banda, i és la sensació
0: de ressorgir,
1: que tinc.
0: Eh?
1: Sí, és la sensació que tinc quan em poso a escriure. I,
0: sí.
1: Sí. I alhora em connecta amb aquells moments d'infància que estava molt sola a casa i, a més, amb molts llibres. Vaig tenir aquesta sort que passava moltes hores sola, però estava envoltada de molts llibres i, clar, per mi és un benestar increïble en escoltar això.
0: Eva Baltasar Cerdà. Mm-hmm. Vas néixer a Barcelona el 26 d'agost de 1978. Digue'm, què recordes més de la teva infantesa? A més, de Vivaldi, dels Beatles, d'aquesta biblioteca... Mm. Per exemple, la relació amb els pares.
1: Ells treballaven moltíssim. Sí, treballaven molt i compartíem estonetes. Mira, potser el més bonic que et podria dir eren les vacances d'estiu. Això sí, era meravellós. Sí, 15 dies amb una caravana per Europa, que en aquell moment, ara sí que tothom va per tot arreu, no?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí, sí.
1: Molt la Selva Negra, Àustria, no? Les muntanyes, els Alps... Sí que aquells 15 dies, potser és el que... I a més, estar tots junts, és que era una cosa molt... I menjar coses diferents, no? Com... És potser el que recordo
0: sempre
1: més.
0: Sempre t'ha agradat viatjar, de fet, no?
1: No. No, viatjar no m'agrada gens.
0: No?
1: No m'agrada viatjar.
0: Però ho has
1: viatjar.
0: Fet.
1: Ho he fet molt.
0: Llavors?
1: I acompanyant les traduccions ho he de fer, perquè
0: clar,
1: jo, si pogués, em quedaria al menjador de casa. O sigui, em quedaria a casa.
0: Escolta, i per què treballaven tant els teus pares?
1: Doncs per mantenir-nos, no?
0: Ja.
1: El meu pare primer treballava en un banc. I després la meva mare és una dona feta a si mateixa que ens cuidava de nosaltres i un dia va començar a estudiar, jo ho recordo, que de tant en tant ens quedàvem a dinar a l'escola doncs,
0: sí,
1: perquè ella havia d'anar a Barcelona a fer exàmens o coses i sí, va muntar una empresa d'administració de finques i clar, hi va dedicar moltes i moltes hores
0: clar,
1: de la seva vida.
0: I amb qui passaves més temps és amb la teva germana petita.
1: Sí, però no recordo gaires escenes amb la germana, crec
0: no,
1: que estàvem bastant aïllades les dues, sí, no ens hem fet mai gaire, és curiós, jo. Passava més temps a mi mateixa i amb els llibres, que bàsicament és això. I fent deures, i fent còpies. Jo m'auto, entre cometes, castigava, però no és així. Jo vaig estudiar els capellans a la primària i allà havia un càstig en aquella època molt, molt, molt habitual, que era fer còpia, no? Portaves mai còpia. I a mi pensava, jo em portava tan bé que no em castigava mai, jo pensava, és que jo vull fer còpia, no? Llavors vaig començar a agafar llibres de la biblioteca i me'ls copiava, i copiava llibres, m'encantava.
0: Sí, sí, tant és així que vas començar a escriure amb 3 anys.
1: Sí, molt petiteta.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, molt petitona. De fet, el primer record que tinc de la meva vida és... Jo devia ser més petita, igual tenia 2 anyets. És estar amb el meu avi, la seva falda, i jo amb un full de paper i amb un llapis que anava fent una mena d'escriptura inventada, que eren com muntanyetes, i jo li anava explicant el conte que anava escrivint. Ah, és bonic.
0: Sí, que això ve de lluny, eh?
1: Mira, sembla ser, es
0: I,
1: pot
0: i
1: pensar
0: a,
1: així.
0: A la teva habitació hi havia una biblioteca.
1: Sí,
0: per què
1: sí,
0: la van muntar allà?
1: Mira, perquè no hi havia lloc al menjador. Hi havia un moble molt gros, però d'aquests poc capaços, un moble bastant inútil, no? I la meva mare era del Círculo de Lectores i anaven
0: sí,
1: arribant llibres que ella no tenia temps de llegir, però en seguien arribant, eh? No es va donar de baixa, això li agraeixo molt, perquè arriba un moment en què van dir doncs, ja no hi caben enlloc, doncs a l'habitació de la nena muntem una prestatgeria i els anem posant allà i sobretot no els llegeixis, que
0: no
1: encara no tens l'edat. Però clar, tampoc hi havia un candau. I què diràs? A una criatura li dius no vagis cap allà i què fa? Home, anar a investigar, no? I sí, sí, de ben petitona. Hi havia molts autors llatinoamericans, no? Cortázar o...
0: García Márquez. Vargas Llosa.
1: Perfectament.
0: No?
1: Agatha Christie. A mi em va fascinar i aquest interès per la mort crec que em ve d'allà.
0: I és veritat que t'emportaves els llibres a tot arreu?
1: Sí. Sempre anava amb un
0: sempre
1: llibre.
0: Anaves amb un llibre.
1: I m'ho permetien, eh? Tenia aquesta sort. O sigui, anàvem un dia al restaurant, jo anava amb el llibre, al cotxe, al lavabo,
0: però
1: a l'escola...
0: Però llegies al restaurant?
1: A tot arreu, sí, sí. Fins i tot amb el plat davant, jo seguia llegint. Sí. Sí, sí, ben miop.
0: Per cert, quan tenies 3 anys, vau marxar de Barcelona i vau anar a viure a Vilafranca del Penedès.
1: No, tenia menys. Tenia,
0: menys.
1: Sí, potser... Sí, no, tens raó, uns 3, sí, uh-huh, sí, sí. Vam
0: per
1: marxar
0: què?
1: De Barcelona per feina, suposo, per feina del meu pare. Sí, sí, vam anar a parar a Vilafranca del
0: Vilafranca
1: Penedès,
0: del
1: que per
0: Penedès
1: mi és el meu poble, és a dir, jo em sento més vilafranquina que res, no? Jo veig les vinyes i ja em sento casa. Sí, sí, i allà vaig passar la infància fins als 18 anys, que vaig tornar a Barcelona per estudiar.
0: Ho has dit així de passada, però què recordes del col·legi?
1: Home, que era
0: de l'escola Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca.
1: Sí, senyor. M'encantava anar a l'escola, a mi.
0: Sí?
1: M'agradava moltíssim. És que, i a més, en una escola religiosa, no?
0: No ho sents.
1: En aquella capella on fèiem la pregària cada dia, on fèiem misses, i arriben a ser monges, i ho he dit sovint, dic, és que potser m'haguessin captat, perquè és que se'm va obrir un univers, i era una creient fervorosa, i no, i sobretot, ara que hi ha amb l'església a molta distància, però sí que valoro molt el fet d'haver estat formada en una tradició, no? Que m'ha alimentat molt a nivell d'iconografia, de lèxic, no? D'imaginari. Ja et dic, que em val la cristiana catòlica, però hagués valorat igualment la musulmana o la budista, és que m'és igual, però una tradició que a mi em sosté i que m'ha alimentat molt.
0: Mm-hmm. I durant tot aquest temps, aquesta infantesa, joventut, escrivies un diari personal.
1: Mm-hmm. Que ben informat que estàs, eh? Sí, sí.
0: Durant tota la infància. I què hi escrivies? Què hi posaves?
1: Una mica de tot. Vaig començar escrivint què em passava cada dia, però després ja m'inventava coses. Una mica. El Permagel va sortir així, eh? Arran d'un exercici
0: ja,
1: que em va...
0: Arribarem. Sí.
1: Sí, mira, el que fos. És que era passar un parell d'hores cada vespre allà inventant o hi afegia també coses, flors que m'havia trobat, paperots, inventant històries. Sí.
0: I malauradament no ho guardes.
1: Res, jo ho llenço tot. No, malauradament no, està bé. Jo, de fet, quan entrego un llibre ja que surt publicat, esborro l'arxiu del meu ordinador.
0: Sí?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Tot net. I als 17-18 anys comences a escriure poesia.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sobre?
1: Sobre els temes, no t'ho sabria dir, era més un joc amb el llenguatge. Era un joc amb el llenguatge. Jo de petita llegia diccionaris, m'encantava llegir diccionaris em va semblar que era molt divertit fer una poesia així més en mètrica, la feia en mètrica, no com la que ja tinc publicada, que no, que és més vers lliure, però sí que em fascinava el fet d'anar buscant
0: paraules
1: que encaixessin. Sí, era com un joc. Era com una mena de trencaclosques, i alhora era molt creatiu, i alhora em portava... Jo penso molt en imatges, no? I em portava a llocs... Bueno, i més hem passat la infància també tan tancada i llegint tant. Tens la imaginació com molt viva,
0: sí,
1: molt desperta, no? Doncs em duia a llocs, en llocs molt fascinants.
0: I ho llegies en veu alta?
1: No, crec que en aquell moment no.
0: I no li ensenyaves a ningú?
1: No, jo
0: llavors...
1: ho llençava i ja
0: està. Ah, ho llençaves.
1: Sí. Jo he llençat i cremat llibres de poesia sencers.

0: Dius que aquesta cançó l'has escoltat moltíssim.
1: A los hermanos Gutiérrez.
0: Sí. Els,
1: crec, mira, és que jo sóc molt poc melòmana. No
0: ja
1: tinc
0: sé,
1: cultura
0: ja.
1: Musical, no, gairebé no escolto música, però si alguna cosa he escoltat de la meva vida...
0: T'he martiritzada buscant cançons.
1: Sí, m'heu martiritzat pensant les 5 cançons de la meva vida, ni idea. No, no. Però sí, a los hermanos Gutiérrez els he escoltat molt. I és l'única música que puc escriure, ai, que puc escoltar, perdó, mentre
0: escrius.
1: Sí, no hi ha res més, que la resta em pertorben molt. Però em porten a un lloc, els hermanos Gutiérrez, un lloc que jo penso que ja hi he estat sempre, no? Així un lloc àrid, inhòspit, no et sona una mica música de l'oest,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: No, del Far West.
0: Home, de fet, aquesta es diu El bueno y el malo.
1: El bueno y el malo, m'encanta.
0: Ens falta el feo.
1: Sí, també. Bueno, deixem-ho aquí.
0: I vas però... estudiar pedagogia. Per què?
1: No ho sé ni jo. Va, sí que ho sé. Jo en aquell moment no sabia què estudiar. Anava cap a Història de l'Art i, mira, m'hagués interessat molt fer-ho.
0: Filologia, no, també?
1: No. Anava més cap a Història de l'Art. Però tenia l'única amiga...
0: Vull dir que tot indicaria que hauries d'estudiar Filologia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, doncs no.
0: Tot però aquest recorregut que hem fet
1: fins
0: ara...
1: Podria ser, però m'interessava molt l'art. Sí, és molt pictòric. Ja, abans et deia, no?, que penso molt en imatges, no? I l'art m'interessa moltíssim. No en sé ni un borrall, però m'interessa molt. Però en aquell moment tenia una amiga a l'institut, l'única que tenia, que la seva germana estudiava pedagogia, i ella era molt bona narradora, i m'explicava d'una manera fascinant tot el que la seva germana feia a la universitat, i em va com seduir, i vaig dir, doncs jo cap allà. El que passa és que 3 mesos després d'haver començat la carrera vaig veure que no, que allò no era el que jo m'esperava, i vaig demanar als meus pares de canviar.
0: Però la vas acabar, eh?
1: Em me la van fer acabar. Bueno, vaig acatar, em van dir, el que comença s'acaba, i ho vaig fer.
0: I mentre estudiaves, això ho has explicat moltes vegades, mentre estudiaves vas treballar de dona de la neteja.
1: Sí,
0: no?
1: sí, vivia aquí a Barcelona. I sí, vaig començar treballant
0: abans
1: de cambrera.
0: Sí.
1: Sí, clar, però era molt millor ser dona de la neteja. És que sent cambrera en alguna cadena, en algunes cadenes on no et deixaven ni beure aigua, que havies de beure cafè, unes coses horribles. I a més, tractar amb tanta gent, jo prefereixo estar sola, i clar... netejar cases, moltes vegades estava sola.
0: Clar, et deixaven sola.
1: I a més, jo sóc molt tafanera, molt curiosa, i no és que comencés a obrir portes i portetes, però una casa, el sol fet de passejar-hi... No sabria dir, sóc bastant respectuosa. Potser algun armariet de bany, sí. Per si hi havia una miqueta de pols. Però sí, a les cases t'expliquen moltes històries, i a mi això em fascinava molt del fet de netejar cases.
0: Això després ho utilitzaries a ocasi fascinació, sí. La qüestió, et llicencies en pedagogia... tot i que després vas estudiar filosofia a la teva manera.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. De fet, vaig estar molts més anys estudiant filosofia aquesta 7 o 8, sí, per diferents universitats, fent el recorregut. Jo no volia el títol per res, hi havia assignatures que no m'interessaven gens, però sí, feia les assignatures que m'interessaven a mi.
0: I Erasmus a Berlín.
1: I un Erasmus a Berlín.
0: Per què Berlín?
1: Perquè vaig pensar, jo vull llegir Heidegger, vull llegir Hannah Arendt, vull llegir Kant en alemany, que és l'idioma Nietzsche, no? En alemany. I vaig pensar, i com que sóc tan intel·ligent...
0: Però en sabies
1: sense
0: alemany?
1: Sense saber res d'alemany, en 6 mesos n'aprendré. I, evidentment, es va demostrar que no era tan intel·ligent. No vaig aprendre res d'alemany. I amb prou feines una mica d'anglès, no, diríem? O sigui que res, va ser una experiència, abans vaig viure molt tancada a casa.
0: Escrivint també.
1: Sí, escrivia. Escrivia cartes fictícies. Si em trobava tan sola.
0: A qui escrivies?
1: Bueno, gent imaginària. Sí.
0: I els hi explicaves el que t'estava passant allà a Berlín?
1: Sí. Tal qual.
0: La qüestió, que vas estar escrivint durant 10 anys... Poesia.
1: Sí.
0: Per què poesia?
1: No ho sé ni jo.
0: No ho saps?
1: No ho sé, perquè escrivia poesia. Vaig començar com un joc, com et deia, i després... És que m'agrada. M'agrada perquè et permet fer un treball amb el llenguatge, que és més que un treball, que és un ball, no? Que és un festeig i és una festa. I m'hi trobo molt bé. I, de fet, jo escrivint narrativa no sento abandonar la poesia. Jo treballo el llenguatge poèticament igualment. No l'he abandonat mai. Ni, no és prosa, ni tan sols és prosa poètica, eh? Però això de buscar el ritme, la música, estar ficada allà dintre, no? Aquest espai de creació, a mi és que em dona la vida.
0: Vull que m'expliquis quina relació té un escriptor o una escriptora amb la literatura, amb l'escriptura, quan no el llegeix ningú.
1: Bé, jo mentre publicava poesia tenia la sensació que no em llegia ningú, potser em llegia algú, però amb poquíssima gent, no?
0: Sí.
1: La relació que tenia, clar, jo la relació que tinc amb l'escriptura és molt íntima sempre. Ara sé que...
0: És a dir, tu escrius per tu,
1: jo escric
0: no
1: per
0: escrius
1: jo
0: pels
1: no
0: lectors.
1: Jo no penso mai en el lector, mai. Mai, mai. De fet, el llibre d'Ocàs va ser un llibre arriscat. La part de la fascinació és molt arriscada, però jo no vaig pensar, és que necessito que s'entén... No, jo l'entenc així, aquesta part, per tant, serà així, no? I arribi com arribi. Evidentment, si després és un llibre que és llegit i valorat, jo estic molt contenta i molt més agraïda encara, no? Però és, per mi és un acte molt íntim, és molt d'anar cap endins, d'estar sola i d'anar cap a l'inconscient i desvetllar, anar a tocar, no? D'anar a despertar una mica aquells monstres que hi ha allà, i és una manera de conèixer-me també, i de conèixer també l'inconscient col·lectiu, que és dins del nostre cap també.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb l'escriptora Eva Baltasar, i hem d'explicar també un fet fonamental a la teva vida. El 2002 va ser mare, per primera vegada, amb 24 anys. Com ho vas viure?
1: Sí, crec
0: perquè
1: que
0: eres molt
1: va
0: jove.
1: Ser el 2003, jo crec.
0: 2003.
1: Però podria ser. Com ho vaig viure? Jo volia ser mare. Jo volia ser mare jove. De fet, ho tenia al meu cap molt ben pensat. Vaig pensar, així, quan en tingui 40, la meva filla ja serà major d'edat, com aquell qui diu, i ja està, no?
0: I... que voli.
1: Ja està, que voli. I mira, encara viu a casa amb mi.
0: I espera't.
1: I jo contenta, eh? Estem molt bé. Estem molt bé. No sé, volia ser mare i ho vaig ser. No m'ho vaig pensar.
0: O sigui, no va ser massa aviat.
1: No. I ara? No, al contrari, va ser meravellós. A més, jo estava sola amb ella, treballava a la universitat, en un grup de recerca, podia passar moltes hores a casa i vaig estar gairebé el 100% del temps amb ella els dos primers anys, fins que va començar a tocar, buscar escola, potser, i llavors va ser quan me'n vaig anar...
0: Amb 26 anys,
1: sí,
0: ho deixes tot.
1: Tot,
0: deixes
1: tot,
0: la universitat,
1: la feina,
0: el pis...
1: Tot, menys la meva filla.
0: I te'n vas a viure a una casa
1: en
0: de muntanya.
1: En una zona molt aïllada, sí, al Berguedà, un dels millors anys de la meva vida. A més, jo vaig arribar allà que no sabia res... Res de la vida al camp, diríem, no? I tampoc pensava que... O sigui, vaig trobar una vida molt poc bucòlica, no? Però vaig aprendre moltíssim.
0: No tenies
1: moltíssim.
0: Llum?
1: No, una de les cases que vaig viure en dues,
0: sí.
1: Una no tenia llum. No, però bé, seguíem una mica el cicle solar, no? Teníem nevera, però és igual. No? Anava a casa d'un veí, a posar alguna rentadora... I tenia
0: autosuficiència, no?
1: Bastant. Tot el que vaig poder, sí. Un hortet que vaig anar aprenent, també teníem animals, teníem gallines, cuidava xais, conills, també. I després fèiem intercanvi amb els veïns. Doncs jo anava a donar classes de repàs a una nena que hi havia allà i la mare tenia un colmado i em deixava agafar verdura, no? És aquesta mena d'economia que a mi m'encanta, no? Que no passa per enlloc, que ningú controla. Doncs sí, van ser tres anyets. Va ser poc temps, però van ser intensos.
0: Mm-hmm. Intensos també escrivint, perquè escrivies i cremaves.
1: Molt.
0: Escrivies
1: tenia una bona
0: i cremaves,
1: llar de foc.
0: Escrivies i cremaves.
1: Estava aprenent, clar, havia d'escriure i cremar, és el que es fa.
0: No te n'has penedit mai?
1: No.
0: D'haver cremat?
1: Mai.
0: No.
1: Ni dels llibres que... Mira, una vegada tenia un llibre de poemes tot acabat a l'ordinador, em va entrar un virus i el vaig perdre sencer. I vaig pensar, mira... Jo no ho sé veure, però més valia que hagués desaparegut. Jo sempre penso que la vida va a favor, no?
0: Ja.
1: Encara que jo, que d'entrada no m'agradi.
0: Uh-huh.
1: Per tant, quedo tranquil·la.
0: I van ser 3 anys fins que t'enamores.
1: Ah, sí?
0: I t'enamores molt.
1: Moltíssim.
0: Mm. I ho deixes tot, també.
1: Sí, sí, em vaig anar a viure a Girona, fixa't tu.
0: Què tal el canvi?
1: A veure, Girona és una ciutat molt humana, és una ciutat on s'hi viu bé. Jo vaig viure-hi bé a Girona, però
0: sí.
1: Sempre em va quedar aquella cosa de tornar al lloc més petit. De fet, ara estic en un lloc més petit, no?
0: Mm-hmm.
1: Cardedeu, és
0: sí.
1: Més petit. Però bé, estava enamorada. Quan estàs enamorat, te'n vas on sigui.
0: I t'enamores tant de la Laia que decideixes escriure-li un llibre,
1: sí.
0: Enquadernar-lo...
1: Bé, sí, jo el vaig escriure i vaig pensar,
0: sí.
1: Ostres, m'agradaria regalar-li, però ben enquadernat. I vaig pensar, mira, jo sempre somio un gran. El present és un bon premi. I si guanya, sortirà publicat i li podràs regalar el seu exemplar, no? I vaig tenir la gran fortuna que el vaig presentar al Premi Miquel de Palol, de Girona,
0: sí.
1: Ella era d'allà,
0: sí.
1: I va guanyar. I per tant, doncs, el van publicar i li vaig poder obsequiar.
0: Mm. Recordem què deies quan vas recollir aquest premi.
1: Uf!
0: El 2008,
1: mare
0: pujaves a l'escenari.
1: No parlava gairebé.
0: Sí, una miqueta conversaves amb el periodista i també escriptor Martí Gironell a l'auditori del Palau de Congressos de Girona.
2: Què és aquest amor que porta a escriure d'aquesta manera?
3: Què és?
2: Qui és? On és?
3: Qui és? És la meva companya, està asseguda.
2: On és la Laia? On és la Laia?
3: A veure, ara mateix... No ho és tot, però és una part molt important de la vida.
2: Home, i és el motor també de la teva creació.
3: Sí,
2: A mi que m'havien dit que eren haikus i la franquins, perquè...
3: No.
2: Veig que són un pèl més llargs, però igualment
3: intensos. Són una miqueta més llargs.
2: I bunyins.
3: Sí.
2: Tens més poesia a punt? Perquè, clar, després del que ens acaben d'explicar la Rosa,
3: sí,
2: la Núria,
3: sí,
2: i el jurat de Miquel de Palol, dius, volem veure més obra de l'Era Baltasar.
3: Sí, tinc més poesia. Sí, jo escric una miqueta cada dia i mira, doncs es va acumulant.
2: Tens algun referent?
3: Sí, a veure, dins de la poesia catalana, Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal...
2: I de veus de dones potents, per la Maria Mercè Marçal?
3: Sí, més potser per la banda de la literatura o de la filosofia, o Isaac Dinesen o Hannah Arendt.
2: Escolta, l'enhorabona per aquest premi.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Tan enamorada de Laia. Per molts anys.
3: Gràcies.
2: Eva Baltasar, del 31è Premi Miquel de Palol.
0: Home, vas dir unes quantes coses, eh?
1: No em reconec gens, eh? Quina gràcia. És que sóc una... No, anava a dir, és com si fos una altra persona. No, sóc una altra persona. És que...
0: Estaves emocionada.
1: Quina criatura. Ah, quina criatura. Estava emocionada? No ho sé. Estava nerviosa. Jo crec que estava molt nerviosa.
0: I hi havia la Laia, allà.
1: Hi havia la Laia i jo mai havia parlat en públic. És una persona... Era tímida, ara ja no ho soc tant. Era molt introvertida. Això ho segueixo sempre, no es nota. I no vaig dir gran cosa.
0: Sí, sí, sí, has parlat dels teus referents.
1: Sí, una miqueta.
0: No? De com escrius, que escrius cada dia. No?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En res, en dos minuts has dit moltes coses. L'amor amb la Laia, 10 anys.
1: Sí, 10 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, un amor llarg. Mm. Bueno, un llarg, a veure, hi ha amors d'una nit que són molt llargs, també.
0: També és veritat. I de 10 anys, que són molt curts.
1: Eh? Exacte.
0: Després de Laia, Atàviques Feres, Reclam, 12 treballs, Medi Aquàtic, Poemes d'una embarassada, Vida limitada, Animals d'hivern, Neutra, Invertida, tots i cada un amb premis.
1: Mm. Sí.
0: És curiós, això. O era la forma de publicar?
1: Era la forma de publicar, jo
0: la
1: crec.
0: La forma de publicar era guanyar
1: jo
0: premis.
1: Jo no sabia que existia, que podies anar directament a una editorial.
0: Ho vas veure amb el Miquel de Palol i vas
1: exacte,
0: dir,
1: i vaig dir, doncs mira, seguim. No sé. Sí, era, no sabia, tampoc hi havia gens literaris, desconeixia molt el món. O sigui, igualment tampoc no participava gaire del món literari, no? A part de... No recitava ni anava a recitals, no... Només llegia i escrivia.
0: I guanyaves premis.
1: I guanyava alguns premis, sí.
0: Et vas arribar a acostumar?
1: Sí, sí, sí. No, però jo sóc una persona bastant tranquil·la, diríem, eh? Jo quan allò que et cau del cel un premi o te l'adjudiquen i tampoc perdo el món de vista perquè sé que, bé, a la vida hi ha de tot, no? I com que també travessem els nostres inferns, t'ajuda també a valorar les coses bones però sense perdre gaire el món de vista. No, no, no.

0: El 2018 va saltar la narrativa amb Permagel i m'agradaria que ens expliquessis com es cou aquesta novel·la. Ho has mencionat una miqueta al principi, perquè tot parteix de l'exercici que demana una psicòloga d'escriure la teva vida en 4 pàgines.
1: Exacte.
0: Tenies 30 anys.
1: Ah, mira.
0: Per què vas necessitar, primer, ara m'ho expliques, el tema de l'exercici, però per què vas necessitar anar a la psicòloga?
1: Suposo que tenia necessitat de parlar amb algú, no tenia amics, perquè no n'he tingut fins als 40 anys.
0: Sí.
1: I bé, tret d'aquesta companya de l'institut que et deia, però ja està. I part del meu conflicte potser també tenia a veure amb la parella, per tant, jo no la veia com una interlocutora possible, també problemes de comunicació moltíssims. I vaig pensar que anar a parlar amb el capellà potser no seria la millor idea, per tant, vaig anar a una psicòloga. I sí, després d'una primera sessió llarga, no?, em vaig estar explicant la meva infància, que és el que em va demanar, em va dir que em veia molt desestructurada i que el que m'aniria bé és escriure la meva biografia en 4 pàgines. I bé, em va semblar un exercici raonable, el vaig començar a fer, vaig veure que m'avorria moltíssim i que sense adonar-me'n començava a introduir mentides per fer-ho més interessant, no? Vull dir, per fer la lectura més interessant per la psicòloga, no? Llavors hi ha un moment en què vaig dir, ostres, atura't, perquè això no és honest. Com em semblava molt divertit, com a experiència, vaig pensar, costarà molt sostenir tanta mentida al llarg de diverses sessions, no et serviran les sessions de res, i perdràs molts diners, a més, no? Llavors el que vaig decidir va ser aturar la teràpia, això sí, perquè jo havia trobat una veu que em seduïa molt, que és la veu de la protagonista de Permagel, sí. No? Que ja no explicava la meva vida, ja ficcionava a partir de la meva vida. I vaig mirar on em porti. I em va conduir a escriure...
0: Però escolta, li vas arribar a ensenyar aquestes pàgines a la psicòloga?
1: No. No.
0: Allà no hi vas tornar?
1: No.
0: Però la vas avisar, no?
1: Suposo que sí, no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Soc molt oblidadissa, suposo ja. Que sí, la devia avisar.
0: Escolta, i és cert que a la primera presentació de Permagel no hi havia ningú?
1: Hi havia molt poqueta gent. Era un dimarts a Barcelona, a la Calder, recordo. Plovia i jugava al Barça. I a mi no em coneixia ningú, i llavors estava molt ben acompanyada per la meva editora, per l'Antònia Carré Pons, que ara és molt amiga meva, que en aquell moment també acabava de publicar el llibre Club Editor i va venir, i érem 4 gats. A mi, jo vaig estar molt còmode, perquè eren pocs. Ja. L'editora no devia pensar el mateix, potser.
0: Escolta, li hem demanat a la teva amiga que ens expliqui com ets.
1: A l'Antònia Carré Pons,
0: sí, sí.
1: No m'ho puc creure.
2: L'Eva... És una gran amiga. És una persona generosa, amable, comprensiva, una persona en qui es pot confiar per qualsevol cosa. Té dues virtuts que per mi són imprescindibles en una bona amiga. Amb ella es pot estar en silenci i amb ella es pot riure. La veritat és que nosaltres dues parlem molt, riem molt i callem una mica. Ens vam conèixer gràcies a Club Editor, que és com una gran família. Ens vam fer amigues el dia de Sant Jordi de l'any 18, ho recordo perfectament, quan vam anar a l'esmorzar institucional i vam fugir-ne tan aviat com vam poder, atabalades per la gentada. Vam anar a fer un cafè, vam començar a xerrar i encara no hem parat. Mira...
1: Quin regal, és meravellós.
0: Ara
1: gràcies.
0: Sí, has trobat amb qui xerrar.
1: Oh, i tant, no. tinc alguns amics i algunes amigues, sí, poquets, però l'Antònia, amb l'Antònia viatgem, amb l'Antònia fem de tot. Parlem cada setmana, és com família. De fet, ens diem germaneta, jo sí. Dic germaneta.
0: Perquè a les dues us agrada viure una miqueta al marge.
1: Valorem molt, no? I ella és molt social, i surt molt, i té molta vida social, però valorem molt... La nostra soledat, la nostra independència també, no? Ens fa molt lliures, això, també.
0: Clar, jo no sé si et va fer menys lliure l'èxit de Permagel.
1: No ho sento així.
0: No?
1: En quin sentit?
0: Com vas viure aquest èxit, no? Perquè has d'explicar-te, has de fer entrevistes, has de fer presentacions, clubs de lectura...
1: Ara m'hi he acostumat. Això és el mitjó que es va girant. Ara del dret, ara del revés. Jo, i per això, no puc escriure quan estic acompanyant un llibre,
0: per
1: no?
0: Per això dic que això treu una miqueta de llibertat, no?
1: Sí.
0: Tens
1: sí.
0: L'agenda més plena.
1: Sí, però per altra banda, el que m'ha... No, i és així, eh? També intento després reservar mesos d'agenda buida, no? Per escriure. Però m'ha permès una cosa molt, molt important i molt bonica per mi, que és viure d'escriure.
0: Clar.
1: Clar. jo acompanyo els llibres i em sento una mica com, bueno, com una mare, no? Que vinga, va, fins que ja volen sols, però després puc estar mesos només amb l'escriptura.
0: Perquè això seria impossible amb només la poesia.
1: Viure d'escriure, sí, en aquest país ara mateix, jo diria que és impossible, jo no ho he pogut fer mai. He pogut estalviar una mica i guanyar un premi que estava una mica més ben dotat que els altres i estar 2 mesos sense treballar, no? Això sí que ho he fet i, de fet, el que sempre he posat és l'escriptura per davant. No m'he casat mai amb cap feina. I si en alguna feina m'han proposat matrimoni, he dit que no.
0: Sortit
1: corrents.
0: Adéu. Després de Permagel, Boulder, que va ser el primer llibre en català candidat al Premi Booker Internacional, que és un dels més importants de la llengua anglesa. Això sí, havies guanyat ja el Premi Òmnium a millor novel·la el 2020, per exemple. No sé si et passa amb totes, però he llegit que et vas enamorar de la protagonista de Boulder.
1: Mm. No em passa amb totes amb aquesta intensitat. Amb Boulder va ser una cosa... Si em vaig arribar a tatuar un floret, per l'amor de Déu, ja. estava no hi era, no? Sí, no sé per què vaig començar a obsessionar-me amb aquesta protagonista i en aquell moment estava casada i tenia una sensació d'infidelitat.
0: D'infidelitat.
1: Amb la meva dona en aquell moment, perquè jo em llevava al matí i el primer que pensava és que es buidi la casa i jo m'he d'anar a trobar amb ella. Clar, jo mentre escric, jo mai tinc la novel·la al cap abans d'escriure, no sé qui em trobaré. Jo estic coneixent algú i cada moment és una cita. Cada dia que t'asseus davant de l'ordinador o ara que escric bastant a mà davant de la llibreta, escriure és com tenir una cita amb aquella persona que et va revelant coses d'ella. I jo em vaig caure rendida als peus de la Boulder. M'hi emmirallava molt. Era una part de mi que reconeixia, però també l'admirava molt, no? I em va seduir. I, bueno, vaig acabar divorciant-me. No et diré que fos només per això, no?
0: Però et vas adonar que volies tenir una relació com aquella.
1: Sí, com aquella, exacte. Sí, sí.
0: És curiós.
1: Sí, sí.
0: Per cert, en una entrevista en el diari El País, l'abril del 23, Pedro Almodóvar va dir que li havia agradat molt Boulder i que li encantaria portar-la al cinema. No has sabut res.
1: No sé res de res. A més, he demanat explícitament a la Maria Boigas, a la meva editora, a l'editorial, sí, al meu agent, sisplau, igual això del teatre va ser el mateix. A mi no em digueu res de si hi ha inquietuds per fer una pel·lícula. No em digueu res, no vull saber res fins que no estigui a punt de signar, si és que es dona el cas.
0: Ja. Yeah.
1: Si no, jo vull viure tranquil·la.
0: Si hi ha negociacions, tampoc
1: no,
0: ho vols saber.
1: No, jo confio en els meus editors.
0: Ja, ja.
1: I si cal consultar alguna cosa, ja me la consultaran.
0: Sí, sí. La trilogia la vas tancar amb Mamut, després de Permagel i Boulder. Abans una miqueta més, és veritat que vas revisar 200 vegades Ocàs i Fascinació?
1: Sí, sí, com a mínim. Ocàs i Fascinació. Perquè no podia parar. Vaig quedar atrapada a la fascinació, que és una part del llibre que a mi... Jo em llevava a les 4 de la matinada, molt d'hora. Una mica era com entrar en aquell temple, no?, d'aquella casa on hi ha una protagonista que està durant una mena de deessa, de verge que tenen allà,
0: sí,
1: i no sabia sortir d'allà. I llavors vaig treballar el llenguatge. És que una setmana abans d'entrar a impremta, el llibre, jo encara el tenia retingut, retocant el ritme... les agudes, les planes, i havia de ser perfecte, que evidentment no ho és, no hi ha, mai serà perfecte, no? Però sí que no vaig parar, volia més que tot el, sobretot les dues parts, però sobretot la de la fascinació, que fluís molt, a més és un llibre amb moltes capes de lectura, ser molt subtil perquè fos ambigua també i que cadascú pogués fer la seva lectura i que totes fossin vàlides, no? Llavors el vaig treballar molt en aquest aspecte.
0: Perquè el teu mètode de treball és revisar, revisar i revisar?
1: Molt, és més molt. Que escriure. Jo si un dia escric 5 línies sóc molt feliç ja, no? I sé que l'endemà o les esborraré o les retocaré o... Jo sí, és com fer un... et diré, un brodat, no?, que és vinga puntadeta i puntadeta, i al cap dels mesos veus que allà comença a haver-hi alguna cosa, no?, doncs és així.
0: Però et pot convertir en una obsessió.
1: Sí, quan estic dins de la novel·la és una obsessió, però m'ho passo tan bé, és a dir, quan estic amb aquella persona que sol ser la protagonista, sóc tan feliç que aleshores em volen. No... Està bé estar dins d'aquella obsessió.
0: Explica'm com és la teva habitació pròpia.
1: La que tinc ara, on hi ha el floret, hi ha el mullit també, hi ha el llit amb el floret.
0: Sí, sí, sí. com és la taula,
1: és interior,
0: el que veus...
1: Mira, és una habitació interior d'una casa que els argentins en diuen Casa Chorizo, no? Que és així molt allargada, allò és sí. Una davant i darrere, que hi ha llum, però l'habitació, dues habitacions del mig són fosques i m'he quedat una habitació... Les meves filles tenen les bones i jo tinc una de fosca.
0: Prefereixes fosca?
1: És molt més silenciosa i prefereixo escriure amb poca llum. Llavors escric gairebé sempre amb llum artificial, en una tauleta molt menuda, que és que no fa ni dos pams d'ample, i tinc molt poquetes coses. Tinc els meus llibres escollits, no sé, el meu perfum, un petit joier, que ja veus que no porto gairebé joies. És que no tinc gairebé res. I no tinc això. Tres portarretrats molt petitets, que hi ha a cada un... Bueno, hi ha una fotografia de la Teia, la meva filla més petita, la Gera, la gran, i a l'altra hi ha una fotografia meva de quan jo era petita. Som tres nenes. I poca cosa més... no, tinc poca roba també, és que no... És molt senzill, és com una cel·la de monja, diria.
0: Sí, és el que estava pensant.
1: De fet,
0: va haver
1: una època que tenia un... Després de deixar una d'aquestes relacions monstruoses, em vaig posar un llit individual, molt feliç, pensant, ja està, s'ha acabat. El torno a tenir doble, però vaja.
0: No hi cap ningú.
1: Per si de cas, no?
0: Estàs escrivint ara?
1: Sí, bé, a veure... M'hi poso tot just ara. Ara acabo d'arribar de la fèria del Libro de Madrid.
0: Sí.
1: I ha estat, diria jo, l'acte que tancava aquesta promoció dels peixos. I, per tant, jo tenia una novel·la començada abans de que sortissin els peixos. M'agrada deixar una novel·la començada perquè així sé que m'està esperant, no? Allà al final del viatge, del túnel, diria. I sí, ara tot just la reprenc i em meravella perquè tinc la sensació que m'ha sabut esperar, ha tingut paciència... És una història on jo volia ser-hi, vull ser-hi dintre un any, si puc, i em fa molta il·lusió.
0: Amb una dona com a protagonista, també.
1: No us ho puc dir, això.
0: Ai.
1: No ho sé, perquè és molt incipient la novel·la, però ja ho veurem.
0: Ja. I la poesia?
1: Segueixo escrivint poesia fent narrativa, com he dit abans,
0: però... Però si anem a la llibreria... Si anem a la llibreria, Eva,
1: llibre...
0: no trobarem a poesia.
1: No, clar, l'últim llibre...
0: Trobarem a narrativa.
1: Sí. Tens tota la raó.
0: No Xile és l'últim,
1: sí. Que va sortir a finals de l'any 21.
0: Sí.
1: I ara he començat una... Mira, no fa pas gaire, he començat... Tinc un projecte al cap, de llibre de poemes. Sí?
0: T'agraden o no t'agraden els clubs de lectura?
1: En general, m'agraden. Hi ha alguns que no funcionen com haguessin hagut de funcionar, però bueno, em vaig aprenent també i ara ja m'ho passo bé.
0: També la protagonista de Peixos parla d'aquests clubs de lectura.
1: I ha estat una provocació, això dels peixos.
0: Voleu
1: carn? Doncs aquí tenim... Hi ha peixos, però carn també. Vinga, anem als clubs de lectura. Són divertits perquè, a més, tots són molt diferents. Cada club té el seu color. N'hi ha que funcionen com grups d'amics o d'amigues. Ja, sol haver-hi molta més dones que homes.
0: Clar, però no els tornes a veure mai més.
1: Exacte. Són trobades molt curioses perquè de vegades ens hi despullem molt, la gent es despulla molt en els clubs i penso, ostres, bé, ells tenen la sensació que em coneixen perquè m'han llegit.
0: Clar.
1: Jo amb elles no les conec de res. Valoro molt aquella mostra, no? d'aquell moment tan íntim que compartim, però després sí que marxes i dius, ostres, és que possiblement no els torno a veure mai més, no? I és una sensació com estranya. Però és reconfortant, també, perquè m'agrada tornar sola a casa amb el cotxe de nit.
0: Clar.
1: I pensar que ja està.
0: Però fan
1: ja
0: lectures està. Que potser no t'havies ni imaginat.
1: I tant.
0: No?
1: Sí, passa. Jo recordo en un club que al final de la novel·la Permagel és un funeral i hi havia una lectora que va interpretar que era un casament. I clar, jo la paraula funeral no apareix en el llibre, jo l'entenc amb ella i no, la resta de lectores la volien fer entrar en raó d'alguna manera, no? Dir, no, de veritat, que és un funeral. I ella no, ella deia, no, és que és un casament. I em miraven a mi com si jo tingués la resposta, no? I jo no la tinc, perquè de fet el llibre és el mateix per tots, però hi ha una part del llibre que jo tinc al cap quan escric i que no mostro. I
0: clar.
1: Aquesta capa, aquesta part, tothom l'omple amb els seus desitjos, amb les seves projeccions, amb els seus prejudicis. I aquella dona volia un casament, volia un happy end. Que per mi era una història que acabava amb un casament, acabava horrorosament, no? Però sí, tenia raó, perquè deia, no, és que hi ha una església, hi ha flors, com els casaments, no? Hi ha un músic, com els casaments, i jo li deia, bueno, la gent està plorant, diu, és que jo ploro tant
0: els casaments.
1: Doncs ja està, dic, felicitats. És un casament.
0: Clar que sí,
1: per tu.
0: Clar que sí. I deies al principi que moltes persones s'han sentit identificades amb Peixos.
1: Sí, sí, m'he trobat amb... I tot just estic començant a fer clubs, però ja m'he trobat amb molts lectors que m'han dit, o bé, ostres, jo he viscut una relació semblant, perquè hi ha abús, hi ha maltractament,
0: hi ha
1: molta manipulació, sí, sobretot, sí. No? O gent que això encara em fa més feredat, no? Que em diuen, estic en una relació així i me n'estic adonant llegint el llibre, no? Que, per altra banda, doncs, m'alegro moltíssim, no? Aquesta presa de, com de consciència arran d'un llibre de ficció, no? I, home, valoro molt que aquesta sinceritat. Són trobades molt, molt honestes amb els lectors, de vegades, molt boniques.
0: Eva Baltasar, escriptora, medalla d'or al mèrit de les Belles Arts el 2024. Mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i jo, de veritat, recomano molt als oients la novel·la Peixos, publicada per Club Editor, en català. Moltíssimes gràcies. I marxem amb La Rosa Enflorece, amb la veu de Montserrat Figueres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Molt bon dia, arrenquem aquesta nova entrega del Bon dia i bona sort, el programa 195. Del despertador de la Ràdio 4. Avui és 17 de juliol del 2026, el dia en què el sol sortirà a un quart i dos minuts de 7 del matí.
2: És possible que hagis dit juliol?
0: M'ha traït, m'ha traït.
2: Pot ser, pot ser.
0: 17 de juliol. Coño, comencem a
2: cantar. Marxem!
3: És que, claro, claro. Perdona que t'he tallat, però dic, ostres, que de just un mes per vacances, jo crec que el subconscient t'ha traït, Madó, ja dic 17 de juliol.
0: 17 de juliol.
3: Que em vol sonar que t'has colat.
0: 17 de juliol.
3: Només queda un mes, és res, això.
0: No queda res, 17. I per què poso 34 dies? No, és impossible.
3: Clar, és menys, no, en realitat?
0: Sí, menys.
2: És menys.
0: És 31, com a mínim. Com a màxim.
2: Com a molt.
0: Com a molt. 31 dies per les vacances d'estiu. Deia que avui el sol sortirà. És possible també que estem en bucle amb l'hora de sortir del sol? Que fa un mes que el sol està sortint a la mateixa hora. Però...
2: Actualitzem-nos.
3: Però saps que és el mateix bucle que ens passa a l'hivern? A l'hivern també vam viure
2: sí,
3: aquest bucle, però
2: és
3: des de l'altra banda. Bueno, a l'hivern tot el rato dèiem que sortia a les 9.
0: És que era el mateix, però en fred. O sigui, era la versió winter. La versió... També, us dic, saps què m'ha passat avui? Avui venim cap aquí a la feina, estava dient, hosti, caduques l'hivern? Caduques l'hivern? Tot això en fred. Perquè dic, ara almenys fa bon temps, però tot això en fred. I al final... És allò que tendim normalment a magnificar el drama, la magnitud de la tragèdia.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí. I pensaves que no era tan dur l'hivern, al final.
0: No, és més dur ara que l'hivern. No teníem tanta son. A l'hivern no teníem tanta son.
2: Perquè costa més anar a dormir, ara, clar.
3: Però també
2: costa
3: us dic que potser és perquè ara ja és la recta final. Ja estem com,
2: sí,
3: jo crec que també té a veure.
2: Té molt a veure, això.
3: Però és cert, estem que són rebentats. Les 9 de la nit i encara és de dia i a mi se'm fa un món
0: sí.
3: Tancar persianes i intentar dormir. És impossible.
0: Jo avui m'he llevat a 7 minuts abans que sonés el despertador.
2: Encara?
0: He anat al lavabo, he fet un riuet i he tornat al llit. M'he tapat i bona nit i tapa't. I no m'he dormit, perquè he pensat, no, és que no cola. Perquè després, quan dorms aquests 7 minuts, en dorms 5 i et sona el despertador...
2: És pitjor, és
0: no,
2: pitjor.
0: No, és com un cop de mall al cap, eh? Per cert, poc se n'ha parlat de l'anunci que han fet aquesta casa del Bon Dia Bona Sort, eh?
3: Ei, boníssim!
0: Molt maco, eh? Molt ben fet, molt ben fet! Va, avui el sol sortirà pràcticament a tot el país, amb un ambient calorós i estable. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a l'occidental, on podrien descarregar alguns ruixats puntuals i de curta durada en zones de muntanya. Estem ja a la recta final de la primavera i ho farem amb molta calor, eh? Avui les temperatures seran una mica més altes que ahir ja van ser... Déu-n'hi-do, lo altes que van ser. Bé, Montse Vidal, molt bon dia i bona sort.
2: Molt bon dia. I bona sort, què tal?
0: Què ens expliques?
2: A veure, t'ho estic mirant, un segon.
0: No te'n recordes? Que
2: no te'n recordes? Perquè saps què passa? Que és el que em passa l'altre dia. És el que em va passar l'altre dia. Fa molta son. Sí,
3: jo, per
2: sí.
3: Ajudar la Montse, et recomano que ens vagis intercanviant, perquè algun dia veuràs que em passa el mateix, aquest moment
0: molt
3: de la Montse.
0: Què tens tu?
3: Jo és que quan li has dit amb ella, jo no t'ha buscat el guió ràpid. I jo ja et puc avançar, mentre la Montse se'n recorda el que et porta. 12 d'agost, Badó. 12 d'agost.
0: Sí, senyora.
3: Quedeu-vos amb aquesta data. Catalunya, un dels dies més importants que viurem a la vida. Perquè viurem...
0: Bueno, potser ens estem
3: a
0: passant.
3: A la vida, Badó, el que veurem el 12 d'agost no ho han vist ni els nostres avis ni els nostres besavis.
2: Jo només espero que no hi hagi molt de hype i que després ens quedem tots amb una mica de... Això era? Això era?
3: Deixa'm que jo li posi hype i emoció a la secció.
0: No diguis el què.
3: Ah, és veritat?
0: No diguis el què.
3: Ah, vinga.
0: No, és veritat. No et falta raó.
2: Sí, no, ara sí he caigut. Perdona, que he tingut un lapsus. Avui comparem el Mundial d'aquest any amb el del 2010 perquè hi ha unes similituds.
0: Sí, senyora.
2: Unes coincidències que realment són sorprenents.
0: Amb el 2010, que recordem que va guanyar la selecció
2: Sí, la selecció espanyola, l'únic mundial que té la selecció espanyola, no? L'única victòria.
0: Exacte, correcte.
2: I compararem els dos, que hi ha unes quantes coincidències.
0: Hi ha similituds i no sabem si al final acabarà igual o no.
3: Ahir vaig veure un vídeo a les xarxes, nois, que em va fer molta gràcia, que era una noia que deia, a mi em parlen del mundial i jo recordo el mundial d'Iniesta, me penso que és el mundial d'Iniesta, de Puyol i tal, i comença a dir el mundial de fa 15 anys, no?
0: 16.
3: Sí. 16 anys, imagina't. Llavors em feia gràcia que ella es quedava amb... Hi ha un Mundial, doncs deuen ser els
2: aquell.
3: Mateixos. No.
0: Per cert, de seguida parlarem amb el Mundial, que l'estrena de Leo Messi ha estat brillant. La més brillant, o sigui, ha estat el jugador que més ha brillat en aquest inici de Mundial amb la seva selecció. Deixeu-me dir, com sempre, el control tècnic, Jaume Bernet i el Gorka Delgado, i a la producció amb el David Alcalde. A veure, aquella gent que és molt sedentària i que necessitaria cremar una miqueta, compreu-vos un gos.
3: Compreu-vos o no, adopteu.
0: No, el que dius...
3: Adopteu.
0: Doncs adopteu, aneu a buscar... Se sobreentén. Poseu un gos a la vostra vida.
3: A un gos a la vostra vida,
0: exacte. I si és adoptat molt millor. Perquè tenir gos ajuda a caminar més cada dia. I és que els propietaris de gossos caminen de mitjana uns 20 minuts més al dia que les persones que no en tenen.
3: Clar.
0: Segons diversos estudis, les passejades diàries amb mascota contribueixen a mantenir una vida més activa i millorar la salut física. Bé, us heu d'obligar a sortir vosaltres, però sobretot us heu d'obligar per treure el gos a casa.
3: Clar.
0: No podeu tenir la pobra bèstia allà fotuda tot el dia.
2: No, plogui, nevi, el que faci falta.
0: Que després diuen, oh, és que el gos està boig quan entrem a casa. Home, com ha d'estar?
3: Pobre.
0: Com ha d'estar? Tot el dia. Això està clar, vull dir, és allò de compra o adoptes igual, perquè al final comprar també és una vida, però si podeu adoptar, molt millor.
3: Sempre.
0: Hem de sortir d'aquestes dinàmiques de comprar. Però si teniu un animal a casa, sigueu responsables.
3: Exacte, i si no, no el tingueu.
0: Exacte, perquè hi ha gent que té l'animal, allò per la gràcia de... Moltes vegades també per les criatures, que els fa molta gràcia tenir el gos.
3: Ara, de fet, ve l'època on més abandonaments de gossos, sobretot, hi ha per les vacances, volen marxar de vacances, i diuen, ara en sobre el gos. Fatal.
0: El meu pare, quan es va unir la meva mare, l'home tota la vida havia volgut un gos i la mare no volia un gos a casa. Això va com va.
3: Sí.
0: I vam portar un gos, bueno, va anar a buscar un gos, de veritat, però li va tocar el pitjor gos del món, eh? Sí, això també és una loteria, eh?
2: Per què pitjor gos?
0: I l'home va aguantar allà fins als seus últims dies, eh? Per què? Perquè estava sonat, perquè estava malament del cap.
3: Ai, pobre!
0: No, estava fatal. I això que el cuidava com si fos una criatura, eh? El portava a passejar, perquè saps un gos que estava... O sigui, estava nat del cap.
2: Mira, és que això és el que tu dius, una loteria.
0: Això és una loteria, però una loteria total. Bé, en qualsevol cas, insistim en això, eh? Vull dir que si teniu un animal, sigueu responsables amb l'animal. Passi el que passi amb l'animal, però si teniu la idea de tenir-lo a casa, doncs heu de respondre en conseqüència.
2: Els meus fills estan farts a demanar-nos-el.
0: I els meus?
2: I no hi ha manera, perquè no tenim temps. No podem assumir aquesta responsabilitat ara mateix, en aquesta etapa de la vida.
0: Sortim de casa, pugem la riera del poble... Cada gos que troben en els amos, que el podem tocar. Tots, que el podem tocar. Es passen el dia acariciant els gossos. Tots els gossos, estan enamorats dels gossos. Bé, a les 6 i 8 minuts del matí, avui tenim molts dies internacionals. El què?
3: Que n'hi ha un. Jo tot això no veus, que avui estic molt parlant xina. Dic, allarga, allarga, allarga, que quan se trobi els dies internacionals, n'hi ha un. I t'he colat un sant, perquè dic, bueno, per allargar una mica la història.
0: També dic una cosa.
3: No m'havia passat mai, però en tota la temporada crec que és la segona vegada que em passa que només hi ha un dia
0: a celebrar. Hi ha un dia internacional, però la xapa que m'has posat és com si n'hi haguessin 15.
2: Compensa.
0: És com si n'hi haguessin 15. Avui és dia 17 de juny, podria ser de juliol, però no, és 17 de juny, i encara que sembli mentida, el calendari en recorda una cosa que a Catalunya coneixem força bé últimament, la importància de l'aigua, perquè avui és el dia de la lluita contra la desertificació i la sequera. Avui es commemora el dia de la lluita contra la desertificació i la sequera, una jornada impulsada per les Nacions Unides per conscienciar

0: no creuen amb el canvi climàtic.
1: Ja.
0: No, i tots, com el Donald Trump, i els líders mundials es dediquen tot el dia a fer-li la rosca. El primer conseller alemany a regalar-li la samarreta de la selecció alemanya amb el seu nom a darrere. I és que, de veritat, no sé quin món vivim, eh? I avui també és Sant Ismael.
1: Que et preguntaràs què significa Ismael, no? T'ho estàs preguntant.
0: Ara ho explico.
1: Claro,
0: ara ho explico. Sant Ismael, com cada dia, que sempre fem els sants. Avui és Sant Ismael. Felicitats
1: a
0: tots.
1: Segur que hi ha algun Ismael, algun oient que es diu Ismael, que podem felicitar des d'aquí.
0: Mira, si hi ha un Ismael, que truqui ara mateix.
1: Va, vinga, va.
0: Al 900-630-630. Si hi ha un Ismael que està trucant, tinc un regal per ell.
1: Vamos.
0: Que truqui. Que truqui, ja el pactarem a l'antena.
2: Abans de felicitar-lo, clar, a l'antena.
0: És un nom que... No hi ha ni Ismaels.
1: Jo tinc un amic que es diu Ismael, però és veritat que és de Madrid. Tu tens dos, Gorka, dos amics que t'Ismael. Vinga, qui dóna més?
0: A un moment han sortit quatre Ismaels.
1: Més Ismaels a la sala.
0: És un nom que coneix pràcticament tothom perquè apareix en grans religions monoteístes. Segons la tradició bíblica, Ismael era el fill gran d'Abraham i és una figura d'Abraham, i és una figura especialment rellevant dins de la tradició islàmica. El seu nom significa Déu escolta i continua sent molt popular en nombrosos països del món. A Catalunya no és dels sants més celebrats del calendari, però segur que avui hi ha més d'un Ismael que espera esmorzar amb alguna felicitació.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: El 17 de juny del 2026, el dia que ens anem sabent que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà avui davant l'Audiència Nacional. Montse.
2: Sí, Zapatero, el primer expresident imputat en una causa judicial, declararà avui i demà pel cas Plus Ultra i també per les joies valorades en més d'1 milió d'euros trobades a la caixa forta del seu despatx. El jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la compareixença sobre les joies en considerar que l'expresident ha tingut temps suficient per preparar la seva defensa.
0: I segona jornada de la cimera del G7 a Evian, a França, amb Ucraïna i el Pròxim Orient com a qüestions destacades.
2: Els líders del G7 han mostrat el seu suport a Kiev i ja estudien noves sancions contra el gas i el petroli russos per pressionar Moscou. A la trobada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat una missió internacional per desminar l'estret d'Hormuz i ha expressat la seva impaciència amb Benjamin Netanyahu pels continus atacs israelians al Líban.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega haver interferit en cap trama contra l'UCO.
2: González ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la Unitat Central Operativa en el marc del cas Leire Díez. També ha explicat que va rebutjar una petició de Díez per reincorporar un comandament investigat en el cas Coldo.
0: El govern aprova la creació del consorci públic o privat per la gigafactoria DIA de Móra del Nova.
2: El govern ha donat llum verda aquest dimarts en Consell Executiu a la societat público-privada que impulsarà la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial de Móra en la Nova, la comarca de la Ribera d'Ebre. La societat mercantil ha rebut el vistiplau de l'executiu de l'Estat. Per l'executiu català, aquesta acció mostra que el projecte avança amb pas ferm.
0: El dia en què els metges i metgesses de Catalunya estan cridats a una nova jornada de vaga.
2: Exigeixen al Departament de Salut que negociï les millores laborals que reclamen des del mes d'octubre. Aquesta nova aturada, la dotzena, convocada pel Sindicat Metges de Catalunya, es visibilitzarà a les 4 capitals de província amb una concentració a les 11 del matí davant les seus de salut.
0: I el jutge ordena detenir l'actriu Elisa Molià després de no comparèixer en la causa per presumptes calúmnies contra Íñigo Errejón.
2: Una ordre que arriba després que no es presentés a declarar el passat dilluns per tercera vegada. L'actriu estava citada a comparèixer davant el jutge per la querella de l'exdiputat de Sumar, Íñigo Errejón, contra ella, presentada després que l'actriu l'acusés en la televisió d'extorsionar dos testimonis. El magistrat instructor detalla que l'ordre de crida i cerca estarà vigent durant un termini de 5 anys.
0: Anem a conèixer quin és el temps que ens espera per les properes hores. La informació que ens porta Noelia García. Anem cap a Emet. Noelia, bon dia.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la Depressió Central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes.

0: i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, i molt bon dia! És 17 de juny i avui tenim aniversaris amb una estrella mundial del pop llatí, un dels artistes més influents del planeta, una llegenda del tennis i una de les grans referents del periodisme internacional. Avui ja... Avui sí que és un dia aquells de... Així com els dies internacionals... Avui... Home, coi, és el dia internacional de la desforestació, m'entens o no?
2: Home, important és, val per molts.
1: Per cert, parlant de desforestació, heu vist a l'Amazones que estan amb drons, amb vist tribus que no havien vist, no havien tingut, però amb anys i anys i desenes d'anys, cap contacte amb els éssers humans.
3: Que fort, que això sembla mentida, que passi al planeta encara.
2: Jo vaig estar a l'Amazones amb una tribu i t'ho juro que és que semblava de pel·lícula. O sigui, semblava que aquella gent eren actors. Si tu arribes allà i dius, tot això ho tenen muntat, tenen aquí un lobby pel turisme, perquè és molt raro tot plegat. I ara de sobte sortirà algú dient, vale, todos a sus puestos, paramos un moment a desayunar. Era molt raro tot plegat, però clar, m'imagino que és lo normal allà.
1: Estic rient perquè dic que igual vas per a l'Amazona, et trobes la tribu i marxes corrent perquè, clar, bueno, aquí, en aquest cas va ser al revés. O sigui, la tribu va veure l'Ares i l'última informació és que encara estan corrents.
2: No, és que és surrealista. Recordo perseguir formigues gegants, aquestes assassines, no sé, vaig fer coses molt rares.
1: Però molt grans.
2: Molt grans.
1: Tipus
2: molt grans, que pintessin la cara, fan aquestes coses, que és molt de pel·lícula.
1: Però les formigues de quina mida?
2: Molt grans. Formigues molt grans, assassines, molt grans, molt grans.
1: Aquelles
2: formigues dominaren... Bueno, sí. Les agafaven com amb uns pals i anaven totes... Una cosa raríssima.
3: Ara meva.
1: I se les menjaven?
2: No, les utilitzaven per cuinar, però no les menjaven.
1: No les feien al papillot?
2: Al forn. Al forn que tenen allà, a la Salda.
1: Al forn, sí.
2: Al hòsper. Al hòsper que tenen allà muntat.
1: Sí, perquè queden fumadetes, que queden més bones. A veure, avui fa 16 anys...
2: Cristiano Ronaldo Jr. Ojo, aquest nano, que està començant els seus primers passos seriosos amb el món del futbol. Tu has vist algun vídeo seu, Badó?
1: No, però segur que juga bé.
2: Se veu que apunta maneres, Cada moviment seu és observat amb lupa, ha passat per les categories inferiors dels clubs on ha jugat el seu pare i molts aficionats ja es pregunten si algun dia podrà seguir els passos d'un dels millors futbolistes de tots els temps. Ens agradi o no, els culers, així és.
1: I pressió no n'hi faltarà,
2: no
1: n'hi tal com apuntes aquí, perquè, és que, aquí...
2: Gens ni mica, t'ho imagina't,
1: Ens ve el cap jugadors que han estat fills de grans jugadors, com ara Jordi Cruyff, que clar, tothom es pensava que seria l'estela del pare, i no va.
2: És veritat, i no.
1: Però clar, hi ha aquelles comparacions i ja, aquesta pressió...
2: És inevitable.
1: Perquè sempre...
2: El fill de Messi també ha vist algun vídeo i algunes notícies relacionades amb lo bé que juga, també, que també apunta maneres.
1: Parlarem ara en temps dels esports de Leo Messi, que ha entrat al Mundial, però com un tifó, eh? També avui fa 39 anys...
2: No! Bueno,
1: perdona, tens raó.
2: Sí, no.
1: Fa 55 anys...
2: La Paulina Rubio!

0: Pop llatí, sens dubte, Paulina Rubio va començar la seva carrera a Timbiriche i després es va convertir en una estrella internacional amb èxits com I jo sigo aquí o Ni una sola palabra, que és la cançó que està sonant. Porta més de 3 dècades damunt dels escenaris i ella continua sent una de les artistes més mexicanes més reconeixibles del món. Ha passat per moments complicats,
1: sí.
0: De fet, n'hem parlat fa uns mesos al programa, però allà segueix la tia.
2: Home, la pandèmia va sortir un vídeo seu bastant preocupant,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, molt preocupant.
1: Molt passada de voltes.
2: Sí, sí, totalment. Molt passada de voltes.
0: Jo em referia als problemes que va tenir amb el seu llogater. Us en recordeu una història que va sonar fa uns mesos que no pagava el lloguer del seu apartament a Miami?
1: És una dona que ha estat sempre bastant envoltada de polèmica. També sí. Quan va tenir... quan era parella i dona, es van casar amb el Ricard Bofill, no?
0: Ostres, no recordo si estaven casats.
2: No recordo si estaven casats.
0: Jo recordo la relació amb el Colate.
1: Sí. Que també, totes han tingut sí, un
0: sí,
1: punt...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, raro.
1: Histriònic. 39 anys per...
0: Kendrick Lamar.
3: They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us.
1: Doncs they not like us.
0: Per a molts crítics és el millor raper de la seva generació, això diuen. Kendrick Lamar ha aconseguit una cosa molt difícil, que és combinar èxit comercial amb reconeixement artístic. Els seus discos, la veritat que van marcar una època, t'agradi més o menys, de fet es va convertir en el primer raper de la història a guanyar un premi Pulitzer per la seva obra musical. Olé. Com te quedes?
2: Mira.
0: Un artista que ha elevat el hip-hop a una altra dimensió.
1: I avui se'n marca 44 al calendari...
0: Arthur Darby. És d'aquells actors que no et sona el nom, però si li veus la cara dius, ara, aquest. Sobretot és molt conegut per interpretar a Rory Williams a Doctor Who, un dels personatges més estimats dels seguidors d'aquesta sèrie. L'hem vist en altres pel·lícules també, com Legends of Tomorrow, on interpretava a Rip Hunter, i en més produccions teatrals al Regne Unit. Té una carrera molt guai, i vinculada a la ciència-ficció hi ha les sèries així de culte, com per exemple Doctor Who, que porta molts anys i té molt èxit.
1: I avui, 46 anys per...
0: Venus Williams. Abans que arribessin moltes de les estrelles actuals, hi havia ella, la Venus Williams, 7 títols de Grand Slam, nois, 4 ors olímpics i una influència enorme dins i fora de les pistes. Juntament amb la seva germana, la Serena Williams, ella va transformar el tennis femení i van obrir portes a generacions senceres d'esportistes.
2: I tant.
0: Una autèntica pionera.
1: Gran.
0: Com és allò que diuen de... Per a que algunes corrin, altres no. Com és? Ja...
1: Ni idea.
0: No.
2: Sí, però que va d'aplanar el terreny, no?
0: Sí, exacte.
2: De facilitar el terreny.
0: Per a que unes ara vagin corrent, les altres han hagut de...
2: Caminar.
1: Exacte.
0: Sí, no sé com és.
1: Sí, de preparar el terreny, sí.
0: Exacte, sí, algo així. Doncs elles són un exemple de que així va ser.
1: Ja que serveixi per les properes dites que hem de fer, si no les sabem, millor no dir-les, eh? Mentre unes corrin, les altres que caminin.
0: Sí, algú de gent sap a què ens estem referint, sisplau, que truqui.
2: Nosaltres,
1: una plana una mica al camí, les altres...
2: També poden sortir dites noves del programa, escolta.
0: Hòstia, que
2: es van dir
1: sí, sí, però que tinguin, almenys que tinguin sentit.
2: Ja ho trobarem.
1: No té cap sentit. I 81 anys per...
0: Rosa Maria Calaf.
4: Y sap por qué mi niñez sigue jugando en tu playa.
0: Aquesta dona va ser corresponsal en mig món, eh? Ella és una de les periodistes més respectades de la història de Televisió Espanyola i va explicar alguns dels esdeveniments més importants de les últimes dècades des de llocs com Moscú, Nova York, Buenos Aires, Roma, Hong Kong. Ella és sinònim de rigor, credibilitat i periodisme de carrer. És una referència absoluta per a moltes i diverses generacions de periodistes.
2: I tant.
0: 81 anys. Què et sembla?
1: Doncs moltes felicitats. Felicitats a totes i tots en el dia del seu aniversari. D'aquí a 7 minuts, 6:45 del matí, anem per l'InfoPlus. Som-hi. Bé, la Unió Europea està treballant en favor dels els drets dels passatgers. I en aquest treball, que es parlava sobre la maleta de mà, a veure, la maleta de mà s'ha treballat tant que finalment la maleta de mà seguirà sent de pagament als vols europeus. Voyage, voyage. Doncs no ha sortit bé la jugada, eh?
2: No, per ara, de moment, almenys no, eh? La Unió Europea ha aprovat una nova normativa sobre els drets dels passatgers que manté el cobrament de la maleta de males aerolínies. L'únic equipatge gratuït serà una petita bossa personal sota el seient, és a dir, com ara, mentre que les maletes de cabina continuaran tenint el seu cost habitual, eh? Encara que ara les companyies hauran de mostrar el preu de forma més clara dins el bitllet, que això de vegades no saps ben bé què et costa, eh? Si ho desglossen, no saps ben bé què et costa. Doncs ara hauran de fer-ho de manera clara, eh? Hauran d'informar-ho bé. A més, es mantenen les indemnitzacions per retards i s'introdueix la gratuïtat per seients de nens menors de 14 anys si viatgen amb un adult.
1: Ah, és que quan tanques un bitllet d'avió, que et surt un preu inicial, dius, xollo!
0: Sí.
1: I a l'hora que vas a pagar...
0: Spoiler, sale mal.
1: No. I al final, vol assegurança? No. Vol una altra maleta? No. No. No, a la que t'equivoques i posis que sí, això, estem fent ampliació hipoteca.
0: Sí, literal.
1: Perquè cau per tot arreu, eh? I atenció, perquè la imatge viral del Mundial amb un suposat Hitler a la grada és falsa. Ai, ai.

0: Mundial en què apareix un espectador amb un gran semblant a Adolf Hitler. Tot i així, tot i això, verificadors han confirmat que no és real, sinó una imatge generada a mi, a intel·ligència artificial, a partir d'un fotograma de la retransmissió original. Diverses eines de detecció han constatat la manipulació, mostrant un nou cas de desinformació a mia en esdeveniments esportius.
1: És que s'ha fet molt viral. Vull dir, clar, estava jugant a Alemanya i es veu un personatge en el públic, però que és clavat a Hitler.
0: Sí, sí, això diuen, que el personatge es veu entre l'afició alemanya i la semblança, com tu deies, Badó, amb el dictador és angoixant.
1: No, no, però és que és idèntic. És com si Hitler estigués veient el partit d'Alemanya amb Curaçao. I, per cert, parlant del Mundial 2026, el Mundial estrena una pilota intel·ligent amb sensor intern per millorar la tecnologia del VAR.
2: Doncs sí, la pilota del Mundial 2026 incorpora un sistema de sensor intern que registra dades del moviment en temps real i les envia a gran velocitat per ajudar el VAR a detectar amb més precisió moments com el toc de pilota o possibles fora de joc. Aquesta tecnologia permet sincronitzar les imatges amb informació del sensor per determinar amb molta més exactitud quan i com es produeix cada acció, reduint les errades d'apreciació humana i les jugades polèmiques. Tot i això, alguns detalls sobre la gestió i també l'ús de totes aquestes dades depenen dels acords entre la FIFA i les empreses tecnològiques implicades i no sempre es fan públics amb total transparència. Per tant, una ajuda més, però amb pinces.
1: Heu fumat xixa alguna vegada?
0: Sí, algun cop
2: sí. Fa molts anys.
1: Sí, sí, allò que anaves a... Sí. Normalment són a
0: locals... Sí, es va
1: locals...
0: posar molt de moda,
2: sí,
0: durant
2: va tenir
0: un temps.
2: Època,
0: sí, va tenir... I ja està, va morir, no, allò?
2: Bueno, hi ha algun local
0: sí?
2: encara. Que...
0: Sí.
1: Heu tingut una xixa a casa, vosaltres?
0: No, això no.
1: Jo vaig acabar tenint allò que compres els diferents sabors, al final, és la típica cosa que...
0: Acaba a Wallapop.
1: El primer trasllat acaba sí. El contenidor.
2: A més, allò que es desmunta, que té les...
1: Sí, sí,
2: allò
1: sí.
2: Que surt... En
1: que al principi fa gràcia que venen, anem a fumar el carbó, el no sé què, i al final dius...
0: Ja estaria.
2: És un trasto.
0: Ja estaria.
1: Després, el segon pas és de posar-lo de decoració, el sí. Tercer pas és el contenidor. Perquè, a més, són lletges com una mala cosa. Avisa els fumadors de la xixa. No és una alternativa segura. Augmenta el risc de càncer i infeccions.
0: Doncs sí, experts i especialistes en pneumologia alerten que fumar amb xixa pot ser fins i tot més perjudicial que el tabac convencional. El fum no queda filtrat per l'aigua i conté substàncies tòxiques, monòxid de carboni i metalls pesants que incrementen el risc de càncers com el de pulmó, boca, bufeta o esòfag. A més, compartir la mateixa pipa pot afavorir la transmissió d'infeccions com la tuberculosi. També s'adverteix que els aromatitzants estan pensats per captar públic jove, però no redueixen la toxicitat del consum.
1: Doncs mira, abans de donar-li la xixa ja us ho pensareu dues vegades.
0: Que aprofito que estem parlant de fumar per dir-vos que porto 18 dies.
2: Olé!
1: T'has posat aquella aplicació que et diu el que t'has estalviat?
0: Gràcies, Gorka!
1: El que t'has estalviat...
0: Sí, m'ho va dient per aquí, ja. Sí. Aquí
1: diu...
0: a l'aplicació aquesta que diu que es diu Torreto,
1: sí?
0: Ell te va dient, ¿cuánto podrías ahorrar...? Ups, algo salió mal, ara no tinc gaire cobertura. Però sí, sí, m'ho va dient, els objectius... Saps?
1: Quan diu els diners que t'has estalviat... Hi ha una que és així com... Té un punt més frívol, però et diu els diners que t'has estalviat, es diu Quit Nou. Els diners
0: és veritat, m'ho vas dir, és
1: diners
0: veritat.
1: Que t'has estalviat, els cigarros que t'has estalviat també, que és un gust veure els
2: home.
1: Cigarros que t'has estalviat, que són
2: mils.
1: Al final dels anys veuràs que són
2: mils.
1: Els diners, els cigarros i els dies de vida que has guanyat.
2: Això,
1: també, això també t'ho diu.
0: Sí.
1: Això també és així com una mica...
2: Bueno, però tota motivació.
0: Ajuda, tot ajuda.
1: Que està bé. Vinga, va. Ui, tenim actualització de partits. Ara mateix amb el nostre... El David, que s'està convertint en autèntic profeta del Mundial 2026. D'aquí un minut arribem a 6:45.
3: We are ready.
1: Mundial 2026, el bon dia i
2: bona sort.
1: Bona sort.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready too. Made you strong.
1: A veure, a diferents partits, Iraq 1, Noruega 4, Argentina 3, Algèria 0, ara en parlarem. A les 6 del matí ha començat el partit a l'estadi Badia de San Francisco, Àustria contra Jordània. Ara per ara, empat a 0. No sé si hi ha alguna persona d'Àustria o de Jordània que ens estigui escoltant, que interessi el partit, però en qualsevol cas, si hi ha algun canvi en el resultat, ja l'explicarem. Atenció, perquè Messi enlluerna en l'estrena argentina amb un hat-trick històric al Mundial.
2: Leo Messi va liderar la victòria de l'Argentina contra Algèria amb 3-0, amb 3 gols i una actuació estel·lar en el debut de la campiona del món. El capità argentí es converteix en màxim golejador provisional del torneig i iguala el rècord històric de 16 gols als Mundials. Després dels doblers de Mbappé i Haaland, ara Messi respon amb una exhibició que confirma que continua sent una de les grans estrelles del campionat, i Scaloni, doncs, el que diu és que serà el millor de la història per sempre.
1: No, està clar, indubtable. Mentrestant, França s'estrena amb autoritat al Mundial i supera el Senegal.
2: França va començar amb dubtes, però va acabar imposant la seva superioritat davant el Senegal per 3-1. Mbappé, amb 2 gols, i Barcola van sellejar la victòria des del Deschamps en una gran segona part. Els francesos envien un primer avís al Mundial i es confirmen així com un dels grans candidats al títol.
1: I Haaland debuta amb un doblet i lidera la golejada de Noruega contra l'Iraq.
2: Erling Haaland va brillar en el seu primer partit en un Mundial amb 2 gols, amb la victòria de Noruega per 1-4 davant l'Iraq. Els iraquians van competir durant bona part del partit i fins i tot van marcar el primer gol del país amb una Copa del Món en 40 anys, però la superioritat física i ofensiva dels nòrdics va acabar decantant el partit. Haaland va estar a punt de completar un hat-trick i es confirma com una de les grans amenaces del torneig.
1: I un de... Bé, l'home, de fet, el més valorat a nivell econòmic, és Lamine Yamal, envia un missatge d'optimisme després de l'empat de la selecció en el seu debut.
2: Doncs sí, el jugador del Barça va reaparèixer amb Espanya disputant els últims 20 minuts en l'empat 0-0 contra Cap Verd en el seu debut al Mundial, tot i que en aquest, va haver-hi aquest resultat decebedor. Ell va ser un dels futbolistes que va portar més dinamisme en atac. Després del partit, Yamal va publicar un missatge a Instagram on va destacar que el camí del Mundial és llarg i va demanar confiança en l'equip.
1: Bé, i acabem parlant de Rashford, que torna al United després de que tocar l'opció del Barça i quedar en el mercat.
2: El Barça no ha executat opció de compra i Rashford torna al Manchester United, que ja busca una sortida per a ell aquest estiu. Diversos clubs han preguntat pel jugador, però encara no hi ha cap oferta ferma, mentre el seu futur continua, doncs, obert.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: 2:15 de 7 del matí. Anem-li a posar música. Sister,
2: sí, senyor, justament. Aquesta cançó que fa una mica d'olor a estiu, amb els Train. Recuperem, doncs, precisament aquesta. Hey, Soul Sister. Mm-hmm.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
3: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
4: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
5: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
6: Com sempre, salut i periodisme.
7: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
8: La veritat per davant de tot.
9: Andy i... jo no penso dir la paraula.
10: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
0: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
12: Nena!
13: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
14: Dos quarts i set minuts ara mateix de 7 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita. Avui ens llevem trobant aquests titulars als quioscos. Comencem amb La Vanguardia.
15: I avui titula el PSOE en suspens per la declaració de Zapatero davant el jutge. El periòdico avui destaca Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. Al País llegim, no he participat mai en cap trama contra la UCO. En paraules de la directora de la Guàrdia Civil, El Mundo destaca Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. El diari Ara diu Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. El diari ABC diu Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració i La Razón avui destaca els whatsapps de l'amic de Zapatero. Salutacions, germà xavista.
14: I anem a la premsa esportiva.
15: El diari Esport titula En mans de Lamine.
14: I Mundo Deportivo.
15: Confiança intacta.

0: Vinga, aquest estiu hi ha qui està reservant hotels, cases rurals i fins i tot vacances senceres per un esdeveniment que durarà poc més d'un minut. Atenció, un minut que està mobilitzant a gent d'arreu del planeta. Els astrònoms fa anys que el tenen marcat en vermell al calendari i les administracions ja preparen dispositius especials perquè es preveu una mobilització massiva de gent. El pròxim 12 d'agost es viurà un fenomen que no es feia des de fa més d'un segle, que no es veia des de fa més d'un segle. Avui l'Ares ens porta tots els detalls del que passarà exactament en aquest eclipsi solar, eh?
1: Exacte, és que el 12 d'agost tindrem un eclipsi total de sol. I quan diem total vol dir que durant uns instants, de fet, la lluna taparà completament el sol i es farà de nit en ple mes d'agost, nois.
0: Boníssim.
1: Jo, de veritat, jo ja estic emocionada. Només pel fet de viure algo que no es viu des de fa més d'un segle. Ah, això qui ho pot dir?
0: Ah. Tenim aquella mala sort que serà el dia que estrenarem ulleres i anirem
1: a
0: la platja.
2: No ens entrarem de res, no?
1: A veure, per a que ens fem una idea de la magnitud del tema, l'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. 1905, és a dir, quan va passar encara no existia ni aquesta emissora, que ja és dia, que fem 50 anys d'aquesta casa. No existia res, ni la tele ni Netflix, evidentment. Per tant, pràcticament tots, per tots nosaltres, serà la primera vegada que veurem una cosa així.

0: És una llàstima que no es pugui posar subtítols a la ràdio. No, no, tot, clar, perquè la, totes les cançons guarden una relació directa amb el tema que es tracta.
1: Home.
0: I aquesta és...
1: Total Eclipse of the Heart.
0: Totalment. O sigui, la, el Eclipse. Per cert, estaria bé proposar una farra d'un minut al dia de l'Eclipse. Una farra d'un minut.
1: Un minut.
0: O sigui, el minut aquell que es faci de nit, fer una farra d'un minut. Una farra d'un minut.
2: Ostres,
1: no, sí, no és mal, vist, això.
0: Tenia preparat un aperitiu, un xarrup i una copeta. Ja
2: mira,
0: està.
2: I en un minut, vinga, ja ho tindries.
1: Massa minut, coses, eh? Massa coses en un minut, eh?
2: Clar,
0: un minut dona per molt, eh?
2: Bueno, són 60 segons, eh? Sí. Però, com deies, Badó, el més curiós de tot és que hi ha gent que ja està organitzant les vacances en funció d'on veurà l'eclipsi total. Jo us he de dir que m'ha passat preparant aquesta secció com quan estàs a xarxes i de sobte dius ui, aquest producte viral, vaig a comprar i després no val per res, dius, per què he caigut jo aquí? Si jo me crec llesta. Pues he caigut. Mai he reservat res amb tant temps d'antelació. Espero que no m'estiguis escoltant la persona a la que li faré la sorpresa. He reservat algo pel 12 d'agost.
0: Per anar a veure l'eclipsi?
2: Sí!
0: En sèrio?
2: Sí! He caigut jo a la meva pròpia xarxa.
0: Ets una friki, es confirma.
2: No, jo soc una friki. No, vaig entrar jo el rotllo emocional.
0: M'encanta, moment èpic. Molt bé, explica'm
2: això. El cas és que un eclipsi total dura molt poc, però els que l'han vist expliquen que és una de les experiències més impactants que existeix. Perquè, clar, imagineu-vos, baixa la llum, baixa la temperatura, els ocells deixen de cantar i durant un segon sembla que el món s'hagi equivocat d'hora. Ara bé, repeteixo, si esteu de vacances i voleu veure la millor versió, la versió més espectacular d'aquest eclipsi, els millors llocs a Espanya seran Galícia, Astúries i Castella i Lleó. Ciutats com a Corunya, Oviedo, León quedaran dins la franja central de la totalitat de l'eclipsi.
0: Perdona, i es pot dir on t'has agafat la reserva?
2: No puc, imagina't que m'està sentint.
1: Clar.
2: Però te donaré una pista, perquè mira, en alguns punts la foscor, en alguns punts d'aquests que he comentat, ¿vale? Estem parlant de Galícia, Astúries i Castella i Lleó, l'eclipsi s'acostarà als 2 minuts.
0: Sí, durant 2 minuts es farà de nit.
2: De nit total. Entorn a les 9 de la nit. Imagina't.
0: A les 9.
2: L'eclipse comença exactament a Barcelona a les 7:35 i arribarà al màxim esplendor amb un 99,7% de cobertura a les 20:29. 20:54 acaba amb la posta.
0: Perdona, clar, dius que es farà de nit completa en un minut, però hi haurà molta estona de foscor, eh?
2: Hi haurà molta estona,
0: home,
2: sí,
0: clar,
2: sí,
0: clar,
2: sí.
0: Clar. Dura molt, són molts minuts.
1: Serà progressiu, arribarà al punt, sí, màxim, i llavors anirà, exacte, desapareixent.
0: És el punt màxim, és que... el punt màxim serà quan es farà de nit, però clar, entre el punt màxim i abans i després...
1: Ja es notarà.
0: Home, i tant que es notarà.
2: Pot semblar poc, però en termes d'eclipsi és una barbaritat. Luna.

0: pel que fa a Catalunya.
1: Això no he dit, aquí ve la pista, és que som uns privilegiats, nois, perquè nosaltres no cal que anem tan lluny. Catalunya serà una de les zones privilegiades de tota la península, especialment a les Terres de l'Ebre.
0: Diu, aquí ve la pista. Molt bé. Bravo, bravo.
1: A les Terres de l'Ebre, que ja et dic que s'estan preparant per l'eclipsi. A veure si aquesta gent no s'ha enterat. No et preocupis, que estan els preus d'eclipsi total.
0: Diu, no, diu, i aquí ve la pista. Ah, la portes a Oviedo.
1: Va, anem, al que anàvem. Alguns dels millors punts d'observació
0: seran... L'emoció,
1: l'emoció. Seran aquí mateix, a propet nostre. Per exemple, el canal Montsià, pràcticament a tocar al País Valencià, allà la foscor total durarà 1 minut i 30 segons. És el municipi català on més estona es podrà gaudir de l'eclipsi. Que
0: res. Està molt bé que per 30 segons te'n vas a...
1: No, 1 minut i 30.
0: Ja, és el que dic.
2: Ah. Val la pena, val la pena.
0: Aquí durarà un minut i per tenir un minut 30 segons te'n vas fins a...
1: Opcions de temps,
0: fins a Oviedo.
1: El cas és que molt a prop també trobem Amposta, la capital de Montsià. Allà durarà també minut i 30 segons, 33 segons, perdoneu. I allà l'Ajuntament, ojo, perquè ja ha habilitat un espai amb capacitat per a milers de persones. També destaquem en aquesta zona l'Aldea, al Baix Ebre, amb 1 minut i 32 segons de l'eclipsi total. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre també, amb 1 minut i 25 segons. Per tant, si sou dels que encara no sabeu què fer aquell dia, doncs escolta, les Terres de l'Ebre tenen molts números de convertir-se en la capital catalana d'aquest estiu.
0: Que no ens veiem el dia 12 per Amposta.
1: A veure si ens trobem.
0: Ai, Oviedo.

0: que et dono una altra pista. Que ara et despisto. Una pista no, ara sí, sí. Et despisto. Perquè tampoc cal anar fins al Delta. Perquè Tarragona ciutat també viurà un eclipsi espectacular. Més a propet. Més a propet encara. Més a propet. Amb aproximadament un minut de totalitat. Un minut, aquí al costat.
1: Jo et
0: volem,
1: veig,
0: què més volem?
1: Jo et veig més a les cases del Canà...
0: Oviedo!
1: A les cases d'Oviedo, del Canà d'Oviedo, menjant una bona mariscada.
0: El cas és que Tarragona ja... La ciutat ja està preparant diversos punts oficials d'observació. També Reus, superarà el minut de la foscor total. I això ja és una dada important, perquè molta gent es pensa que només es veurà les Terres de l'Ebre, i no, gran part de la demarcació de Tarragona, en aquest cas, tindrà unes condicions extraordinàries. Si parlem de Barcelona, en aquest cas, no entrarà dins de la franja de totalitat, però escolta, gairebé, els experts calculen que el sol quedarà cobert en més d'un 98%. És a dir, no es farà completament de nit, però escolta, veurem una enfosquida espectacular. I sincerament no està gens malament per una ciutat que no haurà ni de desplaçar-se.
2: Doncs sí, la veritat.
0: O sigui, si voleu gaudir també, el gaudireu igual, al 98%, i després, si haguéssiu set més llestos com jo, ho haguéssiu reservat 2 mesos abans.
1: Entenc que, perdona, entenc que com més al nord, menys eclipsi.
0: Exacte. Clar. Aquí hi ha un detall important, perquè l'eclipsi arribarà al vespre, poc abans de la posta de sol, cap a 8:45, com dèiem. Per tant, aquell dia serà important, tan important el lloc com l'horitzó. Perquè si teniu el mar davant, doncs serà perfecte. Si teniu una muntanya, un edifici, una filera d'arbres davant del sol, us podríeu perdre l'espectacle. Bueno, per tant, clar, és important.
1: Normal, si esteu dins una cova, doncs no veureu res.
0: O si us poseu dins el cotxe, si us despisteu, doncs tampoc ho veureu.
1: Exacte, i si aquell moment, aquell minut, esteu fent una cap d'un pulsada a l'aigua...
0: O si us esteu acabant de pagar el restaurant, us ho perdeu.
1: Si aneu caminant pel carrer, us mengeu una farola...
0: Us ho perdeu. S'ha d'estar atent. No estem aquí preparant-la d'una cosa que passarà el 12 d'agost.
2: S'ha de preveure, s'ha de posar l'alarma. Que aquell moment no estigueu ni al lavabo, que imagina't. Claro. No us ho perdeu.
0: Igual que s'ha de...
1: Si pots investigar aquell dia el clavalagram, tampoc...
0: Tu perds.
1: Exacte.
0: Important, ulleres homologades per observar eclipses, Home, també, a la cistella d'Amazon ja. Les ulleres de sol no serveixen, les radiografies tampoc serveixen. I els truquitos aquest que explicava el vostre tiet l'any 1999 tampoc serveixen. Acabem amb una dada que m'encanta. Els experts calculen que aquest podria ser l'esdeveniment astronòmic més important que viurem a la vida en tot aquest segle. En tot aquest segle. És que jo estic emocionada viva. Hi ha gent que travessa continents sencers per veure un eclipsi total i nosaltres el tindrem aquí a tocar a casa nostra.
1: Una meravella. Doncs res, a Oviedo, no, al final?
0: Sí, Oviedo.
1: Allà que ens veurem.
0: Sí,
1: a Oviedo. Gràcies, Ares. 3:15 del matí. Deixeu-me que saludi a l'Aima Sus. Bon dia i bona sort, Aima.
3: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Amiga, estàs més rosa, no?
3: Sí, més rosa, perquè... Bueno,
0: t'has posat més rosa.
3: He posat les mitges i les coses. Hay gente que se pone tetas, pues yo me pongo mitges. Por favor. Us he dit una cosa molt important,
1: Digues.
3: He posat una de les cançons preferides de la meva vida, que és de Bonnie Tyler, la d'Eclipse.
2: Home, sí. Home.
3: Que Bonnie Tyler s'acaba de despertar del coma, nena.
2: Ah, sí, senyora.
3: Què dius? Sí, senyora. Que estem a punt de perdre Bonnie Tyler. No, 75 anys. Ha tingut que cancel·lar totes les gires, ha estat en coma no sé quants dies, i just ahir es va despertar.
2: Es va despertar, és veritat.
1: Veus quina cosa?
2: I continua estant greu,
3: sí,
2: per això diuen.
3: Sí, no crec que se'n surti. Que he sentit la cançó i he dit, ai, Bonnie Tyler, que guai.
1: Bon deixa'm que saludi a la Míriam Sant Germain. Bon dia.
4: Bon dia i bona sort, què tal?
1: Què tal? Déu-n'hi-do. A tu t'han donat contingut pels propers 10 anys,
4: No, jo vaig sortir d'aquí dimecres passat, sí, parlant de tirotejos, i quan vaig arribar a casa vaig dir, no m'ho puc creure, un altre tiroteig, i venim de parlar d'això.
1: No, és que estava parlant de tirotejos, surts d'aquí i és quan...
3: Carrer Balmes, el dia on hi havia més seguretat a tot Barcelona, que era la visita del papa, i el tio allà que l'ha descobert, toma.
4: Avui us porto detalls perquè tenim ja novetats de qui era la víctima i algun indici de qui és l'autor.
1: Molt bé, en parlem de seguida. El bon dia i bona sort. Ja no sé on estem, 3:15 del matí. Puja.

0: Va, anem a les dades que us deixaran atònics. Primera, cada any es produeixen aproximadament 400 milions de tones de plàstic al món, però menys del 10% es recicla realment. Segona, un avió comercial pot recórrer més de 100.000 quilòmetres en un sol any de servei, l'equivalent a donar gairebé 2,5 voltes a la Terra. I acabem, aquesta sí que us esclatarà el cap. Cada any els humans recorren col·lectivament més de 20 bilions de quilòmetres en avió, cotxe, tren i altres mitjans de transport. I per això hem de saber com està la xarxa viària catalana, eh? Perquè si han de fer aquests 20 bilions de quilòmetres... Necessitem saber com estan les principals artèries de connexió del
1: país. Oviedo, vull saber també.
0: De seguida connectem amb Oviedo. De fet, ja tenim preparada la connexió amb RTVE Oviedo.
1: De fet, ja he rebut el missatge que m'han preguntat, anem a Oviedo?
0: En sèrio, no?
1: És que sóc tonta.
0: Sí, tu també.
2: Però escolta, podria anar a Tarragona? A seguir al costat?
3: No donis més pistes, no donis més pistes.
2: Farem creure que és Oviedo.
1: T'agrada tu Calafell, oi? És el típic lloc que t'hi veig a tu passar les vacances.
0: A Calafell?
1: Sí, t'hi veig, t'hi veig.
0: Hi ha una frase.
1: No, tu series més
0: Altafulla. Perdona un moment, perdona un moment. Hi ha una frase, em vols escoltar un moment?
1: T'escolto.
0: És que fas preguntes i no deixes fer resposta.
1: Perdona, jo he entrat i us he fet així, volent dir, entro però no vull parlar, eh? Simplement vinc per preparar-me la cosa. Ja, bon dia, i passos, jo me vengo arriba, què vols que em digui?
0: Bueno, escolta, això no treu que no pugui donar resposta a la pregunta.
1: Respon.
0: Com diria l'Ares, que diu tot sovint, no m'hi veuràs a Calafell.
4: Bon dia, doncs, com sembla la jornada d'avui dimecres, destacant que des del dia d'ahir, des de mitja tarda i al vespre, tenim encara activa hores d'ara una avaria a la C25, a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que en direcció Girona, doncs, continua amb un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim també retirada de càrrega a la via, concretament a la AP7, d'entre Vilafranca del Penedès i la Granada, en direcció Tarragona, en sentit sud, que també talla un carril de circulació amb un quilòmetres de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot una vegada més als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem retencions puntuals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de la Ronda de Dalt, en aquest cas, fins a Canyelles. També a la Ronda Litoral hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. L'entrada des del Llobregat ja pateix retencions des de Pallejà i des de Molins de Rei per la A2 i la P23. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Per cert, parlant de Calafell, sí que havia anat, i tant, havia anat a Calafell. És més, havia posat música, havia punxat en una discoteca a Calafell, el Louis Vega. Us en recordeu del Louis Vega?
1: No, jo tampoc.
0: Home, hi havia una mítica, era una mítica discoteca, que dins de la discoteca hi havia com un avió, la decoració era espectacular. Sí, sí. Ara, a vegades, si busqueu les xarxes, tot sovint ensenyen imatges de la mítica Louis Vega.
1: I sos tu.
0: Que no, que està abandonada, com jo, que estic abandonat. Està abandonada, però era una mítica discoteca que, per cert, a tot això, va haver-hi durant molts anys una campanya d'un refresc Cas Naranja, Cas Limón. I hi havia el nit i dia, hi havia les dues versions. Doncs quan era la part de dia, estava rodat a Calafell i estava rodat a dins del Louis Vega. Era un anunci d'aquells que el veies i deies... Oh. Era un reflex de l'estiu, del bon rotllo, de la gent passant-s'ho bé.
1: T'he de dir que la idea que has tingut es pot fer viral, eh?
0: Quina?
1: Que la gent faci un reel durant l'eclipse, fotent-se un xupito o fent alguna cosa de marxa.
2: El challenge.
1: Em sembla boníssim, eh? Has llogat la idea, Badó, fes-ho.
0: La farra d'un minut.
1: És que és molt bona aquesta, eh? És molt bona. Jo tinc una amiga que l'ha fet, li dic d'anar a casa seva, no? La Fernández.
0: La Fernández?
1: Sí.
0: Hombre.
1: Vaig a casa la Fernández a Calafell.
2: Per què no?
1: Ho veuré o no veuré l'eclipse a Calafell?
3: No, has d'estar atenta, però ho veuràs.
1: Home, diuen que a Tarragona es veu, no?
3: Sí, Tarragona és dels millors llocs.
0: Ves a compte que dura un minut, que en Fernández jo crec que no t'enteraràs.
1: Però a veure, un moment, dura un minut. Però no hem dit a les 9:30 a la nit, però si això serà de nit ja, si em palmarem amb la nit, déjame, no, quin eclipse és aquest?
0: No, a les dues...
1: Ai, tira, de noche, però si no es torna a fer de dia, quina gràcia té?
0: A les dues de la matinada.
3: No ens treguis la il·lusió, vale?
1: No ens treguis la il·lusió. No ho veig, això.
0: Vinga, va. Ahir els companys de Ràdio Televisió Espanyola es van fer ressò d'algunes de les coincidències sorprenents entre la Copa del Món de l'any 2010, la de Sud-àfrica, que va guanyar Espanya, i la d'aquest any. Recordem que Espanya va guanyar aquell any a Sud-àfrica després de vèncer els Països Baixos per 1-0 a la pròrroga gràcies a l'històric gol d'Andrés Iniesta al minut 116. I sabeu que aquest... Jo vaig estar mirant la final del Mundial, però feia un programa com aquest, un matinal, i al minut 90 vaig dir, me'n vaig a dormir.
5: No!
6: I vas anar a dormir.
0: Vaig anar a dormir, dic, jo no li puc donar més temps en aquest partit. O sigui, jo m'haig de llevar a les 4 del matí. Clar. I me'n vaig a dormir. Jo
5: ostres!
2: Però ja saps el que has de fer?
0: Ni els petards ni res em van despertar, eh? O sigui, me'n vaig a dormir i em vaig quedar...
7: Sí, perquè es valia grossa, eh?
5: I ara demà ja et vas assabentar.
0: Bé, les coincidències que ara repassarem fan somiar amb un altre triomf. I és que el conjunt espanyol parteix com un dels grans aspirants del títol, Montse.
5: Sí, és que ahir els companys de Ràdio Televisió Espanyola van identificar unes quantes coincidències que vam dir, ostres, realment són sorprenents. De moment, a l'inici no ha estat la coincidència perquè debutar amb Cap Verd amb un trist empat, recordem que encara va ser pitjor el 2010 perquè van perdre contra Suïssa per 0-1. Per tant, vull dir, si compares, encara va ser pitjor l'inici en què el Mundial finalment el guanyava Espanya. Però el que deies, Badó, s'estan donant unes coincidències sorprenents que aboquen de ple la fita aconseguida a Sud-àfrica. Primera coincidència. La primera coincidència és que el 2010 i també aquest any Espanya és la campiona d'Europa en actiu. Aleshores també ho era i aquest any també es va coronar campiona després de guanyar l'Eurocopa 2024 el 14 de juliol i en aquell any en vèncer a Anglaterra per 2-1 a la final disputada a Berlín. Amb aquest títol Espanya es va convertir en la selecció amb més Eurocopes de la història. En té, doncs mira, 4. La del 64, 2008, 2012 i 2024. Doncs bé, el 2010 es trobava amb la mateixa tessitura després d'haver vençut a Alemanya el 2008. Segona coincidència, tenen el mateix grup de competició. El 2010 la selecció va quedar enquadrada al grup H, juntament amb Suïssa, Hondures i Xile, i, curiosament, aquest Mundial 2026 també estan en el grup H.
0: Ah, però amb seleccions diferents.
5: Amb seleccions diferents, això sí. S'enfronten a Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, però el grup és el mateix. Tercera coincidència. Doncs la presència de Bielsa a Sud-àfrica, els espanyols van haver de plantar cara al Xile, que va ser entrenat per Marcelo el Loco Bielsa, i actualment aquest tècnic de Rosario també dirigeix l'Uruguai, que serà precisament l'últim rival d'Espanya en aquesta primera etapa, que ja ho va ser amb el Mundial del 2010, a de Sud-àfrica, i també ho és enguany. Quarta coincidència, doncs mira, un partit inaugural de mirall, eh? El partit que va obrir el Mundial del 2010 va ser Sud-àfrica-Mèxic. I en aquesta edició, el duel d'obertura ha tornat a juntar aquests dos mateixos països.
0: Oi, oi, oi.
5: Sud-àfrica i Mèxic, tot i que han intercanviat els rols, han estat els asteques qui han exercit d'anfitrions rebent els sud-africans. En comptes de Sud-àfrica a Mèxic, Mèxic Sud-àfrica, però vaja, que ve a ser una mica el mateix, eh? I per últim, doncs home, la cançó, no, més aviat, l'artista.

0: intèrpret, la mateixa Shakira, va interpretar el Waka Waka del 2010. Aquest any interpreta el Dai Dai, que ja se'ns està incorporant a la memòria, a la CPU,
1: home,
0: al cervell.
1: A mi no m'agradava i cada cop m'agrada més,
0: que sí?
1: El Dai Dai.
0: Sí, al final ens agradarà.
2: A veure, us he de dir una cosa. L'altre dia estava amb el meu nebot de 10 anys. Ai, passa la cançó al Mundial. I no la trobàvem, perquè el Dai Dai és al final. O sigui, fins a cada 3 hores no surt el trasbó. Que dir, però quina cançó és aquesta?
3: Què vol dir que no la trobàvem?
2: Pues que no la trobàvem perquè...
3: La cançó hi era?
2: Evidentment, jo la posava i els dos, el nen i jo, dient, però això vol dir que és això?
1: No és aquesta,
2: I al final vaig tirar endavant i els dic, ah, clar, el Dai Dai aquest és el minut 33, 45.
3: Perdona un moment, el nen...
2: Sé quina merda és aquesta de cançó.
3: A veure, un moment.
2: Estic amb el Badó, és una merda aquesta cançó.
3: Escolta'm, el nen aquest és el que quan et surt un ull de la cara, quan aneu a d'això, compra'm això, compra'm
2: sí,
3: això.
2: Sí, sí, sí.
3: És aquest, eh?
2: És aquest, eh?
1: El de cromos, eh? Clar.
3: Que surt aquest, que és fill de ta germana?
2: Sí, clar. De qui vols que sigui fill meu?
3: Però ta germana el veu o...?
2: Sí, té dos. Aquest és el gran, aquest és el llest.
3: Aquest és el gran. Aquest és el que t'endús tu a...
2: Sí.
3: Molt bé, està bé.
2: L'extorsionador.
3: Perdona una cosa, les tietes han de consentir els...
2: Pues clar,
3: els
2: home, i tant, sí, a mi m'ho diràs.
3: La feina és dels pals, heu de posar a 300 per hora...
2: Ahir la meva germana em truca i em diu... Jo estava a casa feliç, que venia del gimnàs, amb boles, tranquil·lament, i em truca i em diu... Escolta, que ara quan hi ha Sant Joan i tal, els nens, que no els veuràs en una setmana, que vols venir? I dic, pues no. Ja em volia saber que ve. No.
3: Pot ser.
0: Doncs res, aquestes són les 5 coincidències. Recordem que els propers partits d'Espanya seran a Espanya-Aràbia Saudí el diumenge 21 de juny a les 6 a l'Atlanta Stadium,
3: 31,
0: als Estats Units.
3: A 21, sí, correcte.
0: 21. I el següent ja serà Uruguai-Espanya dissabte 27 de juny a les 2 de la matinada, hora espanyola, a l'estadi Guadalajara de Mèxic.
3: Molt bé. Home, sembla que hauria de passar, en condicions normals, Uruguai-Espanya en aquesta següent fase classificatòria. S'hauria de quedar fora a Cap Verd i Aràbia Saudí. Però bé, és que el Mundial és molt boig, eh?
0: Bueno, a veure què passa.
3: A vegades passa de tot. Ara, ahir, Leo Messi, Haaland i Mbappé van fer bons els pronòstics pels que us acabeu de llevar i que no ho sabeu encara. Haaland i Mbappé van fer un doblet en els seus compromisos i Leo Messi va començar amb un hat-trick, convertint-se en el jugador que més ha marcat el Mundial. Gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
3: Les 7 del matí. A veure, quantes vegades parpelleix aproximadament una persona mitjana al dia?
1: Moltes.
3: Unes 1.500, unes 15.000 o unes 150.000?
0: Ostres.
3: Què?
0: 1.500, va.
1: 15.000.
3: 15.000.
2: Però això no ho havíem tret, ja. Vas dir l'altre dia, això de la pregunta ja. No, ben segueix, eh? Molt bé.
3: Aquesta és una altra, se semblava.
2: Què ha dit aquí la Míriam?
1: Jo, 15.000.
2: Pues 15.000.
3: I tu?
2: Lo que di la Sus i la Míriam, en aquest cas, la 15.000.
0: 1.500.
3: I tu?
1: 15.000.
3: I tu 15.000, 15.000?
2: 15.000, 15.000.
3: I ningú diu 150.000?
2: Home, són moltes vegades.
1: Ah, bojos, no?
3: En David deu ser...
2: És un tic nerviós,
3: 150.000,
2: això, no?
3: Pel David. Gorka, què dius, tio? No diu res.
2: Ah, és impossible, 150.000.
3: 15.000. 15.000? Bé, de seguida la resposta. Som-hi.
4: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
3: És 17 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà avui davant l'Audiència Nacional.
0: Zapatero, el primer expresident imputat en una causa judicial, declararà avui i demà pel cas Plus Ultra i també per les joies valorades en més d'un milió d'euros trobades a la caixa forta del seu despatx. El jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la compareixença sobre les joies en considerar que l'expresident ha tingut temps suficient per preparar la seva defensa.
3: Segona jornada de la cimera del G7, aviant, França amb Ucraïna i el Pròxim Orient amb qüestions destacades.
0: Sí, els líders del G7 han mostrat el seu suport aquí i ja estudien noves sancions contra el gas i el petroli russos per pressionar Moscou. A la trobada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat una missió internacional per desminar l'estret d'Hormuz i ha expressat la seva impaciència amb Benjamin Netanyahu pels continus atacs israelians al Líban.
3: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega haver interferit en cap trama contra l'UCO.
0: González ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la unitat central operativa en el marc del cas Leire Díez. També ha explicat que va rebutjar una petició de Díez per reincorporar un comandament investigat en el cas Koldo.
3: I el govern aprova la creació del Consorci Público-Privat per la Gigafactoria DIA
5: de Móra la Nova.
0: El govern ha donat llum verda aquest dimarts en Consell Executiu a la societat público-privada que impulsarà la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova, la comarca de la Ribera d'Ebre. La nova societat mercantil ha rebut el vistiplau de l'executiu de l'Estat.
5: I avui els metges i metgesses de Catalunya estan cridats a una nova jornada de vaga.
0: Exigeixen al Departament de Salut que negociï les millores laborals que reclamen des del mes d'octubre. Aquesta nova aturada, la dotzena, convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya, es visibilitzarà a les 4 capitals de província amb una concentració a les 11 del matí davant les seus de salut.
5: I acabem, el jutge ordena detenir l'actriu Elisa Molià després de no comparèixer en la causa per presumptes calúmnies contra Íñigo Errejón.
0: Una ordre que arriba després que no es presentés a declarar el passat dilluns per tercera vegada. L'actriu estava citada a comparèixer davant el jutge per la querella de l'exdiputat de Sumar, Íñigo Errejón, contra ella, presentada després que l'actriu acusés a Errejón a la televisió d'extorsionar dos testimonis. El magistrat instructor detalla que l'ordre de crida i cerca estarà vigent durant un termini de 5 anys.
5: Gràcies, Montse. A tu. 7 i 4 del matí. Anem pel temps. Noelia García, bon dia i bona sort.
6: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la Depressió Central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies, Noelia García, 7 i 5 del matí.
4: Estàs escoltant? Bon dia i bona sort, amb Badollador.
5: Anem a la pregunta del dia. Quantes vegades parpelleja aproximadament una persona mitjana al dia? De mitjana al dia. Unes 1.500, 15.000 o 150.000 vegades, Montse?
0: 1.500.
5: 1.500.
1: 15.000.
5: 15.000.
2: És que no ho sé, m'han ganes de dir 150.000 ara.
1: No, no canvis d'opinió, no canvio, canvio d'opinió. No.
2: Canvio d'opinió.
1: Però si la canvies tu, la canvio jo.
2: Pues canvia-la.
5: Però no la canvis tu, una mica de personalitat pròpia.
1: No la tinc, que jo és la que em segueixi, que és la meva grup i la meva cheerleader.
5: Qui se'n va a Oviedo? Tu vas a Oviedo?
1: I la Imma també vindrà.
2: Jo vaig amb
1: la Imma, aniré.
5: Va, doncs, 150.000?
2: Jo he dit 15.000, però ara diem 150.000.
5: 150.000.
2: Ja veuràs com són 150.000.
5: Doncs molt bé, perquè són 15.000.
1: Ah, t'has
2: encallat, t'has encallat.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
5: Són les 7 i 6 minuts del matí, és 17 de juny del 2026. Comença aquesta nova hora del Bon Dia, Bona Sort, que ens portarà ja fins al Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, al despertador de Ràdio 4, que, per cert, heu vist l'anunci aquest que han fet l'equip de...
2: M'han dit que està molt bé.
5: Molt maco, molt ja, maco.
2: Molt xulo, sí.
5: Molt ben fet, molt ben editat, molt ben sonoritzat.
2: El veurem, el veurem.
5: Molt, tot molt ben
7: jo
5: perfecte.
7: Jo he vist un que van publicar fa poquetes hores a l'Instagram, és aquest?
5: Aquest.
7: Home, sí. És molt xulo.
5: Que parla
7: sí,
5: de l'aniversari d'aquesta casa, que enguany farà
2: 50.
5: El seu 50è aniversari.
7: Sí, l'he vist aquest matí.
5: Així que ens anticipem ja. Felicitats. Mira, podrem fer un mini aniversari en aquest eclipse solar, en aquell minut.
2: Justament.
5: Bufem les esperes i seguim.
2: Jo crec que dóna temps de celebrar l'aniversari i anar-te'n de marxa. Ho has de fer tot.
5: Has de fer
2: el ril aquell del pastís que passen coses i alhora un xupito de tequila.
5: I acabar la nit a...
2: A l'aigua, al mar.
5: A dalt, sí, sí, a dalt de tot.
2: I d'alta fulla.
5: S'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa en aquest minut.
0: He fet massa plans, per el minut de l'eclipsi, em sembla.
1: Sí,
0: a mi,
1: Jo crec que
7: se'ns acumulen els
5: plans. En un minut hem de fer el màxim de coses possibles. A un minut de nit.
2: Conec alguns homes que podrien.
5: Sí. Bé, jo conec també... Bé, és igual, deixem-ho córrer. Avui hem de ser feliços per... Per què hem de ser feliços avui?
2: Doncs mira, avui hem de ser feliços per la gent que ho intente encara que tingui por. I és que crec, nois, que moltes vegades ens equivoquem amb el concepte de valentia. Ens pensem que la gent valenta és la que no té por, i no, La gent valenta és la que té por i ho fa igualment, perquè la por no és cap defecte, la por és humana. Tots tenim alguna cosa que ens fa respecte, por, doncs una conversa, pot ser un canvi, una decisió, un examen, una oportunitat, i la diferència no la marca qui té por i qui no. La diferència la marca qui decideix avançar malgrat aquesta por. Ho pensava ahir al vespre, saps què us he dit? Ahir a la nit vaig canviar l'em de ser feliços, perquè en un grup que tenim de WhatsApp, de mejos, la Bet, una de les noies, una de les mejos, s'examina del carnet de conduir en una hora i poc. Llavors, clar, podria ser una cosa molt normal, però per ella, darrere, hi ha molt més, perquè la Bet no només apren a conduir, sinó que ha hagut de superar inseguretats amb aquest tema, nervis i moltes hores pensant que potser no se'n sortiria. I avui, aprovi o no aprovi, escolta, ja ha guanyat una cosa molt important,
3: clar
2: que és haver arribat fins aquí. Perquè crec que de vegades posem massa valor en el resultat i massa poc en el coratge que cal per presentar-se, per tenir una conversa, per enviar aquell missatge, per presentar-se a l'examen de conduir, per anar a aquella entrevista, per pujar a aquell escenari, per tornar-ho a intentar una vegada més. Quan en realitat és aquí on hi ha la victòria de debò, en fer el pas, en no deixar que la por decideixi per tu. Així que avui hem de ser feliços per tota aquella gent que ho intenta encara que tingui por, perquè el món no el canvien els que no tenen por, el canvien els que la tenen i tot i així continuen avançant.
0: Olé.
3: Està molt bé. I més, Anna, com es diu la teva amiga?
2: La Bet.
3: La Bet,
2: tota, ai, molta sort.
3: Tota la sort del
2: món. La campana de la sort no para de sonar, gràcies.
3: Doncs tota la sort del món en el carret de conduir. Que no li passi com al meu germà, que estava molt nerviós, tenia por, precisament, i es va prendre algunes coses per estar molt relaxat.
2: Ai, no!
3: I es va relaxar tant que es va menjar una furgoneta.
0: Oi.
2: No, la por a conduir és una herència del patriarcat. Li passa a moltes més dones com a...
0: Cert. Sí,
2: és molt cert. Heavy. La... Ens han fet creure durant tantes generacions que som idiotes i no sabem conduir, que conec a tantes dones
7: no,
2: que hem tingut...
7: Diré...
2: I parlo per mi, que he tingut que fer teràpia, perquè tenia pànic a conduir.
0: És
2: ja no soc la reina del mundo conduciendo. I tu saps quantes vegades em vaig presentar a la pràctica?
3: Una.

0: a provar, vaig
1: sí,
0: a provar. Va, tal dia com avui, un 17 de juny, però del 1885, Montse...
1: Fa molts anys, això, eh? Però va ser el dia en què l'estàtua de la llibertat va arribar al port de Nova York. New York.

0: I tal dia com avui, però del 19... És que hi ha cançons que s'han d'aguantar una mica.
1: Sí.
0: No podem posar el nivell allà i treure-la al cap d'un minut.
1: L'heu tret perfecte, el hit of the hit.
0: El hit of the hit. Tal dia com avui, però del 1928...
2: L'aviadora nord-americana Amelia Earhart, acompanyada pel pilot Stutz, va creuar l'oceà Atlàntic per primera vegada. Va ser la primera dona a fer-ho i una fita que aconseguiria en solitari un temps després, el 20 de maig del 32.
3: Was the most famous woman pilot in the world. She had flown the Atlantic alone.
4: Ocurrió en 1932. La estadounidense Amelia Earhart fue la primera mujer en hacer un vuelo en solitario sin escalas atravesando el océano Atlántico.
0: I tal dia com avui, però del 2016...
2: Només fa 10 anys, a YouTube es penjava el vídeo amb més reproduccions de la història, Baby Shark, de Pink Fong. Baby Shark, baby shark, baby shark, mommy shark. Dic només fa 10 anys perquè se'ns ha fet llarguíssim. Se'ns
5: ha fet
2: llarguíssim.
5: És flipant que sigui el vídeo amb més reproduccions, eh?
2: Molt fort.
0: És curiós perquè hi ha coses que ens sorprenen perquè ens dona sensacions de que fa molts anys o fa pocs anys.
1: Fa poc.
0: I aquesta dona la sensació que fa 50 anys que està sonant.
2: Sí, que sí. Sí, així és.
0: Quina pallissa. Total. Mare meva. Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Vinga, va. Sabeu que quan esteu de vacances allò dius, oh, és que el temps passa volant, o cap de setmana quan t'ho estàs passant bé, el
2: sí.
0: Temps passa vertiginosament ràpid.
2: Clar.
0: Però bé, resulta que el cervell alenteix el temps quan tenim por.
1: Que fort, que anem sincronitzats. Jo parlant, hem de ser feliços per fer les coses amb por i tu parlant de la por. Què et sembla, què et sembla?
0: No, no, és que és...
1: Què et sembla? Quadrat
0: no,
1: tot.
0: No, és una cosa... M'ha deixat estupefacte.
1: A més que no sigui un guió, això, eh?
0: Sí, sí.
5: No, però no ho sabíem.
0: Es diu guió i es fa a les redaccions.
1: Però no tenia ni idea que tu parlaves d'això ni jo tenia...
0: Però jo sí, t'estava mirant el que feies. Ara és una mica professor d'Arbó, eh? Jo t'estava mirant el que feies.
1: I amb aquesta cinta de
0: bé, he fet el professor d'Arbó, però amb to mexicà. I t'estava mirant el que feies? Ha sortit un d'Arbó una mica estrany. Va, estudis en neurociència han observat que en situacions d'estrès intens el cervell processa més informació per segon. Què vol dir això? Fa que la sensació subjectiva sigui que el temps passa més lent. És a dir... Quan estem en un moment de tensió, estem a punt d'entrar en un lloc, sentim un soroll a casa. Estrany. Bueno, jo a casa meva no, perquè des del sofà veig tota la casa. Però en una casa allò gran, que sents algun soroll, doncs, de cop, el temps es para...
1: I va més lent, no?
0: Processes moltes coses, moltes, i el temps passa molt lent.
1: Vosaltres que teniu fills? Quan perds un nen, 10 segons...
2: Sí, senyora.
1: Que se't fa com si siguessin per 3 dies.
2: Totalment. El Marc, allò que dius, on és el nen, on és el nen?
1: Sí, sí, sí. Aquells 10 segons
2: se't
1: fan eterns.
2: Horrible.
0: L'altre dia estava a la platja, estava estirat.
1: Fa una por, això.
0: Allò, m'estiro un moment i estava a pet d'ones, vull dir, estava allà a...
1: A tocar.
0: A tocar, i tota l'estona d'això, i jo feia papi, vídeo, salto, ara em tiro de cap, ara em tiro de peus, ara no sé què. I de cop, m'estiro un moment i no la vaig veure. No, em vaig tornar boig.
1: Sí, sí, sí.
0: Em vaig tornar boig, estava al costat...
1: I se't va fer llarg.
0: Se'm va fer etern.
1: Sí, és increïble. I
2: aquests... va ser microsegons.
0: No, van ser 3 segons si va arribar. Si va arribar, i es va fer etern. En fi, hem arribat a un quart de 8 del matí. Anem a posar una mica de música en aquesta nova hora del Bon Dia, Bona Sort, Montse.
2: Amb un dels DJs, productors i músics més destacats dels últims anys, Calvin Harris, que ja ha sonat en aquest programa, però mai amb aquesta cançó.
0: Per cert, Calvin Harris, que va actuar la setmana passada, no l'altra... es veu que va fer un set a l'Ushuaia d'Eivissa, que va ser brutal.
2: Oh, que guai!
0: Sí, sempre que tinc una amic que va coincidir, que cada any fan una escapada de motos allà, i van anar a veure... Van a

0: Però el concert es veu que va ser un espectacle. O sigui, el tio es veu que té un directe que és brutal, eh?
1: Home, és un dels millors del món,
0: guada,
1: eh?
0: Vull dir, ja...
2: No sé de què parleu.
1: Calvin Harris, ara
0: et sonarà. Ara et sonarà més que Oviedo.
1: Que segurament a Ushuaia, on dius tu, va sonar també aquesta cançó, My Way. Why wait to say, at least I did it my way, my way.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Només falten 4 minuts, no, és un quart i 5 minuts de 8 del matí. Anava a dir, només falten 4 minuts perquè siguin 2:45 de 8 del matí. No cal, no cal. Anem als titulars de la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
7: Que avui titula el PSOE en suspens per la declaració de Zapatero davant el jutge. El periòdico diu Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. El País avui titula No he participat mai en cap drama contra la UCO, en paraules de la directora de la Guàrdia Civil. El Mundo destaca Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Al diari Ara llegim Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. El diari ABC titula Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració i La Razón avui destaca els whatsapps de l'amic de Zapatero. Salutacions, germà xavista.
6: Anem a la premsa esportiva. Comencem parlant amb el del diari Esport.
7: Que avui destaca en mans de Lamín.
6: I Mundo Deportivo.
7: Que diu confiança intacta. Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: Això primer és les sirenes del policia, després l'avió, quan tu...
1: Li encanta la sintonia, eh?
2: M'encanta.
0: La vaig fer jo, aquesta?
1: No, que està de conya.
0: No, no, però aquí la sirena, l'avió que...
1: Sí, sí, tot pensat, tot pensat.
0: Tot pensat. Catch me if you can, no? Seria?
1: Sí, no sé.
0: D'aquí 8 minuts, 7:45 del matí, la meva intervenció en tota la secció és... Bon dia, Sust. Com estàs?
1: Positiva. Estic a partir d'aquí? Positiva. Us dic una cosa, la gent està molt negativa i vosaltres dos, que teniu fills, sí. Padó, eh?
2: Sí. I... Jo, Montse.
1: Ara no et surt el nom.
0: Montse. Montse Vidal.
1: Us he dit una cosa, si tinguéssiu un gos, seríeu sí. més feliços.
0: Perdona, deixem que presenti la Míriam, per si has de parlar
1: amb ella. Què tal, Míriam, carinyo, com estàs?
3: Jo és que no tinc gos ni fill.
1: Han tirat 4 tiros avui o 3? Perquè
3: no,
1: parlem-ne, eh?
3: Bueno, quan
1: la senyora sortia... Fletcher, m'encanta, és la senyora Fletcher.
0: Aquesta hora no s'hi posen encara.
1: Escolta una cosa, no, ara en sèrio us ho dic. O sigui, si teniu nens, teniu la feina xunga ja està feta. O sigui, el gos és molt millor que un nen. Què més us dona? Les famílies han de tenir gos. Si teniu nens, heu de tenir gos. Seríeu molt més feliços i els nens tindrien responsabilitats, baixarien el gos... De veritat, us ho dic...
2: Jo no puc amb la meva vida ara. Què més vols?
1: Amb el gos podràs més. Creu-me, conec a tantes persones que odiaven els gossos, que jo passo la meva cosina, la Susana, que era insuportable, que jo anava a casa seva amb el gos, amb el gos no vinguis, era antigossos. Va tenir una nena, filla única, ai, que vol un gos, i li va dir, jo t'acompanyo a adoptar el gos, adoptem el gos. No, el posarem aquí a la terrassa amb una caseta. Dic, dormirà al sofà el gos o al teu llit? Que no, ni boja. Bueno, portem 15 anys i ja porta dos gossos, eh?
0: Ja.
1: I enamorada del gos i les endorfines que et segrega el gos.
4: Això és veritat.
1: Us ho dic en sèrio. Jo no tinc gos perquè estic soltera. Però si hi hagués algú a casa meva... Bueno, de fet, la meva excompanya de pis tenia gos i el trobo tant a faltar el gos. Ella no, eh?
0: I per què no adoptes un gos?
1: Perquè sóc soltera i no tinc família.
4: Jo, de fet,
1: Si tingués fills, és que ara mateix tindria un gos.
2: A mi m'encantaria tenir un gos, el que passa és que no em dóna la vida.
1: Però
2: per
1: si el gos et treu a passejar tu, si és que és al revés.
4: El gos et treu a passejar tu.
1: Si és que no és que t'ha de donar la vida per res, pilla't un chihuahua, que són superdivertits i supermonos. No,
2: molta feina, molta feina.
1: Això no és veritat.
4: Jo t'he de dir que... Per més gossos que tingueu, jo he tingut la sort, crec que és una sort, de totes les meves parelles i les meves amigues han tingut gos,
1: digue'm,
4: però no hi haurà ningú com la Piper.
0: Mira què em diu el meu fill. Mira què em diu.
4: Què dius? Tenim que tenir gossos.
2: Àlex,
4: l'estem intentant convèncer.
1: Tu agafa el teu pare i emporta-te'l amb una gossera municipal i ja veuràs si és bona persona el teu pare. Caurà a la trampa.
4: Sí.
1: Caurà a la trampa i pillareu un gosset.
0: Em posa, veus, tenim que tenir gossos.
1: Clar que sí.
0: No, ja ho diu en plural, gossos.
1: No, ara, no, també, és que un cop tens ull ja pots tenir dos, eh?
3: M'encanta perquè...
1: I jo em comprometo des d'aquí a que si marxeu de viatge, que és un clàssic, eh? I si marxem de viatge, que dius, si esteu tot el dia aquí al hotel de matí, quin viatge heu d'anar? Si no aneu enlloc. Però si aneu de viatge, jo us el cuido.
0: Mira, m'estàs sonant l'alarma? Que l'havia posat per saludar el meu fill. Diu, avui t'escoltaré. Doncs,
1: ho hem fet perfecte. Eh?
0: Aprofito per saludar l'Àlex, la Gina i la mare de les criatures.
1: Clar que sí.
4: Salutacions, guapos.
0: Besitos, família. Que estan al cotxe. Va,
1: el tema és que jo volia parlar avui d'això de positivitat. Que el món és molt negatiu, que la gent està molt negativa. La gent sempre pensa el pitjor de tot. Que si conspiracions, que si assassinats, que si plans secrets, que si Jonathan Antic ha tirat a son pare per un barranc. De veritat us ho dic. L'altre dia, escoltant els àudios... No sé si els vau posar vosaltres, però els va posar tothom.
0: No els vam posar.
1: Us ho agraeixo. Perquè jo vaig estar a casa i vam pensar, quina vergonya, perdoneu-me, eh? Que la ràdio pública, que l'altra, que totes, és que totes van posar els àudios. Em va semblar tan desagradable i vaig pensar, estem perdent l'empatia o què passa aquí? O sigui, no cal això perquè no aporta res. No aporta res, estem d'acord? És morbo i sensacionalisme.
4: Aquí no ho van fer precisament per això.
1: Doncs us ho agraeixo.
0: Què volies dir, Míriam?
3: No, que... Clar, jo estic seguint el cas en Dic i ho parlàvem l'altre dia també amb la Danae Boronat, a l'altaveu,
0: sí.
3: De la 2CAT, i coincidíem precisament amb això, no? Amb el fer morbo, que era un moment molt íntim on se'l veia de forma... no sabem el resultat, no? Però se'l veia...
0: De forma fictícia o natural, que
3: sí,
0: és el que vol crear,
3: és igual,
0: és el que vol crear això, posar-ho.
3: Però és igual, es veia destrossat, es veia una persona realment hipervulnerable i... Ostres,
1: és impactant.
3: M'és
1: igual si és veritat o si és mentida. No sé, el tema és que ens costa acceptar una veritat més senzilla. Jo vull creure que aquest senyor és innocent, perquè jo crec que hi ha una veritat més senzilla, que és que el món està ple de lerdos i de lerdes. Que la gent no hi és tota, que la gent no gira rodona. També et dic que hi ha més lerdos masculins que femenins, em sap greu, però és així. O sigui, mira els Minions, que dius, per què no hi ha Minions dones? Per què ningú se li ha corregut pensar.
0: Va, va, va. A veure, un moment. No,
1: perdona, això va... ho va dir el director dels Minions, eh?
0: Sí, sí, el que vulguis.
1: Ho va dir, i pensé de fer l'Erdos, i dije, mujeres, però ja se lo va fer.
0: Ima,
1: una mujer tan lerda.
0: Ima, per justificar que hi ha més lerdos que lerdes, quasi de ser amb els Minions.
4: Home,
0: o sigui...
4: perquè ens està sentint no, els seus fills, ha pensat que entenc.
2: Sí, sí, sembla un referent claríssim.
1: Sí, ara, també ara us parlaré d'una lerda també que hi ha hagut aquesta setmana, també relacionada amb un barranc, que dius aquesta setmana la cosa va de barrancs, que és aquesta noia, la Maria Eduarda, que va caure por el puente de l'Esqueleto.
0: Mare meva.
1: Maria Eduarda, filla meva, o sigui, en què momento? En què momento? O sigui,
3: ai, la de Brasil, eh?
1: Home, clar. Dius, els tres tios que et foten pel barranc, expliquem-ho per si algú encara no s'ha enterat. És una noia que es diu Maria Eduarda, que està en el puente de l'Esqueleto en Brasil, vol fer puenting i la tiren sense lligar-la. Que veus el vídeo, una altra cosa molt desagradable, que jo vaig veure el vídeo, me'l vaig trobar i vaig dir, en sèrio? Aquesta tia està morta?
0: Perdona, des de tots els angles possibles. Eh?
1: Sí. No, increïble. O sigui, increïble. I clar, dius, ells ja estan a la presó, o sigui, ja els estan investigant
0: perdona,
1: i tal.
0: Ells i els dos que van marxar corrents, que els van enganxar amb helicòpter.
1: Sí.
0: Dos que van veure el marrón i van marxar...
1: Jo no sé què ha passat exactament, però hi ha una cadena d'esdeveniments surrealistes i absurds, on diverses persones miren una noia, miren un barranc i, bueno, diuen, tot bé, tira! Eh? I dius, tira, què? Pues ella és lerda, també. Perquè dius, home, t'has d'assegurar tu, també. No, ella és una Minion.
0: Home, però no ho sabia, aquesta noia.
2: Home, però potser per l'emoció, per els nervis, no sé.
0: A veure, si et poses en mans...
4: Jo vaig fer la mateixa reflexió i mateix he dit...
0: Et poses en mans d'un expert...
1: Anda, que tu i jo, Ares, no ho repassem tantes vegades.
4: Exactament, Imma, la reflexió que els vaig fer amb ells, que pensava que ella havia fet aquesta activitat diverses vegades i allò que vas confiada...
1: Igual sí, no ho sé.
4: Perquè ho has repetit moltes vegades i no t'hi fixes.
1: A veure, que no la
4: vull dir que si és la primera vegada, revises 20 vegades que vagis lligada de tot arreu.
1: No, és que no portava ni l'arnès, crec.
0: No, l'arnès sí que el duia.
1: Sí? No portava el ganxo, no ho sé, pobra noia. Molt greu, però dius, home, ja... Estem en un
2: en qualsevol cas, perdona que talli, però vídeo, o sigui, fa uns anys, era impensable que haguéssim pogut veure una cosa d'aquestes, perquè la televisió, quan tu parles que passa aquesta notícia...
1: Que estem perdent l'empatia.
2: Cap notícia posa el vídeo d'aquesta dona saltant, així, sense arnès i sense corda. I ara deixes tothom ho ha
0: vist. Perdona, que queda pixelada...
2: Que estem perdent això, l'empatia.
0: Queda pixelada la caiguda, però és que hi ha vídeos que surt literal.
2: Aquest tipus d'imatge.
1: Jo no he vist el vídeo pixelat enlloc, l'he vist perfecte. Després d'internet està ple de lerdos, que ja us ho he dit mil vegades, la majoria també són homes i masclistes. Ara s'ha fet viral un repte que m'encanta, que consisteix en posar el vídeo del masclista i tallar-lo automàticament amb una xorrada qualsevol. És un repte d'anti-lerdos, eh? Lerdos off!
5: Mujer hace esto, por lo menos yo pierdo todo el interés.
6: A nadie le importa, entonces búscate otro hombre. Miren qué hermoso este blush. Pero es verdad que este blush está súper bonito.
1: ¿Bonico no? O sigui, tú gafas al vídeo del tío dient porque las mujeres si comen mucha comida y tú tallas y dices, déjame. ¡Ay, mira, me he comprado unos pendientes! O sigui, el tema es respondre a algo súper superficial y súper chorro, ni me importa una mierda lo que me estás contando. ¿Eh? Senyoro, que dius, prou ya. Després, hi ha lerdos que et parlen del que has de fer per ser ric o com has de ser per ser ric. Perquè ser ric és una actitud. Val?
2: Sí, vale.
1: O sigui, tu decideixes ser ric.
2: Ah, perfecte.
1: És així, mira. Tu manifestes, dius, soc ric. I hi ha coses que són de rics i coses que no són de rics. Pues les coses de tota la vida de rics, resulta que ja no són de rics. Que dius, no sé quina investigació científica hi ha al darrere, però ara s'ha posat de moda afirmar això.
7: Los ricos no utilizan las piscinas. Las piscinas son para pobres. Solo los pobres se bañan en piscinas o los niños. Entonces está ahí porque todos los ricos tienen que tener una piscina. Es estética. Vale, si no tienes piscina eres fucking broke. ¿Cuándo has visto un rico en una piscina, hermano? Ricos las compran, pobres las usan.
1: Eres fucking broke, amiga. Eres fucking broke. Perdona. Fucking broke, què collons vol dir fucking broke?
0: No sé si segueixes a Champi Muros.
1: Ara mateix, boníssim. Champi Muros.
0: A qui el segueix?
4: Jo, m'agrada molt aquest noi.
0: Ah,
4: noi
0: sí, és que no sabia qui parlava.
4: Sí.
1: No l'apunto, Champi Muros.
0: No, segueixes Champi Muros perquè aquest...
1: Igual el segueixo, però jo no fixo mai amb els noms.
0: Aquest, precisament, el que fa és carregar contra tota aquesta gent.
4: Boníssim.
0: El Llados i companyia.
1: Ah, sí.
0: Aquests que van de...
1: Però
0: són...
1: aquest nivell, sí. aquest és nivell. Però després tenim el Lerdo Premium. L'Erdo Premium, que podria ser...
4: Hi ha una categoria superior,
1: sí, home,
4: no?
1: Clar, encara que podria més? Ser, que podria ser Donald Trump, però és el terraplanista, que per mi és el Pokémon evolucionat de l'Erdo, això és el màxim. O sigui, perquè no es conforma amb dir una xorrada. O sigui, escolteu aquest tall, que és or, i l'he retallat, eh? I l'he retallat.
2: A veure.
1: Perquè era tan llarg.
8: ¿Crees que la Tierra es plana?
9: Pero no creo que sea redonda. ¿Entienden? Yo creo que hay más grande.
8: O sea, yo no creo que sean 7 continentes, como nos han dicho. ¿Qué hay en la Antártida? Hay que ser inteligente, hermano mío. ¿Por qué? ¿Es verdad lo que nos han dicho? No tiene sentido, hermano mío. Esos que quieren ocultar algo que había ahí, el qué, no se sabe. ¿Y qué pasa si a ti te dicen que después de la Antártida hay otro país como América, un continente igual de grande que América, que no ha sido descubierto, y tú no sabes por quién está habitado? Porque nosotros vimos indios, pero ¿y si allí hay otra gente que no son ni chinos, ni, no son ni amarillos, ni negros, ni marrones, ni blancos? Son azules, loco.
3: ¿Eh? Azules.
8: Y es que uno no sabe.
1: Esto no lo sabe.
2: ¿Y dius que l'has tallat,
1: no, no,
2: el tall?
1: No, no, l'he tallat.
2: A veure-lo portar sencer, sisplau, no, no, que això
3: diu,
2: és or.
3: Esto, inteligente.
1: Esto, diu, esto no se sabe. Dius, no, no, no lo sabes tú. Se sabe perfectamente todo.
0: I acabem amb l'últim.
1: I acabem amb un dels meus gurus d'internet preferits, que us portaré més talls perquè adoro aquest noi, l'adoro. Parla crits, com tots els gurus d'internet, val? I acaba amb una reflexió, que és la que jo faria a tots aquests machirulos que volta per internet.
9: En la Biblia dice que solo Dios puede juzgarnos. Y es por eso que vuestra opinión me la pela.
1: ¡Bravo!
0: Gràcies, Isma. Vinga, va, teniu gana? Teniu gana?
1: Sempre.
0: Sempre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs si teniu gana, jo tinc...
1: Ah, mira, Isma.
0: Ara us envio a un restaurant. Va.
1: Vamos.
10: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
11: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb...
0: Ja podeu trucar al telèfon del directe 900-630-630, 900-630-630, perquè atenció als gourmets i els que us agrada el bon menjar, avui regalem 2 menús pel primer oient que truqui per gaudir en el Tastem Restaurant en ple carrer Provença de l'Eixample de Barcelona, el carrer Provença 88.
1: M'he emocionat, Badó, perdona, perquè just la Imma i jo vam anar fa uns dies i és espectacular. Sí, els millors regals que hem fet. Eh? No saps com menjaran.
3: I a l'Eixample, que no hi haguiris. A l'Eixample Esquerra.
0: Un local espectacular que porta 10 anys triomfant amb un lema molt clar. Cuina honesta per gaudir. Al capdavant hi ha l'Àlex Reig i el xef Jordi Anglí, que fan autèntica màgia combinant el producte de mercat de tota la vida amb plats més agosarats. Tenen uns menús de migdia brutals, menú degustació, racons romàntics, un altell privat, vaja, el lloc ideal per fer un tàpat i menja com un rei. Si teniu ganes de disfrutar com mai i tastar la seva cuina, ja podeu trucar. Bé, ja esteu trucant. Anem a recollir la trucada. Bon dia i bona sort. Hola.
12: Hola.
0: Hola. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
12: Què tal?
0: Amb qui parlo?
12: Amb l'Esther, de Girona.
0: L'Estel o l'Esther?
12: Espera un moment, potser...
0: Ui, et sent...
12: Ara?
0: Ara et sento millor. Digue'm, el nom...
12: Esther, Esther de Girona.
0: Com estàs, Esther?
12: Mira, molt bé.
0: Sí?
12: I, bueno, m'encanta escoltar-vos.
0: Veus que bé.
12: Però sobretot que us escoltem.
0: Molt bé.
12: Perquè amb la meva cosina, que viu a Muni, cada dia us escoltem.
1: A Muni?
12: I quan acabeu, sempre ho comentem.
1: Oh!
12: Ai, quin
1: boníssim!
12: Has dit allò, i sobretot Ares, que, bueno, quan vas dir que deixaves de fumar, és que ens vam posar molt contentes.
1: Oh, sí. Sí.
12: I com fa el que va al programa, ella de seguida ja m'envia un WhatsApp. Has vist, va, se n'ha de sortir, se n'ha de sortir.
1: Oh, que és mona, Esther. Esther, tens gos?
3: Que mona.
1: Tens gos, Esther?
12: No en tinc jo ben bé, però la meva filla en té i pràcticament el compartim.
1: Veus? Ah, bé. Ja, quina positivitat. Dic, aquesta dona té un gos a la família.
0: Escolta'm, Esther, quan torna la... Quan torna de Muni? M'has dit que era qui estava a Muni?
1: La seva cosina, no?
0: La teva cosina.
12: És la meva cosina, que es diu Estel. Ella fa 30 anys que viu a Muni, que està casada, té un fill que es diu Joan, i, bueno, però tenim moltíssima relació. Sempre que ve aquí, ella ens reuneix a totes les cosines. I amb ella sempre parlem molt d'això, no? Què escoltes, què llegeixes... I, bueno, de seguint des del primer dia.
0: Que maco. Escolta...
12: Que ens encanta, que ens feu riure, que ho compartim, les vostres històries... I que...
0: Perfecte.
12: I has de trucar i saludar-la. Te saluda, Estel.
1: Salutacions.
0: Esther, perquè m'ho estàs dient, per si no m'ho diguessis, pensaria que aquesta trucada està preparada. Eh? És la trucada perfecta per un programa de ràdio.
12: De fet, estic una mica nerviosa, eh? M'han d'agafar.
0: Escolta'm, Esther, l'Estel quan ve de Múnich? ha de venir aviat.
12: Bueno, ara segur que... Sí, sempre ve dues vegades a l'any, eh? Sempre ara aquest estiu segur estaria que...
0: Estaria bé que coincidís amb el dia que vas a dinar al Tastem Restaurant del carrer Provença.
12: Oh, això seria estupendo, per anar amb ella.
0: Ja que les dues sou fidels, anar les dues a
2: celebrar-ho.
0: A menjar, a fer l'àpat, doncs seria una meravella.
12: Però pel que pugui ho farem, perquè ara segur que quan acabeu, bueno, sí, ja ens deixeu. Segur que em truca o em diu coses, eh?
0: No, escolta'm, en qualsevol cas, administra el dinar com vulguis o el sopar, fes-te estima.
12: Moltes gràcies. Eh? De veritat que ens ho passem molt bé amb vosaltres.
0: Molt bé, escolta'm, gràcies per escoltar-nos i una forta abraçada. Que vagi molt bé.
12: A vosaltres.
0: Bona sort. Adéu, bon dia i bona sort.
12: Adéu,
0: bon
10: dia
0: i bona sort.
10: Amb Badollador.
0: Qui estava comentant...
1: Que bonic, has dit, que
4: bonic. Molt maca, precioses.
1: Esther
4: i Esther.
1: Que no sigui ella, també, ella mateixa, eh?
0: Què dius que què?
1: Una broma. Que
0: és ella mateixa?
1: Ella mateixa pensa que sap per una altra.
0: Que es pensa que està en únic.
1: Exacte, de repente he tingut aquí un moment.
0: I hem de ser positius, eh? Molt bé, molt bé. Va, per cert, sabies que...
1: Hi ha un país que consumeix més llibres per habitant que gairebé qualsevol altre. Estem parlant d'Islàndia, que és tradició regalar llibres i moltes famílies passen les nits llegint.
0: I sabies que...
1: El paper de bombolles es va inventar per error. Els seus creadors intentaven fabricar paper pintat de plàstic per decorar parets i va sortir el paper de bombolles.
0: I sabies que...
1: Existeixen curses on els participants corren carregant la seva parella. A Finlàndia és un esport oficial, eh? I els guanyadors s'enduen el pes de la parella en cervesa. Això a la plec del cargol ho veig, eh?
4: Premi,
1: eh? No ho posa-ho.
0: Podria fer una cursa aquesta en el minut aquell de...
1: De l'eclipsi.
0: I sabies que...
1: Algunes biblioteques permeten demanar préstecs de llavors. Els usuaris planten les llavors, recullen noves llavors de la collita i les retornen perquè altres persones les puguin cultivar.
10: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: És dia 17 de juny del 2026, el dia que ens anem sabent que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà avui davant de l'Audiència Nacional.
2: Zapatero és el primer expresident imputat en una causa judicial i declararà avui i demà pel cas Plus Ultra i també per les joies valorades amb més d'1 milió d'euros trobades a la caixa forta del seu despatx. El jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la compareixença sobre les joies en considerar que l'expresident ha tingut temps suficient per preparar la seva defensa.
0: I segona jornada de la cimera del G7 a Evian, França, amb Ucraïna i el Pròxim Orient com a qüestions destacades.
2: Els líders del G7 han mostrat el seu suport aquí i ja estudien noves sancions contra el gas i el petroli russos per pressionar Moscou. A la trobada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat una missió internacional per desminar l'estret d'Hormuz i ha expressat la seva impaciència amb Benjamin Netanyahu pels continus atacs israelians al Líban.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega haver interferit en cap trama contra l'UCO.
2: González ha negat haver participat o interferit mai en cap trama contra la unitat central operativa en el mar del cas Leire Díez. També ha explicat que va rebutjar una petició de Díez per reincorporar un comandament investigat en el cas Coldo.
0: I el govern aprova la creació del Consorci Público-Privat per la Gigafactoria d'IA de Móra la Nova.
2: El govern ha donat llum verd aquest dimarts en Consell Executiu a la Societat Público-Privada que impulsarà la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova, la comarca de la Ribera d'Ebre. La nova societat mercantil ha rebut ja el vistiplau de l'executiu de l'Estat.
0: I avui els metges i metgesses de Catalunya estan cridats a una nova jornada de vaga.
2: Exigeixen al Departament de Salut que negociï les millores laborals que reclamen des del mes d'octubre. Aquesta nova aturada, la dotzena, convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya, es visibilitzarà a les 4 capitals de província amb una concentració a les 11 del matí davant les seus de salut.
0: I acabem. El jutge ordena detenir l'actriu Elisa Molià després de no comparèixer a la causa per presumptes calúmnies contra Íñigo Errejón.
2: Un ordre que arriba després que no es presentés a declarar el passat dilluns per tercera vegada. L'actriu estava citada a comparèixer davant el jutge per la querella de l'exdiputat de Sumar Íñigo Errejón contra ella, presentada després que l'actriu l'acusés a la televisió d'extorsionar dos testimonis. El magistrat instructor detalla que l'ordre de crida i cerca estarà vigent durant un termini de 5 anys.
0: Anem pel temps. Des d'Emet amb Noelia García. Noelia, bon dia.
13: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: En gener cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
14: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres, destacant que encara arrosseguem dues incidències des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta per la C25, on es talla un carril de circulació en direcció Girona. També tenim la retirada de càrrega a la via, la AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril de circulació, en aquest cas, en sentit sud, en direcció Tarragona. Per altra banda, a hores d'ara parlem també de molta intensitat en quant en aquests punts de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que arriben per la C58, la C33 o la B20, també a Santa Coloma de Gramenet, també per la C31 en tot el terme de Badalona i a 3 quilòmetres de lentitud en sentit sud. De tot plegat ens deixa de retruc afectacions en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. També trobem lentitud als túnels de Vallvidrera en direcció la ronda de Dalí, lentitud també des del Llobregat per la A2 i la B23, també des del Prat i Viladecans en sentit nord. Pel que fa a la AP7, tenim retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà en sentit sud i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
10: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.

0: Va, anem amb la Míriam Sant Germain. Déu-n'hi-do, les setmanetes que portem amb tirotejos. I comencem parlant de un home executat, que de fet va ser dimecres quan tu vas marxar d'aquí, que just
1: sí,
0: després de marxar
1: poc després.
0: Va passar això. Per cert, hi ha un tema important, Imma, que jo crec que és digne d'estudi també.
1: Què?
0: Ja t'ho regalo ja pels propers dies. Per què a la foto del G7 surten 14 persones?
2: Mare meva, hi pensarem.
0: No.
1: És per reflexionar-hi.
0: No. Mira, quan puguis, mira la foto, ja veuràs. Digues, Míriam.
1: Doncs sí, el dimecres de la setmana passada, quan abandonava jo aquest estudi, poc després executaven un home al carrer Balmes. Avui us porto novetats sobre qui era la víctima i qui sembla ser que és l'autor i per què va succeir aquest fet. Doncs l'home executat al carrer Balmes, en plena via pública, d'un tret al cap i al costat d'una comissaria de la Policia Nacional, és un home d'origen serbi que, a més, estava buscat per les autoritats belgues. Tenia una ordre europea de detenció i entrega emesa per les autoritats belgues per la seva presumpta relació amb el narcotràfic. I no només això, sinó que, a més, se'l vincula concretament, i això és una exclusiva que ha tret el periòdico aquesta matinada, que era un dels capos, era un dels líders del port d'Amberes. Ens pensem que el port de Barcelona està malament. I, home, una miqueta malament sí que està, perquè la droga que ens entra per Barcelona té la marinera. Però, la notícia, bueno, que ens pot fer una mica d'alivio és que hi ha ports que estan pitjor que el nostre, que són Amberes i Rotterdam. Doncs concretament, la víctima de carrer Balmes era un dels capos del port d'Amberes, és a dir, una de les persones que controlava l'entrada de droga per aquest port europeu.
0: I què feia aquest home a Barcelona?
1: Vale, doncs estava fugint de la justícia belga perquè tenia aquesta ordre de detenció i estava aquí en qualitat de fugitiu, és a dir, estava intentant amagar-se de la justícia belga i, a més, fugir dels seus enemics serbis. Tot sembla ser que és una nova...
0: Perdona. Sí, es van trobar tots a Barcelona,
1: Sí. Barcelona té dues coses. La primera, un port que no és el d'Amberes, però que també serveix. És a dir, els contenidors entren igual, no hi ha cap mena de restricció. I la seva connexió amb el reste del continent europeu. És a dir, estem tan a prop de França, tenim unes vies de transport per via terrestre, per via marítima i per via aèria molt bones amb la resta del continent, i això fa que Barcelona sigui un punt molt atractiu per molts fugitius que decideixen amagar-se a casa nostra. Què és el que passa? Que en paral·lel a això hi ha una guerra oberta entre catalans serbis. Els serbis s'odien entre ells, hi ha dos clans que es van matant no només a Catalunya sinó també per tota Europa, i quan es troben es rien a tiros. I és el que va passar la setmana passada al carrer Balmes. Un sicari feia dies que estava buscant aquest individu, se'l va trobar al costat d'una comissaria i va dir és que m'és igual, o sigui, me l'he trobat, disparo. A més, això demostra la impunitat amb la que actuen, perquè el de la setmana passada va actuar amb la cara totalment descoberta i va marxar amb total impunitat pel carreró.
0: Se sap alguna cosa de l'assassí?
1: Doncs que segueix en parador desconegut i que formaria part d'aquest altre clan serbi que estarien enfrontats des de fa més d'una dècada. No, això et diuen que passa a una pel·lícula de narcos i dius, perfecte, però està passant. És una realitat no només a Catalunya, sinó és una realitat europea, però que sembla ser que els últims enfrontaments amb aquesta gent, per això que us comentava que Barcelona és molt atractiva doncs, per les seves comunicacions, pel port, per la seva infraestructura, doncs s'estan trobant a casa nostra.
3: I com va marxar, perdona, i saben on pot haver anat, o hi ha algun indici de...
1: Va marxar caminant.
3: No va marxar ni motoritzat ni res.
1: Va marxar una mica al trot,
0: però... No anava amb bicicleta, portava un cas de bicicleta.
1: Portava bicicleta, però va anar amb bicicleta, i després quan va veure que, ostres, m'han enganxat al costat d'una comissaria, doncs haurem d'anar una miqueta corrents, i va marxar pel carreró Granada del Penedès, però va marxar corrents.
0: Vinga, va. Un altre tema que també s'ha entrat al focus de l'actualitat. 5 Mossos ferits durant una violenta detenció a Vic.
1: Això passava aquest dilluns. Dos agents dels Mossos d'Esquadra, en el marc d'una detenció, van haver d'activar el codi 33, que és el codi d'auxili urgent, per demanar reforços, perquè els dos germans que anaven a detenir van respondre amb una actitud totalment violenta, desproporcionada, totalment hostil, creant una situació, un aldarull impressionant, on 5 Mossos d'Esquadra van resultar ferits i un d'ells, a més, va necessitar 17 punts de sutura.
2: Ostres.
1: Perquè no saben amb quin tipus d'eina, si amb un punxó, el que fos, li va fer doncs, un tall en el braç a un dels agents.
0: I amb, si amb això no tenim prou, ja res, en qüestió de segons hem de marxar. Detingut els lladres que van mutilar la mà un vigilant de Rodalies a l'Hospitalet.
1: Això és un clar exemple de la col·laboració ciutadana, perquè aquests dos individus s'han detingut gràcies a la col·laboració de la ciutadania. Mossos d'Esquadra fa uns mesos publicava la imatge dels dos presumptes autors i gràcies a la difusió d'aquesta publicació a xarxes socials s'ha pogut detenir aquests dos individus.
0: Gràcies, Míriam.
1: A vosaltres.
0: M'agradaria donar més temps, però només tenim temps ara per la Katy Perry. Potser, l'estat de l'any.
3: Precisament de Katy Perry, perquè es llançava un dia com avui l'àlbum debut d'aquesta dona amb una de gran discogràfica, es deia One of the Boys, incluïa cançons...
0: No, ho hem de... És que no.
3: Què passa?
0: Que jo...
3: No, vols gaudir-les amb més temps,
2: sí,
3: no?
2: Sí. Jo gaudiré d'ella en directe el divendres. Sí, ja s'ho dic moltes vegades.
3: Que
2: però...
3: guai!
2: Només, el divendres,
3: només... Aquest divendres?
2: Aquest, el dia 19, a Rock
0: només
2: in Rio.
0: Ai,
2: no,
0: dit...
2: aquest dissabte, perdona, el dia 20.
0: Només
2: Rock
0: ens ho has dit
2: 25 Lisboa.
0: Vegades.
2: I les que te queden.
4: Perdi una, reina.
2: No, perdo ni
4: una. La ràbia, quin fobo tinc ara, eh?
0: Mira, en posem una, la resta les posarem demà. Una, vinga, va. De tota manera, demà pots recuperar aquesta, eh? Com a primera.
3: Sí, no? Com a primera.
0: Va, va, va, només faltaria.
1: Temazo, temazo.
0: Va, amb això posem punt i final. Gràcies, Montse.
3: A vosaltres.
0: Gràcies,
3: bon dia.
0: Míriam.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Ima.
2: Gràcies, estimat.
0: Gràcies.
2: Fins demà, Badó.
0: Ares. Fins demà. Vas a Oviedo al final o no veure l'eclipsi
2: solar? No, a Lisboa, Katy Perry, dissabte.
0: A Lisboa.
2: Tot poquet a poquet, ja te vaig contar.
0: Demà tornem quan siguin en punt les 6 del matí amb el bon dia i bona sort, com si cada dia fos estiu. Us deixem amb el cafè Idees de la Gemma Nierga, que gaudiu d'aquest dimecres 17 de juny del 2026. Bon dia i bona sort, Catalunya!

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero compareix avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Està cridat a donar explicacions sobre el seu paper en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i també a aclarir l'origen de les joies trobades al seu despatx. La ciutadania reclama respostes clares i Pedro Sánchez necessita que siguin convincents després d'haver-li expressat un suport sense fissures. Escoltarem aquest matí amb molt d'interès la sessió de control al govern després que ahir Junts intentés forçar una votació per demanar eleccions anticipades. La mesa, amb majoria de PSOE i Sumar, ho ha tombat, però alerta perquè Gabriel Rufián sorprèn amb un avís al president. Aguantar per res és una ximpleria, va dir. Sánchez, però, aguanta i insisteix que la legislatura no s'ha acabat. Comencem.

0: Per primer cop, un expresident del govern declara com a imputat. En poc més d'una hora, José Luis Rodríguez Zapatero haurà de respondre a l'Audiència Nacional per 4 delictes en el cas Plus Ultra. També sobre l'origen de les joies intervingudes a la seva oficina. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Hi va com a investigat. El magistrat Calama situa Zapatero com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. També l'imputa els delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals i falsedat documental. L'expresident del govern, que entrarà a l'Audiència Nacional per la porta principal, també haurà de respondre per les joies trobades al seu despatx. Estan valorades en 1.300.000 euros i per la seva possessió se li atribueix un delicte de contraband i un altre de frau contra la hisenda pública. A la mateixa hora que l'expresident defensarà la seva innocència i buscarà la nul·litat en la causa judicial, el Congrés, Pedro Sánchez, haurà de fer front a una nova sessió de control.
2: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
0: És la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. El Senat ha negat formar part de cap trama per entorpir les investigacions policials sobre els presumptes casos de corrupció del PSOE i del govern.
3: González nega formar part de la teòrica trama Leire Díez, que presumptament buscava entorpir les investigacions sobre els suposats casos de corrupció del PSOE, i només reconeix dues trobades informals amb Díez.
2: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto.
3: La directora de la Guàrdia Civil assegura que la relació va acabar quan Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, implicat en el cas Coldo. Unes explicacions que no convencen ni a Luis Javier Santamaría del PP ni a Paloma Gómez de Vox.
4: ¿Por qué mintió usted sobre sus reuniones con Leire, la del PSOE? ¿Quién le pidió que recibiera a Leire? ¿A quién rindió usted cuentas de esas reuniones? ¿A Marlaska, Santos Cerdán, a Pedro Sánchez?
5: La gente de su propia institución la señalan directamente.
3: Des del PSOE, José Manuel Franco tanca files amb la directora de la Benemèrita.
6: Estamos orgullosos de su gestión.
3: Com també ho fa amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
0: I enmig dels casos judicials que esquitxen els socialistes, PSOE i Sumar bloquegen la iniciativa de Junts per exigir a Pedro Sánchez que avanci les eleccions. Un gest simbòlic perquè no era vinculant amb el que els de Puigdemont volien pressionar encara més l'executiu i que anaven a votar amb Partit Popular i Vox.
7: L'esmena de Junts a la moció del PP instava el president del govern, Pedro Sánchez, a convocar eleccions anticipades.
8: És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat.
7: Els de Puigdemont, això sí, negaven converses prèvies amb els populars. Una esmena que la mesa del Congrés ha acabat tombant.
9: Que és que són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
7: Els socialistes reten al PP a presentar una moció de censura.
10: No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
7: Una esmena que no era vinculant, però que hauria obligat a tots els socis de govern a pronunciar-se. El govern, mentrestant, assegura que manté el seu full de ruta, esgotar la legislatura.
1: Doncs, independentment de la decisió de la mesa, el govern descarta convocar eleccions, no se senten pressionats, ho ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Saiz.
11: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto, y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
0: Acord a tres bandes al Parlament, PSC, Esquerra i Comuns pacten encarir la taxa turística pels passatgers dels creuers que fan escales curtes a Barcelona.
12: L'Ajuntament es deu en primer lloc, i ho volia deixar bastant clar, als veïns i les veïnes que viuen a Barcelona. El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. La ciutat no existeix sense els veïns i les veïnes. La ciutat no és única i exclusivament Tres Pedres, sinó...
1: El regidor Jordi Valls, que justificava aquest canvi normatiu per desincentivar els creueristes que menys retorn econòmic deixen a la ciutat. L'acord triplica el recàrrec municipal, que passarà dels 8 euros actuals als 24 pels turistes que s'hi estan menys de 12 hores. A aquesta quantitat també s'hi sumen els 6 de la taxa de la Generalitat. Per tant, els creueristes de curta estada pagarien 30 euros per persona i dia. Escoltem David Cid dels Comuns i Esther Capella d'Esquerra.
13: No té una voluntat recaptatòria, sinó té clarament una voluntat dissuasòria, que Barcelona no és un souvenir
14: i que, evidentment, no, ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
15: En relació al model de creuers, que genera una gran pressió sobre l'espai públic, la mobilitat i els serveis de la ciutat.
0: I el govern espanyol ha aprovat una inversió de 719 milions d'euros per al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial que es vol instal·lar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que competirà en la convocatòria impulsada per la Comissió Europea.
1: Ho ha aprovat, Gemma, al Consell de Ministres, mentre la Generalitat també ha donat un pas endavant i ha constituït la societat mercantil público-privada. S'hauria de finançar amb un 51% de capital privat, el 48% de l'Estat i l'1% que hi aportarà la Generalitat. Brussel·les decidirà en un mes on va parar el projecte. Es tracta d'un enorme centre de dades pensat perquè Europa pugui competir amb els Estats Units o la Xina. Els alcaldes de la zona ho celebren, però hi ha veïns que pensen que consumirà massa energia i massa aigua.
0: La gigafactoria d'intel·ligència artificial podria ser un revulsiu econòmic per una zona rural on ja hi ha energia nuclear eòlica i no molt més enllà de la petroquímica de Tarragona. Per conèixer les implicacions d'apostar per aquest projecte, parlem amb Jesús Álvarez, és alcalde de Móra d'Ebre. Bon dia, senyor Álvarez.
16: Molt bon dia.
0: De quina manera es beneficiaran els veïns i veïnes de Móra d'Ebre i de la comarca si la gigafactoria s'instal·la al municipi?
16: Bueno, primer que res, de Móra la Nova. I un altre tema és, jo crec que, evidentment, això afecta al nostre ecosistema empresarial, no? Tindre la capacitat de poder tindre una infraestructura com aquesta al territori significa tindre un hub tecnològic al costat a prop de Barcelona, perquè al final nosaltres apostàvem perquè des de fa molts anys tenim la fibra òptica i per tant creiem que era un lloc idoni per a poder ficar tecnologia i apostar per la tecnologia. El calendari nuclear és el que tenim, està en vigor encara, ens agradarà més o ens agradarà menys, però crec que al final algun dia tancaran les centrals i hem d'espavilar-nos al territori per a poder donar sortida al nostre jovent i que els pobles no acabin oblidant-se.
0: Hi ha crítiques, per exemple, al consum d'energia. La gigafactoria podria consumir electricitat de dues ciutats com Hospitalet o que consumiria molta més electricitat, que dues ciutats com l'Hospitalet Llobregat o 100 vegades la de Móra d'Ebre. És un projecte sostenible?
16: Evidentment, jo voldria fer una reflexió amb això. Nosaltres, la comarca de la Ribera d'Ebre, som la comarca més productiva d'energia. Som els que produïm el 60% de l'energia de tot el país. I consumim un 6% de l'energia que nosaltres produïm al nostre territori. Evidentment, crec que és de calaix i solidari poder fer ús d'energia amb un projecte com aquest, un projecte europeu i amb una inversió mai vista en tecnologia i, evidentment, en el que significa la investigació. Crec que parlar d'energia a la nostra comarca i de que faci falta energia, home, pues, no sé, crec que és una comarca que ha estat molt solidària en tot el país i creiem que ara ens toca a nosaltres.
0: Molt bé, doncs a veure què passa, tant de bo se'n surtin. Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova, que no de Móra d'Ebre, perdoni, que tota l'estona he batejat el poble d'una altra manera. Alcalde, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
16: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Competència investiga els 6 grans bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives hipotecàries. En concret, estudia les manifestacions dels executius del Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja i Bankinter. Segons la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, les seves declaracions haurien permès a les entitats anticipar les seves polítiques comercials sobre les hipoteques a tipus fix.
17: Tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Así de claro, son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema.
1: És Àngel Nicolás, president de la patronal de Castella-La Manxa, ha titllat els joves de babaus per l'augment de baixes per problemes de salut mental. Ho ha dit en una jornada sobre absentisme laboral, on la patronal ha demanat que la Seguretat Social pagui íntegrament els primers 15 dies de baixa dels treballadors. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha demanat a la COE una rectificació. El president de la patronal, Antonio Garamendi, s'ha desmarcat de les paraules de Nicolás. I els veïns del barri del Raval a Barcelona han evitat, de moment, el desnonament de la Raja i els seus dos fills de 10 i 16 anys. Els han acompanyat docents i famílies de l'escola. Finalment, el llançament judicial s'ha ajornat fins l'1 de juliol. Els sindicats d'habitatge asseguren que només a Barcelona es produeixen cada setmana gairebé 60 desnonaments, la meitat dels quals afecten a menors.
7: Explicar-li als seus petits que aquesta nit ja no dormiran a casa és el malson que persegueix a la Raja. És mare de dos menors i té una incapacitat laboral.
18: Mucho miedo. Mucho nerviosa.
7: Va ocupar un pis al Raval perquè assegura no es podia permetre un habitatge. Va negociar un lloguer social amb l'anterior propietat, però una gran immobiliària va comprar l'edifici i li va denegar. Darío Doña, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella.
19: Va tirar un desarreglament terrible, ella com a cap de família monomarental i els seus fills, que no podran continuar a la seva escola, que ja no podran continuar fent la seva vida diària.
7: El patiment també es trasllada a les aules. Núria Cervera i Vila, mestra i membre de Docents 080.
20: No es poden concentrar igual, no tenen la mateixa capacitat de treball igual, tenen altres preocupacions molt més importants que l'estudiar.
7: Sense un habitatge digne, diuen, els menors es troben en situacions límit que dificulten enormement el seu procés d'aprenentatge i el seu futur.
1: La crisi de l'habitatge també afecta la salut mental dels joves d'entre 25 i 34 anys. Ho afirma un estudi del Consell de la Joventut d'Espanya i Oxfam Intermón, que revela que gairebé la meitat dels joves defineix el seu estat emocional com a regular o dolent. L'informe recull que pateixen ansietat, depressió i frustració perquè el cost de l'habitatge i les dificultats per emancipar-se dificulten els projectes de vida. Si opten pel lloguer, l'informe revela que haurien de destinar més de la meitat del sou si viuen sols.
0: I la llei de l'eutanàsia és a punt de complir 5 anys. Una de les vies per demanar-la és el document de voluntats anticipades. En un any, els tràmits s'han disparat gairebé un 60%.
21: Va arribar un moment en què la mare va deixar de ser la mare. Clar, era molt trist, molt trist. I aleshores ens vam aferrar a aquest document que teníem d'intentar fer la voluntat de la mare i que ella no vivís com ella no volia viure.
7: Un document, el de voluntats anticipades, que la mare d'aquestes tres germanes va deixar registrat abans d'emmalaltir i que permet deixar per escrit quines actuacions sanitàries vull que es facin si no puc expressar-ho. També l'eutanàsia anticipada.
22: No a tots els països del món és factible això, i menys en el cas de l'eutanàsia, que no està legalitzada més que en 7 països de tot el món en aquest moment.
21: És un acte d'amor i de generositat per mi, molt gran, perquè estàs deixant marxar una persona que t'estimes moltíssim i que et sap molt de greu, però és que és el que ella volia, és el que ella havia demanat.
0: Identificat l'home que dimecres passat va morir tirotejat a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona.
1: Es tracta, Gemma, d'un home d'origen serbi, un delinqüent buscat per la policia de Bèlgica. Els Mossos d'Esquadra l'han identificat gràcies a les empremtes de la base de dades de la Interpol. Del que encara no se sap res és de l'autor dels trets. La consellera d'Interior ha marcat el cas en una revenja entre grups del crim organitzat que trafiquen amb droga. Núria Parlon assegura que és difícil enxampar sicaris i insisteix en la necessitat de canviar la legislació per endurir les penes.
0: A Barcelona hi ha polèmica pel nou Museu Gaudí que es vol crear dins del Col·legi Terracianes del carrer Ganduxer. Les famílies dels alumnes posen en dubte que sigui compatible la missió educativa amb el turisme. Us ho expliquem en un format de notícies breus.
23: L'edifici de l'escola és un dels més singulars i desconeguts de l'arquitecte. Per això, la companyia de Santa Teresa i la Fundació Escola Teresiana volen aprofitar l'espai per fer un museu de Gaudí. Ja s'ha anunciat qui obrirà al públic a principis de 2028. Les famílies dels alumnes consideren que la missió educativa és difícil que compagini amb el turisme. De la seva banda, l'escola defensa que totes dues activitats poden conviure. Ja s'han fet protestes a les portes del col·legi i no descarten fer-ne més.
7: Ja es poden bescanviar els vals escolars per al curs vinent. L'ajut és de 60 euros dividit en dos xecs per gastar material escolar, diccionaris, calculadores, llibres, motxilles i jocs educatius. Enguany les famílies el rebran a través del correu electrònic. Es poden beneficiar les mares i els pares amb menors de primària i secundària de centres públics i concertats. Tenen fins al 30 de novembre per gastar-los. També els poden cedir als centres educatius que els hauran de destinar a la compra conjunta de material.
24: No estic content amb la manera que Israel ha gestionat l'assumpte del Líban i Hezbollah. Tinc una bona relació amb Bibi Netanyahu, però ara Bibi ha de ser més responsable amb el Líban. Sense els Estats Units no hi ha Israel.
0: Així és com Donald Trump pressiona públicament Netanyahu perquè no faci perillar l'acord de pau. A dos dies per signar un memoràndum d'entesa molt esperat per la Casa Blanca a Suïssa, l'Iran amenaça amb atacar Israel si no cessa l'ofensiva al Líban.
1: I segons la milícia proiraniana Hezbollah, Teheran no signarà un acord nuclear si l'exèrcit hebreu no retira les tropes del Líban. Però el govern de Netanyahu insisteix en que es mantindrà al sud del país i ho justifica amb una suposada defensa pròpia davant Hezbollah. Precisament Trump recomana a Tel Aviv que deixi que sigui Síria qui s'enfronti a la milícia. Tot això mentre Europa desconfia del triomfalisme de la Casa Blanca i veu que serà complicat arribar a un acord nuclear. També demana que s'obri ja el pas gratuït per Hormuz.
0: Una preocupació que han expressat els líders europeus a un G7 marcat ahir, sobretot, per la guerra a Ucraïna. A la cimera de Viena, França, les set potències han acordat més sancions al gas i al petroli de Rússia.
1: Zelensky s'ha reunit amb els líders per demanar que reforcin les seves defenses aèries i, sobretot, convèncer Donald Trump perquè sumi esforços amb Europa per posar fi a l'ofensiva russa. De fet, el president ucraïnès s'ha reunit amb Trump i ha aconseguit que truqui a Putin per demanar-li que segui a negociar. La visita de Zelensky al G7 arriba en un moment en què la guerra vira, segons Ursula von der Leyen, a favor d'Ucraïna. 18 treballadors de Metges Sense Fronteres van agredir sexualment desenes de refugiades sudaneses, algunes menors que havien arribat al Txad fugint de la guerra civil al seu país. L'ONG ha admès els fets ocorreguts el 2024 en què van rebre 59 denúncies d'abusos sexuals. El cas ha sortit a la llum arran d'una investigació periodística de l'agència Associated Press. En un comunicat, Metges Sense Fronteres diu que ha obert una investigació per esbrinar com s'havien produït les agressions, tot i que reconeix que no han pogut verificar totes les denúncies.

0: El Mundial de Futbol avui es tanca la primera jornada amb l'estrena de Portugal i d'Anglaterra. Aquesta matinada debut en victòria de l'actual campiona, l'Argentina, davant d'Argèlia per 3-0, amb triplet de Messi, superant els doblets d'Mbappé al França 3, Senegal 1, i de Haaland al Noruega 4, Iraq 1. I fa uns moments, Àustria s'ha imposat a Jordània també per 3-1.
1: Sí, Gemma, però Messi ha fet història en ser el primer a jugar 6 mundials i amb els 3 gols anotats ha igualat l'alemany Klose amb 16. Leo ha liderat l'Albiceleste, que al descans guanyava per 1-0 i han sentenciat a la represa amb 2 gols més. Messi s'ha situat com a pitxitxi del Mundial amb un gol més que Mbappé i Haaland. El davanter del Madrid va obrir el marcador per França al minut 66 i el va tancar al 96. El davanter del City ha fet un doblet en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 4-1.
0: I també en futbol, el Girona ha fet oficial el seu segon fitxatge, que és el del migcampista Izan González, procedent del Cornellà, però que estava cedit al Granada de segona divisió.
1: I la selecció espanyola, Gemma, ha tornat a la feina per passar pàgina del decebedor debut contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente ja preparen el partit de diumenge contra l'Aràbia Saudita, sense marge d'error. Miquel Merino, que no s'ha entrenat per evitar sobrecàrregues, diu que cada jugador passa el dol de l'empat com pot, però que aquest cop d'atenció també pot tenir algun aspecte positiu.
2: Ser autocrítico, pero al mismo tiempo ver lo positivo e intentar ver que muchas historias muy buenas han empezado con igual partidos que no han sido tan buenos. El último campeón del mundo empezó perdiendo contra Arabia en 2022 y luego acabó ganando.
0: Paula Badosa juga avui al torneig de tennis de Berlín contra Coco Gauff dels Estats Units, després de superar la neerlandesa Lemens per 6-3 i 6-2 a la primera ronda. I en bàsquet, el Girona ha fet oficial la baixa de la pívot Marian Koulibaly, la millor jugadora de la Lliga Femenina.

0: del Mercat de Música Viva de Vic, del 16 al 20 de setembre, una setantena d'artistes oferiran concerts dins d'una programació que combina pop, jazz i molts altres gèneres. Hi actuaran Nacho Vega, Ginestà i Lia Kali. I és que el festival reforça la seva voluntat de convertir-se en la fira musical de referència del sud d'Europa.
1: I aquest matí també us volem acostar a la proposta del pintor xilè Guillermo Lorca. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona acull la mostra La Casa de Sorra. És una exposició que repassa 15 anys de la seva obra.
2: Que me gustaba mucho la referencia de la idea de lo efímero y de entrar en una, en una casa, en un lugar que se va degradando, se diluye.
0: Així ho explica el mateix Guillermo Lorca, qui es mou entre la fantasia i els somnis. Les seves obres són un joc de contrastos entre la innocència i el perill, la violència i la tendresa. Els seus quadres sedueixen i són delicats, com si fossin una casa de sorra, el títol de l'exposició. Els seus olis de gran format es podran visitar al MEAM fins al 27 de setembre.

0: I pel que fa al temps, Sergi Lores, molt bon dia. Aquest dimecres tornarà a ser un dia d'estiu?
1: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, un dia d'estiu. Això vol dir amb sol, més calor, calor més intensa i amb menys ruixats que aquests últims dies. Una calor que ja hem notat novament durant aquesta passada nit i matinada arreu de Catalunya, pràcticament, tret del Pirineu, on la nit ha estat de bon dormir. A bona part de l'interior la nit ha estat molt suau, fins i tot tropical, cap a Ponent, cap al prelitoral, cap a la costa, fins i tot tòrrida en algunes poblacions del Cap de Creus, on no s'ha baixat dels 27 graus en tota la nit. Doncs bé, calor nocturna que durant aquests pròxims dies persistirà sobretot cap al litoral i en grans ciutats com a Barcelona, fins i tot de cara al cap de setmana, podríem parlar de nits tòrrides. Això vol dir temperatures mínimes per damunt dels 25 graus. Una configuració atmosfèrica un dia més dominada per les altes pressions i aquesta massa d'aire càlid que tenim a sobre nostra, una calor en superfície que novament afavorirà la convectivitat diurna en forma de nuvolades i ruixats i tempestes que sobretot afectaran zones del Pirineu de cara a aquesta pròxima tarda. Però de moment, matí molt tranquil arreu de Catalunya, amb sol, amb la formació d'alguns núvols baixos cap a l'Ebre, cap a la Costa Brava, que es desfaran ràpidament, i abans del migdia creixeran nuvolades en zones del Prepirineu i també del Pirineu, que de cara a la tarda descarregaran ruixats localment intensos i amb alguna tempesta, preferiblement en àrees de la Pirineu. A la resta, continuarem amb un bon sol durant aquesta pròxima tarda, i avui amb temperatures que pugen respecte a ahir. Per tant, molta calor al migdia, amb màximes de fins a 30 graus a la costa, aquí amb una notable aixafogor, cap al prelitoral, cap a l'interior, més de 33 a 35, o puntualment 37 graus al migdia i primera hora de la tarda, i fins i tot cap a la Conca de Tremp, cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre es podrien assolir els 38 o 39 graus aquest migdia. En aquest sentit, s'activen avisos per calor cap a l'oest, cap al centre i cap al nord-est de Catalunya, Gemma, i és que les d'avui tornen a ser temperatures de 3 a 9 graus per damunt a la mitjana climàtica.
0: I que avui giraran els ventiladors, Sergi? I es confirma que aquesta calorada continua els pròxims dies?
1: Doncs sí, Gemma, de fet som davant d'un episodi de calor molt intensa, extensa i persistent en el temps. Mireu, durant aquests pròxims dies la configuració atmosfèrica vindrà protagonitzada per una potent dorsal anticiclònica que arrencarà del nord del Sàhara i s'extendrà per bona part d'Europa, arribarà pràcticament fins al Pol Nord. Unes condicions de molta estabilitat, de molt estancament atmosfèric, juntament amb la forta radiació d'aquesta època de l'any i la notable subsidència que deixaran aquestes altes pressions, aniran reescalfant aquesta massa d'aire que tenim al damunt de casa nostra, i de cara a diumenge i dilluns arribaria a tocar sostre en valors pròxims als 25 graus, 11.500 metres d'alçada sobre la vertical de Barcelona, però cap al centre i sud de la península podrien fregar els 30 graus a capes mitjanes de l'atmosfera. Una glopada d'aire molt càlid que s'extendrà per bona part del continent europeu i que persistiran el temps durant bona part de la setmana que ve. I no arribarà sola, perquè de cara al cap de setmana arribarà acompanyada d'una intrusió de pols saharian en suspensió que ens deixarà un cel força

0: més calitjós aquí a Catalunya. Per tant, de cara a aquests pròxims dies, el sol es combinarà amb pols sahariana en suspensió, que deixarà el cel una miqueta terrós. Al Pirineu, encara amb alguns ruixats de tarda entre dijous i divendres. De cara al cap de setmana, però, aquesta possibilitat de ruixats anirà minvant i tot plegat amb calor nocturna, sobretot de cara a dissabte i diumenge. Nits tropicals a gran part de Catalunya, tret del Pirineu. Al Prepirineu, interior, prelitoral i costa, la mínima no baixarà dels 20 graus, fins i tot de cara al cap de setmana podríem parlar de nits tòrrides a prop de la costa. I de dia les màximes pujaran sobretot de cara al cap de setmana, una calor extrema, intensa, tòrrida, més de 30 graus cap a la costa, més de 35 a 37 graus cap a l'interior i assolint-se els 40 graus cap a la Conca de Tremp, cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. I és que de cara al cap de setmana i ben bé fins a la Revetlla de Sant Joan parlarem d'aquestes anomalies de més de 4 a 12 graus per sobre a la mitjana climàtica. Això aquí a Catalunya, però aquestes anomalies clarament positives s'extendran per bona part del continent europeu, on tindrem, especialment sobre França i Anglaterra, anomalies de més de 15, gairebé 20 graus per sobre de la mitjana climàtica. Si a això li posem xifres, doncs de cara a diumenge i dilluns de la setmana que ve, a Londres es preveu una màxima de 35 graus, a Amsterdam de 31, en el cas de París, 38 graus, tret també d'aquesta calor que afectarà moltes zones de la península Ibèrica, com per exemple a Madrid, on es fregaran els 40 graus de màxima. Però vaja, si ens centrem en França, compte, perquè de cara a principis de la setmana que ve es podrien fregar aquests 40 graus de temperatura màxima, Gemma, on previsiblement viuran una onada de calor molt extrema. Aquí a Catalunya, de moment, podem parlar d'una calorada que serà molt potent, molt intensa i atípica per un mes de juny.
1: Molt bé, doncs, Sergi, moltes gràcies. Les 8 i 18 minuts. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem diaris. Avui veig que les portades van a cavall entre la declaració d'ahir de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la declaració d'avui que s'espera de Rodríguez Zapatero.
2: Sí, és una mica aquesta setmana vivim entre declaracions amb aquestes presumptes trames de corrupció dins del Partit Socialista. Així ho reflecteixen els diaris, com per exemple la portada d'El País, que resumeix la declaració de Mercedes González, que es va ocupar de deixar clar que mai havia participat en cap trama contra l'UCO. La seva fotografia apareix en aquesta portada, també apareix a la portada del Mundo, que ens situa una mica més en el dia d'avui i ens explica aquesta declaració històrica que es viurà avui d'un expresident davant del jutge. El Mundo assegura que Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Diu el diari que l'expresident defensarà que ell no va ser el vèrtex d'aquesta presumpta organització criminal per la que se l'acusa de 4 delictes. La portada més contundent avui contra el Zapatero la trobem a l'ABC, que ens diu que l'expresident va mentir fins a 6 vegades en la seva declaració davant les Corts. Assegura el diari que el sumari de Plus Ultra compromet la seva declaració, la declaració que va fer el Senat, quan va afirmar que mai va tenir relació amb aquesta aerolínia.
1: Si ens situem a Catalunya, d'aquí una estona hi ha sessió de control al govern, anem cap al Parlament. Lluís Falgàs, hola, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia. Suposo que la remor de la declaració de Zapatero també es nota allà al Parlament.
3: Sí, es nota i es notarà ara les preguntes, i es notarà també bàsicament demà, que hi ha una moció presentada per el Partit Popular que va en aquesta direcció. La direcció és, per part del Partit Popular, és demanar eleccions generals en el Congrés dels Diputats, dir que Pedro Sánchez dissolgui el Congrés. És una moció que no prosperarà, que és del Partit Popular, i que hem d'esperar si compta o no compta amb els vots de Junts, però en principi sembla que tampoc hi comptarà.
1: I, Lluís, una altra qüestió polèmica és el pla de Mossos a les escoles. La portaveu Paneque ahir rectificava la consellera Parlon i assegura que sí, que el govern manté la prova pilot.
3: Doncs sí, i avui aquí en la sessió del Parlament de Catalunya s'hauran de posar d'acord les dues conselleres, perquè mentre la portaveu manté que aquest pla pilot continua, la consellera Parlon va dir ahir, en concret a Catalunya Ràdio, que el pla havia desaparegut i que no continuava aquest pla pilot de que hi hagi policia, de que hi hagi Mossos d'Esquadra en les escoles catalanes.
1: Lluís, fa dies hi va haver una polèmica per aquella resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que feia col·locar la bandera espanyola. Finalment, el Parlament la col·locarà avui i de forma permanent. Recordem que fins ara només es col·locava quan hi havia ple, quan hi havia activitat parlamentària al seu interior. A partir d'avui es col·loca de manera permanent.
3: Sí, hi haurà les dues banderes. Hi haurà la bandera espanyola i hi haurà la bandera catalana. El Parlament acata aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ho fan, bàsicament, per no comprometre els funcionaris. Aquest és el pretext, la justificació que dona el Parlament de Catalunya, que avui, encara a aquesta hora, encara no hi són, perquè el ple comença oficialment a les 9 del matí. Però a les 9 del matí hi haurà les dues banderes i quedaran ja de forma permanent. Fins ara aquestes banderes només es col·locaven el dia de ple, com fan tots els parlaments autonòmics d'Espanya, però hi va haver-hi aquesta decisió, hi ha hagut aquesta decisió, que finalment el Parlament doncs, ha volgut acatar i... Quan passeu per davant de la façana del Parlament veureu sempre aquestes dues banderes. En plan anecdotari es parla de què passarà, què faran quan treguin les banderes per anar-les a portar a la bugaderia a rentar. Però això serà una anècdota, evidentment, que també seran, però, evidentment, unes hores que no hi haurà cap bandera i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és esperar que aquelles hores no actuïn. Però això passarà també.
1: La solució és tenir-ne dues, no, Lluís?
3: Sí, suposo que sí, però de moment no hi són. De moment només hi ha una bandera catalana i una bandera espanyola.
1: Molt bé.
3: I, per tant, també és possible que quedin de manera permanent i que el vent, el que sigui, doncs ja els netegi sense més importància.
1: Molt bé, ens estem enredant sobre com es neteja una bandera. No sabem si serà el vent o la portaran a la bugaderia. Lluís Falgàs, gràcies. Ho deixem aquí.
3: Adéu-siau, que tingueu bon dia.
1: Bon dia, 8 i 23. Seguim amb la premsa i continuem repassant portades. Mm-hmm. El G7, Donald Trump, Zelensky, són els altres protagonistes a diaris.
2: Sí, perquè portem dies parlant d'aquest acord entre Estats Units i l'Iran, però avui els diaris, com per exemple La Vanguardia i l'Ara, es fixen en les converses que va haver-hi a França i entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Expliquen que el G7 vol ara la pau a Ucraïna. Els líders pressionen a Rússia perquè accepti doncs, entaular-se amb aquestes negociacions de pau i les imatges són pel líder ucraïnès intentant guanyar-se la complicitat ahir de Donald Trump.
4: Parlem també de la calor, ens ho explicava el Sergi Lores, però segons el diari Ara, en 4 anys s'han registrat el pitjor moment climàtic a Catalunya?
2: Sí, el 2025 ha estat el quart any consecutiu, segons ens explica el diari Ara, amb una temperatura anual de més de 2 graus per sobre de la mitjana. Per tant, des del 2022 les temperatures podríem dir que han pujat com mai. És la principal conclusió que s'extreu de l'últim butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat el Meteocat i que analitza l'estat i l'evolució del clima doncs del país cada any. L'últim informe destaca especialment la temperatura diurna, que sembla que ha pujat a un ritme de 0,33 graus per decenni, sobretot en els pics més alts de calor, mentre que la temperatura mínima ha augmentat un 0,22%, un 0,22 graus per decenni. Una de les dades que indiquen aquesta crescuda també de la temperatura és que cada any se sumen entre 4 i 6 dies de temperatures per sobre dels 30 graus. Per tant, cada any tenim més dies per sobre els 30.
1: Sergi, en aquest sentit hi ha un concepte, al principi era una mica ambigu,
2: sí,
1: i ara cada vegada més estès, que és el de refugis climàtics.
2: Sí, al principi semblava un concepte una mica obvi, que parlava de les biblioteques i els centres cívics. Ara sembla que és una cosa ja més institucionalitzada i avui el País ens diu que la ciutat de Barcelona tindrà més de 500.000 d'aquests espais a l'estiu i un 75% seran en interiors, per tant no seran parcs. I la gràcia està en que no només seran biblioteques i centres cívics, sinó que ara també s'han afegit 63 microrefugis, que seran sobretot farmàcies i petits comerços que s'han adherit voluntàriament a aquesta iniciativa doncs, i que serviran per aturar-se en les hores de més calor del dia.
4: El periòdico explica la denúncia del Gremi de Restauració a l'Ajuntament de Barcelona pels mercarestaurants.
2: Sí. Són aquests establiments per prendre alguna cosa que es posen a dins dels supermercats, per exemple, perquè els clients es puguin aturar i menjar alguna de les coses que compren dins. Doncs el Gremi d'Hostaleria considera que això els pot enfonsar com a hostaleria i per això van anunciar una denúncia administrativa contra 50 forns que, segons ells, incompleixen la normativa i contra 30 mercarestaurants que s'emplacen en un espai que consideren prohibit en les ordenances de comerç alimentari de la ciutat.
4: Abans dels esports, parlem de Javier Bardem.
1: Sí. Que ha deixat la petjada a Los Ángeles, el passeig de la fama.
2: Ha deixat les mans i els peus, eh?
1: Mans i peus.
2: Davant d'aquest Chinese Theater de Los Ángeles. És el primer espanyol que ho fa. En una informació que ens explica avui El País, aquest actor de 57 anys que estarà al costat de grans celebritats, 200 en concret, entre elles Marilyn Monroe i Kobe Bryant, per exemple, que també van posar les mans en aquest passeig de la fama. Ell estava visiblement content i emocionat, ho ha agraït amb totes les persones que ha treballat al llarg d'aquests anys, i també ho ha agraït molt a la seva mare, Pilar Bardem, que diu que és qui el va educar més i, per tant, ha volgut tenir aquest reconeixement per la seva mare.
1: De seguida parlem de les portades esportives de la jornada del Mundial, però és que portes una història curiosa que has trobat sobre la selecció d'Escòcia.
2: Sí, sobre l'afició de la selecció d'Escòcia. Es troba publicada avui a l'apartat pel forat del pany de La Vanguardia i ens parla de la solidaritat d'aquesta afició, que està coneguda com a Tartan Army. Tartan és aquesta tela de quadres que associem molt a les faldilles escoceses. Doncs l'afició d'Escòcia es fa dir així i té la seva pròpia ONG. De fet, no participaven en un Mundial des del 98 i això, per tant, s'havia quedat una mica oblidat. Però ara resulta que s'han establert a la ciutat de Rhode Island, dels Estats Units. Allà és on la majoria d'aficionats escocesos han viatjat per veure la seva selecció. I es van presentar a l'Hospital Infantil de Providence, d'aquesta ciutat, amb un xec de $20,000 per donar en aquest hospital, per com a agraïment a com els havia rebut la ciutat. I, per tant, són donacions fetes per l'afició que té aquesta pròpia ONG.
4: Després d'aquesta bonica història, com repassa la premsa esportiva la jornada mundialista?
2: Doncs estan amb la recuperació de la selecció espanyola.
4: Encara?
2: Després de l'empat, contra Cap Verd.
4: Han passat moltes coses, trobo.
2: Sí, han anat passant molts partits, però el Mundo Deportivo diu que la selecció espanyola té la confiança intacta. Per tant, veurem si es recupera diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'aquest 0-0 amb Cap Verd. El Marc diu que no cunda el pànico directament. Per tant, tranquil·litat després de l'empat. L'Esport es centra en Lamine, diu que la selecció espanyola està en mans de Lamine, i el que sí que ens fa una mica de repàs de la jornada és l'As, que ens parla d'Mbappé, que va fer aquests dos gols contra el Senegal, que van guanyar 3-1 ahir en el debut de la selecció francesa, i diu que és el rei de França.
1: Mbappé va fer dos gols, però Messi en va fer tres. Messi un hat-trick i Argentina estan embogint, eh?
2: Estan embogint. Hem anat a veure el diari esportiu argentí Olé, el diari Olé, que diuen que Messi va jugar a lo Messi. De fet, ha jugat, perquè ha estat aquesta matinada, a les 3 de la matinada, al partit d'Argentina contra Algèria. Diu que ha fet rècords, gols, ha estat figura i geni. De fet, ha igualat a Klose com a màxim golejador en els Mundials, amb 16 gols, i a més ha batut el rècord de 6 participacions en un Mundial, que avui, a més, Cristiano Ronaldo igualarà. Per tant, els dos que hauran participat 6 vegades en un Mundial. Però el diari Olé se centra en les llàgrimes que va tenir després del primer gol, i després, en una declaració, va dir que són qüestions ajenes a l'esportiu.
1: Alienes
2: a l'esportiu, que ha passat uns dies complicats, però que...
1: Messi
4: què li passa?
2: Sí, després del primer gol sembla que es va emocionar, va plorar una mica, i li van preguntar què li passava.
4: I si era per les... coses personals.
2: Però que eren qüestions personals. I, per tant, que estava molt agraït a com l'havia tractat el seu equip aquests dies, que ha tingut uns dies difícils i que ara ja està centrat en el Mundial.
1: Què li passa a Messi?
4: No ho sé.
2: No ho sabem.
1: Ho averiguarem.
4: Serà la pregunta del Mundial.
1: Recordin que avui a les 9 del matí, per tant d'aquí mitja hora, Zapatero arribarà a l'Audiència Nacional, ha de compareixer, però recordin també que a les 9 hi ha sessió de control al govern, que serà avui especialment intensa. Abans, l'entrevista política del dia, perquè avui ens acompanya la diputada de Junts al Congrés i candidata a les primàries per l'alcaldia de Barcelona. Avui ens acompanya Pilar Calvo.

0: El país que volem és una Catalunya-Estat amb competències plenes. Un país que respon a les necessitats dels seus ciutadans amb tots els seus recursos i no patint un dèficit fiscal que primer et buida la caixa i després t'omple el moneder.
1: Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres. No es pot defensar la innocència dels socialistes al cap de setmana i amagar-se entre setmana negant-se a comparèixer al Parlament.
2: Nosaltres des del primer moment ens hem posicionat al costat dels docents que han aixecat la veu per dir així no. I des del grup parlamentari hem defensat sempre que aquesta no era una mesura òptima, infiltrar Mossos a les aules.
3: Com veu Catalunya? Gràcies.
4: La veo bien.
5: Passeu un minut de dos quarts de nou. Pilar Calvo, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Benvinguda.
6: Gràcies.
5: De seguida parlem de les primàries, però vull començar preguntant-li per l'actualitat. L'esmena que Junts volia introduir per demanar al Congrés eleccions anticipades. PSOE i Sumar ho han rebutjat, han bloquejat aquesta iniciativa de la mesa. Què li sembla?
6: Doncs malament, perquè entenc que evitar que hi hagi un debat obert en el Parlament parlant d'una qüestió que, a més, nosaltres ja ho hem dit, no era vinculant. En qualsevol cas, era permetre un debat. S'havia acceptat per part de la mesa anteriorment una iniciativa nostra que parlava de sotmetre, o sigui, de demanar opinió sobre el fet que el president es sotmetés a una qüestió de confiança. En aquell moment es va acceptar perquè es va entendre que no era vinculant i que, per tant, era qüestió de poder-ho debatre, i ara doncs, no ha estat així. Crec que no ha estat així en aquesta ocasió perquè, evidentment, se sap que el resultat hauria estat favorable, que l'hemicicle li hauria demanat al president Sánchez doncs, que convoqués aquestes eleccions. No? En qualsevol cas...
5: Però es podria al·legar que vostès volien provocar com una mena de qüestió de confiança encoberta.
6: Bueno, al final és un debat, torno a dir. Si no és vinculant i és debatre,
5: no és vinculant...
6: Ja en debatre en política i en el lloc justament de la paraula.
5: No és vinculant, però clar, políticament és molt rellevant.
6: Sí, políticament és molt rellevant, però justament, a veure, crec que ni el president del govern ni els grups que formen part del govern espanyol, ni altres grups parlamentaris que potser li mantenen un suport incondicional, els ha de preocupar que es pugui debatre lliurement, insisteixo, en el que és un Parlament.
5: Clar, Rufián segueix insistint que això és l'avançada d'una moció de censura. Feijó sempre llença aquesta proposta de la moció de censura per convocar eleccions. Vostès han dit que no...
6: És que ho hem dit clarament, Rufián, que digui el que vulgui, però ho hem dit clarament. Nosaltres el que volíem provocar ahir amb aquesta esmena era un debat i que quedés clar doncs, que en aquests moments la majoria del Congrés doncs, estaria a favor d'una convocatòria electoral. Però és que, a més, nosaltres ja fa molts mesos que ho vam deixar molt clar en una pregunta que va fer la nostra portaveu Míriam Nogueras en la sessió de control directament a Pedro Sánchez, li va qüestionar, li va dir quins són els arguments democràtics que hi ha perquè vostè no convoqui eleccions, perquè estan fent, i ho estem veient, reials decret llei que surten, que són spin-off d'altres projectes de llei que saben que no poden tirar al davant a la cambra, els estan presentant com a reial decret llei, sense passar doncs, per totes les fases de control que necessita un projecte de llei. Veuen la dificultat que hi ha en poder aprovar qualsevol iniciativa legislativa. Per tant, és una situació que difícilment es sosté. I nosaltres vam preguntar això, quins eren els arguments democràtics per no convocar eleccions.
5: Però i quin argument tenen vostès, ja que demanen el mateix que Partit Popular i Vox, quins són els arguments per no unir-se, per exemple, en la moció de censura doncs, que proposa el PP? Per què no ho fan?
6: Doncs perquè és una qüestió... A veure, perquè nosaltres no serem els que, diguem-ne, facilitem... A veure, nosaltres vam ser els que vam impedir l'entrada del PP en Vox en govern, o no sabem si Vox hauria entrat a govern o no, quan vam investir Pedro Sánchez amb uns acords d'investidura que no de legislatura, perquè nosaltres no ens lligàvem les mans a l'hora de decidir si donàvem suport o no als projectes de llei del govern espanyol, cosa que s'hi va fer, per exemple, Esquerra Republicana. Però per tant, nosaltres ja hem demostrat que hem aturat l'arribada de Vox, si és que en aquell moment el PP hauria incorporat Vox al govern espanyol. en el passat, a l'inici de la legislatura. Sí. I no serem nosaltres els que ara doncs, activem una moció de censura que pugui generar aquest escenari, quan pensem que, tal i com estan les coses ara, i amb tota la pressió que hi ha dels processos judicials i de l'opinió pública, potser el que convindria és convocar eleccions.
5: Però es parla d'una moció de censura instrumental. És a dir, si, per exemple, el Partit Popular presentés un candidat que no fos Feijóo, hi hauria possibilitat que vostès ho recolzessin? Ho dic sobretot perquè l'objectiu que vostès persegueixen és el mateix. Vostès demanen eleccions.
6: Sí, però pensem...
5: És el mateix que demana Partit Popular
6: sí,
5: i Vox.
6: Sí, però pensem que això ha de sortir per part del president del govern espanyol, ha de sortir d'ell, doncs, entendre quina és la situació i entendre que en aquests moments és el que convindria.
5: Però que governi Partit Popular i Vox pot ser positiu per Catalunya?
6: No, a veure, és que, però torno a dir, nosaltres no vam facilitar un govern de Partit Popular i Vox.
5: Però d'això fa 3 anys.
6: Sí, però,
5: ara, jo estic parlant d'ara del present. Vostès demanen eleccions. Tot fa indicar que si cau el govern de Pedro Sánchez, qui governi serà Partit Popular i Vox.
6: Sí, però vostès fixen quina situació hi ha ara, la que jo li comentava. O sigui, en aquests moments hi ha una situació de pràcticament bloqueig, perquè hi ha hagut incompliments. Per tant, escolti'm, a nosaltres no ens poden acusar de ser els que provoquem que arribi la dreta, torno a dir. En qualsevol cas, ha de ser la ciutadania la que voti lliurement i decideixi mm-hmm. quin és el govern espanyol que vol en Espanya. Nosaltres farem el de sempre, defensar els interessos de Catalunya i dels seus ciutadans.
5: I quin govern espanyol defensa millor els interessos dels catalans? Un del doncs, PSOE, el d'ara, o un
6: doncs,
5: de PP i Vox?
6: Si fem cas dels precedents, hem de dir que tant el PP com el PSOE, històricament, han faltat a la seva paraula i amb Catalunya. No han executat els pressupostos, no han tractat bé perquè ens entenguem els interessos de Catalunya. Per tant, nosaltres sempre ho diem, no formem part de cap bloc i farem sempre el mateix, defensar Catalunya, governi PP o governi PSOE.
5: Per tant, els hi és igual, defensant els interessos de Catalunya, qui governi a Madrid.
6: Escolti'm, jo li estic dient que nosaltres no decidim qui governarà a l'estat espanyol, ho decidirà la ciutadania.
5: Home, sí que ho van decidir fa 3 anys, qui governaria a l'estat espanyol, ho van decidir donant els seus vots per Pedro Sánchez.
6: No, a veure, quan li dic que no decidim, vull dir que la gent vota lliurement, això genera unes aritmètiques i dins d'aquestes aritmètiques, doncs, és veritat que nosaltres vam estar en una situació de poder decantar cap a un govern de dretes o cap a un govern d'esquerres progressista. Nosaltres ens vam decantar cap a un govern d'esquerres progressista. Em sembla que ja ho vam deixar molt clar quina era la nostra posició.
5: Per això li preguntava quina és ara. Ara la posició es manté. Preferirien a Madrid un govern d'esquerres progressista que un govern de PP i Vox?
6: Doncs li torno a dir, jo, de veritat, preferirem el govern que ens garanteixi que salvaguarda els interessos de Catalunya. I li dic que, segons l'experiència que tenim acumulada, malauradament, això no passa ni amb PP ni amb el PSOE. Per tant, nosaltres hi serem doncs, per marcar posició i per plantar-nos, si l'aritmètica ens ho permet, per forçar doncs, que els interessos de Catalunya siguin salvaguardats.
5: Ara, vostè és diputada al Congrés, sí. Fa un moment fora d'antena m'explicava la feinada que fan els diputats allà, sí. I diu, a vegades no ho sabem o no ho coneixem, la ciutadania, però aquesta setmana es troba aquí a Barcelona perquè es presenta a les primàries. Vol ser alcaldessa.
6: Sí.
5: Per què?
6: Doncs vull ser alcaldessa perquè estimo la meva ciutat i perquè considero que en aquests moments veníem ja d'una època pitjor, cert, amb el govern Colau-Collboni, però amb el govern Collboni entenc que s'està governant però no s'està estimant la ciutat. És a dir, jo crec que s'ha d'anar més enllà. Els ciutadans, els barcelonins, les barcelonines mereixen un govern de la ciutat que s'estimi Barcelona i que, per tant, doncs, faci tot el possible per recuperar la nostra identitat catalana, per defensar les persones joves i persones en situació, els jubilats que estan cobrant pensió, que moltes d'aquestes persones estan sent expulsades de la seva pròpia ciutat per la dificultat en l'accés a l'habitatge. Mereixen doncs, que Catalunya continuï sent un país potent, això a nivell nacional, però que sobretot que Barcelona pugui generar noves oportunitats per la gent jove, oportunitats de feina, és a dir, una situació, millorar la qualitat de vida, tot un seguit de qüestions que nosaltres entenem que no s'estan defensant prou bé des de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Començo per una notícia que l'hem donat aquest matí, que és que PSC, Comuns i Esquerra han pactat augmentar la taxa turística que paguen els creueristes que fan escala a Barcelona, de 11 a 24 euros. Li sembla bé?
6: A veure, jo aquí, és una qüestió que també em van preguntar ahir, jo he de dir que aquí jo personalment puc tenir una opinió, jo crec que s'augmenti la taxa turística doncs pot ser positiu, però és una opinió meva. Jo li recordo que en aquests moments sóc candidata a primàries, per tant, el que es decideixi per part de Junts ha de ser una qüestió consensuada amb tot l'equip en aquests moments de govern al grup municipal.
5: Però com que vostè és candidata en aquestes primàries, m'interessa saber la seva opinió personal, m'ha dit que li sembla bé, i també li vull preguntar si limitaria els creuers a Barcelona.
6: Jo crec que, a veure, amb el tema dels creuers, el que seria positiu seria que fossin creuers que o bé tinguessin arribada o sortida des de Barcelona, perquè això genera més despesa a la ciutat. És a dir, els creueristes que fan nit doncs, visiten el comerç local més hores, fan ús de la restauració, i crec que tot el que ajudi a l'economia local és positiu per la ciutat de Barcelona i pels seus ciutadans.
5: Les primàries de Junts es celebraran aquest dissabte i diumenge. S'ha de votar aquest dissabte i diumenge. Sí. Creu que d'aquí divendres seria bo que hi hagués unió d'algunes candidatures? Perquè ara mateix n'hi ha quatre. Seria bo que hi hagués unió d'algunes candidatures?
6: A mi m'agradaria, però no sé si passarà. En qualsevol cas, jo crec que els quatre candidats doncs, ja han demostrat provadament el seu talent al llarg del seu recorregut, trajectòria professional. Per tant, jo sempre he parlat, i crec que sóc l'única que ho ha fet amb aquesta claredat, de que crec que seria bo l'endemà de les primàries, vaja, si jo sóc la persona escollida per la militància de Junts a Barcelona, doncs buscar fer una candidatura d'unitat. Però no sé si passarà això l'endemà, espero que sí. En qualsevol cas, tampoc no sé si hi haurà pactes prèviament. Espero que sí.
5: Que hi hagi pactes previs. Vostè ho ha intentat? Ha intentat fer un pacte previ amb alguna candidatura?
6: A mi m'agradaria...
5: Amb algun candidat o candidata?
6: A mi m'agradaria, no diré concretament el qui, però a mi m'agradaria, la persona ja ho sap, que compto amb aquesta persona. Sí, jo crec que hi ha algun candidat, candidata, doncs que jo ja li he comentat personalment, però no sé si això passarà.
5: A candidat o candidata? És amb Glòria Freixa?
6: No,
5: ha intentat unir la seva candidatura a la de la Glòria Freixa?
6: Jo no li contestaré per noms. Jo el que dic és que crec que, a veure, jo crec que hi ha algun candidat o candidata doncs, amb el que em sentiria molt, vull dir, molt, molt contenta de poder treballar des de ja.
5: I per què no em vol dir el nom?
6: No, perquè és igual, perquè són qüestions que s'estan
5: treballant,
6: s'estan parlant, però a veure, però torno a dir, crec que en aquests moments, em sembla que el debat serem quatre i anirem a votació quatre, per tant...
5: Vostè és la candidata de Puigdemont?
6: Jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom, i el que no sóc és la candidata contra ningú, i el president Puigdemont va rebre amb molt bona sintonia, per entendre'ns, el fet de que jo em presentés, quan li va traslladar a la Míriam Nogueras, perquè jo això ho vaig decidir en una conversa amb la Míriam Nogueras, que sabia perfectament que fa una mica més de 5 anys jo vaig renunciar a Barcelona, jo era la presidenta de la Federació de Barcelona, havia anat a llistes municipals, la meva intenció era entrar al Parlament de Catalunya, havia fet primàries amb molt bon resultat, treballar doncs, 2 anys en política institucional abans d'incorporar-me a les llistes municipals, però en aquell moment em van demanar que anés a Madrid perquè la Laura Borràs i el Jaume Alonso Covellas anaven al Parlament de Catalunya. Jo ho vaig fer perquè, i això em va suposar haver de renunciar a ser presidenta de la Federació de Barcelona. Ara crec que ha arribat el moment de ser jo qui doncs, li demani al partit que accepti doncs, que jo em presentés a la candidatura de primàries, i la resposta va ser molt positiva.
5: Quan li he preguntat si era la candidata de Puigdemont, m'ha dit soc la candidata que no va contra ningú, soc la candidata de tu... Però no m'ha contestat si és veritat això que tanta gent diu de vostè, que és la candidata de l'aparell del partit.
6: És que jo crec que no hi ha un candidat de l'aparell del partit. Hi ha quatre persones que des de la seva estima a la ciutat volen fer feina per la ciutat des de la proximitat. És el meu cas, és el cas de la resta. I a més, és que hi ha una cosa incontestable. I és que al final seran els militants els que, a través d'una votació telemàtica, entre dissabte i diumenge, decidiran quina és la persona que pot representar millor el projecte de Junts a Barcelona. I jo crec que sóc la persona que reuneix més transversalitat pel meu origen. Jo sóc ja ho he explicat en alguna ocasió, nascuda a Gràcia, filla de la immigració, de família castellanoparlant, queda demostrat que el català doncs, és una porta o un ascensor social, com s'ha vist tantes altres vegades. Vaig ser fundadora de Catalunya Ràdio, vaig treballar a TV3, vaig obrir camí a les dones periodistes esportives. Em sento molt orgullosa d'aquesta part de la meva vida professional i després he fet consultoria internacional amb projectes que jo mateixa doncs, he posat en marxa i ara estic en la política i crec que també a Madrid he defensat que soc treballadora, persistent, que no em rendeixo i que, a més, els reptes em fan créixer, m'encanta. I crec que aquesta Barcelona té molt, molt, molt a millorar i em fa moltíssima il·lusió poder ser jo qui lideri aquest projecte.
5: El tema de la inseguretat, podríem parlar de molts temes, evidentment. Abans hem tocat una mica el turisme, ja m'ha parlat de l'amor a Barcelona, però un dels reptes enormes que pot tenir l'alcalde o alcaldessa és el de la percepció que té la gent d'inseguretat. Vostè des del Congrés va impulsar la llei sobre la multireincidència.
6: Sí.
5: Això podria suposar un canvi per la ciutat, en aquesta
6: Totalment.
5: Sensació que tenim d'inseguretat.
6: Totalment. Entre d'altres coses, perquè ara els, ja se sap, els delinqüents multireincidents de petits furs, doncs ara ja no passarà allò de que entren per una porta i surten per l'altra, perquè hi haurà una condemna penal més important, s'han endurit les penes, a més, i això és molt important, els ajuntaments es poden personar en el procés com a acusació. Per tant, l'Ajuntament de Barcelona doncs, pot iniciar processos en contra d'aquests multireincidents i, clar, és una manera de començar a resoldre el problema de les estrebades de bolso, de senyores grans que tiren per terra, de joves als que els hi roben doncs, el mòbil o adults, o furs, que estàs en una, no pots estar tranquil·la en una cafeteria. És a dir, tota aquesta gent que faci, o les petites estafes, cuidado, que la gent gran també estan contínuament assetjades per estafadors, que vull dir, són 200, són 300, són 400 euros, però al cap i a la fi això doncs, és una cosa que no podem seguir tolerant. I jo crec que, no crec, estic convençuda que la llei de multireincidència demostrarà doncs, que és una eina útil per mirar de començar a solucionar això. He de dir que a mi ara mateix em preocupa moltíssim la situació que s'està vivint a Barcelona mirant el que està passant en altres ciutats europees. I em refereixo als, diguem-ne, que als delictes de sang que vostè en parlava, no? D'aquest sicari que viatja fins a Barcelona per fer un ajustament de comptes i es carrega amb un tret al cap davant de tothom.
5: El carrer Balmes, al centre de Barcelona.
6: Davant de la comissaria de policia, que això, clar, és molt bèstia, no?
5: Sí.
6: A mi em fa molta por això, perquè estem veient Anvers, a Amsterdam, a Rotterdam, a Nàpols, a Marsella, hem vist com les màfies del narcotràfic han anat agafant, diguem-ne, aquest terreny, hi ha determinades zones que són molt difícils de gestionar per les pròpies forces i cossos de seguretat dels diferents estats. I crec que això som a temps d'evitar que a Barcelona li passi això. I si jo fos alcaldessa, seria el primer o una de les primeres coses que em preocuparia, més enllà, evidentment, del repte de l'habitatge. I justament aquesta tarda, ho dic perquè pot ser molt interessant, a les 7 de la tarda faig una xerrada amb el Gonzalo Boye i amb la Clara Tur, amb el Gonzalo Boye per parlar de com millorar la seguretat a Barcelona i amb la Clara Tur, que és lingüista.
5: Perdoni, senyora Calvo, vostè és periodista i entendrà que connectem amb la imatge de José Luis Rodríguez Zapatero entrant en aquest moment a l'Audiència Nacional en directe a les 8:49, l'arribada de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que s'haurà d'enfrontar a les preguntes del jutge i donar explicacions sobre les acusacions en el tema de Plus Ultra i també l'origen de les seves joies. Vostè creu en la innocència de Zapatero?
6: Jo crec que la presumpció d'innocència s'ha de mantenir sempre fins al final, però crec que hi ha moltes qüestions que fan sospitar que potser doncs, no podrà mantenir. És a dir, al final hi haurà alguna qüestió seriosa al respecte. És a dir, m'estimo més que la justícia faci el seu camí, insisteixo, la presumpció d'innocència s'ha de mantenir, però evidentment estem veient cada dia doncs, nova documentació i noves qüestions que fan pensar que alguna cosa doncs, aquí estava passant. No?
5: Hem vist doncs, en directe l'arribada de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Ara en parlarem, acabem ja, però escolti, vostè ho ha dit abans, va ser una de les primeres periodistes esportives de casa nostra, tots la vam escoltar, la vam sentir parlar de futbol, m'imagino que està seguint de prop el Mundial.
6: A veure, a les hores que juguen, d'alguna manera m'informo al matí de bueno, m'informo,
5: dels resultats.
6: Els resultats, però no estic seguint
5: vostè,
6: el Mundial.
5: Vostè va amb Espanya?
6: No, jo no vaig amb cap selecció. Jo doncs, veig el futbol quan puc, insisteixo que en aquests moments no hi ha possibilitat, mm-hmm, perquè els horaris dels partits doncs, no acompanyen.
5: Però no va amb cap selecció?
6: Jo no vaig amb cap selecció.
5: Malgrat que hi ha 8 jugadors catalans a la selecció espanyola, no vol que guanyi
6: selecció.
5: Espanya?
6: Jo no vaig amb cap selecció.
5: Per què?
6: Doncs perquè, a veure, vostè ho pot entendre, a mi m'agradaria doncs, que algun dia doncs, la selecció catalana pogués jugar de manera oficial en competicions internacionals i, per tant, espero a poder seguir la meva selecció.
5: Sí, això ho entenc, però vull dir, mentre això no arribi, per això li preguntava, ahir estava aquí amb nosaltres Xavier Trias i ell ens deia que anava amb Espanya, deia, perquè clar, veig 8 jugadors catalans jugant, per això li preguntava que malgrat els 8 jugadors catalans no tingui ganes de que guanyi la selecció espanyola.
6: Mira, hi ha una diferència i això sempre ho he pensat així. Jo em puc alegrar de que els jugadors catalans o els jugadors que estan al Barça, perquè ens entenguem, aconsegueixin el millor a les seves carreres esportives. Dit això, doncs celebraré que un jugador del Barça, per exemple, o català, aconsegueixi èxits a la seva carrera esportiva. Però, perdoni, jo no vaig amb Espanya. O sigui, el meu sentiment és amb la selecció catalana i és així.
5: Molt bé. Molt bé, doncs Pilar Calvo, moltíssimes gràcies. Sort. Recordem que les votacions són dissabte i diumenge, eh?
6: Sí.
5: Diumenge sabrem qui és el candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona.
6: El candidat o la candidata.
5: O la candidata.
6: O sigui, jo espero ser la persona que pugui provocar un adeu Collboni a la Barcelona. Ens hem de tornar a retrobar amb la nostra ciutat, recuperar-la d'aquesta situació que ens fa no estar del tot orgullosos per com veiem que està la ciutat i això s'ha de revertir.
5: Gràcies per haver vingut. Bon
6: Gràcies
5: dia.
6: Gràcies a vostès.
7: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Ley de Díaz. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Ley de Díaz. Punto.
8: ¿Por qué mintió usted sobre sus reuniones con Leire, la del PSOE? ¿Quién le pidió que recibiera a Leire? ¿A quién rindió usted cuentas de esas reuniones? ¿A Marlaska, Santos Cerdán, a Pedro Sánchez?
9: Gente de su propia institución la señalan directamente.
10: Estamos orgullosos de su gestión.
11: És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat.
12: És que són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. Perquè si esta votació no era vinculant, què miedo tienen a que vote?
13: No cuela. Que presenten el Partit Popular una moció de censura con Vox i con su prioritat nacional i a ver quién se suma.
14: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, yo no la comparto. Seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
5: Uns minuts perquè siguin les 9 del matí, a les 9 en punt, recordin, sessió de control al govern, que seguirem aquí en directe al Cafè d'Idees. I ja des de fa 4 minuts, José Luis Rodríguez Zapatero es troba a la seu de l'Audiència Nacional. Aquí ja m'acompanya la directora adjunta del Diario, Neus Tomàs, bon dia.
15: Bon dia.
5: I també el delegat del Mundo Catalunya, bon dia, Iñaki Llecuria.
16: Hola, bon dia.
5: Com estàs? Hem escoltat Pilar Calvo. Molt bé, un moment, us volia preguntar qui creieu que està millor posicionat ara mateix per les primàries de Junts a Barcelona. Iñaki, tenim 4. Cuevillas, Glòria Freixa, Jordi Martí i Pilar Calvo.
16: Jo crec que Jordi Martí, perquè porta molts anys,
5: sí,
16: no? I ha treballat molt, s'ho coneix, ha treballat molt de carrer. Llavors, jo crec una part del partit, pues, i crec que Pilar Calvo també ha parlat aquí, és una...
5: Li he preguntat si era la candidata de l'aparell, com es diu sempre, de Puigdemont, però era evident que no ens ho contestaria.
16: No, però jo crec que pot transmet molt bé certs valors de Junts, no? I representa també... Ara, a mi em costa molt a vegades interpretar Junts, perquè no sé si és un partit encara estructurat. Per exemple, el dilluns diuen res de provocar eleccions i ahir registren el Congrés, no? I a vegades dius, si van tots a una...
5: M'ho has deixat bé perquè la Neus ho comenti. Neus, interpretem Junts. Com interpretes el moviment de Junts, d'això que diu l'Iñaki, no? De voler provocar la convocatòria d'eleccions anticipades? Sí. Finalment, PSOE i Sumar ho han impedit.
15: El que ells van insistir molt ahir en que no era una acció coordinada amb el PP. De fet, després el PP els va acusar de fer aquesta jugada en lloc de donar suport a una moció. Jo ahir feia la broma de que quan diem que el procés o el processisme ha agafat el pont aeri, és per coses com les que van passar ahir, no? Perquè un, si es podia presentar la proposta, els altres, que si no, que si era filibusterisme, de que si... I jo vaig fer la broma, dic, ja només falta un informe dels lletrats, que és el que passava aquí, que acabàvem després allà.
5: Sí, llavors, sí, sí.
15: Jo crec que ells fan... Ells ja han baixat el dit amb el govern de Pedro Sánchez. El que no volen és estar en una foto amb Vox i, per tant, aniran fent coses com aquestes. I respecte a l'entrega...
5: Però és difícil d'argumentar, Neus, perquè ells, l'any 23, ho hem dit molt al llarg de l'entrevista, són els que van permetre que Pedro Sánchez tornés a la Moncloa.
15: Sí.
5: O sigui, d'una banda diuen que és igual qui governi, però no, en allà van optar per sí. Pedro Sánchez. Ara, el PP els hi estén la mà. Els diu, doncs fem una moció de censura junts.
15: Sí, però ells mentre... Primer han de passar dues coses. Una, primer, Carles Puigdemont ha de tornar. No? Teixidó es posicionarà a mitjans de juliol, després ha de venir el Constitucional, després ha de venir el Suprem, per tant, ells necessiten que passi això. I després, ells no volen aparèixer, i a més ho diuen en públic i en privat, ells no volen aparèixer en una moció de censura al costat de Vox. S'ha especulat si no fos Feijóo i fos un altre candidat, sí. Estarien, ells en privat diuen que no volen jugar en això. Ara, no jugar en això no vol dir que estiguin disposats, a diferència d'Esquerra, per exemple, a donar el mínim oxigen necessari al president Sánchez perquè segueixi. Per tant, en fi, no és una posició fàcil d'explicar perquè...
16: Per dissimular la seva contradicció. Tu no pots dir... Si tu consideres això de...
15: Jo estic fent una descripció, no estic dient que estigui ni bé ni malament.
16: Això de fotografiar-se al costat, que els congressos es voten i a vegades hi ha lleis aquí que han votat amb Vox junts.
15: Evident.
16: És que no és fotografiar-se al costat, tu votes i...
15: Però una moció de censura no és una proposició de llei, ni un decret, ni...
16: Perquè no encara... no tenen ben lligat o no el que els interessaria per donar suport a Feijóo. Perquè hi ha converses, hi ha negociacions, i consideren... Jo crec que més
5: jo
16: que...
5: Que hi ha negociacions amb Feijóo?
15: Negociacions com a tal, no.
16: Amb el PP, fa temps que parlen amb gent del PP, fa temps que van parlant, però tot molt discret, fa temps... I això...
5: A veure, aquí tenim dues informacions diferents. No. L'Iñaki, d'una banda, diu que sí, que s'està negociant, que Junts està negociant amb el PP... I que obtindrà alguna cosa a canvi,
16: però que,
5: i la Neus...
16: Gent jo crec que negociacions com a tal, temps no. Que es parla, fa temps que es parla, sondeja, es tanteja de manera informal. Fa temps, el mateix González Pons, no sé si ho va dir en aquest programa.
15: No, però
5: això fa molt de temps. Però una cosa, i el Daniel Cirera també va dir que s'havia reunit amb Josep Rius.
16: Ja.
5: Però ara...
16: Creus quan, que no parlen? Clar que parlen, venir, perquè Junts sap perfectament que pot haver una alternància.
5: Quan va venir, i l'altre està negociant ja quina contrapartida. Estan
16: parlant de manera informal, però Junts també, dius, ha de tornar a Puigdemont i ha de... Òbviament, si Junts sap que pot governar el PP, doncs ells s'estan parlant.
15: Que ells es recol·locaran, segur. El que et dic és que quan va venir Feijóo al Cercle d'Economia i van tenir aquell rifirrafe, no?, de si vol alguna cosa que vingui a Waterloo, la gent de Junts el que deien és, en el seu moment, quan els hi va interessar parlar, deien, bé que González Pons ens buscava pels passadissos. Si volen algo, que ens busquin pels passadissos. Això deien la gent de Junts en privat. Per tant...
5: Neus, de seguida donarem pas a la sessió de control del govern, que avui pot ser, bé, cada setmana, diem, ja, serà sí. Especialment tensa, però avui hi haurà aquesta, també, la declaració d'avui de Zapatero, però la d'ahir de Mercedes González, el punt de mira per les reunions i missatges amb Leire Díez, que ahir la directora de la Guàrdia Civil va negar cap participació de la trama, va dir moltes vegades nunca, nunca, jamás.
7: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: Us van semblar convincer les explicacions, Iñaki?
16: No, per lo que sabem. No?
5: Va deixar de contestar avui al Mundo, aneu amb aquesta, l'editorial en concret, que va deixar de contestar coses.
16: A veure, el que no enquadra és si aquesta senyora Leire no pintava res, perquè la directora de la Guàrdia Civil va quedar amb ella a fer cafès, no qualsevol. Mm-hmm. És com quan Ábalos va dir, no, és que em va trucar una d'aquestes dones que hi col·locaven, va trucar, era una militar i la vaig rebre, no?, sent ministre. Home, és poc creïble que qualsevol... Això. I després, si ella no ho donava, que, bueno... com és que comandaments de la Guàrdia Civil, i això està demostrat, perquè està declarat el jutge i el jutge ho va parar, van intentar interferir en les investigacions. Mm-hmm. Per motu propio, o qui va donar, si no va ser Mercedes González, de la cúpula d'Interior, qui és que va donar aquest ordre? Perquè, clar,
5: González va dir que informava el tinent coronel Balas, no, el cap de la UCO,
16: sí, sí,
5: de les seves reunions amb Leire.
16: Sí, sí, però aquí està demostrat que el jutge, el Suprem, va parar comandaments de la Guàrdia Civil que volien interferir en la investigació. Qui va donar les ordres a aquests comandaments? Si no va ser ella, haurà de ser algú de la cúpula de Guàrdia Civil o d'Interior.
5: Neus, és sostenible la continuïtat al capdavant del cos de Mercedes González?
15: Jo la veig complicada. És a dir, pot ser que ella no donés cap instrucció. Pot ser. I a més, quan ho diu, sembla bastant convincent. I estaria bé que si algú va rebre una instrucció, digués qui li va donar. Per tant, una, no sabem si aquesta instrucció va existir. El que sí sabem és que ella va negar haver tingut cap contacte amb la Leire. No només això, sinó que el ministre en el seu moment va dir que no s'havien produït, i el que explica ella ahir és que quan té el contacte, el cafè, que després, els cafès que després diu que són tés, no? Ella informa a Balas i informa al ministre.
5: Comença la sessió de control i, com sempre, escoltem el líder de l'oposició, Núñez Feijóo.
17: Señora presidenta, señor Sánchez, le preocupaba cómo le recordaría la historia. Se lo digo yo. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número dos, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.
5: Diuen que serien mesures molt contundents. Li ha dit que és un covarde a un Pedro Sánchez que avui ha comparegut i parlarà ara a la sessió de control sense corbata. Ens ha cridat l'atenció Quim Liñac i la Neus, perquè crec que és la primera vegada que veiem el president del govern al Congrés dels Diputats sense corbata. És un detall, però bé, després tindrem temps d'analitzar-ho més abastament. Ara és el torn del president del govern, que ha de respondre a aquesta duríssima intervenció primera del líder de l'oposició, de Núñez Feijóo, acusant a Pedro Sánchez de covard i, com no, parlant d'aquesta compareixença que s'està produint en aquests moments de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge que l'ama a l'Audiència nacional. Aplaudiments de la bancada del Partit Popular i comença Pedro Sánchez.
4: Veo que usted ha tomado la costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en deuda. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva, de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace tres meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas y, por supuesto, también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar...
18: Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Silencio. Señor Hernando.
4: Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
5: Fins aquí la intervenció del president del govern. Ja saben que habitualment els dimecres ara hi hauria una altra intervenció de Núñez Feijóo, però com ha dit el president, el líder de l'oposició ha esgotat tot el temps que tenia en la seva primera intervenció i, per tant, ara ja crec que continua la sessió. Si serà així, ha parlat Pedro Sánchez d'un reial decret que s'aprovarà el dia 29 de juny i ho ha vinculat a la guerra de...
16: L'Orient,
15: mesures sí. Econòmiques, no?
16: Recuperació econòmica.
5: Podria haver-hi, per tant, una pròrroga de la bonificació a la benzina?
15: Ni idea.
5: No ho sabeu.
15: Ho sabem.
5: I el tema de la corbata, Neus, com ho interpretes? Treure's la corbata per treure's els casos de corrupció que l'envolten.
15: Com que l'Iñaki i jo ja peinamos canes, m'he recordat del debat que hi va haver en el seu moment quan, en el tripartit, el conseller Bargalló va ser el primer conseller a treure's la corbata i va haver un gran debat. Jo crec que és anar sense corbata un president al Congrés no és una cosa que es faci perquè sí, és a dir, hi ha una decisió, no sé quina és.
5: No és casualitat, no és menor.
15: Suposo que, potser, en el seu moment es va vincular, te'n recordes, el tema de la calor,
5: sí.
15: I fins i tot es va dir que...
16: Miguel Sebastián, que ara està molt de moda.
15: Sí. I van ser... I amb el tema de que els alts càrrecs poguessin anar sense corbata. Per tant, ni idea de si té a veure amb això o l'argument és aquest... Però una mica...
16: Pues, el plano, com... fixa't que m'ha vingut a mi. Tres,
5: Sí, Carlos Cuerpo,
16: Pachi López. Que sempre porta corbata.
15: Però Cuerpo ja moltes vegades surt sense, però Pachi López no.
5: Pachi López no, Cuerpo sí que habitualment
15: sense. Hi ha una instrucció, és evident,
16: no?
5: Sabeu que m'ha vingut a mi al cap? La setmana passada vam entrevistar Ivan Redondo.
16: Sí, jo també he pensat en ell.
5: I va dir, Iñaki, va dir, ara ha de deixar de ser Pedro Sánchez i ha de passar a ser Pedro.
16: Sí, sí.
15: Ai, per favor.
5: Va dir això.
16: Va dir això, sí.
15: És que a mi totes aquestes...
5: És el primer dia que veiem a Pedro?
15: No ho sé.
16: Algo hi ha.
15: Perquè aquests experts en comunicació són incapaços de dir el mateix o el contrari i justificar-ho amb la mateixa vehemència, cosa que està bé.
16: Sí, no.
15: Sabeu
5: que Lluís Orriols, professor de Ciència Política de Carlos III, que està a Madrid, està pensant, ara em preguntarà que per què no porta corbata. I sí, Orriols, t'ho preguntaré.
15: Orriols no porta mai, s'ha de
5: dir. No, per què no porta corbata Zapatero, ai, Pedro Sánchez? Per què creus? Ho podem interpretar o no? O ja ho explicarà ell?
19: Mira, sóc incapaç de desxifrar una senyal d'aquest tipus, que sóc, és dir, coincideixo amb la taula de que és una senyal, coses no es fan perquè sí. També et dic que aquest tipus de senyal moltes vegades les magnifiquem, no? Jo sóc més creient en la sociologia política més que en la comunicació política. La comunicació només serveix quan hi ha un pozo darrere el que poder comunicar. Si no, és material buit, no? I per tant, per lo que dèieu, no? Si he de parlar de Pedro Sánchez i Pedro, en què es refereix? Quin anclatge sociològic hi ha darrere per dir que ara hem de parlar de Pedro i no Pedro Sánchez? Si m'ho ancles amb algun element tangible de fer guinyos a un col·lectiu determinat a través d'una estratègia comunicativa determinada, jo m'ho creuré. Si no, doncs, en fi, doncs em quedo amb que és una anècdota.
5: Va, doncs ho deixem així com una anècdota. Escolta, anem a la part més complicada del dia d'avui, Lluís, Iñaki, Neus, perquè avui és un dia molt difícil per José Luis Rodríguez Zapatero i també pels socialistes. Ell

0: procés i, per tant, el que ha de fer és pensar en ell mateix, no? Dit això, en aquest sentit, jo no crec que hi hagi una diferència entre pensar, és a dir, l'egoisme individual i el bé social en termes de Partit Socialista, perquè si Zapatero acaba absolt, serà una bona notícia per al Partit Socialista i, si no, una mala notícia. No crec que hi hagi estratègies, diguéssim, aquí divergents, no? O que l'estratègia, potser aquí la taula em pot ajudar,
1: depèn,
0: però...
1: Depèn, Lluís, però... perquè depèn, pot haver-hi una estratègia de defensa, unes explicacions que ell donarà al jutge, però a la vegada hi ha tota una part socialista progressista que està esperant. Parlo de les joies, sobretot.
2: I no només, és a dir, perquè...
1: I no només. Perquè és menor.
2: No, però hi ha una cosa, l'estratègia de defensa, que jo estic d'acord amb el que diu el Lluís, és a dir, com qualsevol imputat, la prioritat és la teva estratègia de defensa per arribat al cas, si hi ha un judici, sortir no culpable, no? Aquest seria el resum. El que passa és que l'estratègia de defensa, des del punt de vista judicial, pot ser que políticament no sigui la més convenient, i m'explico. Imaginem-nos, que no ho sabem, que el seu advocat decideix que l'estratègia passa per demanar la nul·litat d'una part de la causa perquè es considera que s'ha obtingut de manera il·lícita la prova, no? Si fos així, imagina't que li sortís bé, sempre quedaria el dubte de si ho va fer o no. És a dir, si va tenir un comportament correcte o no, perquè el que seria és... que no s'ha arribat a
1: jutjar,
2: ni ella a defensar-se. Yeah. I en el cas de les joies, fins i tot, ja veurem, no?, que explica, perquè és veritat que és interessant veure el que dirà. Si pogués justificar-ho, fins i tot justificant-ho, jo crec que hi ha una part de l'electorat que això no ho entendrà.
3: Jo crec que aquí, primer és un dia històric, avui sí que és un dia històric per Espanya, sí. És el primer president del govern imputat, que declara com imputat. Ara, com deies tu, Gemma, aquí hi ha una part judicial, perquè aquí sembla que, escolti, és delicte, no, bueno, igual s'anul·la, hi ha la part política i ètica i que té unes conseqüències que és evident. O sigui, l'activitat del senyor Zapatero, aquests ingressos extres, per molt que ho justifiqui, doncs té una càrrega política. Parlaves de les joies, però no només això, és col·laborar i treure diners en règims autoritaris, com a lobista, com a assessor... Que hi ha una part política, sobretot quan ell va ser un símbol, i sobretot quan Zapatero és rehabilitat políticament amb Sánchez. Perquè el 2022, el 2023, quan comença a ser negociador amb Junts. Per tant, sí que hi ha un vincle polític, no? Hi ha la part sentimental com a símbol, i després la part que ha col·laborat, i hi havia moments que semblava el ministre d'Exteriors sin cartera, quan ha fet reunions a Xina, que ell anava primer, en temes de Venezuela, que la seva transcendència política va més enllà de quan va ser president, si no ha tingut...
2: Però això no és il·legal.
3: Si no ha tingut un paper polític, sí. No, però que està molt vinculat.
2: Sí, que està molt vinculat. Sí.
3: Un paper polític sí, en països que... on segurament... I després, el tema de joies, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, no? Que, bueno, és legítim, és l'estratègia de voler presentar-les només quan havia sigut president regals. No, ja veurem. Ja veurem. Qui diu que aquestes joies les va rebre quan era president i no són pagaments posteriors?
1: Això és el que, sí. Això és el que ha d'explicar.
3: El seu argument ha d'explicar avui. Estic escoltant que gent, no?, argumentari aquest, que tothom diu no, és que era quan ets president les pots rebre. Bueno, és que no sabem si va ser de l'etapa de president o fa poc. Vull dir, que hi ha molt per explicar.
1: Oriols, tal com ho estem explicant, aquí la taula, avui Zapatero es juga, diries, és pregunta, diries que s'està jugant el seu llegat?
0: Sí, jo clarament. No només avui, perquè serà un procés llarg, però bueno, avui és l'inici d'un llegat que està en qüestió i que era un llegat, com molt bé es deia ara a la taula, d'una importància fonamental per a l'estratègia del Partit Socialista actual. Era dels únics líders històrics que encara quedaven en cartera en aquest PSOE, on els grans líders o els vells líders ja no formen part d'aquesta direcció, no? Jo crec que és fonamental i jo crec que en aquest sentit, si fos el Partit Socialista, preferiria una nul·litat que un judici amb incertesa de dir si surt culpabilitat o no. Ja sé que la nul·litat, en fi, sempre pot haver-hi una sospita, no? Però en un judici és millor que, com diuen, no un mal acord que tirar endavant. No? I si pots anul·lar unes proves, bé, llavors...

0: persisteix la presumpció d'innocència. Tu pots, llavors, fora de judici, explicar les teves narratives i intentar convèncer el teu electorat, alguns dels quals estan disposats a creure't en qualsevol cosa, però no tots, eh? Si mirem les últimes enquestes, quan dèiem això és important, és un punt d'inflexió, jo crec que sí, i això ho reflexen les enquestes, no? Hem vist com les tasses de lleialtat del Partit Socialista han caigut de forma importantíssima, entre 6 i 9 punts, i les fugues que tenia de sumar al Partit Socialista també han caigut 6 punts, no? És a dir, en general, diguéssim, que té el Partit Socialista retén menys i absorbeix menys d'altres llocs, no? I això pot començar a ser un primer indici d'una crisi electoral que fins ara no estàvem veient, no? Fins ara estàvem veient un Partit Socialista que aguantava, no? A poc a poc anem veient certes escletxes en aquesta resistència.
1: I, Lluís, si això és així tal com esteu explicant, avui és un dia que defineix la carrera política de Zapatero, el seu llegat, que és importantíssim pel Partit Socialista, com t'explica Sánchez i el PSOE tancant files en Zapatero? Fan bé tancant files en Zapatero? Perquè, d'alguna manera, sembla com si Pedro Sánchez estigués fiant el seu futur polític, el futur judicial de Zapatero.
0: Sí. És que probablement, a veure, aquest judici no acabarà demà. Per tant, és dir, el futur polític de Pedro Sánchez i el futur polític de Zapatero poden anar units sense problemes, jo crec, grans de correcció, no? A no ser que hi hagin indicis claríssims d'alguna conversa telefònica directa, no? No qüestions, indicis, diguéssim, perifèrics, no? Però pensa que aquesta legislatura acabarà entre demà i d'aquí un any, no? Per tant, diguéssim que tancar files entorn al president Zapatero, jo crec que és l'estratègia a curt termini, és cortoplacista, però a curt termini potser més eficient davant d'una opinió pública que, fixa't, parlem molt de demanar dimissions, però és que digerim molt malament les dimissions, digerim molt malament l'autocrítica. És a dir, quan un partit accepta la dimissió, és clarament, per què no dimiteix la directora general de policia, no? És que és acceptar la culpabilitat, és que ho fem aquesta equació en opinió pública, no? I, per tant, el que sol fer els partits polítics mirant a curt termini, perquè a llarg termini és una altra qüestió, però mirant a curt termini és intentar protegir, no, que no hi hagin dimissions, no acceptar culpabilitats i tirar endavant el que es pugui, no? I això és el que fa el Partit Socialista, però en aquest cas té cert sentit perquè Pedro Sánchez té més curt termini que llarg termini, no? I, per tant, és raonable només en termes d'interès personal, no en termes d'interès del Partit Socialista, en termes d'interès personal, de pensar més en el curt termini.
1: Sí, sí.
2: Sí, això que deia Lluís demostra com ha involucionat la societat espanyola. Recordem que aquí sí que hi ha hagut dimissions i la gent en tenia. Antonio Asunción, quan era ministre d'Interior, se li escapa Roldán, va dimitir per responsabilitat, no culpabilitat. No? El que deies tu, la gent es pensa que dimitir és assumir culpabilitats, és assumir
1: responsabilitat. Sí.
2: Sobre el discurs, Gemma, què deies, no? Una mica l'estratègia judicial i la política, per exemple, Zapatero no ha fet declaracions. Políticament...
3: Perquè l'advocat li va dir que no, clar, cosa que té lògica.
1: Va fer primer aquell vídeo, recordem, ho va fer primer aquell vídeo... Anem a recordar aquelles paraules, que les úniques que va dir Zapatero un cop va saber que era imputat.
4: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF... con absoluta transparencia y legalidad.
1: Primer dia, això va passar el primer dia, un cop va saber que era imputat i ja no ha parlat més, com diu la Neus, perquè l'advocat li va dir que no parlés més.
2: Sí que potser, per explicar-lo les joies, per exemple, no? que deia que ha sigut millor una declaració, va sortir Luis Arroyo, que va dir que costaven 40.000 euros, després va tenir que demanar perdó, com a portaveu oficial de Zapatero. Però judicialment, això demostra que les estratègies... O Leire Díez, que aquesta setmana, el diari Montañés, va dir, sé, valgo más por lo que callo, tal, no? Que és com una advertència. Quan comença un judici, la gent, no? A vegades l'estratègia judicial i la política inclús xoquen i són...
1: Quan vulgueu, passo del tema de Zapatero a l'estratègia de Junts de demanar eleccions, Neus. Però vols rematar el tema de Zapatero?
3: No,
1: Dieu tot el que hagiu de dir, eh?
3: Jo estic d'acord amb el que deia el Lluís, és a dir, com que, clar, a vegades els terminis que posem als mitjans i per tant, com transmetem als ciutadans, dona la sensació de que això ja està, i això serà llarguíssim, està en el procés d'instrucció, i a més una causa, perquè les joies són una causa diferent a la vinculada a sí. Plus Ultra, per entendre'ns, no? Per tant, aquí això només ha fet que començar. I jo crec que ara mateix, probablement, Pedro Sánchez no pot fer políticament una altra cosa que esperar i, per tant, anar-li fent confiança, perquè penso una cosa, és molt interessant això, analitzar la relació que hi ha hagut entre Pedro Sánchez i José Luis Rodríguez Zapatero, perquè Zapatero no era avalador de Pedro Sánchez. De fet, ell, en el Congrés, no anava amb Sánchez. I ell surt de la política, per entendre'ns, és a dir, no està en primera línia, i hi ha un moment que es rehabilita políticament i es converteix en el gran mitinero de les campanyes socialistes, i es va veure a Andalusia. És a dir, l'únic polític que aixecava els mítings als militants socialistes era Zapatero. Per tant, des del punt de vista polític, però, probablement però no pots fer una altra cosa.
1: Avui l'Iñaki escriu un article al Mundo que m'ha interessat molt, que lliga des de l'aprovació de l'Estatut, fa 20 anys de l'aprovació de l'Estatut, fins sí, ara...
2: Es compleix, jo crec que té una... Això, aquestes coincidències...
1: Aquell Zapatero perquè... dient aceptaré todo lo que salga del Parlamento de Catalunya, després es va convertir, com dius, en el negociador o portaveu del govern amb les converses amb Puigdemont.
2: Hi ha una continuïtat política evident, l'Espanya plural de Sánchez, la idea aquesta és l'Espanya plurinacional de Zapatero, és l'Espanya plurinacional de Sánchez, la idea del pacte amb el nacionalisme, la transformació del model cap a un model més confederal, o sigui, és per mi la importància de Zapatero és que pràcticament la seva agenda política, amb alguns canvis, inclús Podemos va assumir molt de temps, encara que ara, no? Ell marca una nova esquerra. Sánchez és, a partir de Zapatero, perdó, és una inflexió, l'esquerra, el PSOE clàssic, que ve del pacte del 78, a aquest nou PSOE diferent.
1: Deixeu-m'ho portar, Lluís. No sé si vols comentar alguna cosa d'això que deia.
0: Sí, deixa'm dir-te, sí, perquè sí, jo crec que Iñaki... Acabo d'apuntar una qüestió que és fonamental, perquè no només hem de pensar que Zapatero és un agitador un dinamitzador del socialisme avui, és que l'esperit del Partit Socialista o l'acció de govern de Pedro Sánchez veu moltíssim de Zapatero en tres eixos. El primer el comentava l'Iñaki, aquesta visió d'Espanya plurinacional, acceptar, no fer-ho d'amagada, sinó acceptar de forma explícita les relacions amb els nacionalistes, això ve de Zapatero. El segon element és l'antiatlantisme o confrontació amb els Estats Units. Això ve això també veu molt de... És dir, va aprendre molt de Zapatero i la capacitat que té de mobilització de l'esquerra. I la tercera és pivotar l'agenda de l'esquerra de les lògiques clàssiques de redistribució de renta, d'impostos, a qüestions d'ampliació de llibertats i drets. No? Això és una agenda que va començar Zapatero i que va entendre, el Partit Socialista ho ha entès molt bé i molt particularment el de Pedro Sánchez. Per tant, diguéssim que no només impregna, diguéssim, els ànims, impregna, és l'esperit d'aquest govern. Zapatero està molt al darrere.
3: De fet, una cosa, nosaltres vam treure, ara que citava les enquestes del Lluís, nosaltres vam treure una enquesta aquest dilluns i quan miraves per partits, resulta que entre els votants de Sumar hi havia un suport més alt a Zapatero i a dir que era una causa política i que hi havia sospites de que realment hi havia alguna cosa estranya, no, per resumir-ho, que entre els votants del PSOE. A mi em va cridar l'atenció perquè té més suport entre els de Sumar que entre els del
1: PSOE. No entre del PSOE. Lluís, vaig al tema aquest de Junts. T'ho vull preguntar com a doctor de ciència política, que és, què et sembla que la decisió de la mesa impedeixi que es pugui votar una esmena per demanar la convocatòria d'eleccions anticipades? La majoria del Congrés les vol, però la mesa no permet que s'expressi. Fa bé, no fa bé, ho entens?
0: A mi em sembla una decisió, per dir-ho de forma fina, anòmala. Et diré que un Parlament insti el govern a fer algo que pugui, que ja pot fer el Parlament, amb una moció de censura, diguéssim que és estrany. És dir, no, és veritat que és una moció, diguéssim, que insta el govern a fer algo que ells podrien fer. Però també hem d'acceptar que les mocions de censura són reforçades, que el Parlament necessita una majoria alternativa, etc, etc. Ara bé, que s'argumenti que el Parlament no pot instar el govern a fer una acció de govern que sigui de competències exclusives del govern, no competències del Parlament, és una absurditat. És a dir, el Parlament té la capacitat, i ho fa, no només aquí, a qualsevol altre lloc, de demanar una acció, per la, acció governamental, és a dir que a través de les seves declaracions insti el govern a prendre decisions que són de competència governamental. Això forma part de la normalitat i d'una de les competències més clares que té el Parlament, que no només legisla, sinó que també controla el govern i també, diguéssim, li dona acció de govern, no? Li estimula l'acció de govern. I això és el que estava fent, és estimular una acció de govern, encara que aquesta acció de govern sigui autoimmolar-se, no dir-li la legislatura ha acabat, per favor, dintre les teves competències, dissolgui la Càmera. Però vetar aquest tipus de mocions, jo crec que és, en fi, no són bones notícies per una, diguéssim, un sistema parlamentari sa. Mm-hmm.
1: Esteu d'acord, no? Suposo els dos?
3: Jo sí.
1: Iñaki,
3: sí.
2: Tampoc entenc molt bé. Ja està amb, no, la legislatura està al tram final, serà un any, no? Pues,
1: ho ha dit el Lluís, ja, molt clar, hi haurà eleccions o demà o d'aquí un any.
2: Ha quedat en evidència que ja no té la majoria, tothom sap que ja no té la majoria d'investidura.
3: Sí, no? Però com que tampoc hi ha una alternativa que estigui...
2: Sí, però podria continuar igual, doncs pues molt bé, pues es visualitzaria que no té una majoria que tothom sap que no té. No sé
3: això,
2: per què
3: és a dir,
2: forçar
3: que sí.
2: Tant la mesa del Congrés i fer aquesta anomalia, com diu Lluís, no. Que és més contraproduent que no que es voti, que Junts no dona suport, ja se sap.
1: Sí, però Sánchez segur que ha d'estar calculant i agafant temps per preparar la campanya. Han d'estar calculant en quin moment... Jo no dic de comunicació política.
3: O encara no ho té decidit i estan fent els pressupostos i quan hi hagin els pressupostos i no surtin, doncs podrà dir que són el seu programa electoral. No ho sé. Em sembla interessant. Ja sé que per la gent que no es dedica a la informació política pot ser una cosa menor. Però ho ha explicat molt bé el Lluís. És a dir, aquestes trampes que a vegades les fa l'oposició i a vegades les fa la majoria a la mesa, el que qüestionen és el funcionament, les regles de joc d'un Parlament. I, per tant, està bé que quan algú les utilitza malament, ho expliquem, siguin d'uns o d'uns altres. Perquè, si no, s'acaben pervertint aquestes regles del joc, no? Que si fos un partit de futbol, doncs tothom té clar... No,
2: sobretot quan... A mi el que em preocupa és que quan algú traspassa una línia, quan arriben l'altra majoria, dic, bueno... Com aquí
3: com
2: es va
3: ja
2: fer...
3: Ho fer aquí, jo
2: escolti, no, és que ja ho van fer. No.
1: Vinga, doncs ho anem deixant. Lluís, hem començat amb una anècdota, que era la corbata de Zapatero. Perdó, avui, constantment ens estem equivocant tots.
3: És com quan diem Rajoy i Feijó.
1: És que jo hi ha dies que dic González.
3: Jo he dit Rajoy.
1: Tu Rajoy, eh?
3: Jo encara dic Rajoy, sí.
1: Va, doncs la presència de Pedro Sánchez sense corbata. Però Lluís, en plena penitència de Pedro Sánchez, que està la setmana horrible... Avui Feijó ha decidit anar a divertir-se a un programa nocturn de televisió. Suposo que ho sabeu. Us sembla bona idea? Això sí que és estratègia
3: política.
1: Ara
3: no ho sé, hi va haver un moment... Va haver...
1: Això sí que és estratègia política.
3: Va haver-hi un moment, ara no ho sé.
1: Que és molta audiència, ja ho sé, però vull dir...
3: En aquest famós programa de les formigues,
1: sí.
3: Hi va haver un moment que el rècord d'audiència el tenia Abascal, quan va anar-hi. Per tant... Des d'un punt, si et surt bé, per entendre'ns, funciona, clar. Arribes a moltíssima gent.
1: Lluís.
0: Sí, mira, jo crec que la millor estratègia d'un polític és sortir en un programa de màxima audiència amb persones que tenen un interès moderat en política. Per què ho dic, això? Perquè entrar en programes d'informació política hi ha els nivells d'autoselecció, no? D'exposició, que en diem selectiva, no? És a dir, la gent de més d'esquerres pues, s'aproxima a mitjans més d'esquerres, de dretes, i a més tenen moltes barreres, diguéssim, ideològiques, cuirasses ideològiques, perquè et colin un missatge. Busques argumentacions per tal de que idees que siguin inconsistents no t'influeixin. Però aquelles persones que no tenen molt interès en la política, que tenen les cuirasses o les defenses, diguéssim, ideològiques molt més baixes, però que a la vegada no consumeixen molta informació política, de cop en el seu programa que veuen cada dia, un programa de formigues o un programa de qualsevol altre tipus d'entreteniment, et ve un polític i trasllada missatges polítics, acabes agafant el target perfecte, el target de persones mitjanament interessades en polítiques, no suficientment interessades, que també són les que no tenen les cuirasses suficientment fortes ideològiques com perquè no se't coli un missatge. Per tant, jo si fos assessor dels partits polítics diria l'aliment fonamental és anar a aquests programes per impactar opinió pública. Anar a programes dels matins com el teu és per marcar agenda, marcar l'agenda del dia, no? Però els programes de la Formiga és per influir, és per fer canviar opinió a una massa, a la massa més influenciable d'opinió de votants que hi ha.
1: I anar al Primavera Sound?
0: Anar al Primavera Sound és disfrutar de la vida. No. Suposo que un president del govern també té dret a disfrutar, no? Perquè sé que li agrada molt la música a aquest president, no? Ho sabem tots,
1: sí.
0: No? Però, no, per això sí que és en fi, tu marques un estil, no? De persona més moderna, amb qui vols, si vols captar un votant més jove, en fi, però bueno, aquestes qüestions ja són, ja et dic, s'han de pensar bé
1: el
0: missatge
1: Pedro,
0: que vol dir, no?
1: Lluís, és el Pedro més que el Pedro Sánchez. Deixa de ser Pedro Sánchez.
0: Exacte.
1: I és Pedro, sense corbata, al Primavera
0: Exacte.
1: Sound. Molt bé, doncs, Lluís, gràcies. Vinga, seguim
0: plaer,
1: parlant.
0: Un plaer, com sempre.
1: Adéu, bon dia. 9:33. Anem amb la Lorena Amo, que com sempre ens fa un resum de l'actualitat. Lorena, endavant.
5: Què tal, Gemma? És màxima l'expectació a l'Audiència Nacional, on José Luis Rodríguez Zapatero ja està declarant davant el jutge Calama com a investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que es van trobar al seu despatx. És una imatge inèdita en democràcia, la d'un expresident del govern davant la justícia. En total se li imputen 6 delictes: tràfic d'influències, organització criminal, blanqueig de capitals, falsedat documental, contraband i frau contra la hisenda pública. És previst que Zapatero defensi la seva innocència i busqui la nulitat en la causa. A la mateixa hora que Zapatero entrava per la porta principal de l'Audiència Nacional, el Congrés començava una nova bronca sessió de control. Mentre Alberto Núñez Feijóo titllava de covard al president per no acceptar la proposta de PP i Junts de votar en seu parlamentària un avançament electoral, Pedro Sánchez es mantenia en la seva decisió d'acabar la legislatura.
6: Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
7: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
5: I a la sessió de control del govern de Salvador Illa també ha arribat la presumpta corrupció del PSOE, de la que Junts li ha retret al president que no doni explicacions clares. També Esquerra i el Partit Popular li han reclamat que es pronunciés respecte a la seva relació amb Pedro Sánchez. Salvador Illa ha estat contundent en la seva resposta.
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent, de fer-ho tant en els àmbits institucionals que són de la meva responsabilitat com en els àmbits polítics que són de la meva responsabilitat.
5: Doncs Gemma, amb aquesta informació de moment acabem, seguim al Parlament i seguim també al Congrés dels Diputats.
1: Gràcies, Lorena. Jo segueixo en política catalana perquè vull preguntar a l'Iñaki i a la Neus per una polèmica que va tenir lloc ahir aquí a Catalunya i que té per protagonista Núria Parlon. Escoltem què es va dir ahir i ara ho comentem.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi.
10: I efectivament la consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa.
1: Les conselleres es referien a aquest pla d'agents de paisà que havien d'anar o han d'anar a les escoles, i en un mateix matí la consellera d'Interior mata el pla en una entrevista amb l'Ostell a Catalunya Ràdio i la consellera Paneque la desautoritza. Neus.
11: Entre mig, qui desautoritza la consellera és el propi Departament d'Interior enviant una nota dient que el que havia dit la consellera no era el que s'havia entès, però sí era el que havia dit. Jo ahir... Les conselleries d'interior, com els ministeris d'interior, són probablement la cartera que té més problemes perquè són intrínsecs.
1: Sí, sí.
11: Tenen unes dificultats que, en fi, no t'hi vulguis trobar.
1: No, i més ara amb la crisi de seguretat dels últims tirotejos.
11: Per tant, el que em sembla curiós, no sé si és l'adjectiu, és que te'n creïs tu de nous. El que va passar ahir és
2: que hi ha una discrepància.
1: Els dos sou vells cronistes de la política catalana, per això volia saber la vostra opinió, perquè sabeu molt bé com acaben aquestes desautoritzacions.
2: Hi ha una discrepància. I el que pensa el president sobre aquest projecte o el vicepresident. Perquè si no, quan parla una consellera no s'ho inventa. Ell té una idea i després per sobre de la consellera...
1: Sí, creus que hi ha, en realitat, que hi ha dues concepcions diferents.
2: Si el rectifiquen és que algú per sobre la consellera, que només pot ser del Mau i Illa, tenen una visió diferent a el que ella ha expressat. Sí? Sempre es deia que quan algú arriba a la presidència d'un govern, si vol matar un possible successor, eliminar-lo, el col·loca de ministre d'Interior, de Conseller d'Interior, perquè, com deia la Neus, hi ha tants problemes. Era la conselleria més problemàtica històricament.
11: Sempre.
2: Per la naturalitat
11: del... Però llavors no te'n creïs de nous.
2: No, ja, però...
1: Ja. Escolteu, s'ha assegut a la nostra taula un mestre, un professor, un home que durant molts anys ens guia amb els seus llibres, amb les seves entrevistes, les seves paraules. Ell és José Antonio Marina. L'apreciem molt, l'estimem molt, l'escoltem, el seguim. Però la Neus Tomàs, a més, té la sort que ahir li va presentar el llibre, La vacuna contra les adicciones. Professor Marina, bon dia.
12: Buenos días.
1: Benvingut.
12: Gemma. Encantado de estar aquí.
1: Benvingut al Cafè d'Idees. Neus, com va anar ahir la presentació?
11: Va anar molt bé, perquè saps què passa? Que qualsevol conversa amb el José Antonio Marina és una classe,
1: sí,
11: una classe magistral. I, per tant, no només llegint els llibres s'aprèn molt, perquè fa una cosa que fa una filosofia apta per tots els públics i, a més, reivindica molt bé el paper de la filosofia en aquests temps on no sempre s'està practicant probablement bé aquesta disciplina. I el que fa és traduir-te coses que a vegades són molt complexes, no? En aquest cas, les addiccions, però ho ha fet amb la felicitat, ho ha fet amb el pensament, i a més fa barrejant conceptes científics i la seva... Mm-hmm. Perquè ell fa aquestes coses de... Et comença a citar estudis de l'Institut Hopkins, saps? Coses científiques que pels de lletres és com que m'està dient, però t'ho tradueix també que ho fa molt atractiu per tots els públics.
1: I quan parlem d'addiccions, professor Marina...
12: Se nota mucho que Neus és amiga mía.
1: Sí, amiga, discípula, todo.
11: Pero no tiene nada que ver con la amistad, lo digo en serio.
1: Pero, professor Marina, las adicciones. De entrada ya decimos que no hablamos solo de la adicción, que nadie malinterprete a una droga. ¿Eh? Usted habla de toda actitud adictiva que crea una adicción.
12: Sí, es decir, tradicionalmente las adicciones se dividían en dos grupos, una a sustancias y otra a actividades, y únicamente se trataba la ludopatía. Ahora no, ahora se han ampliado muchísimo las adicciones a actividades, y van desde el sexo, a la religión, al ejercicio físico, a las pantallas, que tenemos un problema realmente muy serio. De manera que hay, y además hemos matizado más, porque una cosa es el abuso ya implica una cierta daño, pero no se pierde todavía el control. La adicción se adquiere cuando, respecto de algún comportamiento, sea con sustancia o sin sustancia, una persona pierde el control de sus actos, no, compulsivamente tiene que repetir esa actividad y, en caso de querer cesar en ella, sufre unos trastornos realmente serios, lo que llamamos por la abstinencia o el mono, popularmente. Y ese tipo es el tipo de adicción fuerte. Y los otros son abusos que se están extendiendo muchísimo.
1: ¿Se están extendiendo porque estamos creando una cultura adictiva, como dice un experto que usted cita en el libro?
12: Exactamente.
1: Estamos creando una cultura adictiva.
12: Una cultura adictiva. Y algunas veces, Gemma, que es lo más peligroso, por buenas razones, por supuestas buenas razones. Te voy a poner un ejemplo. Nadie duda, nadie sensato duda, que un sistema democrático es el mejor tipo de gobierno que podemos tener. Pero sigue la línea. Un gobierno democrático se basa en el voto popular, el voto de las personas se basa en sus opiniones. A un político lo que le interesa es captar las opiniones o manejar las opiniones para traerle a su bando. Eso ya es un proceso de crear dependencias, porque a un político le interesa más tener que los votantes sean crédulos emocionales a que sean lúcidos, críticos, informados, porque entonces son más difíciles de manejar. Uh-huh. De manera que algo tan fantástico como la democracia también fomenta un tipo de actitud de credulidad, de dependencia, de sujetos claudicantes, sujetos que va a ser fáciles de manejar. El mercado. A un experto en publicidad o en marketing, ¿qué le interesa tener? ¿Un comprador lúcido, crítico, informado o un comprador compulsivo? Un comprador compulsivo. De manera que también desde ahí estamos favoreciendo personas que sean fáciles de manejar. ¿Y cuál es la gran vacuna? El pensamiento crítico. Uh-huh. El pensamiento crítico, Gemma, es muy costoso.
1: Muy costoso.
12: Claro. Lo fácil es dejarse convencer, dejarse llevar, toma las decisiones, no me des problemas. El pensamiento crítico tienes que buscar distintas opiniones. ¿Tú crees, Gemma, que a la gente le interesa ser informada? ¿A qué medios de comunicación normalmente se acude? Aquellos que me dan la razón. Y entonces, pues tenemos muchas dificultades y eso significa que estamos en una sociedad muy vulnerable a cualquier tipo de dependencias y de adicciones.
1: Decía Neus, mezclado con a veces con analogías o conceptos de la medicina, por ejemplo, nos dice que necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunitario contra los patógenos mentales.
12: Sí. Vamos, es una...
1: ¿Cuáles son esos patógenos?
12: Bueno, pues un patógeno mental es aquel tipo de creencias o de ideas que si las acepto no solo me equivocan, es decir, porque sean bulos que me equivocan, sino que además alteran por completo el buen funcionamiento de la inteligencia. Te voy a poner un ejemplo, que además digo a mis alumnas más jóvenes. Si una chica acepta como verdadera la siguiente frase... Los celos son una demostración de amor. No es que esté equivocada, es que esa idea va a alterar por completo su manera de estar en el mundo, su manera de relacionarse con los demás. Va a aceptar como aceptables comportamientos inaceptables. ¿Por qué? Porque si su pareja o su chico le controla el móvil, le controla los vestidos, las amistades, va a decir, ay, claro, es que me quiere tanto. Eso es un patógeno mental. Hay todavía patógenos más complejos, que son los marcos de insensatez, que es cuando tenemos todo un sistema que decimos, pero bueno, ¿cómo es posible? Vamos a ver, ¿cómo es posible que en este momento haya aproximadamente entre 10.000 o 12.000 cabezas nucleares y vayamos a seguir produciéndolas? Pero si no se pueden utilizar, si con 1.000 o 2.000 se acabó todo el tinglado en la Tierra, entonces, ¿qué es este sistema? Pues un sistema completamente insensato, pero que se retroalimenta. El sistema político actual en las democracias está siendo un marco de insensatez. Y si quieres te lo explico.
1: Neus. No, es que...
13: Y ahora nos explicará por qué está siendo una insensatez.
3: No, es que es muy interesante porque liga con lo que hemos estado hablando en la mesa. Y además lo explicas muy bien, incluso creo que sirve el escenario de la actual política española, no solo, ¿no? Lo del marco de insensatez en la política y cómo nos está condicionando la democracia. Uh-huh. Le hago la pregunta porque...
12: Uh-huh. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en general en la política? La política tiene que resolver enfrentamientos normales e inevitables que hay en cualquier sociedad. Hay distintas ideas, hay distintas preferencias, distintas escalas de valores. Muy bien, eso no lo vamos a evitar. Pero ese enfrentamiento, Gemma, se puede formular en dos formatos. Uno es el formato conflicto, que es en el que se está planteando prácticamente en todo el mundo. Que es, tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. Ya está, lo que quiero es la victoria. Pero bueno, hay otro formato, que es, no, tú y yo no somos enemigos. Tú y yo tenemos un enemigo común. El problema. El problema de la vivienda, el problema de la inmigración, el problema de cómo controlamos la violencia. Y ese es un problema de los dos. ¿Qué hacemos? ¿Lo resolvemos? Entonces ya no quiero la victoria, lo que quiero es la solución. Son dos formas de enfocar un mismo problema. ¿Cómo está en este momento enfocada la política? En plan conflicto, voy a ver si acabo contigo. Mira, aunque no lo digan, todo partido, por muy democrático que sea, sueña con ser partido único. Porque creen que si no tuvieran oposición, gobernarían tan sumamente bien que la oposición es un incordio. Había una cosa que decía Kant, que era, la paloma piensa, si la paloma pensara, pensaría que el aire es un obstáculo para su vuelo, cuando el aire es lo que sostiene precisamente su vuelo. Bueno, pues con la oposición pasa lo mismo. Todo esto es un marco de insensatez que produce equivocaciones continuas, sesgos emocionales continuos. Mira, ya que estamos aquí, te lo voy a decir. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la política catalana? Que se ha planteado siempre como conflicto. Voy a ver si acabo con el otro. Y eso retoña, y vuelve a retoñar, y vuelve a retoñar, y en el momento que se diga, mira, vamos a dejarlos de tonterías. ¿Tenemos un problema? Sí. ¿Lo resolvemos? Ahí entonces vamos a ver. Eso supone identificar bien el problema, porque como decía Martín, me he pasado la vida luchando con problemas, algunos reales, ¿eh?
1: El problema sería la identificación del problema.
12: Claro, claro, claro.
1: Que no lo
12: claro.
1: identificarían Hombre, claro. de la misma manera.
12: Vamos a ver, si quieres resolverlo, sí. Si quieres, mira, hay una cosa muy curiosa en la política española. Hay un autor que todos los partidos políticos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, han reclamado de una manera sorprendente, que es el alemán Carl Schmitt, que era nazi, y que, sin embargo, todo el mundo le considera un gran referente político. ¿Por qué? Porque define la política diciendo la relación fundamental de la política es entre amigo y enemigo. Pues ya está. En eso están de acuerdo todos.
1: Sí. Iñaki.
2: Podríamos hablar de la adicción del poder, ¿eh? Que algunos partidos...
1: La adicción del poder.
2: Pero, no, le iba a preguntar, estamos en la época, ¿no?, moderna, donde hay más adicción en el sentido de que todo el sistema de consumo se está construyendo, está dirigiendo a partir de los algoritmos, los datos que ofrecemos, a crear nuevas adicciones, ¿no? Podemos ver la adicción al juego, la adicción, el consumo mismo online. Uh-huh. Estamos en una época donde caer en la adicción es más fácil que nunca, porque hay más adicciones y hay mucha gente pensando en convertirnos en adictos.
12: Sí. Sí, porque hasta la Revolución Francesa había otro tipo de cosa que era la obediencia. Entonces la obediencia puedes tomarla también como una especie de dependencia y de adicción, que era tanto el poder político como el poder religioso le interesaba que la gente fuera obediente, y entonces esa era la virtud social por antonomasia. Pero creíamos que con la Ilustración nos habíamos liberado de eso. Y no, ha vuelto con otras formas, pero a extender una cultura de la dependencia, y la dependencia, una parte de los dependientes, llega a la adicción. Pero mira, ha sacado el tema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son diseñadas para ser adictivas. Y mira, ahora no es que lo digamos unos cuantos pirados, me parece que fue el 20 de mayo, hace unas semanas, un tribunal de Los Ángeles condenó a Facebook y a Google por haber producido adicción a una joven que se creyó contra ellas. Es una chica de 22 años que dijo, yo me enredé en las redes desde los 13 y he sufrido una serie de perjuicios por conductas adictivas. Y el juez le ha dado la razón y ha puesto una multa de 6 millones de dólares a las dos empresas. Bueno, es muy poca multa, pero ha abierto el camino. Es decir, es que se reconoce que hay, por ejemplo, tres tecnologías que son claramente adictivas. Uno, los likes que puso Facebook. Otra, el scroll infinito, el de pasar así la pantalla. Esa es clarísima. El mismo inventor dijo, esta es una técnica diseñada para fomentar la adicción. ¿Por qué? Porque atrapa la atención voluntaria. Y en cambio, en cuanto atrapo la atención de una persona, estoy atrapando su forma de pensar, porque la atención es la manera como la información entra dentro de la mentalidad. De manera que son claramente adictivas. Y aparte de eso, el centro del libro este es que lo que en el fondo de todas las adicciones hay un patrón común, que es una persona que se encuentra incapaz de enfrentarse con los problemas. Entonces, cuando se siente desbordado por los problemas, pues entonces no puede resolver el problema, intenta aliviar la angustia que produce el problema.
1: Esto en el libro lo define como el factor H, ¿no? La capacidad para reconocer los problemas, enfrentarse claro. a ellos. Pero yo, profesor Marina, me gustaría poner sobre la mesa también el concepto de la libertad. Hay una parte en el libro en la que se habla de esto, y la pregunta sería si tenemos que aprender a ser libres.
12: Claro,
1: mira, ¿Y cómo se hace eso?
12: Bueno, muy bien, Gemma. Vamos a ver, primero, uno de los virus mentales que se ha extendido y que, sin darnos cuenta, muchas veces repetimos, bueno, sintiéndonos además muy honrados de repetir, es todos los seres humanos son libres. Vamos a ver, ese es un concepto jurídico, que lo que dice es que nadie nace esclavo o nadie debe nacer esclavo. Pero no es un concepto psicológico. No, los niños no nacen libres, los niños nacen dependientes hasta las cachas. Entonces, todo el proceso educativo es, vamos a ver si conseguimos que el niño vaya adquiriendo los mecanismos de la libertad. Tiene que aprender la libertad. Empieza a aprenderlo posiblemente a partir de los 4 o 5 años, porque durante esos 4 años primeros aprende una cosa fantástica, a obedecer. De manera que en esos 4 años los neurólogos dicen, bueno, el cerebro ejecutivo del niño en realidad está en la madre, en el educador. Manda y el niño aprende a obedecer, que significa aprende a supeditar un sistema nervioso que todavía va a su aire a unas órdenes lingüísticas que vienen de fuera. Y a partir de los 4 años el niño empieza a darse órdenes él. Y a partir de ese momento seguimos, porque olvidamos que nos pasamos toda la vida hablándonos a nosotros mismos. Y dentro de ese habla interior está el que nos damos órdenes. Tengo que seguir trabajando, tengo que poner otra vez eso, tengo que dejar de tomar chocolate. Bueno, esas son órdenes que nos damos y que forman parte del mecanismo psicológico de la libertad. Si no aprendemos ese mecanismo, no somos libres.
2: Sí, sí. Y la adicción comporta, le quería preguntar sobre el sentimiento de culpa. No, una sociedad más adicta debe ser una sociedad que acaba sintiéndose más culpable, porque yo, por ejemplo, que soy, a veces digo, es que soy, miro demasiado las redes sociales, ¿no?
1: Tú dirías que eres adicta a las redes sociales.
2: Por trabajo tengo, pero bueno, sí, podríamos decir eso. O la idea de la adicción, el adicto al final muchas veces siente una cierta, ese círculo vicioso de la culpabilidad, pero que no puede desengancharse de la adicción.
12: Vamos a ver, cuando yo, para escribir este libro, he leído muchísimas autobiografías de drogadictos. Entonces, las adicciones, digamos, tienen una dimensión de mayor o menor intensidad. Se entran en contacto con la sustancia o con la actividad casualmente, o por diversión, o por el grupo, eso no tiene problema. El problema empieza en el paso siguiente, que es cuando se abusa de esa actividad, porque ya produce algún tipo de perjuicio psicológico, social, con la familia. Ahí empiezan los problemas, pero todavía no es adicción. De manera que ahí puede haber clarísimamente sentimientos de decir qué mal lo estoy haciendo. El problema está en que, como nuestro cerebro es una chapuza evolutiva, no casan bien las partes de nuestro cerebro y de nuestra inteligencia. Y podemos, por una parte, desear vivamente una cosa y por otra parte, saber que esa cosa es mala. Entonces, ahí es donde todavía, si cedo a lo que creo que es malo, pero todavía eso lo recuerdo, es cuando puedo todavía decir qué mal lo estoy haciendo y tener un cierto remordimiento. El tercer paso es el grave, cuando ya se ha cerrado el círculo y ya no es solo que me sienta una compulsión a hacer eso, sino que además empiezo a verla como la única solución que tiene mi vida. Es decir, no, es que no puedo salir de aquí porque esto es la única solución. Entonces sí se produce una especie de embotamiento de todo tipo, de embotamiento moral, de embotamiento emocional. Los adictos en este nivel se comportan con muchísima crueldad con personas que quieren, con su familia, con su mujer, porque han perdido, están absolutamente abducidos, digamos, por la conducta adictiva. Si en ese momento se mantiene todavía algún tipo de sentimiento de culpabilidad, es más fácil que tengan una salida. Porque tienen una manera, como una especie de anzuelo al que engancharse. La persona que dice, no, esto es lo que hay y no me preocupo más, se ha metido en una jaula terrible. Y digo lo de la jaula porque al estudiar este tema, los expertos se llevaron una sorpresa después de la guerra del Vietnam. En la guerra del Vietnam se calculó que el 20% de los soldados americanos se habían hecho adictos fundamentalmente a la heroína, pero adictos a fondo. Y tenían mucho miedo de decir cuando estos soldados, que eran aproximadamente 100.000 los que iban a volver heroinómanos, vamos a tener un problema en Estados Unidos, pero vamos, terrorífico. Bueno, pues la sorpresa fue que no sucedió así, porque el 95% de esos soldados, al llegar a su lugar de origen, a su entorno natural, a los estímulos normales de una vida normal, se desengancharon espontáneamente. Entonces, esto, a un gran investigador dijo, voy a hacer la prueba de una manera más concreta, lo hizo con animales. Las ratas se pueden hacer adictas a cualquier tipo de drogas con mucha facilidad mientras están en una jaula. Cuando a estos, un experimento que se llama Rat Park, los puso en su entorno natural, mira, ya tenía otra serie de cosas. Y entonces dijo como una frase muy lapidaria, el problema de las adicciones es en qué jaula nos metemos. Porque si estamos en un entorno que va presionando ahí, acabamos teniendo pocas reservas, a no ser, Gemma, que fortalezcamos nuestro sistema inmunitario mental.
1: Con eso empezábamos.
12: Que es de lo que se trata.
1: Y yo termino con otra frase del libro. Dice, momentáneamente parece que va ganando la sociedad adictiva, tecnocientífica, violenta, personalidades claudicantes, pero el juego no ha terminado.
12: Exacto.
1: Y me gusta mucho que diga esto. La historia aún puede acabar bien si somos lo suficientemente inteligentes. Pues José Antonio Marina, siempre recuerdo que una frase de Marina en el diario Neus fue el TikTok más repetido de la historia del diario.
12: Es que por eso
1: cuando
12: somos...
1: se le ocurrió decir, creo que era que no todas las opiniones
12: son respetables.
11: Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero no todas las opiniones son respetables. Sí. Y esto se convirtió en un TikTok viral.
12: Claro. Entonces, como salimos en la foto los dos...
11: El mérito es suyo, porque la frase es suya, pero la pregunta era mía.
12: Somos pareja de TikTok.
1: Sí, pues deixo-me aquesta frase als nostres oients i espectadors que hi pensin, eh? Si totes les opinions són o no respectables. José Antonio Marina, moltíssimes gràcies. La vacuna contra les... adicciones, inmunología mental para una especie vulnerable, que somos nosotros. Neus Tomàs, ho deixem aquí.
11: Molt bé.
1: Iñaki Llagoria. A tots els oients de Ràdio 4, gràcies per la companyia fins ara. A partir d'aquest moment els deixem amb el nostre company, amb el Xavi Freixas. I nosaltres continuem a la 2CAT amb més cafè d'idees. Ara, com sempre, a aquesta hora anem amb les notícies.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Molt bon dia. En marxa a aquesta hora la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional com investigat en el cas Plus Ultra. Se l'acusa de liderar presumptament una trama de tràfic d'influències en favor de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Núria Alcalà, bon dia.
2: Bon dia. Zapatero, que ha arribat a l'Audiència Nacional poc abans de les 9 del matí, també haurà de donar explicacions sobre les 80 joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx professional i per les quals se l'acusa també de contraban i delicte fiscal. Previsiblement, l'estratègia de defensa s'estarà centrant en aquests moments en negar qualsevol irregularitat i en posar en dubte una de les principals proves de càrrec contra Zapatero, que són els missatges trobats al mòbil de l'accionista majoritari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que està per ser en cerca i captura. La declaració davant el jutge José Luis Calama ha començat a les 9 i 12 minuts. La seu està en aquests moments blindada per un fort desplegament policial i una important expectació mediàtica, amb prop de 200 periodistes i mitjans gràfics acreditats.
1: Gràcies, Núria. Els presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE estan sent protagonistes a la sessió de control al govern que s'està celebrant ara mateix al Congrés dels Diputats i avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha evitat referir-se expressament a Zapatero. Anem fins allà. Rosa Carreño, bon dia.
3: Bon dia, sí. Pedro Sánchez ha evitat avui cap referència a l'expresident Zapatero. Li preguntava al líder del PP.
4: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o... A partir de ahora actuaba por su cuenta.
3: El president no ha defensat la innocència de Zapatero, com si ho va fer la passada sessió de control, i retreia a Feijó que doni lliçons.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
3: Tampoc ha fet referència a Sánchez, a l'expresident, i a la seva declaració a l'Audiència Nacional quan Belarra li ha retret que hagin traït els votants d'Esquerres.
6: Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó.
3: El PNB li ha demanat al president que convoqui eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos.
7: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
3: Sánchez diu que buscarà amb diàleg el suport necessari per tirar endavant els pressupostos i no donar la legislatura per acabada.
1: Aquí al Parlament de Catalunya també hi ha sessió de control al govern i els grups collen el president Salvador Illa pels casos judicials que afecten el PSOE. Anem en directe fins allà. Lorena Enns, bon dia.
8: Bon dia. Sí, en una jornada marcada per la declaració de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, davant el jutge Calama, el president de la Generalitat no es fa seva la pressió. Salvador Illa defensa la gestió del seu govern, treu pit del que titlla d'èxit de la visita del Papa, evitant, per cert, respondre a la polèmica dels cantaires expulsats. El cap de l'executiu tanca files amb Pedro Sánchez i reitera contundència contra els casos de corrupció. L'escoltem.
9: S'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent, de fer-ho tant en els àmbits institucionals que són de la meva responsabilitat com en els àmbits polítics que són de la meva responsabilitat.
8: Paraules d'Illa davant la pressió de la cambra pels casos de corrupció que envolten el PSOE. Junts reclama explicacions, Esquerra contundència i el PP li retreu una situació insostenible. Mònica Sala, Josep Maria Jové i Alejandro Fernández.
10: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
11: No ens torni a dir que s'hi compromet com fa sempre, per exemple, amb l'aplicació de l'amnistia, perquè en dir-ho no n'hi ha prou. Com no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció.
12: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: Tot amb el taló de fons a la vaga dels docents i també dels metges.
1: Anem ara fins a Tarragona perquè un home ha mort aquest dimarts al vespre en un incendi a Montbrió del Camp. Més detalls, Pilar Ribas.
13: L'incendi es va declarar en dues caravanes i una caseta de fusta situades en una parcel·la del camí dels Campassos. L'avís es va rebre passats uns minuts de les 9. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 6 dotacions terrestres, 3 vehicles d'aigua, 2 de comandament i una unitat d'intervenció ràpida. Cap a 9:45 de la nit, la intensitat de les flames havia disminuït. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar a les causes del sinistre.
1: Gràcies, Pilar. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la Pública quan siguin les 11.
0: Ràdio 4.
14: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
15: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
14: Zapatero ja declara com a investigat en el cas Plus Ultra i també per les joies de la seva caixa forta. I just a aquesta hora, cara a cara molt tens entre Sánchez i Feijó al Congrés.
4: Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
5: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
14: Joan López Alegre, Anna Sáez, Jordi Barbeta, bon dia a tothom.
16: Què tal?
17: Bon dia.
14: Ho acabeu de sentir, eh? Sánchez qualifica Feijó de Torquemada per acusar-lo de covard per no convocar eleccions, Joan.
16: Bueno, Sánchez realment és una mica com aquella novel·la de la història inacabable, aquella de Michael Ende, si us recordeu, que se li anava desapareixent el terra sota els peus. I jo crec que Sánchez cada vegada té una situació més compromesa. Que ahir vam viure negant-se a votar la proposta de Junts sobre la convocatòria electoral, n'és un exemple, no?
14: Ah. Anna Sáez?
18: Sí, a veure, s'està complicant molt. El que passa és que tampoc no acabo de veure, diguéssim, a Junts acabant fent una aliança, encara que sigui momentània, amb PP i Vox per arribar a acabar la legislatura abruptament.
14: Jordi Barbeta.
17: Aviam, Sánchez està en una circumstància de supervivència quotidiana, no? I després ja que no acabo d'entendre l'estratègia de Junts. No entenc el que fan, no entenc el que diuen, crec que estan absolutament desorientats.
14: Per què?
17: Aquesta iniciativa que han fet, no sé què els hi aporta. Vull dir, suposo que o és que tenen alguna negociació per darrere que diuen, escolta, és que si no em fas això et presento aquesta iniciativa. No s'entén, jo no l'entenc, vaja. Perquè el que els correspondria a Junts és en el moment en què Pedro Sánchez està, que et penja d'un fil, bueno, apreta'l perquè et doni el que a tu t'interessa. És a dir, ell podria aconseguir ara, per exemple, la llei del català que està al Tribunal de l'Ensenyament, la llei de llengües de l'ensenyament, que està al Tribunal Constitucional, no, a burxa que tirin el recurs.
14: No ho diguis tot ara, Barbeta. Ara de seguida continuarem parlant, que Anna Sáez, com riu l'Anna des de Lleida. A Catalunya, avui sessió de control al Parlament, també vaga de metges. Al Parlament els grups collen Salvador Illa pels casos judicials justament que afecten el PSOE. Illa evita respondre a la polèmica dels cantaires. De seguida anirem en directe a tot arreu, però de què més parlarem aquest matí, Jordi Vila?
19: Doncs mira, parlarem de bullying amb l'Helena de Juan. Té 22 anys i acaba de publicar el seu primer llibre titulat Sin Rencor. És un assaig sobre l'assetjament escolar que va viure a l'institut. L'Helena dedica un capítol del llibre a cadascun dels seus agressors amb l'objectiu d'entendre per què la van triar ella com a víctima i que els va dur a comportar-se d'aquella manera. No busca justificar-los, però sí entendre què hi ha al darrere del bullying.
14: I qui també serà en directe al programa és l'Antoni Bolinches, psicòleg clínic i expert en teràpia de parella. Segons Bolinches, quan les dones es fan grans, no troben homes de la seva talla. També diu que els homes preferim relacions còmodes, mentre que la superdona necessita relacions vives. I que els homes tenim por, diu, a les dones sexuals. D'aquí una estona ens explicarà més i millor tot això.
16: Però això són un grapat de topicassos, no? Així és dit d'aquesta manera.
14: Són titulars. Una petita mostra del que donarà de si la conversa amb el gran Antoni Bolinches aquí al matí de Ràdio 4. I també us donarem consells per evitar els ofegaments. Tenim una nova calorada pràcticament a sobre. La setmana que ve ens fregirem del tot i, per tant, tothom a la platja i a la piscina. Jordi.
19: que jo m'estic fregint, Xavi. Mira, a tots aquests consells els ho demanarem a dos professionals del socorrisme, el Nacho Ibáñez i l'Ariadna Grau, que són portaveus de la plataforma SOS Socorrisme, i aprendrem coses tan importants com què hem de fer si se'ns endú un corrent d'aigua i què hem de tenir en compte si volem saltar des d'una roca a l'aigua. I sí, també sí. Abordarem...
14: És important, això, perquè, per exemple, a Miravet, al llarg de la història, han mort diverses persones ofegades al riu. El riu Ebre.
17: Bueno, i el mar adentro. Et diuen... La pel·lícula del mar adentro.
14: Si t'enganxa un remolí d'aquests, què has de fer?
17: Això no ho sé.
14: Batallar? O em sembla que no, que al contrari. Aquest matí ho aclarirem. Que és deixar-te endur... Sí? No sé, ja ens ho explicaran d'aquí una estona. Ja, o sigui, normalment la gent el que intentes és sortir d'allà. Mm-hmm. Doncs em sembla que en aquest cas, per exemple, surt més a compte deixar-se arrossegar perquè després, no sé per què, és més fàcil sortir. Doncs,
16: deixem-nos arrossegar.
14: Xavi, n'aprendrem.
19: També abordarem els perills dels inflables, i parlarem sobre talls de digestió, si és mite o realitat.
14: Ah, sí, abans no podíem banyar-nos al mar o a la piscina. Dues hores, al meu poble.
17: A mi em deien 3 hores de piscina.
14: I ara la gent passa bastant de tot amb això.
16: Ja, és que jo... A mi em posava molt nerviós, això.
14: Es feia llarga la migdiada, Anna Sáez, abans d'anar a les bases del picat. Sí.
18: Jo, a més, he de reconèixer que, tot i que m'han dit moltes vegades que això és un mite, però quan vaig ser mare no podia evitar-ho. O sigui, pensava, s'ha d'esperar un parell d'hores.
14: Bé, vindrà la Marta Fuster, també. Més coneguda, vaja, a les xarxes, se la coneix com la Marta Tips.
19: Sí. Ens donarà consells molt pràctics per mantenir el lavabo net com una patena. A més, ens explicarà com netejar plàstics groguencs i atenció als banyadors i biquinis que s'embruten amb les cremes solars. També hi buscarem la solució a aquest tema i ens explicarà com mantenir els texans com nous i com netejar, atenció, les marques que els dits del peu deixen a les sandàlies.
14: Mira, interessantíssim tot
16: això. Estic estressat ja amb tanta feina.
14: Tant consell aquest matí. Mira, més consells encara, els de l'Albert Rami també, naturòpata i herbolari.
19: Sí, doncs, mira, solucions per protegir-nos del el sol i també dels mosquits. És el que ens explicarà l'Albert Rami. Sí.
17: Home, dels mosquits és molt interessant.
18: Sí, això m'interessa molt avui,
14: Sí, a mi també, perquè no hi ha manera, tu. No hi ha manera.

0: que tothom li hagués agradat portar la seva llista electoral, però ell sempre va estar per sobre.
1: Una eminència i gran persona, eh? Sí. El doctor Vinyes. Oients, per cert, avui us convidem a dinar al restaurant d'una xef que acaba de rebre el Premi Revelació 2026. Us avancem que és a Solsona. Jordi.
2: Sí, sí, és a Solsona.
1: Heu d'encertar.
3: Que maco, és Solsona.
1: El so del dia. No hi tinc tirada, Solsona.
3: Oh, pues
1: és maquíssim, però
3: és un
1: no...
3: poble preciós i els entorns són preciosos. Ah. És un lloc magnífic.
1: Heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest. Sentim-lo. Endavant. Què és això? Si no tinc vida, per la mare de Déu.
2: Doncs mira, és un animal que té a veure amb un dia...
1: Això ho tindríem.
2: Això està clar.
3: Però això a Solsona no n'hi ha,
2: no,
3: eh?
2: D'això a Solsona... Ah, no crec que hi hagi.
1: No crec? Vols dir que no és impossible? És que no sé el que és, de veritat. No.
2: Mira, és un animal que té a veure amb el dia mundial...
1: Ara he vist el que és i, evidentment, no n'hi ha a Solsona.
2: No, no n'hi ha.
1: No fotis, Jordi.
2: No n'hi ha.
1: Per la mort de Déu.
2: Mira, la pista... És una pista... No és fàcil, aquesta primera pista que dono. És un animal que té a veure amb el dia mundial... Un dels dies mundials d'avui, que és el dia mundial contra la desertificació i la sequera.
1: Molt bé. Ja doncs, oients, podeu anar trucant. Què dius, Joan?
3: No, jo li anava a dir a l'Anna que segur que està d'acord en que anem a donar un vol per Solsona, d'allà anem al Miracle i acabem dinant al Jaumet de Torà. Com ho veus?
0: Oh, fantàstic.
3: Veus? És un gran plan, eh?
4: Quin domini del territori, eh?
1: Ho coneix tot, el Joan.
3: És que
1: coneixes molt bé el país.
3: Jo tinc família a la frontera.
1: Tens família a tot arreu,
3: tu? A Castellfollit de Riubregós.
1: A tot arreu tens família.
3: Oh, clar, això és magnífic.
1: Això és bo. I tant, i tant. Tens casa a tot arreu.
3: No, però això no. Tinc amics que tenen casa que és millor encara.
1: Ja. Escolta, aneu trucant. Oients, al 900-454-455. És 10:15, ara mateix.
5: El Matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Aquest matí la tertúlia amb l'Anna Sáez, directora del Segre des de Lleida, el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, i amb el periodista Jordi Barbeta. Zapatero ja fa estona que declara com a investigat pel cas Plus Ultra i per les joies de la seva caixa forta. De fet, l'expresident ha arribat a l'Audiència Nacional amb tot el suport de Pedro Sánchez. Núria Alcalà, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, hem de dir que en aquesta fase d'instrucció d'aquest cas Plus Ultra s'investiga Zapatero per presumptes delictes de falsedat documental i organització criminal. El jutge José Luis Calama veu indicis que Zapatero hauria liderat una suposada trama de tràfic d'influències, mediant, per exemple, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra a canvi d'una comissió. A la seva declaració també haurà de donar explicacions sobre les 80 joies taxades en uns 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx professional i per les quals s'ha investigat també per presumpte contraban i delicte fiscal. Recordem que sobre aquest assumpte de les joies, la seva defensa va demanar al·ludir a aquesta qüestió de la declaració d'avui. El jutge Calama ho ha rebutjat. Llavors no tenim molt clar si en la compareixença d'avui voldrà respondre o no a aquesta qüestió. Hem de recordar que com a investigat té dret a no respondre sobre certes qüestions o directament negar-se a declarar pel temps que portem d'espera. Entenem que està responent algunes qüestions. Previsiblement, l'estratègia de defensa se centrarà en negar qualsevol irregularitat i també en posar en dubte una de les principals proves de càrrec contra ell, que són els missatges trobats al mòbil de l'accionista de l'aerolínia Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que a hores d'ara es troben en cerca i captura. Aquesta declaració doncs, està rodejada, no pot ser d'una altra manera, per un fort desplegament policial i una important expectació mediàtica perquè, Xavi, a hores d'ara, prop de 200 periodistes i mitjans gràfics estan acreditats i, pel que sabem, les parts implicades en aquesta vista, els que estan presents en aquesta compareixença, doncs els hi ha retirat el mòbil per intentar evitar qualsevol mena de filtració possible del que doni de si la vista d'avui.
0: Perfectíssim. Moltíssimes gràcies, Núria Alcalà, companya dels serveis informatius de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu, Núria. Barbeta, ara ho dèiem, a Zapatero arriba a l'Audiència Nacional amb tot el suport de Pedro Sánchez.
2: Sí, jo crec que Zapatero en aquests moments la condemna moral ja la té, per el que ha transcendit, la condemna

0: La condemna, la sentència judicial, doncs, on vagar, perquè ja se sap que tot el plantejament que farà serà exigir la nul·litat de les diligències per aquesta història de la gravació de Reyes a Amèrica, no? Jo crec que des del punt de vista polític això ja està bastant... el peix està venut, ja és així. Jo crec que sí que és veritat, de totes maneres, que hi ha hagut una intenció clarament persecutòria. El tema de publicar les fotos de les joies tenia una intenció de presentar Zapatero com l'atracador.
1: Joan López Alegre.
2: Començo per aquesta part final. És que... Jo discrepo absolutament d'aquesta idea de que aquí hi ha una espècie de mega conspiració contra el PSOE i contra Sánchez, perquè ell és un home boníssim i superprogre, el que un grapat...
0: Això no ho he dit jo, eh?
2: Bueno, Jordi, és que és la caricatura que es fa. Disculpa. Qui ha estat viatjant constantment a Venezuela, qui ha influït en mantindre una espècie de narcodictadura a Venezuela... ha sigut Zapatero influint sobre Sánchez. No hem d'oblidar que és que Espanya, amb Sánchez, va reconèixer Juan Guaidó com a president encarregado de Venezuela, i de cop i volta, segons sembla i presumptament, per afavorir els negocis d'aquest home, vam canviar la nostra política exterior. És que és més bèstia canviar la política exterior per mantenir una narcodictadura, que tenim una caixa forta, per cert, d'un despatx oficial, perquè era un despatx expresident. Això no se l'ha trobat a ningú altre a la història. 1.300.000 euros en joies. És que és molt més bèstia l'altre.
0: Avui jo crec que el de les joies s'ha de veure perquè...
2: Què és el que s'ha de veure de les joies?
0: Sí, home, és a dir... Bueno, jo crec que...
1: Vau veure l'entrevista de l'exministre Sebastián a la Sexta?
2: És una vergonya.
0: No, bueno...
2: És una vergonya.
0: Perquè el Sebastián no sé que no té vergonya.
1: Tu creus que Zapatero i Sebastián són els únics que han rebut...
2: Escolta'm...
1: Joies que... L'exministre, per cert, diu que les va deixar a la vitrina, eh? Allà, allà es van quedar.
2: Escolta'm una cosa. Si tu has rebut aquestes joies, el que fas és... perquè, clar, jo vaig llegir l'article de Sebastián al diario.es i feia vergonyeta les excuses que el tio donava. Diu, és que a la zona d'autoritats de Barajas no hi ha duana. Hi ha. Però és que el dia següent tu arribes al despatx i agafes el teu cap de gabinet i li dius, escolti, miri, i nata... a Sri Lanka m'ho estic inventant i m'han fet aquest regal. I això és pel patrimoni nacional. Val? I això passa a estar absolutament inventariat i no és teu. Ho has rebut amb tant en quant tens el càrrec. I si és teu, és molt senzill. Si ho has heredat, has hagut de fer una declaració de patrimoni, has hagut de pagar els impostos, per què demana un aplaçament? Que entregui la documentació acreditativa...
1: Barbeta, deixeu-me sentir l'Anna Sáez.
3: Sí, exacte. Mira, jo, Joan, respecte al que deies ara, qui li va treure el nom de Bambi a Zapatero va ser el PP, l'entorn del PP. O sigui que el que no pot ser és que ara diguem que això és com si ho està fent el socialisme, no? Qui va presentar a Zapatero com un home candi que popularment li deien Bambi, va ser la dreta. Jo crec que alguna cosa no funciona quan l'únic president de la democràcia espanyola que no ha tingut un sol cas de corrupció sigui l'únic expresident acusat de corrupció. Perquè jo no sé què hi ha a les caixes fortes de Felipe González, de Rajoy o d'Aznar. No sé tampoc si s'han obert o si algú les ha buscat. I amb això no vull dir tot està podrit i tot això, però sí que evidentment hi ha un ànim persecutori. Sobre què feien aquestes joies a la caixa forta d'un despatx, això s'ha justificat des del minut 1, quan s'ha dit que feien obres a no sé on i les havien portat allà.
1: Joan,
3: que fa mala imatge? Sí. Que evidentment és una decepció? Sí. Que s'hauran d'explicar moltes coses, però d'aquí no podem dir com que aquestes joies estaven amagades allà, sinó hi estaven circumstancialment.
2: Bueno, jo, d'entrada, decepció, per mi personalment cap. Hem de recordar que Rodríguez Zapatero és una persona que va tenir que abandonar la presidència del govern de forma precipitada després de portar aquest país a la fallida i d'enviar a milions d'empreses i persones...
1: Un segon,
2: la governança de Zapatero va ser tan magistral que va aconseguir la majoria absoluta més bèstia de la història de la dreta en democràcia en aquest país. Sí, Zapatero va ser objectivament un desastre i una font de misèria pels espanyols.
0: Van caure tots els governs d'Europa perquè
2: això,
0: la crisi del 2008.
2: Dit això, anem a lo que tu estàs dient de les joies i la comparació amb Aznar, perquè això ja ho va dir ahir una portaveu de Mas Madrid o de Sumar. Escolta, jo puc estar d'acord o no amb quina és la llei que regula el règim d'expresidents, d'exsecretaris d'Estat i d'exministre. Personalment, no la comparteixo. Vale? No em sembla bé que un expresident del govern, com Aznar o com Felipe, puguin a continuació estar en el Consell d'Administració d'Endesa o de la Fox, i sobretot no entenc per què pot estar-hi Felipe o Aznar, i en canvi un secretari d'Estat no pot, que és una persona que està molt per sota, dos escalons per sota. Però dit això, aquest cas és el primer cop a la història a la que a un expresident del govern espanyol se l'enganxa no aprofitant una llei que li permet fer això a Felipe Aznar, que no és il·legal, que no és un delicte i que no ha fotut la mala butxaca ni se n'ha apropiat de res, sinó que han aprofitat el que diu una llei, vale? Sinó que en aquest cas és el cas d'una persona que presumptament ha fet negocis i ha cobrat comissions, per cert, a través d'una offshore que està als Emirats Àrabs.
1: Ana Sáenz i Barbeta. Però
0: Joan, tot això no està comprovat.
2: I dit presumptament.
0: Bueno, ho has dit amb un to. Aviam, jo insisteixo en que, diguem-ne, des del punt de vista ètic i moral, per un qualsevol votant progressista, això del Zapatero grinyola molt, no? Jo crec que, a més, que el que pot passar és que, per exemple, amb el tema de les joies, busquin la prescripció de si hi ha algun tipus de...
2: No vull interrompre, però això és evident. Ell no ha contractat amb un penalista, ha contractat amb un processalista, que és tant com reconèixer la responsabilitat i buscar una treta legal perquè li anulin tot.
0: Igual que allò d'anul·lar la conversa del Reyes, no? Ara, jo ho sento, és evident que hi ha hagut aquí una intenció per part de la UCO que no ha actuat d'una manera, diguem-ne, neutral. Jo crec que amb la filtració... No, amb la filtració de la instrucció, de les investigacions de la UCO i tal, jo crec que és evident que hi ha una intenció comunicativa. Eh? El que passa és que, bueno, si et persegueixen, però et troben material per fer-te caure, doncs mira, ara han trobat... Jordi, li ha passat el Zapatero... Li ha passat a Santos Terdán i li ha passat això de la línia 10. Bueno, està sortint prou material perquè els que volen que això s'acabi, que aquesta idea d'una majoria plurinacional a Espanya s'acabi, pues han trobat prou material per fer-ho trontollar.
3: Després, citant el gran Mariano Rajoy, que segur que m'agraden molt les seves frases, no és cosa menor, el fet que ha sortit ara de dir com se van obtenir aquestes proves, perquè, clar, si tot val, que et passin el mòbil des d'Estats Units, l'envien a l'Audiència Nacional, i això, doncs nosaltres diguem, vale, estupendo, però, bueno, això al marge. A veure, recordeu quants diners es van utilitzar pel Plus Ultra?
2: 54 milions d'euros.
1: 53 em costava, però vaja, Rajoy, sí, al voltant de 53.
3: Rajoy va donar 7.000 milions, que jo encara no entenc aquesta xifra, 7.000 milions d'euros als bancs, ho hem pagat entre tots, i cap banc ha tornat res i cada any presumeixen de més beneficis.
1: Era que el Joan s'ha posat les mans al cap. Ana Sáez, quan has dit això dels bancs?
2: A veure, el rescat de la banca va ser aprovat per el Banc Central Europeu. Element 1 i element 2. Lo de que no s'ha tornat, disculpa, però CaixaBank, que és qui es va quedar Bankia, a dia d'avui té un 32% de participació de l'Estat espanyol, o sigui, de tota la gent que estem aquí i la molta gent que afortunadament ens escolta, i quan genera beneficis, l'Estat, per tant, cobra un 32% d'aquests beneficis. Els diners que es van posar a Bankia s'han recuperat tots amb escreix, però sobretot és que una cosa és, amb tot el meu respecte, que tinguin una bronca Ábalos i Zapatero, que per cert acaba amb el cese d'Ábalos i amb la presa de posició de Sánchez a favor de Zapatero, perquè una empresa que té un avió operatiu i que és el 0,1% del mercat aeroportuari espanyol rebi 54 milions, se li perdoni tot el que deu a la Seguretat Social, mentre fa unes setmanes hem conegut que tots els autònoms d'aquest país, les ajudes que van rebre pel Covid, els estan reclamant ara.
1: Anna.
3: Vaja, jo no crec que és... No parlem de treta legal, eh? O sigui, la nul·litat per proves il·legals, no sé si acceptem això, si Corea del Nord ens envia un paper, també l'acceptem.
2: La investigació la va començar l'administració Biden, eh? No l'administració Trump.
3: Però que jo sàpigui, Biden no governava al territori espanyol.
1: Barbeta, breument, sisplau, ja anem avançant.
0: Anna ha fet referència a una cosa que és la mare dels ous, que és que diu, resulta que és que els que estan demanant que el Pedro Sánchez caigui per la corrupció és sí. El partit que ha tingut més casos de corrupció de tota Europa. Per tant, el problema espanyol és que difícilment pot haver un canvi, diguem-ne, de majoria mentre hi hagi, diguem-ne, l'equació PP-Vox, i resulta que la confiança en què diuen no, és que ara votarem amb uns que no són lladres. No, és que aquests ja van robar i estan condemnats per haver robat.
1: Joan, sisplau.
2: És molt fàcil, això. Aquesta idea que surt, disculpeu, dels argumentaris de Moncloa de que aquí hi ha un lawfare que ho diu. No dic que tu segueixis, ja ho sé que no és el cas. Però això que diu l'Òscar López i que per tant surt dels argumentaris de Moncloa de que aquí hi ha un lawfare i de que els jutges tots megafatxes persegueixen el PSOE perquè són plurinacionals i meva que progrés, cau amb una idea molt simple, que tu acabes de dir. El PP ha tingut corrupció? Sí. Quin és el partit polític que ha tingut a més consellers i a càrrecs electes empresonats en aquest país? El PP. I, per tant, perquè el Granados, el Velázquez...
0: Rato.
2: Rato. Per tant, ostres, vaya judicatura fatxa tenim en aquest país que tot el dia fot a la presó a càrrecs del Partit Popular, que no veieu que aquest argumentari és d'una simplicitat que ratlla l'estupidesa.
1: Bé, a tot això, com dèiem abans, Junts planteja una votació al Congrés per forçar Pedro Sánchez a convocar eleccions, però la mesa la veta. Des del govern català, la portaveu Sílvia Paneque diu això.
4: Quan un fa reflexions sobre aquestes qüestions, també s'ha de fer responsable de, en fi, dels escenaris els que es pot encaminar. Si mirem la història de Catalunya, a Catalunya no li ha anat mai bé quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'estar en llocs de poder, diguem-ho així.
1: Oriol Junqueras també demana a Junts que no faciliti el retorn de la dreta a la Moncloa. Joan.
2: Oriol Junqueras necessita que passi temps per poder ser candidat a la presidència de la Generalitat, que és el seu únic interès. Quan la consellera Paneque parla de l'extrema dreta, no sé exactament a qui s'està referint.
1: Barbeta!
0: No, que...
1: Què rius?
0: No, que té raó el Joan, que la prioritat de Junqueras és poder ser candidat a la presidència de la Generalitat. Però la seva principal obsessió és Junts per Catalunya. I abans Convergència. També val a dir que últimament sembla que Junts per Catalunya hagi caigut amb la mateixa collonada d'estar pendent només de si poden guanyar Esquerra, superar Esquerra Republicana. És una cosa molt cutre que dona el nivell de la política catalana en aquests moments.
2: Els dos perdran, sí, superats, sí, per Aliança Catalana.
0: És bastant possible, amb la qual cosa, diguem el que era abans el catalanisme com un moviment transversal, s'acabarà.
1: Anna Sáez.
3: Sí, jo ara, si em permeteu, torno a citar Rajoy i diré allò de cuanto peor, mejor.
2: No t'agraden realment... els articles que publica el Debate sobre el Mundial? Són acollonants. Doncs
3: pues mira, que te diré una cosa, però sí, i els llegeixo, els segueixo amb interès.
2: Saps que els fa? Saps que els fa amb una nota de veu? Que no els escriu?
3: Ah, no, això no ho sabia.
2: Bueno, sí, jo, clar, el Debate és de la meva universitat, jo escric, sí, a vegades el Debate, i quan jo va fer l'Eurocopa els hi vaig dir, perquè ho peta, és el més llegit del diari cada vegada que ho publica, i els hi vaig preguntar i em van dir, no, si no els escriu, ens envia una nota de veu i nosaltres ho transcrivim.
3: És que llavors és millor perquè és ell expressant-se. Però sí, jo comparteixo aquesta estupefacció per com estan portant les coses Junts i Esquerra. Jo entenc que doncs tinguin les seves diferències, irreconciliables si voleu, però crec que hi hauria d'haver un interès comú segons els dos propis partits, no? I sembla que això no hi és, o sigui que els importa, dona la sensació que de vegades els importa un rave què passa realment con tal perjudicar-se l'un a l'altre.
1: Breument, endavant, sisplau.
2: Anna, això, això, ara que parlem de Junts i Esquerra, això que tantes enquestes han publicat de que a la província de Lleida Aliança Catalana pot ser la primera força al Parlament amb diputats, tu, amb el teu coneixement millor que el de ningú en el món sobre el que és Lleida, tu creus i ho veus plausible o creus que és una volada de coloms?
3: Jo crec que és una volada de coloms perquè, com a mínim, enquestes reals que hagi visió no és primera força. El que passa que sí que en alguns llocs treuran molts vots i en part també pel descontentament amb tot això que estem explicant ara. No? Wow. La gent està una mica perduda. És fàcil també quan estàs a que no governes, diguéssim, o només, vaja, només governen a Ripoll i tenen dos diputats al Parlament, és més fàcil, no, d'incendiar, però jo crec que el suflé famós, ara cito Ciutadans, doncs no crec que pugui aguantar tant temps amb el forn obert.
1: Passen 4 minuts de 11:15, de seguida parlem amb els metges que fan l'última vaga abans de l'estiu.
5: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
11: Badó, em passo el programa de tardes.
12: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
10: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
13: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I aquest dimecres els metges fan l'últim dia de vaga abans de l'estiu, mantenen, per cert, la crida a no fer hores extres. Saludem a aquesta hora el doctor Xavier Llaunart, secretari general de Metges de Catalunya. Què tal, com estem? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Aquesta setmana és la cinquena d'aturades dels metges de l'Estat des del mes de febrer, 12è dia de vaga el d'avui a Catalunya des del mes d'octubre. Els professionals catalans la poden secundar el dia que vulguin. Tenim aquesta vaga estatal, que és una mica embolicat, sí. Això segons com. Per tant, poden secundar la vaga qualsevol dia d'aquesta setmana sota el paraigua estatal, però a Catalunya hi ha aquesta convocatòria pròpia. És avui, sí. Aquest dimecres, no? És la primera vegada des de l'inici del conflicte que porteu la mobilització a les quatre capitals catalanes. Doctor.
2: Sí, feia ja temps que els companys dels diferents territoris ens demanàvem mirar de fer una mobilització descentralitzada i vam pensar que ho podíem provar a veure què tal.
1: Bé, quin seguiment té la vaga d'avui a Catalunya? Tenim dades a aquesta hora del matí o encara no?
2: Encara no tinc dades. Jo m'imagino que cap a quarts d'11 o així, o les 11, tindrem alguna cosa.
1: Bé, espereu en qualsevol cas una participació massiva aquest dimecres?
2: Esperem una participació de resistència. És a dir, com ja he comentat alguna altra vegada, estem en el període de protestes i mobilitzacions més grans des de la transferència de les competències sanitàries a la Generalitat. És, per tant, una mobilització històrica i que representa molts esforços per part de molts companys per reclamar. Fixeu-vos que les reclamacions retributives no estan en primer lloc d'aquestes peticions, sinó el que es pretén és tenir condicions per atendre millor els pacients. I això s'està fent a base dels esforços i dels cèntims dels professionals que fa aquests dies decideixen que val la pena protestar. Per tant, és una mobilització de resiliència, és una mobilització de continuïtat i és una mobilització que ja aviso que si la tècnica que està fent servir el govern de Salvador Illa de l'estruç, de posar el cap sota la terra a veure si passa i no li passa per sobre, doncs no tindrà èxit, perquè som un col·lectiu que malauradament portem masses anys acostumat a exercir en condicions absolutament adverses i, per tant, sabem el que és ser resilient i ho serem en aquest sentit. I, per tant, l'estiu és només una aturada tècnica, bàsicament per una raó molt simple, perquè si convoquéssim vaga durant l'estiu, els serveis mínims serien fins i tot superiors a les plantilles que hi ha durant l'estiu i, per tant, no hi hauria ningú que pogués fer vaga tècnicament i, per tant, no té cap mena de sentit convocar una vaga quan saps que no la podrà seguir ningú perquè els que hi són ja serien nomenats mínims. Però sí que tenim molt clar que això no s'acaba aquí, que, de fet, hem posat en marxa la campanya ni un minut més per posar en evidència d'una punyetera vegada que la sanitat no s'aguanta si els seus metges deixen de fer activitat voluntària i, per tant, o sigui, la sanitat només s'aguanta en base a la voluntarietat dels metges i metgesses d'aquest país i, per tant, doncs això és només un punt i seguit. A partir de la tardor no li servirà de res al govern del Salvador Illa ficar el cap sota l'ala i fer veure que no passa res. Ho haurà d'acabar enfrontant o ho pagarà molt car.
1: Bé, ho pagarà molt car vol dir vaga indefinida a partir del setembre, Xavier?
2: És una opció més que probable.
1: És una opció més que probable. Recordem que el comitè de vaga, format per sindicats mèdics a escala estatal, planteja justament convocar una vaga indefinida després de l'estiu. Vosaltres, el sindicat Metges de Catalunya, que formeu part del comitè i doneu suport a la convocatòria que fan, estudiareu, per tant, com traslladar aquesta vaga indefinida a Catalunya, que és més que probable, a partir del setembre.
2: Sí, seria això. És dir, evidentment hi ha una vaga estatal convocada que seguirem les directrius de la vaga estatal. Per això, els companys i companyes que, per exemple, a banda del dia d'avui, que hi ha una convocada la vaga autonòmica, doncs poden fer vaga de la resta de la setmana perquè està en el marc d'aquesta convocatòria estatal, però de cara a la tardor, el Consell Executiu, que és l'òrgan de govern de Metges de Catalunya, estudiarà com aterrar les noves convocatòries que el Comitè de Vaga Estatal farà i com donar trasllat a nivell de protestes davant del govern de la Generalitat.
1: Perquè
2: que reitero que té competències plenes en fer això.
1: Encara no us ha rebut el Departament de Salut?
2: Per aquest motiu, no.
1: Per aquest motiu, no?
2: No.
1: Bé, ara...
2: I llavors jo vull recordar una cosa. És dir, resulta que parlen de que ells no poden negociar moltes de les coses que es demanen perquè o bé és de Madrid o bé és dels convenis. Doncs bé, algú amb capacitat de decisió s'haurà de seure perquè, si no, la protesta de ni un minut més no s'aturarà. I, per tant, des d'aquest punt de vista, poden anar en aquests òrgans de negociació que diuen que estan legitimats a veure si allà els fan cas i els sindicats que diuen que tenen tants metges afiliats, doncs són capaços d'aturar aquesta protesta, que ja li dic jo que no.
1: Bé, la campanya ni un minut més i aquesta més que probable vaga indefinida a partir del setembre. Per cert, si parlem d'aquesta campanya, sembla ser que té un seguiment massiu. Quants serveis mèdics s'hi han adherit, hospitals públics, centres d'atenció primària?
2: En aquests moments estem parlant, i obro les dades, de aproximadament 235 serveis de 41 hospitals i més de 25, i això s'està incrementant bastant en les darreres hores, més de 25 serveis extrahospitalaris entre centres de salut mental, ASIRS o centres d'atenció primària.
1: Bé, des de Metges de Catalunya heu acusat, per exemple, l'Hospital de Bellvitge d'intentar coaccionar els facultatius que participen en aquesta campanya. S'està pressionant els facultatius adherits a la campanya?
2: Bé, tenim constància, i el Bellvitge no és un cas aïllat, tenim constància de que els determinats caps de servei, sobretot directors assistencials, doncs estan molt neguitosos, bàsicament per una raó molt simple, perquè és el que li acabo de dir. En aquest sentit, és una iniciativa que, com que es basa en la decisió de fer hores voluntàries per part dels professionals, no tenen possibilitat de modular, no tenen possibilitat de posar mínims, perquè tu no pots posar mínims a un servei que s'està prestant de forma voluntària. Bé. Llavors, això està generant moltíssim nerviosisme perquè hi ha una cosa que és una de les coses que he dit, perquè s'està posant en evidència en els centres que sense aquesta activitat voluntària dels professionals el castell de cartes s'ensorra. I, per tant, l'activitat que han de poder donar a la ciutadania no la poden donar amb normalitat, i això és el que està fent que hi hagi gent que dintre d'aquest nerviosisme estigui segurament desbarrant una mica.
1: El castell de cartes s'ensorra i les llistes d'espera s'allarguen. Doctor, això qui també i sobretot ho paga són els pacients.
2: Sí, i qui és l'únic culpable és l'estruç que posa el cap sota l'ala i que pensa que li passarà per sobre sense que li passi res. És a dir, hores d'ara té nom i cognoms, Salvador Illa.
1: Bé, recordem què fareu d'aquí a pocs minuts, a les 11, a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, doctor.
2: Doncs farem concentració, en algun cas alguna manifestació, però a tot Catalunya em sembla que hi han convocades 5 concentracions i davant dels centres hospitalaris importants o bé la major part d'elles
1: davant
2: de delegacions del Departament de Salut.
1: Molt bé, doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies com sempre per haver estat al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, molt amables.
0: Al matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí també amb el Jordi Barbeta, Joan López Alegre i l'Anna Saet des de Lleida. Per cert, hi ha molts que diuen la guerra a l'Orient Mitjà no s'acabarà aquest divendres a Ginebra, per molt que ho digui Donald Trump.
3: La guerra a l'Orient Mitjà jo crec que porta 5.877 anys en marxa. Dic aquesta xifra perquè és el calendari hebreu i per tant, des de l'època del temple del rei Salomó, així és que jo tampoc crec que això acabi divendres que ve.
4: És que a vegades la guerra és el que et dona sentit a la teva existència. Entens què vull dir? És a dir, Hamas sense guerra no tindria sentit, però Netanyahu sense guerra tampoc.
3: No sé si vau llegir l'article de Slomo.
1: Mira, m'agrada perquè dius bé Netanyahu, en català és
4: Netanyahu. Jo tota la vida he dit Netanyahu, això de Netanyahu només ho diuen els periodistes espanyols.
1: És que no és correcte. No. Ahir ens ho deia el Jordi Bota, el
3: filòleg. I amb hebreu tampoc.
1: El Lluís Bou.
4: Però si ningú diu
1: Netanyahu. A Catalunya tothom diu Netanyahu, sí. Els mitjans catalans.
4: I els espanyols també.
1: Menys aquí, que diem Netanyahu.
4: No sé si els americans llegir. No diuen Netanyahu, diuen Netanyahu.
3: De tant en quant tradueixen el castellà, encara que ell escriu en castellà molt bo, uns articles que publica l'Eslomo Benamí, que va ser ministre d'Exteriors israelià i el segon ambaixador aquí a Espanya d'Israel. I ell deia una cosa, que parlant d'això de divendres, que jo crec que tenia raó, que era que les guerres són un desastre, però que tenen una única virtut, que és que quan acaben amb un guanyador sol haver-hi a darrere un plan a continuació, que en aquest cas hi ha hagut una guerra i no hi ha un plan de sortida.
1: Aquest matí l'IBEX continua en màxims històrics, 19.167 punts, puja un 0,02%, i el barril de Brent està a $79. Ja lleugerament per sota els 80. No, esperem baixant. Que es comenci a notar, a traduir amb una baixada de la gasolina i el gasoil. El senyor Campabadal diu que això passarà en qüestió de pocs dies, com a molt una setmana, però vaja, n'hi ha molts que donen per fet que hi ha molta feina a fer aquí, que això, que no tornarem als preus d'abans fins a final d'any.
3: Ja que tenim aquí l'Anna, les úniques benzineres que baixen el preu són les de Bonària. Les de més, a tot el país. Les de més, sí, no sé per què, no baixen mai.
5: No, a més, és que quan refrede algú a la zona del golf, pugen automàticament, però tots sabem que baixar costa molt més.
1: Sí, allò de l'efecte coet i l'efecte pluma,
5: sí.
1: No?
5: Sí, sí.
1: Escolta, fem una cosa. Tenim sessió de control al Parlament. Avui, abans sentia la nostra companya Lorena Enns, que deia els grups collen Salvador Illa pels casos judicials que afecten el PSOE. I, per cert, també deies, Lorena, que Illa ha evitat respondre a la polèmica dels cantaires, no? Què més ens pots explicar ara mateix des del Parlament? Bon dia, endavant.
6: Bon dia, sí. Doncs la sessió de control al president ha acabat quan passaven pocs minuts de 2:15 del matí, i és el que us estàvem explicant, no? Que aquesta declaració de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, doncs s'ha filtrat en aquesta sessió de control, i Salvador Illa, com dèiem, ha defensat la gestió del seu govern, ha tret pit d'aquesta visita del papa, que titlla d'un èxit, i ha evitat, com deies, respondre a la polèmica dels cantaires expulsats de la Sagrada Família. El cap de l'executiu ha tancat files amb Pedro Sánchez, tot assegurant que és el millor president que ha tingut el govern d'Espanya, i ha reiterat contundència contra els casos de corrupció. L'escoltem.
7: S'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent, de fer-ho tant en els àmbits institucionals, que són de la meva responsabilitat, com en els àmbits polítics, que són de la meva responsabilitat.
6: Són les declaracions del president davant la pressió de la cambra pels casos de corrupció que envolten el PSOE. Junts ha reclamat explicacions, Esquerra li ha reclamat contundència, i el PP li ha retret una situació insostenible. Escoltem a Mònica Sales, a Josep Maria Jové i Alejandro Fernández.
8: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
9: No ens torni a dir que s'hi compromet, com fa sempre, per exemple, amb l'aplicació de l'amnistia, perquè en dir-ho no n'hi ha prou. Com no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció.
10: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez, y ya le avanzo yo que se la quemará.
6: Tot, Xavi, amb el taló de fons de la vaga dels docents i dels metges, i també amb la problemàtica latent de Rodalies. Després de dues caigudes al centre de control de DIF la setmana passada, sí, sí. Illa ha assegurat que la Generalitat acompanyarà a DIF als tribunals contra Siemens, l'empresa encarregada del suport informàtic dels sistemes que regulen la circulació ferroviària. Ho ha dit a resposta dels comuns. L'escoltem.
11: Si jo faig responsable, que m'he de fer responsable. Però si una empresa incompleix un protocol i no fa bé la seva feina, tenint el sistema més avançat que tenim de centre de control a Rodalies, doncs que cada pau aguanti la seva veu, i per tant, els tribunals.
6: El president ha anunciat també contundència contra els lladres de coure, tot i que no ha especificat com es materialitzarà.
1: Moltíssimes gràcies, Lorena, com sempre. Una abraçada, merci, que vagi bé. Que maca és la Lorena Enns. No la coneixes, Barbeta?
4: Sí, ah. De per aquí la redacció.
1: Ah, molt bé. Ella no sempre molt. Al peu del canó. Sovint al Parlament, lògicament. Ara sentíem tema Rodalies, que va caure dues vegades, sí, justament coincidint amb la visita de, del Papa, i a tot això, parlant del Papa, tenim la polèmica retenció dels 600 cantaires de la Sagrada Família, que arriba als jutjats, al final. Jordi Barbeta.
4: És que és molt escandalós. La cultura catalana és una cultura subversiva per a Espanya, i especialment en presència del monarca. Jo crec que cantar els segadors al final no és un acte il·legal, no és un acte... No, és un acte de normalitat, no? I ho van prohibir, ho van reprimir. I això, bueno, se demostra que això de que estem en una normalitat democràtica és mentida podrida.
1: Joan López Alegre.
3: Home, barrejar la religió i la política a Espanya ho hem viscut. Es deia nacional catolicismo i era franc contra però bajo si... palio a les iglesias, si posa... que és exactament...
4: Perdona, però si posa però, l'himne d'Espanya...
3: Deixa'm acabar Joan, una cosa. Jo he llegit que hi havia 600 cantaires i que resulta que n'hi ha 200 que estan queixosos de que no els van deixar cantar els segadors. Per tant, t'ho explicaré. La visió de la democràcia, si és que una missa fos una cosa democràtica, que no té res a veure la religió i la democràcia i la política, consisteix en que n'hi ha 200 que imposen el seu criteri a 400. I els altres 400, que ni volien cantar els segadors ni volien fer política, estaven encantats de la vida d'anar a cantar per al Sant Pare el dia de la consagració de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, s'han hagut de fotre i han hagut de fer el ridícul, perquè n'hi ha 200 aixelebrats que van decidir polititzar un acte del Sant Pare. Escolta'm, això què és?
4: No, aviam. El problema està en que els reprimits van ser els 600.
3: No.
4: Els 600, sí,
3: no.
4: Els van treure
3: que
4: tots que 400, i van posar un play.
3: Que
4: és
3: que n'hi ha 400 que diuen, escolti, que jo no estava en aquesta espècie d'idea conspiranoico-política de 200 aixelebrats que van decidir polititzar. Que van decidir polititzar.
1: D'un en un, per favor, Barbeta, i Anna Sáez també després. Acaba, Barbeta.
4: Per cantar una cançó, no fotem, no.
3: Escolta'm.
1: Anna.
4: Fora, un moment, fora del programa oficial. Era simplement que un cop s'acaba tot, nosaltres cantem els segadors, com podien cantar el Joan Petit quan balla, no?
1: Endavant, Anna, sisplau.
12: Sí, jo crec que no es va calcular bé, no? Crec que no tenien previst de llançar-li res al Papa ni de fer res que pogués ser ofensiu. I malauradament, tot això recorda molt els fets aquells del Palau de la Música dels 60, que van portar a la presó Pujol. Vull dir que jo crec que va ser una... No veure que el que es va fer per reprimir aquella situació acabaria sent pitjor que el que hagués passat, que és que hagués sonat els segadors i l'altra gent no sabria si això estava al programa o no.
1: Breument, Joan, sisplau.
3: No, amb una sola frase. Imaginem per un sol instant que l'organista de la Sagrada Família, a l'acabar tot l'acte, sense que estigui en el programa, hagués decidit interpretar la Marxa Real, més coneguda com himne nacional d'Espanya.
4: D'Espanya.
3: Vamos, estarien tots els independentistes del món dient aquest feixista no sé què.
12: Sí,
3: ara, n'hi ha 200.
4: Que
1: n'hi ha 200. Un moment que no s'entén res, acaba Joan, sisplau.
3: N'hi ha 200, que és un terç dels 600 cantaires que decideixen polititzar un acte i són víctimes com si fos l'època de Franco.
1: Breu, Barbeta.
4: Amb una diferència, Barbeta. Que és que els indepes que es queixarien no són ningú, però els altres és el rei. És el rei,
1: calma,
4: és la policia.
1: Calma.
3: Visca el rei i visca el policia.
1: Ara que hem anat al Parlament, Anna Sáez...
4: Si jo t'entenc...
1: Si em dóna permís el Barbeta, m'agradaria dir una cosa. Com segon érem al Parlament en directe, doncs el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordena que la bandera espanyola unegi sempre a la façana del Parlament. A partir d'aquest dimecres, tant la bandera espanyola com la catalana s'hi seran de forma permanent i no només els dies de ple, com s'havia fet des de l'any 1981. Anna.
12: Sí, jo estic d'acord ara amb el que deia el Barbeta, primer, i després recordar que si l'organista de la Sagrada Família se li hagués anat la pinça i ja no et dic l'himne d'Espanya, sinó ves cantant, no sé, això mateix, dubto que amb aquest senyor el fessin fora i l'acorralessin, etc.
4: No, l'aplaudirien.
12: Exacte, jo crec que la gran diferència és aquesta. I després, a veure, jo entenc que si dues persones intenten boicotejar un acte, doncs les les apartis, però quan estem parlant d'un número com aquest, estàs causant més perjudici que és el que, vaja, és el que en teoria fan les forces de seguretat amb una manifestació o el que sigui. Bé, es preveu quan faran més mal que bé si separen amb algun grup nombrós.
1: Joan.
3: Lo de la bandera al Parlament és el que té que ser. Jo vull recordar una cosa que la gent no té gaire present, que és que la primera autoritat representant de l'Estat a Catalunya és el president de la Generalitat, que té rang de subsecretari d'Estat, i per tant el Parlament forma part de l'ordenament constitucional espanyol. És una institució de l'Estat.
1: Barbeta.
4: Ara et diré una cosa. La mateixa llei obliga a Capitania a tenir la bandera catalana i no l'ha tingut mai. O a Via Laietana. Clar, aquí passen dues coses. Una, que els militars no els hi dona la gana tenir la bandera catalana.
1: Un segon, Joan.
4: I els catalans tampoc, que els militars tinguin la bandera catalana.
3: Jo vaig estar l'altre dia al quartel d'Obruc i el coronel parla un català impecable, sí, i hi havia la bandera catalana per tot arreu.
4: Perdona, a la façana no hi és. No hi és.
3: No m'hi vaig fixar, però quan passi per allà davant m'hi fixaré.
4: Des que el procés, des que allà les institucions d'aquest tipus, espanyoles, la bandera catalana ha desaparegut i la bandera espanyola ha crescut de tamany.
3: A dintre de l'escut d'Espanya hi ha la bandera catalana.
1: Ana Sáez.
12: No sé, poc afegir. Jo crec que és evident que no estem amb igualtat de condicions, no? I que si estem la llei... No, em refereixo pel que fa a les banderes, no? Si s'aplica la llei per un costat, s'ha d'aplicar per l'altre. I, efectivament, la senyera doncs, no és a tots els edificis oficials de Catalunya.
1: Bé, heu vist el tema aquest de l'amiant? Nova llei per erradicar l'amiant de Catalunya. Sí,
3: és
1: perquè és important, és molt important, no se'n parla gaire. Catalunya encara té 122.000 teulades d'uralita amb una superfície equivalent a tot el municipi de Tossa. Aquest, per exemple, ara és el titular d'obertura aquesta hora al Diari de Girona. 122.000 teulades d'uralita. Important, deia, Joan. Sí,
3: és que a més Uralita va ser una empresa importantíssima aquí a Catalunya i en una època on la construcció era molt més precària, sobretot en l'àmbit de naus i de granges, a Lleida, per exemple, moltíssimes, la uralita era un producte que, com que es desconeixia quins eren els seus efectes per la salut, s'utilitzava de forma normalitzada.
4: Jo diré que en un espai de Sant Martí d'Empúries es va canviar l'uralita per l'amianto, però els veïns van renunciar a les ajudes perquè les ajudes complicaven i retardaven el canvi. És a dir, a vegades es fan idees, iniciatives per fomentar no sé què, però la pròpia burocràcia resulta contraproduent.
1: Anna.
12: Sí, a veure, el problema també és que l'uralita, doncs, com sabem, el més perjudicial seria tocar-la, no? Moure-la. I suposo que això és el que està retardant. Tots hem sentit aquest pla per eliminar-la, per tot això, però això va molt lent, però també s'ha de tenir en compte que és el moment en què es treu quan es pot produir, doncs, algun tipus d'incident.
1: De seguida, Antoni Bolinche, psicòleg clínic, expert en teràpia de parella i moltes altres coses, aquí al matí de Ràdio 4. Ara ens posem al corrent de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius. Tornem en 5 minuts. Ana Sáez, mil gràcies.
12: A vosaltres.
1: Et fregiràs, per aquí ponent.
12: Buf, ja. No saps bé.
1: Però aquí tenim una humitat que no es pot aguantar. No
12: això
1: sé què val
12: sí.
1: Més. Jordi Barbeta, fins la setmana que ve. Vinga. Joan López Alegre.
3: Que vagi molt bé.
1: Igualment, home. Les notícies, ara tornem.
13: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Molt bon dia. Seguim pendents a aquesta hora de la declaració en qualitat d'investigat de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional en el marc del cas Plus Ultra. En aquesta fase d'instrucció se l'investiga per presumptes delictes de falsa documental i organització criminal. Núria Alcalà, bon dia.
14: Bon dia. El jutge José Luis Calama veu indicis que Zapatero hauria liderat una suposada trama de tràfic d'influències per la seva mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra a canvi d'una comissió. Recordem que també se l'investiga per les 80 joies trobades vegades al seu despatx professionals i per les quals se l'ha investigat també per presumpte contraband i un delicte fiscal per no haver-les declarat. Sobre aquesta qüestió és previst que Zapatero s'aculli el seu dret a no declarar per recomanació de la seva defensa. Recordem que el seu advocat va intentar sense èxit excloure de l'interrogatori d'avui les preguntes relatives a aquestes joies. El jutge es va negar a posposar la declaració sobre aquesta troballa.
13: Aquesta declaració de Zapatero ha marcat l'inici de la sessió de control al govern. El Partit Popular ha acusat de covard Pedro Sánchez per no convocar eleccions enmig dels casos de presumpta corrupció al voltant del PSOE, i el president ha retret al PP als seus. Àlex Eloi, bon dia.
15: Bon dia. Els socis continuen de moment també expectants. El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, insisteix en les explicacions que ha de donar l'expresident Zapatero.
16: Lo legal y lo moral. Yo entiendo que el debate se centra en unas joyas, bueno, pues quién, dónde salen, quién las regaló, cuándo, sobre todo. Sería importante saber cuándo, sobre todo por el tema del valor, la tasación, bueno, y a cambio de qué.
15: Davant les crítiques sobre les joies, la ministra de Ciència, Diana Morant, qüestiona que aquesta investigació hagi sorgit precisament ara i reivindica el llegat de l'expresident.
17: Y es ético que el señor Aznar diga el que pueda hacer que haga y se sonría justamente, prácticamente apuntándose una medalla sobre lo que está pasando y esa presión judicial que hay contra el Partido Socialista. ¿Eso es ético?
13: Els metges de la sanitat pública catalana tornen a estar cridats avui a la vaga. És la 12a jornada d'aturada que convoca el sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. Aquesta vegada s'han organitzat protestes simultànies a aquesta hora, a les 11 del matí, a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. A la de Barcelona hi és la nostra companya Maria Huguet.
18: Sí, concentració davant la Subdirecció General de Promoció de la Salut de Barcelona, al carrer Aragó, amb Girona. El sindicat majoritari continua posant sobre la taula les reivindicacions per tenir un conveni propi i acabar amb la sobrecàrrega laboral. Denuncia la poca voluntat del Departament de Salut i del Govern d'escoltar i negociar amb el col·lectiu mèdic, com demostra apuntant el fet que ni la Conselleria ni el Servei Català de la Salut es presentessin a les reunions de mediació convocades pel Departament de Treball. La darrera va ser aquest mateix dilluns. Metges de Catalunya mantindrà durant l'estiu la campanya Ni un minut més, que va començar a principis de juny, i insta el col·lectiu a no fer hores extra al marge de la jornada ordinària i les guàrdies. Fins ara s'han adherit a la protesta 228 serveis de mig centenar d'hospitals, 15 CAPs i 2 centres de salut mental.
13: El Sindicat Metges de Catalunya reclama al govern que s'assegui a negociar i acusa directament el president Salvador Illa d'ignorar les seves demandes. Xavier Llaunar, secretari general de Metges de Catalunya, ha explicat al matí de Ràdio 4 que s'aturaran durant l'estiu perquè els serveis mínims els impedirien seguir amb les mobilitzacions, que assegura continuaran al setembre si la situació no es desencalla, i obre la porta a una vaga indefinida, com ja han anunciat els sindicats a nivell estatal.
2: Doncs això és només un punt i seguit. A partir de la tardor no li servirà de res al govern del Salvador Illa ficar el cap sota l'ala i fer veure que no passa res. Ho haurà d'acabar enfrontant o ho pagarà molt car.
13: Marxem ara cap a Tarragona, perquè a aquesta hora continua en marxa una operació policial contra el top manta a la Costa Daurada. Què en sabem, Pilar Ribas?
19: Els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat cap a 6:45 del matí i continua en marxa. S'estan fent entrades i escorcolls en pisos i magatzems de Salou, Cambrils i Reus. Busquen localitzar i intervenir grans quantitats de material presumptament falsificat, documentació i altres proves relacionades amb aquesta activitat.
13: I la Generalitat ha declarat el jaciment arqueològic de la vila romana de Cal·lípolis de Vilaseca com a bé cultural d'interès nacional. D'aquesta manera, el monument a tocar de la platja de la Pineda guanya un grau de protecció més elevat i impedeix que s'hi pugui construir, modificar o enderrocar parts del jaciment.
15: La majoria dels terrenys formen part de l'espai de la ZAL, la zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona, qui també ha participat per fomentar que es protegeixi aquest espai. A més, aquest indret es veurà reforçat amb la construcció del centre experiencial Cal·lípolis, que tindrà un apartat reservat per explicar la importància d'aquest monument romà.
13: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
0: Ràdio 4.
20: A El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
20: Compromesos amb la bona informació.
0: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
21: Coneixeu el concepte d'evolució?
0: Sota sospita.
21: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
21: Podien parlar a través dels oceans.
0: Amb Laura González.
21: L'impossible.
22: Per què la volen capturar?
21: És més intel·ligent que la majoria.
23: A Ràdio 4.
0: La millor companyia. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, ara mateix, de seguida, Antoni Bolinche, psicòleg clínic, expert en teràpia de parella. Segons ell, quan les dones es fan grans, diu, no troben homes de la seva talla. També diu que els homes... Què rius, Anna Córdoba? Els homes preferim relacions còmodes, mentre que la superdona necessita relacions vives. I que els homes tenim por a les dones sexuals. Déu-n'hi-do, eh?
24: Que tot això, al final, és un bon problema per la parella, eh?
1: I gros.
24: Perquè si els interessos són diferents, aviam això com ho arreglem.
1: Cosa que sol passar. Interessos diferents, és habitual. No, no, si al final tindràs raó. Segur, segur. Escolta, platja, piscina, rius, pantans, fa una calor que no es pot aguantar i espera't, que encara pujarà sí. més la temperatura. Avui donarem consells molt interessants, Anna, aquí.
24: Sí, exacte. Ens preguntarem, per exemple, què hem de fer si se'ns endú un corrent d'aigua, què hem de tenir en compte si volem saltar des d'una roca a l'aigua, això que no s'hauria de fer mai, però que és molt habitual veure a les platges, per exemple, a l'Empordà.
1: Sí.
24: N'hi ha un munt i molta gent saltant. Doncs, si ho hem de fer, com ho hem de fer? També parlarem d'inflables, de talls de digestió. Són un mite, són reals, què és el que hem de fer? I tot plegat per intentar evitar ofegaments.
1: Doncs ara de seguida en parlarem i també vindrà, home, la Marta, la Marta Fuster.
24: Sí, sí, ja et poses content,
1: ja em canvia la cara. Sí, quan dic Marta Tips, la Marta Tips. És que tothom em parla d'ella pel carrer. L'altre dia la Romi, una infermera de la Vall d'Hebron, diu, escolta, pregunta-li com netejar les marques que els dits del peu deixen a les sandàlies ara a l'estiu, perquè és una, aquella negró és tan fastigós, allò, que és una cosa
24: Marta,
1: que passa a tothom.
24: Clar, i la Marta té solucions per tot. Si us hi fixeu, sempre que li demanem, mira, un oient ens ha preguntat X, ella sempre troba la solució. A més, es passa la setmana experimentant a veure si funciona o no funciona.
1: Sí. Avui aprendrem de tot, perquè a sobre portem a l'Albert Rami, el naturòpata i herbolari, que també truca la gent a la centraleta de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Aquests del matí que portin més sovint a l'Albert Rami. Doncs avui el tindreu aquí en directe.
24: Sí, avui el tindrem i ens donarà remeis naturals per protegir la pell del sol i també per fer fora mosquits, formigues, paneroles... És a dir, que molt útil.
1: Sí, i avui us convidem a dinar al restaurant d'una xef que acaba de rebre el Premi Revelació 2026. És a Solsona, eh? Aviso, a la capital del Solsonès... Preciosa, aquella comarca. Tant Solsona com tota la comarca, abans ho deien el Joan López Alegre i l'Anna Sáez. Doncs si voleu anar de franc, heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va. El Jordi diu, em sembla que a Solsona no n'hi ha, home. Evidentment que no n'hi ha, a Solsona.
24: D'això, d'aquest so,
1: El Jordi Vila és, és únic, també.
24: Mira, una pista.
1: Exacte.
24: Primera pista, a Solsona no n'hi ha.
1: Ai, senyor. Oients, podeu anar trucant, i a Barcelona tampoc. Al zoo no ho sé, si n'hi ha.
24: Ara mateix no ho sé, jo fa moltíssim que no hi vaig.
1: 900-454-455, són les 11 i 10 minuts.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixa.
1: I a aquesta hora volem parlar d'assetjament escolar i, sobretot, de què porta els agressors a obsessionar-se amb una persona concreta.
5: Sí, de per què es comporten d'aquesta manera.
1: Correcte.
5: És a dir, abans he conegut a l'Helena de Juan García, que està aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, Helena.
5: Hola,
1: com estàs?
5: És l'autora d'un llibre, no?, que es diu Sin Rencor i explica precisament tot això, però ella el que em deia és es parla molt de bullying, es parla molt de per què es fixen en una persona concreta, sí, però no de què els porta a comportar-se
1: així,
5: exacte, què hi ha al darrere d'aquesta actitud.
1: Correcte.
5: Per què són agressors i no víctimes aquestes persones.
1: Tu, Helena, has estat víctima de bullying, tens 22 anys ara mateix,
7: sí? Sí, sí.
1: Explica'ns, per començar, una miqueta com va anar tot plegat.
7: Bueno, jo vaig patir un episodi d'assetjament escolar l'últim curs d'institut, quan tenia 17 anys, però el llibre el vaig començar a escriure llavors, però era una manera de desfogar-me, d'explicar una mica el que succeïa en el dia a dia.
1: Uh-huh.
7: Però amb el temps, rellegint-lo i donant-li forma i canviant coses, em vaig acabar adonant que ja no pensava de la mateixa manera, perquè quasi bé sense adonar-me els havia anat perdonant a tots ells. I en aquest intent d'escriptura, que per mi és una manera de... És un refugi, sempre he trobat un refugi en l'escriptura, doncs vaig acabar trobant que sense justificar-los el que volia era comprendre el per què aquest que comentem.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
5: Bé, i has aconseguit entendre el per què? És a dir, en el llibre has anat dedicant un capítol a cadascun dels teus agressors. Uh-huh. El fet de plasmar-ho en paper t'ha permès entendre el per què es van comportar així? Hi ha un patró comú, com si diguéssim, en els agressors,
7: sí,
5: d'assetjament escolar?
7: Bueno, en el llibre he arribat a una conclusió, que és que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se. Llavors, cada capítol dona llum a una lliçó de vida que cadascuna d'aquestes persones m'han deixat, perquè opino que moltes vegades acostumem a pensar que som més diferents del que realment som. Però... Mm. Realment, aquests patrons de comportament poden trobar-se en paral·lel amb moltes altres situacions de la vida. Llavors, a través d'aquests mecanismes, que, com és el de l'assetjament, però que pot ocórrer en altres contextos, doncs he trobat diferents lliçons de vida.
1: Uh-huh.
7: Tot ve de sempre d'una carència.
1: Sin rencor, aquest assaig que intentes entendre perquè els teus companys et van assetjar d'aquella manera, sí, en l'últim curs de batxillerat.
7: Sí. Sí, sí.
1: Què més hi expliques en aquest llibre?
7: Doncs explico, com el seu propi títol indica, a com abandonar la rancúnia, perquè bueno, Nietzsche parlava molt de la rancúnia com aquell sentiment que ens manté units a allò que únicament estem intentant deixar enrere. Llavors parlo d'abandonar el rancor com una cosa que va molt de la mà amb el perdó.
1: Uh-huh.
7: I que jo crec que és indispensable perdonar per poder

0: altres, com és ara els patrons de comportament que porten a certes persones a crear algunes dinàmiques que són doloroses, dinàmiques que no fan bé a les persones i com tot això influeix sobre la nostra identitat.
1: Sí, m'he quedat amb aquella frase que has dit al principi, ningú que se senti ple necessita rebaixar un altre per sostenir-se, no?
0: Sí. O sigui, cada capítol el que faig és que m'enfoco en un dels agressors i intento analitzar quin era el seu tipus de carència, perquè com dic, sempre opino que un comportament en el que doncs, una persona voluntàriament fa mal, el moment en què una persona tingui l'edat que tingui, té un moment lliure i el dedica a fer-li la vida impossible a una altra, és una persona que té algun tipus de carència, potser afectiva, potser... No sé, llavors... doncs cada capítol, per exemple, un capítol parla a nivell general sobre el perdó i l'oblit.
2: Posa'ns exemples de carències.
1: Sí.
2: Quines són les carències que has trobat en els teus agressors?
0: Doncs, mira, per exemple, un dels capítols tracta com l'amor és l'elixir de la vida. I era una de les agressores que jo tenia constància, que tenia un entorn familiar, diguem, molt complicat. Va néixer en un context en què sentia que havia de guanyar-se l'afecte, d'alguna manera. Llavors això et porta... et genera com paral·lelismes en el teu comportament, en dinàmiques, en grups socials de qualsevol tipus. O una altra persona, seguint la corrent de pensament de Nietzsche, Schopenhauer, tot i que no ho van dir, se'ls atribueix aquella frase de si mates a una papallona, ets un villà. Mm-hmm. Però si mates un insecte, pues, potser que és així, una aranya...
2: Una formiga,
0: exacte. Potser ets un heroi. Llavors, que l'acció és la mateixa, però el que valorem és l'aparença. Llavors, un d'aquests agressors, el que li passava era això, tenia una obsessió amb les aparences, és tot seguint una mica la corrent de pensament de Girard. S'ha utilitzat moltes vegades la teoria del boc expiatori per analitzar dinàmiques a l'Alemanya nazi, no? Però no s'ha d'anar a coses tan extremes. El boc expiatori és una teoria que es divideix en tres passes. Uh-huh. La primera és aquella que s'anomena la crisi o el desig mimètic.
2: Sí.
0: I el que defensa Girard és que com a persones estem orientats a sempre tenir desitjos similars o imitar desitjos dels altres. Això vol dir que sempre giren entorn als mateixos pilars, estatus, fama, un reconeixement...
2: I si, pel que sigui, sents de manera diferent, doncs...
0: Sí, llavors el que...
2: Estaria malament, se suposa.
0: Suposo, però el que deia Girard és que com que estem orientats a tenir desitjos similars, inevitablement en els grups socials sempre s'acabaran generant algunes enveges o rancúnies internes, de tal manera que arribem a una segona fase, que és la de la crisi mimètica, i és aquella en què estem en un context d'inestabilitat del grup perquè estem en un tots contra tots. Llavors el que fan els grups, seguint aquesta teoria, és decidir arbitràriament una víctima a qui doncs, canalitzar tots els mals, a qui atribuir com les causes de tots els mals del grup, i aquesta fase és aquella en la que passem del tots contra tots al tots contra un.
2: Què et deien a tu, per exemple, no? En aquest tots contra un? Què et deien a tu, en el teu cas?
0: Bueno, jo en el llibre intento no donar detalls molt concrets perquè intento evitar que la història o el suc, diguem, de la mateixa, diguem, opaqui el missatge del llibre o la lliçó de vida que intento donar, però sí que dono alguns exemples concrets, doncs, qüestions com ara la creació de grups de WhatsApp o perfils meus a xarxes que jo mai havia tingut un perfil, o els típics, doncs, insults...
2: Clar, i tot això... Com es va tractar? Tu ens has dit que vas tenir la sort de tenir una família que va estar al teu costat.
1: Que van estar molt a l'altura.
2: I l'equip docent, l'escola?
0: Clar, és que el que passa moltes vegades és que... Jo, evidentment, ho vaig dir a l'escola i ho deia diàriament, però el que passa moltes vegades és que, tot i que totes les escoles tinc entès que han de tenir un protocol establert, moltes vegades no l'apliquen o fan la vista gorda per temes reputacionals, perquè jo crec que la institució no pot ser jutge i part en el mateix procés. Llavors, lamentablement, van ser còmplices, perquè considero que el silenci és un altre còmplice, però no van fer gaire cosa. No?
2: Clar, i aleshores, Helena, arribats a aquest punt, és a dir, dius que vas tenir el suport de la família, et faltava el suport de l'escola, tu creus que, no sé si tu vas alçar la veu en algun moment davant de tota aquesta gent, però tu creus que es pot acabar amb això? És a dir, ens has explicat que ho has estudiat des de la filosofia, però tu, no, com a víctima d'aquesta situació, pots aturar-ho d'alguna manera? Pots aconseguir que aquestes persones prenguin...

0: tinguin consciència del que estan fent, perquè en molts casos crec que ni tan sols són conscients del que hi ha al darrere, no?
1: Moltes vegades no en són conscients, però penso que evidentment en una situació en el que és tots contra un, sents molta impotència perquè per molt que volguessis fer, inevitablement estàs en una posició, ets una víctima. Sí. Llavors és molt, molt difícil. Sona fàcil parlar-ne, però és difícil viure-ho. Llavors penso que moltes vegades és el que comentàvem abans, que crec que es posa l'enfocament molt sobre la víctima. Tant pel tema de l'explicació, com quan es diu aquesta persona lamentablement va patir un episodi d'assetjament escolar perquè era molt alt, perquè era molt baix, perquè era no sé què. Sí. I es posa com aquest perquè sobre la víctima. I tot i que entenc que és un perquè, el que comentava abans, explicatiu, jo a vegades ho interpreto com si fos una justificació i no m'acaba d'agradar. M'agrada girar-ho i posar el perquè sobre l'agressor. Doncs faria el mateix amb el tema de preveure-ho, no? El tema de tractar d'evitar-ho. Hi ha molts protocols d'escoles que diuen que la víctima s'ha de canviar de centre. Doncs sí. Jo no estic d'acord amb això. Jo penso que si s'ha de canviar algú de centre hauria de ser l'agressor, perquè acaba semblant que estiguem castigant a la víctima.
0: Mm. Clar, i probablement treballar, no?, amb aquests nois i noies. Clar. Perquè entenguin que aquesta no és la manera correcta de relacionar-se i que, en molts casos, si estàs actuant així és perquè tens unes mancances, que és el que estem parlant des del començament d'aquesta entrevista, i, per tant, el que haurien de fer és anar a treballar aquestes mancances.
1: Totalment. Jo penso que és complicat perquè jo, en el meu cas concret, va ser a l'escola, però l'assetjament és una qüestió que pot ocórrer a tot arreu. He parlat amb gent de totes les edats i m'han dit que pot passar doncs, al treball, a qualsevol lloc. Llavors penso que sent nens es pot veure des de dues perspectives. Pot semblar més fàcil o més difícil, no? Ja. Ser remeis, perquè potser no, encara no tenen la capacitat de donar-se'n d'aquestes coses, no sé. Però el que sí que sé és que això, que s'ha d'enfocar en ells i en comptes de parlar amb la víctima de com aturar-ho, parlar amb els agressors de que han de parar.
0: Exacte.
2: Ja, i no sents cap mena de ressentiment, no?
1: No.
2: Zero ganes de venjança ara mateix.
1: No, per res, els vaig perdonar tots ja fa temps. I suposo que també s'hauran perdonat ells mateixos, però no cap mena.
2: De fet, en el llibre, fins i tot, Anna, tu que te l'has llegit bastant, una mica de compassió, no?, pels teus agressors en algun moment.
1: Sí, o sigui, és que inevitablement quan comences a analitzar, com psicoanalitzar una persona i tractar de comprendre-la, és inevitable que acabis sentint una mena de compassió cap a ells, perquè no deixen de ser persones. Són persones que sí, tenen unes mancances. De nou ho dic, sempre ho repeteixo, no els justifico. Però és que la comprensió ens porta això. Ah. Deia Baruch Spinoza que quan comprenem una emoció li restem el poder o el control que aquesta pot tenir sobre nosaltres.
2: Ah. I a banda del suport de la família, entenc que has degut necessitar ajuda, no?, durant aquest procés.
1: Bueno, jo també vaig tenir la gran sort, i en parlo també en el llibre, que tenia dues amigues molt i molt bones que em van ajudar moltíssim. De fet, els hi dedico un capítol que tracta sobre l'amistat i què és l'amistat veritable, i la relaciono amb, bueno, l'amistat virtuosa que menciona Aristòtil. Però sí, jo considero que vaig tenir una gran sort, però desafortunadament no totes les persones que passin per aquesta situació tenen la sort que he tingut jo. Llavors penso que hem de seguir parlant-ne i treballant perquè no...
2: I quin seria el teu missatge ara mateix per totes aquestes persones que no tenen la sort de tenir a qui tu vas tenir, que estan passant o patint una situació com aquesta?
1: És molt difícil, però els diria que fossin forts, que resistissin, que recordessin que no els hi definirà, tot i que en el moment, el dolor, en el moment que es pateix, sembla absolut. Però amb el temps pren perspectiva i no li restarà mai tot el que han viscut, però aprendran en algun dia que tot el que estan passant ara no els hi defineix i que no han de deixar que ningú els hi pagui la llum que tenen.
2: I els pares i mares i els amics o amigues d'aquestes víctimes, què els podries dir ara mateix?
1: Que prenguin atenció a les petites coses, que els donin el seu suport i que estiguin al seu costat perquè és el que millor fa.
2: I els professors?
1: Doncs
0: aquí necessitem consells per a tothom, eh?
1: Potser que siguin més diligents en l'aplicació de protocols i que s'assegurin que és més important que no es repeteixin episodis així que no danyar la reputació del centre.
0: Uh-huh. És que potser sovint s'hi dona poca importància, no?, a aquestes situacions. Moltes vegades allò de són coses de nens, no siguis exagerat, i a vegades la situació es descontrola.
1: Sí, lamentablement hem vist a les notícies, ara potser fa un any, però vam veure un cas molt mediàtic d'una noia que es deia Sandra Sevilla, però hem vist molts casos i alguns altres que potser no han estat tan mediàtics i per això no els ha donat visibilitat o no els hem vist, però evidentment és una qüestió molt dura que acaba amb vides, llavors és molt important que la tractem.
0: Clar, en aquest, no sé si en aquest procés per perdonar als teus agressors, tu has parlat amb ells directament?
1: No.
0: No hi has parlat.
2: Ara parlaves de la Sandra de Sevilla, ho he estat buscant perquè no sabia de què anava, eh? Sí. La nena que es va suïcidar a la capital andalusa després d'haver denunciat aquest assetjament escolar, la seva família diu ningú no ha fet res per evitar-ho.
1: Sí, és que passa moltes vegades amb el centre que fa uns anys jo he parlat amb persones d'altres generacions, la generació dels meus pares o així, que això ha existit tota la vida, però fins fa no gaire no se li posava el nom que té ara, assetjament escolar. I tot i així, penso que amb el pas del temps ha evolucionat i ha adoptat formes potser més perverses, perquè antigament era una cosa que potser succeïa a l'escola però es quedava a l'escola.
0: Sí, ara amb les xarxes socials...
1: És que no acaba mai, perquè tu estàs a la teva habitació en un lloc que hauries de sentir-te segur, la teva major intimitat, i com que tens un mòbil a la butxaca, ja et poden afegir a un grup, insultar, el que sigui, llavors no acaba mai i transcendeix els murs de l'escola. Llavors, com que ha evolucionat a maneres pitjors, jo crec que per això s'ha de fer un major esforç per aturar-ho.
2: La Sandra Penya es va suïcidar a l'octubre, quan tenia 14 anys. La seva família diu sentim una impotència total.
1: Totalment, sí, sí.
2: Total.
1: És que...
2: Impotència.
1: En el meu llibre, el pròleg... Bueno, hi ha un pròleg i un prefaci. Prefaci l'escriu un catedràtic de filosofia, però el pròleg l'escriu la meva mare. Llavors parla una mica d'això, de la impotència que sentia com a mare de doncs avisar a l'escola, fer tot el que puguis fer, però sentir que ningú actua, ningú fa res.
0: I la teva mare encara que ho sabia, però hi ha molts pares i moltes mares que ni tan sols se n'assabenten d'aquestes situacions que estan visquent els seus fills.
1: Bueno, llavors, no sé, jo crec... Si li poses atenció al teu fill, jo crec que una cosa tan dura és difícil no adonar-se'n, però en qualsevol cas també suposo que segons l'edat del fill potser és difícil comentar-ho amb adults o... No sé, jo el que comentava abans, jo tenia la gran sort que tenia confiança amb els meus pares i perfectament els hi podia comentar i hi ha aquell suport.
0: Clar.
2: Vas arribar a pensar en suïcidar-te, tu?
1: No.
2: Perquè el suïcidi està molt present, n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, en la salut mental dels adolescents, cada vegada més.
1: Sí, és el que dic, que és una cosa molt, molt, molt dura que potser a vegades en alguns medis sento que se'n parla superficialment i no se li dona la profunditat i el valor que ha de tenir per aquest tema, perquè treu vides, perquè és molt dur.
2: Mira, segons un estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, gairebé un 31% dels joves estudiants de Catalunya han tingut pensaments suïcides. Gairebé el 31, el 30,6, per ser exacte.
1: Uau.
0: I aquestes són dades que ens van arribant cada any amb els estudis de salut mental entre els joves i que el que reflecteixen precisament és això que ens deies, no? Que tot l'entorn digital està complicant molt la situació perquè costa cada vegada més sentir-se segur, perquè cada vegada més tot està barrejat.
1: És que Simone Weil era un filòsof que parlava de la necessitat de pertinença que tenen els éssers humans. Llavors passa moltes vegades que sobretot avui en dia, que estem sobreexposats i constantment connectats a les xarxes, que molts joves no saben estar sols. I en aquest no saber estar sols, arriben a fer qualsevol cosa per pertànyer a un grup. I això pot implicar moltes vegades abandonar certs valors o principis.
0: Exacte, fins i tot convertir-se en un agressor per seguir els altres.
1: Exacte. Com, ni que sigui com a còmplice en el silenci, però és que el silenci és un gran còmplice. Llavors...
2: Fa 3 o 4 mesos, Instagram va dir que alertaria les famílies si els adolescents buscaven contingut sobre suïcidi. Unes alertes que duen s'activen als Estats Units, al Regne Unit, Austràlia i al Canadà.
1: Molt bé.
2: Important també això,
0: sí,
2: que tirin endavant.
0: Són avenços, però al final una de les parts més importants és el que ens està explicant l'Helena, que és aquesta part humana, és a dir, hem de treballar i treballar no només la víctima per sortir d'aquesta situació, sinó també els qui s'estan comportant d'aquesta manera. En molts casos potser no és que siguin males persones, és que és el que dius tu, s'han deixat portar, estan visquent aquesta situació, s'estan deixant...
1: Totalment, això és justament del que parlava Hannah Arendt, que ens mencionava la banalitat del mal, que no necessàriament qui exerceix el mal ha de ser monstres i persones terribles, poden ser persones perfectament normals i vamos, adolescents corrents, però sí, que
0: què,
1: sí.
0: Què voldries aconseguir amb el teu llibre? És a dir, un cop has plasmat tot això, a tu t'ha servit per desfogar-te, però ara, més enllà d'això, quin missatge t'agradaria que quedés en els lectors, en persones que puguin estar vivint situacions com la que vas viure tu o no, o que els hi sigui totalment aliè el que tu expliques?
1: La veritat és que m'han contactat diverses persones que l'han llegit, m'han donat un feedback molt positiu i estic molt contenta. Per una banda, hi ha persones que m'han dit que s'han sentit identificades i retratades al llibre, altres que m'han dit que no han viscut una situació així però els ha servit el llibre per fer-se preguntes que no s'havien plantejat abans, però en tot cas jo ja ho dic al llibre que mentre algú es reconeixi entre les seves pàgines en la complexitat de l'existir, ja per mi ha complert el seu propòsit.
2: Fas dret, no?
1: Sí.
2: Com va?
1: Molt bé, molt bé.
2: Com ha anat el curs?
1: Molt bé, em graduo l'any que ve.
2: Carai! Felicitats per avançar, tu.
0: Ja ho té, això.
2: Ho celebrem moltíssim, això. Elena de Juan García, moltes gràcies per haver vingut i sobretot moltes gràcies per aquest llibre, Sin Rencor.
1: A vosaltres.
2: Que està ajudant i ajudarà a moltíssimes persones. Mil gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Mira, 12:45, Bolinches, Antoni Bolinches.
3: Què tal?
2: Com estàs?
3: Què tal, Javi?
2: Bé, home.
3: Encantat.
2: I jo?
3: D'estar amb tu.
2: Imagina't, l'altre dia vas venir i els oients no parlen de ningú més. Només el Bolinches, que torni, que torni, que torni. Doncs aquí et tenim.
3: Home, els iaios tenim la força del costum. Ja ens hem convertit en clàssics. Quan tens certa edat i no et mores, et converteixes en un clàssic.
2: Antoni Bolinches, psicòleg clínic, expert en teràpia de parella, dius que els homes preferim relacions còmodes i la superdona necessita relacions vives? Explica'ns-ho més i pues millor,
3: sí,
2: això.
3: Seria una manera de resumir part del problema que està generant actualment l'excel·lència femenina en l'àmbit amorós.
2: Uh-huh. O sigui,
3: la dona, quan més millora, clar, com necessita seguir enamorant-se admirativament, doncs, si tu estàs a un determinat nivell, poques persones admirables trobes. I aquesta és la paradoxa, que l'home admirable té moltes dones i la dona admirable té pocs homes.
2: Ja, a l'home excel·lent li sobren dones per triar. La dona excel·lent té problemes per trobar homes adequats, diguéssim. Sí?
3: Aquesta seria la conclusió.
2: Ja.
3: Malauradament, i el percentatge de dones que es veuen perjudicades per aquesta dialèctica, pues, és més gran, ja. Fins al punt d'en aquests moments és un veritable problema social. Fixa't, que, a més, ha trobat una expressió molt gràfica. Que diuen, el mercat està molt malament.
2: Quan les dones es fan grans, no troben homes de la seva talla. Som una calamitat, Bolinches.
0: Això, sí. Això és cert, eh? Jo t'he de dir que tinc moltes dones del meu entorn que s'estan separant ara i em diuen això, diuen, si ho arribo a saber, potser m'ho plantejo, perquè el mercat està molt, molt, molt malament.
2: Però hi ha molts peixos a l'aigua, recorda-la.
0: Doncs, de veritat, que a mi el que m'arriba és que la cosa està fatal i entenc que pot ser per això que explica l'Antoni precisament, no? Perquè quan tu tens 17 anys el que busques és una altra cosa, quan et fas gran i en tens 40, doncs com a dona hi ha una evolució molt gran, a vegades els homes no feu aquesta evolució.
2: A veure, els tios són molt massa simples, diguéssim, Bolinches.
3: Aviam, tenim un nivell d'exigència més gran en l'àmbit de la nostra realització personal. Això també està canviant, però amb una enquesta que vaig fer pel meu llibre La felicitat personal,
2: sí.
3: La pregunta era, tant a homes com a dones, quines eren per ells els principals factors de seguretat que generava felicitat, perquè sentien bé, amb harmonia, i a partir d'aquí aquesta percepció psicofísica de benestar a que li hem posat el nom de felicitat. Bé, tant els homes com les dones posaven la realització personal i l'amor harmònic en el primer i segon lloc. Però la diferència és que més homes posaven primer la realització personal i més dones posaven primer a l'amor harmònic. Yeah. Per això moltes dones sacrifiquen la carrera professional per amor i, en canvi, el percentatge d'homes que ho fan és menor. I això és, ho pots, d'alguna manera, ratificar amb les deslocalitzacions per amor. Si tu tens una nòvia a Madrid i diu, i podríem començar a viure junts. I tu li dius, sí, sí, vine a Barcelona. Ja diu, no, no, vine a Madrid. I dius, ui, jo a Madrid no puc anar perquè tinc la meva feina aquí. Sí, et costa més deslocalitzar-te per amor. Per què? Pues segurament perquè amb la teva escala de prioritats felicitàries estàs situant primer la realització personal per sobre de l'amor.
0: Ja, estem parlant, Antoni, parles molt d'amor harmònic. Sé que l'altre dia, quan vas venir, en vam parlar, però recorda'ns què és això de l'amor harmònic, perquè segur que molta gent s'està imaginant un amor de pel·lícula.
3: Sí, quan malauradament la majoria voldríem amors de cine i tenim amors de pel·lícula, que no són tan macos com els de cine. Sí. L'amor de cine és l'amor idealitzat. El de pel·lícula hi ha drames, hi ha comèdies, hi ha pel·lícules avorrides.
0: Però són molt intenses les relacions a la ficció, són molt intenses, molt boniques, molt romàntiques.
3: Sí, per això jo diferencio l'enamorament de l'amor. L'enamorament és la fase d'alta intensitat passional de l'inici d'una relació. I després, segons com evoluciona, si segueix el bon acoblament sexual, hi ha caràcters prou compatibles, escala valor similar i projecte de vida convergent, allò pot anar evolucionant cap a l'amor harmònic. Què és amor harmònic? Aquell amor amb el que tu pots estar instal·lat còmode i gratificantment amb la relació sense deixar de ser tu i poder estar amb l'altre. Això és l'amor harmònic.
2: Els homes tenen por a les dones sexuals. Explica'm-ho, això. Explica'm-ho, això, perquè això ho dius tu.
3: Això ho veia, sí, és la tesi que jo defenso i que la vaig plantejar al meu llibre Sexe savi, que ja té 25 anys, però que segueix sent un llibre de referència per afavorir el bon funcionament sexual de la parella estable. Per què la dona és el sexe fort? Molt senzill, perquè tots els medidors psicofísics de la sexualitat són a favor de la dona. La dona té més zones erògenes, més sensibilitzades, més vies orgàsmiques, més potencial orgàsmic i no té període refractari. L'home té desavantatge amb els 5 factors. Menys zones erògenes, menys sensibilitzades, menys vies orgàsmiques, menys potencial orgàsmic i a sobre té període refractari.
2: Bé, em permets un segon, Bolinche, sisplau? Perquè just a aquesta hora, fa una estona, ha començat la concentració dels metges catalans. Avui, última vaga, abans de les vacances d'estiu. Aquest matí parlàvem amb Xavier Lleonart, amb el secretari general de Metges de Catalunya. Deia que la vaga indefinida a partir del setembre és més que probable. Veurem com i quan acaba tot això. Però
3: no m'estranya.
2: Tenim aquesta concentració. Ara em dones la teva opinió sobre el tema dels metges, perquè déu-n'hi-do com està el percal. Ja és el 12è dia de vaga que fan des de la tardor, des de l'octubre, i volem anar en directe cap allà. Volem saber on són exactament, quan són i què diuen. Maria Huguet, què ens expliques? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia a tothom. Doncs mira, ara mateix estem al carrer Aragó amb Girona. Això és tot just davant de la seu de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de Barcelona. Fa uns minuts han tallat la circulació, per tant, qui estigués circulant amb cotxe pel centre, concretament per carrer Aragó, doncs es troba que aquí ja no pot continuar el seu camí. Són unes 200 persones i tot just ara, al començar la connexió, han parat de pitar, però han estat tranquil·lament 20 minuts pitant sense parar a les portes d'aquesta seu del Departament de Salut. I, com dèieu, el que reclamen bàsicament és estan convocats pel sindicat majoritari, per Metges de Catalunya, i continuen posant sobre la taula les reivindicacions que per tenir un conveni propi i acabar amb la sobrecàrrega laboral. També sabeu que fa ja uns dies que han posat en marxa aquesta campanya Ni un minut més, que va començar a principis de juny, i insten el col·lectiu a no fer hores extra al marge de la jornada ordinària i de les guàrdies. D'això també n'hem pogut parlar amb la Irene Vermell, que ella és anestesiòloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que va ser el que va començar amb aquesta reivindicació, i també és vicesecretària de Metges de Catalunya. L'escoltem.
5: Fins que sigui efectiva, fins que algú ens escolti, fins que es reconeguin les nostres particularitats. Aquí a Catalunya pretenen insistir en que les competències no són seves, doncs a mi que m'expliquin qui té les competències sobre garantir l'assistència sanitària de la ciutadania. Doncs ha de ser el departament i ha de ser el CatSalut. Si hi ha un problema s'han de seure, s'ha de parlar, perquè volem solucionar-ho. No volem perjudicar ningú, ni altres companys, ni els pacients, ni les direccions dels centres. El que volem és posar la llum sobre el problema i que algú se senti amb ganes de tirar això endavant i solucionar-ho.
4: Doncs ho deia ben clar la Irene, crec que ara podeu escoltar que han tornat amb aquestes pitades, han descansat dos minuts i han tornat. Fins ara aquesta proposta de no fer hores extra ni més enllà de la jornada ordinària, doncs s'hi han adherit més de 228 serveis de mig centenar d'hospitals, que no són pas pocs.
2: Aquest matí ens parlava de certes pressions de vegades, els que fan això de dir no a les hores extres. Ens ho deia el Xavier Lleonart, el secretari de Metges de Catalunya, que admet obertament que aquesta història indefinida, sí, allò de ni un minut més, el que fa i farà és allargar cada vegada més les llistes d'espera. Maria Huguet, un milió de gràcies, com sempre, per tota aquesta informació en directe des de l'escenari de la notícia. Recordem que hi ha concentracions també a Lleida, a Girona i a Tarragona. Gràcies, Maria. Doctor Bolinches, deies, no m'estranya que facin vaga.
3: No, perquè estan sotmesos a una gran pressió. I, sortosament, els metges són professionals vocacionals. Es dediquen a la medicina perquè els agrada. Això permet realització personal. Però després tenen dos problemes. El clima laboral, que no és el adequat, i després la pressió dels propis clients o pacients, que no sempre utilitzen un reforç positiu. I aleshores, clar, si tu et fan treballar amb uns ràtios de pacients superiors als que tu pots atendre. Tot això distorsiona el criteri mèdic, perquè resulta que tu ja no pots dedicar amb aquell pacient tota l'estona que necessitaria. Els clients comencen a quedar descontents i, per tant, en lloc d'agrair-te la teva intervenció, comencen a reivindicar. Aviam, no és infreqüent que expressin el seu malestar i reivindiquin un millor tracte molts pacients. I, malauradament, ja s'estan començant a produir fins i tot agressions als metges.
2: I més ara, tant, amb el tema del doctor Google i això de la intel·ligència artificial, que ja van tots a la consulta, que saben el diagnòstic millor que el metge. Saps?
3: Sí, estem, sincerament,
2: i els pot dir missa el
3: metge. Una crisi de model de societat. I la base de la societat ha estat en crisi, per una banda la família, per altra la medicina i per l'altra l'ensenyament. O sigui, ens posem les piles entre tots i en lloc de reivindicar que canvin els altres, ens millorem nosaltres o ho tenim malament.
2: Ja. Dius una cosa molt interessant, molt important, penso jo. Diu, si no t'estimes a tu mateix, no trobaràs ningú que t'estimi. Com podem aprendre a estimar-nos més a nosaltres mateixos?
3: Pues, per la fórmula de mirar-nos al mirall i dir que som els més guapos, no aconseguirem res. És més mirar-nos a dins, fent-nos preguntes i veure quina és la millor expressió de les nostres qualitats. I saber que si volem estar contents de com som, hem de quedar contents del que fem. Si jo faig coses bones, seré bo. Si faig coses dolentes, per molt que jo em digui que sóc bo, no m'ho creuré. Per tant, l'automillorament és la base de la seguretat. No el mirar-se al mirall i dir que ets el més guapo, sinó fer-te més guapo per dins. Aquesta seria la metàfora adequada de l'automillorament.
2: Ai, senyor, tenir sort en l'amor és aprendre de la mala sort?
3: aviam, a l'amor, deia, no recordo, ah sí, ni nom de l'enclòs, deia que l'amor és tan ric en mel com en fel. No, Plauto deia. Per tant, hi ha moments bons i dolents. El problema és aprendre dels dolents per tenir-ne de millors. Si amb cada fracàs amorós tu culpabilitzes a l'altre del fracàs, tu no aprendràs res. Si amb cada fracàs amorós, en lloc de qüestionar la parella, et qüestiones tu i et millores, és probable que facis una millor tria, una millor gestió i una millor aportació. I això farà que si aprenem del fracàs, algun dia tindrem èxit. Però si no aprenem del fracàs, el repetirem.
2: Bé, Antoni Bolinches, un milió de gràcies, com sempre. T'esperem molt aviat aquí a l'estudi, psicòleg clínic, expert en teràpia de parella. Et necessitem molt, Bolinches.
3: No, tots ens necessitem a tots. Sí, tots podem aprendre de tots.
2: A tu molt, perquè no...
3: I aquesta és la clau.
2: Està una mica tot damunt de vall, això.
3: Una abraçada molt forta i igualment. Ja sabeu que estic a la vostra disposició.
2: Igualment, i gràcies.
3: Bon dia.
2: Gràcies, Antoni.
3: Bon dia.
2: Tres quarts de 12 ara mateix.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Justament aquest matí estem molt pendents, ho dèiem just en començar el programa, de la declaració de Zapatero, que nega davant el jutge la seva influència en el rescat de Plus Ultra. Recordem que l'aerolínia va rebre 53 milions d'euros en ajudes públiques l'any 2021 per protegir la seva solvència després de l'impacte econòmic de la pandèmia de Covid-19. I Rufián demana a Zapatero que aclareixi davant del jutge qui li va regalar les joies i a canvi de què. Ana Córdoba, arriba un moment molt interessant per mi.
0: Sí, consells... Sí. Per evitar els ofegaments.
2: Sí, perquè cada any, sí, tothom ho sap tot, però després no sabem res, o si ho sabem, no fem el que hem de fer. És una miqueta un desastre. A veure, ens acompanyen el Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, i la Clara Roca, socorrista i membre, justament, de la plataforma SOS Socorristes. Com esteu? Bon dia, i mil gràcies per ser aquí al matí de Ràdio 4. Sí?
7: Hola, bon dia.
8: Bon dia, com estem?
2: Bon dia. Doncs mira, amb les platges plenes a vessar, les piscines, rius, pantans... què és el més perillós? O què és el que sovint fem malament quan som a l'aigua? I què provoca la mort de més persones o més ofegaments a Catalunya?
7: Bueno, jo, per mi, des de la meva experiència, puc dir que el més perillós és sempre no tenir en compte les nostres capacitats dins de l'aigua. Una cosa és el que sabem i la nostra capacitat física fora de l'aigua, a la sorra, al terra, el que sigui, però un cop a l'aigua és molt diferent. Tu pots tenir una molt bona forma física que si no saps com flotar, com nedar, el que sigui, qualsevol cosa que pugui passar ja pot ser molt perillós.
2: Ja, per tant, molta forma física que hi hagi... hem de saber i tenir molt en compte altres coses. Clar. Quines? Per posar exemples més concrets.
7: Doncs hi ha moltes. Et puc dir tot el tema de les onades, de les corrents. També ja en parlarem després, si de cas, però les corrents de ressaca, que li dic jo, que són les corrents de ressaca.
2: Què és una corrent de ressaca?
7: Una corrent de ressaca és... així ràpid i fàcil, és com una corrent que et tira cap a dins del mar.
2: Mar endins. Mar endins.
0: Sí, clar, i això pot passar en qualsevol moment, és a dir, tu estàs a l'aigua i et pot passar això.
7: Sí, bueno, no és en qualsevol moment, es donen unes situacions i unes circumstàncies.
0: Però vull dir que no ho pots preveure, no? Potser?
7: Bueno, es veuen, intentem, els socorristes ja intentem fer la nostra feina i veure una miqueta quan n'hi ha, quan no n'hi ha, avisar, marcar-les, però clar... A vegades surten de cop, no les veus, o també pot ser
2: això. I què has de fer si t'arrossega una corrent d'aquestes?
7: Bueno, doncs el que has de fer sobretot és no nedar en contra de la corrent. Si la corrent t'està tirant cap a dins, tu el que no has de fer és anar cap a la... Bueno, o sigui, et pots deixar portar, però pot tenir el risc de que acabis molt mar endins. Llavors, el millor és mantenir la calma, ja sabem, és complicat, és un moment complicat, però sobretot és relaxar-se i intentar, en canvi d'anar nedant cap a la costa, que és el que ens surt per naturalesa.
0: Vull sorra, vull arribar a terra.
7: Sí. El que has de fer és nedar en paral·lel a la costa.
0: D'acord.
7: O sigui, has de nedar, si la corrent està tirant cap endins, tu has de nedar cap al cantó.
0: D'acord.
7: Mai has d'anar ni en contra, ni, bueno, a favor, acabaria superendins.
0: Perquè així no fas tanta resistència.
2: És a dir, cap al costat, com per intentar sortir del corrent aquest en qüestió.
7: Exacte.
2: Sí? És que em van explicar una miqueta el mateix amb el cas dels remolins, el riu Ebre. Ara tu em diràs si és veritat o mentida, eh?
7: Bueno, jo...
2: Però a Miravet, per exemple, al llarg de la història han mort diverses persones, diversos veïns, fins i tot el poble, ofegats al riu Ebre. Quan hi ha un remolí d'aquests que es veuen, és que n'hi ha pràcticament sempre de remolins d'aquests, en aquest cas, no, al riu Ebre, diu, deixa't arrossegar perquè després és més fàcil sortir, perquè normalment el que fem és intentar lluitar contra el remolí. Això, com va això?
7: Sí, bueno, és que lo dels remolins, lo millor és el mateix. És molt complicat perquè en aquell moment l'únic que fas és et surt l'instint de supervivència i l'únic que fas és lluitar. Però el que has de fer és... es recomana que et facis una boleta i que et deixis portar. I la mateixa corrent t'enfonsarà i després sortiràs per un altre cantó.
2: Exacte.
7: Però si tu lluites...
2: Què vols dir? Com posar-nos en forma de bola?
7: Sí.
0: Com una pilota.
7: Com,
2: com si ens pleguéssim.
7: Sí.
2: Que bo.
0: Clar, perquè si no, no, si estàs lluitant contra la força de l'aigua, al final t'esgotes i t'acabes ofegant.
7: Exactament.
2: Malament. Sí, sí. Important, tot això. És que clar,
0: ara
2: si no t'ho diuen,
0: pensant,
2: no ho saps.
0: D'això se n'hauria de fer una classe, potser, no? Sí. Igual que ens fan classe, no sé, d'educació viària, ens haurien de fer una classe de com anar a la platja, a la piscina, al riu, de manera segura.
2: Totalment. L'Anna està preocupada perquè té la canalla que li volen saltar de les roques a l'aigua quan van a la Costa Brava.
7: Bueno, les roques, nosaltres mai recomanem saltaders de roques. Sempre hi ha molts riscos, encara que tu et creguis que controles i tot, sempre hi ha riscos que no es veuen. És molt important tenir molt en compte moltes coses. Llavors, sempre es recomana no saltar.
0: Però sabent que la gent ho fa, perquè és això, eh? Tu te'n vas a la Costa Brava i a segons quines platges sempre hi ha gent saltant. Quins serien els consells? Allò,
2: no salteu, un mínim, però com que saltareu igual, com a mínim feu-ho d'aquesta manera, que potser no prendreu tan mal.
0: Què hem de tenir en compte?
7: Jo primer el que diria és veure des d'on saltaràs, la distància i a on saltaràs. Sempre no és mirar des de dalt el que veus i ja està.
0: Perquè no,
7: no
0: veiem
7: vagi algú
0: el que
7: per baix,
0: hi ha, no? Des de dalt.
7: A vegades et pots equivocar o no saps del tot. Llavors sempre has de saber el que hi ha, on vas a saltar. Llavors, sempre primer passar per sota, mirar que hi hagi suficient distància per caure, que hi hagi sorra, que no hi hagi roques. Si hi ha roques a baix és molt perillós, perquè si baixes més del compte potser et fas mal o et trenques un peu o el que sigui. Després també, quan tu estàs en una roca, que ja estàs a dalt, no pots anar... Bueno, no recomanem que vagis descalç. El millor és anar amb escarpins o amb algun calçat que t'aguanti, perquè si et rellisques, ja estàs.
2: Ja. Yeah.
7: Ja. I, a veure, és complicat, és complicat.
2: Clar, no és fàcil.
0: És que els estem posant una mica entre l'espasa i la paret, perquè això...
2: T'expliques molt bé i dones consells molt útils, sincerament.
0: Sí.
2: Oh, ara sí que hi som tots. Ja està, podeu tancar la porta. Ja tenim a la Marta Tins aquí. Com
0: bon
2: està?
0: Dia, molt bé, molt bé. Escolta, estàs moreno, eh?
2: Estic negre.
0: Espero que t'hagis posat protector solar.
2: No, què va, si no m'ha tocat el sol. No. Què va?
0: No, fas bon color,
2: Què dius, com estàs?
0: Molt bé, molt bé, contenta de ser aquí.
2: I nosaltres que hi siguis. T'has cregut?
0: Sí, estava escoltant aquí.
2: Han passat 4 o 5 dies i no et tenim i ens posem tots nerviosos.
0: Sí, jo també us trobava a faltar.
2: I els oients. Atenció als consells que ens donen l'Ariadna... No,
0: l'Ariadna havia de venir, però finalment hi ha hagut
2: un canvi,
0: és la Clara Roca.
2: Clara Roca i el Nacho Ibáñez, perquè realment som molt interessants. Clar, tot té el seu perill, és evident, però diguéssim, si haguéssim de fer un rànquing, allò que és més perillós, el mar, el riu, la piscina, el pantà... Tot té els seus perills, evidentment, i de desgràcies en passen a tot arreu, però en general, què és el que penseu que és més perillós, Nacho?
8: Bueno, a nivel estadístico, la mayor cantidad de muertes por ahogamiento que tenemos en Cataluña se producen en el mar.
2: En el mar, pero potser porque hay más gente al mar, ¿no?
8: Porque hay más gente también. Claro. Evidentemente, como tú señalas, riesgos tenemos en cualquier espejo de agua, porque no tenemos branquias, somos mamíferos, respiramos por los pulmones, y cualquier situación, un mareo, un calambre, algo que aterra sería sencillo de resolver.
2: Correcto.
8: En el agua, en medio metro de agua, en una piscina, puede ser mortal.
2: ¿Y tal?
8: Sí, una lipotimia, o alguien está flotando en el Mediterráneo en un día con bandera verde, tranquilo, y le da un calambre y se pone nervioso y tal, y puede ahogarse.
2: Ajá.
8: O hemos tenido y se sufren muertes de personas mayores que están en el agua a 20 metros de la orilla, con medio metro de agua simplemente, y cuando tienen una diferencia en el terreno, porque claro, la arena no es lisa y uniforme como, como el suelo, y sufren una descompensación o los toca una pequeña ola, pierden el equilibrio y se caen, esa persona, que quizás no tiene en los miembros inferiores y en la zona media del cuerpo una masa muscular necesaria como para poder volver a incorporarse, puede sufrir un ahogamiento en medio metro de agua. Es que nos ha pasado.
0: Claro, y ahí es donde intervenís los socorristas, pero vosotros lleváis años, ¿no?, desde esos socorrisma alertando de que no hay...
2: Entens el català o no?
0: Sí, sí que l'entenc. Soc jo que m'ha anat al castellà, entendre... i tant, sí que pot.
2: Molt bé, Nacho.
8: Perfectament. Podem. Sí, sí, i perdoneu que no parli en català.
2: No,
0: tu parla com et sentis còmode.
8: Però sí, bueno, és un poc el que ustedes están mencionando. Hemos tenido casos muy concretos de ver un yayo jugando con su nieto, entrar al agua y no poder incorporarse por este problema que estamos mencionando. Uh-huh. Claro, cuando eso sucede delante de una silla o de una torre de un socorrista o de una socorrista, se resuelve muy fácilmente. Entramos rápidamente al agua, lo ayudamos y tal. Si eso le sucede a un abuelo o a alguna abuela jugando con su nieto a 300 metros de la silla del socorrista, como pasa en la mayoría del litoral catalán, donde hay pocas sillas y torres para muchísima gente en el agua, eso se puede transformar y se ha transformado y se transforma en un ahogamiento mortal. Por eso esto que ustedes mencionan de la reivindicación que hacemos como plataforma. Aquí está claro y me gusta mucho escuchar a la compañera porque somos personas profesionales. Hemos estudiado para esto, ¿sí? No solamente a nivel de meteorología, a nivel de la topografía marina, sino también a nivel de una respuesta sanitaria frente a las emergencias. Estamos entrenados y entrenadas físicamente para poder responder. Y claro, esa profesionalidad que tenemos en nuestra formación, esa profesionalidad que conseguimos hoy por hoy con un nuevo convenio sectorial, que es el primero de la historia de Cataluña. Peleamos mucho por eso desde el 2018, en el 2024 se hizo efectivo. Todo eso no se ve reflejado a nivel de una regulación catalana, que es lo que estamos pidiendo.
2: ¿Por qué?
8: Porque cada ayuntamiento brinda el servicio de salvamento y socorrismo que quiere, cuando quiere.
0: I els horaris, l'altre dia en parlàvem dels horaris, no? Que hi havia horari, potser era fins a les 6 de la tarda de socorrista, i dius, home, sí, avui dia a la tarda...
2: Vaga, també, durant aquest estiu. Per cert, l'ofegament és la segona causa de mort per accident en nens d'entre 5 i 14 anys. El 98% dels casos són en espais no vigilats. Quan no tenim la sort de tenir professionals com vosaltres quan ens passa, quan ens ofeguem, diguéssim, quan patim un ofegament, si tenim algú al costat que veiem que s'està ofegant, què hem de fer? Com ho hem de fer? Com puc ajudar jo aquella persona? A banda de trucar immediatament al 112, per suposat. Però és a dir, què recomaneu fer? I què recomaneu no fer? Perquè segur que hi ha coses que fem i potser no s'haurien de fer.
7: Bueno, lo primer, ja ho has dit tu, trucar al 112 és lo primordial. Després et podria dir que sempre, no sé si coneixeu el PAS, que és el protegir, avisar, socórrer. Aquí seria primer avisar, després et protegeixes en el sentit de si tu entres i saps que t'ofegaràs o creus que també tens un risc, millor no entris. D'acord. Queda't a la sorra i espera que vingui algú. Si tens alguna cosa que pugui donar una flotabilitat, sempre serà millor. Ja sigui un paddle surf o el que tinguis. Un inflable no, perquè un inflable tampoc dona molta flotabilitat i al final... Però un paddle inflable sí. O sigui, un inflable dur, sí. Després, bueno, és que és això, és entrar, intentar ajudar la persona. La persona, si està inconscient, és treure-la com puguis. Si normalment, quan estan conscients, ja ells mateixos s'agafen i ja amb calma aneu sortint i tot. Si és molt lluny i de veritat no tens les capacitats, el millor és esperar que vinguin
2: que arribin els serveis d'emergència.
0: Abans que se'ns acabi el temps, jo voldria comentar tema inflables, perquè ara ho deia...
2: I tema digestió, també.
0: Exacte, tema inflables i talls de digestió. Vinga.
7: Bueno, els inflables el que provoquen són una falsa sensació de seguretat, que diem. Tu pots no saber nedar, que agafes un inflable i dius, bueno, ja floto i no passa res. Si bufa una mica de vent, si hi ha una mica de corrent, a la mínima et despistes i estàs a, bueno, molt lluny.
2: Se t'endú.
7: I si no saps nedar, tens un problema. I si saps nedar però no tens capacitat per tornar perquè estàs molt lluny, doncs també hi ha un problema allà. I sobretot amb els nens petits. Perquè a vegades els pares, les famílies, deixen allà els nens petits, que s'ho passin bé, es despisten i se'n van. Clar. I això és perillós.
2: Fem una cosa, us podeu quedar 5 minuts o no? 5 minuts, sí. Sentirem les notícies de...
0: Que el tema talls de digestió
2: de les 12,
0: ens interessa.
2: I això, els talls de digestió... Va, quan érem petits ens havíem d'estar 2 hores al barbeta, un sí, tertulià ha dit 3, ell. Jo 2. No ens deixaven banyar de cap manera. Sí, després, a mesura que van passar els anys, dient, va, si et vas
0: si
2: mullant,
0: el
2: primer el clatell... els canells, els braços, una mica la planxa...
0: Resulta que tot això és una llegenda urbana,
2: i al final dius, no sé si exacte, sí o no? Ho hem d'aclarir, ho hem d'aclarir, això. Marta, tips.
9: Ens veurem ara, que també tenim molts consells per donar.
2: Per exemple, què ens diràs avui?
9: Doncs mira, molt relacionats amb l'estiu, les taques de les sandàlies, la roba blanca aquesta que hem tret potser del canvi d'armari i veiem que té taques grogues.
0: I els banyadors que queden grocs.
9: Fa molta ràbia, això.
0: Molta.
9: Però hi posarem solució.
2: I tindrem el Rami.
0: Sí, també.
2: Albert Rami.
0: I també parlarem d'estiu, protecció solar natural. Com
2: va,
0: ens protegim?
2: Fem una cosa, sentim les notícies i de seguida tornem en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
6: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Molt bon dia. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero nega davant el jutge que hagi exercit cap influència per afavorir l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021 per rescatar-la. Continua aquesta hora la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional davant l'instructor del cas José Luis Calama. Núria Alcalá, bon dia.
11: Bon dia. Zapatero està responent a les preguntes del jutge i del seu advocat Víctor Moreno, però s'ha acollit al seu dret a no declarar als advocats de les acusacions populars coordinades pel PP. S'espera una declaració llarga, de fet, i habilitada una sessió demà per totes les qüestions que quedin avui pendents. Veurem què dona de si, per tant, a aquesta declaració. Zapatero està sent interrogat, recordem, per 2 qüestions. D'una banda, el jutge veu indicis que l'expresident validarà una trama estable i jerarquitzada de tràfic d'influències que hauria aconseguit materialitzar el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, a canvi, presumptament, d'una comissió de 2 milions d'euros, del total de 53 milions que va rebre la companyia. Una suposada comissió irregular que hauria amagat amb un entramat de testaferros i societats pantalla. D'altra banda, també se li preguntarà per les joies trobades a una caixa forta al seu despatx professional, valorades en 1,3 milions d'euros i que, segons la seva secretària, provenien d'herències familiars. Sobre aquesta qüestió, previsiblement s'acollirà al seu dret a no declarar.
10: Doncs la ministra de Ciència, Diana Morán, ha estat l'única membre del govern que ha defensat avui clarament Zapatero. Assegura que confia en les seves explicacions i reivindica el seu llegat.
12: I ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
10: Declaracions de Morán als passadissos del Congrés, on aquest matí s'ha celebrat la sessió de control al govern. PP i PSOE s'han tornat a enfrontar pels casos de corrupció i, en concret, s'han retret les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, coneguda com a fontanera del PSOE. Escoltem el portaveu popular Miguel Tellado i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
13: Usted es como mínimo un mentiroso, pero yo me temo que usted estaba al tanto de todo. La cúpula de la Guardia Civil conspirando contra la Guardia Civil.
14: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso la Guardia Civil, y tienen el respaldo de este ministro del Gobierno y de la directora de la Guardia Civil. A diferencia de ustedes, nosotros trabajamos en el fondo, en la lucha. No nos quedamos en los márgenes.
10: A Catalunya també arriba l'estel de la declaració de Zapatero. Junts descarta donar suport a una moció de censura que condueixi a un govern de Partit Popular i Vox. La portaveu adjunta al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, n'ha parlat al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
15: I no serem nosaltres els que ara activem una moció de censura que pugui generar aquest escenari, quan pensem que, tal i com estan les coses ara i amb tota la pressió que hi ha dels processos judicials i de l'opinió pública, potser el que convindria és convocar eleccions.
10: Nova jornada de vaga dels metges de la sanitat pública convocada pel sindicat majoritari dels facultatius Metges de Catalunya. A aquesta hora estan en marxa 4 manifestacions a les capitals de demarcació per reclamar al govern que atengui les seves demandes i s'assegui a negociar. Àlex Eloi, bon dia.
16: Bon dia. Des de Metges de Catalunya afirmen que continuaran amb les mobilitzacions si la situació no es desencalla i que seguiran amb la campanya Ni un minut més per no fer hores extra. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat, a Ràdio 4.
17: Algú amb capacitat de decisió s'haurà de seure, perquè si no la protesta de Ni un minut més no s'aturarà. I per tant, I, per tant, des d'aquest punt de vista, es poden anar en aquests òrgans de negociació que diuen que estan legitimats a veure si allà els fan cas i els sindicats que diuen que tenen tants metges afiliats doncs són capaços d'aturar aquesta protesta, que ja li dic jo que no.
16: Alerta que s'aturaran a l'estiu, però que les protestes continuaran al setembre si la situació no es recondueix. I també obren la porta a una vaga indefinida, com ja han anunciat els sindicats estatals.
10: Els metges, ja ho saben, ens salven moltes vegades la vida. L'última prova la tenim aquí. Un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca Sant Pau ha identificat una nova proteïna que permetrà prevenir trombes amb menys risc d'hemorràgia. Anna Banyeres.
18: Avui, molts pacients amb malalties cardiovasculars prenen fàrmacs antiagregants, com l'aspirina, per prevenir la formació de coàguls que poden derivar en ictus o infarts. Aquesta acció tan eficaç, però, té com a contrapartida que poden provocar hemorràgies internes. Ara, però, un treball al laboratori de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha descobert, estudiant la relació de la proteïna LRP5, que són les que formen els trombes que els activen, però d'una forma molt més suau, i això evita bona part dels sagnats interns. I, segons la doctora Maria Borrell Pagès, obre la porta a una nova diana terapèutica.
19: La idea és trobar un medicament similar a l'aspirina, però que sigui més segur perquè no doni tants sagnats.
18: Precisament la possibilitat de frenar la formació de trombes sense alterar el mecanisme natural encarregat de mantenir la sang dins els vasos sanguinis és un dels principals objectius de la recerca cardiovascular actual.
10: I acabem amb aquesta notícia. L'astronauta nord-americana Christina Koch, la primera dona, ho recordaran, que va viatjar fa poc al voltant de la Lluna en la missió Artemis II, ha estat guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026. Christina Koch és astronauta de la NASA, enginyera elèctrica i física, i és coneguda per haver protagonitzat diverses fites històriques amb vols espacials de llarga durada i per la seva participació en el programa Artemis. Aquest guardó, l'últim dels 8 premis internacionals que convoca anualment la Fundació Princesa d'Astúries i que aquest any arriba a la seva edició número 46, s'hi presentaven 36 candidatures de 16 nacionalitats diferents. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la pública quan sigui la una.
6: Ràdio 4.
20: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
21: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
22: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
23: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
24: Com sempre, salut i perdim.
25: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
26: La veritat per davant de tot.
27: Andy i... jo no penso dir la paraula.
28: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
29: M'he quedat esparverada.
30: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
31: Nena, nena, nena, nena!
32: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya. A casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
6: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Vinga, va, que és mig quart d'una. De seguida els consells de la Marta Tips. Els esperem en candeletes.
2: I tant, i tant.
1: Aprendrem moltes coses aquest matí. També parlarem amb el naturòpata i herbolari Albert Rami, un altre dels més sol·licitats, també.
2: Ah, sí,
1: un altre disc sol·licitat per part dels oients, eh?
2: M'encanta, perquè sempre dona més remeis naturals, amb coses que tenim, vull dir que superbé.
1: Tenim de tant en tant pels oients. Porta'l més sovint, home, porta'l més sovint. Però vaja.
3: Posi un Albert Rami a la seva vida.
1: Exacte.
3: Aquest és el lema del nostre programa.
1: I una Marta Tips, i un Pau de Pons.
3: També, també.
1: Laia Coma, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Chef del restaurant Mare de la Font.
4: Sí,
1: de Solsona. A Solsona. Com esteu per allà? Calor?
4: Molt bé, no.
1: Com que no? Què vols dir, que teniu un microclima?
4: Calor com aquí, de dia, però a la nit allà...
1: Sí, però no teniu aquesta humitat.
4: No.
1: Aquesta humitat de Barcelona no es pot aguantar, això de la costa.
4: No la tenim, no la tenim.
1: Molt
4: maca, clima sec.
1: El mar és preciós i ens dona vida, però, noi, què vols que et digui? Acabes de guanyar el Premi Revelació 2026 dels Premis Nacionals de Gastronomia de Catalunya. Felicitats.
4: Gràcies, sí, sí. Molt contenta.
1: Això vol dir que ho fas molt bé.
4: Som un equip que tenim amor per la nostra cuina i intentem...
1: Si haguessis de definir amb un titular la vostra cuina, quin seria?
4: Cuina catalana de muntanya.
1: Ja m'agrada això. Ja t'ho compro. No em cal res més a mi. El mar no el toqueu?
4: No.
1: No.
4: Allà no tenim mar, no. Per tant, no el toquem.
1: D'acord, molt bé, perfecte. Mira, tenim dos professionals del món del socorrisme, Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, i la Clara Roca, socorrista i membre de la plataforma SOS Socorristes. Tu, per exemple, Laia, i tu, Marta, feu allò, la digestió, com fèiem abans tots, que no ens banyàvem, si no passaven dues hores després de dinar, alguns fins i tot tres hores?
4: Jo no. Si he fet un àpat molt fort, no sé, tirar-me a la piscina freda de cop, ja intento no fer-ho, anar fent una miqueta a poc,
1: però hi entres, eh?
4: Sí.
1: Encara que hagis fet un àpat molt fort, ho fas a poc a poc?
4: A poc a poc, sense sobtar, però...
1: Però a poc a poc què fas? Anar-te mullant el clatell?
4: Sí, baixo per l'escaleta o al mar una mica... O sigui, que no em sobti, no sé si ho faig bé o no, no ho sé, però tot allò, ni jo ni els nens, no fem això.
1: I tu, Marta Fuster?
2: Home, jo faig la digestió, però diríem que involuntària, és a dir, perquè just després de dinar no em ve de gust posar-me a l'aigua, llavors segurament acaben passant aquestes dues hores.
1: Ho fa bé la Laia Coma, Clara?
5: Bueno, ella, si vol fer la digestió, la pot fer. I si no, pues, tampoc. La cosa aquí és que no existeix això del tall de digestió. És sobretot el que ens passa, perquè això sí que ens ha pogut passar d'acabar de menjar i anar directament a l'aigua i que ens doni o una baixada o el que sigui.
1: Un mareig d'aquells.
5: Sí,
3: perquè jo recordo de petit que mos pares em deien, pues, si acabes de menjar, ves ràpidament ara, o si no ja, el que dèiem.
1: Això també.
3: Espera,
1: o hi vas
3: dues
1: de
3: hores.
1: Seguida, o si passa una estona, sí. Ja hem d'acabar de...
3: Espera dues hores.
1: Hem d'acabar d'esperar les dues hores.
3: I recordo també el meu avi que em deia el mateix, no? Doncs posa't una mica d'aigua als canells, al clatell, abans d'entrar. Entra gradualment.
1: A veure, com s'ha de fer això?
5: Sí.
1: Clara i Nacho, com ho hem de fer?
5: Mireu, això passa perquè ens estem molta estona a fora menjant i el nostre cos s'escalfa. Llavors nosaltres ens acostumem a la temperatura de fora i si tu et tires a l'aigua, l'aigua estarà més freda que la temperatura que tens a fora. Ah. Llavors, el problema aquí és el canvi de temperatura brusc. Llavors, això que fem de mullar-nos la nuca, mullar-nos els canells, entrar a poc, tot això és el que s'ha de fer.
1: Ah,
5: ja sigui
1: sempre.
5: Després de menjar o si portes mitja hora, una hora, el que sigui. Ah. És molt important, però perquè no té res a veure amb el menjar. És l'estona que t'estàs a fora i el canvi de temperatura brusc.
1: D'acord. I quan fa aquesta calor, que bullim, sí, el contrast és bestial.
5: Exactament.
1: Per bé que enguany tenim l'aigua del mar a una temperatura superior al que és habitual en aquesta època.
5: Sí, sí, està bastant calenta, però igualment segueix estant més freda respecte
1: evident,
5: a la temperatura exterior.
1: Evident.
5: Sempre s'ha d'anar amb compte.
1: Sempre s'ha d'anar amb molt de compte,
5: sí.
1: en aquest sentit. Eh? Tant se val si és el mar, el riu, la piscina o el pantà. Això als pantans a mi em fa por. Hi ha una negró a sota que no es pot aguantar. Sí, m'hi vaig banyar una vegada, vaig sortir pitant i mai més. Però que mai més, eh? Uah! A més, és com fastigós, no?, allò que trepitges, no?
6: Sí, bueno, nosotros creo que preferimos variarnos en el mar.
1: El mar.
6: ¿No? Es nuestro lugar predilecto y es donde elegimos trabajar.
1: De moment no es parla de meduses, tan calenta que està l'aigua i tanta calor i tanta història. Curiosament, fins ara hem estat tranquils a Catalunya. Ara diu, calla, no cridis el mal temps. Que no arribin per Sant Joan, si pot ser.
5: Bueno, sí que és veritat que respecte a l'any passat, per aquesta època ja n'hi havien de meduses i la temperatura de l'aigua estava més freda que aquest
1: sí,
5: any.
1: Sí.
5: Però hi acabaran arribant. Ara sí, és veritat que encara... Bueno, com a mínim a les platges a les que he anat jo no n'hi han, però hi acabaran arribant.
1: Quines platges has anat? Més o menys en quin tram?
5: Pel Maresme.
1: Maresme, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: Que bonic. Sí o no?
5: Home, depèn de quina.
1: I tu? Depèn de quina, diu.
6: Jo treballo en el Baix Llobregat. Tengo una mala noticia.
1: Que Castelldefels.
6: Ja tenemos medusas, Castelldefels, Gavà, sí? El Prat de Llobregat, Viladecans, toda esa área del Baix.
1: En tots aquests punts hi ha meduses, ara?
6: Ja tenemos, no tenemos una enorme cantidad, no hay bandera de medusas aún colocada con la bandera groga, pero solemos responder mucho a la gente. Aquí en Cataluña, molta gent va a la montaña, ¿no?
1: Sí.
6: Y en la montaña hay hormigas, ¿o no? Siempre tenemos hormigas en la montaña.
1: Sí, algunas sí, bueno, sí, alguna
6: siempre hay y uno tiene que tener cuidado.
3: Algún excursor, sí.
6: Eso. Sí, intentamos plasmar y contarle que, bueno, que en el mar tenemos medusas, viven ahí, son parte del bioma que tenemos en el mar y por eso siempre intentamos tener una relación amigable, obviamente no tocarlas porque son urticantes, pero también recomendamos, y eso no lo decimos solamente nosotros, sino el Instituto del Mar,

0: Tenemos preparados soluciones con agua de mar bien fría.
1: ¿Y bicarbonato también?
0: Con agua de mar bien fría, que la tenemos tanto en la nevera como en el congelador. Preparamos hielos de agua marina y esos hielos ayudan a poder aflojar, a que calme la quemazón.
2: Glaçons d'aigua marina, ¿veus?
0: Sí, de agua marina.
2: No porque... había sentit mai això.
0: Exactamente.
2: El tema medusa, estarà
0: es,
2: això.
0: És una diferència fundamental.
2: I què passa amb les balenes, que diu que se'n veuen tantes últimament? No?
3: Sí, se'n va trobar una a Sitges fa poc, bé, allà a prop de Port Ginesta,
0: sí, a les botigues de Sitges. Sí. I al dia següent també salió una tortuga marina muerta. És una situació, no som ni biòlogos ni biòlogues aquí, però evidentment està clar que el canvi climàtic, el calentament global i un munt de conseqüències que estem veient.
2: Si veiem un animal d'aquests per allà, què hem de fer?
0: Mantenir
2: la calma i anar sortint.
0: A raïs d'esta ballena muerta, perquè la que apareció en Castelldefels estava muerta.
3: Sí.
0: I tenia una quantitat de carn en putrefacció muy elevada. Lo que se hizo, bueno, se activa un protocolo, viene la Agència Catalana del Agua, viene agentes rurales, viene el CRAM también, se cerró la playa. Sí, porque no estaba garantizada la calidad del agua por la cantidad de microorganismos en la misma.
2: Ah, molt bé. Escolteu, Clara Roca, Nacho Ibáñez, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al Matí de Radio 4. Bon estiu.
0: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y permitan simplemente cerrar con esto de que necesitamos urgentemente una regulación en Cataluña.
2: Correcte.
0: Que permita que profesionales como los que tenemos en el litoral catalán, que son muy buenos, puedan brindar una seguridad a la ciudadanía, y eso es lo que le estamos pidiendo a la Generalitat, al Parlamento también, a todos los partidos, una regulación con temporalidad mínima, con infraestructura digna y con una mayor cantidad de socorristas.
2: Pasan dos minutos de un quart d'una. Gracias a vosotros.
4: Al Matí de Radio 4, amb Xavi Freixa.
2: Mira, veus, la Marta Inglés ja sap que arriba la Marta Tips. Eh? I mira quina música més maca et posa.
3: Has vist? Tenim inclús el Jordi, que de cop en quan ens canta. Doncs ja ho tindríem tot, eh?
2: El Jordi a vegades canta i a vegades fa coses estranyes, eh? Fa algun soroll. Jo crec que la temporada que ve el so del dia l'hauries de fer tu cada dia.
1: Sí,
2: seria una opció.
1: Ho podem institucionalitzar, no?
3: Home, seria ben graciós. No sé si seria tan fàcil endevinar-ho, però...
1: una cosa és fer-ho de tant en tant, quan et sorgeix, i l'altra és institucionalitzar-ho, eh?
2: Yeah.
1: Cada dia són sons diferents. Però bé, ho podem reflexionar, Xavi. Yeah.
2: Quin és el d'avui, per cert?
1: Doncs mira, el so...
2: Sentim-lo, va.
1: El so d'avui sona així.
2: A Solsona no n'hi ha, eh?
1: A Solsona no n'hi ha, és una pista. Abans ho comentàvem.
2: No el coneixia, aquest soroll.
1: És un so relacionat amb el Dia Mundial contra la Desertificació i la Sequera, que és avui. Eh?
2: Mira què et diuen allà. Sílvia García del Pozo.
1: I ja està.
2: Punt.
1: Em diuen que no podem donar més
2: pistes. No diguis res més.
1: Que fort, eh?
2: Només el telèfon. 900-454... 455.
1: Uau.
2: Va, el primer truc o consell de la Marta Tips, que ens en morim de ganes. Marta.
3: Vinga, doncs si voleu, abans d'entrar amb el que és les coses d'estiu, comencem amb un problema que segurament ens passa a tothom, que és les cortines de dutxa.
2: Sí.
3: I com sovint la part de sota queda molt bruta.
1: Llavors, a mi em passa amb la mampara, que tinc mampara de dutxa.
3: Amb la mampara és més fàcil, Jordi, de mantenir-la.
2: Aquí brutegem una miqueta, perdona que t'ho digui.
1: És que no
2: comparis la mampara,
1: Xavi,
2: amb la cortina.
1: La vida, no em dóna la vida, però
2: dóna
1: per
2: la
1: això...
2: Vida, portat, un home que fa el llit cada matí
1: he portat
2: i té la mampara que fa fàstic.
1: El boli per apuntar. Vinga, va.
3: A veure, t'he de dir que, mira, tu si tens mampara ho tens fàcil, perquè la prevenció és molt millor que després trobar-hi remei, que és cada vegada que et dutxis, quan acabis, passes la típica rasqueta aquesta que treu totes les gotes.
1: D'acord.
3: I això és que literalment són 3 segons. Vull dir que no hem de ser mandrosos, perquè són 3 segons i això fa que aquelles aigües... Clar, no s'acumuli la calç a la mampara. Després, si dius, mira, és que ja arribo tard perquè ja no ho he fet fins ara i tinc allà tota la calç acumulada, doncs el vinagre blanc de neteja sempre és un molt bon aliat.
1: Últimament l'estic utilitzant molt per la rentadora.
3: Ah, veus que bé.
1: En comptes del suavitzant, sembla que ho vas comentar. Per mira, ja ho he implementat. I molt bé, eh?
2: Que n'hem après de coses amb la Marta.
3: Home,
2: I espera't.
1: Sí.
2: Espera't. Les que aprendrem.
3: Però sí, això del suavitzant, important, per tot el que són tovalloles, la roba d'esport, no podem fer servir suavitzant. Per què? I mira, i pels texans tampoc, que en parlarem després. Per què? Perquè el suavitzant el que fa és que deixa com una espècie de capa, com una pel·lícula, als teixits. Llavors, què passa? Tots aquests materials absorbents de les tovalloles

0: Ioles, aquests antitranspirants de la roba d'esport, si nosaltres els taponem d'alguna manera amb el suavitzant, perden el seu efecte.
1: D'acord.
0: Per tant, en lloc de suavitzant, afegim vinagre blanc de neteja. I no patiu que no deixa cap olor de vinagre, perquè després el vinagre, un cop s'aixuga la roba, diguéssim que ja perd tota l'olor aquesta tan forta del vinagre.
1: Carai, carai. Doncs això, al final, el tema cortina, que allò sí que és un festival, eh?
0: Clar, el que passa que sí que hem d'intentar diferenciar diferents tipus de taques que podem tenir a la cortina de dutxa. És a dir, estem parlant dels baixos de la cortina. Pot ser que tinguem taques més aviat groguenques, marronoses, que això a vegades pot ser de restes de minerals de la pròpia aigua. Vull dir que no necessàriament són fongs. Per tant, el que primer faria seria justament netejar-ho amb vinagre blanc de neteja. Uh-huh. Llavors, ruixem una mica de vinagre, freguem i deixem actuar uns 15-20 minuts. Llavors, si no marxen, podria ser per dos motius. Bé, perquè hem de fregar una mica més o inclús ens podem ajudar de bicarbonat, que fa aquella reacció efervescent que ens pot ajudar a desincrustar. O bé, si veiem que són taques ja molt resistents o més aviat negres, que això ja és que hi ha floridura, doncs bé, perquè no s'ha airejat correctament al bany o perquè quan hem acabat de dutxar-nos la cortina ha quedat en contacte, no?, amb l'aigua, si tenim banyera, per exemple. Doncs en aquest cas sí que hauríem ja d'aplicar lleixiu. Llavors, què podem fer? Deixem aquesta part de la cortina en remull, en un cubell, amb aigua i lleixiu. I després, important, esbandir bé. Això ho podem deixar unes hores i després ho esbandim bé, perquè el lleixiu, al final, recordem que mata tot tipus de bacteris, virus i fongs. Per tant, si hi ha qualsevol tipus de floridura, amb el lleixiu desapareixerà.
2: No ens passem molt amb el lleixiu, perquè si no pot... És corrosiu i ens podem carregar, no?
0: Sí, això també important.
2: Aquesta cortina de dutxa.
0: Exacte, molt bé aquest apunt, Jordi. També mirem de quins materials són les cortines. A vegades són cortines que podem posar directament a la rentadora i mira, ens estalviem tot això. Mm-hmm. Però a vegades aquestes que són de plàstic o materials que no podem posar directament a la rentadora, doncs ho hauríem de fer d'aquesta manera i sempre vigilant, com bé dius, de no passar-nos. Ni de fer-ho molt sovint, tampoc. Mm-hmm.
1: Molt bé.
2: Perquè a la que et despistes, la floridura de seguida apareix,
1: se't,
2: eh?
1: Se't menja.
2: No, per experiència, jo no tinc cortina, tinc la mampara, però sí que veig que, recordo, farà, clar, ja fa molt que ho vaig fer, farà un mes. M'hi vaig dedicar a fons i dius, bueno, això durarà. I res, a les 2-3 setmanes ja comença a aparèixer. És a dir, que requereix una constància, no?
0: Sí, i sobretot intentar ventilar molt bé el bany, perquè a vegades, vull dir, si veiem que realment netegem aquesta cortina, ens queda bé i al cap de poc temps tornem a estar igual, probablement és que quan acabem de dutxar-nos o bé tanquem la porta o el que sigui, que diguéssim que aquest ambient humit es manté massa temps i, per tant, és quan apareixen doncs, la floridura, fongs i tot això. Llavors, important, ventilar bé. Si tenim una cortina en una banyera, sobretot posem-la per fora, és a dir, que pugui ventilar bé, no la deixem en contacte amb la banyera que està mullada, perquè llavors tot això farà que, per molt que netegem, tornarem a estar al mateix punt d'aquí 2 setmanes.
1: Ai senyor. A veure, aquí, els plàstics blancs dels aparells com l'aire condicionat, el termòstat, els interruptors...
0: Sí.
1: Es tornen grocs amb el pas del temps degut a l'exposició solar, sobretot,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, i sovint fan com brutegen, tot i que no és brutícia, sí, però fa lleig, no?
1: És molt lleig.
0: És molt lleig.
1: Aquell colorat tan desagradable és com molt brut.
0: Exacte.
2: I com de vell, no? De passat.
1: És horrible,
0: exacte.
1: Una cosa rància.
2: I et dona un punt com de tristesa, també, eh?
0: Sí, exacte, com d'antic, no? Llavors, potser tenim un menjador super endreçat, molt maco, de decoració i tal, però tenim aquell aparell de l'aire condicionat groguenc que fa ràbia.
1: I com ho hem de fer per tornar-los a tenir ben blancs?
0: Doncs mira, aquí farem servir un producte que no sé si coneixeu, que és l'aigua oxigenada en crema. I això és un producte que s'acostuma a fer servir a perruqueries perquè s'utilitza per la decoloració de cabell. Val? Per tant, això és un producte que podem trobar doncs, a drogueries, a productes on venguin... a botigues on venguin productes de perruqueria. Val? Aigua oxigenada en crema. Com ho farem? Primer de tot, netegem la superfície de l'aparell amb un drap, simplement perquè no hi hagi restes de brutícia o de pols. Llavors, amb l'ajuda d'uns guants i també podem fer servir un pinzell, apliquem aquesta aigua oxigenada en crema, que és com una pasta, i ho apliquem de manera que ens quedi com una capa uniforme, ja ben, amb l'aparell ben pringat, diguéssim. Sobretot, important, si hi ha botons o qualsevol, per exemple, si hi ha interruptors, doncs protegim-ho, sobretot que no passi el producte, no, l'aigua oxigenada, en els interruptors o en contactes elèctrics, diguéssim. Val? Llavors, el que fem és, ho cobrim tot amb l'aigua oxigenada en crema i posem a sobre un film transparent, perquè la idea és que això quedi ben impregnat i no s'assequi ràpidament. Llavors ho deixem passar tota la nit o tot un dia sencer, és a dir, requereix d'hores.
2: O sigui, és temps d'exposició, eh?
0: És temps, però diguéssim que el bosc no has de fregar ni res, ho deixes allà i això que
2: vagi
0: actuant.
2: I el fil transparent el que fa és que posa més en contacte
0: encara, no?
2: El líquid amb l'aparell.
0: I que no s'assequi. Llavors, un cop passat, per exemple, doncs, tota la nit o un dia sencer, ho netegem i el més probable és que ens hagi millorat, però encara haguem de donar-hi una segona o tercera capa. Jo ho he arribat a fer fins a 4 vegades, depenent de lo groc que estigui l'aparell, però veureu que cada vegada va tornant-se més blanc i podem arribar a recuperar la blancor total, diguéssim.
1: M'agrada veure la Laia Coma, del restaurant Mare de la Font, de Solsona, escoltant-te amb tanta atenció, perquè vol dir que ho trobo superinteressant.
3: És interessant, això que acaba de dir, és molt interessant.
1: Tens algun truc, tu, d'aquests que no conegui gent i que hagis d'eficàcia...
3: Sí.
1: No.
0: Bé, les cuines teniu de tenir també molts.
3: Home, tenim uns desengressants fortíssims que fan miracles.
1: Sí.
3: Però vull dir, el truc és tenir un bon producte. Vull dir.
1: Yeah.
3: I paciència i mans. I...
1: Molta paciència.
3: I haver-ho fet molt. Vull dir, com tot, com més temps ho fas, més en saps.
1: Yeah.
2: Sí, i automatitzar-ho, no deixar que passin dies, sinó immediatament.
3: Això ha d'estar planificat, setmanalment, quinzenal, ha d'haver un planning.
1: Bé, cada quan s'han de rentar els texans? I com ho hem de fer perquè ens durin més i es mantinguin com nous? Tema sandàlies, això de la negró.
0: Mira,
1: aquella negró tan fastigoseta. Tot això ho expliquem d'aquí una mica?
0: Vinga, quan vulgueu.
1: Perquè tothom n'està pendent. Mentrestant, parla'ns una mica al restaurant. Què feu avui per dinar?
3: Avui...
1: Ara em diràs, avui estem tancats, que fem festa.
3: Exactament, avui estem tancats,
1: per això
3: que fem...
1: Aquí.
2: Clar, per això la tenim aquí nosaltres. Clar.
3: Exacte.
1: O no, n'hi ha que s'escapen, eh?
3: Home,
1: que deixen l'equip, l'equip treballant.
3: Jo m'escapo poc, però perquè som un restaurant relativament petit. Però bé, vull dir...
1: Quanta gent hi cap?
3: Unes 70-80 persones.
1: Déu-n'hi-do, petit.
3: Relativament petit.
1: Relativament, exacte.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: I bé, estem...
1: Què fareu demà per dinar?
3: Demà per dinar, doncs, nosaltres tenim una... Treballem amb carta.
1: Sí.
3: Tot l'any.
1: Sí.
3: No? I és una carta, doncs, de cuina catalana i anem canviant, doncs, segons la temporada.
1: Quin és el plat que més t'agrada dels que feu, a tu?
3: Que m'agradi... Home, l'arròs de muntanya és molt característic de la zona i és d'aquells que no el podria treure, perquè l'arròs sempre té aquest punt de festa, no?
1: Sí.
3: De celebració, d'algú... Quan estàs content, fas un arròs. I a Solsona, clar, l'arròs de muntanya és molt habitual.
2: Què li poseu de carn?
3: Porc, li posem... Li posem poll... El conill és complicat. No a tothom li agrada.
2: Això és veritat.
3: Però em portava, l'arròs de muntanya portava conill.
2: Perquè
3: evidentment, la gent el que tenia a casa era pollastre...
1: Però conill de bosc, no.
3: No, la gent, l'habitual era que les cases de pagès
1: de
3: tens el porc, tens els conills... Nosaltres hi posem costella de porc, botifarra, pollastre, bolets. El bolet, el solsonès... És innegociable.
1: Però ara mateix se'n fa algun de bolet al Solsonès?
3: El de primavera. A la primavera hi ha múrgola, hi ha moixeró, hi ha rossinyol. Sí. I, a més, el que fem sempre amb els de tardor és que es sequen, els confites... Vull dir que bolet sempre molt important. I llavors el solsonès era típic a les cases de pagès, que es fa una mescla d'espècies. Nosaltres li diem... truqui, ja li deia a la meva sogra, però no és oficial el nom, que és una mescla d'espècies d'anís estrellat, clau, canyella, nou moscada, bolet sec, i era habitual ficar-li en els arrossos de muntanya i així ho continuem fent.
0: Oh, que bo.
1: Que bo.
2: Al restaurant Mare de la Font, vosaltres dieu que esteu enamorats dels productes dels solsonès, ja ens has comentat alguns, però més enllà dels bolets, no? Quins altres productes estrella, no?, trobaríem al solsonès?
3: La tòfona. Som una comarca de les principals de tòfona, a més...
1: T'agrada tu la tòfona o no?
3: Sí, a mi m'agrada...
1: Aquella olor a gas...
3: És que quan és olor a gas no és tòfona. Això ho hem de...
1: Ens donen gat per llebre a Barcelona.
3: No tot Barcelona. Però la tòfona té una època molt concreta. El reste de l'any, si tu fas molt típic, risotos de tòfona, tot amb tòfona, no és tòfona. és aroma artificial de tòfona, que és aquella olor de gas típica, a vegades a Itàlia hi ha moltes botigues amb tòfona obertes tot l'any, sempre tòfona, i aquella olor de gas no és tòfona. És l'aroma aquesta de tòfona que ofèn molt.
2: Feu plats amb tòfona?
3: Sí, per exemple, i tant.
2: Explica'ns un dels que feu.
3: Clar, la tòfona és un ingredient en si que no es cuina. O sigui, perquè a la que la cous perd tot l'aroma, perquè la tòfona principalment és aroma. Aleshores,
2: serveix per donar
3: aquell
2: toc final, no?
3: A sobre. Llavors, a sobre el caneló que fem de cua de bou, pots ficar per sobre la tòfona, de l'arròs... ara estem fent doncs, un plat amb patata i mongeta, a la nostra manera, més currat, i posem tòfona. O sigui, és un més a més.
2: Combina sempre.
3: Combina molt amb l'ou, perquè la tòfona vol greix, és liposoluble, i llavors s'expressa sobretot amb mantegues, amb plats que tinguin mantega, amb ou, va molt bé, patates, a Solsona són trumfos, som una comarca de trumfos de muntanya.
1: Allò on se'n diu trumfes.
3: Trumfos de muntanya. Llavors, una patata aixafada amb tòfona i la mantega que ajuda, o un oli ben bo, doncs és on s'expressa molt, molt bé. Ara tenim la d'estiu.
1: Bé, als catalans ens agrada molt el tema bolet. Sí? Mm. Per això Caçadors de Bolets tenia aquell èxit d'audiència. Sí. Has dit múrgola, moixernó i rossinyol?
3: Ara és el de primavera.
1: El de primavera són aquests, de moment, el solsonès. Sí. Tema ceps, perquè tenim un especialista que es diu Xavi García, que el trucarem demà.
3: D'acord.
1: Perquè em va dir... No trigarà massa en fer-se algun cep. No sé, com ha anat el temps, vés a saber si finalment es farà o no, però ho aclarirem amb el Xavi d'aquí 24 hores.
3: El Solsonès no és una comarca...
1: De cep, s'ha de tirar més amunt, cap a Sant Joan de l'Erm...
3: Sí, s'ha de tirar més amunt.
1: Més amunt.
3: Sí, no som una comarca de gaire cep.
1: Gaire cep, allà no.
3: No.
1: Et consta, si se'n fa algun, per exemple, l'Alt Urgell?
3: De moment, o sigui, sempre ens acaba arribant.
1: No diuen mai la veritat.
3: No, sí. Ens acaben arribant ceps quan és un any bo i, la veritat, aquest any no me n'ha arribat cap, encara.
1: Encara no t'han arribat cap.
3: Ni un.
1: I si t'han arribat un, te l'has menjat tu.
3: Exacte. Amb una truita.
2: Se m'està fent la boca aigua parlant de la vostra gastronomia, perquè abans parlaves de patates i m'ha vingut al cap les patates d'Olot, que estan farcides de cap. No sé, suposo que vosaltres, que no sou de la zona d'Olot, però... En feu d'aquestes patates?
3: No. No les fem, però m'encanten.
2: Són brutals. Sí.
3: A Solsona, amb trumfos, és típic els trumfos amb fredolics.
2: Amb fredolics.
3: És una patata xafada.
1: El fredolic és molt bo, eh?
3: Sí.
1: Hi ha gent que el menys té i a mi m'encanta el fredolic. I aquelles patates emmascarades que fan al Berguedà... Amb bona botifarra negra i amb fredolic, allò...
3: El Berguedà és típic, la patata emmascarada, no? A Puigcerdà es fa amb col, i el Solsonès es fa amb fredolics. I els trumfos amb fredolics és típic. Nosaltres al restaurant hem fet la nostra versió entremitja, que és que fem una bomba de trumfos amb fredolics.
1: Una bomba?
3: Com saps el concepte de bomba de Barcelona? Doncs no, l'anem a portar a la nostra zona.
1: Yeah.
3: I aleshores en fem com una bomba amb... els trumfos amb fredolics.
1: Què fas de postre?
3: Mira, els postres els fa el Roger, la meva parella, al restaurant. El vam començar fa 21 anys, el Roger i jo, i ell és el cap de sala, el Roger, però, a més, ell és el que fa els postres. I tenim una...
1: Quin és el que més t'agrada, tu, dels que fa el Roger?
3: Unes croquetes de xocolata.
1: Croquetes de xocolata?
3: Són boníssimes. I, a més, les acompanyem amb una salseta de xocolata blanca i Baileys. Estan molt bones.
1: Oh, carai!
3: No és tan habitual, la croqueta és una cosa que està tot arreu. Nosaltres... De postre...
1: Mira, vindré només per les croquetes de xocolata.
3: Vine.
1: Amb aquest ben bon acabat que ara comentaves.
2: Que suposo que combineu aquest cruixent de la croqueta amb aquesta suavitat, no?, de la xocolata.
3: Sí, llavors ho suques. És un postre que a mi m'agrada molt.
1: Quin és el vi que més t'agrada, tu?
3: Home, els de Castell d'Encús. Castell d'Encús, Raül Bovet, província de Lleida. Per mi, uns dels vins de Catalunya... top, top, top.
1: Molt bé, Xavi, perfecte.
2: I, disculpa, però ara la Laia ens parlava de que treballa amb la seva parella durant 21 anys. Com es porta això de treballar amb la teva parella?
1: Com s'aguanta això?
2: Sí, com es porta?
1: Ja ho pots dir clar. Com s'aguanta això?
3: Bé, s'aguanta bé. No sí. sé. Sí, s'aguanta bé. Cadascú té el seu...
1: No us tireu els plats pel cap, mai millor dit, no?
3: No, som... Tots dos som dos persones que defugim bastant el conflicte. No ens agraden les situacions així tenses. Jo sempre he volgut portar la cuina de la manera que... Una cuina molt femenina, sense crits, sense males maneres, i llavors ho...
1: Bé. Jordi, que ho hem d'anar intercalant, això. El Jordi s'encalla en una entrevista, si estaria fins demà. Que tenim a l'Albert Rami, home, el naturòpata i herbolari. Què dius, Albert? Com estàs?
4: Bon dia, família. Molt bé, no em queixo de res.
1: Ja. Estàs fet un xaval... Saps qui és, no? Naturòpata, herbolari... Si l'has vist per la tele, l'has sentit per la ràdio 50.000 vegades.
3: Seguríssim que sí, ara la veu em sona. Sí.
1: És el que en sap més de Catalunya.
3: Tu
1: saps els mals de cap que ens ha estalviat i ens ha curat el Rami?
0: Literalment. Jo ja he tret el bolígraf per apuntar tots els remeis.
1: Tema calor, escolta, estem espantats amb aquests mapes del temps, cada dia que passa més calor, la setmana que ve pot ser un infern, això, literalment. Què hem de fer, Rami?
4: Doncs, a veure, no prendre massa coses, ni massa calentes ni massa gelades, perquè els extrems són els que donen més calor. I no prendre coses ni picants ni massa salades, perquè també donen més calor. Intentar menjar coses suaus al dematí, menjar fruiteta amb un iogurt i un botí amb un formatge, això és aquí el correcte. Sí. A migdia pots abusar una mica més, però sempre intentant menjar les coses no massa gelades, no massa fresques. El menjar ni massa calent tampoc, però si veus alguna cosa, no massa gelat. I després, a la nit, menjar una mica de fruiteta o una mica d'amanida i un peixet, la gent que mengeu de tot. La gent que menja més sa, doncs una mica de fruiteta i un iogurt. I ja està, no compliques la vida. Yeah. Perquè amb aquestes calors... Ara, una cosa és que la persona digui, jo vull estar morenet o el que sigui. Bé, ja comentarem el que m'aneu preguntant. Sí, sobre la marge, sí.
1: Però escolta una cosa, clar, la beguda ni molt freda ni molt calenta, però la cervesa, si no és molt freda, no vol res. I el cava tampoc. Rami.
4: Bé, però una cosa és veure un xupito, anar bevent a poc a poc, que anar degustant aquell producte tan interessant i tan bo per a la persona que pugui li agradar aquestes coses. Yeah. Però, clar, si agafes la cervesa, te la veus, clar, el fetge no té capacitat de resposta per poder manipular aquell ingredient que ha arribat tan de pressa.
1: Ja.
4: I llavors pot donar una cosa o l'altra, o molta calor o molt fred, més aviat fred.
1: Ja. Dic, mira, amb mapes del temps, fred, buscant pluja amb lupa i no... Dilluns, dimarts, algunes tempestes, potser també fora del Pirineu. A la tarda, cap a l'interior. Dilluns, dimarts, que dimarts el dia de la revetlla. Estem dient a la tarda, no estem dient a la nit. Sí?
4: Sí.
1: A veure, molta calor...
2: Sí, a la nit escampen.
1: I alguna tamborinada, sí, en teoria, sí. Millor. Dimecres, més tempestes, a pràcticament tot l'interior. A la tarda, A la tarda, clar, amb tanta calor...
2: El dia 24.
1: Amb tanta calor, sí, nosaltres treballem, el programa en directe.
2: Nosaltres estarem aquí al peu del canó acompanyant-vos, doncs, informant-vos del que ha donat així la nit de Sant Joan.
1: Mira, ja estic ensenyant els mapes de la temperatura a 1.500 metres a la Marta Tips.
0: Mare meva, tu.
1: Això de color lila, saps què vol dir, això, no?
0: Fa por, sí.
1: Caurem plomats pel carrer. Tu què fas per suportar millor una calorada com la que ja estem vivint, però que viurem també i sobretot perquè serà més forta la setmana que ve, Albert Rami?
4: Intentar no sopar a la nit, només menjar una peça de fruita i ja està, i s'aguanta perfectament.
1: Yeah.
4: El dematí sí que menjo més fort, el dematí menjo molt fort.
1: Yeah.
4: A la nit, no.
1: Yeah, però la nit, i els que no tenim gana al matí, què hem de fer? Que no ens entra
4: res. Si menges a la nit, saps què passa? Que el sistema, i això ho diuen els professionals mèdics, el sistema deixa de treballar el fetge de 11 a 3 a 4 de matinada.
1: D'11 a 3 o 4 de la matinada el fetge deixa de treballar.
4: Sí, deixa de treballar. O treballa molt poc. Llavors aquell aliment s'està fermentant d'una mala manera allà dintre. Yeah. Estàs aguantant una cosa que no hauries d'aguantar. Més val que menges al dematí, com sempre s'ha dit, al dematí menjar com un rei, al migdia com un burgès i a la nit com un pobre. Però, així que a la nit... Jo és que a vegades aquí a Cambrils o a Salou, perquè aquesta zona és el Tarragonès, que veus aquests turismes que a les 12 de la nit estan esperant fent cua per menjar una paellada, jo és que no ho entenc.
1: Ja. Escolta,
4: no cal que ho entengui.
1: Aquest estiu, diuen els experts, que patirem una mica o bastant o molt amb el tema mosquit, amb el tema això, paneroles... Vaja, que n'hi haurà bastant. de tot això. Què hem de fer? No, què hem de fer? Perquè mira, a mi el tema de la farigola... Ai, la farigola, com es diu allò del pesto?
3: L'alfàbrega.
1: L'alfàbrega, ja no m'ho diguis, perquè a mi no em funciona això.
4: Mira, de les paneroles li va molt bé de posar-los-hi, jo que recordi, llorer. Saps el llorer tendre?
1: Sí.
4: Laurel, en castellà, no? Llorer.
1: Verd, tendre, que no estigui sec, vols dir.
4: Sí, és tendre millor. I si no, en el tobes tendre l'has d'anar canviant contínuament.
1: Sí.
4: Llavors, aquests insectes, quan veuen allò, és territori enemic. Ni s'atansen.
1: Sí.
4: És que ni s'atansen. I desapareixen d'allí.
1: Que bo.
4: Després, si són formigues, o les formigues, jo que recordi, doncs sempre s'ha dit que els pòssos de cafè van bé, la llimona...
0: Sí, que els hi molesten les olors fortes, no?
4: Sí, les olors fortes, si poses una essència forta també no els hi gaire bé. Ah, per cert, els mosquits que ara em pipen, a mi no me'n pica ni un, i vostès també no els hauria de picar ningú de vostès. S'agafa, per exemple, l'alfàbrega o gerani o menta al balcó o a propet, i llavors el mosquit o la mosquita, que és la que mossega ella, perquè necessita sang, quan veu aquestes plantes realment no li agrada, però si no vols fer això, més agafa una essència de menta, se suca en la mà ben sucat, se suca les cames, la cara, el cabell, les mans... i sentiràs que volta per allà per no se dansa, eh? Tranquil, que no et vindrà a picar, anirà a picar amb un altre, però tu no et picarà.
1: Ja tenim una mica solucionat tema mosquit, tema panerola i tema formiga.
0: I tema calor, també, sí.
1: I tema calor, que és molt important, i espera't, més cansarà els propers dies. I per
4: ara, aquesta època se'n fa moltes escapades al Pirineu, o al Pirineu o a altres punts, sí. I la gent no tenen precaució, i a vegades, i si et pica algun bitxarraco, què farem? I a vegades, si et pica algun... Doncs la persona com va, quan va al Pirineu o va amb aquestes punts una mica, que són molt agradables i molt bonics, però són una mica perillosets, la gent que són urbanites, sempre s'hauria de portar una farmaciola, i a la farmaciola aquesta que hi hagi àrnica pels cops.
1: Ja. Yeah.
4: Pomada d'àrnica pels cops.
1: Ja. Yeah.
4: Uh-huh. Si la persona que recordi té fer alguna ferida, la pomada de xinàcia, que no es passa mai, això, eh? Tarda... L'aloe vera, que sempre s'ha dit que va bé per a tot, doncs fantàstic, eh? I quan no, sempre també l'ho de portar no, preparat amb un potet o un tub, que avui en dia és fàcil de vendre, ho troben fàcilment, tub de terra. I si pica un insecte d'aquestos negres i peluts i dolents, hi ha persones, sobretot les dones, que tenen una mica més mala circulació a les cames, que pica un bitxo d'aquestos i et posa la cama, que et posa la pota d'elefant, doncs és molt interessant de posar-se automàticament, quan t'ha picat un bitxo d'aquestos, posar un pegot de fang.
1: Ja.
4: El pegot de fang es fa així, xupa cap a fora i no entra cap a dintre, i t'evites tindre un insult dolent. No costa res d'anar a visitar el metge o el que sigui, però de moment tens això per sortir del pas.
2: I Albert, ara que parles del fang, per una picada d'abella o de vespa, fang barrejat amb el pixum, això també funciona molt, no?
4: Jo no ho faria, això, perquè no dir peixó no deixa de ser una cosa desagradable i ja, plena de bacteris.
1: Més Jordi Vila. Entre la mampara
0: no,
1: i el pipí...
2: Ho dic perquè de petit em va passar això i mira, mon pare m'ho va fer i la veritat és que em va anar bé.
1: Va anar bé.
2: És el record que jo tinc, eh? Era
1: ja,
2: molt
1: ja,
2: petit,
1: ja.
2: Eh?
1: Sí, ja, sí, ja. Sí, sí, sí.
4: Jo una vegada em va picar a Cerler anys enrere, que sempre m'agrada trampejar les herbes i anar-les mirant. Poso la mà en un punt... i em pica una teranyina d'aquestes negres i peludes, però d'aquestes perilloses, eh?
1: Ja. Yeah.
4: Doncs me vaig xupar la sang automàticament, vaig fer un petit foradet amb un ganivet que portava, un petit foradet, vaig xupar la sang i em posava fang. Al cap d'una estona estava collint plantes una altra vegada, mirant les plantes com si no haguessin passat res. No va passar absolutament res de res de res, perquè clar, automàticament que et mosseguen, has de xupar la sang cap a fora i posar-te fang perquè no tiri cap a dintre. Clar, si la cosa és perillosa, la persona té molt mala resposta, no costa res d'anar al cap o anar a un centre, però jo estava molt lluny, jo estava a Serrer, a dalt de tota la muntanya, 30 quilòmetres avall, dic, no, tu ja tens recursos i ja sé el que he de fer, i vaig solucionar el problema ràpid, com si no haguessin passat res.
1: Bé, escolta, per aquests constipats d'estiu, que la gent diu ara ja amb la calor s'han acabat, què va? I si n'agafes un, diu que duren més que els d'hivern, segons com?
4: Va, mira, agafes, per exemple, agafes 2 litres d'aigua,
1: sí.
4: I agafes 2 litres d'aigua, agafes 2 o 3 cebes ben estrinxolades, les deixes bullir 5 minuts, perquè si estan trencades només en 5 minuts n'hi ha prou, perquè si no estessin trencades hauries d'estar bullint 1 hora i mitja. Doncs ja. Ben trencadetes, deixes bullir 3, 4, 5 minuts I l'únic que has de fer, ja, més, se pot posar un sarpat d'eucaliptus, també, si no se té, doncs ho poses seva.
1: Sí.
4: I llavors, una vegada tothom té llimones a casa, més o menys llimones, si poses dos o tres o quatre llimones i vas veient durant tot el dia això.
1: Sí.
4: I quan estàs constipat has de passar un dia menjant fruita. Ja. A l'endemà tu no tens constipat. Ara, com mengis algo, te pot durar constipat d'una setmana perfectament. Tot i prenent el caldo de ceba.
1: Un dia sencer només amb fruita, la que vulguem.
4: Això seria el correcte. Ah. Menjar fruita al dematí, amanida al migdia, sense pa, ni, sí, ni bollos, ni pollastre, ni
1: pernilaco. Sense pa. Bé,
4: Sense pa. A veure, quan estem parlant d'una afecció, hem de solucionar l'afecció.
1: Ja.
4: No hem de solucionar la boqueta i el paladar.
1: Ja, ja, ja.
4: Perquè si no la cosa es complica i llavors no podràs menjar durant una setmana o 15 dies ni pernil ni res de res, perquè el que menges vomitaràs i trobaràs molt malament. Més val solucionar el problema ja. I una vegada solucionat, doncs menges el que vols o l'endemà, no passa res.
1: Uh-huh.
4: O sigui que quan comença l'afecció, el que has de fer és tallar tallar. No continuar. Bueno, però és que no puc passar de menjar un pernilet, no puc passar de menjar un xoricet, no puc menjar una allò que es diu... una pizza. És que me ve de gust.
1: Quants quilos peses, tu, Rami? No gaire.
4: Jo peso 70 quilos.
1: 70 quilos, clar. T'ha fet un xaval.
4: 75-70 quilos. I ja fa un munt d'anys que sempre peso el mateix. Sempre ja. Peso el mateix.
1: Ja.
4: I penso arribar als 100 anys pesant el mateix.
1: Abans deia 120, ara ho ha rebaixat a 100, això.
4: No puc arribar a 120, perquè això m'ho van preguntar una vegada a la televisió, a TV3, m'ho van preguntar, i ara dic 120. Però ja us ho vaig comentar la vegada passada, que em vau preguntar que no podré arribar als 120, perquè com que vaig estar molt malalt i vaig prendre molts medicaments de més jove, vaig fer un càlcul i llavors ja sé que això se'm rebaixava.
1: Yeah.
4: És com aquella persona que diu, fumo! Si una persona pot viure 120 anys o 130, fumes? Menos 5, menos 10, menos 20. Tens disgustos? Menos 5, menos 10, menos 20. No és feliç? Menos 5, menos 10, menos 20. No vas de ventre? Menos 5, menos 10, menos 20. Sempre vas estant.
1: Ja fora no mort. Jo ja fora mort, si resta tot això.
4: No,
1: Rami.
4: És que tu ets molt guapo i jo me'n recordo de tu.
1: Pots comptar.
4: Eres un tio molt guapo i tenies els ulls molt nets. Des d'hora de mirar algun
1: dia. Ho diuen passat,
2: eh? Ho continua mantenint, en Xavi Freixas.
1: Jo tenia 18 anys i el Rami feia una secció...
4: Tenia una salut molt bona.
1: A la COPE, nen?
4: Sí,
1: Rami,
4: a la COPE.
1: Ràdio Popular.
4: Tenies el cabell tot rissat, tenies
1: un Luis de l'Olmo els matins i en Carles Sánchez a les tardes.
4: Què dius? A les nenes, tremendo.
1: Tu sí que ets tremendo, te la fotré joia.
4: Escolta, jo soc velleta, home, ja.
1: Escolta'm una cosa. Ja està. Algun dubte
4: més
1: pel Rami?
4: Preguntar alguna cosa més?
2: No, sí,
1: el que has de fer és venir, perquè els oients no hi truquen, que et volen aquí. Has de venir abans de final de temporada, Rami.
4: Jo ja m'agrada vindre, però són 120 quilòmetres i 120 de tornar. Home, jo en 76 anys i faré 76.
0: Li va restant dels 120
1: ja, no vol restar més anys.
2: Tinc una pregunta, que m'ha quedat una pregunta per Albert Rami. Les millors hores per prendre el sol, sense risc, ara que tenim
4: doncs,
2: aquí
4: l'estiu. Doncs mira, jo aquest matí m'he anat a treballar amb un bancal, aquí propet, d'aquí d'on visco, he anat a treballar tranquil·lament, he anat des de les 6 i mitja fins a les 8 i no tocava sol i estava molt bé.
1: Yeah.
4: I el millor sol és prendre al dematí primera hora i a última hora de la tarda. Al migdia, molt complicat.
1: Llàstima, perquè al migdia no hi ha mosquits. Perquè no els agrada la calor més forta. Per això també piquen
4: mosques
1: a primera i a última hora. I la mosca negra aquella... No, que aquella mosca negra també pica a primera i a última hora. Aquella que, sobretot, és present a les Terres de l'Ebre. Rami, si no vens, et trucarem, perquè et necessitem i et volem.
4: Va, sí? Farem el que podrem, si pot ser que algun dia podré vindre, però ja dic, que no pugui vindre. És que he vingut molts anys, home. És que he fet molts anys aquí a Barcelona.
1: És igual, però per mi ho has de fer, Rami, que fa 100 anys que fem ràdio junts. Sí? I tele,
4: ja,
1: també hem fet.
4: És veritat,
1: sí?
4: És veritat.
1: Merci, Albert.
4: Una
1: abraçada.
4: Una família,
1: que vagi bé. Adéu, adéu. 11 minuts i mig i serà la una. Ara falten aquests consells, trucs tan interessants de la Marta Tips, però abans, Josefina, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I bona hora, com estàs? D'on truques?
5: De Santa Coloma de Cervelló.
1: Santa Coloma de Cervelló. Molt. I vols anar a dinar a Solsona, sí?
5: I tant.
1: Restaurant i tant. Mar de la Font.
5: Molt bé.
1: T'ha agradat tot el que ha dit la Laia Coma? La chef?
5: M'ha agradat el que ha dit la Laia Coma, m'ha agradat tot el dia, us estic escoltant. Us he descobert fa poc, m'he jubilat i m'encanta. M'encantes tu, m'encanta la tarda, que també a partir de les 7 un altre company teu.
1: El badollador, el bon dia i bona sort. Sí.
5: El matí també, sí, però a la tarda, a partir de les 7 de la tarda,
1: sí,
5: també m'agrada.
1: El Toni Marín, el Plavé, el Toni. Ha pensat dir a les 7 del matí, a la tarda.
5: No, a la tarda, sí. I tu m'agrades molt perquè tota la gent que portes és que és molt interessant.
1: Carai, mil gràcies, tu. Ara vull que guanyis, perquè si no el disgust serà majúscul.
5: Això depèn, no sé.
1: Endevina-ho, sisplau, Josefina, per favor.
5: La tortuga marina?
1: Com?
5: La tortuga marina?
1: Una tortuga marina...
5: Bueno, una altra vegada serà.
1: No saps el disgust que m'has fotut.
5: Bueno.
1: Has de tornar a trucar, sisplau, Josefina, com que ens escoltes cada dia...
5: Sí, doncs escolto. He buscat el dia que m'ho he dit que era el dia internacional o el dia... I m'ha sortit
1: això. Sol Jordi Vila, que només fa que embolicar la troca.
2: Sí, no, hem dit que era el dia mundial contra la desertificació i la sequera.
5: Mm-hmm. Ah. Sí, bueno, sí.
1: El Jordi Vila diu, em sembla que a Solsona no n'hi ha, imagina't.
5: Vale, no
1: clar que no n'hi ha, vols que hi hagi? Què va? Ah, gràcies, eh? Gràcies, Josefina, gràcies. Andrés, bon dia.
6: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu també, per la veu que fas.
2: L'Andrés és un dels oients clàssics de Ràdio 4.
1: Ah, sí?
6: Sí, sí. No, jo vaig insistint a trucar, el que passa que això de l'atzar és com és.
1: I d'on ets tu? El Jordi veig que et coneix ja, però...
2: Sí, es
6: coneixem. Bueno, a veure, Eixample.
1: Eixample, Barcelona.
6: Eixample, Barcelona.
1: Molt bé. Ara sí, ara t'ho noto amb l'accent.
6: Eixample, Barcelona. Eixample, Esquerra... Sí. Però bueno, sí.
1: Molt bé.
2: Sempre expliquem que quan truca l'Andrés, en el seu moment, en el Dia Internacional de la Ràdio, quan amb la ciutat de Tarragona, vam visitar casa seva.
1: Ah, vau
2: visitar...
1: anar a casa seva.
2: Sí, els vam conèixer, l'Andrés i
1: per
2: jo.
1: Per coneixes.
2: Vam fer una connexió. Sí, em va ensenyar a casa seva.
1: Fa molts anys, per tant, que ets oient fidel. Ja hi ha la Ràdio 4 tota la vida, Andrés. Sí?
6: Anys i panys.
1: Molt bé.
6: Sí, molts anys.
1: Molt bé.
6: I res, pues, segueixo connectat, o sigui, vull dir que... Sí,
1: de moment sí, no t'hem fet canviar, sí, no, diguéssim?
6: No, o sigui, per això que diu, què tal que et sembla? Jo dic, escolta, jo sigo, o sigui, és allò que ho mantenim. A més, tinc a la dutxa un peix, sí, que és una ràdio, o sigui, jo ja em dutxo amb la ràdio.
2: Bajo el mar, connectat. Sota la dutxa, sí, escolta, sí, Ràdio 4, xxxt.
1: Escolta'm, Jordi Vila, va.
2: Vinga, va.
1: Que perdrem tota la credibilitat aquí. Andrés.
6: Encerta'l.
1: Qui és qui més t'agrada? La Tarragona, deu ser. La Tarragona, si va venir a casa, no? O és que la Tarragona és...
6: No, el que va venir a casa va ser el Jordi Vila.
1: Sí, el Vila?
2: Vaig ser jo, sí.
1: Però el programa de la Tarragona, ja no sé on passo, jo.
2: No, vam dir, què podem fer pel Dia Internacional de la Ràdio? Va, doncs vinga, anem a casa d'un oient. I l'Andrés, que sempre ens trucava i continua trucant-nos ara al matí, doncs cap allà vam anar.
1: Molt bé.
2: És simpatiquíssim, Andrés. És que ets fantàstic.
6: O sigui, cap problema. I quan vulgueu, torneu.
1: Sí, però què t'hi poses? A les 6 amb el Badó, després la Nierga, bueno, després el matí...
6: El Badó dona marxeta, eh? I després el Cafè d'Idees, després posar... O sigui, home, no em dutxo a totes les hores, però vull dir que... O sigui, fa calor, i això li hauríeu de preguntar al Ramis, però vull dir, jo amb un parell de dutxes ho tinc arreglat.
1: Va, Andrés, escolta'm, que si no se'ns tirarà el temps a sobre. Endevina-ho, home, ja que fa tants anys que escolta Ràdio 4, com a mínim guanya, tu.
6: Home, això és un homenatge a Lorenz d'Aràbia, o sigui que és un camell.
1: És un camell, això, Jordi Vila?
2: Sí, senyor, Andrés!
1: És que l'ha triat ell.
2: Escolta, quina il·lusió em fa que se'n porti l'Andrés.
1: Aquí no hi ha tongo, no, Jordi?
2: No. Ni tongo, ni tanga, ni tengui.
1: Tanta amistat, a casa teva, això no m'agrada gaire, això, eh?
2: No, Xavi.
1: Que no hi ha un pam de net en aquest món. A Ràdio 4 sí, aquí legal sempre, eh? La que detectem una irregularitat, nyam!
6: No. Que jo truco totes les setmanes.
1: Au, cap a Solsona.
6: Pues moltes gràcies.
1: Felicitats, vinga, home. Vinga.
6: Vinga, i a vosaltres.
1: Adéu, Andrés.
2: Andrés, adéu. Quina gràcia, aquesta dutxa radiofònica. És fantàstic, això.
0: Sí, no perdre's ni 3 segons.
2: Res.
0: Eh?
2: Sí.
1: Ja.
0: És bona, perquè jo és cert que a vegades poso la dutxa, em deixo el mòbil allà amb la ràdio i tal, però hi ha un punt que ja no ho escoltes bé. Vull dir que...
1: Ai, senyor.
0: És bon truc.
1: Marta, que tenim dues coses pendents molt importants pels oients. Jordi Vila.
2: Vinga, va.
0: Què? A veure, comencem pels texans.
1: Comencem.
0: Mira, aquí t'agradarà, Jordi, perquè veig que avui estàs una mica mandrós. Llavors, a nivell de neteja.
2: Vinga, va.
0: Llavors, et diré que cal rentar els texans cada 4 o 5 usos només. És a dir, no cada ús, ni molt menys. De fet, hi ha fabricants que recomanen rentar-los cada 10 usos. sigui que aquí bé, és bona notícia. Vull dir que no has de rentar tan sovint.
2: És bona notícia, sí, sí.
0: Sí, perquè al final hem de pensar que la tela del texà, que és rígida...
2: Es va desgastant.
0: Es va desgastant i a mida de rentar-los doncs van perdent la forma, es destanyeixen, etc. Una altra cosa que ja hem comentat abans, hem d'evitar el suavitzant, precisament perquè aquesta tela no, amb aquesta pel·lícula que deixa el suavitzant doncs no, és, no són bons amics. Sempre rentar-los amb aigua freda, val? Per evitar doncs això, perdre color, destanyits, etc. I sempre que puguem, del revés, perquè normalment si tenim cremalleres, botons, etc., pateixen molt quan donen voltes a la rentadora, per tant, si podem rentar-los del revés, molt millor.
2: I atenció a la primera rentada, no? Quan un texà el rentem per primera vegada i cometem l'errada de no girar-lo, doncs es pot tenyir la resta de la roba. A mi m'ha passat, ja fa anys d'això, però sí, m'ha passat un parell de vegades.
0: Hem d'anar molt de compte, si sí, rentar-lo només amb texans o roba fosca que no pateixi. Sí, sí.
1: Vinga.
0: I per altra banda, les taques de suor de les sandàlies, que fa molta ràbia, no? Jo quan la sandàlia, arrel de la suor, doncs va quedant aquella sola, ben fosca, que fa bastant de fàstic.
1: És horrible, sí, sí, és una cosa fastigosa.
0: Ja us porto tres remeis, segons doncs quant de brutes estiguin i també segons el material de les sabates.
1: Sí.
0: Llavors, el primer remei, que és molt fàcil, és l'aigua micel·lar, que no sé si vosaltres la teniu molt dominada, segur que la Laia més, que és aquest desmaquillant, no?, que fem servir, que es diu aigua micel·lar. Llavors, això, rem l'ajuda d'un cotonet, això ho passem, i si les sandàlies són aquestes doncs típiques de... doncs que siguin d'algun material sintètic, suau, etc., és a dir, que no siguin de pell ni de materials delicats, amb l'aigua micel·lar pot ser que marxi.
1: Uh-huh.
0: En segon lloc, rentavaixelles. Sabeu que rentavaixelles aquí jo el faig servir per moltíssimes coses, perquè al final, com que serveix per treure tot tipus de greixos, doncs també ens pot servir molt. Llavors, el que fem és barrejar aigua tèbia amb unes gotes de rentavaixelles i amb l'ajuda d'un raspallet suau doncs podem fregar la sola de sabates. En aquest cas, quan siguin sandàlies de pell sintètica, de goma o de plàstic.
1: Uh-huh.
0: I per últim, si allò, diguéssim, la taca ja és ben fosca, o potser perquè tenim fa molts anys de que tenim aquestes taques, hauríem de passar el bicarbonat, sobretot també si hi ha males olors, perquè sabeu que el bicarbonat...
2: Dóna molt de joc, el bicarbonat.
0: Sí, serveix per moltíssimes coses. Llavors, com que elimina les olors, doncs tenim aquí un 2x1.
1: D'acord. Val?
0: Per tant, el que podem fer és espolvorejar una mica de bicarbonat, li podem afegir una mica d'aigua i fregar amb raspall de dents també, si és necessari, i ho podem deixar actuar uns 20-30 minuts.
1: Uh-huh.
0: Llavors, després netegem bé i eliminarem les olors, sobretot aquest tipus de sandàlies que s'han posat molt de moda els últims anys, no vull dir marques, però sabeu aquestes que diguéssim que la sola està com enfonsada, és a dir, que tenim les vores una mica més elevades, i clar, ja es va acumulant tota la suor, per tant... El bicarbonat, en aquest sentit, ens ajudarà moltíssim, també.
1: Perfectíssim. Ets el millor del món mundial.
0: Gràcies,
1: Ho sento així i ho dic perquè és la veritat. Ja està.
2: Jo, Xavi, el bicarbonat l'utilitzo per pa i millor.
1: Saps qui ve demà?
0: També, també. Sí.
1: Saps qui ve demà?
0: Qui ve?
1: Que fa molts dies que no coincidiu.
0: Lo Pau de Pont, suposo. Quan

0: Mira-la com balla la Marta Tins. Escolta, sí. el proper dia heu de coincidir. Eh?
1: Sí, a veure si ens feu coincidir.
0: Hi ha
1: perquè...
0: molt feeling aquí.
2: Hi ha molt... Sí, quan coincideixen surten les guspires.
0: La setmana que ve, a veure si hem de mirar de fer-vos coincidir.
1: Home, i tant, és molt divertit. A més, a mi m'agrada fotre-li una mica de canya.
0: Oh, ja ho sabem, això també. Ja ho sabem. Pobre Pau. Pobre Pau.
1: Sí.
0: Doncs bé, lo Pau de Pons i moltes més coses. Demà no ho direm pas tot, ara tampoc. La Montse Folk. A Montse.
2: Sí, i el Rocco ens entrevistarà el José Colubi, que és un humorista molt conegut, entre altres coses, guionista de l'Hormiguero.
0: Ah, sí?
2: I molt mediàtic. Ha participat en molts programes de televisió. L'entrevistarà i riurem.
0: I la millor previsió del temps, com cada dijous, demà amb el Marc Silvestre, la Montse Folk, com dèiem, i parlem d'aquesta nova cirurgia pel tema de l'Alzheimer. Temes importantíssims, sí? Dels que també i sobretot s'ha de parlar en aquests mons de Déu, perquè si no, noi... Ai, senyor, la Povedano divendres, la sexòloga, no?
2: Ah, sí.
0: Oh, la Povedano.
2: Cada divendres, a partir de la segona hora, sempre...
0: Aquest divendres, sabeu qui vindrà? L'Àngels Gunyalons, també.
1: Ai, m'encanta.
0: Doncs mira, si vols venir, ja saps que és casa teva, això.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Laia.
3: Moltes
0: bon viatge
3: de
0: tornada cap a la capital del Solsonès.
3: Gràcies.
0: Sí? Tu, Marta, torna aviat, que si no, no es pot aguantar, això.
1: I tant.
0: I els oients espero que demà torneu tots plegats a partir de les 10 del matí, com sempre, aquí al matí de Ràdio 4. Us deixem ara amb els companys dels serveis informatius, sentirem les notícies de la 1 i després arriba el gran Xavi Fornia. Fins demà, bon dia.
4: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Molt bon dia. Conclou la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. L'expresident ha negat cap influència per afavorir a l'aerolínia Plus Ultra, que va acabar rebent un rescat de 53 milions d'euros l'any 2021. Núria Alcalà, bon dia.
6: Bon dia. Una declaració de prop de 3 hores en què Zapatero tenia previst respondre només a les preguntes del jutge i del seu advocat Víctor Moreno, però s'ha acollit al seu dret a no declarar les acusacions populars. Estem a l'espera de saber què ha donat de si l'interrogatori. De moment, el que transcendit de fonts jurídiques és que Zapatero ha assegurat que les seves tasques es limitaven a feines de consultoria, per exemple, consultoria política en relació a Venezuela, en què va elaborar informes sobre la situació del país i el context polític internacional. Es desmarca de la mediació per la compra d'or o de petroli de qualsevol país. L'expectació a aquesta hora es troba a les portes de l'Audiència Nacional, on s'espera la sortida imminent de Rodríguez Zapatero. A priori no és previst que faci declaracions, però ja s'ha remès a un comunicat en què es declara completament innocent i ha demanat confiança a la ciutadania. Ha assegurat que ha presentat al tribunal una autorització voluntària perquè es constati la inexistència de societats, diners, productes financers o qualsevol actiu amb titularitat seva. L'expectació, com dèiem, aquesta hora continua a les portes, però el que sabem fins ara és que la Fiscalia ha demanat la retirada del passaport de l'expresident, la previsió que sortir d'Espanya i les compareixences regulars al jutjat. Ara falta que el jutge José Luis Calama concreti si imposa alguna mesura cautelar a Rodríguez Zapatero.
5: Gràcies, Núria. Doncs el Partit Popular tornarà a presentar la moció en què demanava el president del govern la convocatòria d'eleccions, en aquest cas al Senat, tot després que ahir la mesa del Congrés, amb majoria de PSOE i Sumar, vetés les esmenes de PP i Junts que demanaven el mateix. Amb tota probabilitat quedarà aprovada perquè els populars tenen majoria absoluta a la cambra alta. Avui el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha retret a Sánchez durant la sessió de control al govern la impossibilitat de votar-la al Congrés.
7: Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez.
5: Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós. És el que diu el butlletí Indicadors Climàtics 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya. El 2025 ha estat el tercer any més càlid a Catalunya des dels anys 50. Anna Pujol.
8: Per quart any consecutiu, la temperatura mitjana anual de Catalunya supera els 2 graus d'escalfament per sobre el període preindustrial i també es troba per sobre mitjan del segle passat. Augmenten els dies amb temperatures màximes de més de 30 graus i també ho fan les nits tropicals. Jordi Cunillera, cap de canvi climàtic del Meteocat, a Ràdio 4.
9: Aquelles nits en què la temperatura no baixa dels 20 graus, doncs també a tota la façana litoral de Catalunya han augmentat i amb un augment important. Amb els últims 70 anys, doncs pràcticament hi ha unes 40 nits tropicals més que no pas a mitjans del segle XX.
8: D'altra banda, la temperatura de la superfície del mar ha augmentat 1,8 graus en poc més de 50 anys. També hi ha més sequeres, més intenses i llargues, mentre que els períodes humits són més curts. Per primera vegada, el butlletí analitza les dades del vent a Catalunya. Cada cop hi ha menys episodis de vent molt fort o extremadament fort, fet que s'ha notat especialment al Cap de Creus o al Delta de l'Ebre.
5: Doncs precisament el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, a més un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Es preveu un episodi d'una de calor que podrà afectar especialment zones de l'interior de Catalunya. Els metges de la Sanitat Pública també s'han mobilitzat avui a Girona. La 12a jornada de vaga convocada per Metges de Catalunya des de la tardor s'ha manifestat davant la delegació territorial del Departament de Salut. Allà hi és la Gemma Esteve.
3: Els facultatius gironins també han sortit al carrer per denunciar un cop més la sobrecàrrega que pateixen. Laura Guerrero és metgessa de família a Girona.
10: Moltes visites forçades que no ens hi quepiguen, o sigui, que no tenen temps per poder-les realitzar. Llavors això vol dir sobrecàrrega per nosaltres, sortir tard. I clar, i això dia rere dia doncs ens fa estar molt sobrecarregats i patir molt d'estrès.
3: Per això segueixen insistint que cal incrementar el nombre de metges, reduir el número de pacients per agenda i eliminar les guàrdies de 24 hores. Isabel Castrillo és metgessa a l'Hospital Josep Trueta.
11: Fer guàrdies de 24 hores, jornades tan continuades. Les noves generació, això ja no ho veuen possible. Hi ha un problema perquè no hi ha sanitàries, o sigui, no hi ha metges per la sanitat pública.
3: Adverteixen que el sistema sanitari depèn en bona part del sobreesforç dels professionals i ja apunten a noves mobilitzacions després de l'estiu.
5: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la Pública quan siguin les dues.
4: Ràdio 4.
12: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
12: Compromesos amb la bona informació.
13: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
4: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. 1:07. Comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. Li enviem una abraçada al Xavi Freixas, a tot l'equip del matí de Ràdio 4. I comencem des d'ara. I si tu vols, fins les 4, hi serem, a Ràdio 4. Hola, Maria García Coll, què tal?
2: Hola, bon dimecres, bona tarda.
1: Bona tarda, tens molt bona cara. Ja tens llum.
2: Sí?
3: Sí, sí.
2: Mira,
3: bona vibra.
2: Avui em vaig a fer les ungles. M'agrada el dia que em vaig a fer les ungles.
1: És com un ritual, no?
2: Sí, no sé, estic contenta. O sigui, és com que ja m'ho miro el dia abans, a veure què em faré, saps? Soc feliç.
1: Bé, avui és Sant Diògenes.
2: Ostres.
1: Ja saps que la síndrome de Diògenes és un trastorn caracteritzat per l'acumulació compulsiva d'objectes i deixalles, juntament amb un abandonament extrem de la higiene personal i de la llar. I és veritat que, tot i que sovint s'associa a persones grans que viuen soles, també pot afectar altres perfils, i acostuma a estar relacionat amb problemes de salut mental, deteriorament cognitiu o un aïllament social prolongat. Més enllà del desordre visible, és una situació de gran vulnerabilitat que sovint passa desapercebuda fins que les condicions de vida esdevenen ja insostenibles. 1:08, bona hora per dir que el Jaume Tudela és un geni. Gràcies, Jaume, al control, perquè tot soni espectacular, amb un meravellós Joel Sevilla, que és un grande, que és un grande, i anem a explicar-te què passa aquí avui. Som-hi. També, 17 de juny, també és Sant Blasto, no només Sant Diògenes.
2: I Santa Teresa de Portugal.
1: Sí, sí. I Sant Nicandro.
2: Conegut a tants Nicandros.
1: I Sant Antidio. Sant Hipacio i Sant Nerveo.
2: S'estan perdent aquests noms.
1: Quin dia, no? Mola meva. De seguida, els virals.
2: Que hem de parlar de futbol, evidentment, no?
1: Home.
2: Del Mundial. De Messi!
1: Home, Messi.
2: Un programa d'esports deia futbol, és a dir, Messi, com diuen els de la sotana.
1: Sí, sí, exacte. Quin partit de Leo Messi, impressionant. De seguida, els virals i les reaccions, evidentment. El convidat de la primera hora es diu Julen. Maria, a tu t'encanta el Julen.
2: Sí, és un cantant català que vam conèixer per TikTok perquè es va fer viral, no? Ell, li enviaven peticions de cançons, de vull que facis una cançó de com m'he de lligar, però com si fossin els Manel, com si fossin els Amics de les Arts. I a partir d'aquí, doncs, es va fer viral i ha tret moltes cançons pel seu compte. Avui parlarem amb ell.
1: Després, zoom, agafem la lupa i avui parlarem de natalitat enfonsada. Egoisme generacional o país incompatible amb tenir fills? Bé, moltes vegades s'acusa als joves de no voler compromisos, però potser no tenen sòl econòmic per construir res. La pregunta és incòmoda, la farem en uns minuts amb els experts. Espanya vol criatures o només discursos bonics sobre la família? Just després, edició migdia, actualitzarem la informació, que està que crema, i tercera hora encapçalada pel Toni Cano, que obre melons.
2: Sempre ens agrada molt que vingui el Toni, no? Perquè sempre parlem de temes. La setmana passada va ser superinteressant, vam parlar de fe, vam parlar del papa, amb aquesta visita del Sant Pare aquí a Catalunya, i a veure què ens porta avui, de què vol parlar.
1: I just després parlarem amb l'Ulisses Porrà, que és director i ve a presentar Bajo el mismo sol, una història brutal, brutal, que recomano que escolteu, si podeu. Això serà més o menys 3:45 o així. 1:11, va, ho tenim tot llest, anem amb els virals, perquè avui, evidentment, el gran nom, el nom en majúscules, és Leo Messi. Hat-trick, Leo Messi, que continua escrivint pàgines daurades del futbol mundial, té gairebé 39 anys i ha fet embogir les xarxes amb el hat-trick contra Algèria aquesta matinada.
2: Lionel Messi, que ha liderat la victòria de l'Argentina per 3-0 contra Algèria amb un espectacular hat-trick, el primer que aconsegueix ell en una Copa del Món, en un Mundial. Només li queda una setmana per complir 39 anys els fa el dia Sant Joan, el 24 de juny, i ha demostrat que encara és determinant per la seva selecció. Els tres gols li permeten igualar a l'alemany Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. En té 13. Ahir Mbappé també va fer dos gols amb França i en té 13 ja, Mbappé. 13, 16 Messi. Per tant, estan allà, però Messi no es deixa atrapar, eh? L'Argentina va rendir-se una vegada més als peus del seu ídol. L'equip de Lionel Scaloni, la Scaloneta, li diuen.
1: La Scaloneta.
2: Ha construït un sistema pensat perquè Messi pugui desplegar tot el seu talent envoltat dels seus companys. De fet, hi havia una imatge que es va fer molt viral de Messi sortint del túnel de vestidors amb tots els seus companys darrere, com si
1: l'estiguessin
2: escoltant, no? Sí. Després d'un primer avís anul·lat per fora de joc, Messi va obrir el marcador amb un potent xut a l'esquerra que va superar Lucas Zidane, el porter d'Algèria, un gol molt emotiu que va provocar fins i tot les llàgrimes de Leo Messi. Ens ha creat molt l'atenció, però ell ha dit això després del partit.
3: No, la verdad que una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más.
1: Clar, a partir d'aquí va ser escoltar aquestes declaracions i ja X va embogir, sí. I les teories de la conspiració van en la línia d'Antonella, no?
2: Diuen.
1: Perquè he estat llegint, però després veus les imatges d'Antonella amb els fills arribant a l'estadi ahir mateix. Bueno, no sé si anirà per aquí, ja no tenim ni idea, eh?
2: Diuen, però jo, bé, no ho crec. Tant Antonella porta amb ell
1: aquest matrimoni,
2: des
1: no?
2: de que eren molt joves. O sigui, eren nens. Pràcticament. No ho sabem. Diu que ha passat un mals dia, esperem que tot estigui bé. Poder estar algun tema familiar, no ho sabem.
1: Segurament.
2: Messi suma així el seu 6è Mundial, 200 partits amb la selecció argentina. Entra en el selecte grup de jugadors argentins que han marcat un hat-trick a la Copa del Món. N'hi ha molt pocs. Quan Scaloni el va substituir al minut 80, l'estadi de Kansas es va posar dret per ovacionar a Leo Messi, que continua negant-se a cedir la corona del futbol mundial. Ell continua allà dalt. Sembla que no vol deixar-ho.
1: Bé, no deixarem de parlar de futbol perquè Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid, ha mostrat el seu evident cansament amb la polèmica al voltant de Julián Álvarez, però sembla que no coneix ben bé el nom del seu jugador. És que Enrique Cerezo és que ens regala uns moments, dos o tres sempre cada any, dos o tres moments.

0: Lo llevará, y si no le interesa, pues no se lo llevará.
1: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará.
2: Presidente, hace unos días hubo una oferta del Real Madrid. Le llegó la oferta de Florentino.
1: Que ya está bien de la historia del Julián López. Julián López, jugador del Atlético de Madrid.
3: ¿Qué dice usted?
1: Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
4: Impresionante. Julián López.
5: Julián López. Julián López.
4: Gran actor, ¿eh? Y millor còmic.
5: Fins a quatre vegades ha tingut aquesta confusió, ha creat l'atenció de tots els que estaven allà. El president de l'Atlètic de Madrid ha reconegut, com hem sentit, que li va arribar aquesta oferta del Real Madrid, però ha tancat la porta a qualsevol sortida del jugador. Recordem que encara té contracte amb l'Atlètic de Madrid.
4: Atenció, família, perquè Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera, ha protagonitzat una campanya publicitària i Kiko Rivera esclata, i també les xarxes.
6: Si pones un Kiko en tu vida, que sea uno que te haga sentir bien. Uno tierno. Que sea tierno es importante. Que estés segura de que es el mejor Kiko del universo. Y que solo se junte con los mejores. Elige bien tu Kiko, porque un mix con un mal Kiko es un mal mix.
7: Wow.
5: Irene Rosales, que ha fet aquesta publicitat, aquesta campanya d'una marca de Kikos, no?
4: Sí, de Kicks.
5: Exacte, i ho ha fet amb un to, evidentment, humorístic. A l'anunci apareix ella amb la imatge del producte, que és un mix de diferents productes
4: de fruits secs, sí.
5: De fruits secs, exacte, i inclou els coneguts Kikos, no? I ella, doncs, ha deixat aquest missatge doncs que no facis un mix amb un mal Kiko, com li va passar amb ella, no? Amb Kiko Rivera. Fins i tot hi ha una lona enorme al centre de Madrid i ella diu que li han regalat la lona pel seu aniversari perquè fa pocs dies que celebra 35 anys, una data que ha commemorat amb la seva família, amb els seus amics, amb la seva actual parella. Tanmateix, la campanya genera molta polèmica per la reacció de Kiko Rivera, perquè també ha reaccionat, no ho ha encaixat gaire bé. Kiko ha publicat un comunicat a les seves xarxes socials on ha carregat contra la campanya i ha dit: avui he vist una campanya que em sembla patètica. Bàsicament, ho ha deixat claríssim. I també ha dit: la vida que tens avui és gràcies a haver-te menjat un Kiko.
4: Toma ja! Uau, quina resposta aquesta.
5: Sí, bàsicament. Una frase que ha generat molta repercussió a les xarxes. També ha dit que s'hi pot prendre accions legals, que no sap si ho pot fer. Jo, sense ser advocada de res, diria...
4: Crec que no.
5: Jo també crec que no, perquè Kiko és una paraula que fem servir tots per referir-nos, no?, al blat de moro, al blat de moro torrat. Doncs bé, jo crec que no. El fill d'Isabel Pantoja també ha defensat que... Bueno, ha dit que hi ha un abans i un després de la vida d'Irene Rosales, no?, des que va estar amb ell, doncs que al final això és el que ha estat. I ell diu que la seva exposició pública està molt vinculada a la relació que van mantenir en un passat. Sabem que no es porten gens bé.
4: Es nota, eh?
5: També hem vist a les xarxes altres tipus de broma, no?, que diuen l'única manera de millorar-ho, això, és que surti Makoke i digui: jo també em vaig menjar un mal Kiko. Referint-se a Kiko Matamoros,
4: el seu ex.
5: I Isabel Pantoja dient: jo tenia un Kiko però va marxar, en aquest cas el seu fill, perquè no tenen bona relació. Sempre s'ha dit que no tenien gaire bona relació amb Isabel Pantoja, amb el seu fill, amb Kiko Rivera, no? Al final, doncs, aquests dobles sentit dels Kikos, que a les xarxes han fet molta gràcia.
4: Bé, una altra de les notícies del dia, evidentment, és Zapatero. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que, per cert, ha negat davant del jutge cap influència per afavorir la companyia rescatada Plus Ultra, la fiscalia que, per cert, demana la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i la compareixença quinzenal de l'expresident, que ha declarat durant més de 3 hores avui, aquest matí, a l'Audiència Nacional. Ampliem aquesta informació a les 2 en punt. I seguim amb coses també molt virals, com això que els últims dies ho ha patat a les xarxes, que és el cas d'un noi que parla de com se l'ha encasellat durant molts anys en un lloc que ell no en forma part, no, Maria?
5: Exacte, perquè això crec que passa molt i s'ha fet molt viral aquest cas. Segur que molts dels que els escolteu us sona aquesta cançó sí o sí, mira.
4: A veure, sona això.

0: Això és una cançó que es va fer molt, molt viral l'any 2019. Segur que us sona, segur, els que teniu sí. nens petits, segur. La va compondre i publicar el creador de contingut i músic David Res. Ho va fer el 2019, com dic, fa 7 anys, es va fer molt viral. Ara mateix té 433 milions de reproduccions a YouTube.
1: La barbaritat.
0: 7 anys després. Ho va patar en qüestió d'hores perquè reunia elements doncs, que ens agradaven a tots, que era l'ukelele, aquesta veu tan dolça, frases de pel·lícules de la nostra infància, de Disney. Doncs bé, el David ara ha fet un vídeo explicant com se l'han casallat com a noi Disney, com si fos un príncep, i ell ha dit que no ho és, mira.
2: Lo siento, pero no soy un chico Disney, chicos. Esto es otro comunicado oficial, así que hoy voy a hablarte de la putada que es que se te encasille en una cosa que no eres. Y también algunas cosas que me han dejado absolutamente cucú. Allá por el 2019 yo estaba subiendo mis pequeñas canciones a YouTube, siendo una persona divertidísima. Me hacía mucha gracia coger el challenge que estuviese de moda, en plan el 50 cosas sobre mí y musicalizarlo, o hacer un mashup del año y guardar como mi vida en estos momentos. Y un día dije, joder, podría hacer lo mismo, pero con frases de películas de mi infancia. Y no solo de Disney. Y pues creo una especie de historia, un estribillo que tenga gancho, que fuese una composición que yo pudiese defender como de David Res. Y ya está, lo hice. No lo pensé, no fue una estrategia. Lo subí la noche de antes de yo irme de viaje a Barcelona. Y bueno, pues yo no sabía que se iba a viralizar de esa manera. Pero claro, cuando algo peta tanto, la gente solo te relaciona con eso. Y pues desde entonces no he dejado de ver que David es el chico Disney. Lo siento si decepciono a alguien, pero es que no lo soy. Pero además, para nada. O sea, me gusta Disney, sí. Pero al igual que también me gusta la cerveza, el true crime o vídeos de reformas. ¿Sabes lo que te digo? Yo, David Res, soy muchísimo más que eso.
0: Doncs això és el que passa, no? Que moltes vegades els hi passa a molts actors, moltes actrius, amb un personatge que després no troben feina, i ho han explicat perquè els encasellen amb una cosa, sobretot els de comèdia, els hi passa molt. I clar, en molts casos, tenir una cosa que ho peti moltíssim i que siguis molt famós va molt bé, però després només et deu amb això la gent, no? I vam sentir també la Mònica Glaenzel, que és l'actriu que feia d'Emma a Plats Bruts fa molt poquet, que deia que les mateixes persones que reposaven cada estiu Plats Bruts eren aquelles que no li donaven feina perquè li deien no, és que ens recordes molt a l'Emma.
1: Que fort.
0: Clar, i ell ho diu, ja, no? Ja, que al final està molt bé aquesta cançó, que ho ha petat moltíssim, però se l'ha encasellat molt aquí. Hi ha moltes persones que se'ls encasella amb tu ets el divertit, tu ets el noi Disney, no?
1: Sí, o Daniel Radcliffe és Harry Potter,
0: per exemple,
1: no?
0: Clar,
1: o Elijah Wood és Frodo.
0: Sí.
1: Hi ha personatges com molt a nivell d'identitat, vull dir, molt potents, que després això és contraproduent. Bé, veurem.
0: Sí.
1: Mira, no li ha passat al Tom Holland.
0: Tomàs Holanda.
1: No,
0: és veritat.
1: Tomàs Holanda
0: no és
1: Spider-Man.
0: Spider-Man.
1: No. Ha fet moltes coses.
0: Sí.
1: I segueix fent moltes coses, moltes
0: i jo
1: pel·lícules.
0: El veig molt... Clar, jo crec que era molt... Té la meva edat, em sembla, el Tomàs Holanda. Llavors Tomàs. Penso que més o menys el vaig veure a Lo Impossible, que era
1: sí.
0: un nen, no?
1: Sí, sí, sí.
0: El recordo molt. Jo crec que té la meva edat, el Tom Holland, la
1: jo
0: veritat.
1: Crec que sí.
0: I la Zendaya també, crec.
1: Un altre, que tampoc se l'han encasellat massa, Zendaya. Ha fet
0: no,
1: moltes coses
0: mira,
1: més enllà d'Eufòria, no?
0: Té un any menys que jo. És de l'1 de juny del 96, té 30 anys, el Tom Holland, més o menys, un any menys.
1: Sí.
0: Doncs sí, Zendaya, exacte.
1: I a Joc de Trons sí ha passat això.
0: Mm.
1: Jo no he tornat a veure...
0: Daenerys.
1: Per exemple, Daenerys, Jon Nieve o qualsevol altre. En fi, i per cert, tanquem amb Aitana?
0: Vinga, som-hi.
1: Sí, perquè hem de parlar d'Aitana i de Plex, que no poden deixar més clar que estan completament enamorats.

0: enamorar. Ella hi deia que no era fàcil, però es va enamorar. I fa només unes setmanes, l'Aitana i el Plex compartien un blog a YouTube en què mostraven el seu dia durant una jornada de El Cuarto Azul Tour, el tour que està fent ara mateix l'Aitana, la gira mundial que la té ben enfeinada. Ara mateix està donant voltes per totes les ciutats de l'estat. En un vídeo d'uns 20 minuts es pot veure en què la parella es lleva des del moment en què surten del llit fins que acaben el dia. Ja acumula més de 4 milions de visualitzacions.
1: Quina bomba, clar.
0: Aquest vídeo, un contingut s'ha fet molt viral i s'han multiplicat els moments d'afecte entre tots dos, consolidant la imatge d'una relació molt present a les xarxes des de que va començar, des d'ara fa un any, em sembla, l'estiu de l'any passat, que ja ho teníem bastant clar. Però, si això no fos suficient, el Plex ha tornat a sorprendre amb una nova dedicatòria a l'Aitana. Tots dos viuen moments professionals molt intensos, ho estem dient, l'Aitana està de gira per totes les ciutats de l'estat, i el Plex ara mateix està consolidant la seva carrera com a creador de contingut, preparant la participació a la velada de l'any.
1: És veritat, que participa al Plex.
0: Sí, on s'enfrontarà al Fernan Flo el pròxim 25 de juliol a l'estadi de la Cartuja. El youtuber ha estat recentment gravant contingut amb The Gref, que també participa a la velada, en aquest cas, en un combat contra Yohuan, i ho ha fet amb una coneguda marca de sabates d'estiu, aquestes que tenen foradets i que tu pots posar, que porten els infermers i les infermeres.
1: Sí, jo veig que són és calçat d'infermers.
0: Sí, infermeres. Molta gent el porta per anar a la platja, també. Hi ha molta gent que porta pel carrer.
1: A la platja te les compro, però pel carrer no ho acabo d'entendre. Ja. De debò, no.
0: Doncs han fet un anunci d'aquesta marca, no? I sabem que tenen molts accessoris personalitzables i el que em podien agafar un del que volguessin. I el Plex va agafar una papallona blava.
1: Ah.
0: Molta gent ho va interpretar com que era una picadeta d'ull a l'Aitana, no? Ja. Perquè ella està molt vinculada al seu nou disc, a les papallones, al concepte de metamorfosi, aquest projecte musical Quart Azul, que és tot blau, no? Ell no va dir res, però es va posar a riure, no? Una cosa doncs, que tampoc ha passat desapercebuda i que fins i tot en això la gent, aquí els fans, ja troben el moment,
1: oi,
0: no?
1: Sí, ja estan donant-li la volta a tot i trobant interpretacions. Mira, això va com...
0: Sí, sí, ha agafat una papallona blava, tal.
1: Uf, com quan la Rosalía va llançar l'àlbum Lux.
0: Ai, sí.
1: Que es va omplir X de teories simbòliques de les lletres, de les aparicions seves en públic, de teasers de vídeo... Allò va ser terrible. Tothom era expert en simbologia.
0: Sí, sí, sí.
1: Rosalienca. O sigui, va ser una cosa... Bé.
0: Jo crec que això el Plex ho ha fet... Sí que ha sigut una picadeta d'ull a l'Aitana, no?
1: Això és evident.
0: Però que ha sigut una cosa que als fans doncs, no els hi ha passat per alt.
1: Bé, 1:27, ja estem actualitzats. Aquí està la conversa social. I ara anem a parlar amb un gran artista. Teníem moltes ganes de veure'l, de rebre'l aquí a l'estudi de Ràdio 4 del Xavi Forni. En menys d'un minut arriba el Julen.
2: Xavi Forni, amb Xavi Martínez. Sin tanta respuesta.

0: el Julen que arriba amb aquella mena de trajectòria, Maria, que no s'explica en una sola etiqueta, eh? Perquè ell canta, toca, compon, produeix i ha crescut entre escenaris, veus i històries.
1: Ell va néixer a Bilbao el 92, però ha passat gairebé tota la seva vida a Catalunya i ha estat format de manera autodidacta. Ha passat per musicals, pels cors televisius i per projectes familiars i escènics, com per exemple de Mari Gelabert. Després d'O Happy Day, d'Increixendo, dels Miserables, Across the Universe, posa també el focus en una veu pròpia, més íntima i més juganera. Ja pots anar a la porta
0: per fora. És un comiat, no hi ha cap... A punt de presentar Amor, o potser no. Aquest és el seu nou treball. És un EP de 5 cançons que mira l'amor sense solemnitat. Amb tendresa, amb humor, amb contradicció i també, Maria, amb alguna ferida.
1: Sí, i ho fa saltant del pop de boy band dels 90 a l'acústica més despullada amb una col·laboració amb Mic Núñez, que potser tenim la sort de sentir-ne un trosset.
0: Crec que sí, una miqueta podrem escoltar.
1: Nascuda d'un vídeo viral i de les ganes també del públic de que es fes aquesta col·laboració, no?
0: Ja el tenim aquí. Què tal, Julen? Benvingut. Sí, com estàs?
2: Moltes gràcies. Molt feliç. Molt bé, molt bé. Amb aquesta presentació que m'heu fet tan meravellosa, jo surto d'aquí feliç.
0: Tot veritats, no?
2: Tot veritat, sí,
0: tot,
2: sí.
0: True news.
2: Però tan ben dites que...
0: Bueno, gràcies, s'agraeix. Doncs, bé, aquest EP, no?, que es diu Amor, o potser no, que això es llença aquesta setmana.
2: Exacte, ara ja d'allà, ja, o sigui, aquesta nit, si no m'equivoco, oi que sí, ho estic dient bé? Sí, sí, aquesta nit a les 00 sortirà.
0: És la nit de dimecres a dijous.
2: Correcte.
0: Sí, perquè habitualment és veritat que les companyies ho llencen, no?, de dijous a divendres, però ja aquesta nit sí. A les 12, ja el tenim.
2: Exacte, exactament.
0: Què pesa més en aquest potser no? La ironia, la por, l'experiència, les ganes de no comprar el relat romàntic de sempre?
2: Doncs una mica tot, la veritat. I sobretot les ganes de riure's d'un mateix a l'hora d'imaginar-se situacions, algunes reals, altres no tant, de com vivim l'amor, que de vegades és cert que... A mi m'agrada molt romantitzar-ho, i de fet hi ha cançons en el disc que ho deixen, vaja, sí, no? Claríssim. Però també la idea aquesta de dir, doncs potser no és amor i no passa res.
0: Ja, ja. És veritat que es confon moltes vegades, o ens ho volem explicar nosaltres mateixos moltes vegades. A vegades s'hauria d'abraçar, no?, el que fos...
2: Exacte.
0: Atracció, magnetisme,
2: sí,
0: una bona
2: sí.
0: Història curta, i ja està, i no ens
2: exacte.
0: Hem de casar, no?
2: Exacte, sí, sí.
1: Clar, tu et vas fer viral, ara ho dèiem, amb uns vídeos que la gent et demanava, fes una cançó del que sigui, de qualsevol cosa de la vida, però que soni com els Manel, que soni com tal. I a partir d'aquí, clar, molta gent ja t'ha començat a seguir. No sé si això t'agrada o si... Ara parlàvem, per exemple, de persones que se'ls encasella a vegades amb una sola cosa. No sé si això també et feia por, que només et veiessin amb això.
2: Em feia por al principi, sobretot, perquè és cert que el pic, diguéssim, de seguidors a les xarxes va ser justament per aquests vídeos en els que, clar, estava fent cançons, sí, estava fent lletres pròpies, sí, estava fent música feta per mi, sí, però estava imitant estils de lletra i estils de música.
0: Clar.
2: I pensava, ostres, ara jo tinc ganes que la gent conegui la meva identitat. Mm-hmm. I és cert que amb el primer disc que vaig voler treure bastant ràpid per intentar que la gent entengués el que jo feia, potser em va costar encara una mica que la gent acabés d'identificar quin era el meu estil propi. Però l'he anat aconseguint al llarg dels següents anys. I no només amb les cançons que he anat publicant, sinó també amb el contingut. Perquè he intentat que allò que publico a les xarxes estigui vinculat a la música que faig i a l'inversa. La música que faig també vegui de la meva relació amb la gent que em segueix a xarxes, que és una de les parts més boniques, precisament de la idea de que els seguidors i seguidores em fessin propostes de temàtiques de cançons, doncs a partir d'aquí és molt xulo, perquè sents que connectes molt amb el públic.
0: Això, a mi algun participant de Tocara Me Suena, per exemple, m'ho explicava en privat, no a la ràdio, però em deia, potser va ser un error, perquè se m'ha començat a percebre com a imitador d'altres, no com a cantant. No? Parlo dels artistes que van a Tocara Me Suena, no de Bertín Osborne o de qualsevol altra personalitat. Artistes, cantants. Estàs fent d'un altre tota l'estona, mai estàs fent de tu.
2: Exacte, sí,
0: clar,
2: sí.
0: Perillós, també.
2: Sí, totalment. I, de fet, també em vaig adonar que la que ja portava un any o més, potser gairebé dos anys, fent aquest tipus de vídeos d'imitacions, i vaig decidir fer un canvi, perquè que també em feia por, perquè vaig dir, ostres, ara tota la gent que m'ha seguit per això em deixarà de seguir, no voldran escoltar la meva música i a sobre no tindré feina. I de sobte, no, vaig dir, no passa res, és que em ve de gust fer canvis, no perquè no m'agradi la imitació, m'ho passo molt bé, però vull fer... M'agrada barrejar la creativitat, la música, l'humor, si pot ser, en el contingut que creu, però m'agradava provar coses noves i vaig tenir la sort que la gent... És a dir, ara qui em trobo al carrer o qui em pot parar pel que sigui, que em pugui reconèixer, per sort ningú em diu ai, que xulo com feies allò.
0: Ja.
2: No? Perquè això pot ser maco, la nostàlgia, però pot fer mal també que només et recordin per allò.
0: Sí.
2: I tinc la sort que generalment diu, ostres, ja he vist que he fet una cançó nova. Ep, això fa il·lusió.
0: Home, és molt difícil.
2: Fa il·lusió. O que vinguin a un concert i la gent canti les cançons, això em sembla encara a dia d'avui màgia. Vull dir, com que algú pugui cantar una cançó que has escrit teva, no?, amb la teva essència, i vinga, amb concert, jo encara m'emociono veient això.
1: El Nil Moliner ens deia també que ell fa com de conductes, és a dir, les seves cançons, quan les canta la gent, deixen de ser seves i ara ja són per tothom. No sé si també et passa això una mica a tu.
2: Totalment, totalment. I a més em passa també quan algú m'escriu un missatge privat per Instagram, algú que desconec, i em diu, ostres, aquesta cançó que vas fer, tal, l'he posat amb la meva parella o en una ocasió familiar, el que sigui, tal. I quan se la porten al seu terreny, forma part de la seva història personal, per tant, és això, ja deixa de ser meva, sumem històries a la mateixa cançó, i em sembla també un regal, em sembla preciós.
1: Tu vens del musical, no? Perdona, Xavi.
0: No, que va. Sí, volia afegir res, una tonteria.
1: Digues.
0: No. Dale.
1: Sí, no, això, que tu vens del musical, del grup vocal, dels projectes més col·lectius. Uh-huh. No sé si costa una mica després començar a fer el teu projecte tu sol i que la gent et reconegui com això.
2: Crec que... és cert que la gent encara em reconeix per aquests projectes en comú, sobretot pel grup vocal Increscendo, perquè va ser una època també molt intensa i molt gran, des de Lo Happy Day, van ser, clar, l'únic ja fa 10 anys. Llavors, recentment la gent m'ha conegut molt més pel que faig jo a les meves xarxes, més que no pas pel projecte global. Em m'ha costat més a nivell de no treballar en equip, i el fet de fer-m'ho jo sol, m'agrada treballar pel meu compte, em sento còmode, lo bo és que pots tot tu, per tant pots triar totes les decisions, depenent de tu. És guai, també alhora et menges el cap, són molts mal de caps, i per tant potser és el que trobo més a faltar, el fet de poder treballar més en equip. I a l'hora de prendre decisions, precisament, de compartir-ho, de saber que si t'equivoques no t'equivoques sol, t'equivoques en grup.
0: I tant.
2: Això és el que trobo més a faltar. Però a nivell d'individualitat, de percepció general, estic molt tranquil, la veritat.
0: Que tenim la sort de poder escoltar un trosset d'una de les cançons que estan dins d'aquest nou projecte del Julen. Es diu M'he enamorat, i és una col·labo amb el Miqui Núñez.
2: És així, és així.
0: I, ostres, t'hem d'agrair. Moltes gràcies per portar-ho en exclusiva. A més, avui aquí, que has portat 30 segonets, perquè no rebentarem l'estrena, però així deixem una mica amb ganes a la gent perquè estigui pendent aquesta nit, no?
2: Per favor, i tant.
0: D'escoltar-se a l'amor, o potser no, el nou projecte del Julen. Doncs què, ho escoltem?
1: Som-hi.
0: Sí? Vinga, sona així.

0: portava a les notícies.
1: Home, sona increïble, no? I superdistiu.
2: Us agrada?
3: Enhorabona, eh? Molt d'estiu, sí, sí, sí.
1: Això es diu M'he enamorat.
2: Això es diu M'he enamorat, sí.
1: Julen, featuring Miki Núñez.
2: Ai, sí.
1: Com es genera aquesta aliança?
2: Això va sorgir d'una manera molt, molt curiosa i divertida. El tema és que la cançó M'he enamorat, jo la vaig escriure, la vaig publicar al meu primer disc, que és una cançó que ja existia, i quan ens vam conèixer amb el Miki, parlant, ostres, algun dia hem de fer algun vídeo junts per xarxes, perquè, jo què sé, hem de fer alguna cançó plegats, tal. I a ell li agradava molt aquesta cançó meva del M'he enamorat, i li vaig dir, tio, pues, fem com un cover, com si fóssim un cover d'un altre artista, però pues, en sí. Coses d'un altre, de la nostra pròpia cançó. I vam fer-ho xarxes amb un vídeo, bueno, els dos com super ensucrats, enromanticats, yeah. Aquesta cosa que la gent ens diu, de fet, de l'un i de l'altre, rient-nos de nosaltres mateixos. És a dir, vale, que sí, home, que sí, que som uns... Que tots hem vist Disney de petits, no? I el vídeo aquest, parodiant la cançó, de cop es va omplir, vam fer, res, això, 30 segons de cançó, es va omplir de comentaris de seguidors i seguidores seus i meus dient, si us plau, què fa això que no està a Spotify? Què fa això que no sona a les ràdios? I em diu, hosti, doncs ja ho farem algun dia, ja ho farem. I el dia arribat, i li hem fet un rentat de cara a la cançó, una producció de zero, amb les veus, evidentment, doncs, fetes també per l'ocasió i per reestrenar-la de la forma més estiuenca possible, també, sí.
1: Que guai, que guai. La tornem a escoltar, el trosset, va.
3: Sona molt la cançó d'estiu, eh?
1: Molt, molt.
3: Juntament amb Platja, Brisa i Mar, que la tenim al cor, que fa dies que no la posem.
1: És veritat, sí, del Nai i el Genís Sabater.
3: I el Genís, jo crec que pot ser cançó d'estiu.
1: Però aquesta és M'he enamorat de Julen i Miki Núñez, que sonarà així.
0: Pot semblar que estic perdut, però m'he enamorat de tu.
1: De fet, el Julen porta la samarreta sí. M'he enamorat de tu.
2: Correcte, sí.
0: Que m'he enamorat i va rient a la meva cara, però tot i així m'aguantes la mirada, em falta llet.
1: Clar, aquí, en aquesta cançó amb el Miki Núñez, abraceu tots els tòpics romàntics adolescents.
2: Tots.
1: Com es fa, Julen, una cançó ensucrada sense que faci vergonya aliena?
2: Mira, de fet, jo quan la vaig començar a escriure tenia la tornada, que és això, és el que m'he enamorat de tu, t'ho puc dir de mil maneres, que m'he enamorat de tu i em sento un adolescent. Tenia clar això. Vaig dir, doncs, ja que estem a aquest límit de fer vergonya aliena, anem a jugar-ho al límit, allò que sembli que caiguis del precipici, però si la gent ho segueix escoltant, voldrà dir que funciona. I sobretot per néixer de riure de mi mateix. Yeah. Perquè això, perquè jo quan era adolescent m'imaginava, jo pensava, el dia que em declari de veritat ho faré amb una cançó. I ho faré així, com si fos un musical. Jo era això, i jo a l'ESO pensava això i pensava, però és que no podré mai, perquè la gent riurà de mi i perquè, clar, bueno, i a l'ESO tot és inseguretats i bullying per totes bandes.
1: I tant.
2: Em feia una vergonya tremenda cantar. I llavors arriba el moment que com a adult dic, doncs saps què? Li vaig a dedicar una cançó al Julen de 16 anys que no sabia com declarar-se. Anem a fer-ho, però vamos, a l'extrem. Tot el sucre exposat.
1: Boníssim. I hi ha altres cançons, hi ha quatre més en aquest EP que hem dit, eh? Ja es coneixen els títols.
2: Exacte. No?
1: Sí, que són Et canto, Red Flags, que l'hem escoltat ara, M'he enamorat amb el Miki, El gel.
2: Exacte.
1: I Mario Kart.
2: I Mario Kart, sí.
1: Mario Kart, que juga amb aquest imaginari de pop de boy band dels 90, no?
2: Exacte.
1: Hi ha una mica de nostàlgia real o també una manera de riure's d'aquell amor adolescent tan intens que estàvem parlant ara, no? Tan dramàtic, tan coreografiat, diguéssim.
2: Sí, de fet, a Mario Kart vam jugar amb el productor musical, amb l'Arnau Figueres, a dir, va, anem a fer-la, ja que també és una cançó molt irònica, anem a fer-la musicalment també irònica i divertida, agafem la intensitat de les boy band dels 90 i dels 2000, no? Backstreet Boys, NSYNC, o inclús el rotllo aquest musical també de Britney Spears.
1: Sí.
2: No?
1: Que té... Pam, pam!
2: Exacte, aquests vam intentar copiar gairebé els efectes de so que feien servir, però en comptes de parlar, en aquest cas, d'un amor impossible o d'un amor adolescent, anem a portar-ho a la cruesa i la avorriment, fins i tot, d'una relació amb rutina que t'emprenyes perquè l'altre no ha fregat els plats.
1: Mario Kart. Deies, Maria.
3: No, parles també molt des de la ironia, no? Des de l'humor. O sigui, és un segell teu molt clar. Em recorda una mica a les cançons d'Arnau Grisso.
2: Ostres.
3: Saps? Aquestes ganes de petar-ho tot, de riure. I això, no sé si també vols que sigui un segell teu, evidentment ho és, però no sé si vols que a vegades també venguin més seriosament amb el que escrius, amb el que parles.
2: M'agrada molt tirar cap a aquest punt d'humor i la ironia aquesta. Crec que a les xarxes també tiro bastant cap aquí, és a dir, puc parlar d'un tema o puc cantar d'un tema, però donar-li una mica la volta. Em sento molt còmode. Segurament també té a veure amb el fet que t'ajuda com a exposar-te de forma com menys seriosa, no? Però alhora també, tant amb el primer disc com sobretot en aquest, m'agrada que, no, de les cinc cançons, quatre són més al voltant d'aquesta ironia, no?, de l'enamorament o del no, o tal. Però sí que m'agrada posar tant una petita pinzellada d'una cançó que sigui més de veritat. Alguna cosa que surti, que sigui transparent, que ja no jugui a riure'm de la situació, sinó que em mostri tal qual. Igual que els concerts, també. M'agrada molt buscar aquest contrast. El moment divertit, de fer riure, de desencallar coses, de fer una mica teràpia grupal, i després, si pot ser, posar una petita dosi de realitat i de... No, no va dir dramatisme, no, però de transparència emocional.

0: Ho deia la Maria, has estat als Miserables,
1: sí.
0: Across the Universe, sí, sí. Increscendo, amb Damaris Gelabert.
1: Exacte, també. Sí, sí,
0: quina
1: sí.
0: part de tot aquest recorregut encara se sent dins del Jul, encara escriu cançons pròpies?
1: Doncs amb la Damaris Gelabert seguim encara plegats. Formo part del seu projecte com a artista i amb els concerts que fem, i també d'un projecte que tenim també que amb el qual participo, que és Grow Up Singing, que també és música per infants i per famílies, músiques per cançons per créixer i per aprendre, en aquest cas en anglès, perquè és un projecte més internacional. I paral·lelament en el món del musical, clar, és cert que els musicals de Miserables que vaig fer i de Across the Universe sí que ara em queden una mica enrere, tot i que vaig aprendre molt de llavors, igual que Increscendo com a grup vocal també ja fa anys que no hi soc amb ells, malgrat segueixen sent els meus millors amics i encara és el projecte que més estimo de tots els que he fet a la meva vida, segurament. Però sí que a nivell del món del teatre musical, la propera temporada, el 2027, estaré a un nou musical que s'estrena al març, titulat Jana, i estaré... Ja no l'explicaré, ja us en parlaré més endavant, però sí, sí, em fa molta il·lusió, perquè a més a més és un musical on som tots actors, cantants i músics, per tant farem la música en directe sobre l'escenari, és una cosa molt xula que fa la productora We Color Music, i ja us en parlaré. Ja.
0: Enhorabona, doncs ja vindràs a presentar-ho aquí a Ràdio 4, t'esperem aquí.
2: Parlaves abans de l'Arnau Figueres, que ha estat a la producció de tot això. Què és el que ell ha aportat perquè d'aquest m'he enamorat, o no, bueno, aquest amor, o potser no, sigui tot un petit univers i no soni com cinc cançons que al final podria ser doncs, cinc cançons soles, no? Cinc singles.
1: Doncs és una cosa que tenia molt clar que volia fer-les amb ell totes, perquè... És això, ens agrada molt tant amb ell com a mi, a part som amics, ens agrada divertir-nos fent les produccions, que vol dir això. Doncs anem a buscar, si aquí és una paròdia de Backstreet Boys, anem a jugar-ho bé, no? Si això és una cançó d'estiu, anem a fer que soni estiu. Però també, si això és una cançó tendra i acústica, anem a treballar-ho des d'aquesta tendresa i aquesta manera d'entendre la música que crec que compartim bastant i venim d'entorns diferents, de formacions superdiferents. I l'Arnau jo l'admiro moltíssim. I el que té ell és que té un toc, que no sé com s'ho fa, però fa que les cançons, malgrat entre elles siguin això, universos independents, les pinta d'una manera a l'estudi que s'entenen com un pack, diguéssim, que tenen un relat que, si tu sents el disc sencer, entens com estan lligades entre si. És cert que la més diferent és Et canto, que és l'última, és la cinquena cançó, que això que sempre dic que és com una mena d'avís, no? Si fos un concert... Serien quatre cançons de concert i el bis d'Et canto aniria després com aquella cosa més petitona, més transparent i més íntima.

0: Algun cop t'has plantejat cantar en castellà? O fer...
1: Cada cop que m'ho pregunten, o cada cop que algú m'ho diu, m'ho plantejo en aquell moment i dic, ah, doncs no, no. Crec que no.
0: És a dir, és una pregunta molt recurrent, però molts fans també, moltes vegades, s'ho pregunten per una banda i per l'altra, perquè la Julieta li ha caigut també una de hate guapa per fer alguna cançó en castellà.
1: És a dir, no perquè no m'agradi el castellà, de fet el castellà és l'idioma que he fet servir sempre amb el meu pare i per part de la família parlo en castellà, amb altres una mica, no és que era, no gaire, però perquè...
0: Ah, sí, domines. Bueno, tu vas néixer allà.
1: Clar, sí que l'entenc, però parlar-lo em costa... No m'atreveixo, deixem-ho així, no m'atreveixo.
0: Vas complicar.
1: Però és cert que el català és l'idioma amb el que penso, i amb el que, llavors, sí, sí, com que és l'idioma que em surt més fàcil a l'hora de compondre. Això no treu que en algun moment faci una cançó amb altres idiomes, si la cançó m'hi porta i ho requereix. Per mi és un tema de des d'on neix aquesta cançó.
0: Clar.
1: Sí que tinc moltes ganes de fer una cançó en euskera perquè connecta amb una part com d'arrels i de sonoritats molt concretes també a l'hora de parlar i explicar una història que m'encantaria. I m'encanten moltes cançons en euskera que encara a dia d'avui m'acompanyen i que en algun concert inclús he arribat a tocar o potser versionar o portar-les cap al català. Aleshores, em fliparia fer-ho en euskera. En castellà, d'entrada, no m'ho plantejo tant.
0: Pel que veig, amb tu ha d'haver-hi sempre veritat. O sigui, això de que en algun moment l'esglaó canvi i li donis més importància al tema de diners que l'és a nivell comercial o exposició, no va massa, no va massa.
1: Hi ha una cosa que sempre crec que m'acompanyi i és les ganes de ser jo amb allò que faig. No? És a dir, jo creo contingut, sí, m'exposo. Faig cançons, sí, m'exposo. Però hi ha una cosa que per mi va per davant i és que el que estigui ensenyant sigui una part de mi, si més no. Tot jo no, serà difícil, perquè si no, això només em coneix la gent més propera, no? Però almenys que el que ensenyo sigui una part de mi real. I tinc la sort de tenir una xarxa molt maca d'amics i de família que em coneixen molt com per acompanyar-me i si en algun moment saben que faig una cosa que no se'm reconeix, sé que em dirien, Julen, tio, què estàs fent amb això?
0: Ja.
1: I això és una cosa que em fa estar molt tranquil. Que no em deixaran relliscar, diguéssim.
0: Sí, sí. Doncs, quin plaer. Bé, això és casa teva. O sigui, t'esperem quan vulguis, en unes setmanes o mesos, quan vulguis presentar el teu proper projecte, però agraïm molt que hagis vingut just el dia en el que, recordem, aquesta nit surt aquest EP. Fantàstic EP del Julen. Amor, o potser no, a les 12 de la nit d'avui, a totes les plataformes.
1: Moltes gràcies.
0: Amb quina cançó, Julen, vols sortir del teu EP? L'esculls tu.
1: Vinga, va, doncs marxarem amb Red Flags, que està
0: Red
1: de fons.
0: Red Flags, no? Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, va, que és enèrgica, va.
0: La gaudim sencera a Ràdio 4, el Xavi Forn i el Julen. Gràcies i tota la sort.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: I avui una de les notícies del dia és que la Policia Nacional ha intervingut més de 16 tones de samarretes de futbol falsificades. Clar, en plena febre pel Mundial. En total, s'han confiscat més de 66.000 peces valorades en uns 2 milions d'euros.
1: Uau.
0: Aquesta és una operació que s'ha fet a Madrid, a Barcelona, a Màlaga, a Elx i a Dénia, i que ha acabat amb 95 persones detingudes. Les samarretes imitaven equipacions de seleccions, també de clubs de futbol vinculats a grans estrelles, amb grans futbolistes. I segons la policia, la xarxa pretenia aprofitar aquesta embranzida comercial del Mundial de Mèxic als Estats Units i Canadà. I la investigació va començar a l'abril. Ha comptat amb la col·laboració d'Europol, Interpol, OLAF i EUIPO. I el perjudici pels canals oficials doncs, podria superar, atenció, els 7 milions d'euros. I, clar, aquest cas que ens recorda que darrere la samarreta barata del mercat, diguéssim, no? Sovint hi ha una indústria il·legal que també juga al seu propi Mundial.
1: Sí, sí,
0: molt bèstia,
1: Sí, sí, a més, no compreu samarretes falses, sisplau. No, no, sempre les oficials. I si està esgotada com la blanca, doncs ens espereu, o sigui, ens us espereu, o haver-hi anat abans, és
0: doncs
1: clar.
0: Sí, sí, sí. I amb tot, nou cop contra el Top Manta. Macrooperació policial a Salou, Cambrils i Reus amb registres i detencions. Clar, que d'alguna manera, diguéssim, a tot de la mà, han estat els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que han desplegat aquest matí. Ha estat avui un important, una important operació contra aquest Top Manta que diem a la Costa Daurada, amb entrades, amb escorcolls, en diversos punts de Salou i Reus, i un dispositiu que, per cert, fa un parell d'hores continuava en marxa i s'ha iniciat cap a 6:45 del matí, que té com a objectiu principal desmantellar la infraestructura logística que estava doncs, afavorint la venda ambulant il·legal durant la temporada turística.
1: Per cert, que també hi ha moltes persones... És que
0: m'ha fet riure! Estava jo parlant, d'aquest cop, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional, el Top Manta.
1: No, però que està relacionat amb això, el que et volia dir. Que hi ha molta gent que està venent samarretes per Wallapop, també, de seleccions.
0: Sí, Wallapop i Vinted.
1: Exacte.
0: Sí, sí, també, també.
1: Vull dir, el Mundial, que està despertant interès en els fans, aficionats de tot el món, i només les cerques de samarretes de Messi, Cristiano Ronaldo, Pedri i altres, doncs és que ja s'estan disparant a Wallapop, a Vinted. Mira, els articles relacionats amb Messi són els que la gent més compra, no? Les cerques d'aquests productes han incrementat un 122% en els últims dies. I de Cristiano Ronaldo, un 94%. I del Pedri, un 92%. Però no només samarretes, Tot, qualsevol cosa. Del Messi, el Cristiano, gots, també calçotets...
0: Hi ha una febre impressionant. Jo crec que el futbol, en aquest sentit, està en el seu millor moment, a nivell comercial, perquè
1: sí.
0: Ho parlàvem fa dues setmanes, l'àlbum de Cromo,
1: no,
0: de
1: Panini,
0: està esgotat i que no hi ha àlbums, i que no dona temps a fabricar nous cromos, o sigui, és de bojos tot el
1: la
0: que està passant amb el futbol.
1: Els quioscos ho diuen,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Els hi arriben i els han de dosificar, perquè si no, venia una persona i se'ls enduia tots.
0: Sí, clar, home.
1: I els hi han de dir, no, com a molt 5 paquets, com a molt 10 paquets. Gent també que són col·leccionistes. Clar, hi ha una febre amb el Mundial, amb els cromos, o sigui...
0: I en concret, amb la, tu deies, Maria, amb la samarreta blanca d'Espanya.
1: Ui.
0: El que ha passat amb aquesta samarreta és un fenomen que jo no coneixia, No sé si potser alguna del Barça de fa anys, una segona, una tercera
1: pot
0: equipació...
1: Potser, la negra va tenir també...
0: Sí, la negra, però la negra no està al nivell de la blanca d'Espanya.
1: No, està esgotada absolutament a tot arreu. Hi ha una febre...
0: És una barbaritat.
1: De fet, a les botigues d'Adidas, és que jo vaig veure a Glòries...
0: No, però si porten sin stock. Entres a la web d'Adidas, sin stock, però des de fa dos mesos.
1: Aquí al costat de Glòries hi ha la botiga d'Adidas i posa... Només venem la samarreta d'Espanya local. O sigui, only
0: ja ho posen, la roja, no?
1: Sí, sí,
0: ja,
1: sí.
0: Ja.
1: O sigui, només la de local, la de visitant, no la tenim. Que, a veure quants partits del Mundial juguen amb aquesta samarreta. És molt, molt... La veritat és que és molt xula,
0: Sí, és preciosa. No, al final marxem de tema, però aquesta era la notícia, no? Nou cop contra el Top Manta. Macrooperació policial a Salou, a Cambrils i a Reus, amb aquests escorcolls i detencions. No tenia jo tanta consciència de que Salou era epicentre del negoci del Top Manta, eh? Es veu que sí. Les darreres investigacions policials, com la d'avui, situen Salou com un dels principals centres d'activitat del Top Manta a Catalunya, especialment durant els mesos d'estiu, clar, quan l'arribada massiva de turistes, això, incrementa aquestes vendes de productes falsificats.
1: Sí. Mira, quin diries que és, tornant als cromos, el cromo que més busca la gent de tot el Mundial?
0: Lamin.
1: Pedri.
0: Pedri.
1: I després Lamin. Sí. I Messi, Cristiano, evidentment, però sí. Pedri era el dels que més aquí a Espanya, eh? I després Lamin. Sí.
0: Doncs...
1: La gent s'està tornant boja, tu. Feu una enganxineta i ja volen els cromos.
0: Qui juga avui? Perquè hem tingut una tarda...
1: Home, ja t'ho dic jo, qui juga?
0: Tarda nit.
1: Pregunta-li al Real Madrid qui juga.
0: Ah.
1: Que han anunciat que ja Bernardo
0: sempre
1: Silva.
0: Sempre anuncien un jugador quan ha de jugar a la seva selecció. Sí. Portugal.
1: Portugal.
0: Portugal-Congo.
1: El Madrid ja ha fet oficial avui el fitxatge de Bernardo Silva quan juga aquesta tarda a les 7 de la tarda contra el Congo, amb una samarreta de la selecció portuguesa, la foto que han posat.
0: És gran dia avui. Portugal-Congo a les 7 i després a les 10, Anglaterra-Croàcia. Partides. Anthony Gordon. I després Ghana, Panamà, Uzbekistan, Colòmbia, tenim...
1: Tots per aquesta casa, per Ràdio Televisió tots? Espanyola,
0: tots.
1: Català i en castellà, i també a Ràdio Nacional. Germà García estarà en aquest Anglaterra-Croàcia, ens ho deia ahir, el company d'esports.
0: Doncs arribarem al butlletí de les dues amb els nostres estimats artistes i amics Nai i Genís Sabater i Platja, Brisa i Mar. Actualitzem la informació amb el butlletí de les dues i seguim al Xavi Fornia de Ràdio 4 avui amb un zoom que serà polèmic.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bona tarda. José Luis Rodríguez Zapatero ha negat cap influència per afavorir a l'aerolínia Plus Ultra. L'expresident ha declarat durant 3 hores davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, tot i que s'ha negat a respondre, Núria Alcalà, a les preguntes relatives de les joies trobades al seu despatx.
2: Sí, l'expresident ha negat la seva intervenció en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Ha mantingut que no tenia contacte directe amb la companyia i que només va conèixer el seu conseller delegat, però que en cap cas va intervenir en l'operació. Segons fons presents a la vista, l'expresident ha assegurat que només feia tasques de consultoria. Es desmarca així Zapatero de la mediació, per exemple, la compra d'or i de petroli veneçolà. També ha negat que tingués contacte amb l'empresa del seu amic Julio Martínez, a través de la qual, segons el jutge, hauria ocultat el suposat cobrament de comissions. Zapatero no ha declarat en relació a les joies trobades a la seva oficina i valorades en 1,3 milions d'euros. Ha dit que necessita almenys entre una setmana i 10 dies per contestar. A través d'un comunicat, Rodríguez Zapatero mantingut que és completament innocent i ha demanat autorització per inspeccionar el seu patrimoni i demostrar que no compta ni amb diners ni amb societats a l'estranger. La Fiscalia ha sol·licitat la retirada del passaport de l'expresident, la prohibició que surti d'Espanya i les compareixences regulars al jutjat. Ara estem a l'espera de la decisió del jutge.
0: Gràcies, Núria. El PSOE ha emès un comunicat després de la declaració de Zapatero. Diuen que remeten el text que ha fet públic l'expresident i que explicava la Núria i que mantenen exactament la mateixa posició des del primer dia. Defensa de la presumpció d'innocència i respecte absolut a la justícia. Mantenim, diuen, el suport al president Zapatero i continuem reivindicant el seu llegat. Va ampliar drets, va enfortir l'estat del benestar i va contribuir, asseguren decisivament, a modernitzar Espanya. El Departament de Salut xifra el seguiment de la vaga de metges, la dotzena des de la tardor, en un 4,2%, mentre que el sindicat majoritari Metges de Catalunya parla d'un 30%. Més de mig miler de facultatius s'ha manifestat aquest matí a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquests són alguns dels de Tarragona.
3: Llega un punto en el que pues ya no puedes más y lo que pasa es que a las 8 de la mañana cuando sales de ahí después de haber atendido a todas esas personas colapsas y llegas a tu casa y lloras y al día siguiente tienes que volver a trabajar.
4: El sueldo base de un residente a día de hoy en España son 1.300 euros. Cada año se suman 100 euros de complemento que igual acabas haciendo un sueldo base de 1.600 por 40 horas de trabajo. No está bien pagado para la responsabilidad, la formación, el trabajo hecho.
5: Acabas havent de fer malabars anant sense dormir, vas a casa, tenim companys amb fills que van a casa, no dormen, estan cuidant dels fills tot el dia, tornen el dia següent a treballar un altre cop.
0: El col·lectiu avisa que si es manté la nul·la voluntat de Salut i del govern d'escoltar i negociar, a la tardor podrien escalar encara més les mobilitzacions. I els sindicats Comissions Obreres i CESIF han anunciat mobilitzacions i vaga per finals de juny a les oficines de Correus de Catalunya. Reclamen més personal per poder fer front a l'augment de serveis que han d'oferir als ciutadans i que se sumen a la seva feina diària, com la realització de certificats digitals, reclamacions de l'administració de l'Estat o la recollida de documentació pel procés extraordinari de regularització de migrants. Xari Calvillo, secretària provincial de Comissions Obreres a Correus Barcelona.
6: Nos pusieron para atender esta sobrecarga de trabajo, fueron 20 o 30 contratos a nivel de toda la provincia de Barcelona de tres horas, precariedad sobre la precariedad, sin formación, porque la formación duró una hora. Los trabajadores se apañaron de llamar a otras administraciones, compañeros de otras administraciones, para que nos guiaran un poco, porque es que la empresa dio una formación de una hora.
0: De cara a l'estiu, l'empresa ha fet 60 contractes nous de 15 dies, la meitat parcials per tota la demarcació de Barcelona. Més coses, la construcció entra en fase de desacceleració a Espanya el 2026, quan creixerà poc més d'un 3%, impulsada sobretot pel sector residencial, segons l'informe Euroconstruct, Climent Sabater.
7: Després d'un trienni de fort avenç, la construcció modera el seu creixement al 3% al 2026, malgrat l'impuls del sector residencial, que a Espanya creixerà gairebé el doble, un 5%, i tindrà una quota de mercat propera al 40%, molt per sobre de la mitjana europea, on es construeix més infraestructures i menys habitatge. El risc, segons l'informe Euroconstruct, és que el preu dels pisos toqui sostre, el que pot fer caure la rendibilitat del mercat i que els promotors posin el fre, uns preus encara lluny de la bombolla bombolla, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Rodríguez.
8: Hi ha un consens general, és que encara estem lluny de preus que es puguin considerar bombolla com es va ser l'any 2007-2008.
7: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2022 i ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
0: El jurat del Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026 ha distingit a l'astronauta dels Estats Units, Christina Cook, amb el guardó d'aquesta categoria. Cook, recordem, va ser una de les tripulants de la missió Artemis 2 de la NASA, que a l'abril va fer història per orbitar la Lluna posant fi a més de mig segle sense presència humana al satèl·lit natural i la primera dona també en anar-hi. Adrián Barbón és el president autonòmic d'Astúries i també del jurat dels premis.
9: Porque su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II. Tierra, sois un equipo.
0: La cerimònia d'entrega dels guardons es farà, com sempre, a l'octubre al Teatre Campoamor d'Oviedo. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a 2:15 a l'edició migdia amb l'Eva Albiol.
1: Ràdio 4.

0: Passant 6 minuts de les dues, comencem segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4. Gràcies per ser-hi, eh? Gràcies per fer que aquesta família no pari de créixer cada dia. Estem molt contentes, molt contents. Joel Sevilla, la producció, Marta Inglés, el control. I bé, Maria, que el Zoom d'avui és potent.
1: Sí, avui... perquè parlem de natalitat, que és un tema també que està candent, no?
0: Sí, la natalitat ja no cau. La natalitat s'enfonsa dins d'un país que diu estimar la família, però castiga qui intenta formar-ne una. Mira, Espanya va tenir l'any 2025 uns 321.164 naixements. Això és només un 1% més que el 2024, encara en mínims històrics i amb més defuncions que naixements.
1: El 2024, el nombre mitjà de fills per dona era de 1,10, molt per sota de la mitjana europea situada en 1,34. Mentre la maternitat s'endarrereix fins als 32 anys i mig, només el 14% dels joves de 16 a 29 anys viu emancipat. Atenció al 14, eh?
0: És bestial aquesta dada, Maria, que dones. 14% dels joves d'entre 16 i 29 anys pot viure emancipat. Si tirem enrere només 15 anys, el percentatge era del 30%.
1: 15 anys, eh?
0: Bestial. Ara el 14. Bé, les dades són contundents. A Catalunya el lloguer ja s'endú de mitjana el 76% del sou, en concret a ciutats com Barcelona. Quan els experts consideren que l'habitatge no hauria de superar el 30%, però s'està enduent el 76%. Clar, avui comprar un pis exigeix disposar... Això és una mitjana, perquè algú riurà.
1: Clar.
0: Diràs molt més, però bé, la mitjana. Avui comprar un pis exigeix disposar d'uns 100.000 euros d'estalvis i només per afrontar l'entrada, els impostos, les despeses, no? I el preu d'un habitatge doncs ja equival aproximadament a 10 anys de salari íntegre. Repeteixo, molta
1: exacte,
0: gent dirà... No, és molt més. El que jo em trobo és moltíssim més, és una mitjana.
1: Sí. Paral·lelament, a Catalunya ja acumulem un dèficit d'uns 125.000 habitatges, mentre es formen més llars de les que es construeixen. No? Sí. En aquest context, la natalitat continua en mínims històrics i cada cop els experts vinculen més directament la dificultat d'accedir a un habitatge, de poder emancipar-se i el retard en l'emancipació, la formació de parelles i també la decisió de tenir fills. No? Ahir veia un vídeo d'una noia que es va viralitzar que deia: molta gent m'ha criticat perquè tinc 25 anys, no puc viure amb la meva parella perquè ho he intentat i no podem, i m'he quedat embarassada. Estic vivint amb la meva mare, la meva parella està vivint amb els seus pares i serem pares. Clar, o sigui, estan prioritzant el fet de tenir fills, el fet de tenir un habitatge, però clar, la gran majoria de gent no ho veu d'aquesta manera.
0: L'habitatge, evidentment, és el tema principal. Alguns ja estan dient que hem convertit l'habitatge en el principal anticonceptiu del país,
1: però
0: hi ha molts altres factors, hi ha molts altres. Sous precaris... En fi, ja ho sabem, ho hem parlat aquí molt i ho seguirem parlant, malauradament. No sé si la pregunta és si els joves volen tenir fills... No sé si la pregunta és si Espanya no deixa que els tinguin. De tot plegat parlarem amb el Pau Miret. Ell és investigador al Centre d'Estudis Demogràfics. Molt bona tarda, Pau, i gràcies.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Què tal? Bé, Pau, quan diem els joves no volen tenir fills, estem descrivint una decisió lliure o estem amagant un fracàs estructural?
2: Bé, sí, però jo m'aniria per la segona categoria. Perquè totes les enquestes que es fan preguntant quants són els fills desitjats o quants fills es voldrien tenir, doncs totes són molt superiors, aquests desitjos són molt superiors al que en realitat, al número de fills que en realitat es tenen.
1: Clar, perquè ara parlàvem del percentatge que es dedica a un pis, gairebé de mitjana un 76%, però hi ha molts joves que molt més. Si hem de dedicar el 90% pràcticament o més del sou a un pis, no sé si podem parlar de llibertat a l'hora de decidir si volem tenir fills.
2: No, clar, el tenir un pis... Tenim un dèficit estructural moltíssim, no tant de pisos construïts, com de pisos de protecció oficial, bueno, de pisos socials, amb lloguer social, fonamentalment. El que s'esperaria en el moment d'emancipació, òbviament, és un moment molt difícil en què s'ha de dedicar molt d'esforç a tenir aquest pis, però s'esperaria que aquests preus no estiguessin tan disparats com ara, en un cantó, i després s'esperaria que tinguéssim un lloguer social com el que tenen altres ciutats, que s'aproximés a un 20%, especialment amb el que és l'emancipació juvenil, i no arribem ni a un 2%. O sigui, aquest dèficit amb el que és l'habitatge social ja ve de dècades. Ja podem dir des de la proclamació del decret Boyer el 86 que estem amb aquest dèficit tan important, no tant de construcció, que també, però aquest no tant de construcció com de pisos de protecció que tinguin un preu emmarcat dins de del que es pot pagar.
0: Sí, la sensació és que tenim natalitat baixa perquè ha canviat el desig de ser pares, però alhora també perquè sembla que s'ha convertit la criança en un luxe. No sé si es pot parlar honestament de natalitat sense parlar, ara com ho estem fent aquí, d'habitatge, però també de salaris i de precarietat.
2: Sí, però salaris i precarietat que afecta de manera molt... Ho hem hagut de fer molt malament perquè hi hagi aquesta distància entre els fills desitjats i els fills realment tinguts. Aquesta distància que cada any sembla que augmenta, doncs és una... Vol dir que estructuralment, tant en l'habitatge com els salaris, com els temes que esteu plantejant aquí, que ja portem 30, 40 anys parlant dels mateixos temes, doncs han hagut de ser molt negatius perquè tinguem la natalitat que actualment, en el cas d'Espanya, Catalunya, és de les més baixes del món. Bueno, supera potser Corea o alguns d'aquests, però és de les més baixes del món. No hi ha de l'Europa Occidental, i de l'Europa Occidental també. Tenim un Portugal al costat amb 1,7, tenim una França dalt amb 1,8-9, que ja consideren que la natalitat està molt baixa, i aquí un 1,1. I en el cas de Catalunya, el màxim que es va aconseguir en el moment en què es lligaven els gossos amb llanguanisses, que era abans de la crisi econòmica del 2009, doncs es va arribar a 1,5. O sigui, es va arribar en el moment de màxima de que es pensàvem que el capitalisme havia guanyat la partida i de que ja sortíem d'aquestes crisis periòdiques que teníem, es va arribar a 1,5. I ara, actualment, pues mira, 1,7, 1,8, estic donant uns números molt superiors de l'1,1 que tenim aquí.
0: Sí, però, Pau, és veritat que això segurament seran conseqüències, no?, de coses mal fetes o no fetes des de fa dècades, però és veritat que també la sensació que tenim molts és que, no sé, la generació dels nostres pares, en general, hi ha hagut de tot, però en general, a grans trets, sí que podien permetre's la compra d'un primer pis, potser després d'estar uns anyets de lloguer, poder estalviar i anar pujant, diguéssim, no? a la vida, a nivell de feina, a nivell de sous, a nivell de lloguers accessibles, de compra accessible. Això passava i passava amb un sou moltes vegades en aquestes cases. Ara, la majoria, amb dos sous, no arriben a final de mes.
2: Sí, bueno,
0: això és de fa 15 anys, diguéssim, o 10 anys, vull dir, no més, no? Sobretot...
2: Bueno, la caiguda de la fecunditat va ser a partir del 1980. Ja portem des del 1900, de la dècada dels 80, als 90...
0: Sí, no, parlo de salaris, precarietat, habitatge, eh?
2: I el que ens mirem... Amb els teus pares, ara no sé quina edat m'estàs posant, de fa 15 anys ja tenien problemes molt importants d'habitatge. Tenien problemes, però sí que es podia permetre, i teníem una absència absoluta, això ho continuem tenint, d'habitatges socials.
0: Sí.
2: Però sí que el preu de l'habitatge van començar a pujar de manera que es triplicaven cada any a finals del segle XX. Mm. O sigui, ja vivim amb el segle XXI amb aquests preus que no hi ha manera d'aturar els preus de l'habitatge, del preu del lloguer. I, fonamentalment, aquest model que em dius de que es podien comprar un habitatge sempre és aquest canvi de model entre uns avis, podríem dir, que tenien més el model del lloguer i uns pares que ja tenien el model de la compra, que és aquest nou model que creix en el segle XXI. Clar,

0: no s'havia donat mai en la història, aquests percentatges tan, tan elevats. I és els que sí que poden iniciar aquesta vida en família, doncs sí que la família més habitual és la de tenir dues criatures, és la més habitual, però ja aquest percentatge tan important de gent que en tindrà cap, que no en tindrà cap.
1: Clar, clar, clar. Això baixa molt la mitjana. I el que dèiem, que la maternitat s'ha endarrerit fins als 33 anys de mitjana, que, clar, ja biològicament, això amb els experts i les expertes que hem tingut aquí al programa, ho hem comentat en més d'una ocasió, Maria, es complica cada cop més la fecunditat.
2: Sí, el que està passant també és que moltes dones s'estan arribant a congelar els òvuls no? Quan tenen 24, 25, 26 anys, perquè quan arribi el moment òptim, clar, si una persona s'emancipa amb 30 o més anys, quants anys reals li queden per construir parella, estabilitat, fills, no?
0: Sí, els que són les taxes de fecunditat són encara superiors a zero, d'alguna forma, passats els 40 anys. O sigui, si una persona s'emancipa en 30, 31, 32 anys i vol tenir-ne dos fills, és molt probable que els tingui. Altra cosa és que vulgui tenir dos fills, però és molt probable que els tingui. Ara, ja quan passem els 40 anys, als 30 anys cau el que és la fecundabilitat, o sigui, la possibilitat de tenir la fertilitat, la possibilitat de tenir criatures. Cau ja, comença a caure de manera exponencial a partir dels 30 anys. Però quan passen els 40, ja comencem a parlar d'impossibilitat. Per això tenim a Barcelona un dels centres de fecundació in vitro privades més importants del món. Hi ha gent que ve de diferents parts d'Itàlia, de França, de diferents parts del món per tenir una fecundació in vitro aquí. Són aquestes, i bueno, és un pol d'atracció sanitària importantíssim. O sigui que tenim aquestes, hi ha les que tenen 40 i escaig anys, ja comença a ser la cosa, no als 30, però sí als 40 i pico, com comença a tenir grans dificultats, encara que els vulguin, diguem que biològicament és molt difícil que els tinguin pel seu ús naturalment, diguem.
1: És que és un tema, que podríem estar aquí dies parlant d'això, no? Però clar, parlant de polítiques familiars a l'Estat, són una ajuda real o és una manera institucional de quedar bé?
0: La política familiar més important és la política d'habitatge. Hi ha moltes polítiques familiars, però cap és de xec nadó, diguem, cap és de donar diners per tenir fills. Política d'habitatge, polítiques educatives, de facilitat, polítiques de transport. Clar, una persona que viu a l'exterior de Barcelona, doncs necessita que el transport sigui molt... Per tenir fills, necessita que aquest transport sigui eficaç. I això es té problemes en aquest sentit. O sigui, les polítiques familiars per a la gent que vol tenir criatures són totes. Ho abarca, primer, l'habitatge, òbviament. L'habitatge és importantíssim. I no gastar-se el 70% del sou en un habitatge, però que hi hagi política social d'habitatge. Però és que totes les restes, les polítiques educatives, per exemple, de 0-2 anys, l'augmentar el que és l'educació a 0-2 anys. Ara tenim nosaltres, que és una cosa especial a nivell occidental, que és el poder accedir a un lloc d'educació de 0-3 anys. Això no és normal, tampoc. No és, de 0-3 anys. De 2-5, abans de la preescolar. Aquesta és una política que va fer Fabanyar que no ha servit. Ha servit perquè les dones puguin treballar, perquè encara tenim aquesta divisió de gènere tan important en el món del treball. Però no ha servit per augmentar la natalitat i és una política familiar importantíssima i el mateix de tenir de 0-2. Ara, si continua aquest problemes que tenim educatius tan importants amb aquesta preescolar, però també en la infantil i l'etapa de l'escolarització obligatòria, doncs el que hi hagi en aquests problemes escolars és una política que ens porta a no tenir fills. És una altra de les causes de no tenir fills, a més de l'habitatge, que estigui tan malament la sanitat i educació, que són pilars bàsics.
1: Sí, sí, sí. A veure, és veritat que les ajudes per si soles no expliquen una natalitat més alta, no? La fecunditat també depèn de factors com l'habitatge, el que parlàvem ara, els salaris, l'edat d'emancipació, la composició demogràfica, en fi. Però és veritat que em va sobtar molt l'altre dia parlant amb uns amics de Madrid, que ens van explicar que tenien dues ajudes econòmiques, una de la Comunitat de Madrid i l'altra de la seva ciutat, on vivien a la Comunitat de Madrid. I vaig començar

0: a investigar i vas dir, escolta, anem a comparar-ho això amb Catalunya, mm-hmm. I et quedes blanc, eh? Et quedes blanc perquè dius, Catalunya, deducció autonòmica de 150 euros per naixement. A Madrid, mm-hmm. deducció de 720 euros per naixement. Catalunya no disposa d'un programa general d'ajudes directes i universals per naixement. Hi ha ajuts específics, segons renda o situacions concretes, i Madrid té un dels paquets d'ajudes familiars més amplis d'Espanya. Hi ha deduccions per naixement, per conciliació, per famílies nombroses, per cuidadors, per habitatge. I les famílies nombroses poden arribar a deduir-se fins al 50% o al 100% de la quota autonòmica de l'IRPF, això a Madrid.
1: I així, la fecunditat de Madrid no és més alta que la de Catalunya.
0: No, no, ho he dit.
1: Això és el que sobta.
0: Ho he dit, però segurament ajudarà la gent, almenys els que tinguin un fill els hi ajudarà una mica, però sobta, dius, home, no ho sé.
1: Sí, no, les polítiques són diferents. I el que sí que ha ajudat, les polítiques són importants, i només cal mirar França. Sí. França té una de les polítiques... podria dir natalistes, tot i que són... Aquí hi hauria la discriminació de gènere, també la podríem posar, però són unes polítiques natalistes que han ajudat a mantenir la fecunditat a uns nivells de quasi dos fills per dona, que és d'alguna manera de la reproducció de les... Però a nivell de... Veiem en diferents autonomies que hi ha diferents ajudes o la manca d'ajudes, i la fecunditat és la mateixa, la fecunditat en relació a les dones que tenen edat de tenir fills. Aleshores, ajuden que estaran millor les que tenen fills a Madrid, evidentment, sí. Amb totes aquestes ajudes estaran millor, òbviament. Però no hi ha aquest diferencial que ens podria dir, doncs les polítiques són clau.
0: No.
1: La resta d'estructura del mercat de treball, del mercat de l'habitatge, del que sigui, d'alguna forma igualen la fecunditat a un cantó i l'altre. Sí.
0: No.
1: Una de les coses que es veu, si veus l'evolució de la fecunditat, fins al 2011 hi havia sempre la fecunditat del nord d'Espanya, que era molt més baixa que la fecunditat d'una Andalusia, o especialment de l'Andalusia oriental. Però a partir del 2011 és que tota Espanya la fecunditat està igual de baixa.
0: No, i que a veure, per a Madrid, però l'habitatge a Madrid també és terrible, el preu, que com estan ara les coses allà.
1: Sí, són totes aquestes causes que... Jo suposo que i després de les edats a l'emancipació que estàveu dient al principi, doncs són també les més altes d'Europa. A cap lloc d'Europa la gent s'emancipa de casa dels pares tan tard com a Espanya, en general. I clar, això té a veure que, amb tot el que estem dient, això és una biografia. Primer és l'emancipació dels joves, que abans tenia molt a veure amb el matrimoni, ara ja no tant, d'acord? I a partir d'aquesta emancipació dels joves, que tenim també als 30-31 anys, com a edat mitjana d'emancipació de la joventut, doncs a partir d'aquí, pues, si tens parella, conformes la parella, i a partir d'aquí ve la fecunditat. Però hem de començar pel principi d'aquesta biografia, que és la sortida de casa dels pares. Sí. Els pares, jo no sé si estan molt contents amb això de que la teva filla porti el novi a casa i a sobre cregui la família dins de casa teva. Suposo que farien el possible perquè aquesta filla o aquest fill doncs pogués tenir un lloguer assequible i pogués formar la seva pròpia família.
0: Després està el tema cultural, jo tancaria amb això perquè hem d'anar a l'edició migdia de la informació, però el tema, clar, agafes dades, no? I dius, els estudis demogràfics disponibles situen les estimacions aproximadament en dones marroquines residents a Espanya entre 2,2 i 2,6 fills per dona, i després venen les pakistaneses residents entre 2,8 i 3... No, encara més, perdó, 2,8 i 3,3 les pakistaneses. Les dones de nacionalitat espanyola, 1,07. Fills per dona.
1: Sí, per això, clar, això és la nova migració. Mm-hmm. Això va passar també amb la migració que va venir d'Andalusia, Múrcia, l'Aragó, Extremadura. Un cop, però aquestes, les segones generacions d'aquesta generació ja estan adaptades en aquesta fecunditat tan baixa. Però les primeres sí que porten noves pautes culturals dins de les quals hi ha dues coses que són importants. Una, la diferència entre gèneres. La relació amb el mercat de treball de, per exemple, africanes, totes les que són africanes, la dona no treballa. La dona, diguem que el paper de la dona, un percentatge molt més alt a les que han nascut a Espanya, doncs no tenen relació amb el mercat de treball. sí, tenen una fecunditat més alta, però sempre amb aquesta distinció en relació amb el mercat de treball. Sí, això hem de mirar el quadre general.
0: Sí, no, evidentment. Va, és que és un tema molt complex i és un gust escoltar-te, Pau, de veritat, i gràcies per ser-hi avui aquí en directe amb nosaltres. Si et sembla bé, anirem parlant i anirem comentant l'evolució de tot plegat.
1: Molt bé, d'acord.
0: Pau Miret, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, moltes gràcies i una abraçada gran.
1: Vostès, adéu.
0: Arribem a 2:15, edició migdia, molta actualitat i molt potent. Ha dit Feijó, el Congrés ha dit... no té dret a emmordassar el Congrés, senyor Sánchez. L'ha acusat de covard. Bé, Zapatero demana confiança, ha negat davant del jutge haver influït per afavorir Plus Ultra. I bé, la directora de la Guàrdia Civil, a la vaga de metges... Tenim moltes coses, moltes. Totes a l'edició migdia i després més Xavi Fornia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Jornada del voltatge polític i judicial a Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero ha comparegut davant del jutge José Luis Calama per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra. Una declaració marcada per les sospites de tràfic d'influències i presumptes irregularitats. Zapatero ho ha negat tot i ha evitat aclarir l'origen de les joies trobades en una caixa forta al seu despatx. El jutge ha rebutjat retirar-li el passaport o imposar-li mesures cautelars, com demanava la fiscalia. En paral·lel, en un comunicat, Zapatero ha defensat la seva innocència i fins i tot autoritzat que s'investigui si disposa de comptes o societats a l'estranger. I mentre el focus se centrava en els tribunals, el Congrés, Pedro Sánchez, ha evitat pronunciar-se sobre el cas, però ha tancat la porta a un avançament electoral malgrat la pressió del Partit Popular.
2: Eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas.
0: Salutacions d'en José Gil i el Martín Noia, la realització i les vies de sol, l'Èric Sobrevia, la producció i l'Albert Vacas a control central. I molta atenció a la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per temperatures intenses entre diumenge i com a mínim dimarts, coincidint de ple amb la revetlla de Sant Joan. El Meteocat alerta de l'arribada d'un episodi d'onada de calor que afectarà especialment les comarques de l'interior del país. De moment, l'avís és de nivell 1/6. Coneguem la previsió per a les properes hores a EMET, Noelia García.
3: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, a la depressió central i al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
0: I un accident està marcant la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim destacant aquest accident múltiple entre 9 vehicles, 3 d'ells camions, sembla que sense ferits, a Barberà, en sentit Barcelona, i hi ha 2 carrils tallats. Això està provocant 8,5 km de lentitud i també en sentit contrari gairebé la mateixa retenció per l'efecte Badoc. Afecta la B30, al lateral de la T7, a la zona de Barberà, 3 km, i també es van congestionant vies al voltant, com és el cas de la C17 a Mollet, a la C58 a la zona entre Badia i Sabadell cap a Barcelona, i per tant cal circular amb molta prudència i mantenir-se informat. Les rondes amb força mobilitat, especialment com ja comentàvem amb anterioritat, en sentit Trinitat, la B20, la ronda de dalt, i emplaçar-vos de nou a que circuleu amb cautela. Molt bona tarda.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha declarat durant 3 hores davant del jutge de l'Audiència Nacional. José Luis Calama, l'expresident, ha negat cap influència per afavorir a l'aerolínia Plus Ultra i s'ha negat a respondre a les preguntes relatives a les joies trobades al seu despatx. El magistrat, finalment, no li ha imposat cap mesura cautelar. Núria Alcalá, bona tarda.
5: Bona tarda. Zapatero ha respost a les preguntes del jutge i del seu advocat Víctor Moreno, però s'ha acollit al seu dret a no declarar les acusacions populars. L'expresident ha negat la seva influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Ha mantingut que no tenia contacte directe amb la companyia i que només coneixia el seu conseller delegat. En el rescat, recordem, l'aerolínia va rebre 53 milions d'euros i, segons els investigadors, Zapatero va cobrar una suposada comissió irregular de 2 milions. Segons fonts presents a la declaració, l'expresident s'ha presentat com un mer consultor internacional, es desmarca així, de la suposada mediació per la compra d'or i de petroli veneçolà per part de la Xina. També ha negat que tingués contacte amb la consultora del seu amic Julio Martínez, a través de la qual, segons el jutge, hauria ocultat el cobrament de comissions. Zapatero no ha declarat en relació a les joies trobades a la seva oficina i valorades en 1,3 milions d'euros. Ha dit que necessita almenys entre una setmana i 10 dies per donar resposta a aquesta qüestió. A través d'un comunicat, Zapatero ha mantingut que és completament innocent, ha demanat confiança a la ciutadania i d'entrada ha obert la porta a que el jutge inspeccioni el seu patrimoni i es demostri així, diu, que no té ni diners ni societats a l'estranger. Després de la declaració, el jutge ha descartat imposar-li cap mesura cautelar en contra del criteri de la Fiscalia, que sol·licitava la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i les compareixences regulars al jutge.
6: Gràcies, Núria. Doncs bé, el PSOE ha tancat files amb Zapatero en un comunicat reiterant la confiança en l'expresident i apel·lant al respecte per la presumpció d'innocència i per la feina dels tribunals. El partit també denuncia els judicis paral·lels i les condemnes anticipades i reivindica el llegat polític de qui va ser president del govern espanyol. Mentrestant, a la sessió de control al Congrés, mentre l'oposició intentava portar el debat cap a la investigació de l'expresident socialista, Pedro Sánchez ha mantingut el silenci. El president del govern espanyol no ha fet cap menció a Zapatero i ha centrat totes les seves intervencions en l'economia. Ni les preguntes del PP ni la insistència d'altres formacions han aconseguit arrencar-li una valoració sobre el cas. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
7: Bona tarda, sí. Moncloa i el PSOE mantenen la confiança en Zapatero, però avui Pedro Sánchez, a la sessió de control, ha evitat parlar de l'expresident.
8: Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: Que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
7: L'única referència a la corrupció que ha fet Sánchez avui, també Belarra li ha retret que hagin traït els votants d'Esquerra.
9: Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó.
7: Als passadissos, alguns ministres sí que han tornat a defensar l'expresident.
10: Estamos confiados en que pueda defender su inocencia.
11: Y ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
7: Setmana molt complicada. Per al govern, el PNV li demana eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos.
12: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
7: Sánchez diu que buscarà amb diàleg el suport necessari per tirar endavant els primers pressupostos i no donar la legislatura per esgotada.
6: I el PP tampoc desisteix i portarà al Senat la moció que reclama Pedro Sánchez la convocatòria d'eleccions. Ho fa després que la mesa del Congrés batés ahir les iniciatives de PP i Junts amb aquest mateix objectiu. Amb la majoria absoluta dels populars a la cambra alta, la proposta té tots els números per prosperar. Avui, durant la sessió de control, Núñez Feijóo ha retret a Sánchez que impedís votar-la al Congrés.
8: Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez.
6: I si al Congrés Sánchez ha optat pel silenci, Catalunya ha trobat un dels seus principals suports. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb el president del govern espanyol. I no només això, sinó que l'ha elevat a la categoria de millor president que ha tingut Espanya. Anem al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
13: Bona tarda. Si Salvador Illa tanca files amb el president del govern, Pedro Sánchez, i ho fa en una de les setmanes més difícils pel líder socialista.
14: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
13: El president de la Generalitat ha reiterat el seu compromís contra la corrupció i ha receptat contundència per combatre-la. Ho ha dit en una sessió de control marcada per la pressió dels grups enmig dels casos de corrupció que envolten el PSOE. El més contundent, el Partit Popular. La formació li ha retret una situació insostenible. Junts acusa ella d'opacitat per no donar explicacions i Esquerra exigeix contundència. Escoltem Alejandro Fernández, Mónica Salas i Josep Maria Jové.
15: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
16: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
17: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. En tots dos casos, president, calen accions concretes, clares i contundents.
13: Uns retrets que també han entonat els comuns i la CUP. Illa, però, els ha esquivat reivindicant la seva gestió i esgrimint l'èxit de la visita del Papa a Catalunya.
6: Catalunya fa un pas endavant per tancar una de les ferides industrials més importants de les últimes dècades. El Parlament ha aprovat una llei pionera per eliminar progressivament l'amiant, prevenir l'exposició a aquest material cancerigen i reparar les víctimes. Seguim a la Cambra Catalana, Elena García.
18: Sí, el govern xifra en 20 milions d'euros anuals la inversió compromesa per erradicar el llegat tòxic invisible de l'amiant, amb una partida ja de 10 milions i mig a l'espera de sumar 10 milions més al juliol, amb la validació dels pressupostos i començar començarà pels equipaments públics, Paneque.
19: És factible i és possible. El que s'haurà de mantenir és aquest nivell d'inversió, 20 milions d'euros, i complementar-ho amb línies de finançament per tal que pugui haver-hi també implantació d'energies renovables.
18: Amb la nova llei validada per unanimitat al Parlament, pionera en amarrar la reparació a les víctimes, la prevenció de riscos i l'eliminació progressiva de l'amiant, amb sancions de fins a 100.000 euros per obviar el perill d'aquest material cancerigen, que encara avui nodreix, entre d'altres, més de 122.000 cobertes amb fibrociment a Catalunya.
6: I de la salut pública a la sanitat pública, el col·lectiu mèdic convocat pel Sindicat Metges de Catalunya ha tornat novament al carrer en una nova jornada de vaga. 200 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, és la dotzena mobilització des de la tardor per reclamar millores laborals, Maria Huguet.
3: Sí, la d'avui ha estat una mobilització simultània a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, on en conjunt s'han manifestat més de mig miler de facultatius. Fins ara, segons Salut, la vaga té un seguiment del 4,2% i, segons el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, del 30%. El secretari general de Metges de Catalunya assegura que, si cal, escalaran el conflicte i envia un missatge al president de la Generalitat. Escoltem Xavier Lleonart.
20: Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
3: Mentrestant, la situació als hospitals continua sovint supeditada a les hores extres del personal i amb un sistema de guàrdies de 24 hores insostenible, com expliquen la Marta i el Paco, metges a la UCI.
21: Que no estamos pidiendo nada que no se haga en otros países, que es que no quedan muchos países en los que se hagan turnos de 24 horas.
22: Yo le pregunto, ¿cómo la población? ¿Cómo juegan al juego de mesa? 2 horas. A les 3 de la tarda i com juegan a les 6 de la mañana si han dormido.
3: Amb tot, es manté durant l'estiu la campanya Ni un minut més, que insta el col·lectiu a no fer hores extres al marge de la jornada ordinària i les guàrdies, i de la que en depèn el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari.
6: Unes reivindicacions que no acaben aquí. Els treballadors de la Seguretat Social també s'han mobilitzat avui en diferents punts de l'Estat, entre ells Girona, per reclamar al govern el compliment dels acords de millora de les condicions laborals. Gemma Esteve.
23: Els treballadors denuncien una plantilla insuficient i envellida i alerten que això està augmentant la càrrega de feina i perjudicant l'atenció a la ciutadania. Diego Latorre és membre del sindicat CESIF.
24: Coses que se han acordado desde el año 2023 y que sistemáticamente nunca llegan a ningún puerto. No hay ninguna voluntad más que esperar a ver si nos olvidamos.
23: Demanen més personal, actualitzar els complements salarials i un nou calendari laboral. Joan Pascual, UGT.
25: Negociar les 35 hores... negociar una mena d'un horari de cortesia que teníem i que ara, en principi, no s'està respectant.
23: Els sindicats asseguren que la falta de recursos provoca esperes elevades per aconseguir cita i retards en la resolució de prestacions com l'ingrés mínim vital, i adverteixen que, si no hi ha avenços, mantindran les mobilitzacions.
6: I un altre servei públic que alerta de la manca de recursos és Correus. Les oficines catalanes podrien aturar-se a finals de mes, Marc Esparza.
26: Els sindicats reclamen més treballadors a temps complet per poder assumir la càrrega de treball real de les oficines. Són tràmits que s'assumen a la seva feina diària, però, per exemple, per la regularització de les persones migrants, es van trobar amb un excés de treball amb pocs contractes de suport. Xari Calvillo, secretària provincial de Comissions Obreres a Correus Barcelona.
27: Fueron 20 o 30 contratos a nivel de toda la provincia de Barcelona de 3 horas. Precariedad sobre la precariedad, sin formación, porque la formación duró 1 hora. Los trabajadores se apañaron de llamar a compañeros de otras administraciones para que nos guiaran un poco. Porque es que la empresa dio una formación de 1 hora.
26: De cara a l'estiu, l'empresa ha fet 60 contractes nous de 15 dies, la meitat parcials, per tota la demarcació de Barcelona. Després de diverses reunions amb l'empresa, no s'ha arribat a cap acord i, si no hi ha canvis, anuncien jornada de vaga per finals de juny.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
6: En 2 minuts arribarem a 3:15 i marxem a l'exterior perquè la tensió torna a escalar a l'Orient Mitjà. Israel ha atacat avui el Líban, tot i l'acord assolit entre l'Iran i els Estats Units per intentar frenar les hostilitats a la regió. Teheran ja ha advertit que respondrà amb contundència, una amenaça que posa en risc la signatura del memoràndum d'entesa previst per aquest divendres a Suïssa i que hauria d'obrir la porta a una desescalada del conflicte. Mentrestant, a hores d'ara continua la reunió a França entre els líders dels països membres del G7. Avui és l'últim dia d'una cimera en què s'ha refermat el suport a Ucraïna i s'ha celebrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb les hostilitats al Pròxim Orient. Pau Alemany, bona tarda.
0: Bona tarda. El lideratge del president dels Estats Units, Donald Trump, ha quedat palès durant tota la cimera. Abans d'entrar a la reunió, Trump s'ha referit amb aquestes paraules a l'acord amb l'Iran.
2: No, it's not final, it's a memorandum of understanding, and if I don't like it...
0: És un memoràndum d'enteniment i no és definitiu. Si Teheran no es comporta, tornarem a llançar bombes just enmig dels seus caps.
2: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: Els membres del G7 han acordat tres qüestions principals en matèria internacional. La primera, seguir reforçant el suport armamentístic a Ucraïna i augmentar les sancions econòmiques al gas i al petroli rus. La segona, recolzar la reobertura de l'estret d'Hormuz i impedir que Iran tingui armes nuclears. I la tercera, que ha passat més desapercebuda, oposar-se a qualsevol intent de la Xina d'envair l'illa de Taiwan.
6: I un apunt d'última hora, perquè el Parlament Europeu acaba d'aprovar definitivament amb una àmplia majoria el reglament que permet la creació de centres de deportació de migrants a tercers països, incloses les famílies amb menors d'edat. Amb la calor ja fent-se notar, el govern ha presentat avui a Lleida els protocols per protegir els treballadors dels efectes de les altes temperatures. L'any passat a Catalunya es van detectar 124 infraccions relacionades amb l'exposició a la calor extrema. 9 d'aquestes es van registrar a les comarques de Lleida, coincidint amb la campanya de la fruita, Pepa Sangenís.
4: La més greu és la que es va imposar a l'empresa responsable de la finca de fruites al Carràs, on va morir un temporer que treballava a 40 graus. Paco Ramos, secretari del Departament de Treball.
5: No es va complir en la pràctica del protocol, llavors es van incorporar 2 sancions greus. Va acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
4: Per prevenir els efectes de la calor en el treball, el govern de la Generalitat ha presentat avui els protocols que ha consensuat amb diferents departaments i que tenen com a objectiu adaptar-se als diferents àmbits laborals. En el cas de Lleida, a l'agrari, Núria Guiljado és la directora general de Relacions Laborals.
9: En el cas específic del camp, el primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és intensa.
4: En aquest sentit, d'entrada, faran inspeccions a 123 empreses de Catalunya, majoritàriament de l'agricultura i la construcció, per comprovar si disposen d'aquests protocols.
6: Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents el 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb 2 persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats esdevé un factor clau, però el sector desaccelera a Catalunya i també a Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
10: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
11: En moltes zones d'Espanya on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda i per tant el que ja és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
10: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
6: Protecció Civil avança en la implantació dels plans d'emergència de les preses catalanes. Fins ara 16 embassaments ja disposen d'aquests protocols activats i s'han instal·lat més de 70 sirenes d'avís per alertar la població davant d'una possible ruptura d'una presa que podria provocar inundacions aigües avall. Sergi Bassoles.
12: Gairebé una setantena de preses, la majoria ubicades a Catalunya, en cas de trencament, tindrien greus afectacions a municipis catalans. A dia d'avui, 16 ja han implantat els seus plans d'emergència i 11 més estan elaborant els comitès que els han de crear. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
28: Tenim a Catalunya, hi ha 68 preses de les classificades de risc que ens poden afectar. Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més que en breu també iniciaran la implantació.
12: I és que actualment 36 municipis es troben en zones inundables que, en cas de trencament, disposen d'una setantena de sirenes per alertar els més de 70.000 veïns que hi resideixen.
28: La mesura és l'evacuació, l'autoevacuació d'aquesta població.
12: A banda d'aquests plans d'emergència, cada 5 anys les preses han de passar una espècie d'ITB, una revisió de seguretat on es comprova el desguàs, el formigó de la infraestructura, mitjançant una revisió visual i també a través dels sensors que hi tenen instal·lats. El govern treballa amb un horitzó d'una dècada per tal que la gairebé setantena de preses que en cas de trencament tindrien afectacions a Catalunya tinguin ja els seus plans d'emergència.
1: Edició migdia.
6: Segur que recorden aquesta veu, tot el planeta la va escoltar l'abril de 2026. Era Christina Coates, l'astronauta dels Estats Units, que es va convertir en la primera dona en orbitar la Lluna. Quina rava la fita que estava aconseguint amb els altres tres companys de la NASA en el marc de la missió Artemis 2 i el moment exacte en què ja veien la Lluna més gran que la Terra. Doncs bé, el jurat del Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026 ha distingit a l'astronauta dels Estats Units amb el guardó d'aquesta categoria. Recordem que va ser una de les tripulants de la missió Artemis 2 de la NASA, que l'abril va fer història per orbitar la Lluna, posant fi a més de mig segle sense presència humana al satèl·lit natural i la primera de dona també en anar-hi. Adrián Barbón és el president autonòmic d'Astúries i també del jurat dels premis.
7: Porque su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis 2. Tierra, sois un equipo.
6: El de la Concòrdia ha estat l'últim dels 8 premis que entrega cada any la Fundació Princesa d'Astúries, que aquest any celebra la seva edició número 46. La cerimònia d'entrega dels guardons es farà, com sempre, a l'octubre al Teatre Campoamor d'Oviedo. I en plana cultural, l'escriptor vigatà Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb la novel·la Sau, Marta Orquín.
8: Sí, les llibreries agremiades han escollit Sau de Ferran García com a Premi Llibreter 2026 en la categoria de Literatura Catalana, una novel·la sobre un amor prohibit a través del temps ambientada a la plana de Vic i a la Guinea Equatorial. El jurat ha destacat la seva escriptura hipnòtica i magnètica i la seva capacitat de convertir la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític. El seu autor, Ferran García, celebra el reconeixement a un llibre que va sortir publicat a principis de 2025.
13: En aquesta època i en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies, ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant, em sembla molt, molt xul i molt interessant.
8: El Premi Llibreter no té dotació econòmica i el voten les llibreries catalanes agremiades per reivindicar l'ofici de llibreter i el seu paper de prescriptor. Les altres obres guanyadores són Cop de llum, el debut de la nord-americana Rita Bullwinkle en la categoria d'altres literatures, Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí i El gegant de ferro de Ted Hughes en literatura infantil i juvenil, en català i en altres literatures respectivament, en àlbum il·lustrat El racó de pensar de Peter van den Heuvel i La passió dels estranys de Marina Garcés en assaig, pensament i altres narratives. Els premis es lliuraran aquest vespre a les 8 a la sala Paral·lel 62.
6: José María Rubí, bona tarda.
14: Bona tarda, Eva.
6: Esports. Avui acaba la primera jornada de la fase de grups al Mundial de Futbol. Les dues cites principals del dimecres són els debuts d'Anglaterra i Portugal, els dos candidats al títol que encara no han jugat.
14: Posada al llarg dels darrers cracs, que encara no hem vist, com per exemple Cristiano Ronaldo, que aquest estiu disputarà el seu 6è campionat del món. L'estrena de Portugal serà contra el Congo a partir de les 7 de la tarda. El combinat lus, amb el català Robert Martínez a la banqueta, està considerat juntament amb França i amb Espanya el primer nivell de favoritisme. Jaume Rielo, la sensació que fa és que 2026 és ara o mai per aquesta generació.
15: Hi ha qui defensa que aquesta Portugal és la millor selecció que ha presentat mai a un Mundial. Té un dels mig del camp més potents del torneig, amb Vitinha i João Neves, jugadors clau en el Paris Saint-Germain, campió de les últimes dues Champions. Però també Bruno Fernández o Bernardo Silva estan preparats per dominar des de la possessió i que aquests migcampistes puguin nodrir, puguin alimentar d'oportunitats Cristiano Ronaldo, ànima absoluta de l'equip portuguès. 41 anys té l'històric davanter, serà el seu últim Mundial. En el darrer any ha jugat 9 partits amb la selecció i ha marcat 8 gols, entre ells un contra Alemanya i un altre contra Espanya a les semifinals i final de la Lliga de les Nacions, un títol que va aixecar. El punt feble dels veïns seria l'eix de la defensa. Rubén Díaz és el líder en aquesta posició, però no juga des de març i es perd el partit d'avui.
14: Aquesta sensació que deia jo de darrera oportunitat la viuen fins i tot dins del propi vestidor del combinat portuguès. Acabem la prèvia de l'estrena de Cristiano i companyia escoltant un dels homes amb més pes del grup, com és Bruno Fernández. El migcampista del United considera que mai han arribat tan preparats al quilòmetre zero d'una gran competició.
3: También llegamos mejor preparados ahora porque muchos de nosotros han jugado el último mundial. Algunos de nosotros es el tercero ya. Creo que la base del grupo ha jugado el último, entonces nos hemos preparado en ese mundial. También sabemos lo que vamos a pasar, lo que vamos a encontrar, y creo que eso ayuda en una competición como esta.
14: Repassem la resta de l'agenda del dia. A banda d'aquest Portugal-Congo, a les 10 de la nit es jugarà un dels millors enfrontaments d'aquesta primera jornada, l'Anglaterra-Croàcia, i ja de matinada des de la 1 gana Panamà i per tancar el Colòmbia-Uzbekistan a les 4.
6: D'ahir debuts amb victòries solvents tant de França com dels vigents campions, l'Argentina de Leo Messi.
14: 3-0 contra Algèria i amb els 3 gols de l'esmentat Messi.
16: Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
14: 3-0 d'Argentina, 3-1 de França contra Senegal, amb 2 gols d'Mbappé. També va marcar 2 gols Haaland en la victòria de Noruega contra l'Iraq per 4-1. I ja gairebé pel matí nostre, Àustria s'ha imposat a Jordània per 3-1.
6: I per la seva banda, la selecció espanyola continua preparant el seu segon partit al Mundial, diumenge contra l'Aràbia Saudita.
14: Un cop tornats a la seva base de Chattanooga, després de l'entrebanc de dilluns, els de Luis de la Fuente estan corregint les errades del debut, però, com ha explicat Miquel Merino, sense tornar-se bojos, sense perdre la las virtudes del combinado nacional.
17: Si algo tenemos que hacer es ver el lado positivo de todo, ¿no? Ser autocrítico, pero al mismo tiempo ver lo positivo e intentar ver que muchas historias muy buenas han empezado con igual partidos que no han sido tan buenos. El último campeón del mundo empezó perdiendo contra Arabia en 2022 y luego acabó ganando. Como tú dices, es pronto todavía, tenemos margen de mejora, tenemos margen de maniobra, intentaremos hacerlo.
14: Un darrer punt de futbol, més enllà del campionat del món. El Real Madrid ha anunciat el fitxatge de l'esmentat atacant portuguès Bernardo Silva, l'ex del Manchester City, signarà per les dues properes temporades i és el segon reforç dels blancs aquest estiu després de la incorporació de Marco Corella.
6: Més enllà del futbol, la final de la Lliga CB de bàsquet ja escalfa motors. El play-off entre Barça i València començarà demà al Roig Arena.
14: Avantatge de pista, per tant, pels de Pedro Martínez, que van acabar segons la temporada regular mentre el Barça va ser cinquè, amb només una victòria de diferència, en tot cas. Per tant, Fran Robert, i així ho indiquen també els enfrontaments d'aquesta temporada, es presenta una final equilibrada.
18: Si més no, tot apunta que serà més equilibrada que la que es va endur el Barcelona fa 23 anys contra el València, superant-la per 3-0. Aquest curs, el balanç de precedents és de 2 victòries dels de Xavi Pascual a l'Eurolliga i 2 dels de Pedro Martínez a la competició domèstica. La més recent al Palau, per un contundent 77-102, i no oblidem que va ser la pitjor derrota dels blaugranes a casa en partit de la CB. L'escorta de Donosti, Darío Brizuela, assegura que han après la lliçó.
19: Que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
18: Si el Barça s'adjudica a la final del play-off, serà el primer club en guanyar la Lliga, havent acabat la fase regular en cinquena posició.
6: La final que va començar ahir és la de la Lliga de Futbol Sala i el Futbol Club Barcelona va aconseguir avantatge en l'eliminatòria.
14: Els de Javi Rodríguez els van endur el primer partit contra el Pozo, als penals, després d'igualar un enfrontament que perdien per 3 gols al descans. Dani Esclusa, demà segon assalt i oportunitat pels blaugrana de quedar-se a tocar el títol.
20: Un partit que va tenir absolutament de tot. La polèmica arbitrada de la primera part amb l'expulsió de Pito al minut 3 i el protestat segon gol del Pozo, un festival de gols a la segona meitat on el Barça va aprofitar de la millor manera el porter jugador i una tanda de penals agònica en la qual els blaugranes van acabar emportant la victòria després d'haver errat els seus 2 primers llançaments. Un Palau blaugrana que va vibrar amb la remuntada culer i un Javi Rodríguez que va viure la seva primera nit màgica des que és entrenador del Barça.
21: Tengo la grandísima suerte de tener a Didas que me ha dicho: mister, no te preocupes que yo los penaltis los ganamos.
0: Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un dia solo podré contar a mis nietos.
20: Al segon enfrontament, com deies, demà a les 9 de la nit, de nou al Palau Blaugrana, els culers buscaran quedar-se només una victòria del títol abans que la sèrie viatgi a Múrcia la setmana que ve.
14: I abans d'acabar, Timothy Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029 amb la marxa de Dicamem. A més, tot indica que Nguessan serà el nou capità de l'equip. Paula Badosa torna a jugar avui al torneig de tenis de Berlín. Després de derrotar la neerlandesa Lammens a primera ronda, Badosa es veurà les cares amb la nord-americana Goff. I a Nottingham, Jessica Bouzas s'enfrontarà a la també estatunidenca Bolinets. I en ciclisme, avui comença el Tour de Suïssa, que és la darrera gran prova de preparació de cara al Tour de França, i amb Tadej Pogacar, com no, com a gran favorit a la victòria final.
6: Gràcies, Rubí. Estem a punt d'arribar a les 3 i acabem amb el ritme del Gypsy Kings. Va!

0: La formació de rumba flamenca encapçala avui el del Festival Blau Marí del Port Vell de Barcelona, procedents de les ciutats d'Arlí i Montpellier. A la Provença, la seva fusió de pop flamenc i salsa amb accent andalús ha traspassat fronteres. No sé si estarà d'acord en Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva.
0: Què és el que et sembla, els Gipsy Kings?
1: Home, a mi m'encanten. Alegria. L'alegria de viure. Alegria. De viure.
0: Totalment.
1: Sí, que ens fa falta.
0: No ho podies definir millor. I què és el que ens portes aquesta última hora d'en Xavi Fornia?
1: Doncs ens visitarà el director de cinema Ulisses Porra per presentar Bajo el mismo sol, que és una pel·lícula que parla de fronteres, de poder, de convivència i de persones que intenten construir un futur en un món, diguéssim, dividit per l'origen i els prejudicis. Molt interessant la pel·li. I molt interessant tot el que porta també el gran Toni Cano, que de seguida obrirà melons, el polèmic Toni Cano.
0: També amb alegria de viure, segur.
1: Sempre el Toni, sempre.
0: Bona tarda, Xavi.
1: Una abraçada, Eva. Doncs... Ai, és que no vull tallar aquesta cançó. Em dona un bon rotllo. Súbele, súbele.

0: Em saludem ja el gran Toni Cano. Què tal? Bona tarda, Toni.
1: Hola, què tal? Com estem? Bé.
0: Plaer tenir-te aquí a l'estudi.
1: Igualment, he de dir que tenir-vos a prop, veure-us, tocar-vos, abraçar-nos. Toquem-nos, sisplau.
0: Pay and pay.
1: Fa tanta falta, això de...
2: Sí, tinc la mà freda perquè m'acabo de rentar les mans.
1: Ah, bueno, no, la tens amb una temperatura molt adient, molt agradable, molt gustosa. Sí, sisplau, perquè, ostres, hi han coses que aquí no passaven, que això sempre ens sobtava molt, no? El típic de, hi ha un noi japonès que no surt de la seva habitació, perquè som mediterranis, som de contacte, i ara ja ens estem trobant que doncs, ha arribat aquí també.
0: Passa,
1: hi ha gent doncs, que està molt allunyada del nostre origen, de la nostra manera de ser, del nostre tarannà. Ai,
0: que és que estic
1: una mica... No, és que estic una mica...
0: És al·lèrgia, eh?
1: Jo estic moquejant.
2: Ai.
1: No sé en quin moment aquests canvis de temperatura que estem tenint, i a més jo que estic entre Madrid, Barcelona, Madrid, també viatjo molt amb tren. Tenim trens, per exemple, molt important, tips.
0: A veure.
1: Si viatges amb l'AVE de Renfe, t'has d'abrigar per viatjar. Per què? Perquè l'aire condicionat és fort. Llavors, si vas amb pantaló curt, màniga curta, porta't una rebequita i uns pantalonets.
0: Sí, és veritat. Sí,
1: important. Si vas amb l'Irio, intenta anar gairebé en pilotes. Perquè hi ha moments que sembla ser que estàs doncs al Rodalies amb l'aire espatllat. I el WeGo no tinc el plaer de saber-ho perquè ho vaig descartar ja fa temps.
0: Jo també.
1: Sí, directament no el trobo. Que no és perquè siguin francesos, però els que són francesos i m'agraden molt són els Gypsy Kings. Que jo no sabia que eren francesos. O sigui, jo vaig descobrir en un concert, ojo, que això sona superguai, per accident estic anava a dir a Nova Orleans, no? Estava a Orlando, i hi havia un concert dels Gypsy Kings. Em van convidar, vaig anar, que guai, i allà tenia jo 17 anys i vaig descobrir que no eren espanyols i vaig dir, com? Jo quan era petit i jove pensava, bueno, més jove que ara, clar, un jove d'aquests molt joves, pensava que eren d'aquí, i no. Clar, és veritat que tenen aquesta arrel nostra, i d'aquí també, i a més, si no m'equivoco, són de Toulouse, no? És que Toulouse és aquesta ciutat francesa tan guai.
0: Tolosa.
1: Per què? Doncs...
0: Són d'Arles, ells.
1: D'Arles. Bueno, però està a prop, no?
2: Està a tocar.
1: O sigui, sí. Si no m'equivoco, és Toulouse, la ciutat, tu em pots corregir, pots fer de fake news, sí? Que Toulouse és aquesta ciutat que és tan diferent a la resta de França perquè tenen aquest ADN tan espanyol.
0: Sí, home, jo tinc tiets a Toulouse.
1: Clar, perquè van arribar, doncs, tot l'exili, després de la guerra, durant la guerra i, doncs, la dictadura, i van superar els espanyols que van arribar a la població local. Llavors...
0: Molt fort, això, clar, sí, està fort.
1: Va haver un canvi radical a la ciutat i es nota, tu vas un mercat el dia a dia pels carrers, doncs notes aquesta manera de ser nostra, que doncs és molt més agradable, potser, que d'altra gent. No vull dir que els francesos, que en general, que hi ha francesos macos, Que, per cert, la truita francesa, sabeu per què es diu truita francesa? No perquè vingui de França, sinó perquè es feia a Cádiz, la truita espanyola, la truita amb patates, i quan estaven assetjant els francesos Cádiz, es van quedar sense patates i tenien ous i van començar a fer truita sense patata i, clar, com estaven assetjant els francesos i eren els que estaven tocant els pebrots i no es podia sortir d'allà les tropes napoleòniques, doncs van dir truita francesa.
0: Ostres, boníssim.
1: Sí. I si no, vero ben trobato. Això m'han explicat a mi i jo m'ho crec.
0: Si no, vero ben trobato.
1: Clar, això m'agrada molt dels italians.
0: Sí.
2: Una cosa, potser el que volies dir és que eren de Montpellier, no?
1: De Montpellier? O Toulouse? No,
2: Montpellier.
1: Montpellier és el que van arribar... Toulouse, però Toulouse no fa un festival de cinema... Per això deia que...
2: Toulouse i Montpellier. Els Gypsy Kings són d'Arles i de Montpellier.
1: I de Montpellier, però Toulouse és la que té...
2: Té un festival.
1: Un festival familiars... és la que té un origen espanyol com a ciutat molt forta.
0: Els meus familiars, Antoine i Blanche, que viuen a Toulouse, i la seva filla, Aurora, que no és Aurora, és Ogoch. Aurore.
1: Però és que als francesos els agrada tant escriure lletres que després no pronuncien, perquè Antoine, Antoine, és com foyer, foie, o sigui...
2: Sí. Bueno, és igual.
1: Clar, o sigui, és foie i s'escriu foyer. I Antoine es diu Antoine, o sigui, sisplau, o sigui, una mica de coherència.
0: Antoine.
1: O sigui, no és tan difícil.
2: M'encanta el nom d'Aurora. Si tinc una nena, li posaria Aurora.
1: Ai, que maco,
2: sí,
1: és molt maco.
2: De veritat, de veritat.
1: És molt maco.
2: Podem recuperar aquest tall, sí.
0: La meva besàvia es deia...
1: Podem recuperar aquest tall?
2: Si algun dia tinc un...
1: Ah, vale, que te'l recordem, perquè potser te n'oblides.
2: Sí, no, però que serà bonic, jo suposo que si algun dia tinc una nena, li poso Aurora, que escolti que la seva mare, anys abans de tenir-la, o temps abans de tenir-la, va dir ja que tenia una nena que es diu Aurora.
0: El problema és amb els noms de nen. No sé si et passa a tu, si ho parles molt amb l'Eric, si us poseu en aquesta situació i jugueu
2: ens
0: això.
2: Ens agraden 84.000 noms de nena i
0: totalment
2: cap nom de nen.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. A tu et passa, sí, Toni, quan sí t'has posat així a pensar noms
1: jo he pensat,
0: de possibles
1: home, jo, és que
0: fills
1: jo vaig
0: que puguis
1: pensar,
0: tenir?
1: Gairebé sempre vaig pensar noms de nen i jo he trobat molt macos.
2: A mi només ens agrada un a nosaltres, que és Max.
1: A veure.
2: Només Max. Ara mateix, si jo tingués un nen, li posaríem Max. Tant a la meva parella com a mi ens agrada molt. I de nena ens agraden moltíssims. Aurora és el que més ens agrada, però ens agrada Julieta. Ens agrada Camila. Ens agrada Valentina. Ens agrada moltíssims noms de nenes. És que tinc una llista. I
0: de
2: llavors...
0: Molts,
1: jo,
0: molts,
1: a mi m'agradava... M'agradava. Dic m'agradava perquè després de la sèrie...
2: Ai, això
1: La Casa
2: passa,
1: de Papel, s'ha fet
2: Tòquio,
1: molt popular.
2: Rio. A mi també, el tinc apuntat, Toni.
1: M'agradava molt Rio, i ara no sé jo, Rio... No sé, mira, està.
2: Rio,
1: a mi m'agrada molt Rio, també el concepte, perquè el Rio és vida, i ho havia sentit com a nom als Estats Units i vaig pensar, ostres, que maco. I és veritat que a vegades, quan les coses fan més populars, m'hauria de rumiar. Rio m'agrada molt, i he de dir que a mi m'agrada molt el meu nom. I m'agrada molt...
0: Antonio.
2: Antonio i Maria són els noms més populars a Espanya ara mateix.
1: Sí,
2: els que
1: sí,
2: hi ha
1: sí
2: més.
1: Mari Carmen, conjuntament... O sigui, Mari Carmen és el number sí one en dones.
2: Pensa que era Maria.
1: Maria és com el segon o tercer.
0: El tema és noms. O sigui, els noms que més s'han posat en el darrer any, per exemple, en els darrers 2-3 anys, i els noms que queden de
2: clar,
0: gent... Quanta gent té aquell nom, no?
2: No és el mateix el més posat que el més popular.
0: Ja,
2: el més popular és Antonio, Maria, Mari Carmen, i els més posats són Lucía i...
0: Però Max, tu has dit Max. A mi m'agrada molt Máximo.
2: O Máximo,
1: ara, sembla... rotllo italià.
0: Preciós, Máximo.
1: Bueno, com Luca, a mi m'agrada molt Luca, la versió italiana. Potser també per això que es va fer tan popular Lucas.
0: S'ha posat molt, eh?
1: Bueno, clar, el
0: Tiago,
1: meu nebot era...
0: Enzo...
1: Però el meu nebot té 20 anys.
0: Que som...
1: No, però el meu nebot té 20 anys ara. Sí, sí. Quan el seu nom és Luca, no era tan popular. I ara mateix és que hi ha tants Lucas i Lucas... Sí, sí, hi ha molts, però simbolitza llum. I això no,
0: a mi m'agrada molt.
1: Això
0: com
1: és
0: sona
1: molt
0: Luca i Enzo, a mi m'encanten. Però és veritat que s'està posant molt, molt, molt,
2: sí,
0: molt.
2: Tu
0: molt
2: vas dir un, quan havies de tenir la gala, que era sí Bosco.
0: Oh, m'encanta.
2: Que fa molt per tu, Xavi.
0: És que a mi... O sigui,
1: sí.
0: És dels pocs de nen
1: que
0: ens agraden.
2: Sí, és que ja...
1: T'acaba de dir pijo a
2: ja
1: tota la...
2: Ja li he dit
1: la...
2: moltes
1: saps
2: vegades.
1: O sigui, sí.
2: Però a mi també m'ho diuen, vull dir, però, no,
0: pot dir pijo, pot dir el que vulgui. Sap perfectament que venim de família treballadora.
2: Sap d'on venim. Sí,
1: bueno, home, recordem que no fa molt,
0: molt
1: aquí...
0: Molt proper al teu.
1: A mi em van dir pijo fent un directe de Ràdio 1... Aquí al Xavi Forner
2: m'ho
1: va dir un senyor de Sarrià a mi, de bon pastor.
0: Tu pots tenir ànima de pijo o pots tenir gustos a vegades de pijo, però gustos, i si després no pots pagar és igual, no? Però bueno, i després no ser-ho, o sigui que al final si li diem pijo a la persona que es dutxa cada dia,
2: exacte,
0: home, anem malament, eh? No, comencem a ser una excepció
2: pijos,
0: a família.
2: Som
0: que som,
2: pijos.
0: Sí, som pijos, jo sóc el primer pijo, llavors.
1: Jo crec que s'ha de ser...
0: Em dutxo, sí, em cuido, però sí, m'agrada.
1: S'ha de ser molt transversal, o sigui, jo crec que s'ha de ser... S'ha de poder estar doncs en un entorn
0: totalment
1: més pijo, s'ha de poder estar menjant un entrepà en un viatge a una hora de servei, s'ha de poder estar a tot arreu, en tot moment, i això és el més maco, que jo crec que la gran majoria de catalans que som d'origen de famílies que van venir de la resta d'Espanya i treballadores, ens ho van inculcar,
0: sí,
1: i ens ho van ensenyar amb l'exemple, o sigui, a casa meva, doncs, jo tenia un anava a dir Tox Zero, un smoking, des de molt... Tinc el smoking de petit, perquè els meus pares feien per la feina sopars de gala i a mi em portaven, i jo anava també, i...
0: Però és que em sembla igual de malament el ric o, diguéssim, el pijo o la pija que no s'adapta a altres entorns, com tu dius, no? Més de barri, més propers, més...
1: Com l'altre que
0: humils,
1: no...
0: Com l'altre que va de mega alternatiu, superhumil, trencador, revolucionari, que després no sap estar en un altre entorn, un lliurament de premis i vas en xandall o
2: ui,
0: vas
2: no,
0: amb babutxes.
1: No. I després prejutjar molt per a vegades per l'estètica. La meva cosina li encanta l'estètica refinada, no? I és una noia doncs rosa, l'agrada molt cuidar-se i l'agraden les arracades de perla. I quan ella feia polítiques, la carrera, clar, hi havia gent de la seva carrera doncs que eren més, diguem, d'un altre tarannà, que li deien superpija, i després rascaves una mica el que estava dient pija ma cosina del bon pastor, era algú de Diagonal cap amunt.
2: Clar,
1: llavors
2: clar,
1: dius... al final, llavors, jo crec que...
0: D'aquests hi ha molts, eh?
1: Sí, sí.
0: Ai,
2: No, a mi també m'ho
0: han
2: dit. A mi també m'han dit picar moltes vegades, eh?
1: Ficar tanta etiqueta, perquè sí, al final és com t'agradi i hem de ser més eclèptics.
0: Tornant... I... Perdona.
1: Sí, perdona. No, que hem de ser més eclèptics. A mi m'agrada aquesta camisa que porto avui, que me la van regalar, que per cert l'estreno avui. És
2: molt
1: maca,
2: sí,
1: molt maca,
2: sí,
1: avui.
2: Sí, sí.
1: I hi ha d'altres dies que m'encanta portar una camiseta, una camisa blanca, i m'agrada portar americanes, m'agrada portar tratxa, m'agrada portar corbates, m'agrada... I en d'altres dies vaig amb una samarreta...
2: És molt elegant, aquesta camisa.
1: Aquesta és molt maca.
2: M'agrada molt maca. Sí, sembla estil Versace.
1: Sí, és
2: sembla...
1: Sí. Bueno, és que... Bueno, no t'he de dir, però és un regal. És un regal.
0: Mira, les darreres dades oficials disponibles. Naixements 2024, eh? Uh-huh. Que això, el 25 i el 26, segurament serà molt similar. A Espanya, nens nascuts el 2024.
2: Va, fem porra. Va, vinga. Jo et dic qui.
0: Tinc un top 10. Començo pel 10?
1: Vale.
0: No, dic
1: vinga,
0: porra.
1: Vinga, diem els que poden estar en el top 10.
2: Va.
1: Vale.
0: Sí, que estiguin.
2: Leo.
1: Vale.
2: Jo et dic que sí.
1: Marc.
0: Espanya, eh?
1: Espanya. Ah, vale, Espanya.
0: Ara després entrem a Catalunya, tenim els dos.
1: Vale, tenim... llavors estem amb Lucas, vale? Fico Lucas aquí.
2: Lucas i Luca.
1: Lucas
2: també.
1: I Luca, els dos, vale. Enzo...
2: És que clar, jo ara me'n vaig en català, que tots són aquests curtets que són Pol, Pau, Jan segur que hi és. Jan segur.
1: Però B amb tres lletres. No m'ha partit a tres lletres, eh?
2: Iu no és un nom.
1: Es queda massa curt.
0: Lo de Catalunya amb els noms de tres lletres. Iu és una cosa.
1: Ia es queda massa curt. Per
2: Jan
1: mi,
2: i Jana hi són segur.
1: Iu, Ia, Ot. Sí. Que Iu...
2: Ia existeix?
1: Ia, sí, però Ia no és el femení d'Iu, eh?
2: És intel·ligència artificial.
1: Clar, ara mateix, clar, sí. No, però Ia és, doncs, és un nom català.
0: Mira, va, comencem. Vinga. Ara anem a les nenes.
1: Vinga. Comencem amb els nens?
0: Comencem amb els nens, noms més posats.
1: Bueno, rendir. Maria està per nena. Per Maria
2: més
1: està per
2: posats,
1: nena.
2: Jo no sé.
1: Sí, més
2: Martina,
1: posats.
2: Martina!
1: Més Carlota!
0: Posats. Espera, ara... Lucía. Mira, va, comencem per Espanya i ara anem a Catalunya.
1: Vinga.
0: Posició 10, Álvaro.
1: Álvaro.
0: Anem pujant.
1: Vale.
0: Álvaro.
1: Sí.
0: Enzo.
1: Enzo, hem encertat.
0: Alejandro.
1: Ah, ma.
0: Pablo.
2: De largo.
1: Pablo, vale.
0: Lucas.
1: Va, bé, ho hem dit.
0: Cinquena posició. Manuel.
1: Ah, Manuel.
2: M'encanta.
1: No t'arrimi en la pared, que eso, te vayan a
0: decar. Manuel, la manita relaja. Quarta posició. Leo.
2: Leo.
0: Però no Leonardo.
1: Leo.
0: Tercera posició, Martín.
2: Martín. Ui.
0: Número 2, Hugo.
1: Hugo,
2: molt posat.
0: I primera posició, Mateo.
2: Mateo.
1: Però hi ha noms que fa no re consideràvem de gent molt gran.
2: Sí.
1: I ara torna... Que m'encanta que els noms es vagin reciclant i que van per... Perquè, clar, ara Mònica, Jessica, Vanessa...
2: Anys 2000.
1: Sí, totalment.
2: Cristina, Lorena...
1: Sí.
0: Anem a Catalunya. Desena posició, Pol.
1: Pol.
0: Sí. Tres lletres.
2: El meu fillol.
1: Vinga,
0: Pol, tres lletres.
1: M'agrada.
0: Nou. Pau.
1: Pau.
2: Tres lletres.
0: Vuit. Jan.
2: Em sembla molt enrere, el número 8, eh?
0: Tres lletres.
1: És el Joan Petit quan balla o el Jan Petit
0: ara,
1: quan balla?
0: Ara és el Jan.
1: Ara és el Jan.
0: És el Jan.
1: Però abans era el Joan, veritat?
2: Sí.
1: Vale,
2: sí, sí.
0: Però és que el nom és Jan, o sigui, J-A-N,
2: sí, Jan,
0: no és que li diguis Jan a un Joan.
1: No, Jan.
0: Setena posició, Àlex.
2: Àlex, clàssico.
0: Sisena posició, Mateo.
1: Mateo.
0: A Catalunya,
1: ah, també,
0: eh? A Catalunya,
1: vale.
0: Mateo.
1: Vale.
0: Després va Nil.
1: Nil, vale, tres lletres també.
0: Tres lletres, cinquena posició. Quarta posició, Leo.
1: Leo, vale, tres lletres també.
0: Tres lletres.
1: Sí, eh?
2: Marc.
0: Tercera posició. Segona posició. Com estàs, tu? Estàs... Estàs Biel o mal? Biel, segona posició. Biel.
2: Biel, molt posat. Martí serà la primera.
0: I el Martí és el nom més posat a Catalunya.
2: Biel i Martí. Sí, molt típics.
0: Nenes.
1: Que per cert, estem parlant de nens, però s'ha d'explicar això també. És l'origen de la cançó del Joan Petit quan balla, la coneixem, no?
0: Jo no.
2: Sí, és una tortura.
1: És de tortura, sí.
0: Ai.
1: Ve de la
0: Teletubbies, que també era una cosa terrible.
1: Ve de la Catalunya Nord, i ve, és una cançó molt antiga, i ve, doncs, d'aquell moment, doncs, on es decapitava la gent, i on es... llavors, per això, va esmenant les parts del cos. El Joan Petit quan balla amb el dit.

0: increïble.
1: Més, no? Hi havia més cançons.
0: Sí, el Plou i fa sol. El que va fer primera era el Cargol treu banya, que ja no puja a la muntanya perquè l'ha aixafat un marroquí.
1: És veritat.
0: Llavors, totes van per aquí, eh?
2: Ell és marroquí.
1: De fet, està denunciant un estigma, no?
3: I això, a més, amb comèdia, és una màxima que, evidentment, tu has de ser l'abanderat de les conyes que es fan sobre tu o sobre el teu origen i, a més, que, per cert, a mi m'agrada molt la cançó aquesta d'estiu que ho està patant també, la del Festuc.
0: Ai, no la
3: conec. Pistatxo, no es diu pistatxo, es diu festuc. Ah,
1: ja la buscarem. No la conec, aquesta.
3: Oh, sí.
1: Va, nenes nascudes... Vinga. Farem el mateix, Espanya i Catalunya. Va, no, apostes. Nenes,
0: Martina.
3: De nenes, Martina.
0: Jana, segur, també. Jana i Joana, jo diria els dos.
3: Carlota,
0: Martina... Gala, també, diria castellà.
3: Sí.
0: Gala, jo també... Ara, últimament, s'ha posat molt. Sofia, segur, és número 1, Sofia.
3: Sí.
0: Lucía.
1: Va, Espanya, top 10. 10, Carmen.
0: Oh, mira, m'agrada molt.
1: 9, Emma.
3: Emma, molt bé.
1: 8, Valèria.
3: Valèria.
1: 7, Olivia.
0: El tinc apuntat a la meva llista, sí? Olivia.
1: 6, Júlia.
3: Vale.
1: 5, Vega.
3: Júlia, has dit Júlia o Júlia?
1: Perdó.
3: Júlia.
1: Vega.
0: Júlia Vega.
1: Quarta, Maria.
3: Maria.
1: Tercera, Martina.
3: Martina.
1: Sí. Segona, Lucía.
0: Ah.
3: Molt bé.
1: I primera posició... Sofia.
0: Sofia.
1: Un any més.
0: Que passa,
1: Sofia, Lucía i Martina estan cada any donant-se de llets per guanyar.
0: Sí.
3: Quan
0: sí.
3: veiem Júlia, Júlia escrit, és fàcil saber si hem de dir Júlia o Júlia, perquè hi ha un accent, una tilde, que està en Júlia i no està en Júlia. Vale? Sí. Perquè a vegades tenim aquestes coses, no?
1: Catalunya.
3: Catalunya, què tenim?
1: Noa,
3: vale, tres lletres.
0: Noa de nena, clar, jo.
1: Sí, de nena. Lucía, amb accent tancat com en castellà. Sí, Lucía. Emma
0: també.
1: Olivia
0: m'encanta.
3: Oh, també he de dir que la cançó també jo crec que va ajudar molt.
0: Totalment.
1: Al final vam odiar una mica, també.
3: Bueno, això també passa, amb les cançons que se senten molt i després passa un temps que no la sents i quan la tornes a sentir és un superhit.
1: Mia.
0: Molt posat, també, sí.
1: Ona.
3: Bé, també molt bé.
0: M'agradava abans, mira, ara ja no.
1: Martina,
3: molt bé.
1: Júlia. I en primera posició a Catalunya també, Sofia. Sí, i aquí comparteixen rànquings.
0: Jana i Joana, m'ha sorprès que no hi fos, perquè al meu entorn tinc moltes Janes i moltes Joanes, la veritat.
1: Sí.
0: Mira, em fa molta gràcia perquè al meu grup d'amics hi ha un Pol, un Jan, una Mar... I nosaltres diem que si tenim un nen li posarem Max. Per tant, seran Jan, Pol, Mar i Max. Espero que sigui una aurora perquè no, saps? No sigui tan repetitiu.
3: Seria molt maco tenir tres, saps? Dos nenes i un nen i que fos Mar, Ona i Rio, saps? I llavors seria com una mica una complementació, saps? Faries el performance.
0: Riu. En català també existeix Riu, eh? Riu. O sigui, hi ha nens que...
3: Clar, però Riu també té la... M'agrada, eh? Clar, de riure. M'agrada allò de que més sigui el riu, allò l'aigua de vida que va cap al mar i el riu de riure. Que per cert...
1: A mi m'agrada molt Catalina, també.
3: Catalina està molt bé.
1: I Siena, sobretot.
0: Però... En català m'agraden bastant més.
3: Siena?
0: Que és Caterina. Siena. En català és Caterina.
1: Siena és preciós.
0: M'agrada molt. Caterina és en català.
1: La Caterina.
0: Caterina m'agrada més a mi que Catalina. Jo tenia una besàvia, Catalina.
3: I la gran pregunta és per què hi ha tanta desconeixença amb Catalina i Lorenzo? Qui són? Qui són Catalina i Lorenzo?
0: No sé,
3: el sol i la lluna. S'està perdent això.
0: Ah, no sé jo.
3: Sí,
0: jo
3: són els noms del sol i la lluna.
0: Ah, sí.
3: Catalina i Lorenzo.
0: Jaume Tudedo, saps això?
3: Tampoc, no. Clar, és que no sé en quin moment això s'ha perdut. O sigui, li dius a molta
0: però
3: gent
0: per
3: més jove... Perquè són els seus noms, jo què sé. Els seus pares, quan els van batejar, van decidir això. Allà a l'església, el pàrroc, allà...
0: Ai, no tenien ni idea.
3: Sí.
0: Estic
3: flipant,
0: eh?
3: I, per cert, una cosa que hem de dir, que estem parlant de cançons, són superguais que canten éssers humans. Sisplau, estic molt fart, vaig obrir aquí un supermeló.
1: Supermeló.
3: La IA la hem de regular ja. Hi ha d'haver... S'ha d'avisar. A mi no em pots colar a aquesta plataforma de musical que sento música i no faré premium. No em faré premium. Vull sentir anuncis, però no un anunci de que em faci premium, perquè no em vull fer premium. A veure si us ho entens. No vull fer-me premium de la teva aplicació. No pagaré per sentir música, perquè jo m'agrada sentir música amb anuncis perquè em recorda la ràdio musical, a la radiofórmula. I a més m'agrada sentir anuncis que m'expliquin coses. I sobretot, i no em colis coses que no han fet éssers humans. Basta ja, perquè me n'adono i passo la cançó. La passo. Encara que estigui fent coses, m'aturo i passo la cançó. Basta ja. Però és

0: i a les xarxes socials també, una noia, una cantant, la gent, oh, que maco, espero que tu madre esté viva. Què madre? Si no tiene madre, com va tener madre? Si és una creació de... que no és una persona. Però semblava... I clar, els comentaris, la gent, ah, oh, no sé què, dic, però si és IA. És IA la cantant, la cançó, tot. O sigui, sisplau, això s'ha de regular, s'ha d'avisar. Hi han d'haver sirenes que diguin, és IA, això no ho ha fet una persona. A l'art, hem de... sisplau, hem de cuidar l'art. Si l'art ho fan les màquines, s'ha acabat. S'ha acabat el bròquil, s'ha acabat tot, i ja ens podem anar replegant i anar a viure el clavegueram, perquè ja no tenim futur com a espècie.
1: És imparable, Toni.
2: Com la cançó aquella, de la Shakira, que vam posar l'altre dia, sí, que home. No sabem què era, No
1: bueno, sabem. Va agafar el Dai Dai, la cançó
2: del Mundial,
1: va
2: fer una sistema,
1: IA, amb la mateixa lletra, va fer una cançó la IA...
2: Que a més a més se'ns va colar aquí perquè no sabíem, clar, tenia
1: suposo
2: el mateix títol.
1: Suposo que estaria titulada així el sistema. No,
2: ho veig, o sigui, estava titulada com a Dai Dai Shakira, ningú deia que allò fos IA.
1: Ja.
2: Mira, aquesta. Mira, mira, mira, mira, mira.

0: Bye.
1: Bueno, en fi.
2: Però és que a YouTube també li passa. O sigui, sí. Estem parlant de que Spotify és a les xarxes, a TikTok, a Instagram. A YouTube et trobes cançons i veus una foto, per exemple, Rosalía Fitz, jo què sé, Shakira. Ja. I mires, entres i dius, ah, que no. Però
1: farso,
2: això...
1: Farso.
2: Home, totalment. Ma, farso con duro, con duro corcho.
1: Va, per acabar amb el tema nom, ah, rapidíssim. Sí, noms de... Que més gent té, eh? No, ah. No de nadons en sí. Un any concret,
2: vale.
1: Sinó la que...
2: Això m'ho sé perquè jo ho veig a la IA.
1: Viva, i ara
2: a la IA,
0: Antonio,
2: la
0: Maria,
2: Antonio
0: José.
2: És el number one, però, ojo, 700.000 sí. Antonios.
1: A Catalunya,
2: però baixa molt ràpid, t'he de dir, perquè gairebé en pocs anys 100.000 ja no hi són. Perquè la mitjana d'edat és molt alta.
1: A Catalunya, el nom més freqüent... que més gent té a nomes, és Antonio.
2: Antonio, i a sí. Tot Espanya.
1: Després ve José. Estem sí. Parlant només de Catalunya ara, eh? José. Antonio, José, Jordi, David, Francisco, Manuel, Marc, Juan, Daniel i Carlos, ara mateix a Catalunya.
2: Molt bé.
1: I de dones a Catalunya, el primer.
2: Maria.
1: Ai, no, Maria.
2: A Barcelona, a Catalunya és Maria, vale.
1: El segon és Montserrat.
2: Montserrat,
1: el
2: molt bé.
1: El tercer és Maria del Carmen.
0: Carmen.
1: El quart és Marta, Laura, Núria, Carmen, Cristina, Anna i Rosa.
2: Fixa't, que són noms... Laura i tot, que no, ara no es posen.
0: O sigui,
1: no.
0: ara no hi ha Laura,
1: però molt menys. O sigui, de nadons no hi ha nadons Laura, ja.
0: A mi m'agrada molt, però a la meva parella no. Jo si tingués un nen que el tingués sola, li diria Jaume.
1: Jaume primer.
0: M'agrada molt. El meu avi se'n deia el meu tiet. Se'n diu, i m'agrada molt Jaume, tu, què vols que et digui? Però...
1: Mònica, com la Mònica Ridruejo del control.
2: També.
0: Està bé.
2: Sí.
0: A mi, jo no li posaria la meva filla, però molt maco.
1: Educada, Maria.
0: És veritat.
1: Bé, sí. more melons.
2: More melons. Ojo, penseu que podeu saber com és una persona depenent com col·loca el paper del vàter?
1: Sí, i tant.
0: Home,
1: pots sí. Perfectament. I sobretot si no el renova.
2: No, home, no.
1: Si deixa ja el cartró...
2: Ah, bueno, això, ah. No, home, això ja ho
0: patètic.
2: Tenim. Home,
1: fatal.
2: Però això claríssim. No, però jo estic parlant, Xavi, de si col·loques el paper... O sigui, tu com col·loques el rotllo? El paper va per davant o va per darrere?
1: Jo per davant.
0: Ah, i gràcies, sí, per davant.
1: Sí, home, molt
2: doncs es veu que es pot col·locar de les dues maneres, ojo, de les dues maneres, però... hi ha una diferència. Si tu col·loques... O sigui, això ha fet un estudi la doctora Gilda Carl, que també hem de dir que potser ens estan colant, perquè la contrastes... Ara hi ha tants estudis de gent que tu busques i després et surten d'altres estudis...
1: Això la IA t'ho contrasta en 10 segons.
2: Sí, però després la IA també t'ha de dir la veritat, perquè la IA també s'inventa coses. La IA és un cunyau digital.
1: Cada cop menys, eh?
2: No.
1: Estem en un punt ara mateix. A dia d'avui...
0: Una mica cunyau digital.
1: Fa 2 anys hi havia moltes al·lucinacions aquestes sèries. Ara mateix...
2: Al·lucinacions de la IA són això, quan s'inventa coses.
1: Ara mateix, i sobretot hi ha les versions Pro, aquestes que pagues 10-15 euros al mes, aquestes, no fallen.
2: Ja.
1: La cosa ja molt... Però bé, en fi.
2: Bé, doncs, col·locar per damunt es relaciona amb conductes dominants. Ojo, aquí els dos, eh?
1: Sí. Som dominants.
2: Sí. Però si penjar-ho per sota, suggereix un perfil més sumís.
1: Que no és bo, ni una cosa ni una altra portada a l'extrem.
0: Posar el paper per sota és que toqui a la paret.
2: Ahí depèn està. Com tingui... Clar, és que jo saps
0: i si toca la paret s'embruta i després t'has de tocar el cul.
1: És que totalment...
2: Però com tens la paret, tu per què s'embruta?
0: No, aquí no, però a casa meva no, però a un altre lloc no, a casa meva...
2: És que jo no tinc el paper a la paret.
1: A tu
2: jo...
1: cau del sostre, no?
2: Em cau allà...
1: Una estrella.
2: Com un performance. Cau. No, a mi m'agrada molt el portarrotllos mòbil. Perquè és que em fa molt de mal fer forats a les rajoles.
0: Jo el tinc enganxat amb un sense forat.
2: Però és molt maco, i els de peu hi ha molts macos així d'inox, i hi ha alguns que tenen el...
1: Molt pràctic.
2: Que tenen també l'escombreta del vàter allà, però aquella no es fa servir. Jo no faig servir aquella escombreta, perquè dic no, perquè llavors quan ho aixeco pot tocar el paper, però també t'he de dir una cosa, jo no faig servir gairebé paper.
0: Ah, no?
2: No. Bidé o dutxa?
1: Home, paper inicialment, i ja després passem a la segona fase, que és l'autènticament important, la del bidé.
2: Chorrazo,
1: jabón,
2: manita Manuel, i després rentar-te bé les mans, evidentment.
1: Evidentment, i les ungles.
2: Ara hi haurà gent que dirà, home, les ungles és molt important. I sobretot, home, també les has de tenir curtetes.
1: Sí.
2: Una cosa de netetat és tenir les ungles curtes.
1: Sí.
2: Ma mare m'encantava perquè sempre deia, coneixes una persona, si lleva luto en les uñas, cuidao.
0: Clar, jo no estic, jo porto les ungles bastant llargues i les porto molt netes, com pots comprovar.
2: Les portes molt netes, també les portes pintades, o sigui
0: sí,
2: que vull
0: però
2: dir
0: mira,
2: que...
0: per sota és la meva, eh?
2: És vital. Ah, és la teva?
0: Sí.
2: Ah, molt bé.
0: És la meva ungla. Llavors les porto supernetes, mira, com pots comprovar.
2: Que no feu aquestes coses de...
0: Llavors...
2: Sí, sí, aneu amb cura.
0: Vull dir que te les pots arreglar també, les ungles, no, que molta gent em diu, però amb aquestes ungles, com deien a la Rosalía de Batguial, com me neteixen el cul? I jo vull saber si vosaltres us poseu el dit al cul per netejar-vos el... No, te'l neteixes amb la mà, no amb la ungla, no?
2: Bueno,
0: No sé, a veure, et poses la ungla...
2: També hem de dir que aquí ho he explicat moltes vegades, l'Eva ens ha explicat, la nostra estimada Eva Moreno, doncs que un ditet al cul...
0: Però per netejar-te'l. No?
2: Ah, per netejar-te'l.
1: Estem parlant del bidet, Toni.
2: Del bidet, perdona, és que jo què sé, jo què sé. És que estem a les portes de l'estiu.
1: Ja, ja, ja.
2: Sí, no, bueno, i sabíeu que tenim dos esfínters? A mi com ho va explicar l'Eva?
0: Ni idea.
2: Tenim doble esfínter. Clar, això... No, doncs, si teniu... O sigui, si toqueu la porta per darrere i diu que entro, notareu doncs, que ja és com si fos la típica casa de poble que hi ha la porta del carrer i després està la porta de vidre i són dues portes, doncs sí.
0: Increïble.
1: Sí. O sigui que com posem el paper higiènic?
2: Sí.
1: Diu molt de nosaltres, si posem per davant, sí, que caigui per endavant per tu tirar, som més dominants... Per darrere...
2: Això és el que diu la Gilda, aquesta doctora, la Gilda Carl, però t'he de dir que jo crec que és el que tu dius, el més... O sigui, el primer és si canvies, si deixes el rotllo allà al cartronet, ja ets una persona que podríem dir deixadota o ets adolescent, que també pot ser, eh? Que l'adolescència, ara que he estat convivint amb les meves nebodes uns quants dies a casa a Madrid, doncs hi ha aquestes cosetes que, bueno, que t'espisten, que se n'obliden, que han tret un rotllo de paper nou i queda ja sobre el marbre.
1: Com tanques el tub de pasta de dents també et delata, eh? Si el prems des del final, ets metòdic. Sí. I si l'esclafes pel mig, tu vius com si demà s'acabés el món.
0: No, des del final.
1: Ets un artista, un creatiu.
2: Jo sóc creatiu i ho apreto des de baix, perquè també... I t'he de dir més. Jo el tallo, quan sembla que s'ha acabat, el tallo i l'aprofito un parell de dies més mínim, eh?
0: Amb els sabons també és
2: important.
0: Sí,
2: sempre, això. sempre. O sigui, hem d'aprofitar al màxim. Ja que estem fent servir plàstic, que hem d'intentar conscienciar-nos i passar la pasta en pols o pasta recarregable, perquè al final és que fem servir una de plàstic, que dius, en sèrio fa falta tant de plàstic? Doncs no, tenim opcions, però sí que és veritat que a vegades, doncs mira, el dia a dia ens porta, ai, se m'ha oblidat, i compres, i vas fent, però bueno...
1: Diuen que com escrius ja-ja-ja, ja, també diu molt.
2: Amac o sea, amb jota?
1: Tres ja-ja-ja, ja, persona estable, diguéssim. Ja-ja-ja-ja-ja en majúscules,
2: sí,
1: i moltes, que estàs demanant ajuda.
0: Depèn del context.
1: Que no estàs...
2: No,
1: sí, depèn del context. Jo poso majúscules.
0: Quan jo sí, em fa molta gràcia,
1: sí.
0: Si ric de veritat, no allò que...
2: Jo faig servir caretes d'aquestes que ploren.
0: Saps?
2: Sí, els emojis, no... Però si no, jo faig tres, sempre. Ja, ja, ja. Però perquè és una regla de la comèdia. La comèdia té la regla de tres.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar, sempre en comèdia, tu quan fas un tipus així d'acudit, fas, doncs, per exemple, l'acudit va a la tercera. És a dir, fas tres noms, no? I el tercer nom ha de ser el cachondo per fer riure o tal.
0: Ho sabia.
1: Sí. Hi ha ciència aquí.
2: Home, que sí, hi ha ciència. Hi ha The Comedy Bible.
1: Doncs, Toni Cano.
0: The Comedy Bible,
2: sí.
0: No la coneixia.
2: Comedy Bible és un llibre meravellós que va escriure Judy Carter, una còmica dels Estats Units, from the United States of America, i això, molt, molt potent, que té recull tota la teoria de la comèdia. I hi ha versions. L'únic que la Judy se l'ha quedat una mica obsolet el llibre, perquè al principi de tot diu juga, arrisca, perquè què és el pitjor que et pot passar? Mai cap còmic ha mort sobre un escenari. Clar, això ja s'ha desfasat perquè a Escòcia, dic Escòcia, potser és Irlanda, però crec que és Escòcia, no fa molt, fa uns anys, en un club de comèdia, el còmic estava fent bromes i va dir, bueno, no sé què, penseu, imagineu-vos que jo ara faria així, pam, i em quedés. I en un moment donat, pam, va fer així, es va quedar, i la gent pensava que era broma, i van dir, ostres, la broma està durant molt. I llavors la gent que coneixia la rutina va dir, no, està estudiant molt. I quan van anar, el van tocar, l'havia cobriment d'acord, i es va quedar allà.
0: Uau.
2: Sí.
1: Va, llença un altre meló per canviar la vibra, perquè m'ha deixat...
2: Bueno,
1: m'ha deixat tort,
2: però
1: això.
2: Però la comèdia a vegades té aquestes coses.
1: Home, la comèdia i el drama es toquen tota l'estona.
2: Bé, doncs... processant... processament d'imatges. El cervell és capaç de processar una imatge que acabes de veure en tot just quan creieu. Tu veus una cosa i dius, això, pam, pam, l'has processat.
1: Quan has dit? Una mil·lèsima de segon.
0: Sí, sí, t'anava a dir.
1: Molt ràpid.
2: Súper. 13 mil·lisegons.
1: Segons, 13 mil·lisegons.
2: O sigui, pam, pam. O sigui, és a dir... L'únic que també potser estem massa, perquè tenim massa distraccions i això del multitasking que ens van voler fer creure, no. Hem de... Perquè això darrere porta una de cortisol. És com dir, ai, que bo està aquest pastisset i tot és ultraprocessat. Doncs una mica igual. Aquesta sobreestimulació o crec que l'hem de rebaixar. Per cert, que l'altre dia vaig veure una pel·li aquí a casa nostra, a RTVE, que l'estaven fent a la 2 i vaig dir, ai, me la guardo per veure la RTVE, el que és gratuït, l'aplicació que tenim, que després, ai, és que estic pagando esto.
0: RTVE Play.
2: Tant. Meravellós, meravellós. No culpes el karma de ser gilipollas.
0: De lo que te pasa.
2: Pues això. Doncs, ojo, 10 anys que té la pel·li.
0: Sí.
2: I està superbé a dia d'avui. Molt bé.
1: Això que parlaves sobre aquesta vida accelerada que portem, sí. No? De cortisol, de dopamina, d'aquest ritme absurd d'avui, sense parar. Pregunta. No sé si, potser us ha passat, eh?
2: Sí.
1: I segurament més darrerament. Ens hem acostumat tant a viure accelerats que quan parem ens sentim culpables?
2: Sí.
1: A què us ha passat?
2: Sí.
1: És molt bèstia, dir, cada cop conec més gent, eh?
2: Sí, home, no, però cada vegada més, eh? Ai, tinc la tarda lliure, i a més, com sembla que tothom està super activat tota l'estona i no para de fer coses, quan no és real, o sigui, tothom s'atura, tothom pren una canya, tothom... Però, quan ho fem, a vegades, doncs, et sents culpable perquè sembla que has d'estar produint. Això jo crec que està molt ben pensat des d'aquesta gent que pensa molt i diu com podem manegar... I dius, un poc conspiranoide. No.
1: I la hiperconnexió, no? Sobretot, i les xarxes, aquest scroll infinit a Instagram i de TikTok, ens estan tornant...
2: Però el que diem, aquesta hiperconnexió amb gent que no tens al costat, perquè després estàs amb un grup d'amics i estàs connectat amb el que no està. Dius, no, ara paga. Jo crec que els grups que fan això de deixar els mòbils amb una capseta, amb una gàbia, és ideal, s'ha de fer. I, per cert, parlant d'amics, què creieu? Que tenir més amics és de, segons estudis, que jo, això... me cago en este estudio. Què creieu? Que les persones amb coeficient intel·lectual tenen més o menys amics?
0: Menys. Claríssimament.
2: Per què?
0: Perquè crec que quan més saps... O sigui, no, és que no sé si ara estic relacionant coses que no estan alhora, però crec que quan tens altres capacitats, moltes vegades, tendeixes a ser una persona més solitària, crec, eh?
2: Bé, es veu, segons aquests estudis diuen que la manera és més estricta per les seves relacions, a buscar connexions profundes i tal, però és que jo crec que hem de saber també tenir amics... i amics de molta mena, perquè tens amics amb una profunditat molt gran, de molts anys, i després gent... Mira, l'altre dia em vaig fer amic d'una noia a la fruiteria, allà a la Papiers, gràcies a la iuca. Perquè, clar, perquè ella volia cuinar iuca i li estava preguntant als de la fruiteria, però els de la fruiteria són del Pakistan i, clar, la iuca és de Latinoamèrica. Llavors, ell li estava explicant amb el cúter com tallar-la, dic, no, i li dic, jo tampoc ho tinc molt clar. I allà a la fruiteria vaig agafar un tutorial, va ser molt divertit, perquè amb el tutorial i el de la fruiteria, això, sabeu, tu has pelat alguna vegada un chumbo?
1: Sí, claro.
2: Doncs,
1: chumbos, sí. Família,
2: doncs es fa així. Has de tallar-ho amb trossos, llavors li fas allà un tallet i clac, i surt sol.
0: La pell,
2: increïble. Surt sol. O sigui, meravellós. Mengeu iuca.
1: Aquest estudi força famós, publicat al British Journal of Psychology, no?, que apuntava aquesta idea curiosa, Toni, en general socialitzar amb amics s'associa amb més satisfacció vital, però amb persones amb una intel·ligència més alta aquest efecte podia ser més feble o fins i tot anar a la inversa. Com més socialització freqüent, menys satisfacció declaraven. Jo faig una pregunta des de la ignorància més absoluta. Clar, tenim molts estudis i sobretot exàmens de quocient intel·lectual.
2: Sí.
1: Intel·ligència numèrica, moltes vegades... No hi ha exàmens d'intel·ligència emocional. O sigui, hi ha gent que té la intel·ligència numèrica menys desenvolupada, que són aquesta gent que no li agradaven les mates, que no se li donava bé al batxillerat la química ni la física i tal, i després eren gent que li ha anat molt bé la vida per les seves capacitats d'intel·ligència emocional, de relació amb la gent, de saber adaptar-se als ambients... En fi, és una intel·ligència que penso que és molt més necessària que l'altra.
2: És que pensa bé, eh? Si tenir un coeficient intel·lectual és el camí a la infelicitat, perquè estan dient menys amics, els hi costa estar en entorns socials així gaudint. Llavors dius, doncs ala, saca-t'ho de les matemàtiques con un 10, dame un 5 pelao, saps? Vull dir,
1: sí, no, clar, home. Estudiatelo todo, puedes estar todo el día estudiando.
2: Clar, que vull dir que jo crec que és molt que important. Després... I la vida, al final... es basa amb el que es basa, que és les relacions humanes. Llavors, jo crec que si ets un crac amb això, la cosa t'ajuda força, eh?
0: Jo sí que estic totalment d'acord amb el que
1: dius. Tenir molts amics exigeix temps, energia emocional, disponibilitat.
0: Però si són bons amics, no. Han de ser del mateix calibre, eh?
2: Ah, correcte.
0: O sigui,
1: jo tinc amics que els veig dos vegades l'any i és com si ens veiéssim cada dia.
0: Jo tinc dos amics de veritat, un i dos, el meu millor amic i la meva millor amiga. Tot el que s'ha sortit d'aquí són gent que estimo, que conec, que puc tenir més relació, que puc tenir menys relació, però que no tinc aquesta confiança, no?
2: Clar, però és això, i després no hem de tenir cap mena això que pensem, sóc un interessat, no, o sigui, has de tenir amics per cada cosa diferent. O sigui, perquè, clar, si al teu col·lega li agrada molt ballar i a tu no, doncs,
0: clar,
2: i a tu t'agrada més anar a caminar, doncs has de buscar algú que li agrada caminar. O sigui, jo crec que això és important també, no demanar-li a la gent, perquè a vegades hi ha piques, perquè sembla com que l'has de fer tot amb la mateixa persona.
0: També passa amb la parella, això, a vegades.
2: Doncs
1: home,
2: això...
1: però és que la gent també es fica en unes
0: relacions... De que pensem que ho hem de compartir tot i no... No, però de que pensem que ho hem de compartir tot.
1: Ah, jo,
0: i no. Que no passa res perquè a la meva parella no li agrada ballar i a mi sí, vull
1: dir, saps? No, jo no dic que passi res, però això ho hem parlat aquí molt amb la Arantxa i en coses bàsiques, diguéssim, estructurals,
0: sí,
1: jo sóc dels que pensa que hem de ser iguals.
0: Sí, sí, això sí.
1: Però estructurals, ja després, però clar, si a una persona li agrada estar tots els caps de setmana pujant una muntanya i l'altra ja es queda a casa, la distància es comença a generar, home.
2: Iguals, jo crec que has de ser
0: o complementar-te, mira, tu no ho deies, complementar-te.
2: Ah, clar, complementaris, però iguals no, perquè hi ha coses que, jo què sé, per exemple, a tu et pot agradar, mira, complementari, a tu et pot agradar molt cuinar i a l'altre rentar plats.
0: Vull dir, per exemple.
1: Però per mi no és... estructural.
2: Però llavors
0: clar.
2: Són valors.
1: No.
2: Llavors tu estàs parlant dels fonaments.
1: Coses molt grosses, pilars. Voldràs ser pare o mare en algun moment?
0: Ah, home, però això és clar.
1: Home, no, això no es parla, eh?
2: No,
1: es parla, s'acaben casant i arriba un moment que dius...
0: Però no entenc com no pots parlar, eh? Des del meu punt de vista, jo no ho concebo, no parlar-ho.
1: O perdona, jo he conegut parelles de... No, jo és que necessito desfogar-me tots els divendres i dissabtes de festa amb el meu grup de col·legotes.
0: No.
1: I si potser l'altra persona això no li agrada... Què fem? Què fem amb aquest tipus de vida? Que ja el dissabte ja tens la ressaca, ja no sé què...
2: Però ojo, que has dit una cosa...
1: Hi ha coses incompatibles, eh?
2: Importantíssima, eh? Importantíssima sobre el tema de ser pares, mares... Quien calla otorga, no sempre. Perquè hi ha moltes vegades que un dels dos vol ser pare, vol ser mare, i ho parla molt, ho parla mal, i l'altre va fent així com... I no diu ni sí ni no, i l'altre... Ah, no, sí, sempre, jo ho he dit sempre, ho hem parlat sempre. No, tu has parlat sempre, i l'altre no ha dit res. O sigui, llavors, intentem tampoc fer-nos olles i intentem, quan hi hagi una conversa de veritat, que sigui de veritat, que sigui amb preguntes-respostes, interaccions reals.
1: I també et dic una cosa, jo crec que el polos opuestos se atraeran, però no funcionaran. Crec molt amb això.
2: Això és per un perquè això per un
1: el típic
2: això
1: nerviós, no. Nerviós cada, hiperactiu, que ha d'estar fent 30.000 coses cada dia, i l'altra més tranquil·leta o més calmada, més chill, més adaptada i tal, això no té cap tipus de futur. Un dels dos es llançarà per la finestra.
2: Però sí que podem pensar que hi ha gent que li agrada compartir la vida d'aquella manera que doncs comparteixen estonetes i que
1: sí,
2: que tenen projectes
1: si comuns,
2: però cadascú després... Però que no fan gairebé molta vida compartida, eh?
1: Però fixa't, per què?
2: Bueno,
1: ja els hi va bé així,
2: sí.
1: Perquè es veu un poc.
2: Sí.
1: Però si pensem en la part d'una vida en relacions tradicional, eh?
2: Sí.
1: Complicat.
0: Jo, per exemple, soc un nervi, molt nervi, i la meva parella és nerviós per dins. O sigui, és un tio que, és veritat, perquè tu el veus i dius, buah, és supertranquil. No és supertranquil. Quan el coneixes, te n'adones que és bastant... O sigui, té nervi, però per dins. Llavors ell... Per fora és més tranquil, jo ho expresso tot i llavors ens complementem, no? Però a priori, jo crec que idèntics, dues persones idèntiques,
1: això és impossible. Primer que és impossible.
0: També, no pot ser.
1: Segon, jo crec que la gent va evolucionant.
0: Sí, sí, sempre.
1: Apareixen gustos nous.
0: No canvia, però evoluciona la gent.
1: Bueno, però en el més bàsic,
2: canvia,
1: sí.
2: També, la gent també canvia. Hi ha gent que canvia, normalment per bo, no tant, però sí.
1: Però no us ha passat de veure parelles, de fallar molts anys, de veure parelles i dir... En petit comitè, de dir, ui, aquests no...
0: Oh, sí!
1: No, I després, patapam! Sí.
2: Però no ho veies? Ostres, sí, home, no, que es veia... No. Bueno, això em va passar a mi amb un sopar, amb uns amics, que li vaig dir, però que són cosins, diu. I ho diu, no, són parella, dic, però si ell és gay. Va dir, no, si són pares i tenen tres nens i tal. 6 mesos que va sortir de l'armari ahir. Ai. Jo no sé si va ser perquè li van dir ells i digo, jo no, no, i em diuen, tu has sido... No, yeah. Digo, jo què cony, i no, oh. No.
0: I les parelles sempre... que s'assemblen físicament.
2: Bueno, sí, oh, sí.
1: Això passa molt.
2: Al gos, també.
1: Passa.
0: És fort. Sí.
1: En fi, bueno, jo, te quieres quedar,
2: Antonio? He de marxar perquè tenim una gala avui al teatre i
1: molt
2: he de marxar
1: bé.
2: A preparar.
1: Molt bé, teatre,
2: però simplement, simplement aquest meló, i tant com això, sí. Mira, a veure si se sent... Queda això? Ah. Això és un vano. Reivindiquem
1: has
2: el vano.
1: Has espantat el nostre convidat, l'Ulisses.
2: Sí, semblava ja una estrella ninja. No. Reivindiquem el Vanu pels homes, ara que arriba la calor. Vanus per tothom, sisplau.
1: T'estimem, Toni Cano, gràcies. Ara viatgem a l'any 1819.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: ...1819, al cor del Carib colonial... un jove hereu espanyol, una teixidora xinesa i un desertor italià... Perdó, italià no, haitià. Doncs bé, tots plegats uneixen els seus destins en una illa marcada per la violència, les jerarquies i el xoc de cultures, Maria.
0: I tots tres intenten tirar endavant un projecte gairebé impossible, aixecar una fàbrica de seda, la fàbrica de seda, la espanyola, enmig d'un món que els empeny constantment cap al conflicte. Entre la selva, l'ambició, els prejudicis, l'amenaça dels colons francesos, bajo el mismo sol, parla de supervivència, de dignitat i de la necessitat de conservar la humanitat quan tot al voltant sembla que la nega.
1: Sí. Bajo el mismo sol, que parla de fronteres, de poder, de convivència i de persones que intenten construir un futur en un món dividit per l'origen i els prejudicis. Una pel·lícula que, penso, que ens recorda que la història canvia d'escenari, però sovint repeteix les mateixes preguntes. Hola, director. Ulisses Porra, què tal?
4: Hola, què tal?
1: ¿Cómo está? Bienvenido.
4: Podem parlar en català, eh? Perquè jo sóc d'aquí.
1: Ah!
4: Sí, sí. He viscut molts anys a fora.
1: Molt bé.
4: Però bueno, sí, sóc d'aquí.
1: Això passa al 1819, la pel·lícula.
4: Sí. Sí.
1: Tu volies parlar del passat o d'una realitat que estaves... de la que estaves parlant del present?
4: Bueno, és una pel·lícula que... bueno, succeeix al Carib de... del 1819, com has dit, i justament a mi és una època que m'agrada molt, però sí que em sembla que el conflicte que volia jo retractar i tal parla de, una miqueta del món d'avui, no? del món modern.
1: No, perdona, acaba.
4: No, res, sobretot en el personatge de Lázaro, que és el protagonista, bueno, el seu conflicte és un conflicte intern i té que veure amb l'ànsia de protagonisme que té i de reconeixement, que és algo que crec que en els dies d'avui
1: està d'actualitat.
4: Està d'actualitat. Sí.
0: El cinema històric, ara en parlàvem, a vegades tranquil·litza una mica perquè situa els conflictes lluny, no? En una època, en un moment. Com es aconsegueix que una història de fa 200 anys ens cridi l'atenció avui, ens agradi? Al final els conflictes són els mateixos, no? Una mica.
4: Sí, sí. Al final és una pel·lícula de personatges, com heu dit, bueno, retracta tres personatges de tres nacionalitats molt diferents. Llavors és com un xoc de cultures. De fet, estan bastant aïllats aquests personatges i bueno, hi ha una contradicció entre el puesto social que cadascú hauria no, d'estar... ocupant i la realitat d'estar tots tres sols en una casa i veure quin és el carisma i de cadascun d'ells, no? O sigui que sí.
1: Tu, clar, com a director, a tu què t'interessa més? Que l'espectador surti del cinema emocionat o que surti discutint sobre la pel·lícula?
4: Les dues coses. Sí, sí, sí. És bona pregunta aquesta. No, a mi, a veure, em sembla que una pel·lícula almenys que a mi m'interessi, m'ha de deixar alguna pregunta ressonant. I crec que aquesta ho hem intentat, no? És un final que et deixa una miqueta... Doncs això, hauria de deixar-te amb ganes de parlar a fora del cinema i discutir, no? Però també m'importa d'alguna manera poder empatitzar amb els personatges tant com si no estàs d'acord amb les seves accions, no?
0: També, clar, la documentació ha d'haver estat molt forta, molt, no sé si difícil, però un procés llarg de documentació en el que suposo que t'has empapat de molta història per poder parlar d'aquesta època. Com ha estat?
4: Bueno, jo vaig, com he dit abans, jo he viscut molt de temps a fora, he viscut a Argentina i després també he firmat a Argentina i a República Dominicana. Jo vaig conèixer l'illa treballant allà, fent la meva pel·lícula anterior, i em vaig enamorar del... Bueno, el Carib el coneixia també, havia estat visquent a Mèxic, a Yucatán, però bueno, l'illa és molt forta. Llavors vaig començar a llegir molt, amb moltes ganes de tornar a firmar. I sí, hi ha un parell d'historiadors molt, molt bons que són de Dominicana i amb ells em vaig informar una miqueta i d'allà, tirant d'un fil, vaig inventar la història.
1: Clar, vivim en un moment en què les xarxes socials premien els missatges simples, no? I les posicions extremes. El cinema té l'obligació de retornar-nos als matisos que potser estem perdent com a societat?
4: Home, jo... No sé si hi ha una obligació. Jo crec que, de fet, quan més diferents siguin les metes de les diferents pel·lícules, millor. Vull dir, hi ha pel·lícules que, justament, més que donar matisos, estan per trencar coses, per exemple, i està bé que sigui així. Però, bueno, sí que, en tot cas, han de fer-te veure realitats que no són necessàriament la que vius tu a casa teva en el teu quotidià. Això és interessant, que et moguin una miqueta del teu... de la teva zona de confort i bueno, això, que et deixin amb preguntes ressonant.
1: Fem a Ràdio 4 en directe parlant amb el director de Bajo el mismo sol, l'Ulisses Porra.
0: Clar, ara el Xavi deia el títol, Bajo el mismo sol, només el títol ja té aquesta idea de que tots vivim a sota del mateix sol, però que no tots naixem amb les mateixes oportunitats, no? La desigualtat parla ja no només d'economia, sinó del lloc on naixem, no? Això també ho intentes ensenyar.
4: Sí, sí, que està, vull dir, cadascun dels personatges prové d'una realitat molt diferent, això està clar, però insisteixo en que una miqueta la tesi de la pel·lícula és, vale, cadascú ve d'un lloc diferent, però si estem sols, aïllats, en un lloc on la nostra posició social no està tan reconeguda, no és tan fàcil de delimitar, allà és on es veu la personalitat de cadascú i què està disposat a fer cadascú per tirar endavant, no? I no necessàriament respon al lloc d'on ve.
1: Avui sembla que qualsevol història que toca temes socials acaba sent etiquetada ideològicament. Mm-hmm. Et preocupa que l'espectador arribi a la pel·li amb prejudicis abans fins i tot de veure-la?
4: A mi em sembla que la pel·lícula fa un plantejament suficientment estrany com perquè no passi necessàriament això. O sigui, no està tan clar això que estàs dient d'entrada. Jo crec que en el tràiler o la presentació de la pel·lícula és bastant exòtica, però bueno, que cadascú entri com entri i mentre entri, saps? I llavors ja quan surtin ja a veure si algú s'ha mogut a dins.
1: Anem a escoltar el tràiler.
5: Acudo a vosotros con una petición. A dos jornadas ahí abajo poseo un terreno que abarca parte del valle. Ahí tengo mi casa. Y más abajo, a 6 jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
6: ¿Cargamento de qué?
5: Una mujer y unas orugas. Hace 8 años mi padre trajo desde España 50 moreras. Las plantó en esta zona. Vas a fracasar, Lázaro. No hay virtudes en ti.
7: Hoy me traes seda producida en la isla de Santo Domingo. Eres un civilizador, un pionero.
8: ¡Ven, que no hay dinero!
9: Hay que esperar.
10: ¡Huevos nacen, no lugar!
9: 20 ovillos. Dame 20 ovillos.

0: La pel·lícula, ara ho sentim, parla de migració, de colonització, de convivència. Creus que encara seguim amb aquests conflictes que van començar fa segles i que encara potser sembla que no els hem acabat de resoldre, que no sabem com resoldre'ls?
1: Sí, sí, no, està clar que, bueno, tot això està al dia d'avui succeint, com mai, i bueno, de fet, una de les coses que em va portar a escriure la pel·lícula és aquesta teoria de Juan Bosch, que és un historiador i va ser president també de Dominicana als 60 o 70, que diu que el Carib és alguna mena d'anticipació de l'era moderna, justament per això, per les castes, per ajuntar forçosament tres continents en un mateix lloc, i bueno, és com una preglobalització, d'alguna manera.
2: Perquè tu, com a director, després d'haver fet aquesta pel·lícula Bajo el mismo sol, t'ha canviat la teva forma de mirar conceptes com pàtria, identitat o pertinença?
1: No sé si necessàriament fent la pel·lícula, però sí en els últims anys, després de viure molts anys a Llatinoamèrica, on el nacionalisme, bueno, dels diferents països és un tema de protecció contra l'exterior, contra això, la postcolonització i tal, bueno, he pensat molt en aquests temes i, bueno, la pel·lícula forma part d'aquest pensament. Però, bueno, continuo pensant-hi. No tinc idees tan clares o tan tancades, no? Yeah. És com una exploració.
0: Treballes amb el David Castillo. Clar, ell és un actor que també ja ha fet moltes coses, molt conegut a Espanya, sobretot per les seves actuacions. Com ha sigut també treballar amb ell i amb tot l'equip?
1: Bueno, amb el David, res, bueno, ara som millors amics, és molt bon noi, el vaig trobar per casualitat, aquí fent un càsting molt ràpid i tal, i em va caure molt bé, crec que té molta pregnància, és fàcil empatitzar amb ell, i per mi era important perquè el protagonista és bastant cabró, llavors tenir com algú que fos tendre en la realitat com a persona per fer-ho anar, doncs m'agradava. I, bueno, treballar amb ell és molt fàcil, s'ha implicat molt a la pel·lícula. La pel·lícula va ser molt difícil de filmar, estàvem allà al mig del bosc en condicions gens fàcils i ell estava disposat a tot, així que molt fàcil.
2: Doncs jo ara m'estava preguntant si aquesta pel·li s'estrenés d'aquí 50 anys, no? Per exemple. A tu què t'agradaria que les noves generacions pensessin de nosaltres?
1: Hòstia. Mira, això de pensar en el futur... No sé què dir-te. Per mi el futur és una cosa tan incerta a dia d'avui que em costa...
2: O sigui, és que canvia, en 10 minuts canvia.
1: Mira, jo tinc dues filles i penso molt en això, en quin món tindrem d'aquí 20 anys, ni tan sols 50. I em sembla tan difícil d'imaginar. Jo penso que, no sé, es venen canvis molt forts, tormentes molt fortes i...
2: Més en negatiu que en positiu? Sí, preguntava per això,
1: Sí, sí.
2: Si avançarem molt o no avançarem amb aquests temes que tracta la pel·lícula.
1: Jo ho veig difícil. No sé, jo... No sé què dir-te. Ara mateix no sóc molt optimista de cara al futur, la veritat.
2: Et farem la mateixa pregunta si vols en un temps, quan tornis a venir al programa, que això és casa teva. I sí, em sento molt identificat amb l'Ulisses. És que anem canviant tota l'estona de pensament i ens hem adaptant també a les situacions, no? I la mirada que tenim avui, gràcies a l'experiència o a les vivències, no té res a veure amb la que teníem fa 2 anys o 3 anys.
1: Jo crec que ara mateix el que fem tots és mirar cap avall quan està tot canviant a una velocitat increïble. Sí. Les conseqüències no les podem entendre encara i bueno, anem fent el dia a dia com qui no veu res, saps? Però bueno, anem fent.
2: La IA què, al cinema?
1: Fuà, bueno, otro melón.
2: Melón histórico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, també no sé què passarà, però... Igualment crec que quedarà durant un temps, almenys, com un nicho del cinema real, de treballar amb actors, i, bueno, és el que espero. Si no, jo què sé, ja veurem què fem.
2: Ulisses Porra, enhorabona per Bajo el mismo sol.
1: Vale, gràcies.
2: Gràcies per venir en directe a Ràdio vosaltres. 4 i que el que et dèiem, que és casa teva, ens veiem aviat.
1: Vale, gràcies per tot.
2: Gràcies, Ulisses. Adéu. Doncs amb ell tanquem, que és que se'ns acaba el temps, perquè arriba...
0: 3 minutets.
2: Arriba ja el butlletí de les 4 de la tarda i després la Samantha Villar amb l'entrellat. Gràcies, família, per una tarda més meravellosa aquí a Ràdio 4. Gràcies al Jaume Tudela, al control, amb la Mònica Ridruejo, el Joel Sevilla a la producció. I bé, Maria García Coll, aquesta nit hem dit que hi ha Anglaterra, no? I Portugal.
0: Portugal aquesta tarda. Sí. Portugal, què era, perdó? No recordo. Aquesta tarda, Anglaterra-Croàcia aquesta nit, i a la tarda, Portugal...
2: Exacte. Congo.
0: Congo. Bons partits.
2: Sí. No, està bé. Bona tarda, nit s'ha quedat. Portugal-Congo a les 7 i Anglaterra-Croàcia a les 10.
0: 10. 10, bona tarda.
2: Està bé. Que demà ens escoltem. A la 1, aquí, a Ràdio 4.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. Acabem de conèixer que els bombers de la Generalitat treballen en un incendi actiu a un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. L'edifici ja està evacuat. Segons les primeres informacions, el foc ha començat a l'exterior i ara afecta part de l'edifici. Els bombers a aquesta hora hi treballen amb 15 dotacions. L'incendi d'aquests laboratoris del complex de la UAB en concret del complex IRTA. El foc ha afectat inicialment una caseta adossada exterior i s'ha propagat a l'interior d'uns laboratoris. A la nostra arribada, el personal de l'edifici, diuen bombers, s'havia autoevacuat. Aquesta és la darrera hora d'aquest incendi a la Universitat Autònoma de Barcelona i del qual seguirem informant en els propers butlletins. El Real Madrid ha demanat a la UEFA que imposi mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El club blanc considera que els pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, posen en risc la credibilitat i la integritat de les competicions. En un comunicat, el Madrid assegura que els pagaments que s'haurien allargat durant anys són incompatibles amb els principis d'igualtat i imparcialitat esportiva. Per això insta la UEFA a reobrir de manera immediata l'expedient disciplinari que va iniciar el 2023. El cas Negreira investiga pagaments del Barça pel valor de 7,3 milions d'euros entre els anys 2001 i 2018. La causa continua als tribunals de Barcelona, mentre el Real Madrid defensa que els organismes esportius actuïn al marge del procés judicial per preservar la transparència del futbol. No deixem els tribunals perquè continuen les reaccions del Partit Popular i el PSOE arran la declaració judicial de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, on ha negat la seva participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra el 2021 i s'ha negat a respondre a les preguntes relatives a les joies trobades al seu despatx. El magistrat, això sí, finalment no li ha imposat cap mesura cautelar. Els populars reiteren que el jutge de l'Audiència Nacional manté la imputació de delictes a Zapatero, mentre els socialistes preserven la confiança en l'expresident del govern. En paral·lel, al Congrés dels Diputats ha comparegut el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a petició del Partit Popular, per fer balanç de la lluita contra el narcotràfic al camp de Gibraltar arran la mort de dos guàrdies civils a Huelva perseguint narcollanxes. El titular d'Interior ha reiterat el seu condol i ha retret als populars i Vox que facin política d'aquestes morts. A banda, Marlaska ha anunciat que es presentarà pròximament un pla nacional per la lluita contra el narcotràfic.
2: Un plan que verá la luz próximamente y que en sus distintas fases tendrá la interactuación con la Fiscalía Antidroga, con el Consejo General del Poder Judicial y con otros ministerios también.
0: El ministre ha xifrat en 48.000 les operacions policials relacionades amb el narcotràfic al camp de Gibraltar i en més de 30.000 els detinguts des del 2018. 2,2 milions de tones de droga han estat incautades en aquest període. Treballadors de la sanitat privada es concentren hores d'ara a la porta del Departament de Treball a Barcelona per reclamar una pujada salarial durant les negociacions del conveni col·lectiu del sector. Allà hi és el nostre company Toni Conde.
3: Amb càntics com "si no hi ha pujada, tots a la vaga", els treballadors de la sanitat privada es concentren des de les 3 de la tarda a la porta del Departament de Treball, on s'està negociant el 13è conveni col·lectiu del sector. Els treballadors concentrats han escridassat els representants de la patronal quan han entrat al departament per a reunir-se a negociar. Els sindicats denuncien que la patronal ofereix una pujada per sota de l'increment del cost de la vida que fa perdre poder adquisitiu al sector. Pere Delgado, responsable de sanitat privada d'UGT, i Paco Pareja, de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres.
4: La patronal ens ha ofert un 3% d'increment salarial que està per sota del que, de l'IPC, que està actualment per un 3,2-3,3%, i això és clarament insuficient.
5: Per tant, no signarem el que et deia abans, que
1: que signifiqui una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del sector.
3: La mesa negociadora es va constituir el gener d'enguany i els sindicats volen tancar un acord com més aviat possible per a poder incloure la pujada de forma retroactiva des de l'1 de gener de 2026.
0: Gràcies, Toni. Pel que fa al temps, aquesta tarda continua la calidesa amb temperatures a l'alça, màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona. Durant la tarda es mantindrà el temps estable amb cels clars. No obstant això, la depressió central i el Pirineu creixeran nuvolades i no es descarten ruixats i tempestes. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
5: Ràdio 4.

0: Bona tarda. Comencem aquí l'entrellat quan passen 6 minuts de les 4 i just quan el debat sobre les baixes laborals torna a estar al centre de l'actualitat. La COE reclama que la Seguretat Social assumeixi el cost de les baixes per malaltia comuna des del primer dia. És una despesa que actualment recau sobre les empreses durant els primers 15 dies. La patronal argumenta que l'absentisme laboral té un impacte econòmic creixent de milers de milions d'euros. La polèmica, però, no ha arribat per aquesta proposta. El president de la patronal de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha generat una allau de crítiques després d'afirmar que alguns joves agafen la baixa perquè els ha deixat la xicota i després també de qüestionar la seva fortalesa mental.
1: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema.
0: Són unos memos, diu Ángel Nicolás. Bé, aquestes declaracions han estat rebutjades per sindicats i també, s'ha de dir, matisades pel president de la COE, Antonio Garamendi. Però més enllà del soroll, el debat planteja una qüestió delicada. Com compatibilitzar la preocupació empresarial pels costos amb el reconeixement que l'afectació a la salut, també la mental, és una realitat que afecta cada vegada més treballadors i treballadores.

0: Doncs parlant de treballadors i treballadores, just ara està prevista al Departament de Treball la reunió de la comissió negociadora del conveni de la sanitat privada. Natàlia Sánchez, bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. Efectivament, ho escoltàvem ara al butlletí. A més, fa una hora, a les 3 de la tarda, ha començat a les portes una concentració del personal per reivindicar increments salarials. Els manifestants asseguren que mentre les patronals del sector tenen beneficis històrics, la proposta d'increment salarial a les persones treballadores és insuficient.
0: Paco Pareja és secretari d'Acció Sindical i Negociació Col·lectiva de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya. Parlem amb ell. Paco Pareja, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Estem veient la mobilització dels metges de la sanitat pública. Ara s'hi afegeix el personal de la sanitat privada. Quina és la situació salarial de les persones que treballen a la sanitat privada?
2: Actualment la situació a nivell retributiu és de tots els convenis que tenim a Catalunya del sector sanitari, com pot ser la sanitat pública l'ICS o la sanitat concertada. El conveni de la sanitat privada està pitjor i per sota en jornada, en condicions laborals, en condicions retributives. I podríem dir que els tres convenis és el que té en tots els aspectes pitjors condicions.
0: Perquè assegureu que mentre el sector de la sanitat privada té beneficis rècord, això no es trasllada als treballadors i treballadores. De quin augment estaríem parlant d'aquests beneficis?
2: A veure, les dades oficials tampoc hi ha massa transparència de cara a la mesa negociadora. Nosaltres, durant la negociació, hem demanat dades del sector a nivell econòmic, de beneficis. Com deies, tenen beneficis històrics i no les tenim. El que podem tenir són entrar a les pàgines web de les empreses, dels grups d'empresarials que apliquen aquest conveni de la sanitat privada sectorial de Catalunya, i sabem que tenen beneficis històrics i cada any millorant. I no ens podem oblidar que van obrint hospitals i centres. No fa gaire, el grup Quirón va obrir un hospital a Badalona. I és un sector que està en creixement i, en canvi, les condicions laborals són les pitjors en quant a treballadors i treballadores del sector.
0: Quines són aquestes condicions laborals?
2: Doncs en quant al sou, actualment el que ofereix la patronal en aquests moments a la taula negociadora és un increment per al 2026 del 3%. I aquest 3%, si mirem les dades a nivell de la inflació, està per sota del creixement de la inflació pel 26. Actualment les dades que ens diu els organismes oficials parlen d'un 3,2, en previsió, amb tota la situació econòmica bèl·lica i de més, que aquesta dada incrementarà i acabarà amb per sobre d'un 3,5-3,8. Per tant, el que estan oferint està realment per sota. Llavors, si parlem per grups professionals, entenem que hi ha molts grups que tenen aquests beneficis històrics que estan pagant, sobretot els col·lectius metges i els col·lectius infermeres, per sobre del conveni, precisament perquè el conveni és de mínims. I llavors aquest és el cercle viciós que estem i que justament avui ens hem concentrat i continuem concentrats per intentar trencar aquest cercle viciós i que per una vegada aquest benefici hi hagi un repartiment també amb les persones treballadores.
0: I quin és el vostre objectiu salarial? Què demaneu?
2: Nosaltres actualment, inicialment, a la negociació vam demanar un 5%. A la negociació fas proposta, contraproposta, i actualment l'última proposta que hem fet és el 4,5%. I en aquest cas la patronal no vol pujar del 3, que està per sota del que deia de l'IPC. Uh-huh. I estem amb aquesta diferència del 3,4,5%.
0: Clar, els últims anys la sanitat privada s'ha convertit en un refugi per la ciutadania que fuig sobretot de les llistes d'espera de la pública. Correcte. Ha fet això augmentar la càrrega assistencial a la privada?
2: Sí, en diferència. Hi ha una càrrega, bueno, ja et deia que estan obrint més centres, més hospitals i evidentment hi ha una càrrega molt, molt, molt important a nivell de riscos psicosocials, dels temes de salut mental, a nivell de tindre que en un servei que igual la dotació ha de ser 3 persones, ara poso un exemple, i per motius diferents hi ha 2 persones i han d'assumir 2 persones el que 3, o sigui, la càrrega està molt, molt, molt, molt elevada i evidentment les condicions no acompanyen amb aquest increment de feina i increment dels beneficis de les patronals.
0: Mm. Notarà l'usuari de la sanitat privada la vostra mobilització? Ara esteu concentrats davant del Departament de sí. Treball. Es notarà?
2: La d'avui és justament amb l'edifici que negociem aquesta tarda i justament estem concentrats per pressionar les patronals, a les persones que estan negociant el conveni, perquè se n'adonin que el sector està indignat. Però avui en els centres de treball, ara per ara, no descartem en un futur, si les patronals no posposen la seva actitud d'estar per sota de l'IPC, no descartem fer altres mobilitzacions. Però la d'avui en concret, que és el que em demanaves, estem concentrats davant del Departament de Treball, que és on negociem, per pressionar les patronals. Però això, de cara a nivell assistencial, de cara a la ciutadania, no ha d'afectar en res, perquè és una concentració. Les persones que estan aquí no estan dintre de la seva jornada laboral, per tant, no hi ha cap deixadesa en aquest sentit.
0: Bé, de moment la ciutadania, els usuaris de la sanitat privada, no notaran aquesta mobilització, però descarteu fer vaga més endavant?
2: No descartem res en funció de com evolucionin les negociacions. La qüestió és que tinguem, i això ho hem dit per activa i per passiva, el que volem és unes condicions dignes, un salari digne. I a partir d'aquí, si això no ho aconseguim, no descartem prendre altres mesures. La d'avui és una primera concentració que, per cert, està sent molt, molt participativa. Hi ha moltíssima gent ara aquí mateix. I dir-te que és això, que si després de la reunió d'avui la patronal no mou fitxa i continua amb la seva actitud insuficient i indigna, pues, evidentment, elevarem el to i no descartem qualsevol altra mobilització, però està tot per valorar en funció de la reunió d'avui, d'aquesta tarda.
0: Bé, és Paco Pareja, secretari d'Acció Sindical i Negociació Col·lectiva de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya. Senyor Pareja, moltes gràcies.
2: D'acord, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Quart de 5 de la tarda i obrim la tertúlia amb Baixa Changue. Bona tarda. Vicent San Clemente, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Lluís Quevedo, com anem? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I obrim plana internacional. Estem a 2 dies de l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Un acord que es mostra inestable després que Teheran amenacés Israel si continuaven atacant al sud del Líban. I Donald Trump ha advertit avui que l'acord no és definitiu, que si Teheran no es comporta, diu, tornarà a llançar bombes al vell mig dels seus caps.
3: I mentrestant, el G7 aviant França, mira, que vam tot just ara de saber que els líders reunits al G7 han acordat reforçar la coordinació internacional per prevenir crisis energètiques i pertorbacions en les cadenes de subministrament mitjançant la creació d'un mecanisme comú de vigilància i resposta que estarà recolzat en la cooperació amb l'Agència Internacional de l'Energia. Mm-hmm. Aquesta és l'última hora que ens arriba des de aviant a França. Aquí a Espanya, l'actual reial decret per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, recordem que decau el pròxim 30 de juny, i per això un dia abans el govern aprovarà un paquet de mesures nou, dels quals encara es desconeixen quines seran.
0: Per cert, que el G7 vol garantir la seguretat dels vaixells a Hormuz, augmenta la pressió sobre Rússia amb més sancions al petroli i al gas, i vol forçar Putin a negociar un alto el foc amb Ucraïna.

0: Perquè en algun moment es va dir, no, no, es traslladarà als Estats Units. Després als Estats Units ara diu que no, que com està ensorrat a sota uns terrenys que eren una muntanya que ells van ensorrar, doncs que no, que es podria quedar a Iran. Però no s'ha acabat de decidir què passa amb l'urani enriquit, que era un dels motius de la guerra. I finalment no hi ha canvi de règim.
1: Sí, sí.
0: Tampoc, a l'inrevés. I sembla que el règim surt enfortit, no?
1: Sí. De fet, el règim iranià ho ven així, que han derrotat l'enemic nord-americà.
0: Tot i que va haver-hi manifestacions durant el cap de setmana de radicals iranians, que igual eren provocades pel mateix règim, protestant contra que hi hagués un acord.
2: Ja. Yeah.
0: Però, vaja, jo crec que ha estat essencial també la pressió de tots els països del Golf, que són els que venien petroli i passava per allà, dels països d'Orient, que necessitaven aquest petroli, i, per tant, pues, una guerra bastant sense sentit, no? També el tema és que està inclòs, sembla que està inclòs, com una clàusula més, el tema del Líban,
1: ja,
0: que és importantíssim, perquè aquí l'únic que tenia un pla, que era continuar amb la guerra, era Netanyahu.
1: Ja ha dit que no es retira, de les posicions del Líban, l'exèrcit israelià.
0: Deien que hi hauria un possible acord si ho ocupés a l'exèrcit libanès i es retirés Hezbollah. Però tampoc està clar.
1: Lluís, tu estàs d'acord amb el Vicenç que Estats Units no ha guanyat aquesta guerra?
3: No, no penso que l'hagi guanyat ningú, francament, ara mateix. L'únic que se'n surt bé és el senyor Netanyahu, que és qui encara està a la seva presidència i no el treuen d'aquí. Qui surt més malmès, probablement, publicava aquesta matinada a la BBC una enquesta a Nord-Amèrica amb un 40% desaprovant la gestió del president Trump a la guerra d'Iran, i això a 5 mesos del midterms, doncs no és una cosa bona. Malgrat la festa d'aniversari tan pintoresca i tan xula, no?, que va fer la setmana passada, doncs no sembla que li hagi anat molt bé. El que sí ens queda clar és que penso que l'hem perdut tots, aquesta, i no ho dic per quedar bé, però és que ho hem perdut tots. A l'entrevista que estàveu fent ara, part dels motius que fan que hi hagi aquesta disparitat entre la inflació i els sous és que tot s'ha encarit, i ara mateix aquest encariment va a les empreses, encara no va a consumidors. Espera't que encara pujarà més. Tot això ho estem pagant perquè han tancat l'estret d'Hormuz, i en el cas que això s'assigni i això obri l'estret d'Hormuz, les projeccions més optimistes parlen de 3 a 6 mesos per tornar a tenir un trànsit més o menys raonable. Pensem que, només per tenir una mostra absurda, el preu dels preservatius pujarà entre un 30 i un 50%
1: sí,
3: en els propers mesos.
1: Sí,
3: te'n recordes?
1: Sí, sí.
3: Vull dir,
1: fa poques setmanes.
3: És que qualsevol cosa està relacionada amb aquest estret. Per tant, l'hem perdut tots, absolutament.
1: Vaja.
2: Bueno, jo és que el que penso al final és que qui té la potestat de parar les creus a Israel? Sí, per mi la pregunta al final és una mica aquesta, no? Sí, Iran efectivament amenaça en bombardejar un altre cop Israel en ferm, posa en jaque l'acord, etc. Però la qüestió és qui té la potestat, la voluntat i la capacitat de parar-li els peus a Netanyahu perquè aquesta carta no continuï ballant, diguem-ne, dintre la baralla. Perquè per molt que Iran quedi amb els Estats Units, amb l'acord que sigui, no?, amb la poca o molta estabilitat que un acord així pugui tenir per com hem vist que han sigut les negociacions, la qüestió és que Netanyahu va per lliure. Va per lliure i amb ell, doncs, d'alguna manera, li és indiferent, no?, els acords amb els que els Estats Units estableixi una voluntat de pau amb l'Iran. No?
1: Però que sembla certa volàtil. Pressió és presumible que rebi, no?
2: Sí, però què fa ell amb la pressió? És que per mi el problema és aquest, que pressió n'estan fent des de la Unió Europea, des de, inclús quan Trump es va voler desvincular de les seves anades d'olla, tot això, i no ha tingut cap efecte en el sentit que ell ha continuat, no?
1: Se m'acut que la resposta a aquesta pregunta seria l'electorat israelià, no? Qui li podria parar els peus a Netanyahu, que per cert, més o menys coincidirà en els midterms amb les eleccions a Israel.
0: Sí, és així, sí, és així.
3: Sí, sí, sí.
0: I amb ell li convé aquest estat d'excepció permanent, perquè si tornés una època de calma, segurament hauria d'anar als jutjats per tot el tema anterior, no?, de corrupció, etc. Llavors li convé a ell que la guerra sigui permanent, no?
1: Lluís, vols dir alguna cosa?
3: Sí, no, el que estava pensant és que, de fet, amb ell el que li convé és que la part d'extrema dreta israeliana

0: continuï recolzant el seu govern, que sí, a les darreres setmanes no ha estat així, perquè, de fet, en Netanyahu no va... no va fer possible. Sabeu que tota la bronca que tenen ara mateix es concentra en un fet, i és eximir els votants de l'extrema dreta, els ultraortodoxos, del servei militar, que és obligatori, dura 2 anys, és una part molt important de la joventut israeliana. I en Netanyahu no ho ha permès, que és una cosa que seria molt raonable, si tothom fa servei militar, que tothom ho faci, i aquesta era una exigència de l'extrema dreta. De fet, hi ha hagut un parell ja de sortides de to de ministres de l'extrema dreta que han estat corregits pel govern de Netanyahu. Per tant, aquí hi ha bastanta inestabilitat també. Ara mateix amb ell no li surt a compte anar a eleccions, la guerra és molt millor, però si perd el govern, si perd el recolzament de la seva extrema dreta, li sortirà millor anar a eleccions. Per tant, ara mateix penso que Israel... no sabem res, depèn tot més dels seus ministres d'extrema dreta que inclús del prop Netanyahu.
1: Tenim Donald Trump en directe, està compareixent ara mateix en una roda de premsa en directe des d'Evian, França, i ha assegurat que l'estret d'Hormuz s'obrirà, ha assegurat que pràcticament ja està obert, però s'obrirà per complet en el pròxim dia o 2 dies. Això és el que ha assegurat, i també ha recalcat que després d'aquest acord amb l'Iran, els Estats Units no està obligat a invertir a l'Iran.
2: Aquest també era un punt, eh?
0: Sí, però que l'obri no vol dir que hi hagi trànsit, que és la gran cosa, eh? Ells poden dir que està obert, però trànsit no hi haurà. Penseu que molt del cru que passa per allà i moltes de les substàncies químiques derivades del petroli que passen per allà requereixen contenidors especials, conductes especials... O sigui, ja tecnològicament la part enginyeril és molt complicada. A l'haver posat el fre, rearrencar aquest motor no es fa d'avui cap endemà. Mm. O sigui, és, de veritat, una cosa el que diu aquest senyor, perquè vol, evidentment, què va ser ahir, no? No, abans d'ahir, quan hi va haver... un altre cop, perquè va dir que això ja estava assignat, però això no té res a veure. Tot això rebotarà cap a baix necessàriament perquè hi ha una correcció. Això és eufòria, però això trigarà mesos. Tota la gent que està en mercats de futur ho té claríssim, eh? Això, d'aquí no en sortim fins final d'any.
3: Sí, però també hi ha un altre tema, que és que Iran ha aconseguit que es desbloquegin 25.000 milions de dòlars en dipòsits que tenien bloquejats. Això... pel govern iranià és una victòria claríssima.
2: Bé, tot això pel que respecta a l'Orient Mitjà. D'altra banda, el Pentàgon ha informat que pretén reduir la presència al continent a Europa a la resta d'aliats de l'OTAN. Els socis europeus de l'OTAN treballen ja en escenaris que contemplen una disminució gradual del desplegament militar nord-americà al continent.
1: La qüestió ocuparà un lloc destacat tant en la reunió de ministres de defensa de l'OTAN prevista a Brussel·les a la propera cimera de l'organització al juliol, i el debat se centrarà en la distribució de responsabilitats entre els aliats i a la manera d'assumir les capacitats que Washington pugui deixar de prestar en el territori europeu.
2: Us preocupa que es retiri Estats Units de les bases europees, Vicenç?
3: A veure, demà hi ha una cimera del Consell d'Europa amb tots els presidents europeus abans de que assumeixi la presidència Irlanda. Aleshores, aquest cap de setmana hem estat en contacte al programa Tot Europa amb Nicolás Pascual de la Parte, ex-ambaixador espanyol a l'OTAN. Clar, el que ara es raona és que no era normal que 27 estats europeus deleguessin o externalitzessin la seva defensa quotidiana amb un tercer, que no pertany als països europeus. Aleshores, jo crec que ara ja gairebé tothom té assumit que la defensa normal ha de ser, tot i tenint en compte aquell tractat de l'OTAN, que quan un se senti atacat tots els altres poden respondre, però que la defensa quotidiana ha de partir d'una coordinació entre tots els exèrcits europeus.
2: Coordinació, eh? Exèrcit comú, no?
3: Exèrcit comú, clar.
2: Exèrcit comú,
3: però
2: eh?
3: Coordinat, però no amb els mateixos projectes de que volen construir el mateix, de que volen... sinó que hi hagi algú que coordini.
4: Jo crec que la coordinació hauria d'anar cap a una altra banda, que no sigui enfortir el paradigma de la militarització d'Europa. O sigui, que, sí que entenc, evidentment, que els estats pues, necessiten aquestes defenses per poder-se sentir segurs davant d'un... no sabem exactament quin
2: bueno,
4: atac.
2: Un Putin, no? Per exemple.
4: Sí, però al final, per mi, és alimentar aquest paradigma de conquesta, guerra i del culte a estar preparats a alimentar les armes al per si cas. És que tot això és per si cas i vinc a alimentar...
2: Bueno, és perquè tenim una guerra a Ucraïna ja.
4: Sí, sí que tenim una guerra a Ucraïna, però el que vull dir és que tot forma part del mateix paradigma, no? Llavors, quan tu estàs pensant en desmilitaritzar per no externalitzar les teves defenses, doncs també és un bon moment perquè la ciutadania europea pensi quin és el model de defensa que vol. És a dir, Israel té el seu, que és que tothom en un moment donat s'activa i és una persona, diguem-ne, preparada militarment per entrar en combat si és necessari. Altres països tenen el seu, aquí teníem la mili, etc. Però vull dir, el que a mi em sembla interessant d'aquest canvi de paradigma és el debat que pot obrir de banda, és necessari que tinguem aquesta defensa armada de base per si de cas què? O sigui, què és el que estem fent per poder témer que ens ataquin com a estats europeus, Se'm fa molt raro utilitzar el nosaltres en aquesta frase. Però vull dir això, sí.
2: Bé, Lluís, com ho veus?
0: Com ho veig?
2: Pausa dramàtica.
0: A la història... No, és que estic intentant... O sigui, hi ha una cosa que normalment no hi ha evidència documental de... O sigui, per què no hi ha casos on es veu per què no és bona idea tenir una defensa ben articulada? Fàcil, perquè normalment els exterminem. Llavors, els morts escriuen pocs llibres. És una cosa fàcil de veure al llarg de la història, no? De fet, això ens passa, per exemple, quan ens fan tanta gràcia els caçadors-recolectors, no? Són molt guais. Viuen a llocs tan poc interessants que ningú els ha conquerit, ningú els ha exterminat. I ens sembla que aquesta manera de viure en comunitat, amb la natura, respectar el medi, tal qual, és una cosa ancestral desitjable. Quan ens oblidem de que viuen a llocs tan empobrits que ningú els ha anat a exterminar, perquè, malauradament, som fills i filles dels primers talibans que hi va haver. Això es pot veure a les primeres construccions monumentals que daten a menys 12.000, menys 14.000 anys, al que ara és Turquia, en la frontera amb Síria, zones que estaven calentes llavors i continuen calentes avui, no?
2: Però hi ha països que no tenen exèrcit, no? Costa Rica.
0: Com, per exemple?
2: Costa Rica. No?
0: Costa Rica
2: és l'exemple paradigmàtic,
0: sucursal econòmica, és una sucursal econòmica d'Estats Units.
2: Defensada per Estats Units,
0: aviam,
2: doncs, no?
0: Aviam. Ojo. És que aquí hi ha maneres. O sigui, per què l'OTAN funcionava com funcionava fins a l'arribada del senyor Trump? O podríem dir amb Macron, perquè us recordo que aquesta conversa la va començar el Macron dient que estava brain dead a un dels G7 fa uns quants anys. Això funcionava, però hi ha dues maneres de tenir defensa. Que és, la tens tu o la pagues? Europa pagava impostos en forma de lates de Starbucks, Coca-Coles, texans, Levis, ordinadors, Apple, sistema operatiu, Windows. Això són impostos.
2: Per les tropes, vols dir? O per qui?
0: Clar, tu pagues diners a la primera economia mundial. La primera economia mundial, per què et creus que et posa un paraigües militar? Perquè li estàs pagant pels seus productes. Això és bàsic. Llavors, en el moment en què no ens interessa, fixa't, aviam, aquest moviment a qüestionar, com deia molt bé la companya, qüestionem quin model de defensa volem. S'està donant alhora que, si mires les declaracions de gent molt destacada, com pot ser el Macron o pot ser el Merz, que potser té menys, és més mediàtic, però el tio decideix molt, això en paral·lel s'està donant quan ens estem preguntant quin model de sobirania de dades i de computació volem a Europa. Sí. Sabem que les peles ara mateix està a la part computacional, s'estan barallant Xina i Estats Units per aquesta sobirania de dades i computacional i d'intel·ligència artificial, i Europa diu, ostres, és que potser volem servidors aquí, potser volem que les grans empreses tinguin les dades europees a Europa. Clar, això no agrada des del punt de vista de business, i això coincideix amb una retirada de protecció militar. Llavors, què hem de fer? Si nosaltres ens muntem al xiringuito de la nova economia europea a Europa, com sembla bastant raonable fer-ho, també hem de pagar defensa militar o regalar-li el joc, el risc al Putin, saps? Perquè estem al costat. Aquesta és una cosa que podem fer. O ser un estats clientelars de Xina, que Xina, per exemple, no funciona amb el sistema nord-americà. No fa paraigües militar, fa paraigües econòmic. sabeu que tenim els dos models. La Xina ho fa d'una manera molt més transaccional i fàcil. De fet, la Xina diu, tu vols una dictadura? Tu vols ser supermasclista i portar les dones tapades de cap a peus? Fes-ho, cap problema, tu em pagues. No es fica moralment amb els països. Són dos models, però els dos s'han de pagar impostos. Si no volem pagar impostos, hem de ser independents. I independents vol dir defensar-te o jugar-te-la. Però, vamos, això està al taulell de risc.
3: Bé, i aquí diu que realment ja estem patint atacs híbrids per part de Rússia, per part d'altres països, no? I
2: et refereixes a ciberatacs, per exemple?
3: Sí, i tot això parteix també del pensament que en 4 anys sí podria haver-hi algun atac per part de l'exèrcit rus. Llavors, hi ha qui diu, i el Centre de la Sudefensa aquí a Catalunya, que per què no invertim en diàleg aquests 4 anys amb Rússia en comptes d'invertir en avions, no?
4: Aquí està la cosa. Per què ens atacarien?
3: Bé, no... O sigui, perquè... Bueno, per tota una sèrie de jocs de gent a la que li interessa el nacionalisme exacerbat.
2: Potser la pregunta interessant és per què no ens atacaria, no?
3: Sí, també.
2: Construir aquestes relacions que li faci poc atractiva l'opció d'atacar.
3: Però és que existeix... Existeix. I es diu, a Finlàndia, aquests països, et diuen, potser tu no estàs pensant en la guerra, però potser la guerra sí està pensant en tu. Uh-huh. Aleshores, que val més, en aquest sentit, tenir una certa curassa.
2: I nosaltres ens ho veiem amb més distància, perquè geogràficament hi ha certa distància, però Polònia, Finlàndia...
3: Sí, no? Sí. No, perquè històricament també han estat atacats i han estat invaïts. I han volgut imposar els valors, els altres, sobre els seus valors. Aleshores, si realment també volem defensar els valors, més o menys, que té Europa, sí que ha de tenir una certa força dissuasòria.
4: Home, però els valors d'Europa inclouen la cultura de la guerra i la conquesta. Vull dir, més valors europeus que la conquesta d'altres territoris,
3: sí,
4: no sé si n'hi ha.
3: També,
4: saps?
3: També,
4: vull dir que està l'ADN d'Europa construir-se a través d'això, de guerres, de conquestes i del culte a la guerra i la conquesta, no? Vull dir que no sé si hi ha una altra forma però, de relacionar-se per part dels països europeus. Sí,
3: però ara que parlàveu d'Ucraïna...
2: Home, també hem fet la Unió Europea. No?
4: Sí, per fer-ho mateix.
2: Una altra via.
4: Bueno, per ajuntar-te amb el veí per anar en contra d'un altre més gros. Vull dir que al final la cultura és la mateixa, saps? De com fer-nos més forts per protegir-nos de l'altre, no? Vull dir que no sé.
0: A Mesoamèrica es mataven sense parar, a Sud-amèrica es mataven sense parar, a l'Àfrica subsahariana es mataven sense parar.
4: Com que estem parlant d'Europa, no?
0: Els homo sapiens ens matem sense parar.
4: No, jo vull centrar-ho en la cultura europea i la seva construcció a través de la guerra.
0: L'única cosa a la que podem aspirar és a través de paraules, institucions que posin contrapesos lògics i en beneficis a la violència, que una vida sigui massa cara, que les vides siguin cares, perquè si és per matar algú, no ens ha costat mai. El que hem de fer és que les vides siguin cares. Hi ha el model americà on les vides són cares perquè paguen, perquè consumeixen. Hi ha el model xinès que les vides són cares perquè, total, et donen el seu sou. Et compren els seus productes electrònics. I hi ha un altre model, que és l'europeu, que és que les vides són cares perquè són dignes.
4: Però estem parlant
0: però
4: de quin tipus de vides?
0: Però no el podem defensar.
4: De les vides,
0: les vides
4: dels ciutadans.
0: Dels ciutadans.
4: De les persones que ostenten la posició de ciutadania, perquè hi ha altres vides que no costen gens. O sigui, tot això passa perquè hi ha tota una sèrie d'altres vides que costen zero. Per això aquestes vides poden tenir dignitat. Per això estic dient que la cultura europea de per si és la cultura de conquesta, de guerra i d'extracció i de fagocitar, diguem-ne, altres territoris per poder viure. Aquestes vides són dignes perquè el preu el paguen altres vides. Per això passen així, no és innocu. Vull dir que llavors quan parlem de vides hem de diferenciar si ens estem referint a la gent que ostenta la ciutadania en un país, una estat-nació del nord, o a la resta de vides que serveixen només per ser explotades perquè aquestes altres tinguin aquesta dignitat.
2: Bé, de moment els Estats Units anuncien això, que retiren les tropes dels territoris europeus. Canviem de qüestió. Durant unes jornades sobre l'absentisme celebrades ahir a Madrid, el president de la COE, Antonio Garamendi, va plantejar que sigui la Seguretat Social qui assumeixi íntegrament el cost dels primers 15 dies d'una baixa per incapacitat temporal. Actualment és l'empresa qui cobreix aquests primers 15 dies.
1: Però el més polèmic va venir de la mà del president de la patronal de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, que va atribuir algunes baixes laborals a motius sentimentals.
5: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, No, tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema.
1: Com explicaves al principi del programa, Samantha Garamendi es va desmarcar d'aquestes declaracions remarcant que no representen la posició de la patronal en matèria de salut mental.
2: La baixa va movent el cap.
4: Home,
2: diu, no pot ser.
4: És que és fortíssim tot plegat, no? Fins i tot qui diu que no representa la visió de la patronal. És a dir, jo crec que aquest home ha fet unes declaracions evidentment desafortunades, però que els empresaris realment pensen, com han pensat tota la vida, que les baixes que t'agafes podries no agafar-te-les, vull dir, perquè si no, no existirien tots aquests sobreesforços que fem per no faltar encara que tinguem unes dècimes, per forçar una mica la maquinària quan d'allò. I jo crec que la qüestió no és que la gent agafi la baixa perquè et deixa la nòvia perquè sentimentalment estàs malament, sinó perquè quan et passa això, un terrabastall emocional del tipus que sigui, com que ja estàs tan explotat a l'empresa perquè les condicions de maltractament són estructurals en quant a condicions laborals, en quant a sou, etc, i sobre explotació de l'entrega que tu has de fer, el que et faltava era la puntillita emocional, no? Tot i que poso un dubte que evidentment algú hagi fet servir aquest motiu, no?, de baixa, però jo què sé, podria ser. Però que no és una cosa aïllada, vull dir que si tu estructuralment estàs explotat i estàs en unes condicions precàries que no saps si t'adurarà el curro per demà, si l'any que ve podràs tenir una estabilitat, si pots tenir un projecte de vida amb la teva carrera professional i tot això, doncs evidentment les coses emocionals doncs et cauen com una bomba, no? I potser sí necessites un parell de dies per refer-te.
3: Sí, ara fa dos dies va estar aquí la vicepresidenta Yolanda Díaz, la Pompeu, amb una trobada de ministres llatinoamericans de previsió social i emergència social. Ella té presentat al Congrés un projecte de llei de previsió social on, entre altres coses, destaquen el tema del canvi climàtic i com afecta moltes feines i el tema de la salut mental, que fins ara no s'ha tingut en absolut en compte, no? I de la salut mental dels joves. Mm-hmm. Aleshores, bé... em semblen una mica extemporànies aquestes declaracions, no?
4: Quan... Sí, potser estava projectant, perquè també ha dit que els seus fills tenien aquestes edats i que potser és una cosa que li passa a
2: ella. Però és un comentari que sentim en general, no? És que la gent jove no aguanta res.
4: I aquí algun cop ho hem parlat, també, eh? És a dir, quan parlàvem l'altre dia, crec que era de les possibilitats d'emancipació i de, no, de desenvolupar el teu projecte i tota aquesta poca, diguem-ne, esperança que tenen els joves per poder-ho realment fer o fer-ho de formes, les formes en les que s'havia fet sempre, també dèiem allò de, bueno, clar, la gent no es pot emancipar, no pot sortir de casa dels seus pares, perquè si estàs esperant sortir d'un pis a un altre pis que és teu i ja està, doncs, home, evidentment no, però és que no hem pogut mai, no? Ens hem anat a compartir pis amb 8 o amb 6 o amb els que fos. Si no, vull dir, hi ha una època doncs, per tot i també per viure en condicions estudiantils, per dir-ho d'alguna forma, no? Però sí que és veritat que el nivell d'exigència de moltes coses és més alt cada cop, és a dir, ells tenen un nivell d'exigència més alt que el que teníem nosaltres hem tingut un nivell més alt del que tenien les nostres mares o els nostres pares, no? I tot suma, jo crec que la freqüència d'estar estressats no és la mateixa i, evidentment, doncs, qualsevol cosa amb un nivell d'estrès elevat per defecte, doncs fa que salti, no? Que et peti un cable més probablement.
2: Tu creus que la gent jove no aguanta res, ja? Que en les nostres generacions aguantaven més?
0: No sé si és una bona pregunta. Fixa't, Samantha, perquè el que estem disposats a tolerar o aguantar...
2: Pretén ser disruptiva, Lluís, la pregunta.
0: No, t'entenc, però no t'ho dic per tu, eh? Ho dic perquè és que la pregunta està mal plantejada, en general, socialment. No és ja si estan més o menys. És com el quocient intel·lectual. Saps que el quocient intel·lectual és relatiu a la teva cohort, sempre. Uh-huh. Tu no pots comparar el quocient intel·lectual de la teva àvia amb el teu.
2: Ja.
0: No funciona així. És la teva àvia amb les teves...
2: Amb els teus contemporanis, no?
0: Els teus contemporanis sempre. Això és el mateix. Per tant, aguanten molt o poc? Aguanten el que els dona la gana, perquè són ells i elles qui han de discutir. Una altra cosa seria dir-los que si tenen tan males perspectives i estan tan fotuts, saps què poden fer si les condicions estructurals són horribles laborals, que muntin una empresa, que s'ho facin ells i que es posin el sou que vulguin i que, saps? O sigui, que no...
2: Home, fàcil no és.
0: Vagin a buscar això. Treball.
2: Fàcil no és.
4: Pels autònoms és igualment fotut.
2: Pels autònoms és igualment fotut, dius.
4: Ui, vull dir, a nivell... L'alternativa a no poder tenir una perspectiva de desenvolupament professional no és el règim en el que tu estiguis. no és el règim en el que tu estiguis, no és una qüestió de dir tothom es queixa i després posa't tu a ser empresari i crea't una empresa, vull dir que és una dicotomia falsa. El problema és el mercat laboral i les perspectives que hi ha de desenvolupar les carreres professionals en els termes en els que s'han venut que es podien desenvolupar. Els mercats estan canviant d'una forma en el que les professions per les quals han estat preparats, doncs ja no hi ha aquestes sortides, no? Hi ha molts factors que intervenen en això, no és una qüestió del règim en el que tu estiguis. No crec que els autònoms, sí, en absolut, crec que els autònoms ho tinguin més fàcil.
0: No, jo no dic que ho tinguin més fàcil. El que dic és que ens queixem menys.
2: No. Ens queixem molt. Que jo em queixo, com a autònoma.
4: Jo també em queixo. Jo també soc autònoma i també
0: em queixo. Ho referé, perquè abans que deia que una pregunta estava mal formulada, segurament la meva línia està mal formulada. El que dic és que, de la mateixa manera que veiem anuncis de detergents a la tele o a les xarxes i entenem que si fem servir aquest detergent no ens quedarà la paella així de neta, oi? Ho sabem.
2: Sí.
0: Vale. Qui ha estat l'imbècil que s'ha cregut que tenint una llicenciatura a preu de riure amb unes universitats completament saturades, sense pràctiques de qualitat, sense... O sigui, qui s'ho ha cregut?
2: Que tindries un bon futur. Fire? Que tindries un bon futur.
0: Però o sigui, el paradigma per mi és... O sigui, la gent col·lectivament ha comprat el Fairy, s'ho ha cregut i ara està dient, ostres, no. Ostres, que no m'ha quedat la paella neta.
2: I tenien l'alternativa al Fairy, Lluís? Tenien...
0: Sí, t'asseguro que... Sí, ho sento.
2: Quina era?
0: Dades de l'INE. Hi ha gent que guanya peles, hi ha gent que se'n va tal i hi ha gent que curra més hores.
4: Que
0: no t'agrada, que no és el que vols, collonut. No ho fas. No, pobre perquè quiere, no. Això no és el que he dit. El que dic és que alternatives, clar que sí, sempre hi ha alternatives. Quina? Hi ha molts pocs casos en els que no hi hagin alternatives.
2: És
0: el que deia d'una manera absolutament horrible, horrible, aquest senyor de la COE de Castilla-La Mancha. O sigui, el que està dient... Perquè tu començaves amb això, Samantha, i és veritat, que la gent diu, ostres, és que la gent no aguanta nada, no? Ja ho sé, però quina és la cosa? Mira, tu te'n recordes als 90, al final dels 90, a les acabades dels 90, al sortir de la crisi dels Jocs Olímpics aquí a Barcelona, a Catalunya, i va arribar una primera onada d'argentins i argentines joves. Te'n recordes?
2: Oh, i tant.
0: Te'n recordes de com corraven?
2: Sí, clar.
0: Te'n recordes de quanta tensió hi havia perquè arribaven argentins que corraven molt més i es quedaven al curro? Per què? Ostres, perquè venien d'estar molt fotuts i fotudes. I corraven molt, i es buscaven la vida. I venia gent amb carreres universitàries que ja t'agradaria tenir a tu i a mi. I es posaven a currar i feien peles. I hi ha gent que li ha anat molt bé i hi ha gent que li ha anat, francament, malament. Com a tots. Però venien amb ganes de córrer i corraven molt. Això és el que estava dient segurament de fons, estic assumint, el comentari d'aquest senyor tan desafortunat i tan francament maleducat.
2: O sigui, per veure si ho estic entenent, que ara no hi ha la necessitat de treballar tan durament. És això?
0: Crec que hi ha persones que no senten aquesta necessitat. Aquest és un tema de paradigma. Que és
4: jo
0: com
4: crec
0: començaves...
4: que això ha sigut induït, Lluís.
0: Paradigma, o sigui... És a dir, s'ha de canviar les situacions, el món ha de canviar o sóc jo qui ha de canviar?
4: Aquí no, està clar que
0: tenim clarament
4: coses.
0: Que és el món el que ha de canviar.
4: Les dues coses. És a dir, que la gent cregui que amb una carrera universitària que ha sigut accessible en preu, que hauria de ser gratuïta fins i tot, no només accessible, perquè l'educació ha de ser gratuïta...
0: Valor i preu, sí, són dues coses diferents.
4: Sí, és igual. O sigui,
0: val
4: la
0: zero,
4: qüestió és que aquí no
0: si té un preu zero, té un valor voltant a zero.
4: La qüestió és
0: molt
4: que l'educació no ha d'entrar en el mercat. O sigui, la qüestió és aquesta, perquè l'educació ha de ser abastable a tothom. Llavors, partint d'aquesta base... Per què? Pues perquè és un dret universal i és un dret bàsic.
0: Però llavors no ha de tenir valor. És diferent. Valor i preu és diferent.
2: A què et refereixes
4: amb valor?
0: No enteniu la diferència entre valor i preu?
2: No.
4: Deixa'm
2: un moment, baixa, si us plau. Què és valor a la universitat? Jo entenc el preu a la universitat. De valor a què et refereixes? A la qualitat de la formació?
0: És bona? Servirà?
2: Però no podem tenir una bona formació gratuïta i universal? No pot ser finançada d'una altra manera i que per l'usuari sigui gratuïta i de qualitat?
0: Això és molt fàcil. Això és molt fàcil. Mira, tothom vol tenir els millors treballs i guanyar moltes peles, més o menys. No? Si em dones a escollir, més o menys.
2: Sí, clar.
0: Vale. Tots entenem... És com això, no? Tothom es pensa que és més llest que la mitjana de la població.
2: Això ja no estic tan d'acord. Però aspirem a una bona vida, sí.
0: Aspirem a una bona vida?
2: Sí.
0: Vale. Aritmèticament és impossible.
2: Sí, clar. Però ho intentem.
0: Vale.
2: Sí.
0: Però ho intentem, però és impossible.
2: Sí. I?
0: Llavors, tu no pots tenir a tothom tenint una educació igual i que li sigui productiva. Perquè, clar, tu dius, aquesta educació ha valgut la pena o no? Ha pagat la pena si m'ha donat l'accés a un treball que jo volia.
2: Clar, per això la fèiem.
0: Aquest treball és inaccessible. Clar, però era absurd.
2: Bueno, però en un principi ens deien que hi havia feina per tothom, eh? Quan pues nosaltres anàvem a la universitat...
0: Això és el detergent que has comprat,
2: però...
0: que mai va tenir sentit.
2: Ja, però en aquell moment...
0: perquè tenies argentins i argentines arribant a casa teva quan tu estaves a la universitat.
2: No.
0: I sabies que una educació universitària no servia per res.
2: No és veritat,
0: Lluís.
2: No és veritat, perquè veníem de la generació dels nostres pares a qui sí els hi havia anat bé. Hi havia l'ascendència argentina, però hi havia altres referents.
0: Clar,
2: no érem tan tontos.
0: No, els hi havia anat bé per un tema estructural.
2: Bueno, però això no ho sabíem manera... en aquell moment. En aquell moment l'estructura representava que continuaria.
0: Això en economia és una cosa més o menys...
2: Això també és veritat.
0: Més o menys de rebut, eh? O sigui,
2: ja, si
0: novament,
2: època,
0: és aritmètica.
2: No anirà bé totes les
0: èpoques. Clar, però és que era normal.
2: Correcte,
0: però que la bronca sigui és que no m'han donat el lloc de treball que jo mereixo després d'haver fet una educació com la de la resta de la gent i haver-me esforçat el mateix que la resta de la gent.
2: Clar, però més
0: és
2: enllà
0: d'això,
2: però més enllà d'això també hi ha,
0: sí.
2: O sigui, potser no et dediques, o sigui, que no et dediquessis a la professió que has estudiat, però que puguis tenir una vida ben remunerada que et permeti cert confort.
0: Sí.
2: Bueno, seria acceptable, seria raonable. El problema és que molta gent està arribant a límits que no els permet una vida de confort, i aquest no era el pacte social, no?
0: No ho és.
2: Aquí és on tenim el problema, crec jo.
0: Vinga, vale, doncs llavors fem quelcom perquè això no sigui així, però no crec que la via, honestament, i perdona'm, espero no sonar el tipus aquest de Castella-La Manxa, però dubto que la via sigui barallar-se per el dret a baixes per salut mental. O sigui, crec que hi ha problemes que són molt més gruixuts. Molt més gruixuts. Dic per assolir aquestes fites que vols i que penso que compartim, eh? Molts i moltes. No dic tothom, però segurament molta gent. No sé si aquesta és la bronca. I francament, que la Seguretat Social pagui 15 dies de baixa, em sembla necessari. Saps per què? Perquè llavors passaria a ser discussió democràtica. Perquè quan ho paguem dels estalvis de la Seguretat Social, veuràs com la gent es posa a esquadra. I ja està, i m'estaràs robant a mi si t'agafes una baixa.
2: Ja t'entenc.
0: No a l'empresari, a mi.
2: Vicenç, què vols dir?
3: Hi ha una dada real, i és que Espanya és el lloc on es consumeixen més ansiolítics. I això és, en part, i jo crec que a la gent jove és el que li passa, la impossibilitat de tenir un projecte de vida, que a vegades ho hem parlat, no?
2: Sí.
3: I de tenir una incertesa bestial. Davant d'això, antigament, teníem encombrat el treball i les hores de treball com si fossin una religió,
2: sí.
3: I ara està menys encombrat perquè tenen altres prioritats.
2: Perquè ja no compren el Fairy, que deia el Lluís.
3: Sí.
2: Clar, és que treballant tampoc em solucionarà la vida.
3: Que
2: no?
3: Igual els pares i els avis tenien també uns esquemes equivocats, no? Però, clar, es viuen uns moments molt crítics amb tot el tema de la digitalització, amb tot el tema, bueno, de la competència, amb el tema de que també a moltes empreses hi ha molt adadisme perquè hi ha una immensa majoria de gent molt gran.
2: Sí. I jo posaria una altra pregunta aquí sobre la taula. El fet que tinguem major consciència sobre la salut mental no influeix també? Que en un moment donat, el que abans aguantàvem com, bueno, estic trista i vaig tirant i vaig tirant, ara diguis, mira, necessito un descans per recuperar-me.
4: Sí, ara ets capaç de prendre-te'l, no? Ets capaç d'identificar-lo i dir, vale, o sigui, amb això no continuo. O sigui, no faig aquest sobreesforç de menjar-me això i continuar corrent.
2: Clar, igual que sabem que amb febre doncs no anirem a treballar.
4: Sí.
2: Si estic amb 40 de febre, podria anar-hi, bueno, però...
4: Sí, perquè
0: autònoms.
4: També...
2: Ja, els autònoms sí que hi anem.
4: Els autònoms hi anem.
2: I amb la salut mental fotuda, també.
4: Exacte.
2: Però, sí. Clar, aquesta major conscienciació, Lluís, no creus que també influeix que diguem, és que això és una afectació de la meva salut i mereixo una aturada i recuperar-me?
0: Bueno, aquí novament, mira, aquí, perquè no t'agradarà la meva resposta. No, ho sento, és com el tema dels mòbils i sobretot les adolescents. Aquí hem de portar compte, o per exemple, poso el tema de l'autisme, que és més fàcil. Per què hi ha més autisme? Fàcil, perquè van canviar els criteris diagnòstics i el coneixement entre professionals sanitaris. Aquí passa el mateix, perquè hi ha... Compte, eh? No estic frivolitzant amb la salut mental de la gent.
2: Sí, ho tenim més identificat i augmenta el nombre.
0: Dic, tinc depressió. I què em diuen a l'Instagram? Què em diuen els col·legues? Que si tinc una depre no puc anar a currar. Doncs llavors exigeixo una baixa? És completament normal?
2: Bueno, però és legítim, no? Clar, és legítim.
0: No és legítim.
2: No?
0: És el que és. No, però no és legítim. És legítim quan està regulat per llei, és legítim. Si no, no és legítim. Ja està. Saps? Ho és. És una cosa que fem i punt. I ja està.
2: Però si tinguéssim lícit, gana... És lícit?
3: Hi ha un dret a la salut. No?
0: Mira, diguem una cosa. Però per què ens entenem? O sigui, a Ucraïna ara mateix, si tens una depre i t'estan bombardejant els russos, vas al front. Bueno, vale? Llavors, això és, és un exemple bruto. Sí. Completament, perquè ens entenem. Vale. Pues és legítim en tant en quant ens ho podem permetre.
2: Clar,
0: llavors, ens
2: clar.
0: Ho volem permetre? Sí, guai, doncs llavors és legítim, ja està.
2: Però què vol dir?
0: Ja i segurament permetre? Jo he tingut depres i he anat a currar.
4: Ens ho podem permetre ja a nivell individual perquè o no a nivell permetre. Col·lectiu?
0: A nivell col·lectiu, si està regulat per llei, ens ho podem permetre.
4: Clar. Però perquè sigui regulat per llei ha de ser una necessitat manifesta i ha d'haver una cosa social
0: abans. En absolut. Això no és cert. Estem pagant la selecció espanyola de futbol amb un mundial i no és una necessitat
4: és una
0: humana
4: llei?
0: En cap sentit.
4: Però tampoc és una llei.
0: Tenim un Ministeri d'Esports, Presupuestos Generales
4: no
0: del Estado i s'està pagant.
4: Però no tenim una llei que digui que hem de sufragar aquests costos, que és del que estem parlant.
0: Te la busco i t'ho envio. Està al BOE.
4: Una llei que digui que hem de pagar els impostos de la selecció espanyola, o sigui, tots els desplegaments de la selecció espanyola, etc.
2: L'està buscant el Lluís. Coneixent-lo, ara t'ho trec. Mira, veus? Ho està buscant ara mateix. Bé, debat interessant, eh? Aquest, Lluís, no sé si puc esperar que trobis la llei que ha de finançar la selecció espanyola. Quan la tinguis me la comentes,
0: sí.
2: Eh? Bé, més qüestions. Maletes. El Parlament Europeu ha validat l'acord sobre la reforma sobre els drets dels passatgers i renuncien a que l'equipatge de cabina sigui gratuït. Podrem pujar amb una bossa o una motxilla de franc, però les aerolínies podran cobrar per la maleta de mà.
1: Això sí, ho hauran de fer amb transparència. El preu del bitllet haurà d'incloure el preu de la maleta i es podrà aplicar un descompte per aquells que no vulguin portar equipatge. A més, tampoc haurem de pagar per assignar seients en cas de viatjar amb persones amb discapacitat o menors de 14 anys.
2: Es complica molt les vacances, això, Vicenç?
3: Home, com a mínim aclareix.
2: Ja.
3: Perquè el que passava aquests darrers anys amb algunes companyies, i no vull dir noms, és que quan tu anaves a entrar amb una maleta que els semblava una miqueta més gran, te la retenien, i llavors et deien 25 euros.
1: O 50.
3: O 50 euros, abans d'entrar a l'avió. I clar, tu estaves en un estat de perplexitat. Allò, i no et quedava més remei que pagar.
4: Sí, sí.
3: I com a mínim ara, si ja saps quan hauràs de pagar abans, doncs hi és moltíssim.
4: Abans de comprar el bitllet, que és molt interessant. Això, saps? Perquè igual tu veus això, doncs un bitllet de 20 euros i després resulta que la maleta doncs et va al 40 o 60 si la pagues en porta, no? Que això sempre t'ho diuen. Però que t'informin abans i llavors tu decidiràs si el bitllet de 60 euros, perquè són 20 més 40, no t'interessa o no t'interessa, no? A mi el que em preocupa d'això és qui és qui viatja amb poc equipatge, qui va i ve, no? És a dir, estances curtes, promociona d'alguna forma el transport en avió quan haurien d'estar promocionant altres coses, diguem-ne, a nivell climàtic, no? Llavors a mi el que em preocupa una mica és això, posar certes facilitats o entendre que el promedi mitjà de viatger de l'avió doncs és una persona que no requereix més equipatge perquè va poc, no? Llavors, això què vol dir? Que estem fent un ús més intensiu, no? Amb viatges més curts i amb més, per tant, petjada ecològica que d'altres, no? Em preocupa una mica més això. La resta de coses, doncs, bueno, està bé, clar, que no et cobrin per anar amb el seguda al costat dels
2: fills. Ara, tal qual funcionarà, ens ho hauran d'incloure en el preu del bitllet, eh? Mm. Ja no hi haurà allò de bitllets baratíssims, però quan el vas agafar pagues 100 euros més per la maleta. No, estarà tot inclòs en el preu, però sí que et podran fer un descompte si no portes la maleta de cabina.
4: Sí, això
2: ens donarà més alegries, això, Vicenç?
3: Sí, sí, no, sens dubte. Els que hem viatjat sovint, sobretot no et donarà sorpreses. Jo n'he trobat no un cop. I després, era objectiu la decisió de les senyores que passaven comprovant les maletes quan just abans d'entrar a l'avió, que estàs amb aquell neguit que ja estàs entrant, i diuen, ep,
1: em passarà
3: vostès?
1: O no em passarà? Sí, sí.
4: Sí, sí.
2: Vale. Lluís, viatges amb maleta de cabina, sí o no?
0: Procuro només amb bossa.
2: Aquella de sota del seient.
0: de vegades sí, intento que siguis només així perquè és més fàcil i intento fer-ho amb tren, tot i que és complicat darrerament amb els canvis aquests de velocitat.
2: És terrible, eh? Sí. L'AVE ara mateix és una tortura.
1: Continua, eh?
2: És patir.
0: Sí, són 3 hores. Aprofito per dir-vos que hi ha una llei 39/2022 del 30 de desembre, és la llei de l'esport. En el seu article 46 el que fa és dir que les federacions esportives espanyoles, com la de futbol, són privades, però exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu. I això és el que justifica, per exemple, coses com el Reial Decret de desembre del 2022, on el BOE publica 7,5 milions de diners directes que han d'executar per la selecció de futbol. Per tant, és una subvenció directa sostinguda amb una llei que les determina. Sí, efectivament.
2: Vinga, va, i tornant al tema de les maletes, què et sembla que la Unió Europea digui que sí, que ens poden cobrar per l'equipatge de cabina?
0: Fantàstic pels buscadors, perquè quan fas servir buscadors, crawlers, que miren diferents companyies alhora per buscar el bitllet més escaient, ho fan pels preus anunciats. I aquí és on es poden amagar, si ets usuari o usuària, per exemple, no vull fer públic, però de Ryanair, sempre et llisten sense maleta. Llavors, això et pot confondre amb, per exemple, Iberia, que ho fa amb maleta de cabina. Mm. D'aquesta manera, els crawlers el que faran serà comparar-te bitllets iguals i no et faran perdre temps dient, ostres, si ho haguera sabut, em sortia millor el de la companyia X en comptes de la companyia Z. Ja. Això em sembla fantàstic com a usuari ocasional d'avió.
4: Jo tinc el dubte amb els bolsos.
2: Amb els
4: sempre
2: bolsos.
4: Tinc el dubte amb el bolso. És a dir, el bolso, perquè tu vas sempre amb bolsos i portes una bosseta de mà i el teu bolso, llavors el bolso pot ser més gran, més petit, pot ser una motxileta, pot ser una cosa... El bolso compta com a què? Sempre tinc aquest dubte.
2: Perquè el bolso depèn... no compta, no?
4: Ah, el bolso no compta.
2: Depèn de si... Depèn de la companyia.
0: No, i si es diu objecte personal... I si és una bossa gran, te la poden treure.
2: Sí. Clar, depèn de la companyia, eh? Hi ha companyies que et deixen el bolso
0: de la
2: i
0: persona,
2: la
0: motxilla. Que... Depèn de la persona que et miri els ulls.
2: Sí. Això també és veritat.
4: Sí.
2: D'aquí tens allà el check-in.
3: Sí. Però et cap a sota del seient del davant?
2: Sí, però el problema és si portes una
0: això
2: motxilleta
0: una
2: i bolso.
4: Sí, sí, sí. Clar.
2: Aquí és on ens fan patir. A mi m'ha arribat a passar en una companyia low cost que jo portava el bolso mitjà i una motxilla... I em deien, no, ha de ser només un bulto. Mm-hmm. I jo li deia, però fico la motxilla dins del bolso obert i ja et serveix? Sí. I ho vaig trobar humiliant,
4: sí,
2: absurd. I vaig haver de ficar, de qualsevol manera, allò com una torra, sí, una cosa sobre l'altra, que tampoc tancava, així sí. Bueno, però quina estupidesa.
0: Gabardina, Samantha, gabardina amb moltes butxaques. Sí. No falla.
2: Però clar, ho vaig trobar un punt d'humiliació. Era absurd, totalment. Continuen sent dues bosses. Per què em fas fer aquesta filigrana aquí al mig... Que no té ni cap ni peus i fiquem les mateixes coses.
4: Un bultó.
2: Un bultó. En fi, tu t'has trobat alguna vegada també que has hagut de ficar una cosa dins de l'altra?
3: O quan et pregunten, quan vas amb televisió i et pregunten, porta alguna cosa elèctrica?
1: No, que va.
3: Sí, tot.
1: Clar. clar.
2: En fi, Baixa Changue, Lluís Quevedo, Vicenç San Clemente, moltes
0: bona
2: gràcies
0: tarda.
2: Als
0: bona
2: tres tarda. Per les vostres opinions. Ens anem cap a les 5 de la tarda. Entra Víctor Botini, el nostre especialista en economia. I tenim molta teca a parlar amb ells, eh? Que si han pactat les hipoteques als bancs, com? Ara ho parlem.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Comencem amb la notícia de darrera hora que us avançàvem a les 4 de la tarda. Els bombers continuen treballant amb 15 dotacions per extingir l'incendi a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha obligat a evacuar un edifici de l'IRTA a la Facultat de Veterinària. Segons les primeres informacions, el foc s'ha iniciat en una caseta exterior adossada a l'edifici i s'ha acabat propagant a l'interior d'uns laboratoris. Quan han arribat els equips d'emergència, el personal ja s'havia autoavançat. Evacuat. Hores d'ara, els efectius actuen a l'interior de l'edifici principal, els laboratoris, també en una nau adjacent que ha quedat completament afectada per les flames i en la vigilància de possibles focus secundaris a la massa forestal propera. Els bombers asseguren que l'incendi evoluciona favorablement i que no hi ha cap persona ferida. De l'exterior, la cimera del G7 a França apura les últimes hores amb un Donald Trump ofenós pel seu acord amb l'Iran, que suposa un primer pas per acabar amb la guerra. Pau Alemany, bona tarda. Quina és la darrera hora?
8: Bona tarda. Doncs el president dels Estats Units acaba d'oferir una roda de premsa conjunta amb el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, en què s'ha mostrat contundent respecte al futur de les armes nuclears de l'Iran.
9: L'alcaldessa Magda Roca diu que les 42 al·legacions que van...
8: Que és Nora l'àudio, i en l'àudio s'ha referit a que el seu acord és un mur contra les armes nuclears. També Donald Trump s'ha referit a la declaració conjunta del G7 per seguir recolzant Ucraïna, tant amb la venda d'armes com amb sancions al petroli i al gas rus. A més, Trump ha recalcat les bones converses que manté el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, i ha reconegut que pensava que seria més senzill acabar amb aquesta guerra.
6: Gràcies, Pau. A aquesta hora estem tenint problemes tècnics. Mirarem de recuperar aquestes declaracions de Donald Trump, com deies, que s'ha mostrat satisfet pel seu acord i ha dit que Iran no tindrà armes nuclears. D'altra banda, tornem a casa nostra perquè al Congrés dels Diputats Junts i Esquerra han coincidit a retreure al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'expulsió de 600 cantaires per l'acte del Papa a la Sagrada Família dimecres passat. Escoltem la juntaire Marta Madrenas i el republicà Francesc Marc Álvaro.
10: No estem discutint si els agrada o no a ningú una estelada, sinó si una democràcia real, no una de fireta com ha demostrat ser la del Regne d'Espanya, pot expulsar ciutadans pacífics perquè porten una estelada.
11: Van ser expulsats directament del temple sense dret a res. És això una actuació d'una policia democràtica? Em demano, senyor Marlaska, ho dubto.
6: De la seva banda, Marlaska ha negat que l'operatiu vulnerés els drets fonamentals.
12: Ahí lo que se trata es de trabajar y de mantener el orden público, no es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la Catedral de Cataluña donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos que se desarrollaran durante la visita papal de cualquier signo político que se desarrollara y se pudiera desarrollar.
6: Tot plegat en un dia intens a nivell judicial i polític, José Luis Rodríguez Zapatero ha comparegut davant del jutge José Luis Calama per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, una declaració marcada per les sospites de tràfic d'influències i presumptes irregularitats. Zapatero ho ha negat tot i ha evitat aclarir l'origen de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. El jutge ha rebutjat retirar-li el passaport o imposar-li mesures cautelars, com demanava la fiscalia. En paral·lel, en un comunicat, Zapatero ha defensat la seva innocència i fins i tot ha autoritzat que s'investigui si disposa de comptes o societats a l'estranger. En esports, el Barça femení de futbol anuncia la renovació de Pere Romeu. Àlex Carazo, bona tarda.
13: Bona tarda. El tècnic català amplia la seva vinculació amb el club dues temporades més, després de dos anys al capdavant de la banqueta del Barça, en què ha conquerit 7 títols, 2 lligues, 2 copes, 2 supercopes i una lliga de campiones, la més recent, guanyada a Oslo davant de l'Olímpic de Lió. Pere Romeu segueix així com a entrenador del Barcelona fins al 2028. M'arriba el primer equip al 2021 com a assistent de Jonathan Giraldez i, com diem, el 2024 va agafar les regnes del conjunt blaugrana, que acaba de fer oficial la seva renovació.
6: Gràcies, Àlex, i acabem amb la previsió del temps. Aimet, Noelia García, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
6: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Segona hora de l'entrellat, són les 5 i 6 minuts de la tarda. Víctor Botini, com anem? Molt bona tarda.
1: Anem.
2: Com una moto.
3: Anem
1: Chinochano. Chinochano, crec que no.
0: Com una moto em vaig posar jo quan vaig llegir aquesta notícia que he anunciat abans de la intervenció dels serveis informatius de Ràdio 4, del butlletí informatiu, que, clar, és que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador contra els grans bancs espanyols, els 6 grans bancs, el Santander, el BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter i Unicaja. Jo crec que amb això ja està el 90% de les hipoteques d'Espanya.
2: Sí,
0: està aquí.
2: Tots, eh? Sí.
0: Bé, doncs els ha obert aquest expedient sancionador per què? Víctor, jo ho he anunciat abans de marxar.
1: Sí.
0: Per si havien pactat les condicions de les hipoteques.
2: A veure, què vol dir això?
1: No.
0: A veure. Si s'havien posat en comú l'estratègia comercial.
1: No. Aquí no hi ha cap pacte secret ni cap càrtel com l'OPEP.
0: I l'expedient per què s'obre?
1: L'expedient es obre perquè amb diferents intervencions dels directius d'aquests grans bancs s'han anunciat tipus d'interès, sobretot fixos, que són molt baixos, excessivament baixos. Fins i tot hi ha dubtes de que com pots oferir aquests tipus d'interès des d'un punt de vista de negoci. Val? Llavors, el que interpreta la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència és que aquí aquesta informació que han comunicat els grans bancs pot provocar anticipació en les accions que faran els altres bancs. És a dir, si tu saps
0: que
1: jo
0: ofertaré
1: hipoteques a un 2% a 30 anys...
0: O sigui, sortien directius de bancs dient...
1: Sí,
0: jo
1: amb rodes de premsa,
0: sí,
1: amb intervencions, que oferiran condicions molt avantatjoses amb les hipoteques.
0: Bé.
1: Però això no té res a veure amb cap càrtel dels bancs. El que passa, la gent ho ha interpretat...
0: Jo no he dit càrtel.
1: Ja, però si com un
0: però
1: acord...
0: Però si indirectament...
1: Per si els preus estaven amanyats i tal. No.
0: Home, per això obren un expedient informador? Bueno, sancionador.
1: Que al tanto, aquí també el que vol dir expedient sancionador. Això no vol dir que estiguin sancionats els bancs. No estan sancionats. El que fa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és obrir una investigació sobre aquestes divulgacions que s'han fet sobre plantejaments de tipus d'interès molt baixos. Que a partir d'aquí, que pugui haver-hi coincidència entre els plantejaments dels tipus d'interès que han fet els diferents bancs, la investigació dirà. Però al final el que provoca, el que està dient és que això pot afectar la competència sana. Val? Per què? Perquè estan dient coses... Perquè això no és una cosa en secret que hagin dit. Ho han dit en rodes de premsa,
0: sí, obertament.
1: Llavors, tots els jugadors del mercat, al sentir que els tipus d'interès, sobretot els fixos, estem parlant, a un 2%, a 30 anys, és tan bo, perquè al final això qui està beneficiant és els consumidors, perquè al darrere de tot això el que hi ha és una guerra hipotecària entre els bancs. Una guerra molt, jo et diria, forta.
0: Però tu estàs dient que la Comissió Nacional del Mercat i dels Mercats i la Competència obre una investigació perquè les hipoteques beneficien el ciutadà?
1: No.
0: Per tant, per què obre una investigació?
1: Per si atenten a la llei de lliure competència. O sigui, si tu d'alguna manera estàs induint a que el mercat proposi unes condicions que no té per què una entitat fer, o sigui, però tu ho estàs induint, i el que estan investigant és veure si realment tots aquests comunicats que han fet aquests grans directius, aquestes corporacions de màxima capitalització, perquè aquests 6 bancs són els de màxima capitalització, i a més són els que tenen els valors en actius més importants de l'Estat. Clar, si tu al final estàs portant el mercat a unes condicions superbones, clar, tu si vols fer competència amb aquests 6 grans, què faràs? Que els posaràs al 4% en les hipoteques? No, també baixaràs. De tal manera que estàs provocant un comportament del mercat. Llavors, s'ha de veure si això és atenta a la lliure competència o no. I aquesta investigació, al tanto, aquesta investigació pot durar fins i tot 2 anys. O sigui, hi ha és un termini llarg de temps per arribar a una conclusió. I, evidentment, la investigació ens pot portar a que els bancs no han fet cap mena de, diguem, de delicte pel que fa a la competència i quedaran alliberats, o bé s'identificarà el fet de que sí que han actuat de tal manera que han atemptat a la competència del mercat. Però això, la interpretació no és que la Comissió Nacional del Mercat dels Mercats i la Competència digui ara els consumidors podran consumir millor les hipoteques. No, si això pels consumidors és fantàstic. Si donen les hipoteques més baixes, doncs molt millor. Claríssimament. Però fixeu-vos, una cosa que jo abans de venir mirava, l'Euríbor a un any. L'Euríbor és el tipus d'interès de referència per a les hipoteques. L'Euríbor a un any.
0: Per les hipoteques variables.
1: Clar, és el que anava a dir, per les hipoteques variables, perquè aquí sempre hi ha el tipus nominal i aquí s'aplica, diguem, un diferencial. No? Pues, l'Euríbor a un any està a 2,75. 2,75. Clar, si al final... I aquest... Després has de veure el plantejament que fa el banc, perquè amb aquest Euríbor 2,75, com he mencionat, se li afegeix un diferencial. Els bancs sempre afegeixen un diferencial.
0: Sí, clar, ens podem anar amb el banc, si és un més 0,70, més 0,90...
1: Sí, ens podem anar... La més competitiva que jo he mirat en termes de TAE, que TAE és el tipus nominal, el TIN, el que és famós... No el TIN-TIN, el TIN, més les comissions. Si tu sumes aquests dos costos, et surt el cost TAE, que és la taxa anual equivalent. I això són 3,19%. Tu imagina't, clar, els tipus d'interès amb una hipoteca a variable estan molt per sobre d'aquests tipus d'interès fixe que han proposat sobre el 2%. Explico?
2: Sí.
1: La Natàlia em fa una cara que...
2: No, t'expliques molt bé. El que crec que hem de deixar clar és que totes aquelles persones que tinguin una hipoteca del tipus fixa amb un interès baix no han de patir, perquè aquesta investigació no els afectarà de cap manera.
1: No, de cap manera.
2: El pacte que tenen amb el banc és el...
1: No, i a més, penseu una cosa. Els acords aquests estan tancats. Tu has tancat una hipoteca al 2% o al 2,25% i aquest és un acord entre tu i el banc. Un altre problema és això que ha dit la Comissió Nacional del Mercat, dels Mercats i la Competència, que a més ha estat curiós, perquè aquest expedient sancionador l'ha fomentat l'actual presidenta quan aquesta senyora en breu la substitueixen. És a dir, que també jo aquí he vist, entre nosaltres, alguna cosa rara, però bueno, no em feu parlar d'aquesta cosa rara hollywoodiense, perquè llavors ja se me va la imaginació, però... L'actual líder de la Comissió Nacional del Mercats i la Competència serà substituïda, ara estarà amb un temps interí fins que troben un substitut, però serà substituïda. No per això, al tanto, no per això. El que vull dir és que ha coincidit amb el temps.
0: Ha coincidit amb el temps,
1: exacte. Ha coincidit amb el temps que aquesta senyora deixarà el càrrec i aquesta senyora ha endegat aquest expedient sancionador.
2: I una pregunta, Víctor. Quan tu signes una hipoteca, et diuen que tu pots, al cap dels anys, passat X temps, renegociar les teves condicions. Mm. És senzill passar d'una hipoteca variable a una fixa, per exemple?
1: Bueno, depèn del teu... Mira, les hipoteques, bé sigui si la crees des de l'inici, bé sigui si decideixes plantejar uns canvis en la mateixa. Tot depèn molt del teu perfil de risc. O sigui, els bancs, al final, et donaran més facilitats si tu tens un perfil de risc bo per ells que si tens un perfil de risc dolent. El perfil, el que es diu el rating, no? El rating per persona, que en definitiva és valorar el risc que aquella persona atorga al banc, no? O sigui, el banc, quan et cedeix uns diners, vol saber si tu li tornaràs aquests diners, no? Pues el risc que veu el banc amb tu, en funció de tot un seguit d'indicadors, pues farà que sigui més fàcil o més difícil, o que les condicions siguin més leonines o més facilitadores de que tu canvis la teva hipoteca. Jo, de fet, una de les hipoteques... Bueno, l'única hipoteca que tinc, com si tingués moltes hipoteques, madre de Dios santísima, espero que no. Una de les hipoteques que tinc, que jo la vaig canviar de variable fixa en un moment... Com recordareu, amb la Covid, amb els tipus d'interès com estaven, amb una situació de molta dificultat, doncs, bueno, van analitzar el perfil de risc i al final, doncs, bueno, el tràmit va ser bastant, bastant bo i els costos van ser molt baixos, a canvi de variable fixa. ¿Vale? Però cada persona és un món,
0: Això I et surt a compte, haver canviat? T'ha sortit a compte? Molt,
1: Jo et dic una cosa, Samantha, o sigui, els oients que ho tingueu claríssim. O sigui, per moltes... permeteu-me l'expressió. És
2: que ja ho deien els del vídeo, eh?
1: El que em ve al cap, per moltes burres que et venguin, ja sé que està mal dit, però és molt clarivident. Doncs, escolta, si tu tens una hipoteca fixa al 2% o al 2,25%, agafa la gallina i surt corrents. Però claríssim, perquè baixaran els tipus d'interès a zero, com va passar, que teníem els tipus en negatiu, tot aquest procés que vam viure amb la crisi financera, això ja va ser abans de la Covid. Poden passar 3 milions de coses, sí, tot el que tu vulguis. Però tu saps el que és per un pressupost familiar tenir una partida que tu saps del que vas a morir cada any, o cada mes, cada any? Hòstia, és...
2: Tranquil·litat.
1: És viure, tu, és viure. I a veure, el cost del diner, el 2 o el 2,25%, no és res, tu. No és poca cosa.
0: Bé, parlem de l'Estret d'Ormuz, que ja està, que es reobre aquest divendres. Sí. Això afectarà l'economia, no? Incidirà.
1: Hombre, tu diràs.
0: Clar, els mercats han reaccionat amb entusiasme a aquest anunci de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Com ens influirà, Víctor? Què creus?
1: Bueno, a veure, primera cosa molt important. Bien! No?
0: És que, sí, clar, home, sí.
1: És que sembla que ara surten tot de fantasmes. No, però sí, és com un preacord, però no és un acord. La pau ja veurem. Sí, poden passar moltes coses. Però no hem de celebrar que aquests senyors, teòricament, ja han signat un preacord de forma telemàtica i aquest divendres a Ginebra firmaran un acord definitiu? No definitiu en el sentit que hi ha algunes llacunes, com el pla nuclear d'Iran, això tinguem-ho clar. Per tant, primera cosa, celebrar que aquestes dues grans potències doncs deixen signar la pau. Que bé per tot el món, no només

0: Quan triga això? Perquè el barril de Brent ja ha baixat un 5%, s'ha situat en $83. Per tant, ara hem de veure això quan es trasllada als nostres dipòsits de benzina.
1: Efecte
0: quan anem
1: ploma.
0: Ara
1: estem amb l'efecte ploma, ja vindrà.
0: Clar. Perquè quan es puja del barril Brent, ja ho sabeu, que l'efecte és molt ràpid. En seguida, quan vas a posar benzina, tenim doncs aquesta alça amb els preus, no? De fet, en aquell moment hi ha aquests portals que en seguida diuen, bueno, on pots posar la benzina o el gasol més barat, no? És tremendo, eh? És tremendo.
2: Puja disparat, baixa i és una altra cosa.
0: Exacte. Per tant, bona cosa per la gent, per les famílies, per les empreses, per les pimes, per tothom. Una gran notícia. I la Pau, per mi, és el millor del que podem parlar.
1: Espera't, que encara no està tancat l'acord, eh?
0: Sí,
1: divendres s'assigna,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Espera't, perquè ja comença a haver-hi declaracions d'un bàndol i de l'altre que ja no ens agraden.
0: Sí. Aquí sembla ser, els experts... Jo crec que ningú sabrà la factura que pagarà el Donald Trump per aquesta festa.
1: Ja.
0: Si em permeteu l'expressió. Està molt mal dit, festa, perdoneu, perquè ha mort molta gent, perdoneu.
1: Ja.
0: Perdoneu els ulls, no és una festa, però ja m'enteneu el que vull dir. El que vull dir és que la factura real dels milions de dòlars que haurà pagat o que haurà de pagar Estats Units i Iran per totes les destrosses que ha fet...
1: Diu que no pagarà, eh?
0: Bueno.
1: Estats Units ha anunciat que no pagarà la reconstrucció de l'Iran.
0: No, o sigui, li signen l'acord de pau perquè ell és Dios, no? Per favor. Val, que diguin el que vulguin. Sí, sí, ja ho he vist, s'ha dit més coses, però que haurà una factura, Samantha, segur. És que, si no, per què? Per què? Perquè si no els aplasten. Què significa això? Això que deia el Trump, no? Puc fer desaparèixer Iran. Ja, pots fer desaparèixer Iran, pots fer desaparèixer moltes coses.
2: Ha assegurat que no està obligat a invertir a l'Iran.
0: Bueno.
1: No, però i ha negat.
0: La frase aquesta. No estic obligat... Bueno,
1: No. Però ha dit que són notícies falses i ha negat que els Estats Units hagin acordat pagar 300 milions a l'Iran com a part de l'acord de pau.
0: Samantha, ni tu, ni la Natàlia,
2: ni jo
0: ho sabrem.
2: Això està clar.
0: El que sí és veritat és que hi ha un punt fosc...
1: Els mitjans iranians diuen que sí. Que els Estats Units ha acceptat pagar 300 milions.
0: Sí, és lògic, sí. Mira...
1: 300 milions ho trobes molt?
0: No, jo crec que seran més. Jo crec que seran més. Mireu, això de la comunicació... Jo em dedico a la comunicació, econòmica, i jo recordo... Us en recordeu de la guerra de Kuwait, quan Iraq va envair Kuwait? Una de les coses que es van fer, i això és un exemple pràctic que s'utilitza a les facultats, és que comunicativament es volia donar a conèixer el gran drama, no?, que era la invasió d'Iraq sobre Kuwait, no? I es van veure moltes fotos de pous petrolers, allò, cremant, però, a més, van estirar més i van començar a sortir animals, tots tacats de petroli, no? Un d'aquests animals és una au, aquesta au es va fer famosa, que va sortir tots els mitjans de comunicació. Mireu, quin drama! Però i drama ecològic, els animals... I aquella au no anida al Golf Pèrsic.
1: Sí, sí, en imatges falses.
0: Sí, el que vull dir que fixeu-vos com va la comunicació, i més amb aquests conflictes bèl·lics, que cada part és la guanyadora, cada part és la que ho ha fet bé, és la forta... No fem cas de
1: això. Mira, s'ha filtrat. Atenció que s'ha filtrat el preacord, perquè en realitat s'assigna divendres, però s'ha de continuar negociant i ratificant punts. I diu, sisè punt, els Estats Units es comprometen, juntament amb els seus socis regionals, a crear un pla integral acordat amb dues parts per la rehabilitació i el desenvolupament econòmic de la República Islàmica de l'Iran, garantint un finançament d'almenys 300.000 milions de dòlars. Això sí que m'encaixa més.
0: Això sí.
1: 300 milions de res.
0: Clar.
1: 300.000 milions de dòlars.
0: Clar, Samantha.
1: Mira. I que l'aplicació d'aquest plan es formularà en un termini de 60 dies.
0: Que
1: tot això s'ha de desenvolupar.
0: Jo no tenia la bola de cristall, però vamos, por lógica pura, después de la que has liado, no vas a pagar.
1: Però qui entén a Donald Trump que surti negant que donarà diners i ara divendres signi això?
0: Però Samantha, si diu una cosa un dia, diu el contrari,
2: el
0: següent dia...
2: Al cap de 5 minuts.
0: És tremendo. És un líder que, la veritat, a mi... Mira, en el fons em fa molta por. perquè tota aquesta incertesa que ha conreat és espectacular. És que penseu que sort que hem arribat a un acord i que hi ha molts països

0: que d'alguna manera han fomentat aquest acord. Ara a veure si això es contagia i també s'arriba a aquest acord, que sembla que també s'està avançant amb Ucraïna i Rússia, no? A veure, però és que la pau és el millor del món. Mm. És que ho hem de tenir clar. I econòmicament, per suposat, la pau és el millor del món. Fixeu-vos què passa amb situacions de conflicte bèl·lic. Tremendo. Per tant, escolta, tret d'aquest punt fosc que encara no se sap, que és l'enriquiment d'urani per part d'Iran, aquest pla nuclear, que jo crec que ningú sabrem com acaba aquest acord.
1: Els termes en què s'ha signat aquest memoràndum, que és el que se signa divendres, que s'ha filtrat, i ja ho estan publicant els mitjans, no veig ni un punt que afavoreixi els Estats Units. És una cosa...
0: Bueno, això és el que diuen molts diguem, crítics que... especialitzats globals, que qui ha perdut estrepitosament tot aquest, sobre aquest conflicte ha estat als Estats Units. Iran també ha perdut moltes coses, al tanto, que han hagut morts, han hagut instal·lacions que s'han destruït. Bueno, ha estat...
1: Aixequen el bloqueig del estret d'Hormuz.
0: Sí, sí.
1: Respectar la sobirania i la integritat territorial mútuament, diu. Com si l'Iran estigués, en fi, posant en perill la sobirania o territorial dels Estats Units, en fi. La República adoptarà mesures per garantir moviment dels vaixells. En fi, és que no diu res. I un calendari... imagina't, un calendari que s'haurà d'acordar per aixecar... Els Estats Units es comprometen a posar fi a les sancions que enfronta actualment la República Islàmica de l'Iran.
0: També, clar.
1: És que realment l'Iran ho pot vendre com una victòria al 100%.
0: Bueno, ja ho està venent. Si tu escoltes els mitjans de comunicació...
1: Sí, però que ja podríem no creure'ns-ho.
0: I després molts crítics... que d'alguna manera són experts...
1: La República Islàmica de l'Iran reitera que mai produirà armes nuclears.
0: Bueno, això... Bueno. Això s'ha de veure... A veure, Samantha, de veritat, tot el que puguem llegir aquests dies...
1: Aquí, jo crec que aquest és el punt que els Estats Units poden vendre com a victòria, perquè anaven a això, no?
0: Sí,
1: anaven a acabar amb el programa nuclear iranià.
0: D'enriquiment d'urani.
1: Suposo que els hi hauran firmat. Vinga, sí, vinga, sí.
0: A veure. Tant de bo, perquè jo crec que també tenir tants països bombes atòmiques fa por, sincerament.
1: Però fixa't, el punt 9 diu... La República Islàmica de l'Iran i els Estats Units acorden que mantindran l'estatu quo. L'Iran mantindrà l'estatu quo respecte al seu programa nuclear.
2: O sigui, que aquest migdia, Donald Trump deia que era un gran acord per moltes raons, però la principal, deia, i amb diferència, és que en un 99,9% és que mai tindran una arma nuclear.
1: Perquè han signat allà que no tindrem
2: armes
1: nuclears.
2: No se li pot donar una arma nuclear a l'Iran. És un acord molt
0: però
2: sòlid,
0: digue'm una cosa,
2: ha dit Donald Trump aquest migdia.
0: Digue'm una cosa. Comunicació. Ara no estem parlant d'economia ni estem parlant de política. Comunicació. Quan ha dit? Quin és el percentatge que ha dit?
2: 99,9% ha dit Donald Trump.
0: No
2: ha dit un 100%.
0: Ah. Sí, un 0,1%.
2: És poc, però és un 0,1%.
0: I puc assegurar que un 0,1%... d'una deuta com la que té Espanya, per exemple, perquè els oients es facin idees, la deuta que té Espanya, que està per sobre del 100% del PIB, val? Per sobre. Penseu que el PIB d'Espanya és 1,6 bilions d'euros. Un 0,1% sobre aquest 1,6 bilions d'euros és molta pasta.
1: Clar.
0: I comunicativament el Trump diu 99,9. Ja. Bueno, és que un dia una cosa... al dia següent, otra cosa, i al tercero, otra cosa. I així sí que ja veurem on acabamos.
1: Escolta, que volíem parlar de la sortida de borsa de SpaceX.
0: Wow.
1: X o X? A veure...
0: SpaceX.
2: Deia X per fer la brometa.
0: X està molt bé.
1: Com es diu en anglès? WXX...
0: SpaceX. SpaceX.
1: Ah, ara dubtem de com es diu X en anglès. És igual, en català, X. SpaceX.
0: Sí,
1: total,
0: SpaceX, sí.
1: que SpaceX va debutar a la borsa divendres passat amb una valoració estratosfèrica.
0: Total.
1: No havies vist mai una cosa així, no?
0: No?
1: I resulta que, clar, Com a resultat d'això, el seu fundador, Elon Musk, s'ha convertit en l'home més ric del món.
0: Toma tomate.
1: Trilions de dòlars.
0: Bilionari. És el primer bilionari.
1: Bilionari en el concepte nostre de bilions o en l'americà de bilions?
0: Són bilions de dòlars, vale?
1: Clar. És que aquí... per ells bilionari és mil milions.
0: Sí. Però aquí
1: aquest
0: a Espanya
1: és més...
0: són... Clar, a Espanya són 12 zeros, o sigui, per no liar la...
1: Correcte.
0: Són milions de milions. Milions de milions són 12 zeros. Això quan parlem amb euros. Quan parlem amb dòlars són 9, vale? Però bueno, en definitiva, aquest senyor s'ha convertit en el senyor més ric del món. Penseu que dins del rànquing de companyies, perquè la gent ha de saber que per capitalització borsària, Nvidia, que és aquest gran creador d'aquests de microchips, tot lo vinculat a la intel·ligència artificial, aquest senyor quasi arriba la capitalització de la seva empresa, perquè SpaceX estem parlant de 2,1 bilions de dòlars, aquest senyor quasi arriba a 5 bilions. Lo de Nvidia és una cosa espectacular.
1: Ja.
0: Però penseu que SpaceX, que és una empresa relativament jove, doncs s'ha posat per darrere d'Nvidia, de Microsoft, de
1: Google...
0: Per davant
1: de totes aquestes.
0: No, per sota.
1: Ah,
0: està
1: per
0: amb el
1: sota.
0: Rànquing, amb el rànquing de capitalització borsària està a la 6a posició, després d'Amazon. Però bueno, la sortida ha sigut la sortida més impactant del món. Aquest senyor, per la participació que té a SpaceX, s'ha fet el primer bilionari del món.
1: També et dic una cosa, fins ara no estava a borsa.
0: No.
1: Això també és impactant, no?
0: Sí, a veure... Jo crec... A veure, si anem a una diapositiva una mica anterior, no? Jo no sé si recordarem que per què va néixer SpaceX, no?
1: Per què va néixer?
0: SpaceX va néixer per, d'alguna manera, facilitar els viatges espacials, no? O sigui que la Natàlia, tu i jo fem un petit fons de diners i ens anem una volta, però no per aquí.
2: Aquest estiu no anem a Lloret, no, ens n'anem
0: no
2: al
0: Poble Nou, sinó que ens anem una volteta per l'espai, val? Aquest és el primer objectiu una mica filosòfic, no? Però bueno, ja va fer alguns viatges aquests més comercials i que alguns multimilionaris ja van pagar uns diners per fer aquests viatges espacials, no? I el segon objectiu era per enviar gent a Mart, val? Així va néixer SpaceX, val? Què passa? Que SpaceX ha evolucionat molt. I ara, diguem que la perla de la corona és Starlink. Starlink,
1: clar,
0: són tot un seguit de satèl·lits que està divulgant arreu del món, que faciliten la connexió a internet a qualsevol punt del globus.
1: Sí, sí.
0: I això fa que, clar, els inversionistes vegin amb SpaceX aquesta companyia de futur, d'expectativa, perquè al final a la borsa tu també què compres? Compres present? No, compres més futur. És a dir, al final tu estàs invertint en alguna cosa que tu creus que et generarà un rendiment més alt del que tu has invertit. El que s'anomenen les expectatives.
1: Però SpaceX no dona beneficis a dia d'avui? No.
0: No dona beneficis. Però... És la contradicció d'aquesta companyia. Aquesta companyia perd diners i aquesta companyia, el que passa que els plans i els programes que té són espectaculars.
1: Home, clar.
0: Penseu que també és col·laboradora de la NASA, val? És a dir, que al final hi ha tot un seguit, a part dels coets, la fabricació aquesta dels coets, hi ha la col·laboració amb la NASA i ara... El que et dic, la perla de la corona és Starlink, que això sembla ser que tindrà un futur molt, molt fort. Llavors, els inversionistes veuen amb aquesta companyia aquella inversió que els hi pot retornar, no a curt termini, ni a mig termini, sinó a llarg termini, uns guanys sucosos de la inversió que han fet. Al tanto. O sigui, si recordem, per exemple, previ a l'any 2000, tots recordarem, ara em ve el cap, per exemple, Louis Vuitton, Moët Hennessy, no? Totes aquestes grans corporacions empresarials, que ja són també corporacions financeres, van invertir en internet, la famosa economia 2.0. i van perdre, precisament aquesta empresa que acabo de mencionar, va perdre molts diners perquè va fer una inversió salomònica i, en canvi, aquesta inversió no va tenir el seu retorn. No? Mm. En definitiva, dubtes, no? Perquè pot ser un model molt bo o pot ser un model de negoci dolent si passa com va passar amb tots els projectes de l'evolució de lo que era internet.
1: La bombolla de les .com.
0: Als anys 2000.
1: Sí, sí.
0: No als anys 2000, a l'any 2000. Previ al 2000 i al 2000.
1: Sí. I escolta, no volíem deixar de parlar del Mundial de Futbol.
0: Bé.
1: Home, en termes... No ha passat encara. Per la selecció espanyola no ha passat encara.
2: El que havia de ser una golejada...
0: Ai, gol!
1: Haurem d'esperar, eh?
0: A mi que em perdoni els acabo verde, no? Però existe?
1: Ah, què vols dir? Què és això? Per favor, Víctor. A veure, en termes econòmics...
0: És una crítica indirecta a la selecció.
1: D'acord. Dius que darrere la pilota hi ha una autèntica maquinària econòmica.
0: Clar, bueno, espectacular. Penseu que les dades d'aquest Mundial serà el Mundial de major volum de negoci de la història dels Mundials. Estem parlant d'un volum d'ingressos proper als 9.000 milions d'euros. Penseu que Qatar va ser la meitat, van ser 4.000 i pico.
1: I per què tant ara? Ah, hi ha més seleccions.
0: Hi ha més seleccions,
1: clar.
0: Per tant, hi ha més partits. Després, hi ha una cosa que és espectacular, que són els preus a les entrades.
1: Bueno.
0: Lo dels preus a les entrades, jo no sé si els oients han mirat, han rascat una mica a dades. Jo m'he quedat al·lucinat, no?, que per la final s'estan plantejant preus a 6.000 dòlars per anar a veure...
1: Però què és això? Però representava que era un esport popular.
0: Sí.
2: Bueno, sí. Clàudia Sheinbaum, la presidenta de Mèxic, no va anar a l'acte inaugural precisament com a protesta pels preus tan impopulars de les entrades.
0: Sí, sí. Bueno, és que jo crec que, penseu, una altra dada, diguem, curiosa, és que aquest dissabte torna a jugar a la selecció, i espero que gane,
1: Nosaltres també. Nosaltres també.
0: Juga contra Aràbia Saudita, que no sé si saben si que la pilota és redonda.
1: Bueno,
0: no?
1: És igual, deixa-ho estar, Víctor, perquè després sí. Tenim problemes. No menys tinguem el nostre rival, sisplau.
0: No, ja sé que després ens fan un hat-trick i ens quedem a dos veles. Bueno, en definitiva, les entrades per aquest Espanya, Aràbia Saudita, estem parlant de 1.000 dòlars. Però 1.000 dòlars per una entrada de futbol? Jo no sé. Crec que ens hem begut totalment l'enteniment. Llavors, també molt important d'aquest Mundial, perquè hem parlat del volum d'ingressos, aquests quasi bé 9.000 milions de dòlars, que són 8.911 sent concrets, davant els 4.666 milions facturats al Mundial de Qatar 2022. Però clar, és que de marge deixen aproximadament uns 2.500 milions de...
1: Marge per aquí? Per la FIFA?
0: De dòlars, sí, per la FIFA. La FIFA és la que organitza tot això.
1: Clar.
0: O sigui que els costos estan sobre els 6.394 milions de dòlars. Perdoneu als oients que abans hem mencionat euros, són dòlars. Aquestes xifres són dòlars. I estem parlant d'uns costos, això, d'uns aproximadament... unes despeses a 6.394 milions de dòlars, i això es tradueix amb aquest marge d'uns 2.500.
1: I ara que parles de despesa, parlem d'una despesa molt més terrenal.
0: Per tant...
1: Més prosaica. Va.
3: Tirania alimentària, consum de proximitat. Si vols quilòmetre zero, comença a escoltar...
1: Alguna vegada s'han preguntat quants diners destinen a menjar al cap de l'any? Ho diem nosaltres. El 2024 ens hem deixat més de 2.200 euros per persona per menjar.
2: Així ho ha xifrat l'informe de l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut Metròpolis. Amb aquest observatori tenim per primera vegada un seguiment i una anàlisi de la despesa alimentària dels 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
1: Doncs per parlar d'aquest informe ens atén José Luis Haro, que és director de Serveis de Anàlisi de Polítiques Metropolitanes de l'AMB. Senyor Haro, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Per què és interessant conèixer, fer aquesta anàlisi de la despesa alimentària?
4: Bé, nosaltres el que hem proposat amb la creació d'aquest observatori és fer una anàlisi de l'alimentació des de la vessant econòmica, però també des de diferents dimensions, com la social, l'ambiental i la salut, perquè considerem que l'alimentació és un flux bàsic per al funcionament de la ciutat i si bé ens preocupem de com ens movem, com arriben les mercaderies o com arriba el cicle de l'aigua o articulem el tema dels fluxos ambientals, doncs també ens hem de preocupar de com s'articula l'alimentació pel bon funcionament de la ciutat.
1: I 2.000 euros per persona a l'any és una xifra elevada o no tant?
4: Bueno, aquesta xifra s'ha de posar en relació amb la capacitat de compra de la població. I el que sí que ens mostra aquesta xifra és que l'increment dels preus dels aliments ha sigut més accelerat que el que s'han incrementat els sous reals. En aquest sentit, és on hem de parar atenció en com impacta això en determinats col·lectius perquè puguin continuar garantint un accés a una alimentació saludable i suficient.
2: Clar, estem parlant de 2.200 euros de despesa mitjana l'any 2024. Uh-huh. En dos anys, aquesta despesa, clar, encara no tenen les dades, però haurà pujat una barbaritat.
4: Bueno, l'acceleració de la despesa en alimentació és un fenomen que s'està donant tant a casa nostra com al conjunt del món, podríem dir, com ho estem veient, per exemple, als Estats Units en aquest moment, on també tenen una inflació alimentària considerable. I com vam veure en altres èpoques també, on va accelerar, per exemple, els anys a començament de la dècada dels 10 o quan va començar la guerra d'Ucraïna, que també vam veure un impacte en els preus dels cereals. És una tendència que existeix i que per tant hem de monitoritzar en aquest sentit i sí, segurament en aquests anys quan incorporem les xifres dels anys següents veurem que aquest increment s'ha donat. De fet, a l'àrea metropolitana també calculem un altre índex interessant que és el salari metropolità de referència, que té un altre abordatge que calcula quant costa fer totes les compres que poden satisfer les necessitats bàsiques d'una ciutadà o d'una família a l'àrea metropolitana i sí que veiem que l'àmbit de l'alimentació és un dels que tradicionalment està tenint una inflació més considerable després de l'habitatge.
1: Clar, i com a conseqüència d'això hi ha un percentatge de la població metropolitana que no es pot permetre, atenció a la dada, no es pot permetre un àpat proteic cada dos dies. Això és molt greu. Sí, no poden menjar proteïna cada dia ni cada dos dies. De quin percentatge de població i de quin perfil parlem?
4: Doncs aquesta és una xifra que extraiem de l'enquesta de condicions de vida. Aquesta és una enquesta que fa també l'Institut Metròpoli per el conjunt d'àrea metropolitana, però aquesta és una enquesta i una pregunta que es fa a nivell estatal per l'INE i que està homologada al conjunt de les operacions estadístiques europees. Aquesta és una xifra de privació material severa, que es diu des d'aquesta operació estadística, conjuntament amb d'altres, accés a determinats béns, etc. I aquesta és una de les més rellevants per identificar col·lectius amb privacions severes, diguem-ne, per la seva situació socioeconòmica. En aquest sentit, a casa nostra és al voltant del 5%, però si ho posem en comparació, no ha empitjorat de manera dramàtica en els últims anys i la mitja a nivell europeu està al voltant del 8%. Per tant, en aquest sentit, posat en context, no seria tan dramàtic com ho és quan pròpiament vas al cas individual i, òbviament, un 5% és dramàtic en el sentit de que s'ha d'actuar i s'ha d'incidir com, de fet, ho fan diferents col·lectius i administracions amb els programes de garantia alimentària. Però sí que és un bon indicador per saber que hi ha situacions socioeconòmiques greus i que també tenen efecte en com es pot accedir a una alimentació suficient i de qualitat per la població.
1: Clar, i amb aquest observatori també podeu fer una radiografia de la despesa alimentària i identificar desigualtats territorials, oi? N'heu detectat desigualtats fortes?
4: Sí, hem detectat desigualtats territorials, que són les que, de fet, amb tota la informació que generem al voltant de la realitat de la ciutat metropolitana, detectem també en d'altres aspectes, com per exemple l'esperança de vida, no? En el sentit, en aquest observatori que analitza el fet alimentari, per exemple, hem detectat diferències amb malalties relacionades amb alimentació, com podria ser prevalença a l'obesitat, que veiem que també correlaciona de manera interessant, de manera forta, amb el nivell socioeconòmic d'alguns barris i també amb l'oferta alimentària que tenim en determinats territoris, no? L'Institut Metròpoli, a través d'un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana, va mapificar l'oferta alimentària del conjunt dels 36 municipis metropolitans, i sí que veiem que aquella oferta més de menjar de poca qualitat o ultraprocessats té més prevalència en determinats territoris de nivell socioeconòmic més humil. Això vol dir que, a part de tenir capacitat econòmica per accedir a alimentació de qualitat, també pots viure en un entorn on sigui més difícil accedir a aquesta alimentació de qualitat. Això seria una tendència, perquè sí que, per sort, en el nostre teixit econòmic encara pots accedir a alimentació de qualitat a qualsevol barri de l'àrea metropolitana. Però sí que veiem aquesta més gran prevalència d'alimentació de poca qualitat en determinats entorns.
0: Una consulta. M'agradaria saber quina opinió et mereix les dades estadístiques que divulga el Ministeri d'Agricultura sobre els preus nacionals dels aliments, que, com bé saps, fan una estadística cada mes i pot seguir-la. De fet, és cada setmana, no? I pot seguir-la, no? I allà els ciutadans poden veure quins aliments pugen més, no? Com ara darrerament ha pujat més les fruites, sobretot la cirera, el meló, o quins aliments d'alguna manera tenen un preu més estable, com pot ser l'oli d'oliva, no? Quina opinió et mereix aquesta informació que divulga el Ministeri d'Agricultura?
4: Bueno, em mereix... considero que és una informació de garantia. Al final, elements com aquest observatori no deixen de ser infraestructures que posen a l'abast de la ciutadania informació més o menys mastegada perquè sigui fàcil d'entendre, però que es nodreix d'aquestes fonts d'informació estadística, com pot ser el Ministeri de Consum, el Ministeri d'Agricultura o el mateix Col·legi d'Economistes en la secció d'Economia Agroalimentària o organismes internacionals com la FAO. En aquest sentit, aquesta informació, que pot ser més feixuga d'entendre, ens permet monitoritzar el que és el sistema alimentari, sobretot a nivell del gran sistema global, diguem-ne, i dels àmbits de la producció, però no deixen de ser inputs que de manera més o menys mediada acaben impactant en el plat que tens a la taula, no? Una cosa és el que puguin pujar els cereals a nivell internacional, en els mercats internacionals, però això, després de moltes mediacions a través de la logística i de les empreses de transformació agroalimentària, acaba impactant en el preu d'allò que tu pots trobar-te en el supermercat al costat de casa.
1: Clar. Mira, Víctor, a mi, ara que parlem d'economia, hi ha hagut una xifra que m'ha impactat molt, perquè no n'era conscient, que és que el sector de l'alimentació representa un 7,5% de l'economia metropolitana i genera un 15,5% d'ocupació, com el turisme, que és un dels grans pilars. Clar, no era conscient de la importància del sector de l'alimentació.
0: Sí, el que passa que el turisme, en termes de PIB, d'impacte en el PIB, té un impacte superior.
1: Ja. Vale?
0: Però sí que...
1: Gasten més els turistes, vols dir?
0: No. Clar, el turisme tindrien que aquí... No només és la despesa dels turistes, també hi ha tots els viatges que es fan. Aquí penseu que al final el que és la part de turisme i el comerç són les grans partides del producte interior brut. Val?
1: Sí, però l'ocupació, els llocs de feina que genera un 15,5%, bestial al sector. José Luis Haro, director de Serveis d'Anàlisi de Polítiques Metropolitanes de la EMB. Gràcies per ser l'entrellat.
4: Moltes gràcies per la invitació.
1: Adéu, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Informació, actualitat i entreteniment a l'entrellat amb Samantha Villar.
1: Víctor, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: I a veure si podem comprar ja d'una vegada més barat el cafè i la xocolata i aquestes coses que un cuestan un riñón,
1: Això depèn de les pluges, també, no?
0: Clar, és que el canvi climàtic. Els efectes del canvi
2: climàtic. Ara faré un comentari de cunyada, però tu vas al súper a comprar quatre coses i et gastes 80, 90, 100 euros ben ràpid,
1: Sí, aquesta és la veritat. Oi, Míriam Martín Lloret?
6: Sí, bona totalment. Tarda. Bona tarda.
1: La vida està cara i cada vegada més. Gràcies, Víctor, que vagi bé. Fins la setmana que ve. Va, anem amb els rotets.
6: Sí, dos rotets, ara que ve Sant Joan, per ambientar-nos una miqueta. Sí. A veure, hi ha una cosa més important que comprar coca o petards, comprar pronoms febles.
2: Bona!
6: D'acord? Petards o coca, penseu a comprar sempre uns quants pronoms febles, feu el que feu. Recordeu, els febles són els guapos. D'acord? A la paradeta de petards. Compren dos i emporta-te'n tres de petards. No ens oblidem d'aquest numeral per substituir el petards, quan hi va el numeral. O a la pastisseria, en vols mitja o sencera? De coca. O quantes te'n poso de coques? Iau, bona revetlla. I per Sant Joan, no és un bon dia per anar amb el coet al cul. D'acord? Anar com una esperitat, anar escopetejat, ràpid com una bala o ser un llamp. Perquè ja hi anem la resta de l'any. Llavors, una altra expressió més escaient és ser un coet. Que no sé si sabíeu que ser un coet és algú molt viu, revoltós, clar, especialment un xiquet.
1: Tinc un fill així.
6: Però sempre diem, ai, que és un petardo, ai, el meu petardet. Bueno, en sentit de bitxo, no? Sí, més entremaliat. Sí. Però bé, coet també revoltós. Per tant, ja està lligat una mica la cosa. Uh-huh. Llavors, clar, és una nit de barra lliure a Sant Joan, de coets, tant de personetes com d'objectes. Per tant, recordem-ho, coets sí, petardos no. D'acord? Petardos no.
1: Petardos no.
6: Petards sí, els petards sí. Com a article pirotècnic, sí, endavant.
1: Ni petardos ni petardes.
6: Ni petardes.
2: Home, jo petarda una estona.
6: Petarda
2: sí una mica. Jo faig una petarda un petard.
1: També és veritat, la veritat. Sí. També és veritat. Molt bé. Doncs tot això en el rotet. Fem el concurs?
6: Sí. Vinga. Vinga. Vinga, va.
1: Per on començarà aquest concurs?
6: A veure, per la primera pregunta. Quina és la pronúncia més general del verb? Ara com ho dic aquí? Prendre o prendre.
1: D'acord.
6: I derivats. A, o sigui, pronunciant la primera R, a prendre o prendre, o sense pronunciar la primera R, a aprendre.
2: Però això de la més general estàs buscant, no?
6: Emprendre.
2: Aprendre, sense pronunciar
1: però dependrà d'on, no?
6: Ja, us podeu creure que m'hi he trobat, que hi ha gent que m'ho debat, això, m'ho rebat? Com pot ser? Aprendre.
1: Aprendre. És que
6: com si fossin uns alemanys pronunciant aquí totes les erres. Escolta, economia del llenguatge, que venim de parlar d'economia. Economia del llenguatge. En aquest cas, aquesta primera R, generalment la lidim. I està bé que això passi en llengua, també. Per estalviar-nos consonants. I en aquest cas, també ens estalviem vocals. Per exemple, aigua. A les Balears en diuen aigo, sí. No? O aquí, en central, en barceloní, hem dit, ara ja potser no tant, però aiga.
1: Aiga s'havia dit
6: molt. En dèiem, s'havia dit molt aiga. Doncs economia del llenguatge, estalviem-nos consonants i vocals i també és llenguatge genuí.
1: Molt bé.
6: Però aquí he fet aquí el meu
1: parlament. Però jo crec
6: que
1: a València sí que diuen prendre i aprendre.
6: Sí, és que depèn de la zona, depèn de la zona, el País València sí que
2: I què discuteixen?
6: No, que ells estan en desacord de dir de menjar-se la R.
1: Ah, filòlegs dius això.
6: No, o gent
2: A la barra del bar.
6: No, de ràdio, d'alguna
1: Sí. Aprendre.
6: Aprendre,
1: comprendre.
6: Sí. És com que t'encalles, sí, no? Bueno, jo estic molt habituada a l'idioma.
1: Totalment,
6: aquestes consonants.
1: Següent pregunta.
6: Vinga, segons la normativa, com hem de dir aquesta frase?
2: A veure.
6: A, he fet o menjat una truita per sopar, o B, he sopat d'una truita. Segons la normativa,
1: Home, és que una cosa és fer-la i una altra menjar-te-la,
2: He menjat una truita per sopar,
1: He sopat una truita.
6: Sí.
1: No la sé.
2: He sopat una truita?
6: No.
2: He menjat una truita per sopar.
6: Perquè el verb sopar, segons la normativa, encara és intransitiu, o sigui, no regeix complement directe.
1: Cosa.
6: Però és una reivindicació també, perquè tothom diu sopar una truita, no ens alarmem, tothom. És que... I d'aquí poc, segur que aquest... aquest transitiu l'entraran. O sigui, d'aquí poc la normativa ja entrarà sopar, dinar, berenar,
2: clar, és que...
6: esmorzar, el que sigui.
2: En aquests exemples que ens portaves podia ser una mica confús el tema,
6: sí.
2: Però tu què preguntes? Què has sopat avui?
1: És veritat.
2: La pregunta de avui què has sopat?
6: No. O, també pots dir què has fet per sopar o què no, has menjat clar, per sopar, eh?
1: Què has menjat per sopar.
6: Jo crec que totes, o sigui, totes dues han de ser bones.
1: Ja.
6: El que passa que fins ara la normativa diu que no inclou
1: fem campanya.
6: Una truita, sí. Dinar, el que sigui, o sigui, com a complement directe, no?
1: Volem sopar, eh? Fem campanya. Home. Volem sopar.
6: Volem sopar coses,
1: exacte,
6: no?
1: Sí.
6: Doncs sí, no deixa de sorprendre, que ho sapigueu, eh? Bé. Això està bé.
1: Tercera pregunta?
6: A veure, sí. Sí, no?
2: Sí.
1: Sí.
6: Ara que estem de roselles, ja fa uns quants dies,
1: sí,
6: no?, amb
1: ja,
6: la primavera,
1: sí, ja
6: gairebé
1: ja...
6: que ja...
1: El maig. Era el maig, eh?
6: Ja gairebé es pensiran.
1: Ja.
6: Però encara arribem a temps. Quina d'aquestes formes no fa referència a la rosella? No, eh?
1: Va.
6: A, badabadoc. B, pipiripip. C, kikirikik. O D, mirabejar.
1: Però què és això? Jo diria kikirikik pel gall, però ni idea.
2: Jo també.
1: Ni idea.
6: Doncs no. Perquè precisament kikiriki, sabeu per què es diu així?
1: Per què?
6: Per la cresta del gall, perquè recorden així una mica, si mires ràpid, recorda una mica la cresta del gall.
1: Clar.
6: Sí. És mirabejar, que podria ser... podria colar perfectament. És el nom d'una altra planta, d'acord? És una que es diu Flor de Nit, Meravella de Nit o Sant Joans.
2: Ah, bueno, sí.
6: Ja la, si la però busqueu, ja...
1: Però tu dius
6: ja...
1: que si una persona diu badabadoc, s'està referint a una rosella?
6: Sí,
2: sí, el badabadoc,
6: perquè
2: sí.
6: Perquè et deixa... Oh, està bonica.
1: Ah, ok. I pipiripip,
6: exacte,
1: per què?
6: Exacte, boca badat et deixa... pipiripip també per la cosa aquesta de la gallinàcia dels galls.
1: Sí, eh?
6: Sí. Són variants que crec, també en diuen, depenent de la zona, etc. Tot i que, evidentment, no cal dir que rosella és la forma més estesa de la rosella, i n'hi ha com més de... Gairebé m'atreviria a dir 100 variants.
1: Uau,
6: gairebé.
1: Uau,
6: o sigui, una
1: maca.
6: Cosa, una brutalitat.
1: Però no les agafis, fan molta pudor.
6: No. Sí que és veritat, la
1: fa
6: meva filla... T'ho he de dir, perquè la meva filla em va agafar i...
1: Sí, i dius,
6: no de pixats, però una cosa rara.
1: Sí, dius, no fa bona
6: tens raó, obra. Tens raó, ara m'ha vingut al cap, això.
1: Què?
6: Què?
1: Una altra? Vinga.
6: Una altra, sí, va. Vinga, va. Què és un saurí? Què és un saurí?
1: Ah, sí.
6: A veure diu així.
1: Jo sí que ho sé.
6: Ah, un
1: però
6: tipus...
1: Crec.
6: No, clar, que pot ser. Ah, un tipus de rèptil. Bé, una persona que cerca aigües subterrànies... O ser un ocell petit.
2: Bé.
1: Sí, la B.
6: Sí, aquesta us sonava.
1: Sí.
6: Doncs persona que cerca aigua subterrània.
1: Aquests van amb els pals, així.
6: Sí, sí, van amb pèndols.
1: Sí.
6: I quan, en l'època de la sequera, jo em vaig quedar flipada. Bueno, hi havia una notícia que sortien allà els paios.
2: Sí.
6: Està bé, no? Una mica com...
2: Jo va haver-hi una època a la meva vida...
6: Com astròlegs,
2: que
6: no?
2: Que tenia molt contacte amb el Mago Fèlix, des d'aquí un petó. I em vaig comprar un pèndol.
1: I què?
2: I llavors, bueno, doncs totes les meves amigues em trucaven de Natàlia, escolta, això passarà, i a veure què diu el pèndol.
6: A més...
2: Llavors, jo era la senyora del pèndol.
6: És molt guai, això.
2: És increïble,
6: i a més,
2: la
6: etimologia...
2: El bolso, Jo no anava enlloc sense el pèndol.
6: Nena, aquest
2: ja
6: secret,
2: no sé on és.
6: Això no ens ho m'ha explicat,
2: Va, va tenir una incidència directa amb mi. Mira,
6: I una cosa us diré, que l'etimologia és molt xula, eh? Ve de l'àrab, suharí, planeta Venus, de Zahar brillar, per la semblança dels procediments entre astròlegs i saurins, no?
1: Oh.
6: Sí, bueno, clar, perquè és una mica...
1: Que maco.
6: Endevinar.
2: Sí.
6: Endevinar
2: sí,
6: on és l'aigua, no? Subterrània.
1: Hi ha un tall pèndol, aquí?
6: No.
2: Hi havia un senyor,
6: era
2: més divertida la meva anècdota,
6: sí,
2: el Mago Fèlix.
6: Totalment. Sí. I què?
1: A on anem?
2: Anem a les paraules intraduïbles.
1: Vinga.
6: Paraules intraduïbles.
2: Va.
6: Vinga, doncs avui us proposo feinada. No sé si la feu anar.
1: Sí,
6: la
1: molt.
6: Feinada.
1: Quina feinada.
6: Sí, un munt de feina també es pot dir, però recordem que aquest derivat d'anada, per indicar una quantitat grossa, no ho perdem, no?
1: Sí.
6: Clar, en castellà com ho diuen?
1: Ni idea.
6: Ah, en castellà com ho diuen?
2: Azo.
6: Un montón de trabajo,
2: un
6: normalment.
2: Trabajazo.
6: Clar, ara ja deuen incloure... O
1: currazo.
6: Ja currazo. Ho diuen així.
1: Sí.
6: Sí?
1: I coses racistes. I coses racistes també
6: sí.
1: Ho hem fet, a la
6: però,
1: vida.
6: Feinada, ja ho dèiem, els catalans de tota la vida. Té una tradició brutal i és alhora popular i genuïna. Vull dir que reivindiquem aquest sufix anada. En anglès també, clar, no hi ha una paraula. A lot of work, no? Hard work...
2: Escolta,
6: no sé.
2: És la primera vegada que aquí les catalanes i els catalans tenim un, bueno, en aquest cas, un sufix que ens ajuda a reduir paraules, perquè normalment en català sempre hem de fer servir més paraules.
1: Ja.
6: Bueno, és per dir quantitat de feina. Clar. Feinada, és quantitat, indica quantitat. Molt per bé. Tant...
2: Clar, però normalment per traduir alguna cosa de l'anglès o el castellà, en català hem de fer servir més paraules. Clar.
6: Sí, per això ho dic, però en aquest cas no. Per això ho destaco, perquè precisament és un recurs expressiu, un sufix... molt útil en aquest cas, perquè ens ajuda a conglomerar, no? Significats en una sola paraula.
1: Molt bé.
6: I en francès igual, un gran treball, un treball fou. No, vull dir que no tenen una paraula només.
1: Sí, senyora, feinada.
2: I escolta una cosa, parlem de ser la xocolata del lloro.
6: Vinga, va, perquè és una consulta que ens ha arribat fa poc. La xocolata, tothom sap què vol dir la xocolata del lloro, representar molt poc, costar poc, un estalvi insignificant, i la diuen fins a la sacietat els mitjans, sí. L'han dita molt. Però què vol dir fer menjar pel lloro? Fer menjar per al lloro.
1: Fer menjar per al lloro?
6: Teniu idea
2: d'això? És una expressió feta?
6: Sí, això existeix.
1: A veure,
6: i és marrana, eh? Us aviso.
1: Oh, no.
6: Fer menjar per al lloro.
2: Ai,
6: us imagineu.
2: Anar al lavabo a fer caca.
6: Escatologia, però del nas, en aquest cas. Treure'm els dits les mucositats seques del nas i fer-ne boletes.
1: Què? Treure't els mocs.
6: Sí, que sapigueu, veus que us regalo? Quina
1: això?
6: Expressió més xula que us
1: fer
6: regalo.
1: Fer menjar pel lloro.
6: Fer menjar pel lloro.
1: Ah!
6: Clar, exacte. Com les boletes que
1: però
6: mengen.
1: Que no...
2: Em quadra més que anar al bany, que era sí, el que havia dit jo, la veritat.
6: I a més, és molt
2: si
6: molt
2: tens una
6: precís,
2: bona salut,
6: eh?
1: No necessitava tenir tanta informació, també t'ho dic, Míriam Martín
6: Lloret.
1: Jo
6: us la regalo.
2: Està molt bé.
6: És una expressió marrana.
1: Gràcies, adéu.
6: Vinga, adéu.
1: Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Comencem amb l'actualització de l'estat de l'incendi que s'ha declarat cap a 3:45 al Centre de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, a prop de la Facultat de Veterinària. Segons ha informat Bombers, l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca ha quedat controlat. També han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i que ha provocat que el foc es propagués cap als laboratoris de la universitat. Hores d'ara, els bombers continuen treballant-hi amb 16 dotacions. D'altra banda, els bombers també continuen treballant en les tasques d'extinció de l'incendi declarat aquest migdia a Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra, que ha afectat unes 5 hectàrees i mitja de terreny agrícola segons dades provisionals d'agents rurals. Treballen ara mateix també en la investigació de les causes d'aquest foc. Bombers ha informat que l'incendi està controlat. Ha finalitzat la cimera del G7 a la ciutat francesa d'Evian, una trobada dels països més industrialitzats del món que s'ha centrat sobretot en l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i on Donald Trump s'ha erigit com una figura per acabar amb altres conflictes, com ara la invasió russa a Ucraïna. El president dels Estats Units, en la roda de premsa final, s'ha mostrat contundent respecte al futur de les armes nuclears de l'Iran.
8: My deal is a wall. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon.
1: I ha dit que el seu acord és un mur contra les armes nuclears. També Donald Trump s'ha referit a la declaració conjunta del G7 per seguir recolzant Ucraïna, tant amb la venda d'armes com amb sancions al petroli i al gas rus, i ha explicat que manté converses amb Volodymyr Zelensky i Vladimir Putin amb l'objectiu de finalitzar la guerra. L'anfitrió, el president francès Emmanuel Macron, s'ha mostrat satisfet per la cooperació i la unitat mostrada pels líders del G7.
9: Ce G7 est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité.
1: Que la cimera ha estat un èxit i un exemple de treball en equip i ha celebrat que els líders del G7 hagin donat suport unànime a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Això sí, tots ells han coincidit a l'hora de demanar a Trump que es garanteixi la sobirania territorial del Líban. L'anunci també ha tingut impacte als mercats financers. La borsa espanyola ha marcat aquest dimecres un nou màxim històric en superar els 19.000 1.400 punts, amb una pujada de l'1,35% després de conèixer els detalls de l'acord de pau entre Washington i Teheran a l'espera de la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units. I abans de fixar-nos en l'estat de les carreteres catalanes, els informem que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas no descarta reclamar al jutjat que paralitzi cautelarment el projecte de les variants d'Olot i les preses. El consistori estudia recórrer a la via judicial perquè la Generalitat ha ignorat les seves al·legacions. Girona, Joan Sisquella.
10: L'alcaldessa Magda Roca diu que les 42 al·legacions que van presentar només han rebut una resposta incompleta i que no els han donat garanties que es minimitzarà l'impacte de la variant al seu municipi. Per això ja han fet un requeriment previ, que és l'últim pas abans d'arribar als tribunals, i avisa que, a més, estan disposats a presentar un recurs contenciós administratiu i una petició de paralització cautelar.
11: Hi hauria unes mesures cautelars que, bueno, que poden donar temps, no?, a que es reguli o que es donguin més respostes o que es facin tots aquests projectes que han parlat, no?, durant aquest temps, per justificar que moltes de les respostes no fossin donades.
10: Roca diu que si les variants s'han de fer ha de ser amb garanties i que per això volen un document addicional al projecte sobre qüestions com l'impacte ambiental i acústic i la preservació del sòl agrícola i d'un aqüífer que quedaran afectats pel projecte.
1: I a aquesta hora ens interessem per com se circula. Roger Serra, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. A aquesta hora hi ha trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès. Comencem repassant l'autopista AP7. Ara ja no hi tenim cap incidència, però durant la jornada sí que n'hem tingut. I ha quedat un pèl tocada, aquesta autopista AP7. Presenta trams de lentitud i d'aturades d'uns 6 a 7 quilòmetres entre Mollet i Barberà del Vallès. Això en sentit sud, sentit Papiol. I el mateix tronc central de l'AP7 també presentaria aturades intermitents de 6-7 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, zona del Vallès, autopista AP7, hi trobareu molt volum de trànsit. De la resta de vies ens quedem amb unes obres a l'autovia A2, retencions d'un parell de quilòmetres entre Abrera i Esparreguera, en sentit Lleida. I també baixen molt carregades les vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33, en retencions d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Tercera hora de l'entrellat, són les 6 i 6 minuts de la tarda.
1: És llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions.

0: Amixim, el llibre de l'amor, i aquest migdia hem conegut els guanyadors i les guanyadores del Premi Llibreter 2026.
1: Sau de Ferran García, Cop de lluny de llum de Rita Balwinkel, Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, El Ferran de ferro de Ted Hughes, El racó de pensar de Peter van den Heuvel i La passió dels estranys de Marina Garcés. Aquestes són les obres guanyadores de la 27a edició del Premi Llibreter, seleccionades per votació de les llibreries agremiades de Catalunya. Uns guardons, per cert, que s'entregaran aquest mateix vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, en un acte que presentarà la periodista, escriptora i companya del programa Elisenda Roca.
0: Oh, Eric del Arco és el president del Gremi de Llibreries. Eric, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Mira, abans d'anar als premis, Gremi de Llibreries us dieu ara, ja no Gremi de Llibreters.
2: Mira, això són aquelles coses que fa ja molts anys que vam provar en una assemblea i encara en la presidència de la Mari Carme, que és la presidenta anterior a mi, vull dir, això ja fa 4 anys i pico. Uh-huh. Hem trigat 4 anys en fer un petit canvi que és molt important.
0: Clar, més inclusiu, no?
2: Bueno, ens reflexa més a tots, perquè tot i que el masculí singular en principi engloba tothom, el poder dir llibreries... fa que tothom es pugui sentir molt més identificat amb el que reivindiquem també en la nostra campanya, no? Triar la llibreria, és a dir, estem lluitant per reconeixement de les llibreries dins de la cadena del llibre.
0: Sí, mira, ara que has dit el lema de la campanya, el d'enguany és combat la distopia, tria la llibreria. Ens ha encantat.
2: Sí. Home, és que vam estar donant moltes voltes a la Junta, a la nostra agència de comunicació, i vam veure clar que era el moment de fer un crit d'alerta davant del que és no només la possible desaparició de molt comerç local pel tema de lloguers i tal, sinó del mateix lloc de les llibreries a dins d'aquest comerç local. I ara estem bé, encara estem vius, és el moment de reivindicar-nos i fer el crit d'alerta.
0: Clar. Escolta, el Premi és Llibreter encara, eh? O serà Premi Llibreria també en el futur?
2: No, el Premi de moment és Premi Llibreter. Això és un... anem pas a pas, som caragols, bueno, som ferms.
1: D'aquí 4 anys.
2: I el Premi
1: anys.
2: És el Premi Llibreter.
0: Uf, ens demanem una paciència, però bé. Va, recordem, Sau de Ferran García, Cop de llum de Rita Bullwinkel, Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí, El gegant de ferro de Ted Hughes, El racó de pensar de Peter van den Heuvel i La passió dels estranys de Marina Garcés. El procés de selecció com ha estat, Eric?
2: Doncs mira, els llibreters, quan acaba l'any 2025, es formen el que en diem nosaltres uns comitès, on 5 llibreters i un cap de comitè van remirant tots els llibres publicats l'any anterior. Tots aquests llibres han estat publicats l'any 2025. I fan unes deliberacions, unes reunions durant el mes de gener, febrer i març, potser abril, i tot just abans de Sant Jordi ens informen a la resta de llibreters de quines 3 obres consideren ells que són les més dignes de ser qualificades com a candidates al Premi Llibreter d'aquest any. Uh-huh. I a partir de llavors, tots els llibreters de Catalunya agremiats al gremi i llibreteres, totes les llibreries poden fer una votació, poden participar a la votació, que al final és qui tria qui és el guanyador.
0: Clar. I de les obres guanyadores, tenen algun punt en comú?
2: Bueno, si tu t'hi fixes, són obres que han passat per les llibreries i que s'han mogut, perquè han tingut el reconeixement dels llibreters, però que de cara al gran públic, el que seria tot el conjunt de lectors de Catalunya, potser han passat una mica desapercebudes. Nosaltres reivindiquem en el Premi Llibreter aquesta funció, de dir, escolta, aquests llibres que potser el vas veure en el seu moment, però vas comprar un altre, vas triar un altre o vas regalar un altre, escolta, aquest et diem una altra vegada, que aquest llibre que potser fa 6 mesos, 7 mesos, 12 mesos que ha sortit a la venda, te l'has de mirar, perquè aquest llibre et donarà quelcom especial, que és el que nosaltres, com a prescriptors, creiem que hem de fer, redescobrir i recomanar aquells llibres que valen la pena.
0: Clar, perquè l'objectiu del Premi Llibreter és posar en valor les obres que destaquen per la seva qualitat literària, independentment del ressò, dels premis comercials, que n'hi ha alguns...
2: Bueno, algun pot ser que coincideixi amb algun premi i algun dels candidats té molts premis internacionals que en aquest cas nosaltres hem considerat entre els llibreters, que és una votació neta i pura, per dir alguna cosa, aquí no hi ha res amanyat, no hi ha cap valor econòmic en el premi més que el reconeixement, però nosaltres sabem, perquè això ho hem notat, que quan a un editor li dius que el seu llibre ha guanyat el Premi Llibreter, li fa molta il·lusió perquè significa un reconeixement del sector i, per altra banda, significa tornar a posar el llibre al mercat i tenir una nova redistribució del llibre, una nova tirada, molts més lectors, i rellençar un llibre que ell ja tenia una mica ja al magatzem de la distribuïdora.
1: Mm. Clar, Eric, i que compta amb el beneplàcit dels prescriptors, o sigui, si un llibre te recomana el teu llibre, tens mitja feina feta.
2: I a més, ens els estem recomanant nosaltres mateixos, perquè quan participem al Premi Llibreter i hem d'anar a votar, ens obliguem a llegir-nos els llibres que votem. I llavors, aquest mes que tenim de decalatge per votar és per poder veure aquells que no havien llegit, perquè nosaltres mateixos no podem llegir tots els llibres que surten, ni tal. Llavors, és una prescripció entre llibreters, el Premi Llibreter, i una prescripció cap als lectors. I és aquest conjunt el fa molt fort.
0: Clar. Bé, aquest vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona tindrà lloc la gala del lliurament del 27è, 27è Premi Llibreter.
2: Sí, el 27è. Sí. I a més nosaltres fem una cosa en aquest acte, que és el reconeixement de llibreters que porten 35 anys d'experiència llibretera, d'ofici. I wow. És també el moment més intern, perquè el premi en si és un reconeixement a altres baules de la cadena. El Clar. Nostre moment també és aquests llibreters, que aquest any és de la llibreria de l'Altei de Banyoles i de la Hispanoamericana de Barcelona, són dues companyes que porten 35 anys treballant com a llibreteres en el nostre sector. Clar, i és meravellós poder rendir homenatge.
1: Abans ho parlava a Amèrica a la redacció, o sigui, tenir una llibreria durant 35 anys és un acte de militància i de resistència gairebé.
2: Jo crec que en aquest sector també els que es fan editors i els que ens fem llibreters, tots al final fem uns actes de militància perquè som feliços de treballar al voltant del llibre.
0: Clar. Però la salut de les llibreries quina és actualment, Eric?
2: Pues, és precària, però això ve de sempre. És a dir, la llibreria sempre és aquell negoci de carrer que viu amb una precarietat molt, molt forta, perquè el que és el sou final d'un llibreter és moltes vegades, és com parlem del periodista, no? És gent que funcionem per vocació, i perquè l'esforç final que fas no t'ho compensa, els diners t'ho compensa a l'estar a peu. Llavors, sempre estem al límit. Clar. Però això ve de sempre, eh? No m'estic dient ara. L'únic que ara, la competència que ens apareix, com amb tot l'altre comerç, és molt dura. I llavors, per això fa parar-nos i reivindicar, i dir, ei, si voleu continuar tenint llibreries, trieu-les.
0: A què et refereixes, la competència? Quina és?
2: Pues el clic. El clic, la pantalla, la facilitat de poder dir, jo compro això, pam, no? Ja ho tinc, ja m'ho enviaran d'aquí 3 dies. Primer, que les llibreries són molt ràpides servint, són quasi com les farmàcies. I dos, l'experiència que tu tens quan entres a una llibreria i el llibre que vas a buscar que tu volies el tens allà, però al voltant tens dos o tres llibres més que l'acompanyen allà i que tu no t'esperaves, dona una obertura de mires i una capacitat de veure el món d'una altra manera.
0: Clar. Mira, arribats a aquest punt, saludem Ferran García, és guanyador del Premi Llibreter a la categoria de literatura catalana pel seu llibre Sau. Ferran, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què
0: Felicitats,
3: tal?
0: Com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs molt content i molt agraït. Sí, un dia de festa grossa.
0: És que ara parlàvem del prestigi d'aquest premi, del Premi Llibreter. Tu com el reps, aquest coneixement? Reconeixement.
3: Doncs sí, molt bé. I seguint una mica el fil que deia l'Eric, és exactament així. I per una banda, és aquest premi per mi és especialment il·lusionant perquè té una sèrie de particularitats i sobretot qui el dona. Perquè, clar, jo, per el tipus de literatura que faig, pel tipus d'editorial on publico, són tipus de llibres que o les llibreries se'l creuen, se l'estimen, el defensen, el posen allà a la pila que toca, el mantenen durant el temps que toca, o si no, res. Aleshores, literalment els dec l'existència com a escriptor.
0: Imagina't.
3: I per tant, això és... sí, tal qual. I per tant, per això fa especial il·lusió. I la segona cosa, que també comentava aquest matí, és que, clar, és un llibre que va sortir al mercat, deu fer un any i mig, Sau. I ja sabeu, en el món actual, on la cosa que té més de 3 dies està absolutament caducada, és absolutament efímer, que des de les llibreries s'aguanti i reconegui una cosa que fa tant de temps i que se li torni a posar valor i posar un focus, això també és molt d'agrair, perquè els llibres no són una cosa d'un sol ús, no? Sinó que és una cosa Clar. Que té una mica més de vida, i això també fa il·lusió.
1: Clar, això és una bogeria que comentes, Ferran, perquè un autor, una autora, està molts mesos, anys, treballant amb un llibre com perquè després sigui qüestió de llançament, una mica de promo, si coincideix amb Sant Jordi, i ximpum.
3: Tal qual, és com un petardasso, saps? Que estàs 4 o 5 anys treballant en allò, es llença, en un dia, si tens sort, si tens moltíssima sort, en uns dies se'n parla, i aleshores ja està, al següent, no? A la següent novetat, a la següent cosa. Per tant, que això, que hi hagi aquesta feina des de les llibreries, perquè només es fa des d'allà, que es pugui mantenir, que pugui dir, mira, això no és de l'ultra novetat, no, no, això és una cosa que va sortir fa un temps, però és molt bona, mira tu. Això dona molta vida i molta alegria, també, sí.
0: Clar, i aquest argument de Sau, a principis del segle XX, els Sala de Bruc tornen a la plana de Vic des de les seves plantacions de Guinea, porten amb ells dues esclaves i un fantasma. Això d'on surt?
3: un no sap mai exactament d'on surt la cosa. El que sí que et puc dir és el motor principal. Jo volia escriure sobre la pèrdua, sobre l'enyor, sobre tot allò que teníem i ja no hi és, sobre tot allò que voldríem i que no hem tingut mai, sobre la nostàlgia que apareix al voltant de tot això. Pot ser la nostàlgia d'una persona, la nostàlgia d'un lloc, la nostàlgia d'una llengua, d'un paisatge. I què en fem, no, d'aquesta buidora que hem fet d'aquest enyor, i per això apareixen fantasmes, per això apareix tota aquesta, una mena d'entramat i de textura nostàlgica, yeah. I que es va anuant tant aquesta història d'aquests fantasmes que venen des de Guinea fins a la plana de Vic, com el tema de Sau en si, de la vall de Sau, de l'embassament de Sau, de la desaparició del poble de Sant Romà de Sau. Mm. Bueno, el leitmotiv d'alguna manera seria aquest, la pèrdua, l'enyorança, i com gestionem i com ho fem.
0: Bé, estàs arreglant ja per anar a Paral·lel 62?
3: I tant, ara, sí, ara ens posem ben guapos.
0: Elegants.
3: Molt elegants, l'Eric sempre va molt elegant i intentaré estar a l'alçada. I a veure, i aquest vespre pues, a celebrar-ho una mica més.
1: Que escolta, bé. Com has viscut el dia d'avui, no sé si te n'has assabentat avui mateix, si ja t'ho havien comunicat...
3: M'ho van comunicar, però no fa massa,

0: Albert Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí, fregint-nos.
0: Quines ganes ara de llegir-me aquest sau, per exemple.
1: Sí, sí, jo el tenia... És com el típic llibre de les males herbes que tens allà mirat, però és veritat que el darrer any he llegit uns quants de les males herbes i aquest sempre era com, vale, no, el següent. I mira... Mira, sembla que el reivindiquen, però és caça de bons llibres sempre a les males herbes.
0: Sí, eh?
1: Això ja ho sabem. No. I aquí al Crucial o Casual, que és la nostra paradeta de cultura, ja hem tret alguns llibres de les males herbes, així que genial avui que comencem amb aquest premi.
0: Que bé.
1: Doncs, aviam, avui al Crucial o Casual, que ja sabeu que porto coses actuals i no tan actuals,
0: sí,
1: és bastant actual tot, i amb una proposta força tancada, que segurament farà que acabem amb la pell una mica erissada, us aviso. Vale, per destensar, tinc dues coses més lleugeres al principi. Primer, la pregunta random que us faig. Tenia una pensada que crec que era una mica més complicada, però ara debatent m'ha dit, no, una senzilla. Vosaltres, li poseu ceba...
2: A la truita?
1: A l'amanida. I, per complicar-la una mica, i què diu això de vosaltres? Però... això, una reflexió...
2: Jo no acostumo a posar ceba a l'amanida.
0: Mira, a mi m'agrada, però poqueta.
1: Però li poses tu a casa teva o te la trobes i de sols la menges?
0: No, no, li poso.
1: En un restaurant.
0: Si la tinc, faig pa, quatre trossets. Però si n'hi ha massa, m'embafa. No?
2: Jo si la poso, la deixo una mica amb remull amb aigua i vinagre un 20 minuts, mitja hora abans.
0: Que això li treu picor o
2: sí,
0: què? Veus?
1: No es fa molt
0: no,
1: a Catalunya, això, posar ceba a l'amanida.
0: A mi m'agrada picant.
1: No. Pel nord de la península...
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Amb tomàquet i ben fresca.
1: He pensat, no sé, estava dinant avui i dit... Vaig
0: no,
1: a
0: és que a casa meva, la meva àvia sempre va posar dues fulles d'aquell enciam llarg,
1: sí, gran, sí,
0: dues fulles, un tres trossos de tomàquet, tres olives i tres trossets de ceba. Ja està,
1: mira,
0: amb això.
1: No està
0: i sempre, cada àpat tenia aquesta manera.
1: Clar. Vale, doncs això ja ho tenim. Molt bé. Doncs ara, per començar amb una mica de gustera, tot i que potser també se'ns gira la cosa, i especialment per ubicar-nos amb una cançó d'ara mateix, aviam, on estem? O més aviat, quan estem? A la primavera, estiu 2026, no? A punt de que sí, arribi el solstici d'estiu, la setmana vinent, amb un final de temporada on comencem a ja estar saturats, amb mil pestanyes al cap, suant, no? Des de fa setmanes, i comencem una mica de fallir. Però, primavera, estiu 2026, com li direm a una cançó que vagi sobre això? Doncs, Spring Summer 26,
0: oh,
1: és 26, i qui ens la porta? La reina, Charli XCX.

0: cançó breu, vibrant, d'inici a final, amb una melodia lleugera que es va tensant, ja sentiu com entren les
1: guitarres. Peta, no?, en algun moment.
0: Sí, va creixent, va tornar-se més crepitant, i hi ha una corda de tensió, perquè la Charlie ens canta coses grosses aquí. Va dir en Spring Summer 26, és que m'encanta que la tia tregui una cançó que es diu Spring Summer 26 i la treu, just això a finals de maig, inicis de juny, no? I diu, primavera estiu del 2026, quan s'acabi el món no hi haurà esperança per a res. Sí, caminem per una passarel·la que va directament a l'infern. Res ens salvarà, ni la música, la moda, ni el cinema. Vale? Perquè és això, ella parla d'això, que anem directament a l'infern, parla d'una manera així com distreta, i amb una cançó una mica estiuenca, de que ens anem a la M. I hi ha un videoclip que l'acompanya a la cançó, dirigit pel Torso, que és un director de videoclips brillant, ha fet, per exemple, el Dame de la Bad Gyal, un altre de la Charlie XCX, que us recomano molt, que és el Bondage, d'una cançó del 2024. Un munt de videoclips. Doncs allà veiem una desfilada per una passarel·la. Desfila la Charlie XCX i un munt de models. Hi ha moltes colcades d'ull a coses que han passat en el món de les models i de la moda. Fins i tot una ensopegada a la Sex in the City. Vale? Però això, la veiem a la Charlie XCX com li van fent els canvis de look, l'ebullició aquesta del backstage, com li canvien maquillatges, pentinats, i ella va fent una cara gairebé amb aires nihilistes, no? Com de repte, no? Res li importa, ni la seva filosofia ni la política, i al clímax final totes aquestes models van caient de la catifa, de la passarel·la, de l'escenari, a un precipici buit, a un negre absolut, i en el pla final, primeríssim primer pla de la cantant mirant-nos al final del videoclip, ens mira com també desafiant-nos, confiada davant un final, mentre la imatge es va dissipant paulatinament en un fos a blanc gloriós. Sí que us recomano molt que mireu el videoclip, que gaudiu d'aquesta cançó, que a mi em té fascinat.

0: 24 de juliol de 2026, o sigui, queda un masset, apareix el nou disc de la Charli XCX, el Music Fashion Film, això que diu, no ens salvarà ni la música, ni el cinema, ni la moda. Doncs així es diu el seu disc, que serà curtet d'uns 30 minuts. Ja vam sentir per aquí el Rock Music, el primer single, i acaba de treure la portada, que la portada és brutal, perquè és una... En comptes de sortir ella o alguna iconografia espaterrant com la portada del Brat, no?, amb la paraula ben en gran i el verd llampant, doncs és una fotografia en blanc i negre de tres gegants de la indústria de l'entreteniment i de l'art. El director de cinema Martin Scorsese, el dissenyador de moda Marc Jacobs i el music John Cale, el dels Velvet Underground. Mm-hmm. Per tant, bueno, que sempre fila prim la Charli XCX i que l'hem de seguir perquè és sempre l'encerta, no sé. Brutal, així que, res, aquí us deixo la Charli XCX per si algú s'havia despistat en Primavera Sounds, etc. No ha vingut a Barcelona, però està fent música.
1: Bueno, va estar per Barcelona, fa unes setmanes que se la va veure pel centre menjant i de compres.
0: Ah,
1: sí? Sí, però no ha actuat aquest any.
0: Ostres, doncs pues me l'he perduda. Mira, és que està tothom aquí, no? És que
1: sí,
0: és
1: sí,
2: tothom vol venir.
1: Sí, és una turista més, Charli XCX, a la ciutat aquesta.
0: Tenim tants guiris que aquí t'ho pegues amb el cantant. Aviam, si les lletres de la Charli us han fet entrar una mica d'ansietat vital, podria ser, no, amb això que us he explicat de què va aquest Spring Summer 26, penseu que és cap a on anem ara de ple, cap a l'ansietat, ens hi perdrem. Uf. Perquè ara iniciem una ruta per espais buits, llocs que segurament ni tan sols existeixen, però que tots hem visitat alguna vegada, potser en els nostres malsons. Penseu en un passadís d'escola durant les vacances d'estiu, en un centre comercial buit, una oficina quan tothom ha marxat, un passadís molt llarg d'hotel a les 3 de la matinada, una sala d'espera on ja no espera ningú, una sala d'actes abandonada. Tot espais normals que es tornen inquietants quan ningú els habita. Llocs estranys que ens recorden alguns escenaris que somiem i que molts cops no sabem si relacionar amb records, amb pors, amb altres vides.
1: Podries anar parant, que jo m'estic posant nerviosa, eh?
0: Sí. Eh que sí, amb aquesta música, vale.
1: I que tensioneta,
0: Tot aquest imaginari d'espais buits és una cosa que fa temps que circula per la xarxa i que s'està tornant viral. Té un nom. Espais liminals. Un espai liminal és un lloc o estat de transició situat en un llindar, el punt intermedi on alguna cosa deixa de ser allò que era, però encara no es transforma en una altra cosa. El terme prové del llatí limen, que significa límit o frontera. Hi ha bastants tipus d'espais liminals, poden ser això, llocs físics o abastar estadis psicològics, però sempre representen una mena d'incertesa, no? Pot tenir a veure amb l'adolescència, quan s'acaba una relació sentimental, quan estàs viatjant d'un lloc a un altre, quan s'acaba una feina i comença una altra, i això ha generat una estètica d'internet. Hi ha un munt de fotografies o recreacions virtuals de llocs típicament concorreguts, com això que dèiem, no? Parcs infantils, centres comercials, botigues de roba o de mobles, no? I que apareixen insòlita i completament buits, vale? Doncs això també es nodreix molt dels escenaris de videojocs, no? Aquests videojocs de món obert que es diu, no? Que pots viatjar per tota una ciutat, obrir cambres, vale? Tot això ho tenim, no?
2: Sí.
0: Quan somieu no us passen que us venen com estàncies d'aquest estil?
2: No. És que jo fa tant de temps que no me'n recordo que somio.
0: Ah, no? Bueno, en tot cas, això, aquesta absència de persones, no, de vida, desposseix l'espai del seu propòsit habitual, fent que el lloc quotidià, una cosa, tot el que us he descrit, són llocs normals, no, un passadís d'escola. Bueno,
2: sí,
0: l'escola
2: sí, sí.
0: De nit, de sobte, ja és una altra cosa. No?
2: Sí, tant.
1: Sí, sí.
0: Això es percep d'una manera surrealista, inquietant, o com un escenari de somni, no, de malson. Espais estranys, però comuns a l'imaginari col·lectiu, avui s'han convertit en una base d'un dels fenòmens cinematogràfics més inesperats dels darrers anys, perquè això està sent un taquillazo, que es diu en castellà. Us he posat el tràiler del que sentirem ara, una mica en castellà i una mica en anglès. En castellà perquè entengueu mínim, però la mandanga està en anglès, vale? Parlo de Backrooms, un film que inicia el seu camí a l'incert des de la part de darrere d'una botiga de mobles gegant.
3: He encontrado algo en la tienda.
4: ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
5: I found a place.
6: Hello?
7: Pues Andy,
6: ¿qué tiene? Anyone there?
5: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
7: I'm not saying I don't believe you.
5: Okay, I'm gonna come back here with proof.
6: All right, you feel me?
8: Yes. Follow my lead. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface.
9: I don't understand. What is this?
0: Aquest que sentim és el Clark, li està explicant a la seva terapeuta, a la Mary, que ell a la part de baix, al soterrani de la seva botiga, un dia va veure que fallava la llum, va començar a flipar en que els diferencials de llum apareixen coses estranyes, va començar a sopassar tota una paret i de sobte pot travessar la mà per una paret i al final es decideix anar cap a aquest altre espai, el travessa i descobreix, doncs això, tota aquesta successió de cambres grogues, d'espais liminals, infinits, amb, no sé, cadires amuntegades en un, mobles entre dues plantes en una altra, potser sobresurt una pota d'una taula del sostre. Va trobant moltes coses, no us ho explicaré tot, però ell primer té por, li va explicant a la seva terapeuta, però després decideix que vol mapejar això i torna cada nit per la por.
2: Wow.
0: Vale? A partir d'aquí arrossega els empleats de la botiga a anar amb una càmera. Per tant, aquí ja tenim l'estètica aquesta de càmera subjectiva, no? de cosa molt Blair Witch Project,
2: sí.
0: Vale? Que aquí hi ha molt. I aquesta exploració d'un lloc que és infinit, que no s'acaba mai, que per molt que tu vagis com jo vaig avui amb 30 papers, no l'acabaràs de definir mai. A partir d'aquí, us estic posant la banda sonora d'aquest fenomen, que és del Kane Pierce Parsons, que és el mateix director de la peli, i
2: wow.
0: És el fenomen, perquè aquest noi ara acaba de fer 20 anys.
2: Wow.
0: Tot això neix d'una mena de creacions que ell feia per YouTube, que tenia a veure amb tota aquesta neura dels espais liminals.
2: I això està al cinema ara?
0: Sí, això acaba de sonar el 5 de juny, però és un fenomen brutal perquè...
1: Als Estats Units ho ha petat molt
0: sí.
1: Fort.
0: Sí, de fet és de la productora A24, A24, que és la gran productora indie, que ara ja és mega major, perquè ja fa pel·lícules que treuen un munt de milions de dòlars, però clar, aquesta pel·li en 5 dies va rebassar els 103 milions de dòlars als Estats Units i va costar gairebé ni 10 milions de dòlars.
2: Imagina.
0: No m'agrada dir les xifres, però diguem-ne que avui parlarem de dues pel·lis que ha passat això, que són molt lucratives i que venen de talents ultrajoves de YouTube.
1: Albert, a tu t'ha agradat? Perquè el Tomàs va anar amb unes expectatives altíssimes
0: sí.
1: I va sortir dient...
2: Però no era aquesta.
1: Va.
2: No era aquesta.
1: Ah, no era aquesta.
2: Era de drama.
0: No, Tomàs ja ha molat, si
1: m'ha estat parlant.
0: Ah, de drama. A mi de drama em va molar molt, ja em vaig parlar.
2: Pues en ell no tant.
0: Doncs, aviam, que no em deixi coses, perquè tinc aquí 2.000 coses anotades, eh? Dir-vos que el Clark, l'actor no el coneixem molt, el Chiwetel Ejiofor, però és brutal, però la seva terapeuta, que tindrà importància en el desenvolupament de la trama, la Mary, està interpretada per l'actriu noruega Renate Reinsve, que la coneixeu perquè és la que ha sortit a Sentimental Value,
1: sí.
0: I també aquella pel·li que era La pitjor persona del món, The Worst Person in the World. Per tant, una tia que ha fet pel·lis com molt indie, molt de sentiments, molt d'altres coses, i aquí es fot en una cosa tremendament entre lúdica i filosòfica, de terror, i una pel·li molt diferent, però que si vas tirant de fils, veus que hi ha moltes coses aquí. Per exemple, el filòsof Mark Fisher, que va desaparèixer fa uns anys, en un dels seus llibres, crec que un de 2016 o 2019, que era Lo raro y lo espeluznante, deia que allò estrany o inquietant neix quan hi ha quelcom present on no hi hauria d'haver-hi res. Ja us dic, aquests backrooms... Ah, per cert, que no hem dit, però un backroom seria una trastienda, una rebotiga.
2: Yeah.
0: Vale? És la part de darrere una botiga. Doncs sembla que no hi hagi res, però comença a haver-hi coses. De fet, estem sentint aquesta banda sonora on ja juga amb estàtiques electròniques, amb sons ambientals, però ja en els vídeos de YouTube i en aquesta pel·li, el que feia el Kane Parsons és jugar amb sons com estranys d'arxiu que no et sembla que hagin de sortir del que estàs veient i per això és molt interessant viure el viatge sonor de backrooms.
2: L'Albert sempre m'ho fa, això, que m'acabo apuntant. Aquesta l'he de veure, també.
0: És increïble, perquè aquests backrooms també són, a banda d'un laberint sense sortida, llocs on les lleis de la realitat semblen haver deixat de funcionar.
2: Ja.
0: Vale?
2: I clar, ai, que guai, la vull veure ja.
0: És increïble perquè és això, ens fan pensar, per exemple, en un disseny minimalista, però que constantment s'està deconstruint, s'està deformant, això que us deien, els mobles entre plantes, de vegades hi ha aparicions de... No us vull explicar molt,
2: no,
0: però de
2: sobte
0: hi ha un arbre de Nadal,
2: no,
0: que jo crec que això, aquest Nadal hi haurà mil memes amb això, amb aquesta seqüència, en al·lucinacions de... intel·ligències artificials generatives que entren en bucle quan tu li dius redissenya'm això, com si estigués redissenyant allò constantment, i en transformacions arquitectòniques dels espais que, diguem-ne, que es van assimilant com si fos l'evolució d'un mem. Un mem neix i de sobres es va replicant i es va convertint en una altra cosa. Ens fa pensar en tot això, a partir de la filosofia del Mark Fisher, però també ens fa pensar en apropiacions culturals, en coses artístiques com els espais, com una mica aquests horitzons desolats que dibuixava Le Corbusier, en grans naus industrials, en tots aquests espais que, quan no tenen un ús, es tornen una cosa espectral, en una cosa...
2: Sí.
0: Però, clar, el que dibuixa l'argument de la pel·lícula també és com té a veure com amb la matèria dels records. Sembla que postular la...
1: La banda sonora és increïble.
0: Sí. Bueno, jo és que l'he posat mentre escrivia ell avui el guió, i és que abans explicava el Tomàs, és una bogeria, i és del nen aquest, també.
1: Sí, clar.
0: És que és una bogeria, perquè juga amb tot això, és tota l'estona el mateix imaginari, aquesta bogeria. I parla la peli sense explicar-vos gaire més, perquè passen més coses, eh? Només us he explicat que aquest tio que té una botiga de mobles que té l'imatge d'un pirata, vale? Entra allà i s'obsessiona amb això, i això va arrossegant persones i entra en un bucle infinit que podria té a veure amb les distorsions de la ment i amb com recordem malament les coses, vale? De com tenim una ansietat moderna enfrontada al record d'un passat que no hem viscut. O sigui, té a veure amb traumes emocionals no resolts, també. Per tant, aquí hi ha metàfora i material per tot el que vulgueu. Dir-vos això, que és això, aquestes coses, totes aquests universos estranys on hi ha criatures, on hi ha mapes i estressant històries, diguem-ne, irresoltes, neix d'aquest autor quan tenia 17 anys, i ja era el creepypasta més viral d'internet, perquè aquest tio va néixer el 2005, i tenia una cosa que el primer vídeo el va publicar el gener del 2022, que avui acumula desenes de milions de visualitzacions. Jo encara l'estic mirant, després de veure la pel·li m'estic mirant el seu canal de YouTube. I el primer vídeo es titula The Backrooms, entre parèntesis, found footage, com que ha trobat un material de fílmic, vale? Si us atreviu a mirar-lo, el teniu a internet.
10: Sound? Camera?
11: Rolling.
10: All right, and action.
0: Clar, això comença com que estan rodant una cosa en un exterior, sí. Posa com que és un tros de pel·li que s'ha trobat als 90, però de sobte passa alguna cosa que ho trenca tot. De sobte és com que la imatge s'interromp i ja estem veient un d'aquests backrooms. I aleshores tens la mirada subjectiva de qui porta la càmera fent...
12: Hello? Hello? Hi ha algú aquí? Saps?
13: Hey, guys.
1: Ai, a mi m'està fent molta por, eh?
0: És que si poses una mica i mires una mica, sí. Per YouTube, fliparàs.
2: Ja m'ho estic posant. Que m'has fet pensar en els no llocs.
0: Clar, és que és molt no lloc, això, sí. Els backrooms, vale?
2: Tu del Marc Auger. Els doncs,
0: clar, tot això... Bueno, aquí us he deixat... Dura 9 minuts, aquesta primera peça.
1: No caldria que ho escoltéssim sencer.
0: Bueno, us he juntat amb una altra peça de...
2: Però com
0: de
2: és la cosa? Ell ha anat pujant fragments de la pel·li a YouTube?
0: No, primer va fer The Backrooms Found Footage, i això es van anar els de la productora A24 i li van dir, mira, xaval, et donem... I tenia 17 anys, 18, eh? Li van dir, xaval, et donem 10 milions de dòlars a veure si ens fas una pel·li. I han fet una pel·li que
1: petat.
0: És increïble.
2: I que, bueno, això i que són més... com curtmetratges, el que ell anava pujant,
0: sí,
2: a YouTube.
0: Sí. Clar, hi ha un munt d'espais així, si hi penseu, d'espais que dius com un pàrquing que està allà mig buit...
1: És el Justin Bieber del cinema de terror.
0: Exacte.
1: Una mica, no?
2: És veritat, si sembla, eh?
0: Però és això, també penseu en una mica en això, no? Que els creepypastes, això que deia abans, són aquesta gent que ha aixecat com una mena de llegendes urbanes a internet, vale? A partir de vídeos com aquest. Uh-huh. Per això el Kane Parsons és el rei dels creepypastes. I també pensar en un altre fenomen, que és que moltes de les grans factories de pel·lis de terror i que tenen com significació en el segle XX, podríem dir, venien de gent debutant i molt jove, per exemple, quan hi ha bueno, pressupostos de risa com la Night of the Living Dead, la primera de la Noche de los Muertos Vivientes, es va fer amb 2 duros.
2: Yeah.
0: I tu la veus ara i et cagues de por igualment, encara que sigui una pel·li dels 50 o 60. O The Blair Witch Project, que seria el fenomen al que més s'assembla aquest Backrooms.
2: Clar.
0: Tot i que juga altres coses, perquè ja us dic que Backrooms té com molts... Té un final que et rebenta el cap, té un munt de seqüències que et rebenten el cap. Jo vaig anar a veure-la de matí, la setmana passada, al Verdi, hi havia un munt de gent jove mirant-la.
1: Clar.
0: I Allà estava tothom callat, menys un que menjava crispetes, que dius, tio, són les 11 del matí que fas menjant crispetes, veient això, que jo m'ennuego.
2: Vale? El brunch.
0: Sí, sí. Per això, m'agrada molt aquesta por de no us dic si hi ha monstres o no hi ha monstres, però que la por no és del monstre, és d'estar perdut, de perdre totalment l'orientació.
2: D'estar sol, al mig d'un edifici buit, que dius, uah, pot passar de qualsevol cosa i no passa res.
0: Doncs això, horitzons evanescents, ansietats derivades de la geometria euclidiana, pensant l'arquitectura, això, com si es revelés sobre si mateixa i es fagocités o es repliqués d'una manera insana, i la fallida també de l'espai habitable, no? Aquesta crisi salvatge de l'habitatge que tenim avui dia. Una pel·li com Backrooms dialoga amb un munt de coses, no? La casa, la llar, l'espai de treball, tot s'ha anat fagocitant. I també té a veure molt amb sèries com aquella de Severance, no? Que,
2: que
0: també hi havia aquests
2: mirant
0: espais superinquietants d'una oficina i l'espai mental que significa sí l'oficina, i la gent com es replica a fora és una altra persona. Doncs aquesta és la superaposta perquè la veieu si teniu els nervis per aguantar una pel·li com Backrooms, perquè és això, parla de moltes desconnexions contemporànies i de viure envoltats d'espais funcionals però sense identitat, ¿vale? Però si Backrooms és el gran fenomen viral d'aquest estiu fins ara, perquè ens tanquen en espais sense final, no sé què us semblaria si ara, mira, anem a posar un altre tipus de música per respirar un moment.
1: Gràcies.
0: Ara ens llancem als braços d'un amor igual d'infinit.
1: Ai, que bé.
0: Això és un petit relief, eh?
2: Ens porta per on vol l'Albert.
0: Perquè no tenim ganes d'enamorar-nos ara que és primavera, estiu.
2: Ai, sí.
0: Jurar-li lleialtat al nostre cor, als nostres sentiments, no sé.
1: O reenamorar-nos.
0: Recordeu aquell amor d'infantesa, l'amor platònic, no? Com ens agrada que la persona que ens flipa de sobte ens correspongui, que ens estimi i adori tant com l'adorem nosaltres. No sé, és això. Aquella sensació de no saber si li agrades a qui tu t'agrada tant, no? I la idea d'obrir-te, no? De declarar-te aquesta persona. Ve un altre tràiler, una mica en castellà, una mica en anglès, que parla això de desitjar per sobre de totes les coses del món que ens estimi una persona per sempre, vale? Que ens estimi romànticament. D'això ens parla l'altra superpel·li indie que ho peta avui dia, que es diu Obsession.
11: Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
13: Nicky, espera, iba a preguntarte...
14: ¿Qué?
13: Déjalo, se me ha olvidado.
14: Buenas noches.
13: Buenas noches, espera.
11: ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo.
13: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
15: I wish Nicky Freeman loved me more than anyone in the entire world.
16: I love you so, so, so, so, so much.
17: Jeez, what kind of spells you put on her?

0: aquí?
1: És que no m'he pogut resistir a aquesta sinfonia de crits i de I love you, I love you. Mira, hi ha un moment que li ha de dir que la Celestina...
2: I love you, I love you!
1: I love you!
3: I li diu així, mare de Déu.
1: Aquest pobre pardillo, el Bear, es diu com Osito, no? Com oso, sí. Interpretat pel Michael Johnston, és l'emblat d'una botiga de música que està obsessionat amb una companya de feina que és, de fet, la seva amiga infantesa, que és la Nikki, interpretada per la Inde Navarrete. Atenció a aquesta actriu, que no ha fet gairebé gaires coses, ha estat a la tele i ja està. I en aquesta pel·li que s'estrena la setmana vinent, Obsession, s'estrena el 26 de juny, dirigida per un altre youtuber, que aquest té, crec que 25-26 anys, el Curry Barker, que s'acaba d'escenar i amb una música del Rock Barwell que esteu sentint ara ja a la banda sonora, que fa molt Angelo Badalamenteja molt, és molt Twin Peaks, a la banda sonora d'Obsession, doncs es parla d'això, d'aquest jove insegur, solitari, que assaja com li dirà a la Nikki que l'estima. I han sentit al principi del tràiler en castellà que no s'atreveix mai, fins i tot quan la porta en cotxe a casa, fins que troba unes coses, com una mena de brancassa en una botiga esotèrica, que tu pots tenir, tens un desig i diu, vull que m'estimi per sempre. Doncs, bueno, com heu sentit el tràiler, es compleix el seu desig. Obsession és una pel·li molt més senzilla, però que parla de coses que també són interessants d'avui dia, no? De com projectem, ens inventem a la persona que adorem emocionalment, de com, bueno, aquella dita que no sé si la va dir l'Oscar Wilde o s'ho ha inventat algú, de que careful what you wish, no? Ves en compte amb el que desitges perquè es pot tornar realitat. És literal, aquesta pel·lícula. I parla també això de que no hi ha escoles prestigioses per fer cinema perquè un altre youtuber, en aquest cas el Curry Barker...
3: Això és un fenomen,
1: A Estats Units i a totes les parts del món que s'ha escenat, sí, ja veurem aquí, però jo crec que sí. És la fantasia romàntica portada a l'extrem de la insània i de les relacions tòxiques explorades d'una manera super graciosa, perquè també són, les dues pel·lis són molt, bastant curtes, No passen de l'hora i mitja.
0: Home, és que no ho aguantes.
3: Molt bé,
4: Home.
3: No, però... és que ara Netflix que fa tot 3 hores, doncs escolta, hora i mitja, molt bé.
1: Sí, Obsession juga molt bé amb l'humor negre, amb els canvis de ritme, o sigui, sembla com un cineasta superintrèpid que domini molt el pla, i amb les coses esquizoides. La Inde Navarrete aquesta, jo crec que ja hi ha mil memes circulant sobre les cares que fa en aquesta pel·li, i es mereix tots els premis, de veritat, perquè la tia ho fa increïble.
3: Mira si tenim teca, per aquesta setmana. Albert Fernández, gràcies. Et quedes? O te'n vas?
1: Va,
3: és que ha arribat, ni més ni menys que... Anna Polo! Quantes setmanes has estat fora, Anna Polo?
5: Benvinguda a casa.
3: Quan vas arribar a Barcelona?
5: A Barcelona, vaig arribar
3: ja
5: definitivament...
3: Ja fa, primavera, segon,
5: sí,
3: ja
5: per primavera, però després vaig tornar a marxar definitivament des de diumenge.
3: Com ha anat el rodatge?
5: Molt bé.
3: Molt
0: bé. T'ha tocat el sol,
5: Sí, estic ja... M'agrada perquè començo l'estiu ja amb to de finals d'estiu. Per tant, jo ara ja em veig guapa d'aquí a setembre.
0: Molt bé,
5: ja
0: vaig tirant
5: amb això.
0: I de salut, què tal?
5: Doncs bueno, ve aquí amb la meva... el soroll de la calceta de Carmelos, perquè
1: ASMR,
5: No es podia saber que, just acabar el rodatge, doncs, em vaig posar malalta, efectivament. Evidentment, tinc una tos de cal 15 que no me la trec de sobre ni, bueno, ni m'ho calenta.
3: Però quan veurem el teu programa a la 2? És a la 2, oi?
5: Sí, és a la 2. No puc dir molt més, crec.
3: D'acord. No sé si I data d'estrena no n'hi ha?
5: No, tampoc n'hi ha.
3: D'acord.
5: Però, bueno, ja us enterareu perquè suposo estarà a la portada tot
3: però
5: arreu.
3: Però el nom del programa, si es pot dir o no?
5: No, no ho sé, Samantha.
3: Ah, tampoc.
5: Ara no em posis en...
0: No,
5: és que no
0: ens assabentarem.
5: No he signat res. Tampoc, vull dir, no presentaré els informatius, és tot el que puc dir. Ja, de moment no presentaré els informatius.
3: Llàstima, perquè ho faries molt bé.
5: Mira, penso, és a dir, seria un estil, seria un informatiu d'autor, no? Però crec que ho faríem molt bé, sí.
3: Home,
5: ara, evidentment, donaria la meva opinió a cada notícia. Llavors, potser no seria informatiu, no? Seria opinatiu. Però bé, crec que estaria bé.
3: Podries fer l'intermig.
5: Sí, és que, clar, a veure, en realitat,
3: els
5: informatius ja, molt informatius, no són. No? Des d'aquí una salutació a tothom que ho fa possible.
3: Sí, a tots els companys d'informatius.
5: No, els d'aquesta casa, evidentment, els millors.
0: Sí, home, Serra Pública, estimada.
3: Increïble.
5: Ho em referia més a certes teles, ja m'enteneu, no?
0: Correcte. Hem entès perfectament. Quiz?
3: Han passat,
5: sí, quiz.
3: Han passat tantes coses.
5: Tantes coses, clar. Jo sóc a Barcelona i dic, per sort, el papa ja no.
3: No.
5: És com que l'he esquivat. I estic contenta, estic contenta perquè quin espectacle i perquè no dir-ho, quin bochorno, no? O sigui, bochorno és la paraula que a mi em ve al cap quan penso en com se li ha fet la pilota al cap d'aquesta institució.
3: Però i que maca la Sagrada Família.
5: No, és que mira, aquí vaig, s'avanta, perquè...
0: Home, no, ens vam emocionar molt,
5: no, nosaltres. No, una cosa, no. Sí, és a dir, la Sagrada Família, tot a favor, i de fet, la protagonista havia de ser la Sagrada Família i Antoni Gaudí. I clar, qui va acabar sent protagonista?
3: Qui?
5: Doncs el cap d'una institució que és retrògrada, masclista, homòfoba, classista i opressora.
3: Ja.
5: Ja ho dic jo, perquè com que no ho ha dit ningú, de l'esquerra en general, perquè de la dreta ja no esperava res, però és que realment t'ho has vist... Bueno, ja sé que segur que ho heu comentat, però és que jo no.
0: Ara que parles d'Antoni Gaudí, acabem de saber que el director de cinema mexicà, Alejandro Monteverde, escriurà i dirigirà una pel·lícula biogràfica de l'arquitecte Antoni Gaudí, és a dir, un biòpic d'Antoni Gaudí.
5: Ja era hora. Molt bé.
1: Un biòpic que acaba amb un atropellament.
3: I un director mexicà.
5: Anirà molt bé.
3: Anirà molt bé, no?
5: Bueno, estic seguríssima.
1: No, és
3: perquè catalans...
5: Que algú truqui i li comenti el tema que era molt catalanista, Gaudí. A veure si tindrem un disgusto.
3: Correcte.
5: Que, com no podia ser d'una altra manera, jo he vingut a reparar, perquè he pensat, ostres, és que el protagonista havia de ser Gaudí. Era el centenari de la seva mort.
3: És veritat.
5: Era la seva obra, la Sagrada Família. I és veritat que és protagonista molts dies de l'any, perquè tothom va veure les seves obres, però a mi em va saber greu i, per tant...
3: I és l'any Gaudí, eh?
5: Sí. Vaig a posar jo el meu granet de sorra i vam fer un quiz de coses que no sabies d'Antoni Gaudí.
0: Molt bé!
3: I la primera pregunta és...
5: Antoni Gaudí va néixer a Reus o Riudoms? S'ha discutit.
0: Sí,
5: evidentment,
0: sí,
5: els de Reus diuen que és de Reus, els de Riudoms diuen que és de Riudoms. Que si va néixer un lloc però van inscriure a l'altre, jo no ho sé. Està allò a la vora i, bueno, suposo que orgull de comarca poden treure. La qüestió és que va néixer allà, per allà, per Reus o Riudoms, un 25 de juny de 1852, era cranc, sota el nom real de Antoni Gaudí i Jornet, Antoni Gaudí i Cornet o Antoni Gaudí i Bernet.
1: Ja
5: t'encanten les meves preguntes, oi?
0: Jo també diria Jornet.
5: Jornet?
1: Jo dic la darrera, que era Bernet.
5: Bernet?
1: Sí, per liar-la, però...
5: Doncs us heu equivocat.
0: Cornet! Ostres!
5: Cornet?
1: Ho he pensat, perquè jo fa poc he llegit el nom i cognoms i...
3: I no t'ha quedat.
1: No m'ha quedat.
5: Bueno. Era Cornet. Era Cornet.
3: Tens el micro aquí, Albert?
5: No passa res.
0: Val, parlar... doncs zero.
1: Ah, perquè ara ja m'he relaxat.
5: Ja no, ja no és el teu.
1: Ja no és el meu, ja barra com un cap a la barra del bar, saps?
5: Vinga.
3: Segona pregunta.
5: Quina malaltia va patir de ben petit Antoni Gaudí, marcant per sempre la seva manera de ser i de viure? Va patir l'escarlatina, sigui el que sigui, no? El xarampió o reumatisme?
3: Escarlatina. Ah, no és aquesta? Has dit sigui el que sigui? Doncs igual no és aquesta, si no ho saps. Deu ser el xarampió.
0: Xarampió.
5: Vosaltres us penseu que esteu dins del meu cap?
3: I no, no.
5: Però...
3: doncs escarlatina. Jo dic escarlatina.
0: Jo també va escarlatina.
3: I no.
5: Oies, reumatisme.
3: De nen.
0: Ni una,
5: De nen, reumatisme. I llavors el pobre tenia unes febrades molt altes, no podia quasi caminar, havia d'anar amb burro pels puestos, i clar, va haver d'aprendre de petit ja a observar molt la natura, perquè era tot el que tenia. Com que estava tan malalt, no podia fer coses, no podia sortir a jugar.
3: Però això es cura, el reumatisme infantil? I per això el va atropellar? O sigui, no es cura i per això el va atropellar
5: jo,
3: el tramvia?
5: No, crec que sempre va tenir com, bueno, lo típic, reminiscències, com que va estar delicadet de salut. Aquí ja no t'ho puc dir tant, perquè ni sóc metges, ni sóc historiadora, ni sóc experta en Antoni Gaudí. Com bé sabreu, sóc una farsanta. Per tant, però sí.
3: Correcte.
5: Que sé...
3: sí que, o sigui, que podria ser escarlatina en un moment donat.
5: No, això sí que sé que va ser el reumatisme i que gràcies a això, ell després de tant observar la natura i les formes de la natura, això s'ha vist reflectit en la seva obra.
3: Ah, molt bé, molt bé.
5: Per això tots els fractals, totes les formes que fa, està molt inspirat en aquesta capacitat observadora que va desenvolupar de petit.
3: Fantàstic, Ana Paula, tercera pregunta.
5: Que no es digui que no instrueixo. Tercera pregunta. A quin invent de l'època tenia una miqueta de por? A la fotografia? A l'enllumenat elèctric o al tramvia?
3: No, al tramvia? Tenia por al tramvia?
1: No, al tramvia no, perquè el tramvia el va matar.
3: Seria boníssim que tingués por al tramvia.
1: Se'l va matar perquè es va despistar. Jo dic a la fotografia.
3: Jo al tramvia.
0: Jo a l'enllumenat elèctric.
5: Doncs primer Gaudinito de la nit per l'Albert.
3: Molt bé! A la fotografia!
5: Sí. Li feia cosa, no li agradava que li fessin fotos. És com que, bueno, no se n'acabava de fiar.
3: Al principi deien que treia l'ànima.
5: A veure, jo crec que, ojo, crec que una mica sí. Tant de selfie, tanta foto, crec que una mica en roba l'ànima.
3: Un segle després i mig, molt bé.
5: Ja m'enteneu, no, el que vull dir?
1: Home, ens la roben.
3: No sé, perquè si no creus en el papa, l'ànima, què té de l'ànima?
1: Pots creure en altres coses que el papa.
5: Home, crec que en l'amor, per exemple, crec que és molt millor.
3: Molt Molt bé.
5: El papa de Roma, una salutació des d'aquí, a Lleó 14. Vinga,
3: quarta pregunta.
5: Pel contrari, no? En quina cosa moderneta va ser Antoni Gaudí tot un avançat al seu temps? Amb el vegetarianisme, amb el nudisme o amb l'ayuno intermitente? Fotos no, però...
1: Avançat. Jo dic vegetarianisme.
0: Jo crec que també.
3: Jo el dejú.
5: El dejú?
3: Sí.
5: Doncs és el vegetarianisme.
3: Molt bé!
5: Sí, el dejú era una trampa que havia posat jo.
3: Oh, llàstima.
5: I, bueno, benvinguda, Samantha, a la meva
3: també
5: trampa.
3: També s'ha de donar joc a la vida, eh?
1: Era un brogin.
5: És veritat, que la que més sap jugar aquest joc, Samantha, ets tu.
3: És que no m'heu pillat encara al punt. Ja me'l pillareu. Tenim encara 4 setmanes.
5: Es veu que sí, que era vegetarià. També fruit d'aquest reumatisme, va haver de cuidar molt la seva dieta i tal, i ja de jove, doncs, ell, bueno, cultivava una dieta, doncs això, rica en vegetals i pobra en carns.
3: Perfecte. Cinquena pregunta.
5: Mira, en quina d'aquestes associacions no va participar mai Antoni Gaudí?
3: A veure.
5: No va participar mai amb l'Orfeo Català, amb el Centre Excursionista de Catalunya o amb la Federació Sardanista de Catalunya.
3: I les altres dues sí, eh?
5: Dos sí. És que ella,
0: amb ja el Centre Excursionista.
5: No,
0: amb les altres dues sí.
5: Vale.
3: Clar, jo també diria aquesta. Reumatismes i coses.
1: Jo dic sardanista, no.
5: Doncs... Albert, és correcte.
0: Molt bé, Albert!
1: Oh! És el dia que més bé m'està sortint.
5: Estàs a tope. Sí, sí, va participar amb l'Orfeo Català, amb el Centre Excursionista també, suposo que aniria al seu ritme, el pobre home, però després ja va poder caminar. De fet, caminava molt, caminava tot arreu. No li agradava tampoc gaire agafar transports. I perquè ell, jo
3: perquè
5: crec
3: li
5: que...
3: feia por el tramvia. Ja
5: és
3: ho he
5: que
3: dit jo.
5: La modernó crec que a ell li costava una mica. O sigui, ell portava el modernisme dins, però després la modernó de l'altre crec que li costava una miqueta.
3: Correcte.
5: Ell era molt catalanista, ja ho sabeu, perquè sí, fins i tot el van detenir per negar-se a deixar de parlar en català.
3: Sí.
5: Vull dir que, bueno, l'Orfeo al cor, i suposo que en aquella època, no sé si hi havia tatuatges, però potser se n'hauria fet un de Catalunya o de l'Orfeo.
3: Molt bé.
5: Exacte.
3: Sisena pregunta.
5: Vinga, quina de les seves obres va ser considerada en un principi massa estranya i fins i tot lletja? La paraula fea, es veu que es va dir. De quina obra? De la Pedrera, de la Casa Batlló o del Pergüell?
3: La Casa Batlló.
0: La Pedrera.
1: Jo crec que és la Pedrera o el Pergüell, però ara la Pedrera, va.
5: Doncs és la Casa Batlló.
3: Molt bé!
5: Molt bé, Samantha.
3: Jo ho celebro molt quan guanyo.
5: Un Gaudinito. Vas empatada amb la Natàlia, eh?
0: Què són Gaudinitos?
5: Gaudinitos.
3: Ai, Gaudinito per mi.
5: Vinga, anem amb la setena pregunta.
3: Setena.
5: Quina d'aquestes coses no és certa?
3: Ui, ja comencen els embolics.
5: Vinga. Era bastant mal estudiant i quan es va graduar a l'escola el seu profe va dir que no sabia si estava graduant a un geni o a un boig. Quan va patir l'accident de tramvia famós que va acabar amb la seva vida, el van confondre amb una persona sense sostre i per això va trigar més a rebre ajuda?
3: Hola.
5: Va arribar a viure a dins del Parc Güell o totes són correctes?
0: Totes són correctes.
3: Totes són correctes. No, la B no, la B ho dubto, eh? La B no.
0: Totes són correctes.
1: No, que el van prendre per un sense sostres totalment.
3: Sí, doncs així totes són correctes. Perquè les altres dues... Segur, lo del geni o el boig...
1: Jo diria que sí.
0: Totes són correctes.
3: I que va viure el Pergüell, jo crec que també.
0: De fet, el seu professor va dir... No sabem si li estem donant un diploma, precisament, a un geni o un boig.
5: Doncs és correcte, totes són correctes.
3: Molt bé, Gaudinitos per tots.
5: Molt bé. Casco porro,
1: Gaudí. Que el Gaudí, que el van prendre per un... Per
3: un
1: hipster.
3: Sí. Sense llostre.
5: Perquè a més no portava documentació, anàvem com amb la Bíblia, un llapis, crec, i una llibreteta.
3: No s'arreglava molt, o què?
1: No.
3: En
1: aquella època, almenys, no.
5: En aquell moment, doncs el típic dia que et pillava...
0: A veure, no anava de diumenge, anava de dia a dia.
5: Qui no ha anat mai un dia? I vaig a fer aquest recado i vaig així una mica tal i com vaig.
3: A la barba...
5: Sí, i just aquell dia, pam, doncs mira.
3: Ja està.
5: No?
0: Que trobo que és un aspecte relacionat amb la seva mort que, ara que s'ha fet el centenari, no s'ha explicat prou, perquè explica també molt bé com era l'època.
5: Home, sí.
3: Això tens tota la raó. També bèstia que triguin més a rebre ajuda perquè el confonen amb una persona sense llar.
5: I no sé si avui no passaria una cosa similar. Vull dir que no sé si hem avançat tant. Deixo a la reflexió de cadascú.
1: Però sí, que va estar estona pel terra.
3: Jo crec que avui dia no passa.
1: Jo diria que el conductor del tramvia el va apartar i el va deixar allà. I va passar estona fins que va arribar algú amb consciència.
3: Ah, mira, fora i continuo.
1: Sí, diria que el que s'explica a la crònica és això.
0: Va estar estona allà tirat.
1: Va baixar, va fer fora.
3: Que bèstia. Vuitena i última pregunta.
5: Vine, quina d'aquestes frases...
3: Un moment, com anem? Ell porta, l'Albert porta 3 gaudinitos.
0: I tu i jo 2.
3: 4. Ja guanya.
0: Ah, ja està.
5: Ja guanya.
0: I tu i jo 2.
3: Però encara podem fer un bon paper. Si
5: sí,
3: fem
5: ja heu fet un bon paper. Sempre feu un bon paper perquè jugueu amb il·lusió.
3: Va. Vuitena.
5: Quina d'aquestes frases no és seva? La llengua és l'ànima d'un poble. Mm. Sense la independència no hi ha possibilitats de crear a Catalunya una política justa, honesta i regenerada, o salut i força al canut.
1: Salut i força al canut.
3: La sé.
5: No ho sabeu, perquè potser...
3: I potser era ell,
5: no? La potser la va inventar ell.
3: I parlava de la independència, sí, Gaudí, has vist?
5: Home, ell era un hooligan de Catalunya.
3: Per tant, jo dic la sé.
5: Sí. Tu no també, Natàlia, doncs és correcte. No?
3: Correcte, era... 3 gaudinitos, bueno, Anna Polo, gràcies.
5: A vosaltres.
3: Ben tornada. Sí, t'esperem la setmana que ve. Doncs sí, ja està, això. Avui hem fet el programa gràcies al Genís Sabater i al Pau Robert a la part tècnica, al Tomàs Gómez a producció, a la Marina Fernández, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero a la redacció, el Tomàs Gómez a producció i jo mateixa a la direcció, Samantha Villar. Gràcies per escoltar-nos. Ja està aquí el Toni Marina amb el Pla B. Fins demà. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies un dia més per acompanyar-nos en aquests primers segons del Pla B de Ràdio 4. Un dia en el que, com era de preveure, parlarem extensament sobre la compareixença davant el jutge de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Han estat 3 hores llargues en les que Zapatero ha negat cap mena d'influència per afavorir el rescat de la companyia Plus Ultra i ha assegurat que només va fer feines de consultor. No ha parlat de les joies. Més tard hem conegut també un comunicat que ha fet el propi Zapatero assegurant que en els propers dies anirà donant totes les explicacions oportunes. Diu que se li acusa de delictes molt greus que no ha comès i que ara té per davant la tasca de demostrar-ho. I ha demanat confiança a la ciutadania, tot assegurant que no els defraudarà i que tornarà la confiança a aquells que ara mateix poden tenir dubtes. Pel que fa a les reaccions, d'entrada tant el PSOE com el govern mantenen totalment el recolzament a l'expresident, mentre que els socis de govern asseguren que esperaven quelcom més i el Partit Popular conclou que ha sortit igual que ha entrat, és a dir, acusat de 7 delictes molt greus. I si ahir va venir el programa Jordi Martí Galvis, avui és el torn d'una altra de les persones que es presenten aquest cap de setmana a les primàries de Junts per Catalunya per encapçalar la candidatura de Barcelona. Parlarem avui amb la diputada Glòria Freixa de quina és la seva visió de la ciutat i per què vol convertir-se en candidata a l'alcaldia. Tot plegat, després de saludar un dia més el nostre home del temps, el Jordi Miralles, per constatar que estem davant d'uns dies on els termòmetres poden arribar, ens diuen, tranquil·lament als 40 graus a molts punts de Catalunya. De tot plegat en parlarem, com diem, després de 2 quarts. Ara és el torn de l'edició vespre, avui, de nou, amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on ens posem a caminar avui?
2: Doncs mira, amb una última hora que acabem de saber que està controlat l'incendi que ha obligat a evacuar un dels edificis de l'IRTA a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha obligat, com dèiem, a desallotjar-lo. El foc ha començat a l'exterior de les instal·lacions i s'ha propagat a les oficines, però no ha afectat els laboratoris. Per tant, bones notícies.
0: Efectivament, comencem amb bones notícies, n'hi ha d'altres. Ara ens l'explica totes l'Andreu. Ens trobem després. Fins ara, Andreu.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. La pressió judicial sobre el PSOE i la pressió política sobre el govern s'han creuat avui en una jornada especialment intensa mentre José Luis Rodríguez Zapatero declarava a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra. El Partit Popular convertia la seva compareixença al principal argument d'atac durant la sessió de control al Congrés.
3: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio...
2: Alberto Núñez Feijóo ha tornat a qüestionar la continuïtat del govern, ha insinuat la necessitat d'un canvi de rumb. Pedro Sánchez, però, ha evitat entrar en el cas Zapatero, ha reiterat que les eleccions seran el 2027, la realitat parlamentària continua jugant al seu favor, no hi ha majoria per una moció de censura ni tampoc indicis que els socis vulguin de moment precipitar uns comicis. Per això la clau de la legislatura no passa ara per una alternativa de govern, sinó pels pressupostos. Si Sánchez és capaç de reconstruir una majoria al voltant dels comptes, podrà mantenir també viu el seu projecte polític. Si no, la pressió per avançar eleccions anirà en augment. De seguida us ho expliquem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Martín Noy a les vies de so, Javi Martínez a control central. Us saludem ara als titulars més importants del dia amb Laura Monill. De l'exterior, la cimera del G7 ha acabat amb el compromís de reformar el suport armamentístic a Ucraïna i amb l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units sobre la taula.
5: Donald Trump, gran protagonista de la trobada, ha exhibit l'entesa amb Teheran, això sí, posant límits. My deal is a wall. L'acord és un mur contra les armes nuclears, ha dit el president dels Estats Units, una posició que comparteixen la resta de líders del G7 que estan a l'espera de la fi de les hostilitats al Pròxim Orient.
2: A Catalunya, el Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per eliminar l'amiant de Catalunya abans del 2032.
5: La norma fixa les bases per retirar progressivament els prop de 4 milions de tones d'amiant encara presents en edificis, infraestructures i xarxes de subministrament. Les associacions d'afectats ho celebren, però amb matisos.
6: ¿Qué dinero hay para tirar la planta? Y i que unidad hay para que esa ley se cumple. Tindre una llei que s'apliqui, això no és automàtic.
5: La llei també reconeix les persones afectades, crea un cens per localitzar-ne la presència i preveu sancions de fins a 100.000 euros pels propietaris que no compleixin amb l'obligació de retirar-lo.
2: Els metges catalans han sortit al carrer per dotzena vegada.
5: Amb un seguiment del 4,2% segons el Departament de Salut, el col·lectiu reclama un conveni propi que reconegui les particularitats de la professió i reverteixi la sobrecàrrega assistencial. Si no hi ha negociació, avisen que al setembre podrien escalar el conflicte.
2: Atenció, perquè l'EIMET avisa que a partir de diumenge arriba un episodi de calor intensa i persistent a bona part de la península.
7: La temperatura media d'Espanya sea más alta que ningún otro día de estas mismas fechas desde 1950.
5: En aquest context, el Meteocat ha alertat que Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós. El 2025, de fet, ha estat el tercer any més càlid a Catalunya des dels anys 50.
2: I en esports, guerra de comunicats entre el Barça i el Real Madrid pel cas Negreira. Dani Esclusa, bon vespre.
8: Bon vespre, Andreu. Tot just fa una estona el Barça ha fet un comunicat oficial expressant que ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el CTA en relació amb les declaracions efectuades per Florentino Pérez en diverses aparicions públiques els dies 12 i 13 de maig. Unes hores abans, el Real Madrid havia comunicat l'enviament d'un dossier oficial a la UEFA, segons expressa el Cub Blanc, amb evidències sobre els pagaments a Negreira.
2: Informació de serveis, comencem pel trànsit. Com se circula aquesta hora? Roger Serra, hola.
9: Hola, bona tarda. No és una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Sí que tenim aquestes obres a l'autovia A2 que durant tota la jornada provoquen aturades d'un parell de quilòmetres entre Abrera i Esparreguera, en sentit Lleida. Aquests dos quilòmetres de retencions per obres, això a l'autovia A2, com us dèiem. Aturades habituals, àrea metropolitana de Barcelona, bàsicament C58, C33, lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I també algunes vies de la costa un pèl carregades. És el cas de la C60, retencions de 2-3 quilòmetres, Argentona, en sentit Mataró, o també retencions d'un parell de quilòmetres a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap a Blanes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies. Quina és la previsió meteorològica de cara a demà? Emet Noelia García.
10: Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda a la Vall d'Aran es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se.
2: Les 7 i 7 minuts al vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, José Luis Rodríguez Zapatero ha declarat durant 3 hores davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. L'expresident s'ha desmarcat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, tot i que no ha respost a les preguntes relatives a les joies trobades al seu despatx. El magistrat, finalment, no li ha imposat cap mesura cautelar. Ho ha seguit la nostra companya, Núria Alcalá.
11: Sí, el jutge José Luis Calama no veu risc de fugida perquè Zapatero diu és una persona de notorietat pública. Per això ha descartat retirar-li el passaport, prohibir-li sortir d'Espanya i compareixences setmanals, com demanava la Fiscalia. El magistrat no ha quedat convençut de les explicacions de Zapatero, manté que continuen havent indicis contra ell i veu encara poc clares diverses transferències bancàries als seus comptes, a més de la utilització de societats per canalitzar pagaments. Amb tot, Zapatero ha negat haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021, amb el qual la companyia, recordem, va rebre 53 milions d'euros i, segons els investigadors, Zapatero hauria cobrat una comissió de 2 milions. Segons fonts presents a la declaració, l'expresident s'ha presentat com un mer consultor internacional, diu que va cobrar de l'empresa del seu amic Julio Martínez només per tasques d'assessoria, sobretot de països de Llatinoamèrica. El jutge creu que hauria fet servir aquesta empresa per ocultar el cobrament de comissions. Zapatero no ha declarat en relació a les joies trobades a la seva oficina i valorades en 1,3 milions d'euros. Ha dit que aportarà més documentació en uns dies. A través d'un comunicat, l'expresident ha volgut afegir que és completament innocent i ha demanat confiança a la ciutadania. De fet, ha ofert una autorització perquè s'inspeccioni el seu patrimoni i es demostri així, diu, que no té ni diners ni societats fora d'Espanya.
2: Gràcies, Núria Calà. Per cert, que a través d'un comunicat, Zapatero ha mantingut que és completament innocent i ha demanat confiança a la ciutadania. D'entrada, ha obert la porta que el jutge inspeccioni el seu patrimoni i es demostri així, diu, que no té diners ni societats a l'estranger. Bé, doncs, també ha sortit el nom de Zapatero a la sessió de control al Congrés, mentre l'oposició intentava portar el debat precisament a la investigació de l'expresident socialista. Pedro Sánchez ha mantingut silenci. El president del govern espanyol no ha fet cap menció a Zapatero, ha centrat totes les seves intervencions en l'economia, ni les preguntes del Partit Popular ni la insistència d'altres formacions han aconseguit arrencar-li una valoració sobre aquest cas. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
12: Bona tarda, sí. Moncloa i el PSOE mantenen la confiança en Zapatero, però avui Pedro Sánchez, a la sessió de control, ha evitat parlar de l'expresident.
3: Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Que usted se convierte en un Torquemada de la vida siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
12: L'única referència a la corrupció que ha fet Sánchez avui, també Belarra li ha retret que hagin traït els votants d'Esquerra.
13: Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó.
12: Als passadissos, alguns ministres sí que han tornat a defensar l'expresident.
14: Estamos confiados en que pueda defender su inocencia.
15: Y ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
12: Setmana molt complicada per al govern. El PNV li demana eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos.
16: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
12: Sánchez diu que buscarà amb diàleg el suport necessari per tirar endavant els primers pressupostos i no donar la legislatura per esgotada.
2: Doncs una derivada política perquè el Partit Popular portarà al Senat la moció que reclama a Pedro Sánchez la convocatòria d'eleccions. Ho farà després que la mesa del Congrés vetés ahir les iniciatives del Partit Popular junts amb aquest mateix objectiu. Amb la majoria absoluta dels populars a la Cambra Alta, la proposta té tots els números de prosperar. Avui, durant la sessió de control, com dèiem, Alberto Núñez Feijóo ha retret a Sánchez quin impedís votar-la al Congrés.
3: Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez.
2: També la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire ha marcat la sessió de control al govern espanyol. El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha acusat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de cometre delictes per tapar delictes. Ha denunciat una suposada conspiració de la cúpula de la Guàrdia Civil. Marlaska ha defensat la independència dels cossos de seguretat i ha retret al Partit Popular el cas Kitchen, recordant que un exministre popular està acusat per presumpta corrupció.
17: Usted es como mínimo un mentiroso, pero yo me temo que usted estaba al tanto de todo. La cúpula de la Guardia Civil conspirando contra la Guardia Civil.
18: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso la Guardia Civil, y tienen el respaldo de este ministro del Gobierno y de la directora de la Guardia Civil. A diferencia de ustedes, nosotros trabajamos en el fondo, en la lucha. No nos quedamos en los márgenes.
2: Doncs el president del govern, Salvador Illa, també ha reivindicat a Pedro Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya davant la tempesta de casos judicials que envolten el PSOE. Coincidint amb la declaració de l'expresident Zapatero davant el jutge que investiga el cas Plus Ultra, Salvador Illa també ha blindat el seu suport a Sánchez. Anem a la cambra catalana, Lorena Enns.
5: Salvador Illa tanca files amb el president del govern, Pedro Sánchez, i ho fa en una de les setmanes més difícils pel líder socialista.
19: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
5: Illa ha reiterat el seu compromís contra la corrupció i ha receptat contundència per combatre-la. Ho ha fet davant la pressió dels grups pels casos de corrupció que envolten el PSOE, el més contundent, el Partit Popular. La formació li ha retret una situació insostenible. Junts acusa Illa d'opacitat i reclama una remodelació del govern i Esquerra exigeix contundència. Escoltem Alejandro Fernández, Mònica Salas i Josep Maria Jové.
20: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
21: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
22: Com no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. En tots dos casos, president, calen accions concretes, clares i contundents.
5: Uns retrets que també han entonat els comuns i la CUP. Illa, però, ha esquivat les crítiques reivindicant la seva gestió de govern i esgrimint l'èxit de la visita del Papa.
2: Per cert, que Salvador Illa també participa a aquesta hora a la recepció dels participants de la Cimera Empresarial Catalunya-Galícia organitzada per Foment del Treball. Escoltàvem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha tingut paraules aquesta tarda sobre una altra qüestió. Junts i Esquerra han coincidit a retreure a Marlaska l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família dimecres passat, segur que ho recorden. Escoltem a la juntaire, Marta Madrenas, i el republicà Francesc Marc Álvaro.
0: No estem discutint si els agrada o no a ningú una estelada, sinó si una democràcia real, no una de fireta, com ha demostrat ser la del Regne d'Espanya, pot expulsar ciutadans pacífics perquè porten una estelada.
6: Van ser expulsats directament del temple sense dret a res. És això una actuació d'una policia democràtica, em demano, senyor Marlaska? Ho dubto.
2: Doncs ha respost Marlaska, ha negat que l'operatiu vulnerés drets fonamentals.
7: Ahí lo que se trata es de trabajar y de mantener el orden público, no es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la Catedral de Cataluña donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos que se desarrollaran durante la visita papal de cualquier signo político que se desarrollara y se pudiera desarrollar.
2: Catalunya fa un pas endavant per tancar una de les ferides industrials més importants de les últimes dècades. El Parlament ha aprovat una llei pionera per eliminar progressivament l'amiant, prevenir l'exposició a aquest material cancerigen i reparar les víctimes. Helena García.
23: Sí, una batalla social i ara també política i per unanimitat. Contra més de 2 milions de tones d'amiant, que el govern financia amb 10 milions i mig d'euros a l'espera de sumar-ne 10 més ara amb els pressupostos per començar pels equipaments públics i donar exemple. Paneque.
24: És factible i és possible. El que s'haurà de mantenir és aquest nivell d'inversió i complementar-ho amb línies de finançament per renovables.
23: Amb una llei pionera en amarrar la reparació a les víctimes, la prevenció de riscos i l'eliminació progressiva, amb sancions de fins a 100.000 euros, però que trigarà almenys un any perquè el govern enllesteixi el reglament. L'oposició reclama ambició. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns, CUP i Aliança. Monell, Fernández, Manchón, Bello, Mijoler, Castillejo i Urriol.
25: Sigui quin sigui el color del govern dels propers anys, que ens comprometi com a país.
26: El govern li posa una sèrie de feines.
27: Hoy damos un paso de gigante.
28: Debe acelerarse su retirada.
29: Que es desplegui amb recursos.
30: No pot ser considerada el punt final.
31: Som davant la llei que aspira a protegir la salut de les futures generacions.
23: De més de 122.000 cobertes amb fibrociment ara a Catalunya.
2: Les entitats impulsores celebren una norma pionera a nivell internacional però demanen que s'apliqui. Cristina Martín.
32: Els impulsors consideren que s'ha assolit una fita molt important, però avisen que ara cal voluntat política i recursos econòmics per tal que sigui una eina efectiva. Miguel Moreno, representant de jubilats de Macosa Alstom, i Joan Maria Soler de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona.
33: La llei ara haurà que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política, administrativa hay para que esa ley se cumple. Tindre una llei que s'apliqui, això no és automàtic. I això comportarà una implicació no només dels que hem sigut promotors d'aquesta llei, sinó tota la societat.
32: Per als antics treballadors de l'empresa Macosa, posteriorment Alstom, aquesta llei defensa la dignitat dels 40 companys que han mort per l'amiant i dels que continuen emmalaltint.
2: Més qüestions. Aquesta tarda, un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per exigir que la reforma llei de dependència s'aprovi al Congrés dels Diputats abans que acabi la legislatura.
34: Sense cura!
2: L'objectiu de la reforma és eliminar les incompatibilitats per rebre ajudes i fomentar les atencions a domicili de manera que siguin les persones grans les que trien la manera de viure a la vellesa. Escoltem Aurora Huerga, de Comissions Obreres.
35: Lo que no és possible és que en aquests moments una persona que no està bé li donin a la família 400 euros per mantenir la casa i d'aquesta manera també condenar-nos a les dones a continuar cuidant a la gent gran.
2: Reclamen que la inversió estatal en cures passi del 0,77% del PIB actual fins al 2%. També el col·lectiu mèdic ha convocat pel Sindicat de Metges de Catalunya a tornar novament al carrer en una nova jornada de vaga, la dotzena, des de la tardor. Avisen que si es manté la nula voluntat de Salut i del govern d'escoltar i negociar les millores laborals, al setembre podrien escalar encara més en aquest conflicte, Maria Huet.
36: El sindicat reclama un conveni propi que reconegui les particularitats de la professió i permeti revertir la sobrecàrrega assistencial. Mantenen la campanya per no fer hores extres al marge de la jornada ordinària o les guàrdies. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
37: I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
36: La d'avui ha estat una mobilització simultània a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En conjunt s'han manifestat més de mig

0: De l'exterior ha finalitzat la cimera del G7 a la ciutat francesa d'Evian, una trobada dels països més industrialitzats del món en què s'ha refermat el suport a Ucraïna. S'ha celebrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb les hostilitats al Pròxim Orient, que més s'ha dit. Laura Monell, bon vespre.
1: Bon vespre, sí. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha autoerigit com una figura clau per acabar amb els conflictes després de l'acord assolit amb l'Iran. Trump pressiona Teheran per publicar avui el contingut de l'acord mentre Iran es mostra prudent. Pel que transcendit, es contempla la reobertura de l'estret d'Hormuz, acabar amb la guerra a tots els fronts, més de 250.000 milions per la reconstrucció de l'Iran i la prohibició de fabricar armament nuclear, tot i que encara queda pendent saber què passarà amb l'urani enriquit. Segons el president Donald Trump, totes dues parts tenen voluntat de signar l'acord, però ha posat una amenaça sobre la taula.
2: And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
1: Des del G7 ha alertat que si no tanquen els serrells, durant els propers 60 dies tornaran a bombardejar l'Iran. També Donald Trump s'ha referit a la declaració conjunta del G7 per seguir recolzant Ucraïna, tant amb la venda d'armes com amb sancions al petroli i al gas rus, i ha explicat que manté converses amb Volodymyr Zelensky i Vladimir Putin amb l'objectiu de finalitzar la invasió russa a Ucraïna.
0: Doncs l'anfitrió del G7, el president francès Emmanuel Macron, també ha tancat, Laura, la cimera celebrant la bona entesa, i els altres països membre també han fet les seves peticions.
1: Macron ha destacat que la trobada, que es presentava complicada, ha estat un èxit.
3: Ce G7 est objectivement un succès. C'est qu'il a été un moment d'unité.
1: Assenyalant que s'ha fet una demostració de la cooperació i la unitat entre els països. Paraules de Macron durant la roda de premsa final del G7, on els membres, recordem, Estats Units, Japó, Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Canadà, han acordat tres qüestions principals en matèria internacional. La primera, seguir reforçant el suport armamentístic a Ucraïna i augmentar les sancions al gas i al petroli rus. La segona, recolzar l'acord de pau Iran-Washington, celebrant la reobertura de l'estret d'Hormuz i coincidint a impedir que Iran tingui armes nuclears. I la tercera, que ha passat més desapercebuda, és l'oposició a qualsevol intent de la Xina d'envair l'illa de Taiwan. També s'ha fet una última declaració conjunta per limitar el contraban de migrants.
0: Gràcies. Per cert, que segons ha confirmat Ràdio Nacional d'Espanya, la Unió Europea explora també vies de contacte amb Rússia per preparar un eventual procés de pau a Ucraïna. L'entorn del president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha mantingut contactes breus a nivell diplomàtic amb Moscou per obrir canals de comunicació i facilitar el diàleg de cara a possibles negociacions de pau. En 15 anys, Catalunya serà la comunitat autònoma d'Espanya més poblada, amb més de 9 milions d'habitants. Són dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística. Què més diu Laura Hurtado?
4: Segons les previsions, l'any 2041 superarà els 9,2 milions de residents, un creixement de més del 12%, i es posarà per davant d'Andalusia, que actualment lidera la llista. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% dels habitants a gairebé el 40%. Les dades també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals, que fregaran el milió. Si es mantenen les tendències demogràfiques actuals, les comunitats que guanyaran més habitants seran la madrilenya i la valenciana. En canvi, segons les previsions, el terç nord-oest peninsular serà l'única zona del país que perdrà població. La majoria Extremadura, seguida de Castella i Lleó, Astúries i Galícia. En total, en els pròxims 15 anys, Espanya creixerà un 8,6% i s'acostarà als 54 milions d'habitants.
0: Més dades que ens deixa al dia. 565 són les persones que van rebre l'eutanàsia el 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat, i Catalunya lidera les comunitats amb la taxa més alta de sol·licituds. Míriam Andreu, bon vespre.
5: Bon vespre. La xifra de persones que van rebre l'eutanàsia l'any passat representa el 0,13% del total de les morts a l'Estat. Des que va entrar en vigor la llei, més de 1.600 persones han exercit el seu dret a morir dignament. El 2025 s'han fet gairebé 1.300 peticions. Entre les causes més freqüents, les malalties neurològiques, que acumulen el 46% de les prestacions efectives. Com deies, Catalunya va registrar el 2025 la taxa més alta de sol·licituds d'eutanàsia a tot Espanya, amb 6,14 per cada 100.000 habitants. La xifra gairebé triplica la mitjana estatal. Mònica García, ministra de Sanitat, ha fet aquesta reflexió en relació a les paraules del Papa Lleó XIV en contra de l'eutanàsia al Congrés dels Diputats.
6: Estos días, ¿no?, que ha pasado por aquí el Papa, se ha hablado mucho de la dignidad de las personas. La dignidad es reconocer la autonomía de cada ser humano. La dignidad consiste en respetar las decisiones que una persona

0: toma libremente sobre su propia vida cuando atraviesa situaciones de sufrimiento irreversible.
1: La prestació de l'eutanàsia a l'Estat es manté a nivells inferiors als d'altres països, com el Canadà, on supera el 5%, o als Països Baixos, on frega el 6%. Unes dades que s'han presentat avui durant una jornada amb motiu dels 5 anys de la llei d'eutanàsia.
2: Edició Vespre.
3: De seguida li posarem context, però ja advertim que els bombers de la Generalitat estan parlant d'un altre incendi que ens deixa el dia, de vegetació agrícola a Talavera, un avís que s'ha produït quan passava, faltaven uns minuts per 6:45. Estan activades 24 dotacions terrestres, 2 helicòpters bombarders i un helicòpter del comandament, més 2 avions de vigilància. Els bombers també donen per controlat el que hi ha hagut a l'edifici principal de l'IRTA, Cresa, la Universitat Autònoma de Barcelona. També han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i que hauria ajudat a la propagació del foc a les instal·lacions de la universitat. Montse Díaz, sotinspectora dels bombers, ha explicat les afectacions provocades per l'incendi.
4: Tenim a la part d'oficines que sí que han quedat afectades i després la part de laboratoris que quedaran parcialment afectades, sobretot pel fum.
3: El foc no ha danyat la part de biocontenció del centre de recerca on hi ha els animals a causa de l'incendi. Han evacuat entre 100 i 200 persones sense que s'hagi de lamentar cap ferit. Doncs això us ho expliquem en el moment en el que també l'Agència Estatal de la Meteorologia alerta de l'arribada d'un episodi de calor intensa persistent a bona part de la península a partir de diumenge. Rubén del Campo a Emet.
5: Del domingo y durante unos cuantos días la temperatura media de España sea más alta que ningún otro día de estas mismas fechas desde 1950.
3: L'entrada d'una massa d'aire a Sàhara farà pujar clarament les temperatures amb màximes que podran superar els 40 graus a diverses zones de l'interior i arribar puntualment als 42 graus. Dilluns podria ser el dia més calorós. Tot plegat quan hem sabut també que Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós. És el que diu el butlletí d'Indicadors Climàtics 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya. El 2025 ha estat també el tercer any més càlid a Catalunya des dels anys 50. Anna Pujol.
6: Augmenten els dies amb temperatures màximes de més de 30 graus i també ho fan les nits tropicals. Jordi Cunillera, cap de canvi climàtic del Meteocat, a Ràdio 4.
7: Aquelles nits en què la temperatura no baixa dels 20 graus, doncs també a tota la façana litoral de Catalunya han augmentat i és amb un augment important. En els últims 70 anys, doncs pràcticament hi ha unes 40 nits tropicals més que no pas a mitjans del segle XX.
6: També hi ha més sequeres, més intenses i llargues, mentre que els períodes humits són més curts. Cada cop hi ha menys episodis de vent molt fort o extremadament fort, fet que s'ha notat especialment al Cap de Creus o al Delta de l'Ebre.
3: Doncs la plataforma Aules que cremen ha assegurat que 185 centres educatius dels 287 que tenen monitorats van superar els 30 graus aquest dimarts de manera sostinguda. Si es compta per aules, afirmen que 614 de les 628 monitorades van superar el límit legal. Barcelona també ha anunciat que incrementarà les ombres a l'espai públic amb tendals en 75 punts de la ciutat, de manera que l'any vinent, quan finalitzi el mandat, ja s'hauran cobert 200 zones entre àrees de joc, espais de ciutat i patis escolars. Maite Boada.
8: Barcelona continua treballant per mitigar l'efecte climàtic amb nous espais d'ombra i amb les 75 noves zones de tendals es tancarà el mandat amb una inversió d'11 milions i 200 localitzacions protegides de manera temporal en 3 anys. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquesta política en aquest temps ha suposat la cobertura en el seu conjunt d'una gran extensió.
9: És com si posessin un gran parasol a la ciutat que seria l'equivalent a 2 camps de futbol.
8: Pel que fa a la protecció d'espais singulars, com ara el Portal de l'Àngel, el Passeig Marítim, a l'altura de Bogatell i la plaça comercial al Born, els concursos oberts retardaran l'operació fins al 2028.
3: Doncs us parlem també del risc potencial del desbordament i inundacions que afecta a Catalunya. 36 municipis ja compten amb una setantena de sirenes per alertar a la població. Sergi Bassoles.
10: Així sonen la setantena de sirenes alertant més de 70.000 veïns de 36 municipis que s'ha trencat o avariat una presa i existeix un risc real d'inundació. I a diferència d'altres emergències com els incendis, en aquests casos la mesura d'autoprotecció no és el confinament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil.
11: La mesura és l'evacuació, l'autoevacuació d'aquesta població.
10: De la setantena de preses que en cas de trencament podrien afectar municipis catalans inundant-los quilos. Un terç ja tenen un pla d'emergència per alertar la població.
11: Tenim a Catalunya, hi ha 68 preses de les classificades de risc que ens poden afectar. Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més en breu també iniciaran la implantació.
10: I més enllà d'aquests plans d'emergència, les preses realitzen cada 5 anys revisions per detectar petites anomalies, tals com filtracions o humitats imprevistes que poden suposar un risc real.
3: En cultura, l'escriptor Ferran García és el guanyador del Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb la novel·la Sau. El guardó que atorguen anualment les llibreries agremiades de Catalunya també ha distingit en altres categories les autores Rita Bullwinkle i Marina Garcés. Marta Orquín.
6: El jurat ha destacat l'escriptura magnètica i la capacitat de crear bellesa, foscor i emoció de Sau, una història d'amor prohibit a través del temps ambientada a la plana de Vic, que esdevé territori mític. Ferran García, també autor de Guilleries, celebra el Premi Llibreter de Literatura Catalana, que donarà un nou impuls a l'obra, publicada l'any passat.
2: Va sortir a principis del 2025, fa 300 anys. I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, hòstia, a mi em sembla fascinant.
6: El Premi Llibreter, que no té dotació econòmica i vota en un centenar de llibreries agremiades, ha reconegut en la categoria d'altres literatures Cop de llum de la nord-americana Rita Bullwinkle i a la d'assaig, pensament i altres narratives La passió dels estranys, una reflexió sobre l'amistat de la filòsofa Marina Garcés.
12: Aquest món cada cop més sota pressió de tot tipus que estem suportant, doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat, amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades.
6: El Premi Llibreter també ha reconegut Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí i El gegant de ferro de Ted Hughes en les categories de literatura infantil i juvenil en català i d'altres literatures, respectivament, i El racó de pensar de Pieter van den Heuvel en àlbum il·lustrat.
3: I avui acabem al ritme dels Gypsy Kings. La formació de rumba flamenca encapçala avui el festival Blau Marí Music del Port Vell de Barcelona, procedents de les ciutats d'Arles i Montpellier a la Provença. La seva fusió de pop flamenc i salsa amb accent andalús ha traspassat fronteres. André Reyes pujarà a l'escenari acompanyat de la seva família per recordar hits com la seva celebrada versió d'Hotel California dels Eagles, Bamboleo, Jovi Jove o Volare. I amb aquest ritme de Volare nosaltres posem el punt final. Toni, tot teu.
13: Te'n vas volant, no?
3: Volant, no, el següent nivell.
13: Està molt bé. Doncs escolta'm, això sona fantàstic, és una nit magnífica. Eh?
3: I tant, i tant, i tant.
13: Molt bé. Sí, sí, sí. Gràcies, Andreu.
3: Fins ara.
13: Fins ara, senyores, senyors, passen 3 minuts de 2:15 d'avui. D'aquesta manera posem a caminar aquesta edició del Plaer, dimecres 17 de juny, ja amb tothom al cap, la Revetlla i Sant Joan, i sobretot les altes temperatures. Ara d'aquí un moment parlem amb el Jordi Miralles, perquè ens diuen que aquest cap de setmana a molts punts del país podem arribar als 40 graus. Ara ens ho explica el Jordi Miralles, però ja saben que si alguna cosa ens agrada per obrir el Pla B és sempre parlar d'esports.
14: Esports.
13: Avui amb el Dani Esclusa. Com estàs, Dani? Bon vespre.
15: Molt bé, Toni, bon vespre.
13: Avui el primer titular se l'emporten el Barça i el Real Madrid, que estan en plena guerra de comunicats oficials pel cas Negreira.
15: Doncs sí, tot just fa una estona el Barça ha fet un comunicat oficial expressant que ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació amb les declaracions efectuades pel president del Real Madrid, Florentino Pérez, en diverses aparicions públiques els dies 12 i 13 de maig. El Barça considera que aquestes manifestacions, a més de falses, atempten contra la imatge de la Lliga i l'estament arbitral i urgeix els coorganitzadors de la competició i els àrbitres perquè defensin la reputació dels seus organismes. Unes hores abans, el Real Madrid havia comunicat l'enviament d'un dossier oficial a la UEFA, segons expressa el Club Blanc, amb evidències sobre els pagaments a Negreira, per la qual cosa exigeix una resposta ferma, exemplar i immediata en l'àmbit esportiu, independentment dels procediments judicials en curs. Des del Barça es transmet total tranquil·litat i esperaran que sigui la UEFA qui es pronunciï sobre el tema. I un darrer punt del Barça, el club ha fet oficial avui dues renovacions, la del tècnic del Barça Atlètic, Giuliano Belletti, per una temporada més, i la de l'entrenador de l'equip femení, Pere Romeu, fins al 2028.
13: Pel que fa al Mundial, avui es disputen, Dani, els últims partits de la primera jornada a la fase de grups.
15: Doncs sí, ara mateix està en joc al Portugal de l'entrenador català Robert Martínez davant la República Democràtica del Congo. Partit al minut 33, 1-0 per Portugal. Ha marcat João Neves al minut 6. Un Portugal en la qual juga també Bernardo Silva. Avui s'ha fet oficial el seu fitxatge pel Real Madrid per dues temporades. A les 10 de la nit entra en joc l'Anglaterra de Thomas Tuchel amb el blaugrana Anthony Gordon i companyia contra la selecció de Croàcia, i ja de matinada aquí a Catalunya a la 1 Ghana Panamà i a les 4 Uzbekistan Colòmbia. Són els partits corresponents al grup K i L, els últims en entrar en joc en aquesta Copa del Món. Demà tindrem ja duels de la segona jornada d'aquesta fase de grups.
13: De moment avui molta samarreta de Portugal, he vist, eh? Sí. Parlem ara, Dani, del bàsquet, perquè demà comença la final de la Lliga ACB entre Barça i València.
15: Sí, recordem, amb el factor pista favorable a l'equip valencià, és per això que els dos primers partits es disputaran al Roig Arena. El primer, com bé deies, Toni, demà mateix a partir de les 8 del vespre. El Barça, que ha tingut una temporada molt complicada per culpa de les lesions i altres factors que no han permès l'equip rendir el 100% de les seves possibilitats, arriba a aquesta final en un dels seus millors moments, o així ho reconeix el jugador blaugrana Darío Brizuela.
16: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año, y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
15: Com dèiem, una sèrie que es disputa el millor de 5 partits, els dos primers a València. La final viatjarà a Barcelona, aquí al Palau Blaugrana, el pròxim dilluns, dia 22 de juny.
13: I avui acabem amb el repàs poliesportiu parlant de futbol sala, d'handbol i, Dani, també de tennis.
15: El Barça de futbol sala disputa demà el segon partit de la final de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem també, igual que el bàsquet, sèrie el millor de 5 partits amb 1-0 favorable de moment al conjunt català davant el Pozo Múrcia després de la gran victòria d'ahir a la tanda de penals. El tècnic Javi Rodríguez veu bé el seu equip després del gran esforç d'ahir.
17: Pues después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, pues hoy el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo hoy pues estaba contento, estaba feliz y con ganas de que llegue el partido mañana.
15: Encara en futbol sala, el club ha anunciat fa una estona que el jugador portuguès Eric Mendonça no continuarà al Barça la temporada que ve. En handbol, el Barça ha comunicat avui la renovació de Timothy Nguessan fins al 2029. El jugador francès porta 10 temporades al club i no descarta acabar aquí la seva carrera professional.
18: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi, y acabar aquí sería un sueño de verdad.
15: I acabem, Toni, amb un apunt de tennis, i és que la catalana Paula Badosa ha accedit als quarts de final del torneig de Berlín després de derrotar la cinquena favorita, l'estatunidenca Coco Gauff.
13: Molt bé, gràcies, Dani. Fins demà.
15: Gràcies, Toni, fins demà.
13: Ara 22 minuts i arribem a les 8 del vespre. El dia d'avui és un dia d'aquells que abans d'arribar ja sabíem quins serien els temes dels que caldria parlar, perquè és evident que la presència avui de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge doncs ha marcat informativament tota aquesta jornada. En parlarem amb calma, en els propers minuts del nostre programa. A més, tenim visions segurament molt discrepants sobre el que ha estat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, simplement fent-nos la idea de quines han estat les reaccions polítiques. D'una banda, ja ho saben, el Partit Socialista ha tingut la sensació, com a mínim així ho han expressat, de feina ben feta, no?, i segueixen recolzant a l'expresident espanyol, mentre que els socis de govern demanaven alguna cosa més, i el Partit Popular deia que ha sortit com ha entrat, és a dir, imputat, tot i que efectivament el jutge ha decidit doncs no treure-li el passaport, per exemple. Però estem a 21 minuts de les 8 del vespre. Abans que no parlem de com tenim les temperatures en l'àmbit informatiu, anem a parlar de com tenim les temperatures a nivell de carrer, que són altíssimes. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
19: Hola, Toni, bon vespre.
13: Que sí, o sigui que en parlaven avui que pràcticament podem arribar als 40 graus en els propers dies, no?
19: Sí, i tant, perquè mira, per exemple, avui a Lleida 38,7, ha sigut la temperatura més alta de tot Catalunya, a Barcelona 32, a Tarragona 30 graus, 35 a Lleida, i les temperatures han de continuar pujant també de cara als propers dies. Per tant, doncs, ambient calorós i més calor de cara a les properes jornades. Arribaríem al màxim d'aquestes temperatures, més o menys entre dijous i dilluns de la setmana que ve. Després afluixaré una mica, però els mapes del temps a 15 dies vista, que són previsions a més llarg termini, ens indiquen encara temperatures que seran entre 4 i 5 graus superiors a les normals. Per tant, estarem instal·lats cada dia per damunt dels 30 graus a la costa i, com bé deies, bastants dies també amb temperatures de més de 38 a 40, 41 graus a les comarques de l'interior del país.
13: Clar,
19: per tant, doncs, això, a més, amb sol, i això sí, a les tardes, tempestes al Pirineu, per tant, si ens escolteu des d'allà, la veritat és que un ambient molt més agradable en aquella zona.
13: Ens imaginem que això s'extrapolarà una mica, s'allargarà fins a la revetlla, no?
19: I de llarg, ja et dic que de cara a la revetlla cap problema, serà una revetlla doncs, de calor, en alguns punts de la costa fins i tot una mica d'insomni. Això sí, també el que dèiem, a les tardes doncs, alguna tronada, alguna tempesta al Pirineu, i després de la revetlla doncs, a continuar amb aquesta calor, mapes fins a primers del mes de juliol, que no han de canviar gaire.
13: Molt bé. Doncs paciència, que era ja el que deia, comentàvem ahir. Jordi, moltes gràcies, com sempre, una forta abraçada.
19: A tu, Toni, bona tarda.
13: Ara 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Saben que ahir ens va acompanyar aquesta hora Jordi Martigal, Lluís. Amb ell vam tenir ocasió de parlar de quin era el seu model de Barcelona. Ja aleshores vam anunciar que avui ens acompanyava Glòria Freixa. Com estàs, Glòria? Bon vespre.
20: Bueno, contenta de tornar una mica a casa. Estic, molt bé.
13: És que és casa teva, efectivament. Hem passat moltes hores junts.
20: Exacte, Toni.
13: Aquí al plaer. Ostres, mira quina pregunta, mira per on podem començar. És Glòria Freixa un bon plaer a les primàries de Junts o què?
20: M'agrada, que aquesta picaresca. No, sí, home, vaja, jo ho tinc molt clar. Quan s'obre la porta de primàries vaig pensar, doncs vinga, som-hi, aire fresc, una mica de renovació i una imatge nova també del partit a Barcelona.
13: No és la primera vegada que escolto això de l'aire fresc. Li cal aire fresc? Junts, en aquest cas?
20: Bé, jo crec que en el moment que estem, després d'haver guanyat aquestes eleccions la darrera vegada, si ara no anem amb un impuls nou, que es vegi amb energia, amb empenta, amb un model de ciutat que s'anifiqui i resolgui, tal com estem ara mateix a Barcelona. I, per tant, crec que sí que cal aquest aire fresc i renovat.
13: Què és el que et va fer decidir-te? Perquè, home, en principi no s'ha previst, efectivament, unes primàries d'aquestes característiques.
20: No? A veure, jo, en el moment que no hi ha un candidat clar, quan s'anuncia que serà Xavier Trias, s'acaba qualsevol tipus de disputa dins del partit o de... Tothom té clar que aquest és el candidat, no? Aquesta vegada això no ha anat així, no hi ha hagut mai un nom d'un candidat que tothom calli, per dir-ho d'alguna manera, que sigui un candidat clar per vèncer les eleccions, i per tant jo ja anava dient, escolta, a les darreres eleccions Xavier Trias em va venir a buscar per anar a la seva llista i per diferents pactes que va haver-hi, doncs al final no va sortir, però jo ja havia fundat també Junts a Sarrià-Sant Gervasi, per tant estava molt implicada també en el món local i vaig dir, bueno, doncs a mi m'agradaria. I clar, quan s'obren primàries, doncs em venen a dir, escolta, com sempre ho has manifestat, doncs et venim a dir que s'obren primàries.
13: Segurament el que diferencia pel que he vist, em corregeixes si m'equivoco, però la teva candidatura de la resta de candidatures és exactament això que acabes de dir, no? El tema dels barris. Perquè una de les primeres coses que has dit és que pensaves comptar molt amb això, amb la gent dels districtes, amb la gent dels barris, no?
20: Sí, perquè també me n'he adonat, sobretot aquests dies, anant a veure tots els nostres districtes, la gent que hi treballa, que escolta, el coneixement de la ciutat, dels problemes que té a cada raconet de la ciutat, qui el coneix és la nostra gent que està treballant allà i qui està vinculat amb tots els teixits associatius, veïnals, són la gent que ja tenim allà i, per tant, la manera d'aixecar aquests barris i la il·lusió en aquests barris de que podrem resoldre tots els problemes, jo crec que és comptant amb la gent que trepitja el terreny de joc.
13: Clar. Ara parlarem de quin és el teu model de Barcelona, quina és la teva visió, no? Però et deies una cosa que tens tota la raó. El dia que es va posar al damunt la taula el nom de Xavier Trias, allà ningú no va dir ni mu, perfecte, mentre que ara hi ha quatre candidatures diferents. Et fa por, d'alguna manera, que això pugui provocar una certa divisió dins el partit?
20: No, a mi no. A veure, no em fa gens de por en el sentit que, precisament, que hagin aparegut més candidats, potser al principi s'estava intentant fer més com dos models, no? Trias Puigdemont, s'havia dit molt a molts mitjans, i jo crec que el fet que apareixin més candidats doncs demostra que, no? Que està tot obert i que hi ha diferents, no? Diferents personalitats o lideratges en joc per tirar endavant un projecte que crec que tots compartim, perquè tots vam anar a fer campanya per Xavier Trias. Per tant, no pot ser tan diferent el model de ciutat.
13: Com t'imagines Barcelona?
20: Doncs recuperant la Barcelona dels barris i per les persones. O sigui, jo crec que Barcelona tots hem jugat molt fort perquè fos una ciutat d'èxit. Jo recordo de petita una ciutat gris amb els edificis de color fosc i arribant aquelles olimpiades, aquella onada d'il·lusió cada cop i volta, dius, ostres, jo sempre he volgut això, no? Aquesta Barcelona que tothom digui, d'on ets? De Barcelona. Oh, gran ciutat, no? Però al final això també ens ha portat a un èxit que s'ha oblidat de les persones de Barcelona i tenim greus problemes amb temes d'habitatge, tenim un envelliment de la ciutadania que ens arriba i que ningú ha projectat sense una possibilitat de veure com serà aquest envelliment i, per tant, jo crec que s'ha de tornar a mirar la gent que viu a Barcelona i no només aquesta Barcelona d'èxit.
0: I això a què obliga? És a dir, parles del tema de l'habitatge, podríem parlar del tema de la seguretat, efectivament, aquells també, temes que jo crec que també la diagnosi és compartida per tothom, no? Segurament. Quina seria la manera en la que Glòria Freixa treballaria perquè, efectivament, els barcelonins, les barcelonines, no sentissin expulsats de la ciutat, per exemple, quan han de renovar el lloguer?
20: Bueno, el primer que faria jo és, primer, recuperar l'ànima de la ciutat. O sigui, que la gent se senti que pertany en aquesta ciutat i que ningú la vol fora. I després, jo crec que en matèria d'habitatge portem molts anys de proclames i postulats i molts eslògans que ho havien de resoldre tot, però al final fa 11 anys que tenim un govern que estaven junts ja des de fa molt de temps, que era el Colau Collboni, que no ha resolt el problema dient que aquesta era la seva màxima preocupació. I en el moment que els ciutadans detecten això com la seva primera preocupació, un ajuntament el primer que ha de fer és destinar el màxim pressupost a resoldre això i passa doncs, per utilitzar tots aquells espais que ja estan en procés d'urbanització, que ja estan fets els planejaments i que podria haver-hi habitatge de protecció oficial, on són les grues a Barcelona. I si nosaltres no ens posem aquí i no construïm i no ens deixem de mesures, que ha quedat molt bé dir-les, però que ningú ha fet, perquè acabar amb els pisos turístics, quan es planteja per part de l'alcalde Collboni, es planteja per quan acabi el seu mandat. Així és molt fàcil. Ell tenia 4 anys per carregar-se aquests pisos turístics i ho farà quan acabi el seu mandat, és a dir, el següent que governarà Barcelona. Jo crec que hem de deixar parlant de coses que representen molt poc en el parc d'habitatge de Barcelona i dedicar-nos a fer el que ha dit el Consell d'Europa, que és, nois, heu de construir a les capitals europees, heu de rehabilitar i heu de començar a fer mesures que incentivin el propietari a posar el seu pis en lloguer.
0: Mantindries el tema dels pisos turístics o no?
20: Jo, aquest tema, crec que s'ha de treballar molt a fons, mirar on estan, com estan distribuïts, a quins barris, que no causin problemes als veïns, però sí que estic d'acord amb que hi ha una part que pertany al turisme familiar que s'hauria de poder mantenir perquè una família de 2 fills o 3 fills, doncs viatjar i haver d'anar a un hotel suposa impossibilitat de viatjar per la classe mitjana o la classe treballadora, i per tant jo crec que en una part s'hauria de mantenir, però prioritzant sempre l'habitatge i el civisme a la ciutat.
0: Per què comentes que el turisme de Barcelona és un turisme que fomenta la delinqüència?
20: El turisme a Barcelona fomenta la delinqüència.
0: Sí, jo això t'ho he llegit en una entrevista. No sé si estava transcrit malament, eh? Potser sí, eh?
20: Sí, no, la veritat és que jo no...
0: O sigui, que atreia la delinqüència.
20: No, el problema que tenim és que aquí tenim unes lleis tan laxes que fins ara que nosaltres a Junts per Catalunya no hem portat la llei de multireincidència al Congrés dels Diputats i s'ha aprovat, aquí sortia gratis tot i per tant sí que tenies un turisme i un delinqüent que es desplaçava només en determinades èpoques per fer la feina amb els turistes i amb qui sigui i acabar marxant després i que quan els detenien aquí portaven més de 80 detencions, però això sortia gratis. Jo crec que aquesta part... si saben que venir a Barcelona només a fer això ja no surt gratis, doncs segurament això s'acabarà.
0: Pel que fa, lògicament, el que serien els teus plantejaments amb el teu de la delinqüència dependrien, doncs, del vistiplau de Madrid o a nivell d'Ajuntament de Barcelona hi hauria alguna iniciativa que es pogués tirar endavant?
20: No, jo crec que, primer vull defensar que tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana estan fent molta feina, que fa molt temps que estan avisant que això no ho poden controlar sols i, per tant, jo crec que sí que pots incentivar que hi hagi més patrulles al carrer, que la gent tingui perdi aquesta sensació que hi ha ara de percepció d'inseguretat, no?, per part del ciutadà, i crec que això sí que es cuida amb una imatge, no?, endreçada, amb més policia, però en realitat el que has de fer és que quan els jutges puguin començar a aplicar aquestes lleis, doncs ja sabrem que no som una ciutat afecta crida per tots aquests, i de fet quan van haver-hi els Jocs Olímpics de París aquí es va reduir la delinqüència amb un tant per cent bastant important perquè ells no resideixen aquí, van donant
0: clar,
20: voltes.
0: L'altre dia vam veure unes imatges, jo crec que el món sencer es va quedar bocabadat de Barcelona amb la Sagrada Família. I també li vaig preguntar a Jordi Martí Galvis, d'alguna manera aquell sentiment d'orgull de Barcelona, feia molt de temps que no el veiem, no?
20: Sí, per això que jo pensava que canviarien moltes coses aquest mandat, perquè tal com se'ns venia, i la veritat és que la primera vegada que tornes a sentir aquell orgull de ciutat de dir, home, que Japó obri el Telenotícies el dia següent amb les imatges de la Sagrada Família, que tot el món estigui pendent de nosaltres, doncs, bueno, et torna a recuperar una mica aquell orgull de dir, és que nosaltres som molt forts. Ara, això també encara ens portarà més popularitat de la que ja tenim, eh?
0: I què fem amb el turisme?
20: No, doncs jo crec que hem d'anar a treballar cap a un turisme de qualitat. Jo he crescut a Calella de la Costa tots els meus estius i caps de setmana perquè hi vivien els avis, i allò era turisme de borratxera i, bueno, salve si qui em pueda la nit, saps? Allò era com el Bronx. I de cop i volta es decideix apostar per un turisme familiar, es canvia tot el model, comencen a tancar els pubs, les discoteques, i es reverteix amb turisme més esportiu, familiar. Per tant, jo crec que tu pots planificar i canviar el teu model de turisme.
0: Cap aquí hem d'anar, no?
20: Clar, cap al turisme familiar, al turisme més de negocis, o sigui, jo crec que hem de canviar tot això.
0: Molt bé. Què tal l'experiència de presentar-se a unes primàries?
20: Fascinant, a veure.
0: Per què fascinant?
20: No, perquè bé, en el moment que tu comences la carrera, clar, també doncs, te n'adones de les dificultats a vegades doncs, de potser ser el candidat menys conegut, i en canvi alhora també et genera com molta empenta el fet de veure que no et coneguin, però que quan et coneixen diguin, ostres, per què no? Una cara nova, una imatge nova per Junts per Catalunya a Barcelona, no? I això també et genera com aquesta emoció de dir, doncs ho podria fer.
0: Veia una entrevista de la Gemma Nierga a la Pilar Calvo, a la que la Gemma li preguntava, bé, si en un moment donat vostè guanyés, li agradaria incorporar algun altre dels candidats a la seva candidatura? Jo no sé per què, jo tinc la sensació, potser és errònia, però que Pilar Calvo parlava de tu.
20: Bueno, de fet, he vist un tros i he vist la meva foto allà al darrere, que ja he vist que se'm miraven a mi.
0: Que t'estaven tirant els trastos una mica.
20: Sí,
0: no?
20: Però... Sí, però jo també t'he de dir una cosa. Això era un plantejament que podia haver-hi hagut d'inici quan jo ja tenia preparat presentar-me i de cop veig els diaris que es presenta Pilar Calvo un dimecres, que encara me'n recordo, i vaig pensar, bé, doncs, bueno, aquí potser hi ha una altra candidata que podríem col·lisionar, i m'ho plantejo bé i penso, ja, però jo potser no tinc el mateix model o la mateixa manera de fer, i crec realment que el lideratge que es necessita és un altre, i per tant presento la meva candidatura. Jo en aquell moment ja podria haver optat per dir, escolta, doncs mira, sé que es presenta la Pilar, sí, em presento amb la Pilar, però jo crec que no, que ha de ser un altre projecte diferent.
0: Però és veritat que el diumenge, perquè això s'acaba ràpid, o sigui, és una experiència fascinant, però ràpida, perquè en realitat dissabte, diumenge, ja ho tenim, això, no?
20: Excessivament ràpida, perquè, clar, el temps que has tingut per fer campanya, treballant cada dia, dedicant dos caps de setmana perquè ha sigut tot trepidant, doncs, bueno, la veritat és que sí, de cop i volta, de no tenir ni un minut per mi mateixa, ni per la família, ni per res, el cap de setmana ja votem.
0: En qualsevol cas, dilluns tindrem els resultats.
20: Diumenge.
0: Diumenge,
20: perquè són telemàtics les votacions, per tant, diumenge mateix ja sabrem qui és.
0: Mà estesa? Altres candidatures?
20: Jo, de moment, no, perquè ja t'he dit que jo el que confio és en els equips que tenim ara a Barcelona i treballar amb la gent que ara hi ha i potenciar moltíssim tota la gent jove. I, de fet, jo he plantejat el districte 11, que seria la candidatura per la JNC, perquè crec que si la gent avui és prou valenta per entrar en política i comprometre's, també han de tenir un horitzó de que poden participar amb això.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Estem a 7 minuts de les 8. Segons anàvem parlant amb la Glòria Freixa, com sempre passa amb aquestes circumstàncies, doncs hi ha anat afegint gent al nostre programa, alguns molt coneguts de la Glòria, com és el cas de l'Assumpta Escarp, que s'ha alegrat més de veure't a tu que de veure'm a mi. Deixa'm que t'ho digui.
1: Perquè som molts anys
20: home, perquè l'Assumpta...
0: M'he posat una mica gelós i tot, Assumpta.
20: Una institució, l'Assumpta, al Parlament.
0: És evident que no et faig entrar en tertúlia. No m'interessa, en aquest cas, les opinions de ningú. M'interessa si algú li vol fer alguna pregunta com a candidata que és, en aquest cas, de les primàries.
20: Aquí sempre ho poseu tot difícil, eh?
0: No, preguntes. No, les preguntes no són difícils.
20: No.
0: T'agradaria dir-li alguna cosa, Assumpta?
1: No, jo... M'agradaria que Barcelona... És apassionant passar del món del Parlament al món municipal, no? I que en aquest sentit... I més que una pregunta, un desig, que els processos de primàries, quan no hi ha, com tu deies, un lideratge clar, arriba un punt que genera entrencament, i desitjo que en aquest cas doncs sigueu capaços d'enfocar, perquè jo crec que també el paper que pot tenir és important. I sobretot molta cura, si em permet un, que sé que ella sigui un consell, molta cura, perquè quan entres tot és molt difícil. O sigui, tot, la il·lusió està molt bé, però la realitat és molt dura, i per tant jo crec que també el coneixement després ajuda a mesurar. Però bueno, molta sort.
20: Moltes gràcies, Assumpta.
13: Dani, Guillem, com estàs, Dani? Bon vespre. Vols fer algun comentari, alguna pregunta?
4: A mi m'ha sorprès a l'entrevista, i ho dic en positiu, que una candidata a les primàries de Junts per Catalunya que vol optar a l'alcaldia de Barcelona hagi elogiat d'aquesta manera les Olimpiades, i entenc que, per bé, l'alcaldia de Pasqual...
20: era voluntària olímpica,
4: l'alcaldia de Pasqual Maragall.
13: No et sorprengui tant, perdona, i ara et deixo respondre.
20: Però tinc un argument,
13: ahir Jordi Martí Galvis va dir que els dos millors alcaldes que han tingut Barcelona van ser Pasqual Maragall
4: m'acabes de robar la pregunta.
20: Però jo tinc un matís, eh?
4: Doncs jo te faig la pregunta. Quins han estat per tu els dos millors alcaldes de Barcelona?
20: No, en primer lloc, Xavier Trias, per suposat, i en segon lloc, jo matitzo el tema de Pasqual Maragall, que per mi va ser el segon millor alcalde, però també perquè reivindico el meu espai, i en aquell moment, doncs, tant Jordi Pujol com Pasqual Maragall crec que van ser capaços de tenir una entesa per portar les Olimpiades al món.
13: Com m'agradaria que vostès veiessin la cara de l'Assumpta Escarp.
20: Ja, perquè
13: que ella allà...
1: Hi era, clar.
13: En aquell moment
20: des de fora
13: ja
20: va ser molt
13: maco,
20: Assumpta.
13: No.
1: Llavors estava treballant al gabinet amb el Pasqual i... Les enteses, està molt bé que al final surti la foto de l'entesa. I lo important és haver-hi treballat, diria.
13: Miquel Ángel Ochoa, com estàs, Miquel Ángel? Bona tarda, bon vespre.
21: Molt bona tarda.
13: Tens alguna pregunta per la Glòria?
21: Yo he mirado su currículum porque no conocía, que cuando sabía que me gustaría saber qué es el motivo de pasar a la política municipal. Yo creo que la política municipal es la más apasionante de todas, la más cercana y la que se puede influir más en la ciudadanía, pero me gustaría saber cuál es el motivo que te da para entrar en
20: la política. Sobretot també una mica això, no? Que els meus companys del Parlament, alcaldes, també sempre et diuen, a la política municipal almenys quan dius que això està malament i aquesta paperera aquí no va, després veus com s'ha canviat de lloc i com s'ha solucionat, no? Que a vegades és veritat que al Parlament treballem moltíssim, però hi ha molta més distància en veure els efectes de la feina en el dia a dia, no? Llavors, entre això, la vocació de servei que sempre he tingut i la meva participació ja activa en el meu districte, que jo ja vinc de molt temps, que vaig muntar Òmnium a Sarrià-Sant Gervasi el 2017, després vaig muntar Junts per Catalunya també posteriorment. Clar, jo ja tinc molta vinculació també amb la política local, i abans ho he explicat, que abans de que arribessis, que quan Xavier Trias es presenta em va demanar si podia anar a la llista amb ell. Llavors aquí ja el cuc acaba d'encendre's del tot, i bé, doncs fins ara, però la veritat és que amb moltíssima il·lusió de poder treballar per Barcelona i pels ciutadans.
13: Clàudia Tarines, què tal?
22: Hola,
13: Clàudia?
22: Molt bé.
13: Tota teva,
22: Clàudia. Vull fer-li una pregunta. Ja que les últimes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona van ser estrepitoses per Junts per Catalunya, perquè sí, la veritat que el senyor Trias van allà a ficar-se el títol d'alcalde i se'n va anar amb una gran decepció. Si torna a passar el mateix que va passar el 2023, van ser? 2023?
1: Sí.
22: I torna a guanyar Junts, però realment hi ha aquestes desavinences dintre de l'Ajuntament de Barcelona, amb quins partits creieu que us podeu acariciar o creieu que us poden tornar a girar la cara, encara que guanyéssiu una altra vegada les eleccions? Bé, com estan ara mateix les relacions?
20: Perquè semblava dolça...
13: Però la pregunta és bona, Vale. La pregunta és bona, sí.
20: No, a veure, jo això, clar, m'ho han preguntat més vegades i sempre dic el mateix. Primer, que em voten per governar. Per tant, jo crec que no hi ha a ningú que li faci il·lusió que es renunciï a un govern només perquè no hi hagin determinades enteses. Per tant, la primera és governar. I la segona és, per part meva i tal com sóc jo, intentar trobar un govern independentista. Perquè si les altres forces independentistes treuen un bon resultat, jo crec que seria molt més fàcil una entesa. Després, si vol sumar algú, no seré jo qui digui que no, però sí que jo els extrems els mantindria al marge, però no només l'extrem dret, sinó també l'extrem esquerre.
0: Uh-huh. Ivan Condés, què tal? Bona tarda, Ivan.
5: Molt bona tarda.
0: Ara jugues a casa.
20: Que no sé qui votarà l'Ivan, eh?
0: Ah, és veritat. Ja has escollit a qui votaràs tu.
20: Ara me l'hauria de pilotejar.
5: Tenim un debat aquest divendres molt interessant, per cert, la premsa hi pot assistir, i aleshores allà acabem de decidir.
0: Ah, molt bé, molt bé.
20: Que mono, eh?
0: Ha estat molt políticament correcte.
1: És un debat a nivell de tot Barcelona.
5: Sí. Sí, sí. Hi ha una cosa. Jo conec a la Glòria de fa bastants anys, al final de Convergència, i hem compartit alguna aventura electoral ja fa anys. Jo conec els quatre candidats. Vull dir, hi ha vincles polítics, evidentment políticament coincideixes més amb un que l'altre, però hi ha vincles personals. I per molts de nosaltres, el que passarà dissabte i diumenge és molt difícil.
0: Clar, segur.
5: Molt difícil.
0: Segur.
5: Perquè políticament, a veure, cadascú té el seu accent, és cert, però personalment et tiren moltes coses. I per mi és molt difícil. Ahir vaig estar a l'acte de la Glòria, abans d'ahir vaig estar a l'acte del Jaume, avui no he pogut anar amb la Pilar quasi perquè he vingut aquí directament, però a molts militants aquestes primàries, primer ens alegren perquè és una mostra de democràcia molt valenta per part del partit, les coses com són. Però després, personalment, tu per dintre estàs a vegades una mica tancat.
0: És fàcil d'entendre això que diu l'Ivan, no, Glòria?
20: Home, i tant, perquè, com diu l'Ivan, vam començar projectes junts, però d'ell en el camí també s'ha trobat algun altre dels candidats amb qui també han fet camí plegats, i per tant, bueno, és el que ens passa. Per exemple, al meu districte, jo estic segura que estan partits entre el pare i la mare, perquè el Jordi Martí porta molts anys allà, jo també, i la veritat és que, clar, coneixem moltíssim a tota la gent, i hi ha molta estima, i allà hauran de triar entre el pare i la mare, ja t'ho dic.
0: Doncs ahir vam tenir el pare, i avui hem tingut la mare. No? Que no digui que nosaltres no apostem per la conciliació familiar.
20: Veus que
0: en aquest programa, t'ha semblat bé, eh?
20: Jo espero que acabi amb una família monoparental femenina.
0: No, molt bé. En qualsevol cas, et dic el mateix que li vam dir al Jordi Martí Galvis, i que també li desitgem als altres dos candidats, que tinguis molta sort.
20: Moltes gràcies.
0: Que vagi tot molt bé, i que tot vagi en benefici de la ciutat, que és en definitiva del que es tracta, no? És a dir, tots els partits polítics, tots treballen en benefici de la ciutat, per tant tot allò que siguin idees i ganes de treballar, amb diferències o sense diferències, però amb bones intencions sempre.
20: Sí, sí.
0: Glòria Freixa, deixa'm dir-te que t'enyorem aquí el programa.
20: No, però jo ja sempre dic que tornaré, perquè ara amb la mesa tinc molta feina.
0: Amb la mesa del Parlament tens molta feina.
20: Se'm compliquen els horaris, però ja tinc l'objectiu de tornar, perquè jo aquí ja saps que estic molt a gust.
0: És interessant, perquè aquests dies el paper de les meses del Congrés i del Parlament ens ha fet mirar molt sobre què és el que fan les meses, no? Teniu molta feina, realment, eh?
20: Molta, bueno, l'assumpte que també va estar a la mesa del Parlament no sap molt bé, que al final sembla que sigui, mira, allà que et faran quatre fotos i sortiràs aquí, i de cop i volta gestiones la casa, que no és petita, saps? I de cop i volta vas al restaurant i venen els companys i et diuen: el pollastre avui fastigós, que no hi ha prou gazpacho, i dius: home, jo havia vingut a fer una mica d'així de diputada al Parlament, de política en gran, i acabes gestionant la casa també, saps? Vull dir que doble feina.
0: Que tinguis molta sort i espero veure't molt aviat per aquí.
20: Moltes gràcies, Toni.
0: I en qualsevol cas, diumenge a la nit envio un missatge segur, no? Ho farem
20: sí,
0: tots,
20: clar,
0: això. El diumenge a la nit serà un dia que no podràs agafar el telèfon, no? Perquè tindràs allò...
20: Bueno, passi
0: el que passi.
20: Espero.
0: No,
20: sobretot si guanyes, no? Entenc que després ja, bueno, et faran emoticonos de petons i abraçades, però el telèfon cremarà si guanyes.
0: Ha estat un plaer, Glòria Freixa.
20: Moltes gràcies, Toni.
0: Moltíssimes
20: I encantada de conèixer-vos a tots, que clar, ara com fa temps que no vinc, molts no us conec.
0: Bueno, però ho arreglarem ràpid, això. Gràcies, Glòria.
20: Vinga, merci.
0: Senyores i senyors, passen 2 minuts de les 8. Hem sentit fa un moment els senyals horaris. Marxem directament fins a la primera planta de Roc Boronat, que és on estan els serveis informatius, i on tenim ara mateix la Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
7: Bon vespre, Toni.
0: Mirada posada cap al final del G7, no?
7: Sí, exacte. I és que aquesta cimera ha finalitzat avui a la ciutat francesa d'Evian, una trobada dels països més industrialitzats del món, en què s'ha refermat el suport a Ucraïna i s'ha celebrat aquest acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb les hostilitats al Pròxim Orient. De fet, la darrera hora és que els Estats Units acaba de fer públic el document d'aquest acord. Són 14 punts que contemplen la reobertura de l'estret d'Hormuz, acabar amb la guerra a tots els fronts, més de 250.000 milions per la reconstrucció de l'Iran i la prohibició de fabricar armament nuclear, tot i que encara queda pendent saber què passarà amb l'urani enriquit. Segons el president estatunidenc Donald Trump, totes dues parts tenen voluntat de signar l'acord, però ha posat una amenaça sobre la taula.
8: And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
7: Des del G7 ha alertat que si no tanquen els serrells durant els propers 60 dies, tornaran a bombardejar l'Iran. També Donald Trump s'ha referit, com deia, a la declaració conjunta del G7 per seguir recolzant Ucraïna tant amb la venda d'armes com amb sancions al petroli i al gas rus. I ha explicat que manté converses amb Vladimir Zelensky i Vladimir Putin amb l'objectiu de finalitzar la invasió russa a Ucraïna. D'altra banda, a casa nostra estem molt pendents dels incendis. Hores d'ara crema un foc a Talavera, a la Segarra. Els bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola. S'han activat 33 dotacions terrestres i 8 helicòpters bombarders i treballen 180 agents dels bombers. Afecta un camp de cereals sense segar. Protecció Civil, de fet, acaba d'enviar un missatge, és alert als veïns de la zona perquè es confinin. D'altra banda, els bombers han donat per controlar l'incendi de l'edifici principal de l'IRTA Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'ha estabilitzat l'incendi de la nau adjacent de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i que hauria ajudat la propagació del foc a les instal·lacions de la universitat. Montse Díaz, sotsinspectora dels bombers, ha explicat les afectacions provocades per l'incendi a l'IRTA Cressa.
9: Tenim a la part d'oficines que sí que han quedat afectades i després la part de laboratoris que quedaran parcialment afectades, sobretot pel fum.
7: El foc no ha danyat la part de biocontenció del centre de recerca, on hi ha els animals, a causa de l'incendi, però s'han evacuat entre 100 i 200 persones, però no hi ha hagut ferits. Més incidències. La línia R2 Sud i els trens regionals del Sud presenten retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona, segons ha explicat Renfe. En paral·lel s'ha registrat una altra incidència, aquesta a la línia R4. En aquest cas es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies aliè a Renfe, que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. La circulació presenta retards que poden superar els 20 minuts. I per acabar, un centenar de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir que la reforma de la llei de dependència s'aprovi al Congrés dels Diputats abans que acabi la legislatura. Pau Alemany, bon vespre.
11: Sense cura, no hi ha dignitat!
23: Així ha començat la concentració convocada per la Plataforma per la Vida Digna, en què s'ha remarcat que la reforma legal du més d'un any paralitzada al Congrés. L'objectiu de la reforma és eliminar les incompatibilitats per rebre ajudes i fomentar les atencions al domicili, de manera que siguin les persones grans les que trien la manera de viure la vellesa. Escoltem Aurora Huerga, de Comissions Obreres.
24: Una persona que no té recursos en aquests moments no té la possibilitat ni d'anar a una residència ni enlloc, perquè no hi ha les suficients places públiques perquè això sigui.
23: A més, reclamen que la inversió estatal en cures passe del 0,77% del PIB actual fins al 2%.
7: Doncs això és tot de moment per part nostra, Toni.
13: Gràcies, Laura. Seguim després. Una abraçada.
7: Fins ara.
13: Les 8 i gairebé 7 minuts. Anem ràpidament a actualitzar informació. Marxem fins a l'EMET. Una informació de Noelia García. Bona tarda, Noelia.
25: Bona tarda. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, a la Vall d'Aran es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. És una informació d'AEMET.
13: Gràcies, Noelia. I un apunt més. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
26: Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. No ha estat una jornada massa complicada. Ara ja ha baixat molt el volum de trànsit i, el més important, no tenim constància de cap incidència ara mateix que ens hagi de complicar la circulació. Per tant, com us dèiem, la fluïdesa en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
13: Gràcies, Roger. Ara a les 8 i 8 minuts. Avui comentem l'actualitat aquí a Ràdio 4, al Pla B, amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb Ivan Condés, conseller municipal de Junts a les Corts, Miguel Ángel Ochoa, vicesecretari del Partit Popular de Barcelona, Assumpta Escarp, exdiputada socialista al Parlament, i l'advocada Clàudia Tarines. És evident quina és la portada del dia. Tenim les teles posades aquí en tots els monitors. La imatge de José Luis Rodríguez Zapatero és una constant després d'aquesta compareixença davant el jutge, més de 3 hores, a la Velázquez Zapatero, com dèiem, ha negat cap mena d'influència per afavorir el rescat de la companyia Plus Ultra, ha assegurat que només va fer feines de consultor. Més tard hem conegut també un comunicat que ha fet el propi Zapatero assegurant que en els propers dies anirà donant totes les explicacions oportunes. Diu que se li acusa de delictes molt greus que no ha comès i que ara té per davant la tasca de demostrar-ho. De moment no ha parlat del tema de les joies, però diu que necessita més temps per organitzar el seu argument. Els podria explicar les reaccions dels diferents partits, però jo crec que amb la representació que tenim aquí al programa més val que simplement anem a veure què és el que en penseu. Vosaltres, Dani Guillem, com sempre començo per tu. Què t'ha semblat?
4: Jo ja ho vaig destacar en el seu dia. Jo crec que el que és estrictament comunicativa, la gestió comunicativa que està fent l'expresident de tot aquest assumpte, com a expert en comunicació, em sembla de moment impecable, perquè hi ha molt de soroll, hi ha molta intervenció externa que el podria fer entrar a caure en un error, i de moment crec que ho està fent molt bé comunicativament, perquè va sortir immediatament, va dir que faria entrevistes, entenc que les farà en el seu moment, avui ha més un comunicat, vull dir que en aquest sentit comunicativament és destacable. I llavors, des d'un punt de vista judicial i polític, jo crec que avui hem vist poques novetats, perquè la cosa és molt incipient. Vull dir, al final, amb el tema de les joies, ell no ha volgut declarar, entenc que per estratègia de defensa, clarament, perquè en el comunicat, de fet, ha explicat que necessita temps per trobar la documentació en relació a aquestes joies. Jo us diré, les joies, evidentment, des d'un punt de vista visible, és el més lleig, perquè no està bé des d'un punt de vista ètic que un expresident tingui aquestes joies, almenys a primera vista, i després ja veurem quines explicacions dona. I llavors, en relació a la resta, de moment el sumari, el que li falta, sota el meu punt de vista, és aquesta connexió, no? Aquesta connexió Zapatero i la resta. Té moltes connexions per sota, però li falta les connexions que vinculin directament Zapatero amb unes escoltes, amb unes converses, amb uns xats o amb quelcom. Per tant, la declaració m'ha semblat previsible, no esperava res diferent, i de moment el que és tota la investigació la veig molt incipient. El que veig més, clar, vull dir, és que és el primer expresident del govern espanyol que va declarar com imputat.
13: Quan ha acabat aquesta declaració, s'ha fet un comunicat en el qual es deia que el Partit Socialista i el govern estaven satisfets de com havia anat la cosa. Tu com ho has viscut, Assumpta Escarp?
1: Home, a veure, no és fàcil, ens entenem ja. Jo crec que, com deia el Dani, no és la primera vegada que un president del govern declara com a imputat en un procés. També és tot plegat una mica estrany, perquè parlàvem del Plus Ultra, hem acabat amb unes joies, tot plegat són aquestes coses. El Plus Ultra surt d'una cita que els Estats Units tenia i que 5 anys més tard recupera, vull dir que també tot el món entre les interrelacions que hi ha. Ara, jo crec que és molt important la transparència, és a dir, una bona política de comunicació, però una bona política de transparència, pogués explicar, i si ho fa de manera metòdica, explicant cada un dels processos, jo crec que és important. Jo crec que ha fet una cosa important, que és dir, escolti, jo primer he volgut anar a declarar respecte a la justícia, per tant, em sembla bé. M'agrada el comunicat en el sentit que dic, i de més vull creure-ho, és a dir, jo no els defraudaré, per tant, aquells que creuen amb la meva innocència no els afrontaré. Ara jo crec que cal transparència, cal explicar-se i cal separar també tot plegat una cosa de l'altra i fer un procés que tingui totes les garanties i que realment pugui ser així, perquè clar, també últimament veiem algunes coses que posa en dubte que realment, no, et fa patir, no? de que d'alguna manera les coses es garanteixin tots els drets que les persones tenen. El tema de joies, sí, és crida l'atenció, no? I jo crec que s'ha de poder explicar i, per tant, s'ha de poder explicar i demostrar. Escolta, quan ens hi hem dedicat molts anys a la política, doncs, has d'aprendre que moltes coses es tanca i es torna, o senzillament s'envia patrimoni i es diu, miri, escolti, això ja s'ho faran, diríem, no? Però vull dir que també, sabe, també hi ha els moments i el que és, no ho sé. Jo no tinc el coneixement com per dir més enllà que això.
13: Miguel Ángel Ochoa, com ho veus?
21: Pues hombre, si es culpable o no, lo determinará la justicia. Algún juez tendrá que decir si es culpable. Yo no soy capaz de saber si es culpable o no. Lo que sí que está claro es que hay unos hechos probados que son inapelables y que nadie lo puede contrarrestar. Las joyas. Aparezcan unas joyas y comunicativamente, yo creo que ahí no fue muy acertada, digan que es bisutería, que no vale nada, 30 o 50 mil euros, que ya a mí eso me parece ofensivo, que diga, no, no cuesta nada, 30, 40, 50 mil euros, como cualquier persona en su casa que no está escuchando, pues tiene las bisuterías de 30 mil euros en un cajoncito de la mesita. Ya me parece abusivo, pero que eso aparezca y vale 1.300.000 y que diga, pues es que no sé ahora mismo el qué. Pues yo no sé cuántos millones debe tener este señor por ahí perdido para no saber dónde se ubica la información sobre 1.300.000 euros que dicen que vale. Y parece ser que es evidente, y esto nadie lo ha determinado, porque él mismo no coge un abogado para intentar demostrar que es inocente, sino coge un abogado especialista procesal para ver si puede tumbar el proceso, porque la cinta americana no sabe si tiene custodia, que eso a mí me sorprende, porque si a mí me pasa, yo llevo muchos años en política, y alguien duda o me pillan en no sé qué, lo que primero diría, esto no es verdad, y vamos a para adelante, para llevarme para adelante al juez o al quien sea, porque si eres inocente, eres inocente. Pero parece que hay pruebas evidentes de que las hijas cobraban, pero no tenían muchos los clientes, pero no trabajadores. Pues alguien debe explicar cómo dos personas pueden trabajar para 20 clientes, facturar cantidades ingentes de dinero por no se sabe muy bien qué, hacer una maquetación, una presentación. Pues hombre, yo creo que es ofensivo decir esto. Pues yo no sé si es muy acertado, pero para mí ofensivo es que hay WhatsApps que digan, no, no, el que manda es este, ¿eh? Nuestro pana Zapatero. Eso no lo dice uno del PP, no lo dice el juez, no lo dice ninguno de los contertulios que vienen a este programa, que seguramente podríamos decir eso y algo más, pero lo dice alguien que tiene vinculación, que sabe muy bien y que las cantidades son las que son. Las que se cobran son las que cobran. Pues el porcentaje que ponen esa... Yo creo que, y vuelvo a repetir, será la justicia, yo no soy nadie para decir si es inocente o culpable, será la justicia, pero de momento todo pinta que no va bien la cosa. Estamos a días de escuchar por parte de los socialistas, no sé quién es, hombre, yo lo conozco un poco porque salía en la tele, pero más de algún trato con él, yo no sé más. Creo que poco será una persona no bien vista en el Partido Socialista.
0: Iván Condés, ¿tú com ho veus?
2: A veure, jo ho veig, primer, estem davant d'un cas greu. Tots els indicis apunten que això pot ser un cas greu, bàsicament perquè el expresident Zapatero l'acusen de 7 delictes. Hi ha un que és evident, ell ha tingut unes joies que no ha declarat, per tant, aquí ell això ho havia declarat i pagar unes taxes per patrimoni. Això, bàsicament, la foto de les joies és la sentència moral a un PSOE, i sobretot a un Zapatero, que propugnaven i postulaven unes coses i després en feien unes altres. Això pel que fa al seu cas. Pel que fa... Hi ha el PSOE. Vull dir, els casos de corrupció que l'estan assetjant, sigui Ábalos Koldo, sigui Leire, sigui David Sánchez, sigui Begoña Gómez i ara Zapatero, ja fan que aquesta legislatura estigui acabada. Vull dir, no podem continuar amb un govern i un president del govern sota sospita en casos tan greus i amb indicis tan bèsties. Recordem que hi ha WhatsApps i que tots hem escoltat gravacions de Leires, del Damas, d'Avalos i Koldo. Vull dir que hi ha indicis que per un ciutadà són més que indicis. Però a part d'això, que igual després en parlem, jo crec que hem de plantejar-nos quin ha de ser el paper d'un expresident, d'un govern, d'una república o de la Generalitat. Un expresident que, a més de ser president, segurament ha tingut una llarga o mitjana vida política, per tant, que diguéssim col·loquialment té les esquenes cobertes, s'ha de dedicar després a fer negocis, a fer de facilitador, a fer de lobista? Jo crec que no. I aquí cal una llei que reguli quin és el paper dels expresidents. I què han de fer? Han de fer diplomàcia pel seu país o pel seu estat? Poden fer xerrades i que cobrin les morterades que cobren? A mi això em sembla bé. Però jo crec que se'ls ha de limitar amb ells i a les seves famílies el paper que puguin fer amb empreses privades. I això ha d'estar molt limitat, si no absolutament prohibit, perquè si no passa el que passa. Vull dir... tots hem llegit o intuïm quin patrimoni pot tenir Felipe González i tots els seus iots i cases al Marroc, o el que té Aznar, d'acord? I aquí no va per partits, aquí va per tots els expresidents, no? Això no pot ser, perquè tots els ciutadans i sobretot els autònoms, que ens costa arribar a final de mes després de 30 anys de trajectòria, quan veiem aquesta gent amb 30 anys de trajectòria, resulta que estem parlant de cases de diferents països del món, de iots i de coses rares com les joies, no? Per tant, jo crec que és important que, a part de la, ja veurem com
5: com la justícia avança, que regulem el paper dels expresidents de tot arreu.
13: Clàudia Terines, faltes tu.
22: Sí, és que això és algo que també està molt obert i que no queda res clar. De totes formes, jo també penso que limitar una persona que arriba al primer lloc de tot un estat, limitar la seva capacitat, o sigui, jo per mi, un president arriba a tenir un coneixement, un saber fer de com funciona el poder de l'estat, que d'alguna forma entenc que després de sortir d'un càrrec doncs també vulguis buscar-te la vida. Per tant, com es regularà? No ho sé. En relació al cas, a mi em sap greu perquè és veritat que penso que tots s'ho estan duent les joies, quan realment molt més greu és l'altre. O sigui, en el fons, si ens parem a pensar que moralment reprotxable és que un president no hagi declarat com ha obtingut aquestes joies, segur, eh? I és amb el problema és que és amb el que es queda la gent. I aquest senyor segurament abans d'això tenia una vida, no sabem exactament com li han arribat aquestes joies, la veritat és que no ho sabem i potser no ho sabem mai. El seu advocat està jugant un bon paper en relació a les joies i també amb el tema de la corrupció i de l'ús indegut del seu poder, perquè està jugant molt bé amb la prescripció i està jugant molt bé amb la nul·litat. Clar, en el fons, tu jugues amb el que et donen i ara per ara tampoc hi ha una prova que assenyali directament en Zapatero com una persona cabdal perquè es produís l'acord i el rescat dels 53 milions a plus ultra més que el que tenen ara, que al final són unes captures d'un xat de, evidentment, els propietaris de Plus Ultra, que això s'agafa des d'Estats Units, que Estats Units sí que és veritat que es pot intervenir un dispositiu mòbil sense necessitat de tenir una ordre judicial,

0: Jo, i és que, si ja tingués, evidentment, el full declaratori a l'agència tributària del seu moment, ja els hauria portat. Per tant, és evident que rebi com les hagi rebut amb mitjançant donació, mitjançant herència, no ho va declarar en el seu moment. El que farà l'agència espanyola és... l'agència tributària espanyola és... No t'hi justificant, no pot jugar amb la prescripció, perquè com que, sí, o com ho ha obtingut, o té justificants de com ha obtingut això, perquè si és una donació, una herència, però vostè no la va declarar, però és una herència de fa 15 anys, i vostè no ho va declarar, el delicte estarà prescrit. Per tant, ja no serà perseguible penalment. Però, si no pot justificar, el que diu la Llei General Tributària és imputarem aquest guany en l'últim exercici fiscal que encara es pugui perseguir, que en aquest cas seria el 2022. I, evidentment, amb la repercussió que econòmicament tindria no haver declarat 1.300.000 euros per en Zapatero. Però és tot. Jo crec que el joc l'està jugant molt bé, ell ho està portant bé, i l'únic que peça que jo crec que li trontolla aquí és que si no té capacitat de justificar lo de les joies, o encara que ho pugui justificar, sigui extemporània i diu que no ho va declarar i que no va tributar, doncs que un president no declari evidentment aquests guanys patrimonials, doncs passarà una factura moral.
1: És posis un advocat a la vida, no?
2: O sigui, després d'escoltar la Clàudia Tarines, que ens ha fet una lectura judicial del tema...
3: Ha dit coses molt interessants, la Clàudia, i una cosa, sense dir, d'entrada, no hi han fets provats, el que hi han són indicis, i això és amb el que està treballant, perquè tot el cas resulta són referències i no els fets directament, no? I després que, malauradament, és a dir, té tot el dret a la defensa i, per tant, a buscar-se la defensa que es cregui absolutament més d'això, però després és que, malauradament, ha de demostrar la innocència, no els altres han de demostrar la culpabilitat. Estem una mica amb el món al revés i, per tant, jo crec que aquí és on les coses les veiem, no? Jo crec que, de moment, hem de deixar que treballi la justícia i hem de deixar, sobretot, que ens expliqui. Però sí que hi ha el tema, que una mica deia el David, que és el de la... a l'Ivan, que és el del paper dels expresidents. Perquè aquí jugues una mica amb, bueno, els expresidents, com la gent diu, no, té una d'això per vida. No, són dos anys, són uns anys determinats, i després, en el cas de Catalunya, un complement quan arriba la jubilació i ja està, fins al 80%, i ja està, s'ha acabat. Però són dos anys, és a dir... Llavors, aquesta aprofitar un valor i un coneixement i al mateix temps... ser capaços, no?, de mantenir tal, doncs, esclar, i gent que ja ha arribat jove, com ho fas? Però ens cal una llei i ens cal regular-ho. Jo crec que es va intentar buscar la solució a través del Consell d'Estat, però després, clar, que cadascú miri el lobista a casa seva, perquè n'hi ha uns quants i jo crec que també s'ha de regular. O sigui, s'ha de regular els expresidents, però s'ha de regular la llei dels lobbies, també.
1: Perquè no tu...
3: Ja, però que no ho dic perquè... enviem els presidents, però de lobbies en tenim uns quants i això, que cadascú es mira els seus.
1: Les 8 i 24 minuts, el Dani m'havia demanat la paraula, m'ha semblat que el Miguel Ángel també. Sí, oi? Sí, doncs després del Dani, sí.
4: Jo estic d'acord en que les joies, per molt lletges que siguin des d'un punt d'imatge, i les joies també són molt lletges, tanco parèntesi, són la xocolata del lloro, realment. I en relació a l'altre, aquest element que tu apuntaves de que aquest telèfon es va intervenir fa 5 anys i aquesta custòdia de prova, jo crec que és molt important. I que al final, vull dir, és que Zapatero té dues defenses. Té la defensa jurídica, perquè està imputat, i s'ha de defensar jurídicament. I la justícia té les seves pròpies regles, i a mi em sembla molt normal que ell intenti desacreditar el que és la prova mare que genera tota la investigació al voltant d'ell, perquè és que realment, si està mal fet, si és una, permeteu-me la paraula, xapussa jurídica, si és un error del jutge Calama, doncs ho sento molt, però vull dir, el jutge Calama, si s'ha equivocat amb això, entenc que aquest procés ha d'acabar i punt. Però bueno, aquí és on després ja entren els dubtes sobre el món judicial, no? Perquè qui decidirà si aquesta prova és bona o és dolenta? Qui ho farà?
0: Un pèrit informàtic.
4: Un pèrit informàtic, sí. Fantàstic. Llavors, a partir d'aquí, clar, jo no paro de repetir-me dins meu aquella frase d'Aznar just el dia abans de la imputació de Zapatero, dita per segon cop. Qui pugui fer,
3: Que faci.
4: Que faci.

0: I tu fa un moment deies, un expresident té molts contactes, molt coneixement, molta influència, etc, etc. Per tant, a mi, des d'aquest punt de vista, hi ha coses que em generen dubtes. I jo recordo que fa un any ja vam veure sentenciar a un fiscal general de l'Estat per una filtració que el van acusar de fer-la ell quan no es va demostrar i quan al mateix temps hi havia cinc testimonis, periodistes independents, de cinc mitjans diferents, que deien que ells havien rebut aquella informació amb data anterior al fiscal general de l'Estat, amb la qual cosa, en aquell fiscal general de l'Estat se'l va sentenciar perquè va haver-hi un jutge que té el poder de fer-ho, que només per indicis va dir culpable. I llavors, en segon pla, tenim la defensa política. Zapatero està fent la de seva defensa jurídica, per mi, des d'un punt de vista, ja ho he dit abans, crec que amb bastanta intel·ligència, i la Clàudia coincideix amb mi, i llavors entenc que si guanya la jurídica farà la política. I cada cop, cada cosa té el seu tempo.
1: No, és evident que per les pròpies paraules de Zapatero vol començar a parlar. Això és evident que ara començarà a parlar ell. Miguel Ángel, sí.
2: Tendrá que tener cuidado que no hablen otros, porque al final aquí no hay ninguna prueba, pero todo el mundo, hay un tal Julito por medio que sabe mucho o lo parece. Y creo que no hay ninguna duda. Y es que yo creo que intentar crear dudas sobre expresidentes, judicialmente, los jueces, es faltar el respeto a la inteligencia de nuestros oyentes. Y lo digo como lo siento. Porque creo que es muy evidente comportamientos raro, por no llamarlo de otra forma, del presidente de Corriere, donde el único sitio en Madrid donde no hay cobertura, y utilizar unos teléfonos móviles, que eso es que está aprobado, que son de prepago, cuando todo el mundo que no se dedica a la política, que no se dedica a la jurisprudencia, que no son abogados, le dice, ¿quién lleva los teléfonos de prepago? Narcotraficantes, delincuentes, y no lo lleva ningún camarero, ningún operario de la construcción. Yo creo que cuando se intenta justificar todo porque interesa, esa, que me parece muy bien, y yo entiendo la postura de cada uno. Si esto pasara con un presidente, bueno, yo tengo la suerte de no tener que decirlo, yo, si esto pasara con uno de los presidentes los míos, tanto andar con, pues le diría, oye, mira, se pudra, porque creo que hay que ser evidente con lo que la gente de mayoría entiende. Porque aquí cometemos un error fundamental, que es el siguiente. Cuando se intenta justificar lo injustificable, la gente que nos oye, la gente que nos vota, la gran mayoría de ciudadanos que no se dedica a la política, que no tienen un sueldo, que no tienen esa vinculación más que Messi metió ayer tres goles y se ha convertido en el máximo goleador de los mundiales, opina que todos los políticos somos exactamente igual de basura que los que están cometiendo la mano, que los Coldo, que los Cerdá, y eso es muy peligroso. Eso llevamos años, y tú más, y ahora pues los presidentes, ¿qué tendrá andar en los cajones? Pues que vayan y que encuentren, y si tiene algo, que vaya a la cárcel. Porque si algo se está poniendo en valor, es que cuando alguien la hace, alguien la paga. Se ha ido a la Dirección General de la Guardia Civil, a Guzmán es bueno, y ha entrado a la Guardia Civil. Ha ido a casas de presidentes, no. Cosa rara, ¿eh? Que con todo el indicio a casa del presidente Sánchez no ha ido, ¿eh? Porque quizás él tiene un trato de favor, que si fuera el concejal del Prat, Miguel Ángel Ochoa, no estaría, ¿eh? Que se ha explicado que no se le piden medidas cautelares porque es tan famoso y tiene tanta notoriedad que es muy difícil que se pueda fugar. No se ha dicho en ningún momento, no ponemos medidas cautelares porque es evidente que esto está mal, que es muy, tan fácilmente... no. Se ha dicho, es tan notorio, es tan famoso, que es muy difícil que salga en un avión y no lo reconozcan. O sea, vayamos por partes. Yo estoy convencido que si esto pasara a cualquiera de los de la mesa, diputados, consellers, concejales, la Guardia Civil hubiera ido a nuestra casa, hoy no tendríamos el DNI, cada 15 días tendríamos que ir a poner. O sea, que la justicia está muy mal, pero la justicia está haciéndole un favor. Porque si ya sé el primer presidente imputado que va a juzgar, si ahora tuviera que ir cada 15 días a firmar el librito de asistencia, sería mucho peor, ¿eh? O sea, que no hablemos siempre de la justicia es mala, la justicia es mala, pues depende a quién, ¿eh? Porque ahora mismo, de momento, mientras haya una condena, se le está tratando muy bien. Y acabo con esto. Andar, quien pueda haga. Hombre, recuerdo que hubo unas elecciones y se esperó el lunes para no influir en el resultado. Imagínense, hubiera sido tan fácil, hubiera hecho el viernes, hubieran salido, como recuerdo, al señor Rato con la mano en la policía para meterlo en el coche en plena campaña municipal, y hubiéramos a lo mejor tenido mayoría absoluta en Andalucía, ¿eh? Es que ponemos las cosas aquí como si esto fuera fácil, y no es tan fácil. Es muy debatible todo esto.
1: Iván, sí.
3: Sí, vale las cosas. relacionat amb el tema que parlàveu, sobretot del tema jurídic, no? O sigui, que hi hagi una estratègia jurídica exitosa, que posi en dubte que es van agafar uns missatges fa 5 anys als Estats Units i que, curiosament, ara arriben aquí després que Pedro Sánchez planticarà a Trump. Que hi hagi indicis de lawfare, que d'això els independentistes en sabem una mica. No eximeixen Zapatero de la seva responsabilitat moral i política. D'acord? I no treu que aquí hi ha dos fets, per mi, que són indicis greus. Unes joies valorades en no sé quan, amagades durant no sabem quants anys, i que l'empresa de les filles de Zapatero facturava a una empresa d'un amic de Zapatero que està involucrat amb la compra o amb el rescat de Plus Ultra. Aleshores, no blanquegem dos indicis que són greus. I el jutge ja dirà si això és culpabilitat o no. Però que aquí hi ha un punt de l'ofer? Sí. Aquí sabem el que és l'ofer de fa molts anys. No? I hi ha hagut unes instàncies judicials que han dit anem a acabar la legislatura, però si això ho veiem els independentistes. Però van acabar la legislatura perquè hi ha indicis molt greus de claveguera putrefacta, perquè allò d'Avalos Koldo amb les mascaretes mentre el president Illa era ministre, perquè allò de Leire Díez amb gravacions i whatsapps que demostren amb qui es reunia per perseguir jutges, fiscals i policies. Això ha d'acabar amb un govern. Això és gravíssim. I això... per què ho descobreix una jauria de jutges que volen anar a pel PSOE? Poden anar pel PSOE perquè aquests delictes presumptament existeixen i perquè tenim tots proves gravades i escrites. Per tant, aquí tenim un govern absolutament assetjat per gravíssims casos de corrupció. A mi em recorda molt l'última etapa de Mariano Rajoy. Però, a més, el problema és que aquesta dinàmica, després de quasi 50 anys de, diguem, de democràcia, continua igual. Vull dir, el marc mental polític espanyol no ha canviat des dels temps de la Restauració, del segle XIX. Allà hi havia dos partits dinàstics que es canviaven, una monarquia corrupta, si es digués Isabel, Alfons XII, Alfons XIII, i ara tenim dos partits que es van canviant amb les mateixes pràctiques corruptes, amb una monarquia corrupta, i que, a més, són dos partits que no saben canviar la seva dinàmica guerra civilista. Vull dir, nosaltres, quan veiem a Pedro Sánchez o Feijó discutint setmanalment, parlen de quin és el teu problema de medi ambient, quin és el teu d'habitatge, quin és el teu de defensa, quin és el... No, o sigui, s'escupen i es vomiten els casos de corrupció els uns dels altres. I a mi això em demostra que l'estat espanyol és absolutament irreformable. A més de per moltes coses... Per això els independentistes volem sortir d'aquest estat.
4: És una llàstima que la representant de Junts per Catalunya hi jugui, també, perquè amb aquest discurs un entendria que els discursos de la Míriam Nogueras, perquè jo li he sentit dir barbaritats a nivell d'insult des de la tribuna del Congrés dels Diputats. I, per tant, és veritat que vivim en un ambient de tensió que es fa difícil i es fa molt difícil explicar a la gent, però aleshores és el mateix d'abans. De veritat, jo crec que ens hem de mirar tots plegats, i ens hem de mirar tots plegats, i perquè l'altre és entrar en la dinàmica aquesta, que tampoc és, perquè si no, senzillament, no es dirien les barbaritats que es diuen, i per tant, no jugar a, no sé, a portar una votació al Senat i acabar-lo de desmuntar. No sé si tenia la paraula, però...
1: No la tenies, però ja que hi ets, si vols acabar, després...
4: Sí, només volia dir una mica que aquí ja ho hem dit, aquí jo crec, diverses vegades, no? És a dir... Jo crec, per exemple, la convocatòria que acaba de fer el govern, ara no me'n recordo el nombre, de jutges i fiscals, per mi és un gran avenç i una gran nota democràtica, diríem, de cara a la justícia, perquè com més gent entri, com més donis més possibilitats, quan la gent no s'hagi de matxacar i no, només els rics hi puguin anar-hi, com d'alguna manera... jo crec que... Però una cosa és la justícia i l'altra són els jutges, com a definició. Jo crec que està molt bé. És una gran cosa fer aquesta convocatòria i que d'alguna manera s'airegi tot plegat. Jo respecto molt a la justícia i respecto els jutges, però no puc respectar aquells jutges que fan política, que canvien la voluntat popular del legislador quan està clarament expressa i quan ells només han d'aplicar. Quan veig un president o un aspirant a president com és el Feijó reunint-se amb totes les associacions de fiscals i fent la llista del que els molesta, i llavors va dir, no, la reunió no era secreta, bona solució, diguéssim, bona excusa també. Vull dir que d'alguna manera ja ho hem dit sempre, no? A la transició no es va abordar dos coses molt... Es va abordar l'exèrcit. us en recordeu, eh? L'exèrcit es va abordar sobretot després del 23F, però ni la justícia ni les estructures superiors de la policia. Aquí vam passar sin solució de continuïtat.
3: Perdona, però és que jo crec que tenim moltes coses. Heu governat 30 anys i tampoc hi heu ficat mà, en això que dius, Assumpta.
4: No, jo el Pujol va governar 33 a Catalunya i tampoc va fotre mà moltes coses.
1: Deixeu-me tornar al torn de paraules demanades. Li toca la Clàudia, el Dani, després el Miguel Ángel. Sí, i a continuació m'imagino que l'Ivan voldria dir alguna cosa.
5: L'altre dia jo escoltava una frase a la ràdio, que és que no me'n recordo quin jutge la va dir, eh? Era un jutge que l'havia dit, que deia: la corrupció sigui al poder igual que la sombra sigui al cuerpo. En aquest sentit, jo em nego a pensar que no tenim reforma, per començar, perquè sóc molt jove i em queda molt de temps per endavant. Però sí que penso que amb una bona... O sigui, ara més inclús amb la digitalització, crec que la justícia, l'Estat, tot necessita una volta. Tot necessita també més celeritat, es produeixen moltes injustícies per, a vegades, també simplement anar lent. I a més, si jo avui escoltava a primera hora el Congrés, no tota pregunta té una resposta, no tota resposta és un debat, perquè un deia naps, l'altre deia cols, era com: jo surto aquí, dic el que em dóna la gana, no contesto el que m'han preguntat, i jo faig les preguntes també que vull, que potser ara mateix tampoc tenen res a veure o no tenen un impacte de valor en el dia a dia de la ciutadania espanyola. Jo crec que, per començar, ens hauríem de fer càrrec, ens hauríem... No, però és que, escolta'm una cosa, el que li importa a la gent és el que nosaltres els hi... O sigui, el que també vosaltres els hi dongueu, els polítics, des del vostre tril. Les coses se li han de donar la importància que tenen quan la tenen. I mentre hi hagi una investigació oberta contra el senyor Zapatero, fins que no hi hagi una condemna o fins que no hi hagi una absolució, estarem aquí fer volar coloms sense tenir una certesa absoluta del que ha passat. Respecte a en Julio, a mi això és una cosa de les que m'han sorprès, perquè van entrar a l'immoble d'aquest senyor, van trobar un contracte. Teòricament hi ha un contracte allà que diu que ha cobrat com una contraprestació d'un 1% del valor de del rescat, i hi ha les filles involucrades. Potser qui hauria d'haver estat també avui declarant també són les filles, per justificar per què una factura de 100.000 euros per maquetar uns informes. Potser sí, potser van maquetar 100.000 informes. No ho sé, eh? No tinc ni idea, però em refereixo a que s'està portant tot cap a la direcció que interessa, que és en Zapatero, només per assenyalar novament el PSOE, quan a dia d'avui tampoc teniu una prova que el senyali. I si és tan fàcil condemnar-lo, per què no és igual, o sigui, per què no és igual de fàcil que les proves que sí que han sortit, com les d'en Julio, com el de les filles, com les de... que sí que són indicis que ja assenyalen directament a una persona? Perquè mentre només sembla que sigui com un cordó sanitari que se li vol fer per anar-lo assenyalant a ell i, en el fons, al PSOE.
1: Dani, després del Miquel Àngel, i seria meravellós si poguéssim parlar, encara fossin 5 minutets, d'un altre tema. Vinga. Em sembla que és interessant, però si, sobretot si heu dit tot allò que considereu que heu de dir, eh? Dani, sí.
0: Jo molt ràpid, jo crec que a l'alçada que estem en el segle XXI, i després ara es parlava de la transició, del franquisme, de l'entrada de la democràcia i de com certs sectors s'han renovat, vull dir, la justícia no s'ha renovat. I a mi m'és igual que es digui Zapatero, que es digui Aznar. Si un senyor, si un jutge ha fet malament la seva feina, ho sento molt. O sigui, tens una gran responsabilitat. Si tu has començat un procés de forma fraudulenta com a jutge, doncs s'ha de poder dir, estem en democràcia, i si aquest senyor no ha fet bé la seva feina, ha d'haver-hi algú que li digui: vostè no ha fet bé la seva feina, per tant, aquest senyor no serà jutjat segurament com s'hauria d'haver jutjat, perquè vostè no ha fet bé la seva feina. I això, disculpeu-me, passa el mateix amb el jutge Peinado i amb el cas de Begoña Gómez, que es van obrir les diligències amb uns retalls de premsa, quan aquí hem tingut a diversos treballadors relacionats amb la jurisprudència, advocats i legisladors, que han dit, i són de diferent pensament tots ells, que això no es pot fer. Que això no es pot fer. Per tant, si no es pot fer, no es pot fer, perquè llavors el que dones a pensar és el que porten defensant els independentismes des de fa molts anys. Que és que aquí, per ser jutge, fots el que et rota pels collons, i perdoneu l'expressió, perquè jo sóc jutge, i pels meus collons això passa, i això es fa. perquè jo sóc jutge i tinc aquest poder. I com que tinc aquest poder, jo faré política des de la meva poltrona de jutge. I sí, els jutges es poden criticar. Jo el que no accepto és que, per exemple, el senyor Hurtado, jutge Hurtado, en el seu dia, digués que amb ell no el podien criticar des dels mitjans de comunicació. I llavors ell se'n va al mitjà de comunicació que amb ell li va bé i que li va a la seva mida per rajar de lo que ell li ve de gust. Pues no, senyors, això és democràcia. I aquí has de saber escoltar. I si no has fet bé la teva feina, la teva feina fora, perquè a l'empresa privada ja estaries de patitas en la calle.
1: Miguel Ángel.
6: Perfecto, pero para matizar cosas que se han dicho, porque es que me cuesta creerlo, que la justicia, los jueces no se han renovado. Eso es creer poco en la educación pública, que tanto van a gloria, ni dicen. Al final, la gente puede ser juez. Otra cosa, que la gente, si mi padre es juez, yo quiera ser juez, como si mi padre es policía, yo quiera ser policía. Eso es otro tema. Pero vamos, en España la enseñanza gratuita y la oposición, no hace falta ser multimillonario para llegar a juez, ¿eh? Hay que falta saber ejercer.
4: Y años sin trabajar, ¿eh?
6: Pues como cualquier otra oposición.
4: No.
6: No, abogado de Estado, dirás que abogado de Estado te la sacas en un telediario. Dos, una cosa que a mí que tenemos que poner en valor, ¿eh? Cuando se dice esto de la justicia, tendría que ser para siempre. Lo que no puede ser cuando me interesa los jueces no sé qué, pero cuando el juez de Prada pone una frase que es mentira y que se la tiene que entumbar, que causa la moción de censura para tirar al gobierno Rajoy. Esto está muy bien. Y ahí ya los jueces no hacen política, porque me interesa, ¿no? Mire, esto es fácil. Si el juez se equivoca, una vez que se haya equivocado, critiquémosle. Pero claro, poner en duda lo que está haciendo el juez, que no sabemos si lo está haciendo bien, yo no tengo capacidad para saberlo. Seguramente en esta mesa tampoco. Pero decir que esto huele mal, que esto, cuando todavía no se sabe qué va a pasar, es como decir que está prevaricando. Si está prevaricando, ya estamos. Ya esto no es criticar, ¿eh? Esto no es opinar sobre un error. Yo puedo decir, este presentador hoy lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero eso es opinable. Claro, si yo le digo, no, tú estás haciéndolo mal porque te interesa que yo quede mal, pues a lo mejor es falso, ¿eh? Entonces, esto de la justicia, dejémoslo trabajar. Fácil, dejémoslo trabajar. Pero es que vuelvo a repetir, es que veremos. Como todos los que ahora nos se parten la cara para hablar del señor Zapatero, en breve era que no era nadie, que era un militante que pasaba allí como Leire, que tiene una libreta mágica que todo lo que sale se cumple. O, es que estamos hablando, y no solo, y para matizar una cosa que creo que te decía que no cuando intervenías. Hoy se hace la sesión de control de gobierno. ¿No hay gobierno? Si es que llevamos meses sin legislar, si es que no se está haciendo nada porque aquí hay unos partidos que ya le va bien como es, como Junts, que hoy quiere firmar en el Congreso pero no firma en el Senado, porque en el Senado sí que se podría debatir esa moción, pero eso no interesa porque tendría que pactar con Vox. Es que aquí todo el mundo está jugando y si no se legisla, el control parlamentario, ¿qué se va a hacer? Pues se le dice algo que no es Zapatero, es que no es el PSOE. Y vuelvo a repetir, y creo que cada vez que me le vengo, que yo nunca hablaré más del Partido Socialista, porque la gran mayoría de socialistas son bellísimas personas y honradas. Pero tener un secretario de Estado imputado a punto de entrar en la cárcel, en firme. Otro que le queda poco para estar. Militantes mágicas que se reúnen con todo el que puede para intentar reventar el Estado. Uh-huh. Pues hombre, no creo que si tengamos que hablar del medio ambiente. Porque si alguien quiere acabar con la democracia, si es que estamos intentando hacer una locura de
1: ya me adoro que será imposible parlar una altra cosa. No, i em sembla bé perquè la Clàudia vol intervenir, també hi ha hagut referències a l'Ivan, doncs no passa absolutament res, ja parlarem en un altre moment. Sí, digues.
5: Clar. No, jo no dic que aquest senyor estigui prevaricant ni molt menys, crec que està duent a terme la seva investigació i evidentment crec que igualment hi ha indicis que assenyalen altres persones que també se'ls hauria de ficar el fil a l'agulla, perquè crec que són indicis més ferms que els que es tenen sobre el propi president Zapatero. De l'Ofer, els de Junts en saben un rato. I el que sí que és veritat, i no podem negar, és que tot va començar amb un discurs de l'Ofer, de conspiració contra el PSOE, però és veritat que cada vegada, cada setmana, cada mes, coneixem un cas nou que assenyala gent de primera línia del PSOE que comença a olorar malament. Jo també penso que ens ve un any molt complicat perquè, a més, en res tombem ja a l'agost, tornant de vacances, ja comença la campanya. Ja comença la campanya i ja no se va fer nada más en este país que no sea campanya. Amb la qual cosa, el que passa que la diferència entre el lawfare del PSOE, del Partit Popular, del que sigui, és que Junts la va pagar i altres no sé si la pagaran. Aquesta, per mi, és la diferència.
1: Ivan, sí.
3: No, a veure, diferents coses. Una, mai m'ha agradat a mi el discurs de tots som iguals, perquè no tots som iguals. I abans la Miguel Ángel ho deia, eh? No tots els partits som iguals, ni tots els que ens dediquem parcial o totalment a la política som iguals. Vull dir, i contra això hem de lluitar, perquè això porta el que ens ha portat a tota Europa. No tots som iguals. Després, ara el PSOE ha fet una cosa molt hàbil, que és la convocatòria de 700 jutges i fiscals, d'acord, això ha estat bé, ha presentat uns pressupostos que no tiraran endavant i que no li aprovarà ningú, això també, però això és crear marc, o sigui, el crear marc mental barra cortina de fum, i això en Pedro Sánchez és un mestre, o sigui, és el millor polític de l'Estat de llarg, sobretot creant marcs mentals per desviar l'atenció. Però ni els 700 jutges ni els pressupostos ens poden deixar de fer veure els greus casos de corrupció que assetgen el president directament. Això per un costat. Per l'altre, PNB i Junts fa mesos que demanem eleccions. O sigui, el que ha signat avui Junts al Congrés és que fa com a mínim 7 o 8 mesos que ho demanem, igual que el PNB. I no és responsabilitat nostra, ni Podem, convocar eleccions, ni és responsabilitat nostra, ni Podem provocar una moció de censura. Aquí està en mans del senyor Feijó o del senyor Sánchez. Per tant, nosaltres no som responsables del que passa allà, perquè som dissortadament, tristament, 7 diputats.
1: Vinga, de les dues últimes dues paraules, l'assumpte al Dani, i després encara que sí faré un comentari. Si us sembla sobre un tema. Digues, Assumpte.
4: No, jo, escolta, jo crec que ja claríssimament, que últimament a més es veu, no?, que hi ha una anada directa, no hi ha hagut altra manera d'acabar amb el Pedro Sánchez, i aleshores ho poses tot. A mi el judici de la seva dona i el del David Sánchez em sembla absolutament desmesurat i fora de lloc, perquè és que no hi ha res. O sigui, el David Sánchez és un músic, a més reconegut mundialment, és a dir, és brutal, és a dir, són moltes coses, i es dona amb totes les estructures polítiques el paper de la justícia. I tristament, alguns ho hem viscut directament. És a dir, un procés que és administratiu, que algú el penalitza, entre altres els partits polítics, el penalitza perquè no sé què, el jutge diu, ui, és un polític, va tirant, i arriba un judici en el qual es demostra en aquell moment que ni tan sols la persona acusada havia firmat la llicència. I això són 7 anys pendents d'un judici i 7 anys d'aguantar un títol de mira, un polític que potser... I aquest és el que hem de canviar. Això és el que jo reclamo i és el que no s'ha canviat. I quan va passar el procés, entre altres coses, hi van haver molts això perquè algú va decidir no fer política i amagar-se darrere els jutges, perquè en política haguessin pogut parlar d'una altra manera. Per tant, jo estic d'acord. No tots som iguals, però moltes vegades hi ha masses comportaments que davant de la gent ens fa semblar massa iguals.
1: De manera breu, Dani?
0: Sí. Miguel Ángel, aquí ningú ha criticat, per exemple... El
1: si ho personalitzes, porta... sí. Serà lògic que ell vulgui contestar. Però, i ja estava
0: faig en general, vull dir...
1: Que una última... però si ningú, tu comences amb Miguel Ángel...
0: Perdó. Ningú ha criticat d'aquí, de totes les paraules, el jutge que ha portat el cas Koldo. Estem posant en dubte altres jutges. I llavors, que hi ha jutges que han fet malament la seva feina, sí. El jutge Llarena, i jo no em referiré als independentistes, va mantenir més de 2 anys a presó a l'expresident del Barça, el senyor Rossell. Quan la llei, les normes, diuen màxim 2 anys de presó preventiva. Per tant, si us plau, si estem en democràcia, hem de poder criticar.
3: Totalment d'acord.
1: Estem a 10 minuts de les 9. Ja no ens dona temps, a parlar. Mireu que el tema és un tema d'aquells que n'haurem de parlar molt, perquè de fet ja ho hem fet. És que avui hem conegut, per un funcionari dels Estats Units, l'acord de 14 punts entre els Estats Units i l'Iran. I per molt que l'altre dia, quan va transcendir aquest acord, Estats Units va dir que s'havien begut l'enteniment, que de cap de les maneres... Perdó, però es compleix fil per randa absolutament tot el que parlava el comunicat. I és francament motiu de comentari, això, per moltes raons, perquè vas mirant quins són els 14 punts. El primer és l'alto el foc, el segon ja de per si mereixeria un comentari. Sobirania nacional. Els dos països es comprometen a respectar mútuament la seva sobirania i integritat territorial, així com abstenir-se d'interferir en els afers interns de l'altre. Recordem com es va justificar tota aquesta acció i les crides a prendre el carrer que Donald Trump li feia a la gent contrària al règim dels ayatolars. En quin en quin lloc deixen a aquestes persones, no? Després parlen de plans de negociacions, parlen de la retirada dels Estats Units, de la reobertura efectivament d'Hormuz, i arribem al punt 6è, que és el punt del fons de reconstrucció, on Estats Units es compromet juntament amb els seus socis regionals a desenvolupar un pla definitiu i mútuament acordat d'almenys 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i desenvolupament econòmic d'Iran. Washington aixecarà gradualment totes les sancions contra Teheran. Iran promet que mai adquirirà ni desenvoluparà armes nuclears. En fi, podríem seguir, però la veritat és que, Clàudia...
5: Negoci rodó, aquests senyors.
1: Bueno, és que entens perfectament per què Iran va sortir dient l'altre dia que havien guanyat la guerra, no?
4: És que han guanyat. I els morts que tot això ha generat, que sembla que no n'hi hagi hagut cap, hi ha moltes víctimes. Hi ha moltes víctimes, arriben, continua havent-hi moltes víctimes, i d'això ja és... Ara, és... Bueno, no sé.
0: Però amb permís de Netanyahu, eh?
4: Amb permís de Netanyahu.
1: Però Netanyahu s'està allunyant, bueno, d'alguna manera. Veurem què és el que...
4: Sí, però ahir el Trump va entrar al G7 com fer la pau, eh?
1: Ja, però això tampoc no ha de sorprendre ningú.
4: No, no, no, mi, ja res, no em sorprèn.
1: Perquè, de fet, quantes vegades, no, Miguel Ángel, ha aconseguit la pau i a Donald Trump, no?
4: 40.
1: Com a mínim, no? Però no us sembla al·lucinant?
4: És al·lucinant, sí.
1: Tot plegat...
4: Sobretot, sí, bueno, haver començat una guerra, haver putut tot el món enmig d'una crisi econòmica brutal.
1: A mi em crida molt l'atenció, us dic de veritat, aquests dos punts. Uh-huh. Un és el punt de no interferir en l'Estat.
5: A veure quan li dura.
1: No interferir en l'Estat. Uh-huh. I l'altre són els 300.000 milions dedicats a la reconstrucció del país.
0: Uh-huh. Tots els diners gastats en la guerra.
1: Clar. Més tots els diners gastats a la guerra.
0: I com està la inflació i l'economia als Estats Units. O sigui, al final jo per això dic, i es malinterpreta, perquè no hay mal que por bien no venga, o sigui, no estic justificant les morts, però vull dir, almenys que aquesta guerra s'emporti per endavant a Donald Trump.
1: No ho sé, en fi, és un tema realment... En parlarem amb calma, perquè és evident que no s'acaba aquí. Teniu raó quan aneu a mirar, efectivament, a la casa de Netanyahu, que ell, doncs, d'alguna manera no li pot portar excessivament la contrària, tot i que ho fa igualment a Donald Trump. Potser no ho fa amb les paraules, ho fa amb els fets, que això és encara pitjor, perquè segurament el seu ministre de Defensa ja ha dit que no pensa sortir del Líban. És a dir, que ja poden dir el que vulguin, que ells continuaran una mica amb la seva postura. Però, en fi, en realitat, encara que només sigui ja l'acord entre els Estats Units i l'Iran i no es compleixi, és que encara que no es compleixi, arribar a signar aquest document, a mi em sembla... Mireu, que jo normalment no em dedico a fer opinions d'aquestes característiques, però és que això és un insult. Uh-huh. És un insult fonamentalment per al que estàvem comentant, no? La quantitat de morts i de persones que es queden defraudades. Però jo recordo en aquest mateix programa gent que justificava d'alguna manera l'acció militar, perquè recordem-ho que a l'inici de tot es deia que tot això es feia per derrocar el règim dels ayatolars. I recordo persones que deien: la situació de les dones, com queden les dones?
4: Pitjor que abans.
1: És que és això. És absolutament...
4: Perquè el règim dels ayatolars s'ha reforçat. Això està, és més evident que una altra cosa.
1: És brutal, sí. És brutal. Va, 6 minuts i les 9 de la nit. Com a mínim he quedat a gust, perdoneu-me, però ho havia de fer, això. Toni Mata, què tal, Toni? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i presentadors que es queden a gust de tant en tant. Com esteu?
1: No saps com de gust. Va, el colofó d'avui, no el situem.
7: Tu ja estem aguantant, això,
1: Vinga.
7: Va, doncs mira, jo us canvio de tema i avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant del Leo Messi, perquè avui tothom en parla, el recital que va fer ahir contra l'Àlia, marcant 3 gols que podrien haver sigut 4, tot i que molts li pronosticaven una decrepitud que no li acaba d'arribar. Passa una cosa amb Messi que és molt estranya, ja no en el món de l'esport, sinó en el món en general, Toni Marín, que és que t'alegres que li vagi bé. És guapíssim això, Toni? Normalment vols que el jugador del teu equip li vagi bé pel teu equip, perquè ho deixes tu. Vols que el teu representant polític li vagi bé perquè encarna les teves idees. Vols que el teu cantant tregui bons temes per gaudir-los tu. És a dir, t'alegres de l'èxit dels altres perquè tu te'n beneficies, en certa manera. En Messi, ja no. En Messi li ha donat la volta a tot i rep una mena d'energia positiva a tot el món que s'alegra per ell. Com pot ser això? Doncs perquè, amigues i amics, estàs veient un geni que és un bon tio. És molt gros això perquè normalment els genis són una mica cretins o tenen un comportament antisocial. Al principi recordareu que quan el Messi era jove la gent feia broma, que si era mig tonto, que si era autista perquè no parlava ni gaire ni bé. En fi, ara recordem potser que era un nen i que ha anat madurant. Però ara el món contempla un senyor que saluda a tothom, que no té un mal gest per ningú, que tothom pensava que estava jubilat, que la setmana que ve fot 39 anys i que surt i es marca un recital que fa caure tothom de cul. I això té una lliçó interessant i sorprenent per a la vida, Toni Marín. Cada vegada els bons guanyen. No passa el mateix amb la geopolítica, sembla ser. Però de vegades a les bones persones els surten bé les coses. I també que quan ets bona persona i t'obres camí, doncs passa una cosa única, que és que la gent s'alegra per tu. Crec que és important perquè vivim en un món terriblement agre, on sempre guanyen els dolents, els que criden més, els que fan més trampes, els que insulten, els que odien, els que s'aprofiten dels demés. Un món on normalment s'imposen l'arrogància i la maldat, Toni Marín. Messi simbolitza exactament el contrari. És arribar a l'excel·lència a través de la bondat, la virtut, la feina ben feta i la persistència. Sembla que parlem d'un déu i no d'un home, però no és perquè Messi faci res diví, sinó més aviat perquè la humanitat, diria jo, ha deixat d'encarnar certes idees que abans eren perfectament humanes, ens eren pròpies. Messi no és un déu, només ens recorda el que podem arribar a ser. Ahir Messi reia i tot el món reia amb ell, perquè veiem que li importa el que fa, perquè veiem que ho gaudeix, perquè veiem, en definitiva, que és un bon paio. L'astre argentí ja és considerat el millor jugador de la història, però com els genis de veritat, la seva aportació va molt més enllà de la seva disciplina i ell ens ho va tornar a ensenyar.
1: Molt bé. Sembla que t'agrada una mica, eh?
7: Una miqueta,
1: fan, diríem.
7: Però més enllà del que és purament futbolístic, Toni Marín. No sé si m'hi ha quedat clar.
1: I tant, perfectament. Una abraçada, Toni, gràcies. Que vagi molt bé.
7: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Per cert, algú sap per què avui jo no paro de trobar-me gent amb la samarreta portuguesa? Ja sé que juga avui, al Mundial, però per què hi ha tant no portuguès defensant a Portugal? Això m'ho pot explicar algú, no? No,
5: home, la selecció de Portugal apunta maneres. Diuen que és de les candidates a arribar cap a la final. O sigui que...
1: No, segur, però m'ha sorprès tanta gent.
5: O això, o perquè han intervingut 16 tonelades de samarretes falsificades.
1: I les hem anat repartint, vols dir, no? Escolta-me, tenim una entrevista interessantíssima després de les 9 de la nit. A mi el que em sorprèn més de la persona que ve, us ho dic de debò, és que és molt jove. Jo crec que no arriba als 30 anys. Però té un currículum que és espectacular. És periodista, és productor audiovisual, és el secretari general del Sindicat de Periodistes de Madrid, el director de Furor Televisió, va ser cofundador de Canal Red junto a Pablo Iglesias, és autor d'un llibre que tinc al damunt la taula, que es diu Tomar Partido, Salirse del Tablero, crònica d'una generació que creyó canviar la política i el periodisme i acabó rota. De fet, la història de Sergio Gregori és una història molt potent. Em sembla que no van acabar massa bé amb Pablo Iglesias i, de fet, va haver-hi un dia en el que ell dirigia el programa del matí i la cadena va decidir apartar-lo. No? La història és, els dic de veritat, interessantíssima. Serà interessant veure què pensa sobre el que va ser, però també sobre aquestes idees de la nova esquerra, ell que n'ha format part directíssimament d'aquell moviment inicial de les places, no? D'aquí aquest subtítol d'una generació que creyó canviar la política i el periodisme. I acabo rota. Ha estat un plaer, de veritat. Com sempre, moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir al nostre programa. Dani Guillem, Ivan Condés, Miguel Ángel Ochoa, Assumpta Escarp, Clàudia Tarines, llançarem molts petards, la rebella o no?
5: Algun caurà, que hi ha canalla.
1: Hi ha canalla.
5: Hi ha canalla.
1: Però no dels que no fan soroll.
5: No, jo sí, dels que no fan soroll.
1: Tu tires dels que no fan
5: soroll. No, els tomahawks que hi ha ara, no, que...
1: Aquests de veritat.
5: Tinc princeses, jo, a casa, o sigui, són nenes.
1: Doncs bengales.
5: Bengales, sabetes.
1: No, bengales sí, però no petards que no fan soroll.
8: El meu municipi està prohibit.
1: Va, és veritat, clar. Que tingueu una bona rebella si no ens veiem
3: aviat. Igualment.
1: Moltíssimes gràcies. Una petita pausa, les notícies de les 9 i de seguida Sergio Gregori aquí al programa. Fins ara.
9: Són les 9.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon vespre. Continuem pendents a l'incendi declarat al municipi de Talavera, a la comarca de la Segarra. Els bombers treballen a aquesta hora amb 59 dotacions, 13 de les quals aèries, i més de 200 efectius sobre el terreny. Segons ha informat el cos d'emergències, el foc continua actiu i els esforços se centren en el flanc esquerre perquè és el que presenta major potencial d'afectació. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons les dades provisionals d'agents rurals. Arran aquest incendi, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament de la població de Pallerols a Talavera i els nuclis de Biançó, Hostalets i Ribera d'Ondara. Un foc agrícola que també està generant afectacions en relació a la mobilitat. L'autovia A2 es troba tallada en ambdós sentits a la marxa entre Cervera i Jorba. S'estan realitzant desviaments per la C25, l'eix transversal, i el Servei Català de Trànsit recomana l'autopista AP2 com a via alternativa. La jornada ha estat marcada per la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Ho ha fet durant 3 hores davant el jutge José Luis Calama. Zapatero s'ha desmarcat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, tot i que no ha respost a les preguntes relatives a les joies trobades al seu despatx. El magistrat finalment no li ha imposat cap mesura cautelar perquè no ha apreciat risc de fugida per la notorietat pública de l'expresident. Amb tot, el togat no ha quedat convençut de les explicacions de Zapatero. Manté que continuen havent indicis contra ell i veu encara poc clares diverses transferències bancàries als seus comptes i la utilització de societats per canalitzar pagaments. I la pressió als socialistes no només s'ha quedat a l'àmbit judicial. El ple del Congrés, Partit Popular i Junts, han titllat de covard l'executiu central després del veto de PSOE i Sumar a les dues mocions presentades en què demanaven al president Pedro Sánchez que convoqui eleccions. La popular Esther Muñoz s'ha queixat que no els deixin votar les mocions i diu que té clar que Sánchez les perdria.
11: Que se admite a trámite como proposición de ley conforme al artículo 194 del reglamento. ¿Por qué todas estas sí y esta no? Porque Sánchez la iba a perder.
8: Junts també ha pressionat l'executiu. Josep Maria Cruzet diu que demostren tenir por a les urnes.
12: Cada vegada més assetjat per la corrupció. Per tant, dissolguin aquestes corts.
8: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ataca els populars, parla d'angoixa per convocar eleccions.
13: Tiene razón. Esto se tendría que haber votado. Tiene razón. ¿Por qué se tendría que haber votado? Pues para que ustedes se retraten.
8: I des del PSOE s'han defensat, ho ha fet el diputat Arnau Ramírez.
14: Nosotros tenemos un ministro del Interior íntegro y un gobierno de España limpio.
8: Ramírez ha reiterat que la legislatura s'allargarà fins al 2027. I en aquest context, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha reunit al grup parlamentari al Congrés en una trobada habitual, segons fonts a la direcció, en la qual els republicans han advertit de la feblesa del govern del PSOE. La direcció de la formació ha traslladat al grup parlamentari la necessitat d'afrontar aquesta etapa amb la màxima exigència, determinació i coordinació. De l'exterior, la Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, que se situen en una forquilla d'entre el 3,5 i el 3,75%. Hi havia molta expectació perquè es tracta de la primera reunió amb Kevin Warsh al capdavant del Banc Central Nord-Americà després de ser nomenat al maig a proposta de Donald Trump. El president dels Estats Units feia anys que reclamava una rebaixa dels tipus d'interès i havia criticat en diverses ocasions l'anterior president de la institució, Jerome Powell, per no cedir a les seves pressions. De moment, amb una inflació als Estats Units per sobre del 4% i a l'espera de veure els efectes del preacord signat amb l'Iran, la Reserva Federal ha optat, com deien, per mantenir els tipus intactes. I precisament els Estats Units ha fet públic el document d'aquest acord amb l'Iran aquest vespre. 14 punts que contemplen la reobertura de l'estret d'Hormuz, acabar amb la guerra a tots els fronts, més de 250.000 milions de dòlars per a la reconstrucció de l'Iran i la prohibició de fabricar armament nuclear, tot i que encara queda pendent saber què passarà amb l'urani enriquit. Paul Morillas, director del CIDOB, Organització d'Estudis Internacionals de Barcelona, n'ha fet una valoració.
15: Ara mateix no, ningú en surt guanyador. En tot cas, el que podem aspirar és arribar a una situació que sigui millor que la present després de la intervenció d'Estats Units i d'Israel, tant per les perspectives de l'economia internacional i dels efectes dels Estats Units en inflació o en els preus del petroli, per tant, que contingui això gràcies a la reobertura d'Hormuz, i per altra banda que Iran detingui l'operació, no, d'Israel i Estats Units i els seus bombardejos.
8: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
10: Ràdio 4. Ràdio 4.
1: Són les 9 i 5 minuts, enfilem la darrera hora d'aquest pla B de Ràdio 4 amb una calor insuportable a Barcelona i amb aquell advertiment que ens han fet abans, els dies que venen seran pitjors. Fins a 40 graus s'esperen a molts punts de Catalunya. De fet, avui a Lleida han arribat pràcticament als 38 graus. Ignacio Rigao, què tal, senyor?
16: Hola, bona nit.
1: Diccionari de l'Horterada, d'aquí una estona. Avui un tema molt xulo.
16: Sí, és una trilogia d'horterades de l'amor.
1: De l'amor. Mm-hmm. Quan jo l'altre dia et vaig preguntar si el romanticisme era hortera, a tu no et va semblar gens adequada la pregunta.
16: No, a veure, jo crec que el romanticisme pot obrir-se a l'horterada. De fet, s'incorre a l'horterada, però jo sóc un gran defensor del romanticisme. I potser moro en esta colina, però gran defensor. És millor estimar molt bé i ser una hortera que no estimar.
1: Mira, amb això puc estar totalment d'acord. Jo crec que la persona que avui ens acompanya és un home que s'ha enamorat molt. No sé si de persones.
17: Sí.
1: També, no?
17: Claro que sí.
1: Sí, no? Sí, sí. Eres insultantemente joven. Ha sigut el primer que li he dit, perquè jo he dit abans d'arribar a les notícies, li he dit jo, yo creo que está por los 30, pero es que todavía no, tienes 28.
17: 28 años, sí.
1: ¿Cómo lo has hecho todo esto, Sergio?
17: Bueno, yo creo que soy... Es una consecuencia colateral del ciclo político que hemos vivido, ¿no? Que ha sido como muy acelerado desde el 15M y desde todo lo que fue ocurriendo. Y me tocó de bruces con un barrio en el que había raperos, gente implicada política y socialmente, ¿no? Y eso pues repercutió en mi vida y al final pues quise tomar partido, participar, ser partícipe de lo que se estaba viviendo y pues esa es la consecuencia, ¿no?
1: Empezaste siendo partícipe y te quedaste a gusto, diría.
17: Total.
1: Pues, ¿no? El Sergio, simplement perquè vostès vegin, d'entrada, i després anirem comentant amb més calma totes les qüestions. Ell és secretari general del Sindicat de Periodistes de Madrid, és director de Furor Televisió i és l'autor d'un llibre que s'acaba de presentar fa una estoneta a Barcelona. Es diu Salirse del tablero, crònica de una generación que creyó cambiar la política y el periodismo y acabó rota. L'ha publicat Ediciones B, per cert. ¿Es una generación rota, Sergio?
17: Bueno, primero, Toni, muchísimas gracias por contar conmigo y querer que te cuente un poco toda esta historia, te la agradezco mucho, y si acabamos justo de presentarlo en Barcelona. Pues mira, sí, yo creo que es una generación que se ha roto por el ciclo político, como te decía, que hemos atravesado, que ha sido tremendo, donde han ocurrido cosas muy tremendas. Se ha cambiado este país, ya nadie lo reconoce, este país de países en el que estamos desde el año 2011 hasta ahora es incomparable, ¿no? La realidad política que tenemos, y eso ha atravesado a una generación de gente que nos hemos involucrado de una forma de otra, en hacer que nuestro país pues gire de una forma determinada, y creo que en ese camino se ha roto mucha gente. El libro narra sobre todo un viaje colectivo, aunque lo cuento en primera persona, en el que yo personalmente cuento una depresión que he atravesado tras un conflicto laboral y también una recuperación de todo ello. Es decir, yo no quiero que sea un libro de derrota, ¿no? O sea, yo creo que es también una oportunidad para volver a intentarlo, para volver a levantarnos. Pero sí que creo que hay una generación que se ha roto y que lo que toca es recomponerse.
1: ¿Cómo recuerdas la plaza?
17: Bueno, yo recuerdo el 15M viéndolo en televisión, sobre todo, ¿no? A mí me mandaron a hacer un trabajo en una asignatura optativa de audiovisuales en el instituto sobre el 15M, lo hice con mi madre, y lo recuerdo con alucinando con que hubiera gente que realmente planteara que las cosas tenían que ser de otra manera, que salieran, que montaran tiendas de campaña, y realmente a mí lo que más me impactó a título participante, ¿no?, de participar de todo ello, fueron las marchas por la dignidad, que eso fue un poquito más tarde, fue en el año 2013, cuando realmente aquello pues conectó más emocionalmente conmigo, aunque ya venía del 15M, es decir, de lo que supuso el 15M en las plazas, y lo veía con mucho entusiasmo, o sea, de verdad esta gente está demostrando pues que no estamos en mercancía de manos de políticos y banqueros, ¿no? No somos mercancía en manos de políticos y banqueros.
1: De hecho, llegaron a alterar el pulso del país de una forma muy potente.
17: Totalmente.
1: Y luego todo eso se fue como desvaneciendo poco a poco, ¿no?
17: Sí, se capitalizó políticamente. Es verdad que hay que recordar que después del año 2011, después de todo lo que supuso el 15M, hubo una mayoría absoluta del Partido Popular. Es decir, no se transformó realmente el país en ese momento, pero se quedó una semilla en la sociedad española que hizo que aquello en el año 2014 lo capitalizara fundamentalmente Podemos, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo creo que nadie reconoce el país que fue aquello. Lo que pasa es que, por una parte, por la persecución que sufrió también Podemos y todo lo que fue esa izquierda transformadora por parte del poder, se ha ido desvaneciendo, pero también por los errores propios, por el miedo a la sospecha interna, bueno, todo lo que rodea también a lo que cuento en el libro, pero innegablemente por la persecución también que sufrió esa formación política y todas las que le acompañaron, pues ha hecho que se haya desvanecido como un azucarillo y que hoy estemos en una fase de reconstrucción de ese espacio.
1: ¿Lo peor que puede pasarle a una fuerza idealista es llegar al poder?
17: Bueno, es mimetizarse con el poder, no es llegar al poder. Yo creo que se puede llegar al poder y se puede llegar al poder, aunque sea roto, se llegue de otra manera, no haciendo las cosas de otra forma. Entonces, el problema es mimetizarte. O sea, el poder hay que disputarlo. O sea, yo soy una persona muy pragmática. Creo que esa izquierda inmovilista que cree que, bueno, que no hay que rozar el poder, que no hay que acercarse al poder y que simplemente se tiene que estar en la oposición o se tiene que estar al margen de los estamentos de poder, es una izquierda que no vale de nada. Tenemos que ejercer poder. El poder es algo indispensable para transformar la vida de la gente. Uh-huh. El tema es no mimetizarte con las lógicas del poder. No acabas reproduciendo dinámicas tóxicas con los tuyos y con los que no son los tuyos.
1: Iremos saltando de un tema a otro, ¿eh? Porque sí, a mí es que son muchos temas y me parecen interesantes todos, ¿no? Es decir, tú poco a poco te vas metiendo por ahí y llegas incluso a fundar una televisión con Pablo Iglesias.
17: Sí.
1: La televisión de Pablo Iglesias, que ahora se la conoce así, pero vaya, total. Tú estabas ahí fundando, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te llega esa oportunidad?
17: Bueno, es una historia larga. Yo entrevisto a Pablo por primera vez con 16 años, 10 días antes de las elecciones europeas que tuvieron lugar en el año 2014. En un primer momento consigo contactar con Pablo porque yo pertenecía a una izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, o sea, muy de extrema izquierda y creía que...
1: ¿Ahora ya no?
17: Bueno, ahora sigo sintiéndome parte de un mismo espectro ideológico. Yo no he mutado, o sea, es decir, sigo siendo una persona muy de izquierdas. Lo que pasa es que soy, como digo, más pragmático que entonces. Y ahora he pasado de pragmatismo y soy un poquito, vuelvo un poco hacia atrás y pienso que se tiene que cuidar las cosas de otra forma, ¿no? Que tenemos que ser un poquito más empáticos, cuidando más a los nuestros. Pero respecto a esta cuestión, sí, conocí a Pablo en el año 2014, le entrevisté pensando que Pablo era un traidor a la revolución, que era un tipo que venía a capitalizar el descontento en clave reaccionaria, es decir, que iba a acabar con la movilización social para al final hacerle un juego al poder. Y bueno, pues le intenté como poner contra las cuerdas con siendo 16 años como un mocoso, y Pablo, como doctor en ciencia política, me dio un repaso importante, ¿no? Y luego pues cenamos juntos y tuvimos la ocasión de conocernos más, y 10 días después pues me demostró que la tesis que él planteaba era efectiva, es decir, que logró aquel resultado histórico con los 5 eurodiputados, fueron al Parlamento Europeo, se quedaron muy cerquita del resto de formaciones políticas y luego todo lo que acompañó. Yo ahí me voy de casa, es decir, yo con 16 años, tras entrevistar a Pablo me convence de que realmente, bueno, pues se tienen que hacer las cosas de esta manera. Hay que participar en el juego institucional, en el juego democrático, y creo que Podemos es una oportunidad para refundar este país, para refundar España, para hacerlo de una forma diferente.
1: Uh-huh. ¿Y qué pasa a partir de ahí?
17: Bueno, a partir de ahí me voy a Madrid, como digo. Mi familia me acompaña y me permite, ¿no? Como rehacer mi vida, volver a los estudios, porque yo me escapé.
1: Pero valiente es tu familia también, ¿no?
17: Sí.
1: ¿Con 16 años?
17: En un primer momento no querían, ¿eh? Es decir, como que estábamos casi llamando a la policía. Lo que pasa es que al final asumieron que me iba a escapar, porque yo estaba mirando, de hecho, cómo hacer para el proceso de emancipación juvenil. Estaba intentando mirar cómo hacerlo por la brava.
1: Menudo niñito, les ha salido a tus padres.
17: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, al final entraron en razón, me dejaron vivir en Madrid. Me ayudaron económicamente, claro, por supuesto, a estudiar en Madrid. La condición era que retomara los estudios, ¿no? Que no me podía ir ahí porque me había convencido este señor con coleta, sino que tenía que tratar de reencauzar mi vida en el ámbito de los estudios, ¿no? Estudiantilmente. Entonces volví a retomar los estudios y en Madrid empecé a seguir a Podemos, a seguir a toda la izquierda transformadora, siguiendo mucho de lo que ocurría en políticamente en nuestro país. Y pues llegó un momento en el que esa entrevista que hice cuando tenía 16 años se filtró de nuevo, o sea, apareció en muchos medios de comunicación en el año 2021, ya siendo Pablo vicepresidente del gobierno de España. Y se manipuló una parte de esa entrevista, es decir, hubo muchos medios de comunicación que sacaron de contexto una reflexión que hacía Pablo respondiendo a otro invitado, y yo respondí que esto era una burda mentira, es decir, defendía a Pablo porque había habido una manipulación previa del periódico El Mundo. Es una historia muy larga, ¿no? Y salí en medios de comunicación defendiendo, bueno, pues que la honestidad y la verdad era lo primero, y que si esto es falso y se está atribuyendo una falsedad a Pablo Iglesias, pues hay que defender que esto es falso. A partir de ahí, Pablo me concedió una entrevista siendo vicepresidente del gobierno en mi canal de YouTube, que era Furor Televisión, que era un canal bueno, en el que hacemos divulgación política.
1: Que es un canal,
17: ¿no? Es un canal, totalmente. Solo que ahí, bueno, ahí es como que empieza a crecer de una forma diferente. Montamos un plato de televisión en un local en Madrid, un local más equipado, ¿no? Porque previo a esto, yo cuando tenía 16 años monté un plato de televisión en el salón del piso de estudiantes. Es decir, cuando mis padres me permitieron estudiar en Madrid, pues en el salón que compartía con otros colegas, montamos un pequeño plato con una tela de negra, sí, con bueno, tablas de madera, bueno, una cosa como muy rudimentaria. Y ya en 2020, que es cuando montamos Furor Producciones como productora, pues ahí montamos un plato mucho más serio. Y ahí Pablo vuelve, le entrevistamos de nuevo, ya no con 16 años y con gorra plana, sino en un plato y con una americana. Y él pues queda encantado con lo que estábamos haciendo, con la comunicación alternativa, con el periodismo alternativo, y me deja caer que está montando algo y que quiere contar con nosotros, ¿no? Y eso es como, bueno, pues lo que acaba convirtiéndose en Canal Red un año más tarde, ¿no?
1: Un sueño, eso es un sueño, ¿no? Para ti en aquel momento es un sueño, ¿no? Porque efectivamente Pablo Iglesias de alguna forma capitalizaba tu ideología, lo claro, que tú defendías en ese momento, ¿no? Que venga y que te diga vente conmigo.
17: Total.
1: Pues es el sueño seguramente de cualquier persona, ¿no?
17: Claro, imagínate a alguien a quien, bueno, pues de alguna forma idealizas, ¿no? Que un dirigente sea de cualquier ámbito, ¿no? Y de pronto esta persona te dice que quiere, claro, siendo como vicepresidente del gobierno, que quiere montar un proyecto contigo, que quiere hacerlo contigo. Pues claro, esa ilusión fue tremenda, y no solo conmigo, sino con toda la gente de Furor, que éramos un equipo de gente muy joven, de chavales de 20 y pocos años, y montamos Canal Red con 25 años yo y el resto del equipo de Furor que entramos ahí. Pues encontramos las instalaciones de Canal Red, montamos todo el dispositivo técnico de la empresa, en fin, muchas cosas más, ¿no?
1: Sí, y por resumir, porque si no, efectivamente nos podía dar aquí...
17: Son 600 páginas del libro.
1: No, nos puede dar la verbena, que no sé si he estado nunca en la verbena aquí en Barcelona, no merece la pena, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero vaya, es el martes, lo digo fundamentalmente por eso. Claro, tú ahí pasas a dirigir el informativo de la mañana, ¿no? Sí. Un programa... de la mañana, con toda la responsabilidad que eso conlleva, porque de alguna forma, pues lógicamente diriges lo que es la columna de opinión de un canal que no es cualquier canal, es el canal de Pablo Iglesias, y así se le conocía, ¿no?
17: Totalmente.
1: Hasta un día, es decir, y hace un instante, en las primeras palabras que has compartido con nosotros, decías, esta es la historia, entre otras cosas, también de una depresión personal por algo que no sale bien a nivel de trabajo, y es ahí donde vamos, ¿no?
17: Sí, se produce un conflicto laboral. Al principio, yo antes de montar Canal Red, hubo mucha gente que me advirtió, o sea, ¿no? Quiero decir, no soy ingenuo, hubo gente que me dijo, ten mucho cuidado porque Pablo en Podemos, pues ya sabes cómo acabó todo aquello, la gente que está muy cerca de él no suele acabar muy bien. Entonces a mí hubo gente que me advirtió, lo que pasa es que yo, pues estaba empeñado en creer que ya había dejado la política, qué interés iba a tener si ya había dejado la política en hacer algo que sea propiamente partidista, ¿no? Él siempre con La Tuerca hizo una cosa mucho más amplia, más plural, hasta Díaz Ayuso participó en programas en La Tuerca. Entonces yo pensaba que íbamos a hacer una televisión de izquierdas, es decir, muy situada ideológicamente, lógicamente, pero amplia, plural, abierta, no un pasquín informativo de un medio, o sea, de un partido político en concreto, ¿no? Y con esas tesis es con las que yo montamos El Tablero, que El Tablero era el programa matinal de la mañana, que yo lo dirigía, y efectivamente iba a marcar la línea editorial de la cadena, tal como me dijo Pablo, y me puso el ejemplo de Ángels Barceló. De hecho, Ángels Barceló en la cadena SER, ahora que ha caído en desgracia, me decía justo que Ángels Barceló marcaba de alguna forma la línea de la cadena SER, ¿no? Y que de alguna forma pues ese programa marcaría la línea de Canal Red, y ahí estábamos en sintonía, es decir, la línea era una línea editorial abierta, plural, para todas las izquierdas, discutía gente de muchas sensibilidades diferentes. Yo me reuní hasta con el Partido Popular para que vinieran a participar a programas de debate, que hoy eso sería imposible en Canal Red, y gente, por supuesto, de todas las izquierdas, de Esquerra Republicana, EH Bildu, el PNG, por supuesto Podemos, Izquierda Unida, gente de Sumar. Y pues cuando se produce la guerra interna entre Sumar y Podemos, donde hay una guerra fratricida en la que Sumar hace cosas muy mal, yo creo que a Podemos le maltrató en esa configuración de ese espacio ideológico, pues yo creo que pierden un poco la cabeza y acaban cortándomela a mí.
1: Menudo palo, ¿no? Es un palo duro, ¿no? Porque pasas de estar arriba a pegarte un leñazo directamente,
17: sí,
1: ¿no?
17: Y además había una relación afectiva.
1: Por eso.
17: No era solamente una relación, o sea, no era una relación estrictamente contractual en sí mismo. De hecho, cuando montamos Canal Red, en un principio, el hecho de que no participemos societariamente la gente de Furor de aquella puesta en marcha es porque el dueño iba a ser Jaume Rouras. Cada que estamos en Barcelona, un señor catalán.
1: Siempre.
17: Totalmente. Entonces iba a ser Jaume Rouras, y Pablo lo que me decía era que él iba a ser simplemente un trabajador más, que ejerce como director del medio de comunicación, y yo iba a ser el director del programa matinal, ¿no? Y que teníamos un poco las mismas sintonía. Es de esa forma, ¿no?, donde yo digo que fui cofundador, porque constituimos el proyecto colectivamente. Y bueno, fue un palo, sí, fue un palo tremendo. En el principio fue una degradación en la que me someten a presentar el programa solamente 2 días a la semana. Es una cosa muy paulatina, ¿no? Es decir, se produce muy poco a poco. En el libro cuento que es como la sensación de gas en una habitación, ¿no?, que no explota de pronto, sino que poco a poco se va llenando el gas en la habitación hasta el punto de que ya llega un momento donde todo explota.
1: Hay una canción de Serrat que se llama De vez en cuando la vida, que es una canción preciosa porque a lo largo de toda la canción va diciendo cosas maravillosas, ¿no? Y de repente, prácticamente al final, dice: de vez en cuando la vida te deja en cueros, ¿no?, y te despiertas sentado, lo estoy diciendo de memoria, sí, como estás bien, chupando un palo sobre una calabaza, ¿no? Ese primer día de palo y calabaza, ¿qué sientes? O sea, ¿cómo se sale de ahí en ese momento? Porque, insisto, es que eres muy joven. O sea, sí, cuando ya tienes 40 años, ya te han dado muchos palos y te has sentado encima de muchas calabazas. Mm. Pero lo tuyo ahí era puro idealismo, si me permites. Totalmente, ¿no? Sí.
17: Bueno, hay dos momentos que yo diría. Uno es en el que Pablo, bueno, alguien también le dice que yo estoy traicionándole y ya le mete a una persona que ya está paranoica con muchas cosas, le mete en la cabeza que yo voy a traicionarle. Pues eso, unido a que estoy teniendo un posicionamiento claramente a favor de la unidad con lo que representa Sumar y de destensar las relaciones entre ese espacio ideológico, supone que me degradan por primera vez. Esa primera degradación casi la asumo con cierta deportividad. Es decir, digo, bueno, mira, ya está, me van a mandar a hacer un programa de entrevistas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. De hecho, miento. Es decir, me hace una entrevista al periódico El Mundo, donde me piden declaraciones y yo miento diciendo que esto lo hemos hecho por mejorar la cadena, y la tarde anterior me había

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. A aquesta hora totes les mirades són a la comarca de la Segarra, en concret al municipi de Talavera. Des de 6:45 de la tarda crema un incendi agrícola que, segons dades provisionals d'agents rurals, afecta una superfície de 30 hectàrees. L'extinció de l'incendi evoluciona favorablement. Dos terços del flanc dret i el flanc esquerre estan estabilitzats i s'ha aturat la propagació del foc a la capçalera. 60 dotacions als bombers de la Generalitat, amb 12 de les quals aèries, treballen en les tasques d'extinció de les flames. Quan acabi de caure el sol, però, les dotacions aèries s'hauran de retirar fins demà al matí, segons ha informat el cos d'emergències. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert amb l'ordre de confinament del nucli de Pallerols a Talavera i els de Briançó i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Hores d'ara s'ha reobert la circulació a l'autovia A2 entre Cervera i Jorba, però les autoritats demanen circular amb precaució. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres, que també en deixa d'altres titulars. La cimera del G7 ha acabat amb el compromís de refermar el suport armamentístic a Ucraïna i amb l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units sobre la taula. Un acord que Washington ja ha fet públic recull 14 punts que contemplen, entre altres qüestions, la reobertura de l'estret Hormuz o la prohibició de fabricar armament nuclear. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha declarat durant 3 hores a l'Audiència Nacional davant el jutge José Luis Calama. Zapatero s'ha desmarcat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, tot i que no ha respost a les preguntes relatives a les joies trobades al seu despatx. El magistrat finalment no li ha imposat cap mesura cautelar perquè no ha apreciat risc de fugida per la notorietat pública de l'expresident. L'AEMET avisa que a partir del diumenge arriba un episodi de calor intensa i persistent a bona part de la península.
2: La temperatura media de España sea más alta que ningún otro día de estas mismas fechas desde 1950.
0: En aquest context, el Meteocat ha alertat que Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós. El 2025 ha estat el tercer any més càlid de Catalunya des dels anys 50. El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per eliminar l'amiant de Catalunya abans del 2032. La norma fixa les bases per retirar progressivament els prop de 4 milions de tones d'amiant que encara continuen presents en edificis, infraestructures i xarxes de subministrament. Les associacions d'afectats ho celebren, però amb matisos.
3: ¿Qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad hay para que esa ley se cumple? Tindre una llei que s'apliqui, això no és automàtic.
0: La llei també reconeix les persones afectades, crea un cens per localitzar-ne la presència i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no compleixin amb l'obligació de retirar-lo. Els metges catalans han sortit al carrer per dotzena vegada amb un seguiment del 4,2% segons el Departament de Salut. El col·lectiu reclama un conveni propi que reconegui les particularitats de la professió i reverteixi la sobrecàrrega assistencial. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, ha enviat un missatge al president de la Generalitat.
4: Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Si no hi ha negociació, avisen que al setembre podrien escalar el conflicte. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. I ens fixem ara en la previsió meteorològica per a demà. A EMET, Noelia García, bona nit.
5: Bona nit. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda a la Vall d'Aran es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. És una informació d'AEMET.
0: Doncs així és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
6: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
6: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
7: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
6: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
7: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
8: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
9: Amb Xavi Freixas.
8: Hola, Picó.
10: Estan caient ruixats molt forts.
8: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
10: Sí, però estem a Catalunya
8: bon dia. I
10: estem en la tardor.
8: Bon dia.
10: Bon dia per algú.
11: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
12: Puc dir una cosa?
8: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
13: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
8: Doncs moltes gràcies.
9: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
8: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
14: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
9: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.
15: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Som en directe quan passen 7 minuts i 40 segons de les 10 de la nit, el de nit de Ràdio 4. Ja ho han sentit, ho han escoltat, ho han percebut en la informació que els hi acaba d'oferir la nostra companya Míriam. Estem molt pendents del foc que està en aquests moments cremant a la Segarra. Sembla ser que una part d'aquest foc està controlat, però òbviament, com que aquesta és la ràdio pública i nosaltres tenim el privilegi i també l'obligació d'informar a temps real, els anirem donant l'última hora d'aquest foc que crema i que de d'alguna manera també té a veure amb una realitat que no podem oblidar, que són les altes temperatures i tot el que està relacionat amb aquest estiu, que serà sense cap mena de dubte preocupant i difícil. Mirin, no cal que els hi digui, perquè vostès ja ho saben, segur que s'ho saben de memòria, que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge i ha negat qualsevol influència al rescat de Plus Ultra. L'expresident del govern ha realitzat un comunicat on ha demanat confiança i ha assegurat que és completament innocent. El jutge Calama ha refusat imposar mesures cautelars a Zapatero perquè és una persona de pública notorietat, ha dit el jutge, i això dificulta de manera evident que pugui d'alguna manera fer-se fonedís davant del procediment. Moltes persones esperaven veure què deia el president actual del nostre país, Pedro Sánchez, i ha reiterat que les eleccions seran el 2027 i ho ha fet després de la declaració de l'expresident. Mirin, si parlàvem de la força que sembla que està perdent Donald Trump, en realitat aquest senyor és com un gat que té més de 7 vides. S'estan celebrant les primàries republicanes i Trump ha reforçat el seu domini al sud amb les victòries de Georgia, Alabama i Oklahoma, malgrat tot els resultats que semblen esperançadors d'aquestes primàries al Senat. El seu candidat a governador va perdre a Georgia contra tot pronòstic, on semblava que havia de guanyar sí o sí per golejada. Mirin, ja saben que nosaltres ens dediquem a parlar a través de la ràdio, així doncs que de matemàtiques no en sabem gaire, però avui els hi posaré alguns números damunt de la taula. Estàvem comentant tot el que està relacionat amb aquest foc que continua cremant, però que sembla ser que a poc s'està controlant a la Segarra. Sense cap mena de dubte, el canvi climàtic té a veure amb aquestes temperatures tan elevades que patirem a finals d'aquesta setmana. Les ciutats s'han d'adaptar. Per aquesta raó, Barcelona ha guanyat 75 nous espais a l'ombra per combatre aquesta xafogor. Intervencions singulars al Portal de l'Àngel, al Passeig Marítim i a la plaça comercial faran que, d'alguna manera, els ciutadans puguin allà trobar un aixopluc. Més xifres. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la població d'Espanya assoliria els 53 milions de persones l'any 2076 per la migració. El progressiu increment de les persones que moren, superior a la xifra de naixements al llarg de tot el període projectiu, deixa el creixement poblacional en mans d'allò que té a veure amb el target migratori. Parlem de la llei de mort digna. Ja saben vostès que quan el Sant Pare va ser aquí, va aplicar molta fermesa a l'hora de parlar de l'avortament i de l'eutanàsia. Doncs la llei de mort digna és una realitat aquí a Espanya. En 5 anys, 1.668 persones han mort per eutanàsia, menys de la meitat dels que ho van sol·licitar. Més xifres. Un nou estudi arriba a la conclusió que un de cada 5 joves, atenció, ja utilitza la intel·ligència artificial com conseller quan se sent trist, estressat o amb problemes emocionals. Per aquesta raó, potser avui també hauríem de parlar de la violència sexual digital. La por i la vergonya fan que els nens víctimes de grooming, ja saben el que és el grooming, és un acte per el qual un adult es comunica amb nens, nenes o adolescents a través d'entorns digitals, xarxes socials, videojocs, aplicacions de missatgeria per cometre, desgraciadament i òbviament, un delicte de caire sexual. Bé, doncs, aquesta vergonya, aquest terror, fan que els nens no diguin res. Un 19% d'estudiants de primària, és una xifra altíssima, i un 22,8% de secundària responen a conversacions i també fotografies d'índole sexual online. És aquesta una important tasca que cal fer a casa, a l'escola i també amb els nostres petits i adolescents. Parlem de luxe. A mi el luxe aquest del bilionari en ve alta, eh? Elon Musk em posa molt nerviosa i em treu de polleguera. Ha llançat la casa per la finestra, tot i que ell pot. Convidats VIPs, màxim secretisme, una festa exclusiva d'Elon Musk després de convertir-se en el primer bilionari del món. La sortida a bolsa de SpaceX situa l'empresari nord-americà com la fortuna més important arreu del planeta. Bilionari, poca broma. Qui és bilionària en efectes i també en consideracions és aquesta dona que m'encantaria conèixer. Cristina Koch, Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia. Segur que saben qui és? L'astronauta nord-americana, enginyera elèctrica de formació, que va fer història aquest passat mes d'abril quan es va convertir en la primera dona en participar a la missió tripulada Artemis II al voltant de la Lluna. Així doncs que ella ha estat guardonada amb aquest premi Astúries de la Concòrdia el 2026 i serà en aquesta zona de l'estat espanyol, ja ho saben, al Teatre Campoamor el mes d'octubre. Tant de bo la poguéssim entrevistar. Avui hem vist Emmanuel Macron, que com li queda molt poc a l'Elisi, ara es veu que és DJ, no s'ho perdin. Aquest senyor ha triat 3 peces diferents, una de Tom Petty i els Heartbreakers, una altra de Mina, i aquesta que ara sentirem per anar rebent els mandataris que anaven arribant. Per exemple, Trump, per exemple, Meloni, i per exemple, aquesta, pel primer ministre britànic. El món mai és suficient, no s'ho perdin, eh? The World Is Not Enough és una peça que forma part de la banda sonora d'una de les moltes pel·lícules de James Bond que aquí interpreten els Garbage, una pel·lícula, per cert, que és de l'any 1999 i que en el seu moment va protagonitzar el guapíssim Pierce Brosnan. La recorden? Un quart d'11 de la nit.

Quina meravella de cançó, veritat, els Garbage, The World Is Not Enough. Aquesta és la cançó que ha triat per regalar un present important al primer ministre britànic. Jo em pregunto, quina cançó serà la que haurà sonat al Palau de Versalles? Perquè acabem de saber que el president nord-americà Donald Trump ha arribat a aquest palau que està a les afores de París per el sopar en el seu honor que li ofereix Emmanuel Macron amb motiu de la commemoració del 250è aniversari del Tractat d'Independència dels Estats Units. Va anar en aquest palau tan meravellós, ha arribat fa molt poc, ja saben que va ser construït per Lluís XIV, directament des d'Evian, dels Alps francesos. Així doncs que ja tinc ganes de veure no només la cara de Donald Trump, sinó sobretot a veure amb què ens sorprendrà aquest senyor que molt poques vegades és president dels Estats Units i gairebé sempre és un, com els diria jo, un senyor que fa entreteniment per ser amable i per no dir el que penso, perquè sóc en directe a Ràdio 4 i servidora de vostès, ha d'intentar ser elegant fins l'extenuació. 1:15 d'11. Som-hi, comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Julio Leal, i amb Pau Robert, i amb Gerard Traver, que ja està entrant aquí dins de l'estudi. Escoltin, tinc moltes últimes hores que comentar-los i que m'exalten i m'exciten, perquè si Donald Trump està al Palau de Versalles, els he de dir que acabem de saber, ella mateixa ho acaba de publicar a través de la seva xarxa d'Instagram, que Alicia Keys actuarà aquest dijous a la seu de l'alcaldia de Nova York com part de la desfilada dels New York Knicks, on l'equip celebrarà la seva victòria davant de la NBA. Sembla ser que interpretarà aquest Empire State of Mind al costat del raper Jay-Z. Així doncs que, home, cal anar-hi, no? Jo no puc, perquè sóc aquí, no puc estar a missa a repicar, però el que s'està veient en aquests moments amb moltes parades o moltes estacions de bus i de metro és la ciutat t'està cridant. Vindràs? Jo els hi faig la mateixa pregunta a vostès. La ràdio pública els està anomenant. Es queden 900-454-455. Encara que tenim un to agradable, que sempre intentem tenir-lo, hem de parlar d'ineficàcia. Rodalies, ineficàcia de les reunions amb la Generalitat. Això és el que afirma Carles García, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Parlem amb ell immediatament. Carlos Ramírez és un professor de secundària que ha publicat Barcelona Aventura, on critica i on parla de la situació real de la gerontrificació que estan patint tants ciutadans que intenten trobar un camí per aconseguir un lloc per estar tranquils a una ciutat que s'està posant cada vegada més complicada. Carlos Ramírez arribarà cap a 2:15 de la nit. Amb Pep Gorgori parlarem d'uns concerts que vostès no es poden perdre a Girona i al Palau de la Música Catalana a finals de juliol. No els hi dic res i en Gorgori els hi posarà fil a l'agulla per, amb solfa i amb alegria, explicar quin és el contingut d'aquesta sorpresa. Saben vostès que no només hi ha burnout a la feina, sinó també a la parella? Carlota Pallàs és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals. Ens vindrà a veure a 11:45 de la nit per explicar-nos aquest escenari. 11:45, estem molt pendents, som molt pendents d'aquest incendi que crema a Lleida.

0: Sant Antolí. Aquesta és la realitat que tenim en aquests moments, eh? El foc obligat a confinar Pallerols i Sant Antolí. No cal ni que els digui que si ens estan escoltant des d'aquests municipis de la Segarra, el telèfon és seu, 900-454-455. Un foc que ha obligat a confinar, repetim-ho, Pallerols i Sant Antolí. Ja saben que no és la primera vegada que parlem d'incendis i aquestes altes temperatures que estem vivint ara i que aniran a més al llarg del final de la setmana i també el cap de setmana, ens obliga, si jo sé, a ser molt prudents, a estar, bé, sotmesos a una, si m'ho permeten, responsabilitat de no fer res que pugui fer cremar aquestes zones que de per se ja estan prou seques. Així doncs que el foc ha obligat, repetim-ho, a confinar Pallerols i Sant Antolí i és un incendi agrícola. Parlem d'un altre punt calent, mai millor dit, eh? Rodalies. Els usuaris de Rodalies han apujat el to contra el govern. No entenen la realitat ni la magnitud de la problemàtica. Una desena de plataformes de passatgers han denunciat el deteriorament de les reunions setmanals que han mantingut amb el Departament de Territori des de l'accident de la Gelida, que recordarem perfectament nosaltres perquè érem en directe i vostès també perquè els vam informar en viu des d'aquí, des de Ràdio 4. Els usuaris de Rodalia exigeixen al carrer un servei digne, diu, en tocat fons, Rodalies i també nosaltres. El govern assegura que Rodalies ha recuperat el 99% del servei i descarta reinstaurar la gratuïtat. Conversarem immediatament amb Carles García, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, però abans, el nostre estimadíssim Gerard Travé, el que fa és posar el comptador zero i explicar-los de què els estem parlant. Gerard, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Doncs les plataformes d'usuaris del tren de Catalunya han fet públic el seu descontentament amb la Generalitat per la manca de resultats en les reunions de seguiment sobre el servei ferroviari. Aquests contactes setmanals es van posar en marxa després de l'accident de Gelida a principis d'any, en què va morir un maquinista de Rodalies amb la voluntat de traslladar directament les incidències a la xarxa i buscar solucions als problemes que afecten els usuaris. Ara, però, les entitats consideren que aquests espais de diàleg han perdut eficàcia. Asseguren que les reunions s'han convertit en un intercanvi reiterat de queixes i incidències sense que això es tradueixi en mesures concretes o millores perceptibles per als viatgers. També lamenten les dificultats per obtenir informació fiable sobre les incidències i les alternatives de transport disponibles. Tot i reconèixer que l'actual govern ha heretat una situació marcada per anys de desinversió i manca de planificació, les plataformes denuncien que els compromisos anunciats fins ara no han tingut un impacte visible. Per això, reclamen una reformulació del model de relació amb l'administració amb canals més directes amb els responsables tècnics i una gestió més àgil dels problemes que afecten el servei ferroviari català.
0: Ja ho veuen, aquesta és la situació que estem vivint, problemàtica per part del servei ferroviari català, centenars de persones que estan patint i que, bé, quan han d'agafar el tren ho passen molt malament, no només des d'un punt de vista d'angoixa, de pensar que arribaran tard a la universitat o a una consulta mèdica o a la feina, sinó que ho passa malament emocionalment, molt malament. Carles García, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit, senyor García. És correcte, no? Fins a 10 plataformes d'usuaris han signat avui dimecres un comunicat per denunciar que el govern no entén ni la realitat ni la magnitud de la problemàtica. És així?
2: Sí, és així. Aquestes 10 plataformes són la comissió o la xarxa de plataformes que setmanalment ens reunim amb la Generalitat i amb Rodalies per abordar una mica l'estat de la xarxa al llarg d'aquella setmana. Doncs, quines millores, quines coses hem notat els usuaris que han canviat o que s'haurien de millorar. I una mica el comunicat que amb el que hem sortit una mica ve a reflectir això, que durant les últimes setmanes el que hem notat és com una falta d'empatia i una falta, doncs, de una mica com, entre cometes, perdre el temps. I, per tant, doncs, això és el que hem vingut a denunciar.
1: Aquesta falta d'empatia que vostè parla, considera que ve d'una manca d'inversió, una manca de gestió o una mica les dues coses?
2: Bé, sempre diem, doncs, que la situació actual de Rodalies

0: Bé, sobretot a causa de dos temes. Primer, d'un tema de falta de governança, que hi ha molts actors diferents en aquí, per tant, doncs, no s'acaben de posar d'acord entre ells i, per tant, doncs, aquest problema en la governança és el que ens ha portat fins aquí. I després hi ha un tema d'inversió, que és un concepte, doncs, que sí que s'ha anat canviant durant aquests últims mesos, sobretot un augment de la inversió en concepte de manteniment, i això és el que ha permès eliminar les limitacions temporals de velocitat. I bé, però tot i així creiem, doncs, que no s'està fent prou, no només perquè s'estan invertint milions, sinó com s'estan invertint. És a dir, sobretot ens falta acabar de millorar el tracte a l'usuari, sobretot quant a informació.
1: Quant a informació i quant a patiment, perquè ho dèiem ara els oients del nostre programa, no? Agafar Rodalies és una mica entrar a la dimensió desconeguda, i permetin que li faci aquesta comparació tan maldestra, Carles. És a dir, algú ha d'arribar a l'hora a treballar a una visita mèdica a la universitat on vulgui i mai sap si ho aconseguirà o no. Moltes vegades aquí al programa, i ho hem fet en més d'una ocasió, hem conversat amb aquests usuaris de Rodalies que, per exemple, ja diuen que els usuaris de la R2 Nord han comentat que el primer tren ja surt amb 13 minuts de retard. És a dir, que si ja surt amb 13 minuts de retard, aquests minuts de retard es van afegint. Així doncs que el patiment no és només en forma d'angoixa de no arribar. És un patiment psicològic, també, Carles.
0: Evidentment, perquè el problema és això. El problema és la falta de fiabilitat, és la incertesa que genera, doncs, agafar el tren, perquè saps quan agafes el tren, o potser ni això, i inclús menys saps quan arribaràs, si a mig trajecte hauràs de canviar de tren, si hi haurà un atropellament o hi haurà una avaria o qualsevol casuística. Llavors, aquesta falta de fiabilitat, juntament amb una falta d'informació crònica i una falta d'informació de base, és el que realment, doncs, genera aquesta sensació de frustració cap als usuaris. I per això, doncs, el que estem notant és un canvi de moda, sobretot molta gent que va buscar mitjans alternatius per fer aquests trajectes, doncs, sigui amb autobús o sigui directament amb el vehicle privat.
2: Malgrat aquest descontentament, sou optimistes que la situació pugui millorar a curt termini?
0: Bé, una mica allò de l'esperança és l'últim que es perd. Doncs esperem que realment, doncs, a poc a poc anem millorant. Sí que és cert, doncs, que s'han anat eliminant les limitacions temporals de velocitat, que hem tornat a reobrir amb més garanties, doncs, molts dels trams que estaven, doncs, amb obres. I, per exemple, doncs, aquesta setmana, doncs, ja hem pogut reobrir l'R8 amb dues vies fins a Martorell. I, per tant, doncs, tenim aquesta certa esperança que tota aquesta feina i tota aquesta situació tan anòmala que hem tingut des del mes de gener, doncs, realment, doncs, ens permeti millorar tant en la governança i també, doncs, en el que és el manteniment i la inversió.
1: Fixi's que vostè és president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, però sap millor que jo que moltes de les plataformes que han signat aquest manifest són plataformes que s'han creat amb els propis usuaris, és a dir, persones que es veien cada dia, no?, com la plataforma d'usuaris i usuàries del transport públic del Baix Llobregat, o els usuaris Avant Catalunya Proximitat, o l'Associació per la Promoció del Transport Públic, com vostè representa, que es anaven veient, també el defensem el tren de l'Empordà, i al final, clar, irremediablement converses per indignació i gairebé per simpatia amb la persona del costat, i així es va crear aquesta plataforma, veritat, Carles?
0: Sí, sí. Nosaltres, com a Promoció de Transport Públic, som una mica els degans, que ja portem, doncs, 30 anys treballant en fer pedagogia del transport públic, però sobretot a partir d'aquesta crisi de Rodalies, doncs, es va crear altres entitats, com ara Dignitat a les Vies o Salvem R2 Nord, que realment, doncs, són usuaris que utilitzen cada dia el tren, i que va començar, doncs, doncs potser com una conversa entre usuaris en un mateix cotxe anant junts a la feina, a partir d'aquí doncs surt un grup de WhatsApp i a partir d'aquí doncs es crea una plataforma doncs per fer sentir les reivindicacions doncs a les administracions. Doncs això realment és un mecanisme de participació ciutadana que realment doncs agraïm molt i que realment doncs serveix força per fer arribar les queixes dels usuaris doncs a les administracions.
1: El fet de que tornés a ser gratuïta una part de l'utilització d'aquest tren, d'aquestes línies, seria alguna cosa que apaivagaria una mica els nervis lògics, d'altra banda?
0: Nosaltres no ho acabem veure del tot clar. Uh-huh. El que és més important és que el tren sigui fiable i hi hagi informació. Això és el primordial. Que hàgim de pagar més o que hàgim de pagar menys, això no ho evitarà. O sigui, si la gent agafa el tren i arriba tard, el deixarà d'utilitzar, pagui o no pagui. O sigui, el que és important i el que farà que realment la gent no se'n vagi del ferrocarril és que el tren realment sigui fiable.
1: Clar, perquè no oblidem, oïdors de Ràdio 4, de la pública, del de nit, que l'accident de Gelida va ser el 20 de gener. És a dir, escolti'm, fa molts mesos d'això, eh?
0: Sí, sí, ja portem molts mesos, portem, doncs, que la setmana que ve farà 6 mesos d'aquesta situació absolutament anòmala de la crisi de Rodalies, i per tant, doncs, realment, doncs, hem anat canviant coses, però realment, doncs, aquesta represa està sent molt més lenta del que en un principi, doncs, ens esperàvem o del que preveiem. Però bé, en qualsevol cas, doncs, esperem que aquesta millora i aquestes obres que s'estan fent, doncs realment serveixin perquè el servei funcioni millor.
1: Anirem parlant aquí al Ràdio 4 perquè, òbviament, ens preocupa molt la situació, no només personal, sinó sobretot emocional, com li deia senyor García, dels usuaris de Rodalies que avui han tallat d'ineficàcia les reunions amb la Generalitat. Gràcies, senyor García, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: Bona nit, gràcies. En Gerard Travé, moltes gràcies.
2: A tu, Sílvia.
1: Vinga, 2:45 d'11 de la nit. Tenim un últim ara.

Ja saben vostès que fa molta estona, des de molt abans a les 10 de la nit, els estàvem parlant d'aquest incendi de vegetació agrícola a Talavera, a Lleida. Doncs bé, aquest incendi, que s'ha iniciat aquest dimecres per la tarda, s'ha estabilitzat sobre les 10:10 de la nit. Els bombers continuen treballant amb una cinquantena de dotacions terrestres i els mitjans aeris ja s'han retirat després de fer-se de nit, oi? Aquest incendi ha obligat, com els he recordat, a confirmar la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i dels nuclis de Briançó i els Hostalets, a Lleida, on Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils alertant a la població. Agents rurals han detallat que aquest incendi afecta una superfície aproximada d'unes 60 hectàrees, sent un 90% terrestre agrícola i el 10% forestal. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que s'espera que a la zona de l'incendi el vent afortunadament apaivagui al llarg de la nit aquesta circumstància, perquè la humitat és del 30%. Repetim, si vostès ens estan escoltant des de Pallerols, Ribera d'Ondara, els nuclis de Briançó i els Hostalets a Lleida, on estan confinats, ja saben vostès que Protecció Civil els ha enviat alerta, sembla ser que aquest incendi està estabilitzat. 2:06 doncs. Mirin, abans que entri per la porta Carles Ramírez, aquest mestre que acaba de publicar Barcelona Aventura, parlant de la problemàtica de la gerontificació, deixi'm que els expliqui la bona veritat, com diria una amiga de la meva mare. Mirin, avui no volíem començar aquest programa amb The World Is Not Enough, dels Garbage, aquesta cançó que forma part d'una de les moltes nissagues de James Bond, no? El món mai és prou per ningú. Però clar, quan hem vist Emmanuel Macron fent de DJ i triant una cançó, una per Donald Trump, l'altra per Meloni i l'altra pel primer ministre britànic, no ens hem pogut estar. Nosaltres, en realitat, avui volíem començar amb una cançó que va ser un miracle en si mateix. Ella, una dona molt jove en aquell moment, va publicar el 10 de febrer de l'any 1971 un disc que es deia Tapestry. Aquest disc va ser 15 setmanes consecutives número 1 a tot el món i s'han venut 30 milions de còpies des de que es va escriure. La persona encarregada de fer aquest clàssic és la gran Carole King, i les peces que va escriure encara ara diuen que són, bé, en realitat és la realitat, les cançons que més han influenciat a tota una generació. Cançons com aquesta. Quina preciositat. En 25 anys escriure aquesta cançó, aquesta senyora. So Far Away, 2:08 d'onze. Escoltin i disfrutin.

0: You're so far away, tu ets massa lluny. Espero que vostès no estiguin lluny de nosaltres. A vegades a la ràdio, que expliquem tantes coses i tant contingut informatiu, a vegades va bé parar, pensar, agafar aire. I Carol King sempre és una molt bona excusa. Carles Ramírez és a punt d'entrar a l'estudi i li donem pas. Som-hi, continuem. El segueixo a Instagram i vostès han de fer el mateix. La Calva Tatuada. Aquest és el seu nom de guerra, per dir-ho res i curt. Però en realitat, ell es diu Carlos Ramírez. Va néixer a Nou Barris l'any 1997. És professor de química en institut, però a les xarxes, com els deia, té una altra personalitat, la Calva Tatuada. Ell parla bàsicament sobre una cosa que a nosaltres ens posa molt nerviosos, ens exalta periodísticament parlant, i és l'obsessió d'aquest programa, que és la vivenda, però no tot el que està relacionat amb els beneplàcits d'aquesta circumstància tan necessària per tothom, sinó sobre la crisi de la vivenda. També a la Calva Tatuada parla de la gentrificació, de l'opressió de classes i del col·lectiu LGTBIQ+. Barcelona Aventures, la seva primera novel·la, que jo els hi recomano moltíssim, edita Montena, i que demà mateix ell presenta, com diu, el casal del seu barri. Així doncs que ara ens ho explicarà. Carlos Ramírez, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Encantadíssima, encantadíssima.
1: Igualment.
0: Escolta'm, demà presentes aquest llibre,
1: sí,
0: que és, per dir-ho res i curt, una patada a la boca de l'estómac de tots aquells que neguen la major i que, malgrat veure el que està passant a la ciutat de Barcelona, pensen que, bé, això és una cosa que els hi passa a les altres persones i no a nosaltres. I és un gran error, Carlos.
1: Sí, sí, o sigui, aquest llibre, de fet, el propi títol, ja Barcelona Aventura, ja és com un representant, no?, i deixant clar que Barcelona s'està convertint en un parc temàtic, o almenys així ho percebem la gent que vivim aquí, que som, bueno, jo en el meu cas soc d'Aura Perifèria, classe obrera, i tot això va néixer una miqueta de veure que no em puc independitzar a la meva ciutat, no puc viure-hi, o sigui, sento que he de marxar. I això em fa molta ràbia, perquè jo estimo molt Barcelona. Jo crec que totes les persones de Barcelona estimem molt la nostra ciutat. I al veure com s'està degradant, no?, amb aquestes administracions que prioritzen els interessos privats, l'especulació i tot això, doncs és que s'està convertint en un parc temàtic. I el llibre aleshores va sortir una miqueta d'aquesta queixa, no? Anem a fer humor, perquè crec que l'humor també arriba a molta gent. I també, a part de riure, també fa una miqueta de ferida, no?, que és mobilitzant, això, de dir, vale, em fa risa, però, hòstia, com me jode, saps?
0: Com molesta, i ja de fet la portada del llibre, on sembla Barcelona PortAventura, és a dir, sembla un parc d'atraccions, ja diu molt. Deies que tu no pots viure a Barcelona, que te n'has d'anar. L'altre dia comentàvem al nostre programa que el 76% dels joves de la teva edat, i més joves encara, viuen amb els pares perquè no tenen una solució habitacional.
1: Jo...
0: Tu ets un d'ells, vius amb
1: jo,
0: els pares.
1: Sí. Estic vivint ara amb els meus pares i l'única manera ara d'independitzar-me que jo veig és perquè la meva àvia va morir i vaig al seu pis, perquè si no, no podria viure a Barcelona. I t'estic parlant de la perifèria de Barcelona, uh-huh. No t'estic parlant de que vull viure a l'Eixample, Quadrat d'Or, Passeig de Gràcia, no, o sigui, la perifèria, i no puc.
0: I encara bo, amb tots els meus respectes cap a la teva família i la teva àvia, t'acompanyo en el sentiment, perquè ella va traspassar, si no, no tindries aquesta possibilitat.
1: Exacte, o sigui, això és un privilegi.
0: Efectivament,
1: és un privilegi.
0: Un privilegi que, imagina't, et ve donat per la pèrdua d'una persona estimada, que gràcies
1: total,
0: a això,
1: total,
0: i amb perdó per la memòria de la teva àvia, tu tens un lloc on habitar.
1: Un besito per la iaia. Sí, o sigui, és que jo la gent jove, la gent de la meva edat que conec que s'ha independitzat, és perquè ara edat o el pis o la pasta. No hi ha altra manera, perquè jo no vull estar compartint tota la meva vida amb un lloguer abusiu, amb aquesta vulnerabilitat de que quan se m'acabi el contracte no, m'incrementaran el preu del lloguer, i estar compartint amb quatre alemanes tota la meva vida, saps? Això no és un projecte vital per viure amb dignitat, no? I més quan jo, per exemple, en el meu cas, tio, jo he estudiat, tinc una carrera, tinc dos... O sigui, que el dret a l'habitatge se'l mereix tothom, independentment del que estudiï, però, ostres, ens han venut la moto, a mi, tota la meva vida, has d'estudiar per tenir un futur, no sé què, per tenir possibilitats, tio, tinc una puta carrera, dos màsters, soc funcionari, gorda, i encara, tot i així, tia, és que no em puc independitzar a la meva ciutat, però això és una anomalia...
0: Absolutament, absolutament, i per això en volem parlar al nostre programa i per això t'hem convidat. Tu el que fas és anar directament a l'ull de l'huracà i t'has inventat algú que existeix, perquè n'hi ha moltes d'aquestes, Ashley, eh? N'hi ha moltes.
1: Aquí estic posant el focus en les digital nomads, o més conegudes com a expats, que són aquests migrants, vale, que venen aquí amb un alt poder adquisitiu, normalment de països del nord, i venen aquí perquè són els únics que es poden permetre viure amb aquestes condicions, no? Perquè al final, ley de la oferta a la demanda, te subo el alquiler, tal, clar, jo, amb el meu sou d'aquí, sud d'Europa, Espanya, no t'ho puc pagar, però viene la holandesa de turno i sí que te lo puede pagar. I, per exemple, ara estem aquí al a Poblenou, poses l'orella i només escoltes anglès, claro, guapa, perquè són, o sigui, s'està gentrificant aquest barri, és l'únic tipus de persona que s'ho pot permetre. Aleshores jo vaig dir, sí, pues, anem a imaginar-nos com és aquesta expat i què fan al seu dia a dia, no? I una miqueta amb crítica i humor, com hem dit, retrato aquesta realitat dels expats.
0: Home, per exemple, aquesta senyora
1: l'Ashley
0: viu en un lloc on, per exemple, els seus amics o les persones que l'embolcallen, Brigitte i Leo, per exemple, es prenen empanades argentines go home, no? Persones que d'alguna manera se n'adonen de que Barcelona no és la seva ciutat, sinó que és com un accident temàtic en el que ells poden fer el que vulguin, no? És com si el pan tomàquet, per exemple, no? A Ashley no quiere saber nada más de mercados, ni de comercio local, ni del kilómetro cero. Los pancakes le salieron harinosos y tuvieron que pedir el desayuno a domicilio. Suerte que en Gracia hay muchos locales donde elegir. Para arreglarlo, Ashley ha pensado tener una cita romántica con José esa noche. Está convencida de que le propondría formalizar su relación y pasar a ser novios. El campo de la pareja y el amor romántico es el último bastión que le queda a Ashley por conquistar y obtener así la validación completa de su vida a ojos de la sociedad. Y a partir de aquí, ell parla de brunch, parla de vídeos que es fan a Barcelona, que a mi m'alteren molt, de being a mom, que a mi m'altera molt, treu el pitjor que hi ha en mi i t'asseguro, Carlos, que hi ha molt de pitjor en mi. El que tu fas també és criticar aquestes persones, en aquest cas és una dona, però jo en conec moltes, que fan una perpètua teatralització de la seva vida i que l'únic que busquen és la perfecció. L'inici, com dius tu en el llibre, de la conquista definitiva.
1: Total, total. I a mi el que em fot, tia, és el vendre, no?, aquesta vida perfecta, i que a Barcelona it's so sunny, no?, en plan, fa sempre bon temps, tothom està relaxat, tothom està a les terrasses, slow life, Mediterranean lifestyle, no?, totes aquestes merdes, perquè realment a mi no m'identifiquen, perquè jo vaig de puto cul, vale?, tinc puta calor, el metro està ple de putos guiris, o sigui, no estan idealitzant una vida que no és real, i estan fent a sobre efecto llamada, no?, de dir, veniu buscar per aquí, què feu a Alemanya comiendo mantequilla, sabes, y viendo el sol una vez al año, venirse pa acá, pa España, que se está muy bien Barcelona, no sé qué, i clar, pues això m'enfurisma.
0: I quan t'enfurisma, escrius aquest llibre meravellós.
1: Exacte, necessito treure aquesta...
0: Ha estat una teràpia, aquest llibre, per tu.
1: Sí, tia, tot el que faig, els vídeos, el llibre, les samarretes...
0: Sí, ho vaig a veure, Tourist Go Home.
1: Claro, és que és mi rotllo.
0: Però no? Tu has estat turista alguna vegada.
1: Clar,
0: una altra actitud i una altra aptitud quan ets turista.
1: Exacte. Què passa? Que al dir Tourist Go Home, clar, molta gent em diu, ets un hipòcrita perquè, per exemple, aquest estiu tu te'n vas de viatge segurament, no? I dic, sí, però és que Tourist Go Home, en el context de Barcelona, vol dir que no volem seguir depenent del turisme. O sigui, necessitem un decreixement turístic i per això alguns turistes s'han d'anar a casa. És a dir, hem de reorganitzar-nos com a societat i com a model productiu. No podem seguir depenent del turisme.
0: Però hi ha moltes ciutats, deixa'm fer d'advocat del diable, eh?
1: Sí, Carles.
0: Hi ha moltes ciutats que viuen del turisme. Roma viu del turisme, París viu del turisme, Nova York viu del turisme, Madrid viu del turisme. Sí. A mi la sensació que tinc com a dona nascuda a Barcelona l'any 1967, amb molta perspectiva de temps, a mi Barcelona m'irrita. M'irrita molt. Sí. És més, jo he d'anar al centre de Barcelona, a un carrer molt concret, he de posar Google, no sé anar per la meva ciutat. En canvi, me'n vaig a Madrid, que és una ciutat on he viscut molts anys, no necessito Google. És a dir, hi ha moltes persones com tu i com jo, el que passa que hi ha com una intencionalitat de siguem tots fantàstics i no diguem el que no volem escoltar, perquè hi ha moltes persones de la teva edat, però t'asseguro també de la meva, que pensen així, però és com si fóssim silenciats, fins i tot quan som en un grup d'amics, a mi em passa, i començo a parlar, no malament, sinó clarament de Barcelona, em diuen, ai, que pesada estàs en Barcelona, doncs vés-te'n de Barcelona, si t'agrada tampoc. És com si estiguéssim mal vistos, o no tinguéssim bona premsa, aquells que veiem una Barcelona real, una Barcelona que fa patir els que no viuen a Pedralbes o no viuen a l'Eixample, no?
1: Sí, però el cas de Barcelona és excepcional, perquè Barcelona és la ciutat més massificada del món, i això són dades. Cada any estem batent rècords de turistes. Evidentment, hi ha ciutats que tenen turisme i una part de la seva economia és el turisme, però Barcelona és un monocultiu turístic. De fet, ara fa poc ha sortit l'alcalde d'Atenes dient que no es vol convertir en la ciutat de Barcelona. Vull dir, és que ja internacionalment ja s'està veient que no és un model a seguir. O sigui, Barcelona s'acabarà convertint en Benidorm, Magaluf, Lloret de Mar, Salou, m'entens? I això no és vida. No és vida, s'ha de trobar un equilibri. Evidentment hi ha d'haver turistes, vale? Però com venen aquests turistes? On es queden? I què fa? Perquè la ciutat moltes vegades, ara ve juny, i la ciutat es transforma, no?, quan ve l'estiu, i és un escenari de que si aquests últims anys, no?, la Copa Amèrica, el desfile Louis Vuitton, la Fórmula 1, el Primavera Sound, no?, és tot com vine a Barcelona, vine a Barcelona, no? Jo crec que des dels Jocs Olímpics Barcelona està com va, que vol estar al centre de tot, i és com, a veure, un moment, o sigui, Barcelona no pot estar tota l'estona atraient capital estranger, és una ciutat, també hem de viure, ha de ser primer per les que estem aquí, per les que vivim. No pot ser tota l'estona un monocultiu de generar ingressos que no repercuteixen, perquè la gent que diu és que el turisme dona diners, tia, a mi no m'ha llegat ningú bizum, ¿sabes?, del turisme, no sé si
0: sí, arriba que avisi. Clar, perquè és que tu el que fas quan parles d'Ashley, que en aquest cas és una dona, jo no sé si en alguna vegada has tingut un problema per dir, home, és que la protagonista de la història és una dona, no? Doncs en aquest cas és Ashley, tu dius pasa sus semanas haciendo clases de pilates, teletrabajando desde su bático reformado en Gracia, disfruta de reservados privados en discotecas de la playa, yendo de compras en tiendas de lujo del Paseo de Gracia y frecuentando cafés especialidad en cuanto tiene ocasión. Sin embargo, su ritmo de vida dinámico y caro no le es suficiente. Ella busca algo más, alguien con quien poder disfrutarlo y, muy importante, que le haga las fotos para poder subirlas a sus redes sociales y ostentar su estilo de vida. És a dir, que en el fons aquest tipus de persones que són expats, tu creus que respecten Barcelona? Vull dir, entenen on són o només se n'aprofiten de la ciutat? Perquè a mi el que em sembla que fas en aquest llibre és fer una crítica a aquestes persones que venen aquí perquè d'alguna manera tenen una posició econòmica que tu o els teus estudiants, ara parlant dels teus estudiants, no podeu tenir, ho dic perquè ho acabes de dir tu, Carlos, i diuen bé, com una mica com si fossin Pele el Conquistador, no? Venen aquí a conquerir una ciutat per fer d'ella el seu oasi de felicitat.
1: Clar, no? I és que o sigui, jo crec que no respecten la ciutat, i és això el que a mi més em fot, perquè tenen, o sigui, no tenen cap apreciació a la llengua ni a la cultura locals. També tu ho pots notar amb els vídeos que fan, quan parlen de Barcelona i tal, sempre es refereixen a coses que els hi beneficia a ells directament, com el clima, com teletreballar, com no pagar impostos. Aquesta gent paga menys impostos que tu i que jo, m'entens el que et vull dir? Perquè hi ha una llei que no sé què, que els hi dona aquests beneficis fiscals. Això no és estimar la comunitat, i això no és per això. Jo utilitzo el terme expat i no migrant, perquè realment som migrants, i molta gent m'ha dit, és una miqueta racista, no?, que dir aquests, perquè són blancs, expats, i els que venen del nord d'Àfrica, migrantes, no? Ja, però és que a mi m'interessa fer aquesta distinció, perquè jo els migrants, jo no tinc cap problema, perquè venen aquí, de fet els meus avis també van ser migrants del sud d'Espanya, vale? Els migrants venen aquí, intenten buscar-se la vida i formar part de la comunitat. Aquests venen aquí perquè ara fa sol, i s'ho poden permetre i estan bé, però en el moment en el que la calva llega al poder no, i pugin els impostos i ja no els hi surti tan rentable, se n'aniran a un altre lloc, com Bali o com altres països del sud global, m'entens? O sigui, és oportunisme, això. No s'estimen Barcelona com a tal, no s'interessen per la ciutat. ni pels efectes negatius que ocasionen.
0: Ni que hi hagin àvies que estan sent desnonades. Hi ha una sèrie, nosaltres vam conversar, Julio Leal, el nostre sotsdirector, va conversar amb el director de Rabelear, que em sembla que és una sèrie que tots hem de veure.
1: Tothom
0: ha de veure per entendre com n'és de despietat aquest món, i sobretot com en aquest món es poden fer autèntiques barbaritats en nom de no sé què, no? Tu ets professor de química a un institut, és a dir, que els teus alumnes són gent molt jove, Carles. Quants anys tenen els teus alumnes?
1: Doncs dels 12 als 18.
0: I dels 12 als 18 com veuen la ciutat i com veuen la vivenda?
1: Clar, en aquelles edats no són conscients encara del panorama, o sigui, encara no tenen aquesta consciència de classe. Jo, de fet, en aquella edat tampoc la tenia. I aleshores també tenen com aquesta creença de que tan individualista i tan capitalista, de que, bueno, sí, ells són de la perifèria, ells, la majoria, tenen un poder adquisitiu baix, però ells senten que, bueno, però puc arribar a ser futbolista, o puc arribar a, saps?
0: A ser com Lamine Yamal.
1: Sí, com aquest somni, una miqueta somni americà, no? De dir, però jo ho aconseguiré, jo de gran seré ric, no? Que ens ha passat segurament a totes per aquesta propaganda capitalista que des de petites, amb les pel·lis i tot, va, querer és poder i aquestes merdes, no? I jo quan tengo l'ocasió, doncs els dic, a veure, gordis, hay que estudiar i tal, hem de ser conscients, i a vegades em pregunten, però què és això de los expats, no? Tal, perquè em veuen els vídeos i jo els explico per fer-los entendre també de que per haver nascut en el barri que han nascut i tal, doncs ho tindran més difícil a la vida, saps? I és important que tinguin aquesta consciència de classe, que no vol dir que no se'n surtin, oye, però de dir, heu de saber com funciona el món, i això també forma part de la meva feina, que és educar.
0: Fixa't que l'altre dia llegia el diari La Vanguardia, vam parlar en el programa que una persona que està en un poder adquisitiu alt i és estudiant, és a dir, estudiant en una escola privada, no tenim res, òbviament aquesta és la ràdio pública, defensem allò més públic, però òbviament defensem també les escoles privades, la medicina privada, només faltaria, no podem fer comportaments estancs, però el diari La Vanguardia publica un article molt interessant basat en un estudi molt seriós sobre el que els nois i les noies que tenen un poder adquisitiu més elevat, més bo, més adequat a una vida no modesta, per dir-ho res i curt, des d'un punt de vista econòmic, poden passar 4 cursos de cop, en diferència d'una persona que no té aquesta capacitat. Ho veus tu, això, Carles?
1: Total, i és que a part parlant d'això, vaig veure una notícia l'altre dia, que és que aquesta gentrificació que ocasionen els expats, clar, això s'està concentrant en uns barris concrets, digue-li un poble nou, digue-li un eixample, digue-li un Gràcia, vale? Que tu ara vas per Gràcia i és que, bueno, jo no, ni la reconec ja. I això, clar, allà hi ha escoles públiques també, i això està generant desigualtats a l'escola pública entre barris. O sigui, aquesta gentrificació malmet també una miqueta la intenció de lo públic, no? D'oferir aquesta qualitat i aquest servei. I estem veient com estan utilitzant també els nostres recursos, i evidentment aquesta part de privilegi del que parteixen es nota en això. I estem veient com s'estan incrementant aquestes desigualtats. I en el tema de l'educació, doncs, també està passant.
0: Quan tu penges els vídeos que penges amb... l'han de veure, la calva tatuada. Tens missatges desagradables o fins i tot que et poden sentir que tu, algú t'està insultant?
1: Clar, gorda, si és que és internet.
0: Yeah.
1: Internet és un món hostil, però m'agrada, m'encanta fer això, tia, perquè crec que són coses que s'han de dir i que no molta gent les diu, és el que tu deies, no? No volem incomodar, a vegades no volem dir la nostra per la reacció. I jo, per exemple, quan porto aquestes samarretes o quan faig vídeos i tal, i veig aquests expats, no?, que tenen el privilegi, que sempre s'han sentit que tenen la paella pel mànec, que algú els hi digui, això que estàs fent m'està fotent, saps? O sigui, el teu luxe és la meva misèria, i posar-los una miqueta davant del mirall, aquesta penya no ho entén, no? Perquè sempre són els bons de la peli, no? I això és el que a mi em dona anys de vida, tia, saps? En plan, jodete, tia, saps? I és com, és que algú ho havia de dir. I així també generem consciència col·lectiva, perquè molta gent m'ha escrit dient, hòstia, doncs mira, l'altre dia em va passar que jo treballo a no sé on i una guiri va venir i només em parlava en anglès d'una manera molt mal educada. Vull dir que aquesta consciència Jo crec que és molt important, és polític.
0: Doncs ja ho veuen, aquest llibre que és polític, Barcelona Aventura, l'ha escrit aquest professor de química en un institut de la ciutat de Barcelona, en Carlos Ramírez, que estima Barcelona, que no és una crítica a les persones que venen a viure a Barcelona, no és una crítica cap al turisme, jo com a mínim ho he entès així, no és una crítica cap a aquells que venen a Barcelona a sentir-se millor, perquè només faltaria, tots alguna vegada hem estat migrants i ho continuarem sent, sinó, és una crítica, jo he entès, a l'actitud hostil i a l'actitud menys tenidora que tenen alguns expats cap a persones que, bé, són de Barcelona. Carlos, per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Et veuré a Instagram i et seguiré com sempre. Gràcies.
1: A tu. Adéu.
0: Gairebé les 11 de la nit. Ens ha encantat conversar amb en Carlos. En recordin el títol d'aquesta història, Barcelona també pot ser una aventura, és a dir, Barcelona Aventura. Vinga, agafem aire i està a punt d'entrar en Gorgori. Avui hem convidat en directe aquí a la ràdio, Com és la vida, que l'escoltem bategar a través de la pública des de fa 5 dècades, 50 anys de Ràdio 4. Un dia que anem a l'hora, les 11 en punt de la nit. Som-hi.

0: Com diria el gran Joan Mercè, escriptor que tots admirem, hem llegit i si no ho fem a sovint hauríem de fer-ho i que fos un costum natural a la nostra vida, ara mateix els hi explicaré un aventi. Mirin, aquest cap de setmana servidora de vostès ha estat a casa, una de les cases que configuren el meu mapa emocional, que és Getxo, Mundaka, Bakio i Bilbao. Tornava jo contenta i feliç després d'haver cruspit el que no està escrit en els llibres i d'haver-m'ho passat molt bé, la veritat, perquè Bilbao i el País Basc un viu intensament, i de cop i volta un guapo mozo no basc, atenció, m'atura. I vaig pensar, mira, Tarragona, ja has lligat. No! No, batu en refeques, que no vaig lligar. No en aquell moment, en d'altres sí. Per què? Doncs perquè és un vell amic que feia més de 20 anys que no ens vèiem. La jove orquestra de les comarques gironines portarà la monumental segona sinfonia de Mahler a l'Auditori de Girona i al Palau de la Música Catalana. La persona que, òbviament, em vaig trobar és en Jaume Lleixà i em va dir, hem de parlar amb el Gorgori. I jo què vaig fer? Quan parlen d'en Gorgori i diuen el nom del mestre, jo immediatament el meu cervell comença a treballar i des de l'avió estant, com dirien nosaltres aquí a Catalunya, que som nostrats, vaig trucar al Gorgori i li vaig dir, estimat mestre, hem de fer alguna cosa que el mestre Lleixà ens reclama. Pep Gorgori, bona nit.
1: No, i a més, venia la cosa rodada perquè teníem secció aquesta setmana, vaig parlar amb el Lleixà, que li venia bé fer-ho, no només li venia bé fer-ho, sinó que li venia bé venir a fer-ho amb nosaltres, i total, que arran d'aquella trobada de vostè amb el Lleixà a l'aeroport, que si lliga, que si no lliga...
0: Que si no vaig lligar, ja li dic ara.
1: No, però tenim el Lleixà aquí, escolti'm. Fantàstic.
0: Fantàstic,
1: perquè ara ve l'estiu, comencen moltes activitats estiuenques d'índole molt diversa, que diríem, i musicalment és el moment dels campus d'estiu, que són aquests moments en què els nanos doncs, deixen el conservatori i segueixen estudiant música, però d'una manera una mica diferent. I què millor, si t'has passat tot l'any estudiant al conservatori, que passar-te una setmana, al mes de juliol, tancat en una sala, treballant la segona sinfonia de Mahler. Què millor que això? Jaume Lleixà, hola.
2: Hola, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Bona nit.
1: 375 aspirants vau tenir?
2: Vam tenir, sí, 375
1: per estar
2: inscrits.
1: Una setmana tancats.
2: Per estar voluntàriament, de 16 a 20 anys, la mitjana, diguem, és de 16 a 20 anys. I això, com deies, després de tot un curs que han estat fent cadascú en el seu nivell, llavors hem proposat aquesta segona de Mahler, se'ns van inscriure 375 i n'hem hagut de fer fora uns quants, que això a mi sempre, jo sóc molt empàtic i se'm trenca el cor cada cop que li he de dir algú que no, però clar, vam triar 120 els millors candidats i la resta els hi vam dir que bueno, que gràcies, però ja us trucarem. I aquests 120 doncs, estan convocats per estar des del 21 al 28 de juliol. El 28 farem l'últim concert, com deia la Sílvia, al Palau de la Música, i el 26 a l'Auditori de Girona, i que és el nostre, que és la nostra seu i el lloc on estem tota la setmana, que és un luxe, l'Auditori de Girona. Girona està molt bé com a ciutat, però a l'Auditori, a més, clar, el tenim a disposició, és casa nostra, ells s'hi troben molt bé, i a més aquesta música, bueno, és espectacular, és espaterrant.
1: A Tarragona, si ho diu una persona més o menys involucrada amb Girona i amb l'Auditori, pot semblar que no té prou autoritat, per tant,
0: clar,
1: ja ho repeteixo jo, públic de la música clàssica de tot Catalunya, no només de Girona, neu a l'Auditori de Girona, que realment val la pena, aquella acústica, aquell emplaçament, passa com amb el de Lleida, que també és meravellós, sortiu de Barcelona i neu a Girona.
2: Sí, n'hi ha uns quants, hi ha fins i tot Viladecans, que està potser molt a prop de Barcelona, però també hi ha bons auditoris, es va fer una bona feina. Sí.
0: Veuen com les coses mai passen perquè sí. Aquella trobada fortuïta a l'aeroport de l'Oio ha fet que el mestre Lleixà, aquestes hores de la nit, moltes gràcies, ens hagi vingut a veure per escoltar, els hi he de dir, una de les sinfonies que a mi més m'aclapara i més em trenca el cor, eh? Mahler té un to, té una veritat, té una capacitat per convidar-te a mirar cap endins, que altres músics, diguen vostès, dos que són dos mestres ignorants, que potser m'estic equivocant, altres no tenen, mestre Gorgori.
1: És que Mahler és molt de Mahler. I la segona...
2: Sí. Home, com a llenguatge simfònic, que és el que ens pertoca, és a dir, com a projecte pedagògic orquestral, que és en aquest cas la meva feina, seria el sumum... Bueno, Strauss també, no? Richard Strauss, que també és més o menys un llenguatge molt similar, són de la mateixa època, i clar, és la Clar, és el procés, no? És dir, Beethoven va trencar, no? Les sinfonies va trencar amb aquella cosa clàssica, amb el classicisme, ens va portar el romanticisme, amb l'expressió, i jo crec que la culminació, que no vol dir que després anem de baixada, després un altre llenguatge, al segle XX, es fa servir algunes parts d'aquest llenguatge i altres d'altres, torna al neoclassicisme i altres coses, però com a llenguatge romàntic o postromàntic, Mahler és la màxima expressió, això que deies, no? Des de la intimitat, però cau una intimitat amb una orquestra de 120 que tu remou clar, i amb un cor de 120, és dir, que serem 240 joves, que clar, això com es gestiona, mare de Déu, no ho sé, ja ens en sortirem, però clar, tota aquesta energia, clar, pots això, et permet fins i tot mirar, fer una introspecció, és a dir, dona tot els... I també l'explosió, no? És a dir, t'ho dona tot.
0: Ho tenim tot, som a la Ràdio Pública, a Ràdio 4, el de nit, amb el mestre Lleixà i el mestre Gorgori. El mestre Lleixà ens deixa ben clar que hi ha esperança, perquè joves d'entre 16 i 20 anys han volgut estar tancats a pany i clau per escoltar i per entendre i per fer seu Mahler. Jo penso que ara toca música, digui, mestre.
2: 8 hores diàries, eh?
0: 8 hores diàries.
2: 4 hores al matí, 4 hores a la tarda.
1: I voluntàriament.
2: I voluntàriament. Sí.
0: No era per nota ni perquè després els hi regalessin alguna cosa,
2: Ni els hi compta per crèdits ni res. No. És bé perquè volen i perquè ho gaudeixen, sí.
0: Doncs hi ha una guspira d'esperança i de bon gust. Posem una mica de música, Gorgori?
1: Una mica de Mahler, de segona de Mahler, sí.
0: Vinga, som-hi.

0: va dir ella. I jo li comentava al mestre Lleixà, que em coneix, i al mestre Gorgori, que em pateix ja fa molts segles, que no puc entendre que poden haver persones, estimats oïdors de nit, que puguin escoltar aquesta meravellosa simfonia i no sentin res. És a dir, que no es retroalimentin en un record, que no es deixin endur per l'emoció, que no es deixin emportar per la melangia. Com pot passar?
1: Sí, però estic d'acord, que el plantejament, però crec que és molt poca gent. És a dir, potser gent que d'entrada, potser, perquè diuen no, la clàssica és avorrida, tal, però tothom, jo ho sé per experiència, porto 30 anys en aquest ofici, i tothom que s'hi ha apropat, tothom que he conegut que s'hi ha apropat, sigui des d'on sigui, ha acabat deixant-se portar i sentint per la música des de diferents àmbits, gent que potser només ha escoltat reggaeton, gent jove, no dels nostres sinó amics dels nostres, que han escoltat en tota la vida només reggaeton, no, la clàssica és avorrida, venen i flipen. Tenim, mira, un cas que m'agrada molt explicar, que és molt humà, que és, fem un taller amb una associació de persones amb discapacitat intel·lectual que es diu Astrid 21, i des de sempre que estem allà a l'Auditori de Girona, amb aquesta associació venen, els expliquem com funcionen els instruments i com va una orquestra, i després estan dins de l'assaig ficats dins de l'orquestra, és a dir, els guardem un seient al costat dels instruments, i ens vam trobar un cas d'un noi amb paràlisi cerebral que no reaccionava amb res i va reaccionar amb la música, i les... De cop i volta, imagina, pèls de punta.
0: Sí, sí.
1: Les monitores ens diuen, ostres, és a dir, no interactuava, no generava, no... Evidentment tenia alguns moviments i algunes coses, però no reaccionava. La música, hem de reconèixer, el vam posar al costat del metall. Realment, si al costat del metall no reacciones...
0: Malament rai.
1: Clar, doncs aquest noi, clar, és que va ser emocionant. Ens van dir, ostres, no reacciona. I a partir d'aquí... s'expressava, mirava de comunicar a la seva manera, no? És a dir, amb la mirada, amb algun gest, amb alguna cosa, i clar, vam dir, ostres, doncs feina feta, no? És a dir, objectiu aconseguit.
0: Per això dic que...
1: I la majoria de la gent jo crec que sí, i els pocs que doncs, ells s'ho perden.
0: Oh, i tant,
1: Sílvia,
0: escolta'm, pitjor per ells. Mestre.
2: És que és una cosa absolutament fascinant, que poc que tinguis una certa sensibilitat, un cert interès en la vida en general, jo crec que t'ha de remoure, t'ha de sorprendre, t'ha d'admirar. Mira, ara mentre parlàvem he fet l'exercici de baixar-me ràpid la partitura d'això que estem escoltant de fons. Escoltàvem aquest començament tan senzill, no? Només amb les cordes, amb els clarinets. Sis planes després, aquests pentagrames que eren sis grups instrumentals al començament, clar, és una plana sencera, atapeïdíssima, que hi ha tres grups diferents de flautes, tres de clarinets, tres de fagots, tres de corns, tota la percussió del món, totes les violes, violoncels, contrabaixos, i que funcionen, que al final tens al damunt de l'escenari 120 persones,
1: sí,
2: tocant instruments, i allò funciona, i després amb el cor funciona, i els solistes vocals.
1: Funciona perquè ells volen també, però estan allà i han vingut a fer aquesta feina, i cada cop ja, el nivell musical aquí a Catalunya canvia, hem parlat fa 20 anys,
0: i
1: quan
0: tant,
1: parlàvem amb la Sílvia, que en aquell moment jo estava a l'Orquestra del Vallès i ja hi havia, i es parlava molt del nivell musical, estava una miqueta, clar, als anys 90, no? Principis del 2000, no? I clar, acabava de començar l'ESMUC, doncs ara s'està veient el resultat, és a dir, que aquí hem de trencar una llança a favor del que s'ha fet amb l'ensenyament públic de superior, no? Perquè llavors el Liceu, que era més privat, que també rep ajuts, doncs es va posar les piles, i tots els que han sortit d'aquestes escoles superiors després han anat per Europa, s'han format, s'han acabat de formar, i ara aquests són professors, que he de dir, que de la Jove Orquestra, els professors, dels 12 professors, 9 són exmembres de la Jove Orquestra. És a dir, van començar, el recordo jo, et fan sentir vell, perquè, clar, passen els anys, i alguns ja són pares, dius, ostres! Ara doncs, han sortit, alguns estan doncs, a l'Orquestra de la Filarmònica de Rotterdam, a l'Orquestra de la Ràdio d'Estocolm, són solistes en allà, i venen aquí, fan de professors, i jo els vaig tenir amb 16, 17 anys, i és clar, és un orgull, una satisfacció, i veure que el nivell ha pujat fins a aquest punt. I clar, aquesta generació són professors dels que hi ha ara, d'aquests de 16 a 20 anys, i això es nota, perquè és un nivell que ha incrementat molt. I fem primers assajos de lectura, que recordo que fa 15 anys eren per sortir corrents, per dir, bueno, deixem-ho córrer, fem una altra cosa.
0: Dediquem-nos a una altra
1: cosa. En canvi, ara hi ha assajos de primera lectura que dius, ostres,
0: quin nivellazo.
1: S'ho curren i també és la direcció, clar, la d'Isabel Rubio, que és la nostra directora titular.
2: T'anava a dir que aquí hi ha el capdavant de tot això.
1: Clar, és la Isabel, que com li explicava abans d'entrar, la vam triar perquè, una, jo estava fart de senyoros, no?, de directors.
0: Gràcies,
1: que era un món molt, molt... De fet, he de dir que aquest any tots són directores, menys jo, tots són directores. Hi ha la directora tècnica, la directora titular, l'assistent, la directora del cor, d'un cor del País Basc, i la directora del Cor Jove Nacional de Catalunya, tots són directores. I reconec que costa molt després tornar a treballar amb homes quan només has treballat amb dones. Això ho he de dir. Doncs ella havia quedat finalista per ser assistent de la Filarmònica de Berlín, director assistent. No va guanyar, però va quedar finalista. Jo vaig pensar, a veure...
0: Per això hi he obert els ulls. No hi he obert els ulls perquè no guanyés. Hi he obert els ulls perquè finalista. De l'òpera... Mira, no em surt ni la paraula. De l'òpera de Berlín...
1: De la Filarmònica.
0: De la Filarmònica és una mica com... Perquè es facin una idea, aquella pel·lícula fantàstica de Kate Blanchett que es deia Tar, sí, on ella dona vida a una directora d'orquestra, sí, amb uns certs problemes, unes certes disfuncions, però el que significa arribar a aquest nivell d'excel·lència, aquest nivell de perfecció, és brutal.
1: Doncs aquí va ser que vam provar-ho, no? I vaig dir, bueno, clar, evidentment has de provar-ho. Va venir, va fer un primer programa i després del primer assaig sempre ho expliquem, perquè va ser com un enamorament mutu, no? És a dir, a ella li va encantar el projecte i a nosaltres va encantar ella, i vaig pensar, dic, ostres, dic, si la fem directora titular, i li vaig dir, li vaig proposar, que va anar el primer assaig, i li vaig dir que fas els propers 5 anys, vale, i des de llavors que ens ho diem, no tot, vale, ella proposa una cosa, és a dir, aquesta, per exemple, va ser proposta meva, la segona de Mahler, però l'any passat i l'anterior han sigut propostes d'ella, no? És a dir, que vam fer la Consagració de la Primavera i els Planetes, havíem fet la Sinfonia d'Strauss, de l'Alpina, Sinfonia Alpina.
2: Tot un repertori molt senzill.
1: Molt senzillet, sí. I l'any que ve fem Romeo i Julieta de Prokofiev, amb un espectacle.
0: Fàcil, també, no?
1: També, facilíssim.
2: Tot molt fàcil.
1: Bé, doncs això, que clar, ens vam... No ens frenem, no? És a dir, al revés, ens donem ales amb el que fem, amb tot l'equip que som, amb els professors aquests, i clar, i els nanos responen, és això, perquè clar, si tu fas una convocatòria no t'apunta ningú.
2: Feu una convocatòria amb aquestes bogeries i llavors, exacte, us trobeu 375 que diuen, sí anem-hi.
1: Sí, exacte, no? Clar, que han de venir i han de tenir el nivell també, perquè clar, bueno, hi has de trobar 10 trompes i 10 trompetes, que són instruments no tan majoritaris, violins, evidentment, n'hi ha més, perquè dins d'una orquestra ja només hi ha, dins de l'orquestra n'hi ha 30. Per tant, si se'n presenten entre 60 i 100, ja és això, no? Però clar, trompetes, a vegades necessites 10 i se te'n presenten 14. És més justet, no? Perquè clar, és un instrument menys majoritari. I no, tenim tota la plantilla sencera, hi ha trompes fora de l'escena, és tot molt...
0: Que bé. Que bé.
1: Molt guai.
2: Tot això a finals de juliol, Auditori, sí, de Girona.
1: El 26 de juliol és el primer concert, el dia a les 7 de la tarda, a l'Auditori de Girona, que a més, clar, l'escenari de l'Auditori de Girona no està pensat per una segona de Mahler, tot s'ha de dir. Llavors agafem les llotges de platea, que l'any passat ja ho vam fer amb els Planetes, els cors van estar a les llotges de platea, hi haurà una part dels cors que estaran allà, serà una, com en diuen ara, una experiència immersiva, això.
2: Sí, és veritat, ara
1: i el Palau, que ja s'ha fet la segona de Mahler diverses vegades també, que estaran a Galeries d'Orga el 28 de juliol, el dimarts 28 de juliol a les 8 del vespre, que és dins el cicle estiu al Palau.
0: Quina meravella. Doncs han d'anar-hi, vaja, és que si no hi van estan fent salat, eh?
1: Entreu a les webs de l'Auditori de Girona o del que us vagi millor.
2: Anem a posar ara una altra música.
0: Va, per favor.
2: Canviem una mica d'estil, però vaja, no de qualitat. Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que ara ens en parlarà el Jaume també, fent la cançó d'Amor i de Guerra.
0: Home!
2: Amb la Marta Mateu, que serà una de les solistes vocals, només en aquesta segona de Mahler, junt amb la Gemma com a la Verne. Anem a escoltar i ara comentem.

0: A mi aquesta peça m'encanta, Cançó d'amor i de guerra. Recordo que la meva àvia Maria sempre l'escoltava, tenia com una obsessió.
1: A casa teníem el disc, que potser tu també el veus,
0: aquell
1: que era una il·lustració.
0: Aquell era una il·lustració.
1: Un disc del Ros Marvà, l'any 73, em sembla.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Jo recordo, clar, jo soc nascuda al 67, soc més gran que tu.
1: Un any.
0: Un any, som de la mateixa generació. I jo recordo que l'àvia Maria agafava aquest disc els diumenges, després de que el meu pare escoltés la seva selecció musical, ja vaig néixer en una emissora de ràdio musical, per dir-ho d'alguna manera, gràcies a Déu, i escoltava Cançó d'amor i de guerra tot el migdia mentre cuinava. I el que és la música, eh? Ara he escoltat això i m'he vist a mi mateixa, amb 8-9 anys,
1: em passa el mateix,
0: al jardí de casa, escoltant l'àvia Maria cantar, com podia, clar, Cançó d'amor i de guerra.
1: Exactament igual, clar, som de la generació, hem viscut això, no? És a dir, els valsos d'Strauss, Via Casa...
0: Efectivament,
1: aquestes coses, i aquest disc de Cançó d'amor i de guerra que es tenia. Efectivament, vam fer un enregistrament, això va ser l'any 2017, amb la Marta Mateu, el Roger Padullés i el Toni Marsol, és a dir, va ser una, amb la Polifònica de Porreig, i va ser una versió, clar, per copla i corda, és a dir, l'orquestra de la Simfònica de Copla i Corda, que la no ho havíem explicat, és una orquestra simfònica on en comptes de clarinets, oboès, fagots i flautes, hi ha una copla, és a dir, la part del vent està formada per una copla. Llavors, què passa? Té, clar, una sonoritat molt catalana. I vam pensar, per què no fem aquesta immersió? I va funcionar molt bé. És a dir, és el disc que més s'ha venut aquell any, és a dir, de clàssic. Vam guanyar un premi en de rock de clàssica, també. I és una versió que va recuperar dos números que eren inèdits, també, amb el Joan Casas, que era el que és, com diguéssim, l'albacea dels hereus, diguem, d'aquest món, no? De Cançó d'amor i de guerra. I ens va quedar una gran versió i una aproximació a la lírica que ens va anar molt bé. I la sonoritat de la copla, en comptes de sorprendre, era com, ostres, sembla que escrigui escrit, perquè clar, aquesta sardana, per exemple, sembla que estigui escrita per a copla, no?
0: I sembla, i és de fet molt contemporània. Aquest dilluns teniu feina amb la copla, no, Jaume?
1: Sí, curiosament, perquè havíem parat... Jo vinc a parlar de mi libro, doncs, bueno, tinc dos de llibres, tinc dos llibres, perquè clar, soc director artístic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, però també director tècnic de la Simfònica de Copla i Corda, que estan vinculades perquè la Simfònica de Copla i Corda es nodreix la corda i la percussió de membres de la Jove Orquestra. És a dir, cada any es van incorporant nous membres i és una orquestra professional amb la principal de la Bisbal i aquesta corda i percussió de la Jove Orquestra. I fem un programa que es diu Mare Mundi. Ho vam presentar a l'Auditori de Girona i ara ho fem aquí al Palau de la Música i algun festival d'estiu. També a la tardor ho farem a l'Auditori de Barcelona i a l'Auditori de Girona un altre cop. I és un recorregut per diferents temes inspirats en el mar i ho fem amb la Bet, la Mariona Escoda, la Samantha, el Joan Garrido, el grup Arjau de Baneres, que evidentment si parlem del mar doncs, i de música, doncs fem una immersió a les Baneres, i la Polifònica de Porreig, que des de l'any que vam fer el Cançó de morir de guerra, vam dir, bueno, ens els quedem. O sigui, ja formen part del projecte, i clar, són unes veus meravelloses que aporten molt, no?
2: Dilluns a 22, les 7 de la tarda.
1: El dilluns 22 a les 7 de la tarda, dins el cicle Tardes al Palau, que és un altre cicle del Palau, que també hi anem cada dos anys, presentem el nou projecte que presentem, el presentem en el Palau.
2: Que ara he obert el navegador per mirar les dades i així, i m'ha sortit la web del Palau de la Música en anglès, i acabo de descobrir que aquest cicle Tardes al Palau, que és un cicle molt agraït, perquè efectivament són concerts a la tarda...
1: I fins at the Palau.
2: No, és molt més divertit.
0: Putting at the Ritz, maybe.
2: No, han tingut molt bona vista, o sigui, enhorabona. Palau After Work Concerts.
1: After Work.
0: Favor.
2: Per tant, si
0: això
2: voleu
0: el Carnegie
2: fer...
0: Hall no ho tenen,
2: Si voleu fer l'After Work dilluns dia 22 al Palau de la Música,
1: els hi comentaré que ha agradat això. Sí, també no m'hi he fixat.
2: No, casualitats de la vida, esteu aquí.
1: Bueno, estem europeitzant-nos en aquest sentit, perquè abans els concerts històricament eren a les 10 de la nit, després van passar a ser a les 9, després a les 8, i ara ja n'hi ha a les 7 i fins i tot a les 6 de la tarda.
0: I jo et dic una cosa, que sé que em retiraràs l'amistat i no em tornaràs a saludar si em trobes per aquests aeroports del món. A mi, anar a un concert a les 5 de la tarda em posa molt nerviosa.
1: Massa aviat.
0: Mata.
1: Bueno,
0: és a dir, a veure, perdona, no ho poden fer a les 8 del vespre? Jo no vull ser, no vull ser fura, però cap concert al Carnegie, ho sabeu tan bé com jo, els dos, comença abans de les 8 del vespre.
1: En això soc Tim Sílvia, també. Vull dir que les 8 del vespre em sembla l'hora. A les 7, potser dissabte, a les 7.
0: A les 7, d'acord, però 8 del vespre...
1: I si és a l'hivern, a les 5 no. A les 5
0: no, perquè tens el pollastre amb el que sigui aquí. aquí, sí, tu, sí, no, sí, pot ser.
2: No, però jo, ara que ho he descobert com a concepte after work, a mi aquesta franja de les 7 de la tarda m'està agradant com a idea.
0: Home,
2: de David.
0: A veure, estimat, tu i jo hem anat a molts concerts junts, gràcies a Déu, after work, i hem anat a engorgar jo, escolti'm, com el duet còmic i musical que som i periodístic, i hem anat sempre a les 8 del vespre, xato.
1: El duet còmic, la sarsó de les 8. Un dia podríeu escenificar una.
0: Perdona, a mi m'agrada molt cantar, eh?
2: I et diu que això no hagi passat ja.
1: Veu en temps. Això ja ho sabem, veu en temps. Per tant, podeu... Home, algun dia no es fa aquí la ràdio, igual.

0: Aquest dilluns,
1: sí.
0: Tornem a repetir, Jaume.
1: Això, dilluns 22 de juny, a les 7 de la tarda,
0: 7.
1: After Work,
0: al Palau de la Música Catalana,
1: Mare Mundi, que és això, un tribut al mar, amb aquests artistes que he dit. És un producte que agrada molt, perquè és, agafem, clar, músiques que hi ha des de... des de lo millor, que se triste venís, per exemple, fins al Tiburón.
0: Del John Williams?
1: No, bueno, també... També com, hi ha com una picada d'ullet al Tiburón de la pel·lícula, però llavors hi ha el, que no sé, és que no sé, no és el meu gènere, el meu gènere és la clàssica, però el Tiburón,
0: no,
1: ahí està, això és, sí, això, sí,
0: el pensava Tiburón. Que deies el Tiburón Hoax, la banda sonora de John Williams.
1: No sé, la gent més jove que ens ajudi, això que és trap, és rap,
0: no, això és una bachata.
1: Bachata, vale,
0: això és una bachata,
1: sí, sí.
0: El Tiburón,
1: és que jo el que passa de 1906 ja m'en perdo. Però fem això. I clar, llavors hi ha una part que, perquè clar, nosaltres, l'equip directiu, que és el que decideix el repertori, som unes tres generacions. I clar, hi ha des de gent que això, que tria, i aquesta cosa més nostàlgica, però clar, el Tiburón no té res de nostàlgic.
0: No, és una batxata.
1: Bueno, aviat, hi ha una gent que sí, que potser se sent allò nostàlgic.
0: D'aquí poc potser tocareu Nueva York de Bad Bunny. Ojo, ojo, que ja us veig molt encesos,
1: Bueno, és que això, ens hi posem i fem una barreja de tot. Però sempre això, amb una temàtica que és tribut al mar, no? I crec que has fet una tria precisament de musical.
2: Sí, per acabar
1: no
2: la secció.
1: Doncs quan acabem ja sentireu un trosset precisament d'aquest espectacle que es diu Mare Mundi. I del llibre, diguem, que havia vingut a parlar, insistim, de l'altre llibre, que és això, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. Nosaltres començarem allà, que ens segueixin per xarxes també, que el que fem és molt interessant, que és Jove Orquestra de les Comarques Gironines. I llavors, a l'Auditori de Girona, el 26, diumenge 26 de juliol a les 7 de la tarda, i el dimarts 28 de juliol, a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona. 120 persones d'orquestra, 120 de cor, dues cantants meravelloses com són la Marta Mateu i la Gemma Comalabert, que té un número deliciós, la contralt, fa una reflexió, allò que deies tu abans, de la... Sí, no? De la introspecció, uh-huh. I de... Bueno, mira... Mira, els pèls de punta.
2: S'introspecciona amb 120 músics i 120 cantaires.
1: Ja ho veureu.
0: Ja saben el que han de fer, doncs, 26 de juliol, 7 del vespre, Auditori de Girona, l'orquestra oferirà el seu tradicional concert de cloenda a casa, consolidant aquest espai com un centre de referència de la música simfònica a la demarcació. I dimarts 28 de juliol a les 8 del vespre, Palau de la Música Catalana, amb aquest cicle estiu al Palau. Així doncs, que escoltin, no han de perdre l'ocasió de ser en aquest temple modernista. Jo la darrera vegada que vaig anar vaig veure Lang Lang i encara estic en xoc.
1: Bueno, clar.
0: Perdó,
1: clar.
0: Quan va tocar... Vaig acabar tocar-ho tot, però com a mínim tot el que a mi m'agrada. Però va acabar fent un clar de lluna de Debussy.
1: Sí, tot sencer de vis, no? Em sembla?
0: Exactament,
1: sí,
0: de vis. Em vaig quedar com... Perquè jo pensava que aquest senyor no faria un vis, perquè clar, és un senyor molt seriós i, sí. I de cop i volta jo penso que se'n va adonar que no podia sortir d'allà sense fer un vis per la seva seguretat física. I jo crec que no he plorat mai tant escoltant a ningú, perquè va ser brutal. Així doncs que, Palau de la Música Catalana, com ens n'anem, Gregori?
2: Ens anem, a aquestes hores, ens anem vestits de nit.
0: Vinga, clar, a veure...

0: missatge.
1: Ai, quina emoció.
2: Està bonica aquesta cançó.
1: Que és tan bonica aquesta cançó, és tan, sí, tan emotiva.
3: I la Mariona la
1: canta molt bé.
3: La broda, vaja, sí.
1: Doncs sabeu què farem, estimat Edu? La tornarem a posar des del principi perquè els oients la puguin escoltar en tota la seva majestuositat. Jaume Lleixà, que bé haver-nos trobat a l'aeroport de l'Oio.
3: Estic molt content, perquè a més, dies abans estava pensant, dic, mira, parlaràs amb el Pep, perquè havia vist el podcast vostre de Poblet, que és molt interessant, i dic, mira, has de parlar amb el Gorgori, a veure si puc reconnectar amb la Sílvia, i ens trobem a l'aeroport de Bilbao. I, doncs, bueno, és el destí.
1: És el destí, és la divina providència, com diria el pare Lluc Turcal, que és el que diuen el nostre escolta Poblet. Gràcies, estimat Gorgori.
2: Gràcies, senyora Tarragona.
1: Jaume, ens veiem quan
3: vulguis.
1: I
3: moltes gràcies per haver-me acollit.
1: Només faltaria. Gràcies. I vagin vostès a escoltar aquestes meravelles. Tornem a escoltar aquesta peça des del principi perquè és d'una bellesa gairebé insuportable. Seguim.

0: La setmana passada els hi comentava, tot fent broma, amb la nostra sexòloga Elena Crespi i també amb en Francesc Miralles, però no és un tema per riure, sinó tot el contrari. A vegades, amb aquesta vida tan precipitada que tots tenim, amb aquesta capacitat infinita per ser multitàstic, no?, per obrir tantes i tantes pantalles i fer tantes coses alhora, ens deixem el més important per l'últim, que és la relació amb nosaltres mateixos i la relació amb la persona que convivim, sigui la nostra parella o no. I és quan comencen els problemes, perquè arribarà, per exemple, al pont de Sant Joan, que molts de vostès hauran d'estar en companyia de la seva parella i potser quan arribi el dia 28 diran ja en tinc prou, i el dia 29 ja aniran a l'advocat, no? Ens deia Francesc Miralles que això acostuma a passar, i ho sap molt bé la nostra convidada, després de les vacances d'estiu. I en Francesc deia, home, potser que fem una mica de paciència, fem un step and thinking, perquè a vegades no n'hi ha per tant. Avui volem parlar d'un tema que ens sembla molt interessant. Si l'altre dia parlàvem de el burnout en el món de l'empresa, ara volem parlar del burnout també a nivell de parella. Ens ha vingut a veure algú que em sembla molt interessant el seu perfil, perquè fixin-se vostès, és pedagoga, conflictòloga, experta en sistemes relacionals, màster en resolució de conflictes i té una experiència brutal. Ha acompanyat processos de gestió de conflictes a governs, institucions, organitzacions i contextos familiars arreu del món. Ha estat professora de postgrau en resolució de conflictes durant 9 anys i ha impartit formació especialitzada en universitats i programes europeus tant als Estats Units com a Europa, i ha treballat com a experta en mediació pel govern del comtat de Miami-Dade. O sigui que té moltíssima experiència. Es diu Carlota Pallàs i la saludem. Senyora Pallàs, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com està?
1: Molt bé, encantada que ja està amb tu.
0: Igualment, Carlota. Escolti'm, comencem pel principi. Jo li deia abans, quan l'he coneguda, què és conflictòloga? Perquè, clar, tots vivim una mica envoltats de conflicte a la vida diària, a la vida professional. Mm-hmm. Però jo no sabia que hi havia una especialització professional, que és la seva conflictòloga.
1: Sí. La conflictologia és la ciència que estudia el conflicte. Vale? Sí que haureu sentit parlar de mediació.
0: Sí, tant.
1: Mediació és una de les tècniques de la conflictologia. Nosaltres, quan estudiem el conflicte, estudiem, a més, el procés del conflicte, i totes aquelles eines i altres disciplines que nodreixen la ciència de la conflictologia. I llavors, per exemple, com a conflictòloga, jo només, no és que només tingui eines de mediació, sí que em nodreixo d'altres disciplines, i com pot ser la neurociència, com pot ser la programació neurolingüística, com pot ser el coaching, de moltes ciències per aplicar la conflictologia.
0: Clar, tenir un conflicte obert és molt esgotador, Carlota.
1: Moltíssim.
0: És esgotador a nivell personal i és esgotador a nivell emocional.
1: I físic.
0: I físic, també. Es paga un preu físic, veritat?
1: Molt alt. Uh-huh. Molt alt. Quan estem en conflicte, a més de no generar les hormones, que són la vasopressina, la serotonina, tot això, que ja també té un cost, elevem els nivells de cortisol. Quan elevem els nivells de cortisol, és l'estrès. I això produeix tot el tipus d'enfermetats cardíaques, immunodepressives, etc. La Universitat de Harvard ho ha estudiat durant 80 anys i ha vist l'efecte que té el conflicte sostingut en la salut.
0: Clar, viure contínua i permanentment en una baralla és impossible. Per això hi ha moltes persones que diuen fins aquí hem arribat, no? Uh-huh. Perquè hi ha moments en què un ja no pot lluitar més per alguna cosa que creu que val la pena. No? Quan vostè parla del burnout a la parella, parla d'aquesta tensió constant, parla d'un esgotament emocional progressiu en el que dues persones tenen recursos i limitats, no, tot el contrari, limitats per poder arribar a una solució, no? És com aquella frase que a mi em treu de polleguera, que és mira com m'estic posant per culpa teva, o mira què és el que estàs provocant en mi, o aquella competitivitat de veure qui li diu més grossa, no? El tu més. Això passa moltes vegades, però no només en un conflicte de parella, també passa en una relació professional, no?
1: Així és.
0: Com ho podem solucionar, això?
1: A veure, anem una miqueta a l'origen d'això. ¿Vale? El primer, no controlem, ¿vale?, perquè és el que et dic. Neurològicament, quan estem en atac, ¿vale?, tot el que és el prefrontal es bloqueja. La creativitat es bloqueja i les eines es bloquegen. I entrem en atac. Ens posem com animals, no? Atacar.
0: En mode supervivència.
1: En mode supervivència, total. Això mateix. Llavors, pues, fem l'atac. Vale? I després, que tampoc tenim eines per saber com ho hem de fer d'una altra manera. Què hem de fer? Agafar, o sigui, primer, baixar el nivell d'estrès, baixar el nivell de cortisol, regulant-se. I hi ha una cosa molt important que jo sempre dono aquest consell per començar. Quan comences a conduir, t'ensenyen a frenar. A les relacions és molt important frenar. Perquè si no, tot el que dius quan estàs ja desbocat, com si diguéssim, com un cavall desbocat, té un preu molt important per la relació. Perquè dius coses i fas coses que després te n'empenedeixes. I la relació se'n ressenteix.
0: El que passa que frenar a vegades és molt complicat.
1: Sí.
0: Quan un està anant a una velocitat que no és la correcta, frenar gairebé és impossible, no?
1: Uh-huh.
0: Perquè hi ha persones que pensen que si frenen perden la jugada,
1: uh-huh.
0: que és un gran error,
1: sí.
0: no? Com podem frenar quan estem al bell mig d'una baralla d'aquelles còsmiques amb algú que estimem o algú que respectem, que potser ja no estimem,
1: uh-huh.
0: però que volem tenir amb aquesta persona una relació com a mínim sana?
1: Sí. Bueno, és posar en valor la relació. O sigui, al final és plantejar-se des d'un inici, quan no estàs elevat, no?, amb el conflicte elevat, és plantejar-se què vull amb aquesta persona? Vull tenir una relació bona o dolenta? Llavors és l'objectiu, tenir clar l'objectiu. Si aquella acció que tu faràs en aquell moment, que és barallar-te amb aquella persona, faltar-li respecte, no et portarà a portar-te bé amb aquella persona que és el que vols, para. És el pensar, què vull? Aconsegueixo això amb aquesta acció? Què faré?
0: Clar, però a vegades parar pot ser complicat, però entenc perfectament que és l'única manera de després també poder reconstruir aquell punt on s'ha arribat, no?
1: Exacte. Parar i després reprendre la conversa.
0: Vostè parla de pèrdua d'il·lusió, desig o connexió afectiva. Hi ha conflictes repetitius que no troben solució, no? És a dir, hi ha vegades que hi ha, com li diria jo, titulars o costums que estan a tal nivell de virulència que es van repetir cíclicament.
1: Mm-hmm.
0: I que una de les dues persones a vegades dona la sensació que no posa el que ha de posar damunt de la taula, per no ser barroera. Aquests conflictes que no troben solució fan que aquella persona tu hi prenguis una distància emocional i diguis coses com les que diu vostè, no? No sé per què seguim junts. Perquè aquesta pregunta, jo penso que tots alguna vegada ens l'hem feta quan hem estat en parella, no?
1: Mm-hmm. Però estem junts.
0: I com sap que estem junts? Com puc saber que estic junt algú, malgrat mi baralli, malgrat a vegades li falti respecte?
1: Perquè estàs allà.
0: Ja.
1: Algú hi ha?
0: El més fàcil és marxar, clar.
1: Ja. El que passa que és difícil, quan apareix això, aquest dubte, és saber l'origen del conflicte. Perquè alguna cosa et fa estallar. Us fa estallar junts. És saber el què. I saber si aquell conflicte es pot gestionar perquè seguiu junts o no.
0: Vostè diu que a vegades dir allò de l'amor s'ha acabat és un error. L'amor no té per què haver-se acabat.
1: No. Depèn. Hi ha molts cops que les persones, quan estan en un burnout, estan superesgotades perquè no han sabut veure quin és l'origen d'allò que ha succeït, no? El burnout el que fa és una crisi, és algú concret que té un inici i un final i els vas veure i el pots gestionar. Si tu no la gestiones, va afegint-se crisis, es van afegint faltes de respecte, es van afegint desprecis, es van afegint habitacions, etc. I llavors el que fa que allò comenci a fer-se cada cop més gran. Tota l'aigua, que si, com si fos la relació, es tanyeix, no? I al final la persona no sap l'origen del que està passant. Quan les parelles, per exemple, en les que jo treballo, veuen l'origen, quin ha estat l'origen, ja es veuen més capaços de gestionar-ho. Però si no l'han vist, s'estan esgotant.
0: Quan hi ha una parella que arriba a la consulta de la Carlota Pallàs, conflictòloga, som en directe a Ràdio 4 al de nit, quin tipus de persona es troba? Vull dir, quin tipus, no de persona per les seves característiques professionals o econòmiques, no vaig per aquí, sinó quin tipus de esgotament es troba, no? Els dos membres de la parella, siguin dos homes o dues dones, un home i una dona, volen lluitar, o un arrossega l'altre i l'altre hi va per dir bé, així callarà una mica?
1: De tot una mica.
0: N'hi ha, no, d'aquests segons també.
1: Bé, sí. I hi ha persones que a vegades no hi creuen que ho puguin solucionar tampoc. O estan ja tan esgotades que no tenen ganes ni de fer-ho.
0: I vostè com els motiva? Els deixa parlar?
1: Els deixo parlar amb ells. Jo parlo molt poc. El que treballo és una dinàmica perquè es puguin comunicar i aclareixin si realment hi ha una actitud també de voler-ho solucionar o no.
0: Clar, perquè potser hi ha persones que no volen solucionar.
1: Exacte.
0: I estan en el seu dret, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, tanto va el cántar a la fuente que al final s'hi rompe.
1: Uh-huh.
0: Has de posar, penso, com li diria jo, un límit, no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Un conflicte és una oportunitat de creixement personal.
1: Hombre, i tant.
0: Sí?
1: I tant. De creixement personal i de parella. Perquè hi ha parelles que han començat, no han esclarit els inicis i les expectatives de la seva relació, i igual amb un conflicte construeixen una relació, ells dos. Perquè a vegades només l'ha construït una part i l'altra s'ha adaptat.
0: Ja.
1: Yeah. Això una de les casuístiques. O han seguit en la relació per l'enamorament de l'inici i no han negociat ni han construït la relació de manera conjunta.
0: Amb una relació de parella cal negociar?
1: Sí. I tant.
0: A l'amor es negocia?
1: L'amor no ho sé, però la relació sí.
0: Ha d'haver una base d'amor per negociar la relació.
1: Totalment.
0: Si no hi ha amor, malament rai.
1: Aquesta és la principal energia.
0: Quan estem parlant de faltes de respecte, parlem de paraules que no s'han de dir, no? Jo, escolti, jo tinc un caràcter que quan m'enfilo no sé el que em dic. Uh-huh. I m'enfilo fort, li asseguro. Uh-huh. Però després baixo, sóc com una espècie de botella de cava obert, no? Uh-huh. Buf, m'enlairo, uh-huh. Després baixo.
1: Uh-huh.
0: Quan ja la sang m'ha baixat del cap, aleshores ja torno a ser jo. Però al llarg d'aquells 10 minuts... puc matar amb la paraula, no? Soc certera, desgraciadament sé el que he de dir per fer mal i ho faig.
1: Mm-hmm.
0: No, ja sé que probablement no estic explicant alguna cosa que a vostè no li soni estrany, no?
1: No.
0: Però no com una qüestió d'autodefensa, sinó perquè arriba un moment que hi ha una cosa que a la majoria de les persones que jo conec de la meva edat, dones de 58, entre 58 i 60 anys, els molesta, que és sentir-se menys tingudes.
1: Hombre.
0: Aquesta soberbia de... jo ara te vull explicar lo que vale un peine. Doncs mira, no, potser no. Potser t'ho explico jo, el que val una sabata o val una forquilla o val un raspall, no? Quan hi ha un sentiment esbiaixat de menysteniment,
1: uh-huh.
0: Aquest és un problema gros entre una parella, no?
1: Ui, mira. Gottman, a l'Institut Gottman, que ha estudiat parelles durant 25 anys ara, diu que les parelles que tenen un menyspreament sostingut tenen una possibilitat d'un 90% de divorciar-se. En comunicació és el pitjor.
0: Menyspreament vol dir no...
1: Menysteniment, perdó.
0: No, ho estaria molt bé.
1: Sí.
0: Però en el sentit de no valorar la persona.
1: No valorar-la, despreciar-la, posar-te en una situació superior, arrogant,
0: invisibilitzar-la.
1: I el que deies ara és molt important. Ara les dones es veuen empoderades per demanar i exigir relacions d'horitzontalitat. I hi ha una relació. Si no hi ha horitzontalitat, no funciona.
0: I ells ho entenen?
1: Si no ho entenen, ho han d'entendre. Si volen tenir una relació.
0: I potser hi ha alguns que diuen, bé, no vull tenir aquesta relació perquè no vull entendre aquest escenari.
1: Vale. No volen una relació sana?
0: Clar. Miri, ahir estàvem parlant amb Helena Crespi d'alguna cosa que em va sorprendre molt, que és com persones de la meva edat i de la seva uh-huh. estan baixant els estàndards de qualitat uh-huh. i d'exigència per estar amb algú.
1: Uh-huh.
0: Aquest és el gran error.
1: Està ple.
0: Però per què?
1: Està ple. Bueno, perquè no volen estar soles o tenen por a quedar-se soles.
0: Però si sols està molt bé, Carlota.
1: Jo penso que sí.
0: Si està molt sense l'e, no passa res.
1: No, però hi ha molta por, perquè no tenim concebuda la vida. També la nostra generació parteix d'un tema de l'estereotip, no? T'has de casar, has de tenir parella... Hem tingut aquesta pressió, no? Quan érem jovenetes o nenes, no? I això ens ha calat. Ens ha calat. I no volem... I hi ha vegades que has d'estar en parella a qualsevol preu. I has de baixar l'estàndard per això. I després que les persones... Jo preparo a persones per tenir relacions madures i sanes, persones solteres, que han dit, escolta, algun passa i tal. Entren a consulta que anirien amb qualsevol persona que li donés l'oportunitat de tenir una relació. I surten i diuen, no, escolleixo jo.
0: És a dir, que només pel fet d'estar acompanyats, les persones que van a la seva consulta li diuen, jo el primer que passi, o la primera vegada que passi, perdonin, a veure, que tinc uns estàndards d'exigència, d'autoexigència, no? Sí. Jo hi tindré una relació.
1: Bueno, no volen estar soles. Uh-huh. El veuen la soledat com un problema. I per mi la soledat és una oportunitat molt gran.
0: No, clar, i a més, si no saps estar sol, no pots estar ningú. Uh-huh. Perquè, clar, aleshores et transformes en una espècie de koala pesat.
1: Clar.
0: Que estàs tot el dia al damunt. A mi els koalas m'encanten, perdonin, uh-huh, però vostè uh-huh m'està entenent la,
1: clar, i tant que sí,
0: la comparació. I tant. Què fa més mal a una relació? Un conflicte d'aquells, com li deia abans, que puja, baixa, i quan estàs a dalt dius barbaritats absolutes i passa una vegada cada cert temps, o que això passi a sovint?
1: El conflicte sostingut, el que passi sovint. Però el que fa molt de mal és que no hi hagi reparació.
0: Que la persona que tens al davant no se n'adoni que t'està fent mal.
1: No, que no hi hagi reparació després. Tu pots tenir una explotació,
0: sí, sí,
1: però després, quan baixes, has de tenir una reparació, un gesto d'apropar-te. Escolta, ho sento, parlem-ne, això no va per aquí, anava per allà. Les parelles que funcionen també tenen aquest tipus de conflictes, però el que les diferències és que tenen la capacitat de reparació.
0: Uh-huh. De saber parar i de dir t'abraço perquè m'he passat 25 pobles i no ho he fet bé.
1: Però això pot ser després de dues hores.
0: Sí, sí, o de tres dies.
1: Clar, sí, no triguem gaire.
0: Tres dies és massa.
1: És massa, és conflicte sostingut.
0: Mm. Perquè també hi ha persones que fan això dels tres dies per demostrar que jo tinc més força que tu, no?
1: Bueno, volen verticalitzar la relació.
0: I castigar.
1: Clar.
0: Clar, si tu, clar, estàs amb algú que et vol castigar, malament rai, no?
1: Malament rai.
0: Quins hàbits o errors afavoreixen l'aparició d'aquest esgotament emocional? Perquè, clar, vostè ha dit una cosa molt, molt certera, no? Que les dones d'avui en dia no tenen ganes d'aguantar res. Jo no he aguantat mai gaire res, eh? Però les dones que tenim una independència econòmica i una autosuficiència moral i sexual, també, no hem d'aguantar tonteries. Però, és clar, a vegades penses, no, dones una altra oportunitat, no? Echa-li la culpa a Bugui. Mm-hmm. Quins són aquests hàbits o errors que fan que un digui ja aquesta és l'última vegada? És la gota que ha vessat el got.
1: Vale, què vols dir? La gota que...
0: Sí, que dius basta, ja.
1: És que pot ser una tonteria. És que no... Quan la relació està en una situació de burnout, qualsevol tonteria és el tope. Quan la persona ja diu, no puc més. Jo he vist persones que han vingut a dir-me, no, és que no puc més, perquè li va regalar la figureta de la boda a la seva cosina. És que he vist tonteries. Quan han dit prou, perquè no localitzen el conflicte. Es localitzen els actes. El conflicte és un iceberg. El 10% és el que veiem, però darrere hi ha les necessitats i els interessos, i llavors es queden amb l'iceberg, es queden amb les actuacions. Llavors qualsevol actuació ja pot rebentar quan la persona ja està supercarregada emocionalment.
0: Li deia abans això de que les dones som independents i autosuficients, perquè la majoria, en un 99,99%, treballem i tenim bé la nostra pròpia economia, independentment de l'economia de la parella, no? També hi ha persones, homes o dones, però jo m'he trobat amb més homes, que no porten bé allò de que la dona amb la que viuen sigui una professional. Escolti, jo arribo a la ràdio a les 2 de la tarda, no arribo a casa meva fins a la 1 de la nit. Una alegria com qualsevol altra, que m'entén. Clar, no és fàcil viure amb algú que té aquest horari i que, com nosaltres, en la nostra feina, hem d'estar sempre pendents de l'actualitat, de la realitat, trucades a destemps, treballant cap de setmana. Això que per algú pot formar part d'un incentiu, per d'altres és un atac.
1: En aquestes situacions a vegades es veuen temes d'inseguretat o d'autoestima, però tampoc és una relació madura i conscient, perquè una relació madura i conscient té una part de compromís i de quan a tu et van bé les coses, que professionalment et van bé i per això tornes tan tard a casa, jo me n'alegro i t'ajudo i et recolzo, et preparo el sopar, i quan no et van bé estic també aquí. Però pot haver una part d'inseguretat de l'altra persona, de que es trobi que no és suficient per l'altra persona. També és veure, no hi ha una maldat tampoc. És un patró que s'estableix, no? A mi em va bé molt bé professionalment, jo estic molt orgullosa, molt realitzada, l'altra persona no ho està tant, i hi ha una comparació. A les relacions íntimes apareix tot, perquè el nostre cervell es relaxa i és com és la persona i treu totes les seves necessitats i interessos.
0: Clar. Vostè ha vist en la seva consulta persones que han volgut fer mal a la parella? No estic parlant de maltracte, eh?
1: Uh-huh.
0: Sinó, ara vaig a fer-te mal de veritat. No això que fem, uh-huh, o que faig jo de gama amb l'airo i dic quatre tonteries i després jo quan se m'ha passat la, se m'ha passat la boira i ja torno a ser jo altra vegada, com mis coses bones i mis coses muy males. Uh-huh. No, estic parlant de fer mal de debò. Vostè ha estat en consulta i ha vist que aquella persona, quan he dit allò, ha anat a fer sang, ha anat a fer mal.
1: Sí, clar que sí. Ha tingut una actuació que a la base ha sigut una necessitat, per exemple, d'inseguretat o de crit de fer dona'm atenció, i li ha fet unes paraules superofensives. I tant que sí, però no un cop, no. Bastants.
0: I què es pot fer en aquests casos?
1: En aquests casos és la persona que ho rep, vale? Ha de veure si està preparada i vol una relació per rebre aquest tipus de comentaris. Perquè una persona que està ferida, se sent insegura, té un tipus de personalitat que no va amb l'altra persona, rebrà aquests tipus d'atacs. O frustracions, o que té alguna frustració cap a la seva parella, o ha volgut tenir fills, l'altre no ha volgut. Poden haver-hi molts, molts problemes i poden haver-hi comentaris molt ofensius. Perquè, mira, nosaltres partim que darrere d'un conflicte hi ha necessitats no satisfetes. Hi ha un desig no satisfet. I llavors què passa? Que aquí cadascú la creativitat que tingui.
0: No, i les ganes de fer mal que
1: tingui. I l'atac que tingui, exacte.
0: I la informació que tingui del que a tu t'agrada, del que et pot fer mal.
1: I l'habilitat i l'escola que hagi tingut a casa seva.
0: Ah, clar, aquesta és una altra, clar. Perquè nosaltres som, en definitiva, el que hem estat de petits, no, Carlota?
1: Ui, hi ha molt. Jo treballo molt el vincle materno-paterno-afectiu per trencar models.
0: Entenc que una persona que no ha estat prou estimada de petit o de petita no pot entendre que la parella que té sí que ho hagi estat, per exemple.
1: Pot passar, i fins i tot a vegades donen situacions de gelos. De què dius, ostres, no, és que tu... No? De com que l'altra persona ha tingut un entorn molt nutritiu, uh-huh, i tu no l'has tingut, i a vegades és com una situació de tu has estat estimada i no. Però una persona, si té una persona que ha tingut un entorn molt nutritiu i és madura, té una gran oportunitat per créixer amb la relació.
0: Déu-n'hi-do. Escolti'm, que segur que els oients de Radiocat estan fent aquesta pregunta, eh? La venen a veure vostè, que és especialista en conflicte, i vostè escolta molt i parla poc,
1: uh-huh,
0: eh? Parla poc. Però amb la mirada ja ho deu dir tot, vostè, estic segura. Quan vostè li diu a algú, no ho diu això, vull dir, imagini que ve una parella que no van les coses bé, que per més que vostè intenti, aquella persona és aigua i l'altra és foc i no arribaran, uh-huh, mai a una conclusió. Com se li diu a algú no val la pena lluitar més? S'ha acabat.
1: Mai ho he dit.
0: Mai?
1: Mai. Es donen compte ells mateixos.
0: Sí.
1: Les dinàmiques que faig a consulta, al final el que parlen són les persones i es comuniquen entre elles. I elles es donen compte si aquella relació vol existir o no vol existir. Perquè per mi la relació és una tercera entitat que jo construeixo amb tu. I al final es veu si la relació no vol existir o no. Ells ho veuen ells mateixos. Fins no aquí. És responsabilitat meva, eh?
0: No, ja m'ho imagino, ja. Però vostè el que fa és canalitzar...
1: I a més els hi dic molt clar. Esteu parlant? Està aquí la relació? Perquè jo faig la relació entre sessió amb nosaltres. Com veieu que la relació, què vol fer? Aquesta relació vol existir o no?
0: Clar, perquè si m'insultes i no sé què, menys tens i no sé què.
1: I aquesta relació com vol existir? I els hi diu, pues vull això, vull l'altre, vull respecte...
0: El sexe és important?
1: Ui, una de les tres potes.
0: Parlen de sexe a la seva consulta?
1: Sí.
0: Sexe insatisfet?
1: Sí.
0: Fantasies no que no es fan?
1: Sí. Fantasies o problemes sexuals. Mm-hmm. Importantíssim, una de les tres potes. Amistat, compromís i sexe.
0: Amistat, compromís i sexe. Clar, uh-huh, és que per viure amb algú has de ser bon amic. Has de tenir un compromís de lleialtat, una fidelitat. Sí, home, és important, però escolti'm...
1: Bueno, el concepte que es tingui de fidelitat en parella.
0: Lleialtat per mi és molt més important.
1: Hombre,
0: lleialtat, no? El fet de que tu estàs amb una persona que està present a la teva vida i que t'escolta i que t'abraça i que et deixa plorar i que pots anar desmaquillat i, clar, escolti'm, jo cada dia vinc a la ràdio com un gínxol, però m'hauria de veure a la 1 del matí, eh? la niña de l'exorcista, ja li dic ara, clar, jo arribo a casa meva, porto tot el dia maquillada, que si vinc a la tele, que si vinc a la ràdio, i al cap de setmana no em coneixeria, perquè ja no puc més, oi, que m'entén? Perquè, clar, si anés així per casa meva tindria un problema. Carlota, un problema tindríem. Aleshores, és clar, si en aquell moment la persona amb la que visc se'n queda mirant com si estigués veient un fantasma, malament rai.
1: No. T'estima, et respecta i t'estima amb les teves virtuts i els teus defectes. I els teus defectes les accepta com les teves virtuts.
0: I si no, malament rai. Perquè nosaltres també hem de fer el mateix.
1: Hombre.
0: Nosaltres també hem d'estimar i respectar l'altra persona amb els seus defectes i les seves virtuts.
1: Sí.
0: L'han d'anar a veure, Carlota. Perquè a vegades la feina bruta de dir... ¿Quién fue el primero en decir que el amor se gastó de tanto usarlo? Com diria Rocío Jurado, ara que aquesta setmana vinent parlarem amb un dels seus biògrafs. No és tan fàcil, eh? Dir
1: no.
0: Fins aquí.
1: No és fàcil. Però és una gran oportunitat.
0: Doncs ja ho saben, vagin a veure la Carlota Pallàs, conflictòloga, que a mi em sembla que de conflicte vostè no en té cap. Vull dir que va endavant, eh? Que el conflicte desapareix. Gràcies, Carlota.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Així, amb conflictes, marxem, i amb alegries i amb possibilitats d'aprendre a créixer junts. I tornem demà a les 10:05. Bona nit, descansin, gràcies.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, benvinguts, benvingudes a l'edició 2301 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado des dels micròfons de Ràdio 4, a Roc Boronat 127. Comença el Metròpoli, ho fem amb la música del Cepeda. Aquesta nit ens visita per presentar el seu darrer treball discogràfic. Protagonista, també, el Ferran Martínez. És jugador de bàsquet del Futbol Club Barcelona. Tots fins la 1 en punt de la nit, aquí a Ràdio 4.

0: Ferran Martínez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Exjugador professional de bàsquet, va jugar al Barça, al Futbol Club Barcelona, al Joventut de Badalona o al Panathinaikos, no? d'Atenes. Què recordes d'aquella època professional?
1: Bueno, ara, vist amb el temps, doncs, sembla com si fos una pel·lícula, que no sigui ni jo mateix, no? Perquè ha passat molts anys. Però bé, és una època molt, molt bona, no? En la qual qualsevol esportista professional que juga en els millors equips d'Europa doncs ho gaudeix molt, i a més vam guanyar molts títols, em va permetre viatjar per tot el món, o sigui que molt bé.
0: Va ser internacional en 156 ocasions amb la selecció espanyola, a més d'Olímpic, evidentment,
1: sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí, ja et dic, van ser uns anys molt, molt intensos, perquè pràcticament des dels 16 anys que vaig començar ja jugant al primer equip del Barça com a professional, fins que em vaig retirar amb 35 anys, doncs van ser una carrera molt llarga, pràcticament sense descans, empalmant sempre lligues nacionals amb selecció espanyola, vull dir, i molt xulo, no? Vaig extreure molts valors que m'han servit molt per la vida real, que és quan et retires.
0: És a dir, que els teus somnis s'han fet en realitat moltíssimes vegades.
1: Sí, sí, perquè al final tot va molt ràpid. Tu quan comences a jugar, que ets molt jove, doncs no et planteges a arribar a fites molt altes, però conforme va passant el temps, doncs ja a partir de les categories inferiors vas pujant, i bueno, estic content de tot l'aconseguit, sí.
0: Tenim a sobre d'aquesta taula un llibre que jo crec que la nostra audiència ha de llegir. Es diu El algoritmo de l'éxito. És un manual d'estratègies reals, per treure més partit al nostre talent, la feina i sobretot a la vida, no?
1: Sí, sí, bé, de fet, com et deia, vaig tenir una carrera com a jugador. És veritat que mentre jugava em vaig saber autogestionar bastant bé, i després vaig iniciar també una carrera dintre el món financer i de les inversions, i d'alguna manera el que tracto d'explicar en el llibre no és bàsicament donar consell, sinó que el llibre serveixi d'estímul o d'inspiració per molta gent que es pugui veure reflectida en moltes coses, i basat en la meva experiència doncs intento explicar doncs com poder treure, doncs, quan parlo d'èxit no és un èxit ni econòmic ni professional, sinó que, perquè la paraula èxit és molt relativa, no? Però és per poder arribar a ser feliç, no? amb tot el que això comporta. Llavors, les tècniques que jo he aplicat, tant en el món de la inversió com en el món de l'emprenedoria, també en la vida personal, doncs sempre extraient aquests valors de l'esport d'èlit.
0: És complicat seguir els teus consells?
1: No, jo crec que és molt fàcil. No? Sí? Sí, sí, sí. De passa que requereix una certa, entre cometes, disciplina, no? De ser constant. En parlo molt també de, diguéssim, del treball amb equip, que això també ens ensenya molt a l'esport d'equip. Parlo molt dels equips del rendiment, també, de com, doncs, no desmoralitzar-se, com ha de fer qualsevol emprenedor. I al final també com planificar-te, no? A mig i a llarg plaç.
0: Quan vols, per exemple, invertir, hi ha molt de risc?
1: Home, clar.
0: Molt.
1: No, aviam, tot depèn. O sigui, jo el que explico aquí és que tu tens que tenir un plan, no? I aquest plan és dir, bueno, com a mínim, tens que tenir unes nocions bàsiques, que és tenir la informació de quan guanyes i quan gastes. I a partir d'aquí, doncs, poder-te fer una bona planificació, sapiguent que per la majoria de gent és molt complicat poder estalviar, i per això requereix una certa disciplina i, a més, tenir el màxim de coneixements de lo que és els diners i lo que són les finances, per no dependre exclusivament dels consells que et puguin donar, a lo millor, doncs, el propi gestor del banc o qui sigui, no? Com més coneixement tinguis tu, més control tindràs de la situació, també.
0: Avui dia hi ha molta por, hi ha por a l'incertesa, por a la pressió, vivim sobre pressió. Tot això podem, d'alguna manera, deixar-ho de banda?
1: Sí, perquè, aviam, és tot neix del mateix, no? Primer, de la falta d'informació i la poca formació que tenim. Per mi és totalment incoherent que en un món dominat doncs, per les macroeconomies i les finances i tot això que està passant, doncs des de molt petits no et donin cap tipus de diguéssim, de formació sobre economia, no? Això es tenia que ensenyar ja des dels 5 anys, el parvulari, i no molts continguts doncs, que no tenen tanta utilitat com aquesta, que això seria bàsic. El que passa és que jo suposo que tampoc interessa molt que la gent tingui masses coneixements, no? D'aquesta manera, doncs, no sé, necessites sempre algú que et vagi guiant en aquest sentit. Llavors, jo crec que com més informació puguis tenir i més coneixis realment com funciona el diner, què són els estalvis, com pots estalviar, quins productes hi ha, les noves maneres d'inversió que encara, doncs aquí a Espanya moltes vegades arriben molt més tard, aquí a Europa, diguéssim, però altres països ja ho tenen molt més avançat, doncs intentar investigar, tenir curiositat i a partir d'aquí doncs poder-te crear el teu propi futur i la teva pròpia llibertat financera.
0: Moltes vegades quan una cosa no funciona ens diuen t'has de reinventar.
1: Sí.
0: És fàcil reinventar-se i sobretot sortir de la zona de confort.
1: No hi ha res fàcil a la vida, no? Però tot depèn del caràcter que tingui cadascú i de les ganes que tingui de poder sortir d'aquest estat de confort, no? Llavors, és una altra de les coses que quan parlo de que l'esport és una escola de vida, és boníssim perquè ens hem tingut els esportistes per mantenir-nos molts anys a la màxima èlit, doncs contínuament t'has d'estar reinventant, treballar més que els demés, tenir més disciplina que els demés i sobretot tenir curiositat i formar-te mentre pots, no? Llavors, quan et retires, se t'obre un món molt gran que gràcies a l'esport d'elit doncs, has pogut conèixer molta gent de tot el món, viatjar per molts països i tenir una imatge molt més oberta i molt més global de tot.
0: Evidentment et vas reinventar, no?
1: Sí.
0: Aquell moment que vas tenir una sortida d'alguna manera forçada de l'esport.
1: Sí, bueno, vaig tenir una lesió al genoll molt greu que em va retirar. Jo tenia intenció de seguir uns anys més, tot i això acabava de fer 35 anys, però arrel d'aquesta lesió jo mentalment ja m'havia preparat bastant i a partir d'aquí tot va venir molt rodat, perquè a partir de coses dolentes o negatives que van passar, com una pèrdua d'uns estalvis, arrel de la punxada de la bombolla tecnològica, doncs em vaig formar per poder negociar amb el banc i poder-ho recuperar i arrel d'això doncs vaig ajudar a crear un departament d'esports and entertainment a un banc suís i així és com vaig entrar en el món, diguéssim, de la banca privada i així és com va anar tot rodat fins que vaig passar-me després a ser emprenedor, a formar les meves pròpies companyies. Bueno, tot això va anar molt, molt rodat i molt seguit amb una activitat doncs, molt intensa, igual que la de l'esport.
0: El algoritmo de l'éxito de Ferran Martínez, segurament hi ha molta gent que ens està escoltant que ara mateix ho està passant molt malament.
1: Sí,
0: però molt malament.
1: Segur. Sí.
0: Què li diries?
1: Home, jo l'únic que podria dir a tothom, no? Tant els que ho passen malament, molt malament, o els que estan més o menys bé, és que al final tot depèn d'un mateix, no? I que per molt malament que ho estiguis passant, sempre hi ha una sortida, perquè hi ha coses molt pitjors que els moments que puguis estar passant a nivell, potser, professional o personal, no? I que la vida és una superació constant i una reinvenció constant. Llavors has d'intentar sempre veure la part positiva de les coses, com sempre dic, que el caràcter optimista ajuda molt, que no vol dir idealista, sinó vull dir optimista, però realista a la vegada, i que sempre hi ha sortides. El que passa és que tot això requereix un esforç, requereix una disciplina, com et deia abans, i unes ganes de poder-ho fer, no? Llavors sé que és complicat, però depèn de cadascú.
0: Per què vas decidir escriure l'algoritmo de l'éxito?
1: Doncs mira, és el meu sisè llibre, justament. A mi m'agrada molt escriure,
0: sí,
1: Fa molts anys que ho vaig fent, i d'alguna manera era per treure coses que jo havia viscut també i que tenia dintre, doncs per què no poder-ho treure i explicar-ho per si pot servir, com et deia, d'inspiració o d'estímul per algú, no? I llavors, a més, li vaig posar aquest títol perquè com també parlo molt de tecnologies molt disruptives, com és la computació quàntica, com la intel·ligència artificial, blockchain, aquestes coses que la gent moltes vegades sent parlar però realment no sap el que és. Clar. O no sap com aplicar-ho, doncs que pugui tenir unes nocions bàsiques per veure com totes aquestes tecnologies poden ajudar-te també en el futur i no només veure-les com una part negativa del que ens està venint.
0: Clar, la gent quan escolta de quàntica, no? Llavors pràcticament no sap el que estem parlant, no? Però la quàntica cada vegada està més a la nostra vida.
1: Bé, jo comparo com estava la situació dels ordinadors als anys 50, per exemple, no? Que la gent jo no havia nascut, però en aquella època suposo que molt poca gent sabia per què servia una computadora, no? Com va començar a venir els ordinadors personals aquí, a finals dels 70, principis dels 80, i tothom va començar a tenir un ordinador. Abans de tenir-lo ningú es plantejava que necessitaves això per fer moltes coses, i quan va venir la irrupció d'internet, tothom deia que estava molt bé per consultar, però tampoc ningú pensava que podries fer compres online, perquè tothom deia que si no ho veies o ho tocaves, tu no compraries per una xarxa, no? I mira el que ha significat internet, doncs el mateix blockchain, el mateix la intel·ligència artificial i la computació quàntica, que és la pròxima gran disrupció que estem començant ara en els inicis i que canviarà absolutament tota la humanitat d'una manera molt dràstica.
0: Ferran, què és el primer que hem de fer si volem tenir una llibertat financera?
1: la primera inversió i la més important és la formació i la curiositat per aprendre i per saber que quan m'expliquen alguna cosa, per què m'ho estan dient, per què em diuen inverteix en aquest fons d'inversió o inverteix en aquest mercat monetari, per exemple, o el que sigui, no? Per què? Per què m'estan dient això? Què hi ha darrere això, no? I quines garanties puc tenir o quina tranquil·litat o... I sempre és el mateix, més o menys, no? És un equilibri entre el risc que vulguis assumir i les ganes que tinguis de poder arriscar el teu patrimoni i planificar-te. A més risc, més guanys pots tenir i al revés també, no? Llavors és un equilibri constant.
0: S'ha parlat també els darrers anys molt i s'ha posat de moda el trading.
1: Sí, però bé, el trading és per gent, és per, lògicament hi ha professionals que estan contínuament comprant i venent cada dia i llavors jugant amb els mercats utilitzant anàlisis tècnic, que es diu, que és, bueno, en funció de les compres i ventes doncs fas una operació o una altra. Bueno, és una manera també de guanyar-se la vida, i... però bueno, a mi sempre m'ha agradat molt més pensar de manera una mica més estratègica, més a llarg plaç, no? Llavors, com tota la vida, els traders doncs, han de tenir la millor informació, la més ràpida possible, i saber el que porten entre mans.
0: A qui va dirigit el llibre?
1: A tothom, a qualsevol persona, sí. És curiós perquè està anant molt bé de vendes, sí, segons m'han dit, i estem molt contents per això, i sobretot no tant perquè... O sigui, m'ha sorprès, jo ja ho sabia, no? Però m'ha sorprès que estan comprant el llibre amb molts empresaris, molta gent del món de l'empresa, i no tant de gent que coneixi, em coneixi per la meva carrera esportiva, el qual és molt positiu, perquè ja et dic que fa molts anys que em vaig retirar, i bueno, si, ja et dic, si a gent que estan acostumats també a l'alt rendiment, diguéssim, dintre de les companyies, els hi pot servir també doncs, de motivació, doncs, jo molt content, no? I en aquest sentit va dirigit a qualsevol persona que es pugui trobar reflectit amb el que explico en el llibre.
0: Vas dir una frase que em sembla molt interessant: porque la verdadera riqueza no es tanto el dinero que ganas, sino la vida que puedes permitirte vivir.
1: Sí, clar, és que és molt important.
0: Està molt bé, eh?
1: Bueno, sí, perquè això em refereixo que moltes vegades ens creem necessitats inútils, no? Que dius, ostres, és que jo vull ser com el del costat, no? Però tens que ser realista i no t'ho pots permetre. Però és que això no vol dir ser més feliç o menys feliç.
0: Clar.
1: Tenir que passar una mica de la cultura del tenir coses, a la cultura del ser, no? De sentir-te bé amb tu mateix, amb la teva entorn, la teva família, els teus amics. I això té molt de filosofia, també, no? Llavors, jo crec que això és molt important, no? I en una societat que estem tan consumista, que sembla que si no tens tot el que t'estan venent no ets feliç, bueno, jo crec que això és negatiu i hem de canviar una mica el xip.
0: Això està passant també amb els fills, amb els nens. Els pares estan educant d'una manera els fills de que han de tenir això perquè el seu amic ho té i no pot ser que vagi a l'escola amb un telèfon inferior, per exemple, que el seu amic del costat.
1: Sí, és probable que bueno, ho veiem què passa, no? Això és molt negatiu, també, perquè al final l'educació que nosaltres li donem als nostres fills tindria que estar basat en el que nosaltres ens van donar els nostres pares i els nostres avis, que sobretot era la cultura de l'esforç, no? I era la meritocràcia. I és a dir, com més t'esforcis, com més puguis tu estudiar o el que sigui, o treballar amb el que sigui, doncs més podràs avançar. No es tracta de tenir més que el del teu cantó o d'aparentar que tens més. I llavors, ja et dic que és complicat perquè estem en aquest tipus de núvol, estem tots ficats aquí dintre. Per això jo crec que un dels valors més importants que hi ha que és fer esport, perquè justament a l'esport t'ensenya aquests valors, no? I no cal ser un professional de l'esport. Qualsevol persona que faci qualsevol tipus d'esport, encara que sigui molt, encara que sigui caminar només, t'està ensenyant doncs, a posar aquests valors en els teus fills, no? I això és molt important.
0: Una lectura recomanada des d'aquest programa, El algoritmo de l'éxito, del Ferran Martínez. Ferran, amb quina cançó voldries acabar el programa?
1: Ostres, ara m'has agafat d'improvís. No sé, és que qualsevol del Serrat, per exemple. Jo parlo del Serrat en el llibre perquè és una persona que conec que és molt, molt humil amb tot el que ha sigut i que ens ha també representat a una generació, als nostres pares i a nosaltres després també. I qualsevol d'ells, de cançons del Serrat, està perfecte.
0: Doncs acabem amb en Serrat. Gràcies per venir, Ferran.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: símbols.
1: Arriba la una de la matinada, al final del Metròpoli. Demà a les 12 de la nit, una nova edició d'aquest programa. Que tingueu molt bona nit, un bon dia. Ha parlat Xavi Collado.

0: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
1: Vols entendre millor el món que ens envolta?
0: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
1: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
0: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
1: Escolta Digue-li Ciència a Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
0: i diumenge a les 8 del vespre.
1: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
0: O al web de Ràdio 4.
1: Ciència per entendre,
0: tecnologia per avançar
1: i coneixement per a tothom.
2: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

0: Molt bona tarda, què tal, com esteu? L'Hospitalet és una ciutat que en els darrers temps ha esdevingut tot un focus cultural, sobretot mercès a aquesta iniciativa del districte cultural de l'Hospitalet. Però l'Hospitalet és quelcom més que tot això. Bellvitge, la Florida, són barris que atresoren una gran diversitat de població i aquesta diversitat enriqueix el substrat social i cultural d'aquest territori de Catalunya. Avui parlarem de la gent de la Fundició, que ja ens han visitat en més d'una ocasió aquí al nostre territori cultural. És una iniciativa social, cultural i diríem més, fins i tot política, que vol mostrar doncs noves maneres de vida, de veïnatge a l'entorn de la cultura, l'ecologia, l'ensenyament, la sanitat. En parlarem amb la gent de la Fundició. Però aquesta mateixa setmana ja sabem més coses sobre algun dels macroesdeveniments culturals que tindran lloc aquestes pròximes hores al territori del nostre país i que se centren i molt algunes d'aquestes mostres a la ciutat de Barcelona. Estem parlant de festivals com ara el Sónar i també el Cruïlla. Doncs bé, el Festival Cruïlla ens completava una miqueta més la seva programació. Aquesta mateixa setmana hi haurà teatre, hi haurà monòlegs, hi haurà moda, hi haurà arquitectura, hi haurà gastronomia i, com no, també hi haurà música. I nosaltres serem presents i intentarem explicar-nos doncs moltíssimes de les coses que passaran per aquest festival. Entre d'altres, el retorn d'aquest senyor, figura imprescindible de la música, que a més ens portarà el seu darrer muntatge, que és una absoluta meravella, David Byrne.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

La segona vegada que David Byrne, exlíder dels Talking Heads, visita el Festival Cruïlla. L'anterior va ser per presentar-nos aquella absoluta meravella, bah, que ens va deixar tots absolutament flipats i bocabadats, i que era American Utopia. I aquesta vegada David Byrne torna, i torna amb nou treball sota el braç. Es tracta de Who's the Sky, un disc a més on treballa amb aquesta meravellosa orquestra, amb aquests meravellosos músics de la Ghost Train Orchestra. Anar a veure a David Byrne sempre és un privilegi, i per tant, o sigui, no us podeu veure, no us podeu perdre, perdoneu, l'actuació d'aquest senyor al pròxim Festival Cruïlla. I els que tampoc us podeu perdre, perquè cada concert és un festival en si mateix, és una festa, és a The Hives.

Us hem de dir que ens fa molta il·lusió que actuïn els The Hives al Cruïlla, perquè en un moment, i ja ens agrada, els ritmes urbans, els sons més llatins, les músiques electròniques són omnipresents a pràcticament tots els festivals. Escoltar de tant en tant una guitarra també ve de gust, no? Bé, tindrem els The Hives, però també tindrem els Pixies, els Black Crowes, Garbage, Sweet, i després, evidentment, a tot un seguit d'artistes locals del nostre país, entre d'altres, doncs, Rigoberta Bandini, també Sen Senra, Zahara, Judelín, que estaran actuant en aquest festival al Cruïlla, però això ja us ho anirem explicant perquè tenim encara temps i serem presents, com sempre, ja en el recinte del Parc del Fòrum. Ara, com us dèiem, hem de marxar cap a l'Hospitalet.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Avui em sembla que escombrem cap a casa, no?
1: Avui escombrem...
0: O tornem als orígens.
1: Sí, sí, totalment. Avui escombrem cap a la perifèria de casa, no? Aquesta mal anomenada perifèria, que té a veure amb
0: altres coses. Ui. Ara que parles d'això, que un dia les convocarem per parlar-ne, perquè em va semblar superinteressant el debat que vàrem tenir oportunitat, bé, el debat, el panel, que vàrem tenir oportunitat d'escoltar l'altre dia amb una de les jornades del Primavera Pro, i que plantejava precisament parlar d'això, no? De centres, de marges i de perifèries, no? I si no, ens hem de deixar una miqueta ja d'utilitzar aquests termes, perquè en uns moments en què el relat sembla que ho marqui tot, el que és veritat i el que és mentida, les paraules, el lèxic que s'utilitza és tremendament important.
1: Ja saps que aquí, a Territori Clandestí, ens agrada més parlar d'altres centralitats culturals que no de perifèries o no de descentralització. I avui tenim la sort de celebrar l'aniversari d'un d'aquests espais, d'un d'aquests projectes que han marcat una època, que estan marcant una part també de les narratives públiques i acadèmiques sobre el paper que juga la cultura a la societat i que fan 20 anys. I avui tenim a la Fundició.
0: Doncs mira, marxem cap a l'Hospitalet, marxem cap a Bellvitge, marxem cap a Cala Florida i, evidentment, si hi ha una banda sonora de la Florida, la protagonitza aquest senyor.

0: o forma part de la banda sonora de Bellvitge, de l'Hospitalet, i podríem dir el territori del nostre país i més enllà, sinó que a més és una referència. Ara estava pensant també que precisament dintre de les jornades del Primavera Pro es va presentar una peça audiovisual que encara no ha tingut oportunitat d'estrenar-se i que tenia a veure doncs, amb les vides de les dones que han viscut durant algun temps en recloses en centres de menors del Departament de Justícia de la Generalitat, i parlaven precisament de que la música d'alguna manera havia aconseguit salvar-les, no?, de determinades situacions i connectar-les entre elles, no? El paper de la música, el paper de la cultura una altra vegada.
1: Sí, sí, sí, cap dubte amb això, i la Fundació precisament és un d'aquests projectes que d'alguna manera dibuixa un canvi de paradigma cultural, no? O l'ha vingut dibuixant, no la dibuixa, sinó l'ha vingut dibuixant i el continua dibuixant. Dibuixa d'alguna manera un camí que va de pensar els equipaments culturals a pensar les relacions culturals, de pensar en la programació a pensar més en els processos, no?, de transformació també, i quin paper juga la cultura en això, i pensar també en el canvi, no?, que hi hauria de focalitzar en els equipaments i els projectes públics a centrar-nos en la comunitat com un motor d'acollida, de canvi, de transformació, no? I avui ens acompanyen els dos socis, la soci i el soci fundadors precisament de la Fundició, que són la Mariló Fernández i el Francisco Rubio. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Molt bona tarda i benvinguts i benvinguda.
1: Si no m'equivoco, dues persones que la seva formació ve precisament, com deies, dels espais de pensar l'art, no?, i d'educar-se en art, perquè van estudiar Belles Arts. Uh-huh. I jo volia començar plantejant aquesta pregunta, no? Com, no?, en un sistema acadèmic, no?, com és el que tenim avui aquí, no?, les nostres universitats, que estan més pensant en projectes vinculats al talent, a la projecció econòmica del talent, etcètera, etcètera, no? I en el cas de l'art, també molt enfocat en aquest paradigma, no?, les galeries, la projecció de la creativitat individual, etcètera, com dues persones que s'han format en les Belles Arts fan un gir, no?, tan important cap al paradigma dels drets culturals molt abans de que es parlés de drets culturals?
3: Bueno, pues jo crec que no és només que ens forméssim en Belles Arts, que potser va ser una casualitat, sinó que doncs nosaltres doncs hem crescut i hem habitat doncs aquests territoris pels quals Barcelona és la perifèria. I que en aquests territoris també passaven unes altres coses que jo suposo que quan vam arribar a la universitat són les que van fer que tot allò que l'acadèmia ens posava sobre la taula nosaltres d'alguna manera el poséssim en qüestió, perquè no entrava en relació o generava molt de soroll amb el que estaven passant en els nostres barris, no? Jo crec que una mica...
0: I escolteu una cosa, què estava passant en els vostres barris?
3: Pues clar, per exemple, jo soc de Can Vidalet. Quan jo tenia 10 anys jo anava al TPK, que era una cooperativa d'artistes que estava al carrer Aigües de Llobregat, que estava al barri de Pubilla, a casa al costat del meu, i era un espai loco, o sigui, superboig, on doncs la gent del barri, els infants i les veïnes que tenien inquietuds amb qüestions de creació, les posaven en funcionament en relació a les necessitats de la comunitat. Jo crec que aquest referent per nosaltres de petits i aquest referent del que passava en el barri, que passaven moltes altres coses, perquè jo ara estic pensant, jo que sé, que a la meva escola doncs un dels pares que sabia fer teatre o que li agradava el teatre inventava obres de teatre, i els dissabtes els nens, les nenes anàvem a l'escola, interpretaven aquestes obres. Un altre, veïns que els agradava pintar, també agafaven les furgos i ens portaven a pintar. Crec que com les inquietuds de les veïnes per construir espais comunitaris on la creació formava part com de la celebració i del goig, era com una cosa que estava com molt viva i fins i tot de les reivindicacions veïnals, no? De les lluites que en aquell moment doncs, els barris havien de fer per poder viure millor.
1: Clar, és molt important per entendre la trajectòria aquests 20 anys, no? Aquest aniversari que estem també celebrant avui aquí a Territori Gran Destí de la Fundició, entendre també què vol dir treballar des de l'Hospitalet, i és molt important que situem els projectes a l'entorn on s'estan fent, no? I d'alguna manera a l'Hospitalet també s'encarna tot aquest canvi, no? De les narratives de quin paper jugava la cultura i les polítiques culturals com atracció de talent, un recurs pel producte interior brut, l'economia de la cultura, tota aquella empenta dels anys 90 i de les indústries creatives, no? Cap a un canvi que s'està produint i que jo crec que té un cert èxit, però que en el cas d'Hospitalet encara està convivint aquestes dues tensions, no? A l'Hospitalet hi ha un projecte molt important, municipal, que es diu el Districte Cultural, que d'alguna manera juga aquesta lògica de traure talent i jugar amb la indústria de la cultura com un element de dinamització, però està a projectes com la Fundició, hi ha altres, però hi ha un projecte com la Fundició que d'alguna manera respon a aquesta lògica de no, aquí no es tracta de trobar talent, aquí en aquesta ciutat, en aquests barris, hi ha un talent que segurament no és només individual, sinó que és col·lectiu, i hi ha unes necessitats on la cultura, d'alguna manera, Francisco, juga un paper important.
2: Sí, jo crec que el paisatge que estava dibuixant la Mariló, nosaltres per generació, per edat, una mica vam agafar com els darrers coletazos d'una cultura que encara no estava totalment submesa a les lògiques neoliberals, tant de les indústries culturals com d'aquesta gestió pública, però també molt influenciada per aquesta lògica del consum que després es va imposar. Crec que d'alguna manera el que intentem és com actualitzar, contemporanitzar aquesta idea d'una cultura com més autoorganitzada per les comunitats, pels veïns i les veïnes. I en conflicte amb aquesta mena de projectes que trobem a l'Hospitalet, com a moltes altres ciutats, i Barcelona i el Poblenou on som avui mateix, doncs ni parlar-ne. Llavors, bueno, no sé, jo crec que una clau molt important és construir infraestructures del comú per tenir autonomia per poder fer altres coses diferents a la que aquest model més neoliberal ens imposa, i també produir discurs, un discurs doncs contrahegemònic, crític, com li vulguis dir, no sé.
0: Ara parlarem d'aquestes construccions d'infraestructures en comú i d'aquests discursos que, tal com està el pati, cada vegada són més necessaris, però seguim amb la banda sonora de l'Hospitalet.

0: Era Hergé, és un altre dels creadors i creadores que pol·lulen per als barris de l'Hospitalet. Avui estem parlant de la Fundició, estem parlant de que celebren 10 anys, no? Hem dit, Dani Granados? 20 anys, 20 anys. Ostres, 20 anys, Déu-n'hi-do, és que passa el temps tan ràpid. Estela, Lais, què tal? Molt bona tarda. Ens expliques què és AMRA?
1: AMRA és una associació juvenil que és mixta per a tothom, però que està liderada per dones negres o racialitzades, ara mateix negres. I res, és una associació que el que volem és com augmentar la consciència crítica, la capacitat de pensament crític del jovent i trencar amb dinàmiques d'adultocràcia, adultocèntriques, que posen les mirades adultes en el mig i es perden totes les altres, sense perdre la visió intergeneracional, perquè creiem que hem de conviure totes.
0: Estela, m'acabes de posar una paraula sobre la taula que crec que encara no havia sortit en aquest programa, que m'ha fet petar una mica el cap i que m'agradarà parlar-ne avui, potser un altre dia, que és adultocràcia.
2: Adultocràcia.
0: No, perdó, em sembla estupendo, em sembla meravellós.
2: No, és que a més que existeix, evidentment, aquesta adultocràcia i que d'alguna manera projecta una visió sobre els joves històricament, això no és d'ara, que criminalitza, no? Que criminalitza la joventut i que criminalitza la forma de relacionar-se amb la joventut. Però a més estem en un moment en el que hi ha moltes dades que estan dient també que una part important de la joventut està optant per discursos o per narratives polítiques que estan més properes als discursos d'odi, a l'estigmatització de la diferència, al masclisme i al patriarcat, no? I en aquest sentit, què important és, no? Projectes culturals que volen donar resistència a aquests discursos, no? Com una contrahegemonia, no? I una alternativa narrativa perquè els joves tinguin un espai on refugiar-se, que estiguin més vinculats, com ho deia abans el Francisco, als drets humans, que no aquests discursos més reaccionaris.
1: Sí, de fet, és molt com normal, no que sigui normal, sinó que està normativitzat i que és normal que la gent vulgui buscar un nosaltres. Perquè hi ha moltes faltes de condicions materials, o sigui, no tenim accés a res, no controlem res, i això genera molta angoixa i molt que no et sents, no et sents que formes part de res. I dins d'això és molt fàcil caure en discursos que són molt simplistes, que simplifiquen molt la realitat

0: i que ràpidament pots connectar amb una causa que és fictícia de, per poder resoldre el dubte de què és el que m'està passant i per què estic vivint això i, algun, i que a més escapa el meu control.
1: A més, una part d'aquests discursos, Estela, són, tenen dinàmiques directament culturals també, dic els reaccionaris. Per tant, que important és reconèixer que la cultura per se no és un espai de discursos positius i democràtics i ben pensants, sinó que també hi ha una dimensió cultural de tota la narrativa reaccionària, no? Per tant, com els joves, a través de la pràctica cultural més quotidiana, no?, poden donar resposta, no?, o plantar cara a això, no? És a dir, fem cultura i fem una cultura contra una altra cultura que ens estan imposant, no?, que és aquesta cosa de tenir por, d'anar al penúltim contra l'últim, etc, etc.
0: Jo crec que posant les nostres formes de ser ja està la vida damunt la taula. O sigui, moltes vegades fer resistència no passa per pensar molt ni per pensar com en espais molt formals, molt acadèmics i molt blancs, sinó en fer. En fer i en posar damunt la taula formes de fer que estan vinculades als nostres arrels culturals i a la nostra indoncencrància. Com se dice, Mario?
2: Idiosincràcia.
0: Pues eso, ¿ves? Palabros.
2: I escolta'm una cosa, Estela, qui sou i com treballeu totes aquestes temàtiques, totes aquestes problemàtiques des d'AMRA?
0: No som Naiden. Naiden. No som Naiden.
2: No, segur que sí.
0: No, nosaltres vam començar perquè fa molts anys, quan, bueno, molts anys no, jo soy pequeñita, però quan era més pequeñita, hi havia una qüestió amb el racisme que ens interpel·lava molt, com a dones negres d'Hospitalet, que no, que som de Hospi, i que això també té unes conseqüències, i sobretot en el pas entre batxillerat i anar a la universitat vam començar com a patir moltes violències lligades també a la nostra qüestió de classe que no eren, no eren capaços com d'identificar i que mai ens havíem plantejat. Nosaltres estàvem acostumades a ser, ja està, en nostre microclima, que és, o sigui, en la meva classe de tota la vida només hi havia una persona o dues blanques. Llavors, passada això a la universitat, on jo era l'única negra i on rebia tractes i formes de fer i formes de dirigir-se a mi, pues, perquè soy l'única negra, aquest pas, aquest canvi, ens va, i després, aguantar tota la violència que és anar a treballar perquè has d'ajudar a la teva casa, que jo he tingut la beca, jo he tingut la sort de ser becada a tot el que he estudiat. I he fet grau, he estat becada des de batxillerat, i fins al màster. He fet grau, un postgrau d'Economia Social i Solidària i després el màster i tot becat, però encara i així he hagut de treballar perquè a la meva casa no hi arribàvem. I com aquesta realitat, totes les que formem part d'AMRA l'hem passat. De fet, tinc companyes que han hagut de parar durant un any per poder treballar i començar a la universitat. I aquest impàs en el que ens vam adonar el que, la conseqüència que era ser una dona negra a la societat més oberta, més enllà de la, del nostre microclima, va tenir com la necessitat d'organitzar-nos en alguna qüestió i no sabíem com. Després, el 2022, quan em vaig graduar, vaig fer les pràctiques a la Fundi, bueno, a la Fundició, també tiene un nombrecico, a la Fundició, i això com va obrir com un abanic de possibilitats. Perquè ja era com un havia un espai físic que era Pomecia, que s'estava enxegant en aquell moment. Hi havia persones que tenien experiència i sabés que nosaltres pues, no podíem, perquè érem, pues, jo què sé, teníem 19, 20, 21 anys i no sabíem ni d'on venia el viento. Llavors vam arribar allà, vam veure com l'abanic de possibilitats i jo vaig trucar a les meves amigues, perquè som amigues, i li vaig dir, oye, mira, estoy aquí con esta gente, no sé qué hacen, pero hacen cosas.
1: Es una buena manera de resumir que está la Fundició, ¿eh? Hacer y cosas, ¿no? No sé, sí, yo creo que está...
0: I a lo millor podem tornar a explorar com a organitzar-nos. I vam començar un altre cop i vam posar damunt la taula.
2: És que m'està deixant flipada, m'està patant encara més al cap, Estela, amb aquest discurs i amb aquestes reflexions. O sigui, que poso una mica de música i seguim amb la Fundició.

0: És la música de Liszt, que també és un músic molt lligat a l'Hospitalet, al Pumarejo, a la Salamandra, als estudis de gravació, als centres culturals que hi ha en aquesta ciutat amb els seus múltiples barrios. I em feia gràcia perquè quan ha entrat la Marilo Fernández i el Fran Rubio, socis fundadors de la Fundició, que recordeu, avui estem celebrant que ja fa 20 anys que funcionen i que han donat a llum a diferents projectes, Dani Granados, la Marilo tenia com un posat una mica pessimista. I no, Marilo, perquè és que després d'escoltar l'Estela, jo crec que us hem de felicitar, perquè si vau posar les llavors perquè després surtin floretes, com ara l'Amra, és una cosa que, no sé, no? Fa goig, no? O què?
1: Bueno, aquí ja és una mica el tarannà de cadascú. El pessimista o optimista, que sí.
0: No, mira, és que no us posaré el pastís. No, o sí, li posarem el pastís amb molt de sucre per veure sí. si els hi endolcim una mica. I
2: els forçarem a menjar el pastís. Ja.
1: No, a veure, jo crec... Pessimistes o optimistes, la cosa és que més moral que l'Alcoyano tenim, vull dir que...
0: S'ha de tenir per tirar endavant projectes d'aquestes característiques.
1: Hi ha un punt de... No queda un altre, vull dir, no queda un altre més que intentar fer coses. I fer alguna cosa per resistir i per construir una alternativa. Perquè si no, també, o sigui, quina vida de merda, no? Vull dir, no vida de merda, però... Que no sé, que és com que no queda una altra. Llavors, pues amb més alegria o menys, anem fent. Jo, no sé, jo ho he vist de vegades amb cert goig també de quan, jo què sé, quan passen coses xules i quan és guai, et dona... Però no tenim temps de celebrar, no? És veritat.
2: Bueno, avui estem celebrant, jo crec, no?
1: Sí, aquesta és la celebració més que tenim.
0: Jo és que sóc molt de les teles, saps? I el que dèiem abans, el que diuen els colombianos, si el mundo se derrumba, nosotros nos vamos a bailar rumba. O sigui, a veure, al final, vull dir, les penes, veritat, amb una mica de festa es passen una mica millor.
2: Jo crec que és per celebrar que hi hagi un projecte com la Fundació que tingui 20 anys i que el tingui amb una certa salut de ferro o del metall que sigui, però una certa salut. I ho dic perquè clar, la Fundació no és només un projecte d'activisme cultural i social, és un projecte que econòmicament se sosté i sosté a una sèrie de persones que viuen i treballen de la Fundació, no? Entre elles l'Estela, però no només, d'altres, són unes quantes en aquest equip. I jo volia també preguntar per això, no? És a dir, sembla que històricament només hi ha un model de desenvolupament cultural, no? Empresarial, que respon a uns marcs que ja hem parlat abans, no? Que és més industrials, del producte, i vosaltres, en canvi, esteu sostenint una lògica vinculada a l'economia social i solidària des de la cultura, que té a veure amb l'acció comunitària, que té a veure amb altres dinàmiques, però econòmicament, com ho feu sostenible, no? Quin paper juguen les administracions en aquestes relacions, que entenc que és important, sobretot per una cosa, l'hem dit moltes vegades, Consola, en aquest programa, i és que la política pública no només no la fa només l'administració pública, sinó que moltes vegades la fan més espais, com en aquest cas la Fundació.
3: Pues és una mica una economia monstruosa, però sí que hem arribat com a generar com aquest model on nosaltres sí que creiem que els calés públics han d'anar a espais i a iniciatives que són potser diferents dels que ara mateix és el model més hegemònic, i que també poden demostrar que quin és l'impacte a nivell comunitari que tenen posar calés en aquestes lògiques. No sé, en la Florida ara mateix, doncs, quasi que hi ha com una mena d'ecosistema, no?, de diferents entitats, projectes, amb xarxes de suport entre totes les iniciatives i amb un punt molt important, doncs, de calés públics, que també hem anat com reclamant, perquè bueno, jo me'n recordo les primeres subvencions que van demanar, jo que sé, a l'OSIC, que llavors es deia d'una altra manera, i que no hi havia cooperatives en aquell moment que es presentessin a les subvencions, no ens les donaven, i l'any següent tornaven a enviar el mateix projecte, i a l'any següent, i a l'any següent, fins que vam arribar doncs, a tenir aquests recursos, que també jo crec que era que nosaltres... com a pedagogia institucional. O sigui, nosaltres volem que aquests recursos que són nostres vagin en aquests territoris i d'aquestes maneres.
2: Clar, són recursos que van directament a aquestes infraestructures del comú, que deia abans el Francisco, no? Que és molt més enllà dels discursos, és construir materialment espais que permeten transformar la realitat de la gent. I aquí hi ha dos projectes que a mi, jo crec, per entrar en algun exemple que la gent entengui què està fent la Fundació, que a mi em semblen especialment rellevants. La Fundació està participant de projectes d'habitatge social, uh-huh. no? I això no és habitual en un projecte cultural. I la Fundació ha fet una altra cosa que em sembla també, com a mínim, curiós i que ens han d'explicar, és que han comprat terres al Parc Agrari del Llobregat. No? Han adquirit terres per poder també plantejar alternatives als models agroproductius més doncs, hegemònics, industrials, etcètera. No? Què fa un projecte cultural fent habitatge i participant del món agrari des de la perspectiva ecològica?
3: Pues jo crec que el que estàvem dient abans, o sigui, si hi ha unes lògiques i uns models que posen les nostres vides en perill, com la cultura pot contrastocar el paradigma aquest i com podem posar també la creativitat al servei d'altres models que són diferents. Llavors, des d'aquí... per nosaltres el cooperativisme sempre ha estat com una eina que tenia moltes possibilitats per la seva estructura assembleària, de governança, per la no acumulació de res, de capital, i el que hem intentat és posar-lo al servei, doncs, si tenim l'habitatge com un problema a la nostra ciutat, com hem de fer per canviar tota les possibilitats que ara mateix, o per obrir noves possibilitats a sobre de la taula, posar-les sobre la taula. I, bueno, el que hem fet és també com un experiment, no? Comprar habitatges que estaven en mans de fons d'inversió, perquè, bueno, pues perquè una de les realitats que ha passat ha estat aquesta, després de demanar molt de temps a l'administració que ho fes ella, o sigui, que exercís el tanteig i retracte, que és aquest dret que té l'administració de poder tenir preferència en la compra dels habitatges que venen d'hipoteques impagades, i com que no el feia i com que aquesta violència d'expulsió de veïnes del territori i d'aquests habitatges en mans de bancs era molt forta, doncs vam començar com a plantejar aquesta possibilitat i a inventar i a fer con la gente.
1: Abans comentàvem les plataformes 08 dels docents. Doncs d'alguna manera la lògica també és la mateixa. No pots educar si el teu alumnat li estan expulsant de casa, tampoc pots fer cultura al barri si t'estan expulsant de casa i del barri contínuament. Llavors, doncs això...
3: Y también para celebrar, porque bueno, abans deia, no, potser és que celebramos de un poco raros, però perquè també... O sigui, nosaltres igual portaven, jo què sé, 15 anys aturant desnonaments amb molta pena. Amb molta pena i aturant, i a vegades no els aturaven, llavors vinc a plorar i amb alternatives que no ens donaven com esperança, no? Llavors, com una possibilitat per reencantar el mundo és com obrir una cosa que dius, ostres, això sí que pot ser una solució, no? Això sí que ens dona com una esperança, tot i que el nostre sostre és molt... el tenim molt sobre, o sigui, perquè al final sí que necessitaríem tenir incidència a les administracions públiques perquè això tingués un impacte més gran... Però jo crec que aquesta és com la nostra manera de celebrar, és obrir escletxes que ens fan veure llum a l'altra banda i que no ens fan tenir tota l'estona com un mur davant nostre, no?
0: Buscarem la llum i la trobarem, no us preocupeu. I evidentment vosaltres heu posat la guspira perquè aquesta llum sortia a l'Hospitalet de la mà de la Fundació, 20 anys. Estela, una última cosa. Primer, et tornarem a convidar. perquè volem saber més coses del que es cou, no només a Amra, sinó als barris de l'Hospitalet. Però l'Hospitalet té molts colors i moltes olors i molta gent diferents, de diverses procedències. Hi ha altres col·lectius o associacions semblants a Amra, per exemple, de gent que se l'hagi organitzat, originària de diferents procedències i que lluitin una mica per al que lluiteu vosaltres?
4: Sí, sí, un muntó. En el nostre barri, de fet, el que explica el de Mariló, que tenim com un ecosistema de solvència col·lectiva. I allà hi ha un munt. Està, per exemple, Mujeres Unides Entre Terres, que és MUET, que és un grup de dones que s'han dedicat com a les cures, un cop han arribat aquí, dones migrades majoritàriament de Llatinoamèrica. Han creat una cooperativa de neteja i cures que es diu Cuidem amb Cor. També està Mujeres Palante, també està Associació de Mujeres Latinoamericanes, bueno, l'Associació de la Luana, que té un nombre un poquit així, i també amb la mateixa línia. Hi ha moltes iniciatives a l'Hospitalet que intenten incorporar com una perspectiva política, també te digo a nostra manera, con nuestros tiempos. Però hi ha moltes iniciatives que el que intenten és posar unes altres formes de fer i donar-les visibilitat, sí.
0: Digue'm que has estudiat Ciències Polítiques.
4: Te digo que estudio Ciències Polítiques.
0: Existeix el futur, existeix el futur. Hi ha llum al final del túnel. Estela, Alaix, ha estat un plaer. Et tornarem a convidar, de veritat que sí. Vosaltres, Fran, Mariló, ja sabeu que teniu les portes obertes, evidentment, d'aquest el nostre programa, Dani Granados. Gràcies per portar-nos a Hospitalet i als barris una altra vegada aquí al territori.
2: I no deixarem d'anar-hi mai.
0: Fins una altra.
1: Adéu. Fins una altra. Gràcies. Gràcies.

Doncs tot el que no ho sembli, serà la primera vegada que Prodigy actuïn al Festival Sonar. Era una de les assignatures pendents d'aquest esdeveniment, que ja sabeu, enguany canvia geogràficament, perquè es trasllada d'on estàvem acostumats, d'allà de la Fira de Montjuïc, de Plaça Espanya, canvia a Gran Via, Hospitalet. Començaran les actuacions a partir de les 5 de la tarda i s'allargaran fins a la matinada, fins a pràcticament les 5, les 7 de la matinada en alguns casos. Vull dir que amb la mateixa entrada ja teniu accés a tot el que és el Sonar. No haureu d'agafar l'autobús per traslladar-los des del Sonar Dia fins al Sonar Nit. Una vegada entreu a Fira Gran Via, ja esteu allà totes situadetes. I el Sonar Més D se celebra a la Llotja de Mar, ja sabeu, aquí al port de la ciutat de Barcelona, i en allà hi haurà doncs totes les activitats que tenen a veure amb l'utilització de les noves tecnologies dintre del món de la cultura i de la música. Nosaltres hi serem fent el programa precisament des del Sonar Més D. El dissabte parlarem amb el Xoer, parlarem amb la Mònica Ríquic i parlarem també amb l'Azucena Micó sobre com i de quina manera es pot treballar la nit i tot el que té a veure amb les cultures de la música, sobretot de ball, sota l'experiència del que s'està fent en algunes capitals europees. Tot això i més la setmana vinent aquí al nostre territori clandestí. Ara dir-vos adeu-siau. Si estàvem amb uns veterans de la música electrònica que són la gent de Prodigy, ens marxem amb una de les dones més reclamades darrerament amb els festivals de música electrònica. Sens dubte, molta gent anirà al Sonar només per veure i per ballar amb Amelie Lenz. Que vagi molt bé. Adeu-siau.